0: Te suggereix com així mos dus aquí en Saül caient del cavall.
1: Perquè és una imatge superpotent. I aquí és curiós. El cavall no forma part del relat del fet dels apòstols. És una invenció posterior. També hi ha un tema molt interessant, que aventura surt una miqueta, però què voleu que vos digui? Que a la Bíblia ja trobem un jueu que canvia d'opinió. No sé si Netanyahu podria opinar, prendre nota i fer qualque canvi en aquests moments. El fet de canviar, de tenir una intenció vital i que sobtadament passi algo en la teva vida, una experiència inesperada que te faci trontollar una convicció, una idea, és algo que trobam sovint, no? Acostumam a definir una persona que té unes idees firmes, que no les canvia, com si li donam un valor de d'una bona qualitat, però també saber adaptar-nos a les coses que passen, aprendre les experiències, és interessant. També podrien dir o considerar caure del cavall com un terme que psicologia fa servir molt en anglès, com a tants, això ja mos en perdonareu, xerrant de insight, que és quan te dones compte de que està passant algo. I és a partir que te'n dones compte quan pots fer canvis en la teva vida. Situacions que mos passen, pues una persona molt autosuficient que pensa que pot en tot el que li passi, i un moment donat, en un moment de feblesa, se dona compte que ha de demanar ajuda en els altres, i allò que fins en aquell moment ho considerava un moment de debilitat, pues diu, bueno, necessiten els altres i això no canvia el meu valor.
0: Ja.
1: No? És un tema interessant. No sé si vos ha passat qualque moment en sa vida que diguéssiu, ara he caigut del cavall i he hagut de repensar una convicció que tinguéssiu fort en les vostres vides.
2: Sí, sí, sí. Sobretot, és que crec que l'expressió de caure del cavall és molt apta, perquè quan te passa això sí que és vera que és una molt bona qualitat saber adaptar-te, però en el principi hi ha un xoc bastant gran. Vull dir, tu caus del cavall i pegues un esclat. Vull dir, s'esclates allà.
1: I tant, i tant. I caus. Moltes lliçons de sa vida primer comencen per un esclat,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, completament.
1: Sí. I aquí què pot passar? Quina reacció? Ara imagineu-vos que en aquella bona moneta, en el Saül, hi hagués més gent que mirant en aquell moment com va caure. Quina seria l'emoció primera que hagués d'experimentar?
2: Supos que vergonya.
1: Vergonya, ah que sí?
2: Sí.
1: I la vergonya és una emoció molt punyetera, perquè de vegades no mos deixa canviar. És una d'aquestes emocions que quan surten, de la mirada dels altres han experimentat molt fort la vergonya, però han d'aprendre a posar en el seu puesto per poder fer els canvis que siguin necessaris. Sigui interessant aquest canvi de caure del cavall. I aquí tenen unes imatges visuals que teníem, no? Per aquí.
0: Però no tots els cavalls fan caure, no?
1: No tots els cavalls fan caure. No, no, no. Hi ha cavalls que t'entren ben fins a la cuina.
0: Això era i no era, Toni Riera López de l'Amo, un gran cavall de fusta ideat pels aqueus per entrar a la ciutat fortificada de Troia, cansats de 10 anys de guerra.
1: Vos imagineu, anys de guerra i arriba un moment on te presenten un regal i tu, evidentment, l'acceptes, el fas passar dintre teva. I en aquell moment, la història mos presenta que se varen trobar que començaren a sortir guerrers i guerrers que varen propiciar la caiguda d'aquesta ciutat. Aquest relat mític, però aquesta ciutat que va existir, va ser real, aquesta ciutat. Quina seria la idea que poden tenir darrere d'aquest cavall de fusta? Que de vegades en les nostres vides entren coses que d'entrada pot semblar bona idea deixar-les passar, però tot podrien tenir un cost posterior. Què podrien considerar aquí? Què podria entrar? Determinades idees, determinades creences que modifiquin un dels principals papers que té la nostra ment, el nostre cervell. Està preparat per adaptar-nos a la vida, per fer prediccions. I si aquestes prediccions les fa en segons quines creences, que són els principals cavalls de Troia que entren dins del nostre capet, aquestes prediccions les farà molt esbiaixades, les farà de vegades molt radicalitzades. Pensar en termes de que les coses haurien de ser d'una determinada manera, o que jo hauria de ser d'una determinada manera, o fins i tot que jo ja ho som un desastre. No? Això és una idea que a qualque moment va entrar en el nostre cap. Evidentment, les històries ens diuen que se presenta com un regal, la nostra vida se presenta de moltes maneres i el gran problema ve

0: Quan cau la nit, i com aquells guerreros que van sortir de dins del cavall, Sidea comença a desplegar els problemes i no mos deixa adaptar-nos bé a la realitat. Aquest seria un dels cavalls interessant. No mos fa caure.
1: Sí, però també vull dir, se podria igual girar una mica, no?, aquesta imatge, en el sentit de... Perquè, clar, jo m'imagino també la ciutat emmurallada de Troia, que se pot agafar per una persona que construeix muralla i muralla emocional. Clar, arribar a aquestes persones, arribar, diguem, a la veritat que hi ha de dins de capes i capes de protecció emocional, també igual de vegades requereix d'un cavall de Troia, no?
2: És bona aquesta, és
0: molt,
2: Toni.
0: És molt bona aquesta. És molt bona. Te podria dir, els psicòlegs, si no, bueno, els psicòlegs a nivell de feina, de vegades fent servir cavalls de Troia per entrar a intentar desmuntar els murs. És vera que l'estratègia de construir grans murs a nivell de relacions interpersonals no té massa bon futur, perquè aquestes enormes murades que arribem a construir mos fan més enfora, mos distancien dels altres. Mira que jo venia amb una idea, m'encanta aquesta proposta que has fet, perquè jo venia amb l'idea de quan un suposat, quan algo que se presenta com a bo, i de vegades, per exemple, l'empatia, tu has de tenir empatia de la gent, ja, però i si després comences a tenir una empatia en conductes i en determinats problemes que després acaben sent un problema, o te deixes manipular per aquestes qüestions, tu has deixat entrar un gran regal i després la tens. Però m'agrada aquesta altra versió que has donat. De quina manera podríem penetrar amb una persona que ja s'ha fortificat amb unes defenses que amb un atac directe les poden aguantar sobradament.
2: Veig com em dic que avui seria molt visual aquesta secció. De fet, abans li demanàveu a en Julià Puig si havia muntat mai a cavall i deia que sí, que a més un pic, però ho recordava allò amb aquella sensació per la platja. Anava a imaginar un cavall salvatge.

0: Imagineu ara aquesta escena. Aquesta escena és una que fem servir a teràpia com a metàfora. Les metàfores ens ajuden a entendre coses que de vegades és difícil definir. Imagineu-vos que camineu per un puesto, per un bosc, per allà on sigui, i trobeu un preciós cavall salvatge. Quan el veus, teniu aquesta sensació de que pràcticament és allò que cercàveu en la vostra vida. Aquest magnífic animal s'acosta, compartiu un tros de camí, però el salvatge no vol quedar tot el temps en nosaltres. I mira que nosaltres ho intentam, ja que és, ja que a la fi ha arribat a trobar aquest meravellós animal, ja ho intenta, el lliga amb una corda, aquest cavall vol partir, s'enfada, estiram, lluitam, però és un cavall molt més fort. Va guanyant, i clar, què passa? Que les nostres mans ja comencen a sagnar. No podem més, aquesta corda que el tenim tan fermat, doncs la mollam i el cavall desapareix. Deixar anar, amb quina sensació mos deixa sempre? Amb una gran tristor, una emoció que sovint intentam evitar. Sentir aquesta història del cavall, de voler tenir fermat a la meva vida, pot ser una persona, pot ser un projecte, pot ser una idea que tenia de jo mateix. A vosaltres vos recorda cap situació?
1: Queden tots.
2: Sí.
1: Tot callats, quan
2: te tornes comentari. Aquesta és bona. Ara hauria d'intentar fer memòria, a veure si se m'acorre qualcuna.
3: Clar, però tantes coses que volem retenir, que ja siguin persones, sí, situacions, sí. Fins i tot moments de felicitat, no?
0: Tant,
3: diuen, sí, que cantaven aquella d'en Sabina, en el lugar on ja has sigut feliç no debieras tratar de volver.
0: Aquesta,
3: no?
0: És duríssima, eh? I mos costa molt d'entendre. Jo encara, però això passa, no? Les persones que som psicòlegs no som la psicologia. Jo ja vaig dir el primer dia que no volia venir aquí a pontificar que la gent se pensi que jo ho sé tot. Només en sé una miqueta de psicologia. I aquesta qüestió de allà on fuiste feliz no debieras estar de devolver, me costa bastant. Bueno, l'altre dia xerraven de l'acceptació i me vares llançar una pregunta molt interessant. I per això vaig pensar en una metàfora. Com ho fem per acceptar? Què vol dir acceptar? Tenim la tendència a pensar que acceptar és baixar-nos de braços i resignar-nos a les coses que passen. Però l'acceptació des del nivell psicològic principalment vol dir aprendre a fer espai dins la nostra vida en el dolor de la pèrdua. A reconèixer que hi ha coses en les que no podem lluitar i que si ens continuem aferrant a segons quins projectes que ja han passat, a segons quines relacions que no era el seu moment o que no ha pogut ser de manera adequada, només ens queda per davant un camí de dolor i de patiment.
1: És que jo crec que fins i tot quan encara estan disfrutant d'aquest moment de felicitat, jo hi ha hagut moments que ja he arribat a dir quina pena que això s'acabarà, saps? Qualque cosa que diguis, jo que si estàs mirant una pel·lícula que t'encanta i dius, ai, quina pena, li queden 5 minuts i l'allargaria una hora més. I ja és que no puc ni acabar de disfrutar del final perquè ja sé que s'acaba. És una cosa que, cagón, nena, m'ho fot, però no ho puc evitar.
0: I aquí, en aquest cas, acceptació seria fer-li espai en aquesta emoció que te fot.
1: Sí.
0: En aquest dolor tan difícil d'explicar, però que aquesta paraula recoeix tan bé.
1: Sí,
2: que justament és difícil d'acceptar aquesta pèrdua, però aquesta pèrdua, el manco, igual aquí estic fent una mica, pues, lo que deies de pontificar una mica de filosofia de vida, però jo crec que aquesta possibilitat de la pèrdua fa que els moments que hi som amb aquesta persona, amb aquest projecte, en aquesta situació, siguin molt més guapos i molt més especials, no?
0: Sí.
3: Acabam amb una altra imatge que jo crec que aquesta molts heu vist i molts recordareu ara mateix.
4: Artax, te estás hundiendo. Sal de ahí, la tristeza. Tenemos que seguir. Venga, Artax. Tienes que luchar contra la tristeza.
3: Aina Trello, en els pantans de la tristesa, que intenta salvar en Artax, aquest cavall preciós, i s'enfonsa, i s'enfonsa, i s'enfonsa a la història interminable. Anem a acabar, Antoni Riera, molt breu, perquè aquesta imatge...
0: Jo m'estic enfonsant ara només d'escoltar aquesta escena. No m'ho esperava. És com dur-mos la metàfora anterior, ja no deixar anar un projecte, sinó aquest moment de sa vida on, bueno, doncs com aquella escena on Atreyu perd en Artax, en aquest pantan de la tristesa, perquè hi ha moments que quan mos acostem en el dolor d'una altra persona i no està en les nostres mans rescatar-lo només tots sols, quan hem d'acompanyar i deixar partir qualcú, no perquè canviï de projecte, sinó perquè s'ha mort, perquè tenim aquesta aquesta forta situació, és tan important aprendre a mullar, a deixar partir i, com dèiem abans, a fer-nos espai d'aquest dolor. De la manera de sortir del dol, que és viure-ho i acceptar-ho.
3: Per tant, avui, amb aquests cavalls, no? Mos has ajudat, o mos poses damunt la taula, que hem de revisar el que creiem,
0: sí.
3: Que hem de mirar bé que deixem entrar, que no tot se pot retenir, i que això, que en el final acompanyar és més valuós que qualsevol cosa.
0: Acompanyar és essencial. Sempre que pensem que no podem fer algo per curar, per cuidar, bueno, per cuidar, sempre podrem acompanyar.
3: I de Toni Riera López de l'Amo, magnífics quatre cavalls. Tornem la setmana que ve?
0: Sí, ja veurem amb quina paraula.
3: La sabem ja? Encara no. No, no, no, per si
0: no,
3: encara
0: no,
3: la canviem.
0: Spoilers, no,
2: no, no, spoilers, no.
3: Ja te la direm. Oients, aquí cada dimarts, en Toni Riera López de l'Amo, quan faltin uns 20 minutets per les 9 del vespre. Nosaltres ara anem amb aquesta història interminable, magnífica, que hauríem de rellegir cap a Esbulletí i tot d'una tornada.

Hola, som en Xema. A la nostra postal sonora d'avui sentim cavalls. Ens situem a la vall d'Arbàs, província de Lleó, una localització meravellosa. Aquí, el dematí del dia 30 de gener d'enguany, després d'una gran nevada, amb aproximadament 60 centímetres de neu, al poble de Casares d'Arbàs vam enregistrar aquests cavalls salvatges, els turcones. El cavall és l'animal imprescindible per entendre l'evolució de l'ésser humà. La vall d'Arbàs és un dels llocs més fascinants del planeta.

0: Preciosa aquesta postal sonora de Xema González de Lozoya. 9 i 7 minuts, la paraula d'avui, escavall, la paraula polisèmica d'escapítol d'avui, que mos pot donar molt de joc, és una paraula estimada per molta gent, i Naina Marc ha anat a conèixer la policia muntada a cavall, sí. No muntada en moto, sinó a cavall, la policia muntada de Palma, que de fet és una de les unitats més antigues, no?, de la policia, Aina.
1: Efectivament, ells fan feina en cavalls de pura raça mallorquina i espanyola i els seus serveis suposen tenir una connexió amb l'animal per funcionar bé en un carrer. Tenir empatia, cuidar-los, donar-los menjar i entendre que fan feina amb altres éssers vius que tenen les seves pròpies pors i les seves pròpies sensibilitats. Per això hem pogut xerrar amb el subinspector Joan Ginart per saber una mica més sobre aquesta unitat.
2: Professionalment significa que la teva feina la fas bàsicament muntat damunt d'un cavall. Ara, també significa que pertanys a la unitat més antiga de la policia local de Palma i una de les més antigues d'Espanya, que és la policia muntada de Palma.
1: Quant d'any fa que existeix?
2: Des del 1875, més o menys està documentada, i venim des de l'antic cos de vigilant de camins.
1: I quines feines, quins serveis requereix un policia muntat?
2: Bé, nosaltres com a policies fem de tot, podem fer de tot, l'únic és que anem damunt d'un cavall, això molt limita a l'hora de fer-se com quines activitats, però encara així el que són les funcions de prevenció se fan, se surt de patrulla diàriament, i després tenim unes feines més específiques. Una seria el control de les galeres, que cada setmana se controla en la veterinària municipal els cavalls de les galeres, i cada any passa una revisió, que justament ara en aquesta època estem fent les revisions anuals. També tenim una funció representativa, o sigui, tots els actes d'acord de l'Ajuntament o del govern que demani una patrulla de policies de gala amb un cavall i anant nosaltres, funcions de les processons també, sortim en les processons, a la Beata, etc.
1: Que mireu quan feis un control a una galera? Que teniu en compte?
2: Bé, mirant l'estat de l'animal, que això ho controla el veterinari, amb ajuda de nosaltres també participam per l'experiència que tenim, i miram que després el carruatge estigui d'acord amb la normativa, que la matrícula estigui posada, que no hi hagi, diguem, xapusses, soldadures mal fetes, que els assientos estiguin bé, que l'experiència general sigui correcta, que la tarifa de preus també sigui actualitzada i estigui visible, etc etc.
1: I pot qualsevol cavall formar part d'aquesta unitat o també teniu segons quins requisits?
2: El primer requisit és que siguin de pura raça, tant mallorquina com espanyola. I el segon requisit, que estan damunt del plec de condicions que se solen fer, és que siguin capaços de contar la pressió, o sigui, pensa que aquest cavall sortiran per Palma, sortiran a processons, sortiran a llocs on hi hagi molta gent cridant, han de poder aguantar, se li fan unes proves, se li s'entrena, si serveixen se queden, si no serveixen se retornen als propietaris.

0: És important entendre que els cavalls són animals de pressa. Què vol dir això? Vol dir que el seu instint, la seva naturalesa, és escapar de qualsevol estímul que per ells sigui desconegut. Bosses de plàstic que se mouen per el vent, una caça tirada en terra, un nin cridant... Qualsevol cosa pot ser un indicador d'alarma per a aquests animals. Per aquest motiu, els entrenaments a la unitat de la policia muntada han d'estar adaptats a les situacions que se podran trobar després en el seu dia a dia.
1: Com és un entreno amb un cavall aquí a la policia muntada? No deu ser igual que un entreno d'una persona aficionada?
2: No, nosaltres seguim un entrenament similar, no tan exhaustiu com Policia Nacional, però sí se tracta de que el cavall s'acostumi a estímuls que potser una persona aficionada no trobarà, no la mateixa un club que aquí que han de patrullar per de fora. Se li s'ensenya a comptar renou de tambors, petards, cots, crits, etc. Se li s'ensenya a pujar ceres, fins i tot a estar de vora un autobús, ara per sempre aprofitar amb el bus turístic quan és per edat, nosaltres anem al cavall i mos poran de vora, i, bueno, i a poc a poc s'acostumen a rebre aquests estímuls.
1: I cada cavall està assignat a un agent o van canviant?
2: Lo ideal és que cada cavall estigui assignat un agent. Ara, tenim un cert dèficit de personal i anant rotant, però sempre hi ha els que dues més vegades que un altre.
3: Mira, cada dia els cavalls han de sortir, perquè són animals que han de sortir, s'han de moure, perquè si no, malament per ells. I normalment sortim, ara que fa molta calor, sortim abans, a les 8 ens posam i fem, pues, això, millor entre una hora i una hora i mitja d'entreno, de fer un pot de picadero, ensenyar-li a fer quatre exercicis, que també va molt bé per la mobilitat del cavall, i així ell després ja estem més tranquils per anar a Palma.
0: I acabant d'escoltar l'oficial de Metro Fletxes per saber què han de fer quan ens trobam a la policia muntada.
1: Com ha d'actuar una persona quan veu la policia muntada? Se pot acostar, els pot saludar, com bé que mantengui distància, què ha de fer?
4: Sí, no, precisament la principal funció que estem fent és presencial, o sigui, donar una imatge de la policia amb una unitat que és especial. I sí, venen cada dia a fer fotos, un munt de gent i nins i de tot. És part de la feina de la muntada.

0: I com ja han comentat abans, tots els cavalls que tenen són de pura raça.
1: Nosaltres aquí tenim cavall de pura raça. Tenim 4 de raça, de pura raça mallorquina i 7 de pura raça espanyola. De raça mallorquina els coneixem perquè tots són de color negre. Només perquè siguin de pura raça han de ser negres i només poden tenir en el front una clapa blanca, però si tenen ja clapes o manxes a les potes ja no se consideren de pura raça mallorquina.
0: Què passa quan jubila un cavall?
1: Bueno, els cavalls hi ha diverses alternatives. Primer s'intenta que s'ho quedi el policia que ho ha tingut assignat tota la seva vida, i si no, pues, se fa una donació o qualque particular que estigui interessat en ells.
0: En quina edat normalment se sol jubilar un cavall?
1: Això depèn del cavall. El cavall sol durar entre 20 i pico 30 anys de vida, més o menys, però això depèn de cada cavall.

0: Sí, m'agradaria afegir que nosaltres som la cara amable de la policia. Nosaltres anem a un acte, anem a les parts de la mà, anem, estem patrullant per el centre i sempre s'atraca gent. Estem quiets a un lloc, ve la gent, toca demana per tocar el cavall, per interactuar, i aquesta imatge positiva crec que reforça molt a la policia local.
1: Recordem que han xerrat amb l'oficial Demetrio Fletxas i el subinspector Joan Ginard de la Policia Muntada de Palma. Moltes gràcies per obrir-nos les portes en un món del cavall en aquest àmbit.

Idò molt bé aquesta trobada amb la policia muntada de Palma. Avui coneixem un poquet més aquesta part de la policia. Avui que han triat la paraula cavall com a eix conductor d'aquest programa. Començam, de fet, ara amb una cançó, seguim amb una cançó que té com a protagonista la guitarra, perquè sempre han fet bona combinació amb el cavall. El cavall, que és aquest animal conegut per la seva força, per la seva elegància, mos ho deia abans en Tolo dels cavalls menorquins, i per la seva noblesa. Característiques que cada vegada més es reforcen. Basta veure, i ho heu escoltat, aquest cavall de pura raça menorquina que sempre surt a totes les festes d'estiu, i també els cavalls de pura raça mallorquina i espanyola amb els quals la policia muntada de Palma controla els carrers de ciutat.

0: Avui hem decidit dedicar aquesta secció a les històries d'un home amb qui hem conversat avui per un carrer i amb el que no és la primera vegada que mos trobam.
1: Ah, nos volvemos a encontrar. Muy bien, muy bien.
0: ¿Esto es lo que tiene salir a la calle cada día?
1: Yo siempre salgo aquí a esta esquina a ver pasar la gente y a ver con quién converso por aquí.
0: Claro.
1: Algo porque me encierro allá en la vivienda y eso me perjudica.
0: El nom José és de Colòmbia i ha gaudit d'un món que vaig durar molt de temps.
1: Ah, yo disfruté mucho de eso porque me tocó amansar muchos caballos y mulas. Me tocó con mi padre amansando mulas, levantando mulas y amansándolas y arreando, cargando en ellas. Harto me crié en eso.
0: Ell mateix mos explica la diferència entre fer feina amb una mula i un cavall, perquè, tot i que és vera que les mules i les someres són ben caparrudes, també se diferencien per ser més vives.
1: Però la mula és més intel·ligent. El cavall passa per aquí i hi ha un hoyo i se pot hundir ahí. Sí, com no. Però la mula no. La mula llega i olfatea i da la vuelta. La mula no se atasca ahí, el caballo sí se puede atascar. Yo todo eso me tocó, lo conocí bien, ayudarlo a salir. Bueno, tantas aventuras tuve con los animales, muchas aventuras, sí.
0: I entre totes aquestes aventures que ell ha viscut, mos n'ha contat una que diu que mai oblidarà. José recorda una vegada que va tenir una caiguda perillosa amb un cavall blanc. Ell va quedar tombat en terra i el cavall va col·locar una pata damunt el seu pit. Mos contava que en aquell moment l'animal se podria haver recolzat damunt, però va decidir cossejar per no fer-li mal.
1: Quan fue a dar el paso para dejarme allí y no se afianzó en mí. Donde él se me ponga el casco para dar el paso, pues me estripa, me revienta. No se afianzó. Y cogió así, y entonces dio el otro el salto. Eso, y no se me olvida a mí eso, no me olvida.
0: Una història de pel·lícula que ha quedat gravada en el seu cor. I és que per les pel·lícules els cavalls també serveixen. Anem ara amb el periodista Toni Camps, que mos xerrarà sobre aquest tema amb més detall.
2: Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
3: Toni Camps, com estàs? Benvingut a Catela.
4: Molt bé.
3: Que bé tenir-te aquesta temporada.
4: M'ha com emocionat i tot.
3: T'ha botat el coret?
4: Sí. Com m'ha anat a cavall, ara.
3: Molt bé, sí,
4: t'anava a dir. Lo tengo al galope.
3: Al galope tens aquest coret, perquè avui hem pensat en tu amb aquesta paraula tan cinematogràfica, a veure per on ens duies, que és cavall.
4: És que n'hi ha moltíssim de cavalls en el cinema, és que n'hi ha tants, i tens els animals, és que aquells que signifiquen fugir, encara que sigui amb una addicció, de les figures del joc d'estratègia, fins i tot els superherois poden ser cavalls, sí, o cavallers.
3: Molt bé, i tenim de tot.
4: Sí.
3: I per, vinga, tu tens una missió, que diria aquell, i
4: és I'm on a mission.
3: Sí, és que és triar-ne 4 o 5, vull dir, per on començar amb tot aquest univers cinematogràfic?
4: Jo crec que hem de començar per un per un senyor que és un clàssic, ell mateix, que va voler fer una pel·lícula èpica sobre el triomf de la voluntat, l'amor i l'esperit de superació en qualsevol circumstància, i que per això va utilitzar la història d'un nin i d'un cavall, i aquest senyor nomia Steven Spielberg.
5: ¿Te imaginas pasar por una guerra y saber que no puedes detenerte? Tienes que mirar siempre hacia adelante o no volverás a casa.
3: Vinga, ja la veuria només amb aquesta música.
4: Clar, és que tens John Williams, clar. Steven Spielberg, ja està. O sigui,
3: ja està, ja ara mateix ja la veuria.
4: Primera Guerra Mundial, Dali!
3: I he de dir que no l'he vista.
4: No,
3: Any 2011. Bé, tu conta, sí. Conta, de què va?
4: Ets història del fill d'un granger que un dia veu néixer un poltre i manté aquesta, aquesta relació molt intensa amb, amb aquest cavall. Però la Primera Guerra Mundial obliga a vendre el cavall perquè la família se queda sense dos bés i l'envien a la guerra i a partir d'aquí la seva vida se romp en mil trossos i comença una fugida cap endavant per anar a cercar aquest cavall, i el cavall també una fugida cap endavant per anar a cercar en aquest jove una altra vegada, per tornar-se a retrobar. Bàsicament, històries d'ells dos que s'han de trobar una altra vegada.
3: El cavall també com a protagonista.
4: Sí, el cavall cor, de fet, en un moment donat que diuen han trobat un cavall desbocat al mig
3: de la batalla.
4: Al mig de la batalla. I com era? Diu, era així. Oh, diu, és el meu, no? Perquè se tornen a trobar. Se diu Caballo de Batalla, és una pel·lícula del 2011, i sí que és vera que Spielberg, que és un gran director i la seva tècnica és perfecta, a més és un plaer veure Emily Watson i Peter Mulan com a dos dels protagonistes secundaris d'aquesta pel·li. Tot funciona a la perfecció, però funciona tan a la perfecció i és tan absolutament èpic que t'oblides que a vegades Spielberg s'oblida que aquestes fórmules, quan els has utilitzades moltes vegades, deixen d'emocionar i tornen una miqueta òbvies. No? I és això el que li passa un poc en aquesta pel·lícula. Per això no havia sentit parlar d'ella, perquè va passar sense pena ni glòria per cartellera. I només direm, home, és un plaer, vull dir, com sempre. Spielberg, John Williams, un cavall corrent sota la Primera Guerra Mundial, filmada per Spielberg, que vols, que surti malament?
3: No.
4: Lo que passa és que, diguem, que no és la millor pel·lícula del director d'ET.
3: Val, però és que els genis no poden estar fent genialitats
4: tot el dia.
3: Vinga, anem a la segona, proposta. Digues.
4: Direm que cavall és la manera que deien que també s'utilitza per dir-li a una droga, que és heroïna, no? Que és el nom de la droga, del títol d'aquesta pel·lícula de l'any 2005. Però no és una pel·lícula sobre una substància, sinó una pel·lícula sobre el que provoca aquesta substància i el que va provocar a la època dels anys 80 a Espanya.
6: ¿Pero de dónde sacaste que esto es para nuestros hijos? ¿Y para quién es? Aquí no damos privilegios. A los enfermos los eligen los terapeutas, no nosotros. Y nuestros hijos no reúnen el perfil.
7: ¿Pero qué perfil?
6: Hazte la idea. No quieren rehabilitarse. Ni tus hijos ni el mío van a entrar en este taller.
7: No me estás hablando, en serio.
6: Podemos intentarlo en cualquier otro centro. Desde luego aquí no. Al menos mientras siga enganchado.
3: ¿Qué sentim? Toni, ¿quina és aquesta història?
4: Aquesta heroïna és història sobre les mares dels gallecs que varen caure s'addicció a les drogues i que lluitaren contra el sistema, la policia, contra els jutges, els medis de comunicació i sobretot els narcotraficants per aconseguir tancar-los a tots i acabar amb un problema que avui en dia encara no s'ha solucionat. Adriana Ozores se'n va dur Goya a la millor actriu en aquest drama que tal vegada cau una mica massa en els tòpics, però ho fa per retratar quasi per tots els públics un món on ningú quedava lliure de sofrir les seves conseqüències. És una versió una mica edulcorada, ja que dir-ho, encara que necessària, de lo que se van por a veure la sèrie Narcos en el moment en què les mares comencen a lluitar contra els narcotraficants. Pues és exactament el mateix, conta exactament la mateixa història, 20 anys abans de la sèrie, de la sèrie Narcos, i protagonitzada per una absolutament meravellosa Adriana Ozores en aquesta pel·lícula de Gerardo Herrero. Jo crec que són absolutament necessàries aquestes pel·lis. Han de ser.
3: Sí, sí, sí. I les podem anar recordant com aquesta que mos dius ara, aquesta tercera pel·lícula.
4: Uf, sí. Hi ha moltes pel·lícules que et parlen del cavall com a droga, i fins i tot de forma transversal, però n'hi ha poques com aquesta que parlen de moltíssimes coses.
8: ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver?
9: Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués.
3: Que acabem d'escoltar, quina és la història?
4: Martín H. És història d'un pare i un fill que no s'han vist en molt d'anys, però que se retroben perquè a el fill li agraden massa les drogues, concretament l'heroïna, el cavall. Això és el que utilitza Adolfo Aristarain, que després de ser magistral Un lugar en el mundo, repeteix amb Federico Lupi i Cecilia Roth en una pel·lícula magnífica que deixa frases, pensaments i idees tan incendiàries com possibles i tan impossibles com escandaloses. Jo crec que és d'aquests guions que se converteixen automàticament en dogma i que te peguen un cop de puny en tots els tòmacs d'aquestes pel·lis que a mi m'agraden, que te passes tot el temps escoltant-los dient, mare de Déu, que savis que són aquests personatges. És magnífic, és un tros de vida, supervivència, enfonsament, amistat, autodestrucció, amor i mort en una hora i mitja de sabidoria i de sa raó per la qual el cinema és un art, perquè s'implica. A més tenim Federico Lupi, ja. Cecilia Roth, Eusebio Subiela i
3: Poncela,
4: i en Juan Diego Botto,
3: que és H.
4: Martín H. Sí. I ell diu, com H? Diu, sí, H de hijo. Diu, H de hijo. Diu, la H, que no sé, és una paraula muda, una... i encima la pones entre parèntesis. Diu, és que vols anul·lar el teu fill total i absolutament. És que és brutal. Tota la pel·lícula és brutal.
3: Boníssima. Brutal. I també per tornar a veure 1997, per recordar o per veure per primera vegada, sí, que sí. Això és el bo que té aquesta secció, que segurament vos descobreix moltes pel·lícules. Aquesta no és un descobriment, però
4: no és un descobriment, perquè no podem parlar de cavalls sense parlar del cavall de Troia, i no podem parlar del cavall de Troia sense parlar de la pel·lícula més ambiciosa des de Rezai.
10: Yo podría ocupar el trono.
11: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odiseo. ¿Acaso crees que la vida volverá a ser como antes? Ese mundo ya no existe.
4: Efectivament, això és La Odissea de Christopher Nolan. Una producció tan descomunal com física i expansiva, que perquè no només se tracta d'anar contant històries, sinó de fer-ho en els millors mitjans possibles i de la forma més perfecta possible. Aquesta és precisament la forma que té Christopher Nolan de veure el cinema. Un home que transforma un cavaller fosc, sí, que dèiem en el principi, no? Com Batman, amb una trilogia de cinema en majúscules, perquè El Caballero Oscuro és absolutament brutal, vull dir, a mi m'apareix de les millors adaptacions d'un còmic o d'un superheroi en el món del cinema, i narra, a més, narrar una epopeia amb una violència que te deixa sense alè. Amb un repartiment que recorda en els de les grans superproduccions, com Cleopatra, com Ben-Hur, explica el viatge de tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia, amb una, jo crec que, de les millors descripcions de regal enverinat del cavall, que a més és real. O sigui, aquells homes
3: no?
4: allà de dins, sí. Aquell cavall sense poder orinar, suant amb aquella punyetera calor que fa allà, que se tenen el cap d'una davall, els peus de l'altra i el cul teu damunt aquí que no pot ni respirar. És que és magnífica. magnífica. És una pel·lícula molt física tota, molt violenta, molt emocionant i plena de detalls per analitzar vista una altra vegada. Perquè, a més, passa d'un lloc a l'altre amb tanta facilitat que les 3 hores i quart fan que no te n'adonis que surratlla de ben nou una manera d'entendre i de fer cinema que et s'ha de Cristofer.
3: 3 hores i quart se pot, me'n puc donar hamburguesa, no? No?
4: Sí, te'n pot dur el que vulguis. No, en sèrio, que és una...
3: Sí, ja no, està. Crec.
4: O sigui, quan t'ha acabat la pel·lícula dius, ja està?
3: Ja està. 3 hores i quart, no sé si des de lo que el viento, del lloc que el vent s'endugué...
4: No, Titanic.
3: Titanic, cert.
4: Ah, perdona, El senyor dels anells.
3: No l'he vist, però...
4: I ara se va estrenar fa un parell de mesos, se va estrenar la versió definitiva de Kill Bill, que eren 4 hores i 20 minuts.
3: Mare Déu. No. Per això cinema, i el cinema mos enganxa, i en Toni Camps també mos enganxa. Així que fins a la propera ocasió, Toni Camps.
4: Salut i cinema.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
9: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
10: Que guapo.
9: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
8: Xiu, xiu.
10: Lo nostre, cosa feixuga.
9: Uf, molt bona.
10: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
9: És impossible. Sí que és possible.
10: Cosa feixuga.
9: Home, per favor.
8: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Clar que és possible, tot és possible.
9: Aquest setembre serà possible.
8: IB3 Ràdio.
10: Se venen cosetes petites.
8: Xiu, xiu.
10: I en pugues, sí.

0: d'un dia de tardor i juny cortes, tu te'n vares anar a Jardí Botànic en s'estiu?
1: Sí, en s'estiu, que pegava bé el sol.
0: En s'estiu de ple, o pràcticament, perquè la calor no baixa, però ja som oficialment a la tardor.
1: Sí, i vaig anar a s'estiu, però hi seguim tornant cada setmana, entre avui i demà, com cada dimarts, i la planta que avui ens explica la coordinadora d'aquest Jardí Botànic de Solla, la Magdalena Vicenç, precisament fa fruit per la tardor. Avui xerram de l'eritja, però no de l'eritja comú, d'aquesta que creix en els torrents i que s'enfila, que aquesta no és endèmica, sinó xerram d'una possible varietat endèmica que encara no està reconeguda per la nomenclatura oficial. Ara ho escoltam. Les bruixes, una música grotesca. Magdalena Vicenç, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què és el que estan mirant aquí?
2: Aquí estan mirant l'eritja. Aquesta és l'eritja Smilax aspera, forma baleàrica, no acceptada científicament, perquè li diuen a tot Smilax aspera. Nosaltres aquí a Balears tenim les dues. Per dins el torrent trobam una eritja enfiladissa i per la muntanya trobam una forma de l'eritja que s'ha hagut d'adaptar a les arrossegueres, a les penya-segats, sobretot a les arrossegueres, i ha perdut fua, quasi no té fues.
1: Sí, no en té quasi.
2: I s'ha transformat en un petit coixinet espinós, també.
1: Sí, se nota bastant la diferència, perquè és això, aquesta té les fues així com a corbades i aquesta, pues, no sí. Tant, i és com a la tija.
2: S'esmilats en si, s'esmilats espera, és una enfiladissa. És a dir, s'esmilats vol dir una nimfa que se va transformar en una planta enfiladissa. Mm. Això és grets, que tenen sí. Molta imaginació. I d'aquí li ve el nom, Smilax. I bueno, aquesta s'enredadera la trobam per dins els torrents. És molt fàcil de trobar, una eritja. Està emboada sempre en sorbetgers, en sorbetgers que fan mores, que no tenen rascadors, una altra família. Trobam eritja, també. I l'eritja baleàrica la trobam a rossegueres, perquè és una planta que ha hagut d'adaptar-se a un ambient que no està humit, ha perdut la capacitat d'enfilar-se, s'ha reduït i ha perdut les fues, fa la fotosíntesi per les tiges. Sí que de vegades té qualque fua petita, però molt petita. Fa la fotosíntesi per les tiges, que són verdes, com veiem, i ha adoptat aquesta forma de coixinat espinós per aguantar, com han dit abans, la temperatura, un ambient de rosseguera per resistir un terreny pedregós i en pendent, i també perquè els herbívors no se la mengin,
1: clar.
2: Té espines. Ara els dispersors, ara en la tardor té fruits, fa unes boies.
1: Sí, anava just a demanar-te, aquests fruits com boietes vermelles i tal, no aptes per consum humà o sí?
2: No, però aptes pels ocells, són un menjar excel·lent pels ocells, ara són vermells, i després tornen negres. I la seva manera de dispersar-se precisament són els ocells que se mengen. Aquests fruits venen d'una flor molt, molt aromàtica. És una flor molt petita, molt petita, que fa en primavera, i que, si l'ensumes, és molt aromàtica. És a dir, vol atreure... És a dir, raquítica que se planta ha inventat una manera de treure els pol·linitzadors fent un aroma molt agradable.
1: Clar, si les flors són petites no ho fa tant en color, sinó en l'olorosa que és.
2: En l'olorosa, sí. I aquesta planta la trobam a totes les illes, és un endemisme... Bueno, s'esmilats a esperar, aquesta que trobam per dins del torrent no és endèmica, l'endemisme seria... qui s'ha format a les nostres rossegueres,
1: sí.
2: Que és aquesta rara.
1: I just te volia demanar, perquè clar, has comentat que l'esmilax aspera, l'eritja, diguem, que endèmica, no està reconeguda com una espècie, bé, com una varietat.
2: Ha passat per diverses fases, de vegades l'han considerada com a varietat o com a subespècie, però actualment en els darrers articles de nomenclatura no se la considera com a una varietat baleàrica. Jo suposo que a la llarga es faran estudi genètic, cosa que a Pentura no s'han fet. Nosaltres aquí en el jardí tenim les dues sembrades el mateix dia de llavor, perquè una cosa que te diuen és, no, si la sembres en un jardí i li dones les mateixes condicions, s'eritja de Balears, li surten unes fues enormes i s'enfila. No. Si la sembres en el jardí de llavor en les mateixes condicions, tu has vist on estaven les dues en el mateix lloc,
1: sí,
2: una
1: sí.
2: De vora l'altra, una està enfilada per tota una requilla i ocupa una altura de 4 metres, i l'altra, que tenen les dues 30 anys, que és quan se va a sembrar el jardí botànic, l'altra no passa de dos pams i segueix sent així.

0: i el màxim que té són fulletes molt, molt, molt petites.
1: Fulles molt petites, sí que produeixen les dues mateixos tipus de fruits, les mateixes tipus de flors, són molt semblants, però a la vegada molt diferents.
0: Clar, ja has xerrat d'un estudi genètic. Hi ha d'haver aquest estudi genètic, supòs, perquè sigui considerada diferent.
1: Perquè si la part morfològica no basta, s'ha de recórrer a més diferències genètiques, segurament, i possiblement se pugui arribar a una conclusió de que és una espècie. Aposta en el jardí conservant les espècies per poblacions. És a dir, evidentment aquestes dues formes diferents no se poden mesclar en el banc de llavors com una espècie igual. S'han de mantenir com a separades perquè en el futur segurament són espècies que han evolucionat en diferents ambients i han adoptat diferents formes per viure cada una en el seu ambient.
0: Clar, has comentat, en el banc de llavors les teniu separades, òbviament, per espècie i tal, però també per poblacions,
1: per
0: és a dir, per on...
1: En el banc de llavors tot està separat per poblacions, és a dir, siguin idèntiques o no. Sempre has de posar la coordenada geogràfica de on ho has duit i a l'herbari també, un plat d'herbari de on vas tret per pura en el seu dia posar en descat de... anys que qualcú estudiï per veure on vivia aquesta planta i com estava i no mesclar les coses, no? Això sempre, en qualsevol banda llavors se fa així.
0: Clar, perquè mai se sap si d'aquí pues, els anys que sigui pues, se comencen a trobar variacions i tal perquè són d'entorns diferents.
1: Sí, malament no s'accepti, està clar que morfològicament són diferents, en la qual tu li pots anomenar X, però tens dues coses diferents. A nivell de jardineria ja és diferent. No? Una te serveix per cobrir una verdissa i l'altra te serveix per retenir el sol, perquè és una planta que la pots posar a una rosseguera i te retén el sol, perquè té aquesta forma de coixinat i és... A nivell de jardineria ja serveixen per coses diferents. A nivell mèdic, si s'estudiessin aquestes plantes, sí que les seves arrels s'han utilitzades en el seu moment. Hi ha una espècie d'eritja, que no sé ara quin és milats és, que la seva arrel serveix per fer un tipus de cervesa.
0: Ah, oh, wow.
1: Root beer.
0: Ah, sí, clar.
1: És una root beer.
0: Sí.
1: És un esmilats.
0: No sabia.
1: No sé ara de bones ni quina espècie és, però sí que les seves arrels tenen propietats medicinals. S'hauria d'investigar i comparar, a veure si una i l'altra tenen les mateixes propietats. Això és molt aconseguir molt de projectes i molta feina, però...
0: Sí.
1: De primeres, com que ara no ho sabem, nosaltres els aguardem com a dues coses diferents.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan les joves o no són tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Són les 9 i 46 minuts, això és entre avui i demà, així que ens toca demanar-nos... Aina Marc, i demà què?
6: Demà és dimecres i com que nosaltres cada dia traiem un micròfon per un carrer, escoltam ara què farà la gent que mos han trobat. Començant, com sempre, amb el que els toca anar a fer feina, que avui tampoc són tants.
7: Demà, primer arrencaré a la mañana paseando mi perro 15 kilómetros, después tornaré y me iré a currar un poco. Y después ya volveré, estaré en Cameva. Y ya, no mucho más, y después a la nit, no sé, en dar una vuelta por el centro, y ya está, no mucho más.
8: Pues nada, de momento la misma rutina, de ir al trabajo y pues después llegar y coger a los niños y llevarlos al parque y nada más.
6: I demà unins també van a escola, qualcuns amb més ganes que altres.
9: Ale, jo no sé què ara.
6: Aniràs a escola demà?
9: No.
6: No?
9: No.
6: I com així no aniràs a escola?
9: Perquè ara queda el menjador segur. Sí.
6: I per un cap vespre què faràs?
9: Comer. Dinar.
6: I avui sí que passam a les veus estrella de la secció, totes les persones jubilades que surten a passejar cada dia i que estan encantades de xerrar amb nosaltres sempre.
10: Esto tengo para mañana, no el mismo de todos los días. Me vengo por acá. Cuando viene familia, si no salgo, no tengo tiempo por estar atendiéndolas. Pero de lo contrario, yo no me estoy en la vivienda encerrado. Me vengo y me estoy por aquí.
11: Demà he d'anar a una consulta de Sant Llàster, hematòlogo, i després lliure, però és que no sé, primer m'he fet anàlisis i després s'ha de veure.
12: Pues mañana haré como casi todos los días. Me voy a la plaza Pedro Grau y me vengo para atrás y me paseo un poco y para casa. Ya está, tengo que andar un poco todos los días.
13: Demà matí faig les feines de la casa, de dinar, i després se'n vaig quan surt a passejar. Vaig, porten les amigues i fins a l'hora d'anar a sopar.
6: I del que encara ja és hora d'anar a sopar,

0: Pas, si encara no ho heu fet, ho deixam aquí per avui i tornem demà.
1: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Són les 9 i 50 minuts. Enric Pozo, president de la cooperativa Corda i Poal Cultural i de l'associació El Tauler. Com estàs? Benvingut.
3: Bon vespre. Gràcies.
2: Gràcies a tu per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa. Avui hem triat la paraula cavall com a fil conductor d'aquest programa. Si en Enric Pozo li dic cavall, que li ven el cap primer de tot?
3: Home, cavall és una de les peces més, diríem, més especials, inclutiven la més traïdora que hi ha en els taulers d'escacs.
2: I a veure, explica, perquè jo pensava que cada peça deu tenir la seva importància, però com és aquesta personalitat traïdora del cavall?
3: Home, hem de dir que és la peça més antiga que existeix a nivell dels escacs, per començar.
2: Que bo.
3: Com molta gent deu saber, els escacs van començar en el segle VI a la Índia, es diu, i en aquell moment no rebia el nom de Chaturanga, sinó que, rebia el nom de Chaturanga i no d'escacs, volia dir.
2: Sí.
3: I concretament era perquè representava un exèrcit on hi havia l'infanteria, que era els peons, la cavalleria, que eren els cavalls, els elefants, que eren els alfis, i els carros eren les torres. Quan te fixes, l'única paraula que s'ha mantingut ha estat el cavall, perquè ja quan parlam d'infanteria i de elefants i carros no existeixen a l'argot dels escacs. I té com a gran particularitat perquè és l'única peça que vota. Com a cavall que és, pot anar vots tant votant les seves peces com les peces de seu rival. I té una importància perquè és capaç de controlar a moments, si està al mig del tauler, fins a 8 peces. O sigui, podria agafar qualsevol peça d'aquestes 8 que podrien estar de forma, diguem, controlada per el cavall.
2: Val, per tant, el cavall, quan més centrat en el tauler, millor, no?
3: Millor, exacte. O sigui, en el mig pot tenir 8 peces controlades, mentre que si parlam d'un costat, ja només té 2. Si està a un costat, només controla dues caselles.
2: Clar, i això és l'estratègia d'aquest joc tan fantàstic com són els escacs. Gent com jo, que no saben jugar més que 2 jugadetes, ni idea d'aquestes coses. Però vosaltres que sabeu tots els moviments que hi ha en el voltant d'una peça i el que pot fer una peça segons on està col·locada, el cervell, Enric, deu anar a tope, no?
3: Sí, evidentment. Aquesta peça ja també, ja m'han dit abans, que tenen pànics molt de jugadors, perquè, clar, sobretot en el final, pot haver un moment que te pot fer rei i dama al mateix temps. O sigui, que pot capturar la peça més important. Si li fa rei, i el cavall no té ningú que la pugui atacar, se menja ja automàticament la dama. O sigui, té una potència, sobretot en el final. En el final són els moments més importants. Hi ha jugadors, grans jugadors a nivell d'escacs, a nivell mundial, com el que havia estat campió del món en el noruec Magnus Carlsen, o com, per exemple, la millor jugadora dels escacs que va haver la història, que és una húngara, una Judy Polgar, que va ser capaç de guanyar en Kasparov. Una jugada que va ser molt important va ser un sacrifici de doble cavall. Amb aquesta va guanyar en Kasparov, que era impensable. En Kasparov mai se pensava que una dona el pogués guanyar.
2: I va sacrificar els 2 cavalls, que això també se fa, no? Sacrifiques una peça per guanyar-ne una altra superior.
3: Per una altra superior, i en aquest cas per guanyar la partida. Va ser importantíssim aquesta jugada que no s'esperava en Kasparov.
2: Que bo. Enric, te sentim emocionat xerrant d'escacs, però què t'agrada d'aquest joc?
3: Home, aquest joc és un joc que jo el vaig aprendre de petit, de quan era nin, i a més de la passió, és que és un joc que t'ajuda molt a les persones a pensar, a prendre decisions, a saber el que pot pensar el teu contrari, a aprendre a perdre, no només a guanyar, a aprendre a perdre, i sobretot té una qualitat molt important, que tant poden jugar homes com a dones i poden jugar a qualsevol etat. I això fa que sigui un esport que se juga a milions de persones arreu del món.
2: Ja, i generacions diferents se troben també a cada costat del taulell, no?
3: Sí, fàcilment, a vegades, per exemple, és un joc que també ho utilitzen molt a nivell intergeneracional, predins en són nets, en netes, que a un temps sempre guanyaves predir, però ara en nens i en nines que ja juguen molt d'escacs a les escoles, en els clubs, ja guanyen fàcilment, ràpidament, en els seus predins.
2: Sí, per cert, jo he dit un parell de vegades taulell, però és tauler, correcte? Tauler és.
3: És tauler,
2: Tauler,
3: sí,
2: per
3: és tauler.
2: tant, han d'aprendre que els escacs també se poden jugar en català, no, Enric?
3: Exacte. El català es diu en català i nosaltres, per exemple, la nostra associació és un tema fonamental i és a aprendre a donar a conèixer tot el que és el lèxic en català. Hi ha moltes paraules que la gent utilitzant moltíssimes castellà, com per exemple dir tablero o per exemple dir jaque. Per exemple, jaque no existeix a nivell de català, se diu escacs.
2: Sí.
3: I quan fas armat, dius escacs mat. O sigui, hi ha moltes paraules que tenen la semiologia correcta a nivell de català i que hem après molt a nivell de castellà. I dins del tauler hem treballat molt això i inclús hem creat diferents pictogrames i diferents quadernets perquè els lotes de les illes coneguin la nomenclatura a nivell de català.
2: I des d'aquesta associació donen classes per totes les edats, teniu un mes de novembre que prepareu una bona jornada i torneig d'escacs internacional femení, també tornejos escolars, vull dir, no atureu. Aquí se'n va el temps, Enric, així que un poc ràpid t'he de demanar que fa un home com tu abans d'anar a dormir si tens algun costum especial.
3: Hombre, jo sempre, com a costum especial, sempre m'agrada acabar llegint un llibre, no?
2: I saps que necessitem ara per acabar de baixar la barrera fins demà una cançó. Quina mos proposes? Quina t'agradaria escoltar?
3: Home, jo vos proposo una de les cancions més emblemàtiques d'en Bob Dylan,
2: Sí.
3: que a més té una gran actualitat avui en dia, perquè malgrat que ell la va composar a l'any 60, 62,
2: Sí.
3: i que era Blowing the Wind i que tenia una relació amb tres temes que avui són molt candents. Un primer, que és la guerra, en aquest cas era la guerra de Vietnam, però continuem amb molt...
2: Ui, ara te perdia, Enric. Ara, sí. Ara te sent.
3: Parlava de la guerra del Vietnam, parlava també de racisme, en aquest cas seria tot el tema d'immigració, i parlava també de que moltes persones, que ho diu el vent s'endú les paraules i moltes
2: Sí.
3: persones miren a un costat.
2: I amb aquesta cançó i amb el seu missatge que mos ha traslladat en Enric Pozo, president de la cooperativa Corda i Poal Cultura i de l'associació El Tauler, avui que parlaven de cavall, no podíem evitar parlar amb tu dels escacs. Enric, moltíssimes gràcies i bona nit.
3: Bona nit i gràcies a vosaltres.
1: Yes, and how many years can a mountain... Entre avui i demà, Araceli Bosch.
4: It is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't...

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador de recapítol de la nostra secció d'arquitectura i molta lectura recomanada? Comencem.

0: L'arquitecta Cristina Llorente tanca avui la seva col·laboració actual amb el programa. De fet, des dels inicis de l'Aviador ens ha parlat d'arquitectura, d'urbanisme i també de la seva relació amb les persones. Ara començarà una nova etapa professional per la qual li desitjam molta de sort i esperam retrobar-la molt aviat o més endavant. Després de conversar amb ella, rebrem a la llibretera Maria Cuenetti la seva secció literària Galerada. I per acabar, coneixerem una mica més l'altre copropietari de la llibreria Lluna de Palmes, en Lluc Cuenet, el germà de la Maria.
1: I tot plegat amb Miquel Àngel Fiol, el control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I efectivament, avui arribem al final d'una etapa en aquesta secció que han dedicat durant 2 anys a l'arquitectura, l'urbanisme, els paisatges i, sobretot, a les persones.

0: Cristina, com estàs?
1: Edo, quasi m'heu fet plorar amb aquesta presentació. M'ho fa molta fenota.
0: Les tenim de més emotives,
1: entre,
0: la plantilla de les emotives mitjanceres. Dos anys, després repassarem conceptes, conceptes clau que han transitat per aquesta secció durant aquest temps, però ens quedava tancar la secció de la setmana passada, en la qual parlàvem d'aigua, de jardins, de tot allò que poden oferir les ciutats, vinculat precisament en això, no? Per exemple, a les pluges.
1: Sí, xerràvem d'aquell concepte de ciutat esponja i havíem acabat xerrant de la importància de que l'aigua entrés dins el sol, no? Que l'aigua, que les ciutats absorbís aquesta aigua que cau de la pluja, i d'aquí precisament aquest concepte de ciutat esponja, no? Que la ciutat se converteixi en aquest element que absorbeix tota aquesta aigua, per una banda per evitar les inundacions que hem estat veient en aquests darrers mesos, però per l'altra banda també per un tema d'aprofitament de recursos. Dèiem ja l'altre dia que hem de tenir molt en compte que Balears és un territori que no té rius, que mos abastim en gran part a través dels aqüífers, que s'alimenten per l'aigua subterrània, i per això és tan important ampliar la infiltració natural com a eina, com a via, per recarregar aquests aqüífers, no? En comptes d'intentar eliminar l'aigua tan ràpidament com sigui possible, com ho feim ara, que escapa en el clavegram i llavors finalment a la mà, de tal manera que tota aquesta aigua l'estem tudant, no? Però clar, què passa quan xerrem de zones verdes? Hem d'anar alerta perquè de vegades una zona verda no implica necessàriament permeabilitat, no? Podem, per exemple, les places, fins i tot les rodones, se compten en el planejament com a espais lliures verds, com a zones verdes, i clar, això és de qualque manera un engany, no? Ens estem enganant perquè estem incorporant com tots aquests metres quadrats de superfície verda en aquesta xarxa, entre cometes, verda de la ciutat, quan en realitat no ho està, no? Per exemple, el cas de places i parcs sobre aparcaments soterranis. Tenim com a exemple a Palma, es part de les estacions o es part de la mà, i ara me'n ve una altra, per exemple, Formentera, que seria la plaça Europa, que és una plaça enorme, però que també està damunt un aparcament, no? Per tant, en aquests parcs, en aquestes places, hi poden fer jardineres elevades i endavant poden plantar arbres i arbustives, però davall en realitat no hi haurà terreny natural, sinó que hi haurà formigó, no? Perquè hi ha aquests aparcaments. De tal manera que l'aigua de la pluja no l'estan retenint, aquell queda dins la jardinera i la tornem a abocar directament en el clavegram, i per tant hem de distingir aquí aquest concepte de verd i de permeabilitat, per una altra banda, no? Perquè no són exactament el mateix, no? Clar, un arbre plantat sobre un pàrquing dins una d'aquestes jardineres elevades pot arribar a fer ombra, això no direm que no, però clar, les seves arrels estan condicionades en el volum de terra, en el volum de sol disponible, i hem de comptar que més o manco la copa que mos farà l'arbre tindrà el mateix volum que les arrels que pot desenvolupar. Clar, clar, cas d'aparcaments soterrats, quan qualcú mos ve en un projecte que mos diu, bé, en aquest solar que tenim aquí tindrem un aparcament soterrat i a damunt una plaça o un parc. Clar, la primera idea és que pot sortir malament, no? Ho tenim tot, tenim lloc on aparcar i tenim un espai lliure verd. Però aquí darrere hauria d'haver una reflexió de què és allò que necessitem realment, no? I podríem pensar en que és vera que, tot i que ja sabeu que jo soc molt partidària d'anar fent desaparèixer els cotxes de la ciutat, però els cotxes han de ser realistes, ara per ara hi són, per tant els han de col·locar a qualque banda, però podem emprar espais que de qualque manera ja estan condemnats, no?, per guardar aquestes màquines en les que mos movem els humans, no? Per exemple, podríem pensar en que els aparcaments soterrats poden anar davall les calçades, on sigui possible, perquè davall les calçades hi ha moltíssims de subministraments, però també podrien anar davall els nous equipaments que se facin. Per exemple, cada vegada que se fa una escola, cada vegada que se fa un institut, cada vegada que se fa, millor, un hospital que se'n fa en manco, no? Però a davall, per què no col·locam un gran aparcament soterrani si tanmateix ja estan condemnant aquests espais, no? Per tant, a partir d'aquí ens podríem demanar quant de verd necessita una ciutat, no? Bé, resulta que l'OMS recomana 9 metres quadrats d'espai verd per habitant, recordem que això és només una recomanació, no és cap legislació, i per altra banda...
0: L'Organització Mundial de la Salut.
1: Exacte. Per altra banda, l'Agència Europea del Medi Ambient recomana, no ho fa per metres quadrats, no ho fa per superfície, sinó que recomana que hi hagi accés a una hectàrea d'espai verd públic a menys de 300 metres de casa. Clar, això és molt important, perquè la proximitat d'aquestes àrees verdes l'hem de tenir molt en compte, no només dir per cada habitant molt surten tant de metres quadrats de verd, sinó com fem per arribar en aquests espais verds, no? Si són accessibles, si els tenim a prop, si estan ben connectats els uns amb els altres, i de quina manera també arribam en aquests espais verds, no? Perquè, clar, diguem que imagina que tenim 100 metres quadrats de parc per nosaltres tots sols, però que estan a un quilòmetre de casa, i d'això no té el mateix valor per la vida quotidiana que un espai verd més petitó, però molt més a prop, no? Què està passant ara a les nostres ciutats? Idò, per posar l'exemple de Palma, ara mateix tenim 3,6 metres quadrats d'espais verds per habitant. Mal.
0: Estem molt lluny de la recomanació de
1: l'OMS. Molt lluny, no? I a més, alerta amb allò que he dit abans, que dins aquest espai verd estem comptant rotondes, per exemple, no?
0: El camp de futbol de gesp artificial, no, eh? No, fins aquí no s'atreveixen.
1: Bueno, i ara que dius gesp artificial, aquesta intervenció meravellosa que s'ha fet a la rodona de davant Son Fusteret, que l'han omplit de gesp artificial, també se comptabilitza com a espai verd, no? Quan la gesp artificial és un material fet de plàstic que en el sol pot arribar a assolir entre 60 i 70 graus. Val? Per tant, això de verd i molt manco de permeable...
0: En té poc,
1: exacte. Què passa en les previsions, no? El nou Pla General de Palma, que recordem que no s'ha aprovat en la seva totalitat, plantejava elevar aquests espais lliures generals, no? Passar a 10 metres quadrats d'espais lliures per habitant. Mentre que a Mahó, el Pla General calculava uns 12,5 metres quadrats per habitant com a estàndard, i en el cas d'Eivissa, el diagnòstic de l'Agenda Urbana 2030 és de 16 metres quadrats per habitant. Tots aquests números estan bastant per davall la mitjana d'altres territoris espanyols amb igual població. Igualment, recordem, això són recomanacions i no s'han assolit en cap cas, no? Per tant, bé, primer podríem marcar-nos com aquest objectiu d'arribar a les recomanacions que marca la normativa, la planificació, i llavors ja començar a elevar aquestes superfícies, no? Clar, si xerram d'altres ciutats, mos trobam exemples bastant diferents. Per exemple, a Viena, ens trobam que la meitat del terme municipal està ocupat per espais verds, que són parcs, boscos, zones agrícoles, és a dir, espais verds de veres, val? Mentre que dos terços dels habitants de Viena tenen un espai verd públic a menys de 250 metres. Per tant, podríem dir que Viena és la ciutat ideal pel que fa a espais verds dins el nucli urbà. Val? En canvi, si anem a altres ciutats molt més denses i molt més atapeïdes, com Tòquio, per exemple, ens trobam que només tenen uns 5,8 metres quadrats d'espai verd per habitant. Per
0: tant,
1: molt
0: poc. A Tòquio, molt de pas i molt grans, però també molta gent. I molt de ciment.
1: Per tant, no és només, així com a conclusions de tot això, no és només quants de metres quadrats de verd tenim, sinó que fan aquests metres quadrats de verd, no? Si realment actuen o si realment contribueixen en aquest concepte de ciutat esponja que dèiem, i quina capacitat té la ciutat per absorbir una pluja intensa, no? Per fer així un recordatori de tot allò que comentàvem la setmana passada, allò que necessitem perquè realment la ciutat sigui aquesta esponja a la que hauria de tendir seria el sòl permeable, serien escocells connectats entre ells, no aquests escocells tan tímids i tan ridículs, podríem dir, no? De 90 per 90 quan hi arriben. Necessitarien també paviments drenants, jardins de pluja, zones inundables, molta més vegetació i que els arbres tinguessin prou sol, prou terra per créixer. I tot això amb una xarxa de drenatge ben pensada. Resulta que Palma, l'única zona que abonea una xarxa separativa, la xarxa separativa vol dir que per una banda se recueixen, diguem, les aigües negres, no?, les aigües de rebuig, i per l'altra banda se recueixen les pluvials, és a dir, les pluvials tenen una infraestructura aposta per elles. Uh-huh. I doncs l'única zona de Palma on tenim aquesta infraestructura completa és en el polígon de Sant Castelló. Val? Per tant, crec que seria una bona zona per començar a fer projectes pilot d'aquesta ciutat esponja i començar a mirar què passa si convertim tot aquell asfalt, que en els polígons n'hi ha molt, en zones amb superfícies molt més permeables.
0: Efectivament, i sostenibles. Anem a repassar un poquet conceptes per aquells que no són pocs, que ens han seguit pràcticament cada setmana, no?, que hem anat apuntant i aprenent, aquelles coses que hem de tenir en compte, Cris.
1: Bé, doncs, tots aquests dos anys hem xerrat de diferents arquitectures i, bueno, que en el final són totes una mateixa, no? Hem xerrat molt d'arquitectures que curen, no? Aquesta, precisament, de la ciutat esponja, és una arquitectura que cura. Mm-hmm. I hem xerrat d'aquesta arquitectura que acompanya les cures. Hem xerrat de ciutats que se pensen per la gent gran, per els infants, per les dones. I recordem, però, que no han volgut fer distincions, no han volgut posar moltes etiquetes diferents a ciutats diferents, sinó que, en el final, allò que han volgut transmetre és que la ciutat ha d'estar pensada per tothom i sobretot per equilibrar oportunitats. Uh-huh. Val? Avui dia les ciutats continuen sent molt desequilibrades en quant a oportunitats, en quant a jerarquies de poder, i aquestes arquitectures que curen i que acompanyen són aquelles arquitectures que inclouen a tothom. No? I molt connectat amb això, en xerrar molt també d'arquitectures que ensenyen, no? D'aquestes, com una ciutat, com un edifici pot ser educadora o educador en el seu cas, no? Uh-huh. Ho hem posat com exemples les escoles, per exemple, però l'espai públic mateix també pot educar o deseducar si no està ben dissenyat, no? I hem xerrat també d'arquitectures d'aquestes que donen gustet, quan vàrem xerrar de l'arquitectura japonesa, per exemple, o de projectes guapos que ens hem anat trobant durant aquests dos anys. No? Recordo ara que vàrem parlar de sindicat de Felanitx, per exemple, que esperàvem per a veure ben aviat començat aquest projecte, mm-hmm, o d'aquell pla per passeig marítim de Palma, per la zona de Serenal, no?
0: Sí.
1: Que van inaugurar aquella victòria de ses arquitectes que finalment va succeir.
0: Va succeir,
1: no?
0: sí, aquell projecte en concret, sí.
1: I hem xerrat de barris concrets, també de barris concrets, d'espais públics concrets. Jo m'ho he passat molt bé perquè he conegut barris i zones que no coneixia, he pogut parlar amb molta gent que m'ha contat les seves experiències, les seves vivències dins aquests barris, i això m'ha demostrat una cosa, bé, que ja sabia, no?, però que diguem que l'he corroborat amb aquestes passejades que he fet per anar preparant els programes, que l'arquitectura i les ciutats s'han de caminar, s'ha de xerrar amb la gent, s'ha de conèixer el passat d'aquells llocs, perquè coneixent el passat dels llocs i dels edificis se mos obrin portes i finestres per estimar molt més aquests llocs i per entendre també, no?, de bon venim. No? Jo crec que, bé, al final conèixer el passat de les ciutats és com si haver-te xerrar amb el teu predí o amb la teva predina i que te conti d'on vens. No? I crec que això no ho podem perdre de vista i això ho aconseguim a través de xerrar amb les persones que han trepitjat les ciutats i que coneixen aquests passats.
0: Hem parlat també de referències, no?, de referents en el món de l'arquitectura, de l'urbanisme, Jane Jacobs l'hem esmentat molt, no? Ha sortit en molt de capítols com una referència indubtable. Álvar Aalto, també, l'arquitecte finès, Lloyd Webber... hem parlat de Le Corbusier, però no per llançar-li floretes, precisament, no? Ha estat un poquet iconoclastes en aquest sentit, posant Le Corbusier en el seu lloc, que és un lloc molt elevat, però que bé, que també de vegades s'apropiava coses que no eren seves.
1: Sí, per mira, exemple, aquest cap de setmana mateix he tingut al mig d'un aniversari, no? Aquesta discussió sobre Le Corbusier sí, Le Corbusier no, no?
0: I... Està molt bé, aquestes coses. Sí, quan però... sorgeixen en mig d'un aniversari, en mig d'un funeral.
1: Exacte. Bé, jo en Le Corbusier tinc un amor-odi. És vera que és el primer arquitecte que vaig conèixer quan vaig entrar a la carrera i... Bueno, repeteix, no?, que com a arquitecte ha estat un referent que avui dia continua viu i continua deixant petjada en molta de l'arquitectura que se fa. No? Com a urbanista, bueno, se va equivocar una miqueta bastant, no? Però bé, també se l'ha d'ubicar en el seu temps i se l'ha de contextualitzar, no? Totalment. El fet d'aquest de s'apropiació d'obres alienes i desmasclisme incorporat a totes les figures de principis i mitjans del segle XX i finals, també.
0: I de Van der Rohe, tu ets de Van der Rohe? Sí.
1: Una mica igual, una miqueta igual. Diguin, al final, recoman molt llegir la novel·la gràfica Mies, que Mies, explica molt bé...
0: Que és el nom de Van der Rohe.
1: Explica molt bé la seva vida i se veu molt bé, no? I te pot arribar a caure un poc malament, val? I jo estic segura que no, que me caurien malament tots aquests personatges, si m'anàs a sopar amb ells, no? Però els
0: serien
1: hi hem de...
0: els típics senyores, no?
1: Efectivament,
0: avui en dia.
1: Efectivament. Els hi hem de... I jo els hi cauria malament a ells, també, he de dir. Però els hi hem de reconèixer les seves influències, les seves aportacions a l'arquitectura, perquè, com he repetit també moltes vegades, el major canvi, jo crec que és l'únic canvi que hi ha hagut a l'arquitectura, diguem, de 180 graus, ha estat el moviment modern. I el moviment modern ha estat encapçalat per tots aquests homes que coneixem i per totes les dones que coneixem molt manco però clar, que també han tingut molta influència i han tingut obres molt representatives i que convé moltíssim conèixer.
0: Idò, estem a punt d'acomiadar-te, però un dels projectes que dus en marxa i sobre el qual sentirem parlar és Arrelar, i vull demanar com està, en quina fase està, perquè també hem parlat de...
1: Sí, he de mirar Arrelar. Justament ara, la setmana que ve, començam la feina amb els joves i les joves dels instituts. Fins ara, recordem que allò que han fet és xerrar amb les dones de 4 municipis de Mallorca, de Pollença, Sineu, Sencelles i Petra.
0: Recollint el patrimoni oral, els costums, un poquet la seva relació amb el camp, també.
1: Exacte.
0: Si no
1: sí. Totes aquestes experiències quotidianes que mos han volgut contar, mos han guanyat la seva confiança, que això era l'objectiu principal d'aquesta primera fase del projecte. M'ha anat a fer vermuts amb elles, m'ha anat a passejar pels pobles. I ara és el moment de que entrin els joves i les joves d'aquests municipis i a través de la fotografia comencin a relatar aquestes mateixes històries o històries noves. No? De tot això anirem veient exposicions, recordar també que tenim una plana web, arrelarrural.com, on podeu seguir tot el progrés d'aquest projecte, que en aquesta segona fase tindrà aquests tallers de fotografia, però també tallers de música i també més trobades amb les dones. Per tant, jo vos convido a seguir-lo perquè és un projecte en el que estem disfrutant moltíssim i esperam que la gent que hi participi i que el segueixi també el gaudeixi.
0: I tots està enregistrant, no? No sé si després per fer un documental o per tenir aquest material gràfic al Monco, no?
1: Sí. Audiovisual. A final d'enguany sortirà la primera part del documental, que l'està fent Silan Films, amb en Carles Bovenes capdavant. Sortirà aquesta primera part i ja l'any que ve sortirà el documental complet, que també esperant que tingui un recorregut interessant.
0: Cristina Llorente, fins aviat, que te vagi molt bé tot allò que facis.
1: Moltes gràcies i moltes gràcies per aquesta oportunitat.
0: Vinga, gràcies a tu.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuanat.
4: I avui les fades són les protagonistes de la secció que cada dimarts dedicam a la literatura. Ring, ring.

0: I per parlar de fades, Maria Conet, com estàs?
1: Va bé,
0: el grup fades, mira, ha estat així de previsible en aquest cas.
1: Molt bé.
0: Però ens agraden.
1: Claro que sí.
0: Les fades nostres també ens agraden.
1: I muntes una interpretació diferent del concepte de fades que vos
0: no,
1: que vull,
0: així
1: que...
0: I més xerren de Marilyn, que per favor m'he d'aixecar i posar-me en posició d'adorar els déus, no? Si parlant les deesses en aquest cas. Vinga, què hi pagam avui?
1: I d'avui és un llibre que se diu Les fades modernes en català, Les fades modernes en castellà, que ha sortit enguany, vull dir fa aquest mes, més aviat, amb Impediment en castellà i amb Club Editor en català. I és bastant especial perquè és d'Anna Clare Pollard, que és una dona que va néixer a Bolton, està viva, i se la coneix sobretot com a poeta. I això és una la seva primera novel·la. El que passa és que ella diu que tota la seva obra està travessada per això, per els contes de fades, per els mites, per les llegendes, i s'hi va costant de diferent manera. S'hi ha costat ja des de la poesia i des de l'assaig, i ara és la primera vegada que s'hi costa des de la novel·la. I és una novel·la realment bastant atrapant. És una novel·la que és un conte de contes, que diguem, on veiem com, on entenem, on mos explica d'on surten aquests contes de fades, que coneixem com es de Rapunzel, en Barba Blava, una caputxeta vermella, tots aquests contes que després Disney s'ha encarregat d'endolcificar, no?
0: Sí.
1: Però com tenen l'origen, és a dir, l'origen és l'oralitat, òbviament, no hi ha un origen clar, però durant el regnat d'en Lluís XIV, el rei Sol a París, hi va van començar a proliferar salons literaris, i n'hi havia un, es de Madame d'Aulnoy, que... era un saló sobretot de dones que anaven a explicar aquests contes que els havien explicat quan eren petites, però els actualitzaven perquè tinguessin més sentit per ser època moderna. I és la Madame d'Aulnoy, de fet, qui va nombrar per primera vegada aquest tipus de contes com a contes de fades. I en aquesta novel·la mos ficam dins aquests salons on cada vegada s'escriu un conte diferent. Okay. Comença una mica quan en Charles Perrault, que és qui després els va escriure i unificar, i és gràcies a ell també que mos han arribat bastant, comença acudint a aquest saló.
0: O sigui, el que fa el llibre, si no estic entenent malament, és despullar una mica d'aquest romanticisme i d'aquesta edulcoració, aquestes històries que ja han esdevingut universals.
1: Exacte. Exacte, i mos expliquen això com elles en actualitzar-les també servien com a crítica social, com la censura arribava també en el saló. I també, a través d'això, veiem com aquesta història d'una princesa que està tancada a una torre no és tan llunyana, a lo que mos pensam, perquè les dones aristòcrates d'aquella època, si se portaven un poc malament, tenien el risc d'enviar-les que els atenguessin a una presó o castell o a un convent de monges. No? I, per tant, això... com que a part dels contes també coneixem la vida d'aquestes dones que se reunien, veiem com a més d'una té esperit i fins i tot li passa, no? I per això ha estat una novel·la super fresca, divertida, alhora que prou brutal
0: i reveladora, no?
1: Sí i molt actual també, en el sentit de que estem allà a un segle que no és gens el nostre, òbviament, amb unes coses difícils de creure, però el llenguatge que utilitzen, i sobretot la narradora, que utilitza un llenguatge, que és omniscient, utilitza un llenguatge totalment adreçat i amb tot, en el públic contemporani, i amb tot de conyes, hi ha moltes conyes. La veritat és que un
0: coneixia la Clare Pollard?
1: No la coneixia,
0: jo,
1: no.
0: Jo tampoc.
1: No la coneixia. Però quan a les novetats vaig veure que, bé, de que anava, em va fer moltes ganes. La veritat, ha estat una... Sí, és un llibre que ha arribat a la llibreria per pura gola.
0: O sigui, l'has encarregat per...
1: Per gola.
0: Per gola, molt bé. Sí. Està molt bé la gola.
1: Està molt bé.
0: Que vinculada a la literatura. Què més coses podem dir de les fades modernes?
1: Que així com està escrita també és un llibre que és com a... que du molta sobre... És a dir, que és fàcil i et gent veu alta i que quedi bé. Perquè per anar a Clare Pollard, segons ella, diu... troba que l'oralitat és superimportant, bé, més que superimportant, ara aquí, un lloc comú total, però que sí, és que li agrada molt la part oral dels contes, no? I per exemple, quan diu que ella té fills petits i que els explica els contes i s'ho passa beníssim explicant els contes en veu alta i que ja ho sabem, no?, que les històries han començat així. I aquest llibre realment és vera que si el llegeixes en veu alta té tot aquest... tot aquest encantament en sis per poder escoltar. I la veritat és que, t'ho dic, a part de descobrir nous contes de fades, perquè jo, per exemple, la pell d'asa no el coneixia, o el conte de la gata blanca tampoc, uh-huh. a part de conèixer-ne de nous, també veus un petit origen dels antics i les modificacions que va patir en aquest moment de la història. I que si a la mínima que vos cridi un poc d'atenció a aquest tema, jo crec que vos ho passareu beníssim llegint-lo.
0: Tu creus que les nines i els nins que de petits es llegeixen contes o es conten històries, al final tenen moltes més possibilitats de ser lectors i lectores, o pel camí solen passar moltes coses i tampoc és una...
1: No en tinc ni idea, Rafa, és veritat.
0: Ara t'ho demanava si tenies aquí una estadística. No, digo, no mira, tenc... sí, tinc una estadística que acaba de treure el New York Times fa no, mitja hora.
1: No la tinc gens, però... Hombre, jo crec que si de petit t'han fomentat un poc sa curiositat i ses ganes d'abans de dormir i escoltar un conte en lloc de fer una altra cosa, segurament en el moment que tu puguis llegir, com que vas dir lo guai que és escoltar un conte abans d'anar a dormir, jo tinc molt bons records d'això de la meva infància, de que m'ho contessin contes. Després, si sa que comences a llegir, vas tu, no?, cap a aquest objecte màgic, però qui sap. No s'obre, no s'obre, en tot cas. Segur que ajuda.
0: Havies llegit qualque novel·la o qualque llibre de sigui amb la mateixa estructura que les fades modernes? O...
1: La veritat és que no, ara mateix no me sona. No? Mentre ho llegia no me recordava de res.
0: Clar.
1: No.
0: I l'estructura tampoc, no?
1: No. No, no. El que més em podia recordar era els contes de la Maria Castanya. Saps que en aquest recull de contes...
0: Bueno, i de les rondalles, no? També un poc.
1: Sí, totalment, les rondalles. Però clar, com que aquí en aquest llibre no és un recull de contes... A cada capítol hi ha un conte, però aquest conte està ficat dins un context. No? És com estem de sota en el saló de la Madame Monyó i en Charles Perrault s'aixeca per explicar Barba...
0: I contextualitza Lava. També a nivell temporal, no?
1: I totalment.
0: I geogràfic.
1: Totalment, mos du a Versalles, mos du a conèixer totalment... Sí, coneixem moltíssims contextos polítics, context social... Ella diu que en Lluís XIV... S'ho tornen a aclarir, però en Lluís XIV era com un Trump actual, un pedòfil que li agraden les coses que brillen, saps?
0: Uah.
1: Tal qual diu això. No ho diu en el conte, ho diu en una entrevista. Però el retrata així, realment. I a part també coneixem la història d'anar a ser de Barona, a ser d'Olnió, que és la seva història pròpia de la seva vida personal, ja és de conte de fades, la veritat. I totes, de fet, en el final del llibre hi ha un petit epíleg on diu, més o menys, que dir, podeu cercar el que és real i el que no, perquè ja no fa un intent de ara vos explicaré una història real amb aquestes protones, tal, però vos sorprendreu de la quantitat de coses que són reals que vos he explicat aquí. I és això, és aquest... No és una recopilació purament. Tots els contes estan inscrits dins un context i tenen tot el sentit. També ella s'imagina com en Charles Perrault arriba a treure els contes de Barba Blava, per exemple. Després assistim a les converses que tenen després de que s'hagi llegit un d'aquests contes.
0: Ah, que bo.
1: Les converses que elles tenen, totes les crítiques que li fan a la persona que ha llegit el conte. I és com que els salons literaris funcionaven un poc com un club de lectura, però també com un lloc on... com un micro obert, no? On tu pots anar a provar...
0: I tenia la seva vessant social, no? Socialitzadora, clar. Allà
1: exacte.
0: Se formaven parelles o amistats... I...
1: Sí. I és de la mateixa època que Molière.
0: Clar.
1: I fet, en Molière, la seva obra de les Precioses,
0: sí.
1: De qui se'n riu és d'aquestes dones que estaven en aquests salons literaris.
0: Tu creus que un tipus de literatura, diguem-ne, elegant, que seria aquesta literatura que transita també els ambients cortesans, de la cort, no sé, Stefan Zweig també té, té novel·les
1: sí,
0: així,
1: sí.
0: O biografies que diguen que se podien... circunscriure, no?, en aquest subgènere.
1: Sí, tu saps si li diuen així o
0: no,
1: de dir?
0: No, m'acaba de
1: dir. Pues, mira, si vols, pots ser la persona que...
0: Les amistades peligroses, no?
1: La cunyata que té. Sí, total. Que...
0: Fins i tot el Marquès de Sade. No sé,
1: exacte,
0: que...
1: sí. Doncs pues a mi m'encanten aquestes.
0: En Guido Montpassant també. No. Tenia relats molt sucoses que...
1: No, com si ho sé, la de la Telina i Ciencia, n'he dit Wharton, també.
0: Wharton, sí.
1: No sé, és una altra època,
0: totalment.
1: Però també...
0: Sí, sí, bueno, la literatura anglosaxona, no? És proclio, també.
1: És molt
0: proclio. I la francesa, també.
1: Sí, hi ha un gran... perquè m'imagino que, com per tot, durant molts anys són qui han escrit.
0: Idò, per què no quedes a la secció de llibres d'avui, llibres, llibreries, biblioteques, lectors.
1: Maquet?
0: Sí, no sé, perquè crec que coneixes el protagonista d'avui.
1: Crec que sí, en Maquet.
0: Vinga, un poquet de música i continuem parlant de llibres aquí a la Viada. Molt bé.

Ivetres Ràdio és Dial. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. Ivetres Ràdio, serveis informatius. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.

0: I avui a la nostra secció de llibreries, biblioteques i lectors tenim l'honor de rebre en Lluc. Quenet, Lluc, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Amb el qual hem parlat per telèfon molt bé, diverses vegades, però sí. Crec que presencialment havies vingut.
1: Havia vingut un pic o dos,
0: però ja, ja fa temps.
1: Ja fa temps, sí.
0: I d'allà ara que tornassis. Sí. En Lluc, juntament d'Anna Maria, que no se n'ha anat, van obrir, ja, quan fa ja?
2: 3 anys.
0: 3 anys, van agafar la llibreria Lluna, ja General Riera. Clar, doncs demanaria un balanç així ràpid, però si encara sou allà, és que la cosa més o manco pot anar, no?
1: Sí, més o manco s'aguanta, sí.
0: S'aguanta molt d'esforç, evidentment, sí. I fent moltes activitats. Anem a repassar-les perquè comencen les trobades, repreneu les trobades, i a més amb un títol i amb una escriptora que ens agrada, que és Olivia Lund. Lluc.
1: Correcte, dia 6, dimarts que ve, tenim en Olivia Lund en el nostre club de lectura, a les 6:30, vendrà l'autora, vendrà Anna Maria que el dinamitzarà i per això hi ha bastanta gent apuntada, ja bastanta gent ha comprat el llibre.
0: Molt bé, a quina hora has dit? A les 6:30?
1: 6:30.
0: I abans passarà per la vida?
2: Exacte, abans la tindrem aquí a Galerada.
0: Molt bé. Què te va agradar de Corks? L'has llegit tu també?
1: Jo l'estic acabant, Jo trobo que és com una rondalla, bé, els llenguatges de rondalla.
0: És vera, totalment.
1: I sí, m'agrada bastant, hi ha moltes paraules que desconec, dic...
0: Que això també és estimulant, no?
1: Sí, és estimulant i és sorprenent per una enlota tan jove. I sí, sí, m'està agradant.
0: Maria?
2: A mi trobo que té un món fascinant. Que, mira, justament, les fades modernes que ara xerràvem són contes d'incontes, Corks també són contes d'incontes. Però teixits d'una altra manera. A mi m'agrada molt el tema de ser epigenètica, de pensar que el que han viscut els nostres ancestres mos afecta de qualque manera, i això en aquesta novel·la està claríssim. I també és llenguatge, és ritme... Bé, no sé, a mi m'agrada moltíssim. I hi ha també aquesta part tan local i de sentir-ho tan pròxim, que també m'agrada molt, però que estic segura que és un llibre que pot funcionar perfectament a gent que no estigui lligada a Mallorca. I, de fet... ja l'estic regalant a amics de fora d'aquí i els està agradant, així que...
0: Olivia, que també és molt jove, no?
2: Sí.
0: No sé si arriba als
1: 34 anys.
0: Veus? Amb aquesta, no sé si dir-li fornada, perquè de vegades això de les fornades cerques un corpus unitari i no hi és, o elements en comú, més enllà de l'edat, no sé si hi són, no? Encara jo crec que falta perspectiva, però poden xerrar de Naina Fullana, per exemple, no? Que...
2: Totalment, però tenen realment una manera d'apropar-se a les històries molt diferent.
0: Sí, sí, no, però totalment, per això dic que tampoc és siguin...
2: Però sí, jo quan vaig llegir Corks m'ha de recordar la sensació que m'ha quedat, no per la lectura, sinó de quan havia llegit Els dies bons, de Naina Fullana.
0: Veus?
2: Perquè hi ha aquesta cosa de, ostres, quina novel·la més ben parida, per dir-ho així, i més rodona, venint d'una persona que té 24 anys. És com, uau.
0: Amb molt de món interior, clar, perquè no la tens a... Això ja ho repetim molt, però això que deia en Hemingway, no? Que si no has viscut no pots escriure. Ho he dit així un poquet amb broxa gorda, però ja m'entenem. Crec que cada vegada se va esveint, o

0: Tenim l'inici del curs d'escriptura dia 5 d'octubre amb en Josep Manel Vidal Llanes, com sempre, que sempre funciona aquest
1: sempre
0: curs.
1: Sempre funciona.
0: Sí, sí. I tenim també un Death Café dia 16, que solen fer també cada mes, i la tertúlia poesia mensual el darrer divendres de, del mes.
1: Teniu un perfil així detectat de lectors que s'hi acosten, de clients que s'hi acosten en aquestes activitats? No sé, gent del barri, gent de... que no sé.
0: Sí, hi ha bastanta gent del barri. I després per xarxes també ve... Ho conec gent que no és del barri i que s'apropen perquè els interessa. Sí, també. I també molta gent repeteix, encara que no sigui del barri. Sí.
1: Que bé, les xarxes funcionen, recordem, per exemple, Instagram de Lluna.
2: I una llibreria, per mi, sí. I una llibreria.
0: Una llibreria.
2: Facebook crec que és llibreria Lluna.
0: Sí.
2: I sí, funcionen. La veritat és que bastant, sobretot amb pastellers, amb els altres que ha contingut, no ho sabem tant, però pastellers sí que molta gent ho descobreix per allà.
1: Com funcioneu a l'hora de gestionar la llibreria? Si ben vos repartiu les feines, si feis un poquet de tots... Bueno, sí. Vosaltres dos, bàsicament. Sí. Tenim que vos ajudi
0: tot lo de xarxes és na Maria.
1: Molt bé.
0: La comptabilitat darrerament la fa més jo que ella.
2: Sí.
0: I després el tema d'omplir la llibreria en quins llibres i tal també ho sol fer més jo, però és una cosa que fem bastant junts, crec.
2: Sí, sí, una mica ens repartim. Jo crec que en Lluc du com esgruixat de el que s'ha de fer perquè la llibreria estigui oberta cada dia. És vera. I jo duc més la part de comunicació.
1: Tenir llibres, no?
2: Sí, tenir llibres, tornar-los, quan venguin de nous, no?
1: Clar.
2: I jo duc més la part de dur les xarxes, per una banda, i de les altres activitats, organitzar les activitats, xerrar amb els talleristes, amb la gent que vol acudir, etcètera, etcètera. I després, el que fem tots dos és atenció al client, no? Sí. Segons el torn que mos toqui.
0: Sí.
1: 3 anys, jo és que record quan vos vaig entrevistar i crec que feia molt poc, no? Que havíeu agafat.
0: Que sí. Sí,
1: estava
0: sí,
1: començant sí. I precisament era el pretès, no? De xerrar amb vosaltres.
0: Sí, sí.
1: Teniu els mateixos gustos literaris o vos contaminau una altra? Tu te'n fies d'en Lluc, en Lluc se'n fia de tu?
0: Sí, mos contaminam bastant. Penso que així mateix per la quantitat de... Hi ha bastant de llibres que han llegit tots dos.
1: Clar.
0: I és una cosa que jo tendeix quasi a evitar. Per
1: clar,
0: dir, així
1: clar.
0: Podem aparcar més.
1: Efectivament, això
0: però,
1: és que,
0: clar,
1: que vos anava a dir.
0: Sí, sí. Però clar, quan un llibre realment un dels dos mos ha entusiasmat, l'altre li té moltes ganes. I després, per exemple, som diferents a l'hora que jo no llegesc assaig o potser qualque crònica periodística o qualque llibre d'en Carrer, que no és que sigui ficció, però
1: sí,
0: tampoc clar, són
1: sempre,
0: assaig.
1: Sempre
0: no?
1: Basats en fets reals i,
0: sí.
1: I alguns sobre la seva família, que crec que ja no li xerra cap.
2: Sí, en amistat amb tothom.
1: Sí.
0: Correcte. Amb això hi ha alguna diferència, sí. D'això. Jo, per exemple, no llegesc assaig i a ella sí, li agrada molt.
1: I teniu clients que ja van directament o un o l'altre?
2: Sí, sobretot, és a dir, en Lluc llegeix molta novel·la negra,
1: ah,
2: bastanta, i jo quasi no en llegesc. I els clients de novel·la negra van anar en Lluc directes.
1: Sí.
2: Jo dic, ei, que jo no te podré assessorar tan bé.
1: És curiós el gènere de la novel·la negra, Lluc, que per molt temps que passi, moltes coses que passin a nivell editorial, literari, modes, tendències, fenòmens, continua ja sempre.
0: Sí, sempre. Hi ha moltíssima gent que jo crec que només llegeix això, que si,
1: sí, sí.
0: Que si no hi ha un enigma no poden seguir llegint. I ja està, és així. I a mi m'encanta, i saps que ja són sagues que ja coneixen molt bé un personatge, un inspector o un detectiu o el que sigui. Això també és com una sèrie, no? Que ho mires ja per estar en companyia d'aquell personatge, no?
1: Tu la novel·la negra no t'has aficionat?
2: Sí. Que m'he aficionat. He tingut molt de moments i som molt fan d'en Fred Vargas, per exemple. Agatha Christie, sé que és un clàssic, però m'encanta. El que ara fa molta estona que no m'ha cridat tant l'atenció.
1: Ja.
2: Més per èpoques, però vaig tenir una època ben de novel·la negra. Però és vera que no, mai només he llegit novel·la negra. I en Lluc tampoc, en Lluc ho combina amb moltes altres coses.
1: Qualque autor o autora que t'hagi acompanyat sempre o en els darrers anys, o des de fa molt, Lluc?
0: A mi mai

0: Kill Connelly.
1: Ja,
0: Michael
1: molt bé.
0: Connelly de Los Angeles. Tot passa a Los Angeles, és
1: Sí.
0: un llibre que passa fora. És un policia de Los Angeles i espectacular. Ha aconseguit crear en Harry Bosch, que és un personatge que ha sofrit moltíssim a la seva vida, però encara té un costat tendre, no? És un tio duro, és un tipo duro, però encara té un costat tendre i està molt ben construït, molt ben
1: A
0: construït.
1: gairebé tots els investigadors, detectius, policies que són els protagonistes de les sagues de novel·les negres, li ha passat la vida per damunt,
0: Sí,
1: no?
0: total,
1: Quasi és
0: total.
1: inevitable, no?
0: Sí, total. Sí.
1: I a més sempre vinculats a, bueno, a fumar, a l'alcohol, o sigui, tot.
0: Total,
1: N'hi ha excepcions, òbviament. La
0: solitud,
1: solitud,
0: sí.
1: òbviament, aquesta cosa atormentada,
0: Sí, mira, un que no és així és en Hercule Poirot.
1: no? Efectivament, per exemple, sí, que és més vitalista, a mi.
0: Sí, i distingit.
1: I distingir, sobretot. Diu les recomanacions que ens dus, vinga.
0: Molt bé, idò. Vos duc novetats, però també vos duc llibres que no són gens nous.
1: Mos agradava.
0: Començaré amb Els restes del dia d'en Kazuo Ishiguro.
1: Hombre, un clàssic,
0: Sí,
1: clàssic
0: sí,
1: modern.
0: sí, sí, sí. Bé, és un llibre que te contes dia a dia d'un majordom, però que no és una vida trepidant, precisament, però té una escriptura tan clara i tan harmoniosa que no vol sortir d'allà. He pensat que pot ser una demostració del talent que fa, com dient, vos explicaré la vida més avorrida que hi pot haver, però ho faré amb tant d'art que serà una obra mestra. I darrere aquesta façana de seriositat d'aquest home ja s'amaga també un home molt sensible que se descobreix i me pareix un llibre fascinant. I ja t'ho dic, dius, realment m'he passat el llibre dins una mansió que
1: Totalment.
0: per jo, bueno, pot ser el meu llibre preferit i tot.
1: Això té una pel·lícula també amb
0: Sí,
1: Anthony Hopkins que crec que
0: exacte.
1: tots recordem, la resta del dia, el que queda del dia, perdó. Nishiguro, que va néixer al Japó, com el seu llinatge indica, però que escriu en anglès
0: Sí.
1: perquè viu, no és, pràcticament des de sempre, no? Crec que a Londres. I és
0: Sí.
1: un autor d'aquests també a tenir en compte.
0: Sí. També hi ha un llibre que se va fer una pel·lícula, Nunca me abandones. Sí.
1: Sí.
0: Bé, jo no he vist les pel·lícules, no? Però el llibre també m'ha agradat molt. Sí.
1: El que queda del dia està bastant bé.
0: Sí. Segueix que amb
1: Sí, més títols.
0: Anne Tyler vaig descobrir aquesta autora amb el seu darrer llibre l'any passat, 3 dies de juny. No està traduït en català, per desgràcia. Però és un llibre que m'ha agradat molt. La protagonista va a les noces de Sofia, on trobarà el seu exmarit, i no vos puc dir res més. Però és un llibre molt fresc, se llegeix superbé. Na Maria també el va llegir i li va agradar molt també. Sí. Se llegeix superbé. I en català té alguns llibres traduïts, com Una sala plena de cors trencats, editat per Proa. El protagonista és un home solitari i me va encantar com aconsegueix que t'identifiquis amb aquest home. Sí, té una escriptura sempre molt clara, molt enganxa molt, sempre solen ser assumptes de família i m'encanta aquesta autora. Sí, és un premi Pulitzer, és un premi
1: I Don
0: Pulitzer.
1: Tyler també
0: Anne
1: va
0: Tyler.
1: descobrir, si encara no l'heu fet, o va revisitar, tornar a ella.
0: Sí.
1: Més títols.
0: En duc ara un de nou, ha sortit aquest mes de setembre. És John Fiden John d'en Douglas Stewart, un escocès que va guanyar el premi Booker en la seva primera novel·la, La història de Shuggie Bain. Són llibres que edita 1984, una editorial que m'agrada molt, que de sa que me fi molt, que fa llibres molt cuidats. I aquest llibre segueix la història d'un al·lot, d'un jove en els confins d'Escòcia, una illa que es diu Lewis and Harris, que està perdudíssima, que té molt poca població, té un poble i pràcticament res més. I és un al·lot que no ha sortit de l'armari i que no és fàcil, gens fàcil per ell en aquella societat que són ortodoxos, són presbiterians. I sí, és un ambient molt opressiu, com ho és també la meteorologia d'allà, no? Tot el temps plou i això també com que
1: L'aïllament, no? Perquè també és una
0: l'aïllament.
1: illa per dos bosc en Atlàntic Nord, allà, per allà,
0: Sí,
1: bueno.
0: tenien un ferri i els diumenges no hi anava el ferri perquè són presbiterians
1: Clar.
0: i no hi podien anar. I quan varen començar a posar ferris els diumenges, a la vista hi va haver una revolta per allà. I també el medi físic, amb aquells turons, aquells camps verds, aquest camp de torba, també el marca molt i en el llibre sent que d'alguna manera la mà també l'allibera a ell, aquell ambient. Un poc aquest ambient que l'oprimeix, amb els seus paisatges també és el que l'allibera i el fa sentir viu. Un llibre que m'ha encantat, John Fiddan John.
1: Molt bé, i queda recomanat. Algun títol més ens queda?
0: Sí, tinc també, és de Tatiana Tibuleac, que hombre, després de bastant d'anys ha tornat ara. Quan siguis feliç, ataca tu primer, se diu el llibre. També passa, bueno, què passa entre Moldàvia i França. I m'està agradant bastant, l'estic llegint, no l'he acabat, m'està agradant bastant, retrobant bastant en Tatiana Tibuleac de l'estiu en què la mare va tenir els ulls. El llibre surt dia 6 d'octubre en català. En castellà ja ha sortit, editat per Impedimenta.
1: Per Impedimenta, senyor. Jo m'he llegit, ara estava repassant l'estiu que la mare va tenir els ulls verds i un altre que...
0: El jardín de vidrio, jo no l'he llegit, sé que però no l'he llegit.
1: I és vera que jo m'agrada, és vera que... No, després no la té massa en el radar, però quan hi pens, ara m'has fet pensar, per exemple, sí. I jo crec que quan siguis feliç ataca tu primer, també me'l compraré. Teniu editorial, a qual títol més, Lluc?
0: En té més ja,
1: vinga, sí, digues
0: sí. Bernard Schlink va sortir per Sant Jordi, just per Sant Jordi va sortir el seu darrer llibre, La vida al final, amb anagrama, i és un llibre que m'ha encantat, és de l'autor del lector, també un llibre que el va dur sa fama.
1: La pel·lícula també.
0: Sa pel·lícula famosíssima, sí, sí.
1: Ken Winslet.
0: Sí. I bé, un llibre que a mi m'ha encantat, des de millors llibres que he llegit enguany, i a la gent en general que li he recomanat li ha agradat.
1: Que bé, i doncs, dins tots aquests títols a casa, apuntats, qualque editorial vos volia demanar, has parlat d'edicions de 1984, que sigui una garantia per a vosaltres, no? Que normalment no faci.
0: Jo, edicions de 1984, pot ser la meva preferida. Mm. Pot ser la meva preferida. Libros de l'asteroide també, però té un poquet de tot. No sí. Tot el seu llibre m'han agradat. Sí.
1: Maria, tu?
2: Ja estava pensant i no m'ha acabat.
1: Impedimenta,
0: Impedimenta,
1: Periscopi.
0: Sí,
2: Periscopi. Sí, això, el Periscopi molt.
1: Ah, sí. M'està molt cuidada, és el que les portades, l'edició.
2: Sí, i la segona Perifèria. Ah, sí, també sí. A mi m'agrada molt.
1: Idò, tenim tot això i carretades també de títols d'autors i autores d'aquí que s'han posat d'acord i aquest mes de setembre, octubre, està sent rabiós a aquests nivells. Aquí en el programa van desfilant. Recordem Olivia Lund, la setmana que ve, per exemple, Fausto Puerto demà. Idò, Lluc, Maria, moltíssimes gràcies per venir aquí a recomanar llibres, a parlar de literatura. Maria, per la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve. Olivia. Exacte.
1: I amb música acabam avui l'aviador, després de parlar tant de llibres. L'altra cara és el primer senzill del nou disc de Pere Gené, que per cert vendrà a presentar-ho al programa el dimecres 7 d'octubre, pròxim dimecres, amb Pere Gené i la seva música. Vos deixam per avui. Ja sabeu que tornem demà. Vagi bé.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez, com anem? Espera, que no te sento. No
1: sempre me passa igual,
0: no? Ara.
1: Sempre me silencia.
0: Tornem a començar. Ja som aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I tu?
0: Molt bé, perquè avui hem de donar una notícia. I és que La Oreja de Van Gogh tornarà a actuar a les Illes.

0: Fa només unes hores, fa només uns minuts, ho han conegut. La Oreja de Van Gogh passarà per les Illes Balears l'any 2027. Però un moment. És una informació que no és del tot oficial.
1: És que hem de dir que fins fa només uns minuts la redacció d'IV3 Ràdio ha estat intentant contrastar aquesta informació.
0: Sí, ho explicarem bé. Eren les 13:43 del migdia, quan l'agència EFE ha emès una notícia. La Oreja de Van Gogh actuaria a Mallorca l'11 i el 12 de juny del 2027 al Mallorca Live Occident. I clar, tothom ho ha celebrat.
1: Home, eufòria col·lectiva, l'Oreja de Van Gogh. Les Balears formaran part d'aquesta gira històrica, d'aquest grup històric i d'aquesta cantant completament històrica.
0: Correcte. Però després, com a bons periodistes, han volgut contrastar aquesta informació. I cosa estranya ha passat. Cap mitjà oficial, ni el grup ni el festival en qüestió, ho tenien publicat. Què ha passat? L'agència EFE no se sol equivocar, no sol cometre errades informatives, sinó plasmar comunicats oficials.
1: De fet, la seva informació se basa en una nota de premsa de l'Oreja de Van Gogh.
0: Què vol dir això, Jordi?
1: Que l'Oreja de Van Gogh ho ha publicat sense estar 100% confirmat amb el festival. L'Oreja de Van Gogh ho ha dit i després s'ha desdit. Per què? Què ha passat aquí?
0: Com vos han dit, a IV3 Ràdio hem estat fent feina per confirmar o desmentir aquesta informació. I vos podem dir que, segons hem pogut saber, efectivament, l'Oreja de Van Gogh actuarà a Mallorca.

0: Que bé. Ja pràcticament oficial, sense ser-ho. Ho hem pogut sobre.
1: Sí, sí.
0: I tenim una altra notícia per vosaltres. No manco important. Atenció. La moda dels pastís de formatge ha mort. Ja sabeu que les modes passen ben ràpid avui en dia.
1: Primer va ser la trufa, després festuc, xocolata Dubai, i ara mos trobàvem a la era dels pastís de formatge.
0: Però fins aquí. Fins aquí perquè hem de lamentar la fi d'aquesta moda. Aquesta és la conclusió que hem arribat perquè una de les botigues que havia obert a Palma, botiga exclusivament de pastís de formatge, arran de que aquesta moda ha acabat, la botiga ha tancat.
1: Sí que jo crec que podem fer un minut de silenci per els pastís de formatge.
0: Sí. T'agrada els pastís de formatge, Jordi?
1: Sí.
0: Havies caigut en aquesta moda?
1: No. M'havia agradat molt abans.
0: Tu vares posar els pastís de moda.
1: Ah, ja ho hem dit.
0: Molt d'anys, per cert, a les Miqueles, Miquels, Rafels, Rafeles, Bieles i Biels. Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: Bé, si mos coneixeu a Xiu Xiu, ja sabem, ja sabeu que som un programa assenyat, responsable, modest...
1: i humil, sobretot.
0: I per això, nosaltres aquí a Xiu Xiu reconeixem els nostres errors. I és que ahir el nostre col·laborador Joan Rafael Coves, que cada setmana ve a presentar els seus respectes a un poble que ha tocat per sorteig, va dir que Consell, poble de Mallorca, s'havia independitzat de Santa Maria l'any 1925 i, clarament, era una errada.
1: Afortunadament, la vàrem corregir pràcticament al moment.
2: Jo he trobat que se va independitzar de Santa Maria. A la millor té la dada incorrecta.
0: Bé, bé, continuem.
3: Bé, això ho hem de cercar. Això no pot ser. Sergeu, que ve de ràdio, tinguem aquest dubte.
2: O se va independitzar a les dues bandes, jo ja sé. Aquí la gent s'independitza o pobles en massa.
0: Perdona, sí, diu que se va independitzar de l'Aró l'any 25. Com pot ser això?
2: Com pot ser això? Me'n posa. Se independitzó de Santa Maria, també.
0: No, li he demanat. Consell es va independitzar de l'Aró o de Santa Maria?
2: I què t'ha dit? De l'Aró.
0: De l'Aró. Pues l'any 1925.
3: I posa-li. Demana-li per què en Joan Rafael
2: té Santa Maria.
0: Quin embull, Jordi?
1: Quin embull, eh? Vàrem entrar un moment de dubte total.
0: Exacte. Una mica embull tot plegat. De fet, en el moment vàrem començar a rebre reaccions.
1: El nostre Instagram, @xiuxiu.ib3, un oient, en Toni, mos escrivia: hola, és Sant Eugeni que se va independitzar de Santa Maria.
0: I nosaltres, Bé, ho hem volgut aclarir avui perquè som un programa, com dèiem, assenyat, responsable, modest. Ara trobarem el per què mos vàrem equivocar, el per què... Santa Eugènia se va independitzar de Santa Maria, Santa Maria no té res a veure amb Consell, com així diguérem, etcètera, etcètera, però supos que heu notat que avui mos falta en Xavi.
1: Sí.
0: En Xavi, sí, sí. Li enviam una ferrada, avui no ha pogut venir.
1: Se nota buit, en l'estudi.
0: Sí, mos sentim tots sols, Jordi.
1: Sí. Bé, no tant.
0: No tant, perquè ha vengut a veure'ns en Josep Alorda. Josep, com estàs?
4: Molt bé.
0: No ets substitut d'en Xavi?
4: No.
0: Volem calmar l'audiència?
4: No podria fer-ho. No podria.
0: Exacte.
4: Xavi només n'hi ha un.
0: Exacte. Però ets de Santa Eugènia?
4: Efectivament, se podria dir que sí.
0: I, i a més... t'estàs sentit al·ludit pel tema del qual parlam.
4: Sí, no. Error garrafal.
0: Ja. Tu sabies que Santa Eugènia havia... formava part de Santa Maria?
4: Sí, jo ho sabia, és conegut en el poble, ho he dit un poc, ara de ser molt, molt llest, però sí que veure que a nivell administratiu encara se fan coses en Santa Maria, vull dir...
0: Sí, no mos facis espòilers.
4: Vale.
0: Perquè, clar, nosaltres vàrem cometre aquesta errada de dir que Consell s'havia independitzat de Santa Maria, i clar, vàrem rebre tot d'unes reaccions, un oient mos escrivia a Santa Eugènia que se va independitzar de Santa Maria... I el nostre company, Raül Valls, que és de Consell, també me'n va enviar una nota de veu.
5: M'encanta aquest tema. No, efectivament, Consell se va independitzar de l'Aró ara fa 101 anys, el 29 de juny de 1925. De fet, l'any passat van celebrar el centenari de la independència. Tot i això, ja feia 100 anys, més de 100 anys, que Consell reclamava aquesta independència. Des de sempre s'havia reclamat la independència. Però va ser un sineuer en Barceló García de Paredes que va venir a viure a Consell perquè li va tocar unes terres aquí i demés, i era un senyor així de lletres que va muntar la granja avícola nacional, etcètera, etcètera, i aquest senyor va ser qui va promoure fer una recollida de firmes casa per casa, que de fet hi ha encara els documents, els tenim els originals, que la gent de Consell demanava aquesta independència una vegada més. I finalment, perquè va haver un canvi de la llei estatal, se va aconseguir el 1925 Consell, Lloret, Set Salines i Mancor de la Vall. I aquests quatre ho varen aconseguir gràcies a aquest canvi de la llei. Però Consell ja feia segles que demanava aquesta independència. I com bé ha dit l'oient, si no vaig errat, Sant Eugeni va pertànyer a Santa Maria, però fa molt de temps, fa molt més temps que Consell. Vull dir, era de... Bueno, el tema de la repartició de la corona de l'Aragó i tot això, i Santa Maria i Sant Eugeni eren del mateix. Però no té res a veure, no és el mateix tipus d'independència que Consell, Lloret o Set Salines, Mancor de la Vall, etcètera, etcètera. Així que, patinada! Consell no ha estat mai de Santa Maria i tampoc hem tingut mai rivalitat, ni tan sols tenim relació, per dir-ho d'alguna manera. Tenim molt poca relació amb gent de Santa Maria. No vull cap conflicte diplomàtic. Per favor, que m'acaba molt bé la gent de Santa Maria. Un beso per Santa Maria. Però que vull dir que, així com en Binissalem, tenim molta relació amb Santa Maria, pot ser perquè no anàvem al mateix institut, o no van anar al mateix institut i mateix trull, no tenim tanta relació com amb altres pobles, com, jo què sé, Binissalem, o Lloseta, o Inca, com més cap al nord.
0: Aclarit, idò, aclarit.
1: Sí, sí, patinada, patinada. Però se sabia molt bé, a 29 de juny fa 101 anys, o sigui, ho tenien claríssim.
0: 101 anys?
1: Fa 101 anys.
0: Ah, clar, l'any passat varen celebrar el centenari.
1: Clar,
0: correcte, clar. Correcte. Però la pregunta és, per què en Joan Rafal va cometre aquesta errada? Aquesta errada garrafal, aquesta patinada. Consell se va independitzar de l'Aro. I Santa Maria, ja mos ho han dit, els oients, en Josep Alorda, que se va independitzar... Bé, Santa Eugènia se va independitzar de Santa Maria. Però nosaltres, com que sempre anem a la font primària, Josep Alorda, no ets tu, la font primària.
4: Vale. Perdó.
0: Te pensaves que eres tu.
4: Bueno, jo soc bastant primari.
0: Sí, això
4: sí,
0: era bueno.
4: Sí, sí.
0: No, no, però una font primària... davant de veres. És a dir, que no cometrà cap tipus d'errada, perquè han contactat amb la historiadora de Santa Maria del Camí, na Camí Dols. Recordeu que en Joan Rafel va dir que Santa Maria era costum posar el nom de Maria del Camí a ses nines? I d'això mateix. Historiadora, professora de l'UIB, Santa Mariera, Maria del Camí Dols.
6: Consell no va pertànyer mai a Santa Maria. De fet, Consell pertanyia a l'Aro. I quan hi va haver la remesa d'independències de tot un parell de pobles en el segle XIX, Consell se va independitzar de l'Aro i de Santa Maria se va independitzar Sant Eugeni. El que passa que Santa Maria sempre han fet... que Sant Eugeni, sempre hem dit que Sant Eugeni era com una colònia nostra, malament fossin independents. Ara han quedat sempre subjectes a Santa Maria, venen a comprar Santa Maria, la pel·lícula, la peluqueria Santa Maria, tot ho fan a Santa Maria, les coses importants. Oh, si te quiero,
0: como te quiero. Josep Alorda, com a teujà, és cert que feia les coses importants com anar a la perruqueria? A Santa Maria?
4: No, a la perruqueria no, perquè a Sant Eugeni n'hi ha una i a damunt és una que està ajuntada en la papeleria, vull dir que és el mateix negoci.
0: Magnífic.
4: Per tant, tu anaves, te compraves la revista i després te teaves els cabells. Per tant, era un negoci...
0: Bueno,
1: rodó.
4: El verd del poble estava que, bueno, tot el dia ja passant el dia.
0: Però és bona, perquè entres per la porta, compres el diari o la revista per... Exacte. Estar una estona, tantes cabells.
4: I tenien una porta dins. Bé, tenen una porta dins, vull dir que no tenies que sortir al carrer. Tu entraves a la papeleria...
0: Encara existeix aquesta negoci?
4: Sí, ho duen les mateixes persones i encara funciona, i molt bé, sí.
0: Que bé. Sí, aquesta historiadora, na Camí Dols, mos ha explicat també com a Santa Maria era.
4: Sí, el que és vera que això, clar, és una història de Santa Maria, per tant, és una historiadora d'aquest imperi, que jo no form part d'això perquè molt vàrem independitzar per alguna cosa.
1: Però estàs dient que està sesgada aquesta història.
4: Podria ser, no l'he volgut sentir. No, és que no entenc en Santa Maria. Jo
0: no el xerres.
4: Exacte, no el xerres. No, però és vera que, per exemple, això era super... Mira, és una cosa encara, no?, de colònia, no, per dir-ho, no, de broma, no? Però és vera que, per exemple, nosaltres per anar amb transport públic fins a Sant Eugeni des de Palma era agafar el tren fins a Santa Maria i després havia un bus que te duia fins a Sant Eugeni, no? I així la gent de Sant Eugeni sempre feia el bus Sant Eugeni-Santa Maria, Santa Maria-Sant Eugeni.
0: Ves a un Madrid del petit pla Reiguer.
4: Sí.
0: Perquè, clar, Santa Eugeni és del pla i Santa Maria
4: exacte,
0: de Reiguer.
4: Sí. Era, sí, va quedar així dividit.
0: Una mica així.
4: Però sí. I varen després posar un bus que era Palma-Sant Eugeni i no passava per Santa Maria i els estudiants se varen queixar, que això és un poc...
0: Poble reivindicatiu, molt
4: sí,
0: bé.
4: Sí.
0: Molt bé,
4: per
0: molt
4: tant,
0: bé.
4: En el metge sí que hi anem, a Santa Maria, per exemple.
0: Sí. Sí. Molt bé, Jacob Alordi, no te'n vagis.
4: No.
7: Xiu, xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Ines Mateu i Jordi Suárez.

0: La situació.
1: Cuques alemanes, cuques americanes...
2: Jo diria que sigui un pack enfadada.
3: Una plaga de cuques de l'espècie cuques alemanyes, és a dir, més petites i més prolíferes, estan infestant el carrer Sant Ciril de Meaux, segons les queixes dels veïnats.
1: Els veïnats insisteixen que provenen d'uns mobles que es trobaven fins ara abandonats al carrer sense la pertinent sol·licitud de recollida. Aquests mobles també estaven infestats de cuques, segons els testimonis.
3: El problema recau en que aquesta espècie de cuques, les alemanyes, són poc corrents i això fa que no responguin als tractaments estàndards. Alguns veïnats han hagut de recórrer a la fumigació de manera privada. Mentrestant, l'Ajuntament de Meaux ja ha intervingut dues vegades sense èxit. Les més habituals, de cuques, resulta que són les americanes.
4: Quin cringe.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu.
1: I Vetres Ràdio és investigació.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
1: Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i V3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a la segunda división.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu.
9: Hola, Xiu, Xiu Ràdio. Quiero dedicar una canción a mi novia, Ana Ribot, que vive aquí en Mallorca, porque me voy mañana, si es mi última opción. Que ponéis, por favor, la canción suavemente.

0: quina marxa que duim a la 5 i 25 de Sora Baixa aquí, a Xiu Xiu, acompanyats d'en Jordi Suárez.
1: Aquí som, sí.
0: I en Jacob Elordi. En Josep Elorda.
2: Sí, sí, no, sí,
1: en...
2: sí, sí.
1: En Jacob Elordi nostre. Que no hagin entrat qualcú nou i digui què ha passat aquí.
2: No, després me diran, tu ja no vas a Xiu Xiu. Ja sé, el que ara m'ho diuen d'una altra manera.
0: Escolta, Josep, en Jacob Elordi du bigoti.
2: Sí, sí, sí.
0: Trobes que li queda bé?
2: Sí, a ell li queda bé. És que a mi, per exemple, no me queda bé. Perquè jo tenc molta barba i, clar, m'ho he de retear molt. I la mínima que tu retalles molt, en el meu cas passa, que no se te veu la pell. Vull dir, se veu gris, per molt afeitat que ho tinguis.
0: Ah, sí, sí, ja t'entenc.
2: És com Niro, sí, no ara. D'en Xinxan.
0: Sí.
2: I m'ha passat...
1: Referents.
2: I m'ha passat això, per exemple. Per tant, jo no m'ho puc deixar.
0: I no podràs apuntar-te a la moda, perquè no sé si vos heu fixat que a les Balears s'ha recuperat una moda que realment és antiga, és d'un temps, que és du bigoti, no,
1: sí,
0: Jordi?
1: Sí, sí, s'ha recuperat una moda i la veritat és que té sentit, perquè és bo de mantenir-ho, tenir-ho arreglat, queda bé.
0: Ah, és per això que és la nova moda.
1: Ja està, jo, sí, és per això. Pot passar al següent tema.
2: És per nap-don, jo crec, encara dura.
1: Clar. Home, la veritat és que té un punt misteriós. Té un punt així exòtic, de persona interessant i tot. Hmm. A cert intel·lecte i tot, diria. Hmm. Vosaltres com ho veus?
0: Jo crec que hi té molt a veure referent que ho va posar de moda aquí a les Balears, que és nap-don Prats. Mm-hmm.
1: Això és vera. És que...
2: Hòstia, sí.
1: És el bigoti de les illes, nap-don Prats.
0: Totalment. Després podem fer un rànquing de bigots de les Balears.
1: Després
0: ens
1: xerrarem.
0: Vinga.
1: Però, clar, ha publicat... això molt bé, perquè ha publicat Diario de Mallorca un article sobre aquest mateix tema que xerra que fa 10 anys els hipsters varen posar de moda la barba.
0: Sí.
1: I ara és el bigoti, li ha tocat en el bigoti. I per què? Perquè, com hem comentat, dona personalitat, el pot dur de moltes maneres diferents, sense haver de fer massa esforç, és bo d'arreglar un bigot. Però jo m'he demanat, què en penses la gent de Balear realment? Agrada això, la gent del carrer?
3: Mi cara s'han posat molt de moda els bigotis.
4: Trabajo con mi compañero que lleva bigote y barba.
3: Sí, ja has notat, però, que se sent en dur més?
4: Home, sí.
3: T'agrada aquesta moda o no?
4: Me da igual.
1: Bé, li és igual.
0: Me pareix superbé que li sigui igual.
1: Li és igual, podem passar a una altra
0: crec
1: cosa, jo.
0: Absolutament lícit. És que mos sigui igual aquest tema.
1: Sí, no, la veritat és que en aquesta no ha estat un èxit, no li ha agradat massa el tema, ha dit, me da igual a mi. Però hi ha gent que més o mango ha tingut una opinió.
5: No m'havia fijat.
1: A tu t'agrada, però?
5: No, no mucho. Bueno, me es indiferente, al fin y al cabo, que cada uno haga lo que quiera.
1: Veig que tu vas ben afeitat.
5: A mi me gusta ir así.
1: No t'ha pegat una època de bigoti?
5: No, nunca, nunca.
1: Tu qui te recorda un bigoti d'aquests modernets? Qui te ven al cap?
5: Ara mismo nadie.
0: Home, per favor, estava despistat, aquest senyor.
1: Hem de despertar, Venia de fer la migdiada o qualque cosa.
0: Totalment. Vas a dinar amb Don Prats, no, Josep?
2: Amb Freddie Mercury.
0: Clar.
1: Sí, sí, és que el bigoti ha marcat la personalitat de molta gent, de moltes celebrities.
2: Sí, sí, sí.
1: Pensam en en Chaplin, en Charlotte, que era una moda divertida fins que va venir certa persona i va fer el contrari de posar-lo de moda, sí, sí. Que el va prohibir pràcticament.
2: I aquest bigot ha quedat descatalogat, vull dir, ja ningú se'l pot posar més.
0: Clar, és que nosaltres ara parlam de la moda del bigoti, però és veritat que un temps el bigoti va estar relacionat amb dos dictadors molt importants, que van ser en Hitler i en Franco.
1: Sí, sí. Però és veritat que això, a principis del segle XX, ja estava de moda. Que ara que ho pens, pot ser d'aquí poc aquesta tendència del bigoti s'impulsi encara més.
0: Per què ho dius?
1: Home, perquè s'ha estrenat La Bola Negra, pel·lícula super de moda ara mateix, que no hi entrarem massa perquè ja se n'ha xerrat molt, però va d'aquella època i molt de personatges d'un bigoti, d'una que van un poc així.
0: Clar, i a més barreja l'estètica dels anys 30, no? durant la Guerra Civil, que sí que duen bigotis joves, que és el bigoti que també duen ara joves així una mica més moderns, no?
1: Clar, s'ha juntat.
0: Que a la vegada són els actors de La Bola Negra.
1: Així és, perquè clar, també és un grup, no? Aquest grup de milicians que surten a tots els pòsters, que tots duen aquest bigotet, però clar, els hi llueix molt, perquè són gent molt guapa, també. O sigui, també...
0: Has de ser guapo per dur bigoti?
1: Bueno, perquè te quedi... No ho sé.
2: És complicat. Jo crec que te queda millor si ets guapo, perquè ets guapo.
0: També és vera.
1: Però és vera que si una època marca la moda absoluta dels bigotis són els 80-90, i hi ha bigotis mítics d'aquella època que ja mos ha avançat en Josep Elorda, que són els d'en Freddie Mercury, per exemple, mític.

0: Però és veure que estem donant ara, estem xerrant molt de bigotes internacionals, però també n'hi ha de nacionals. Qui no han tingut en Dalí.
1: Ah, sí,
0: però aquest mític. També... Bé, aquest no crec que se torni a posar de moda, perquè
2: no, serà complicat.
0: Un bon massa i tot. En Aznar.
2: Hombre, sí.
0: Bigoti,
1: que
0: mític.
1: Que després se'l va llevar i ja no
2: sí,
1: va tornar
2: sí,
1: a fer.
2: Sí, quedava raro, eh? Se la va deixar gris, vull dir, era una cosa que aquella pell no havia vist
0: sí,
2: sol
0: sí.
2: I no...
0: Bé, això passa, és que quan te'l lleves la barba o el bigoti després de molt d'any sempre passa. En Bellerín, el futbolista, també, ah, dur
2: sí,
0: bigotet.
2: Sí, molt bé.
1: Veus, ell seria de l'escola dels actors de La Bola Negra, així un pa molt
0: sí, de fet el volien, en Bellerín.
1: Ah, sí?
0: Sí, bé, això és una dada...
1: Ah, mira.
0: En Bellerín el volien contratar com a actor per fer La Bola Negra, però
2: sí.
0: Els va aparèixer que era massa.
1: Sí.
0: Perquè hi havia un guitarrica que és músic, agafar un futbolista era com massa poc actor. Necessitaven un pot d'experiència.
2: De, qualcú ho ha de fer bé, no? No, és broma. Però és veritat que... Sí.
0: Però bé, no mos hem de deixar els bigots balears i ja han xerrat del bigot de les balears, que és el de Nathan Prats.

0: Gran bigoti.
1: La veritat és que sí.
0: Mític.
1: Sí. El bigoti de les Balears és ell.
2: A més, que Nabdon té com una barba com jo, saps? Té una barba així molt densa, tal, però ell li queda bé.
1: Sí.
2: Ell ho pot dur.
0: Jo crec que si se lleva el bigoti aquest home, el Mallorca...
1: Tanca. Ja està, no pot tanca anar pitjor.
0: Tanca en el club. Tanca en el club. Però bé, un altre bigoti referent de les Balears, en Planet.
1: Home,
0: bigoti
1: sí.
0: Referent.
2: Ara sí, és bueno, no hi pensava.
1: En Planet, cantant de Manacor, rei de la música urbana.
0: Sí, sí.
1: A Mallorca, i sí que és vera que du un bigoti també modernat.
0: Bigoti de referent absolut.
1: També podria ser actor de La Bola Negra.
0: Sí. Podria ser un actor de La Bola Negra, en Planet.
2: Sí, sí, sí.
0: És vera, és vera.
2: Total.
0: Bé, jo he seguit demanant, a veure si agrada o no, aquesta moda. Torna a estar molt de moda el bigoti. No sé si ho ha notat, vostè.
3: Sí, els homes especialment, clar.
0: I t'agrada que hagi tornat aquesta moda?
3: Bueno, això cada un fa el que li pareix, però jo crec que no és necessari tant de... No és necessari, però també està bé, això. Cada un pot fer el que li doni la gana. Estàs guapíssim i durs.
0: Gràcies. I no sé qui te recorda qualcú, aquests bigots. Qui te recorda, quin personatge?
3: No, és que hi ha moltíssima gent que en dua.
1: Bé, t'ha dit guapo, aquesta senyora.
0: Tu, no ho sé, però tu estàs guapíssim amb el teu bigot. Moltes gràcies.
1: No t'ha alegrat el dia, Jordi?
0: M'ha alegrat molt el dia. M'ha dit que podria actuar a La Bola Negra, pràcticament.
1: Sí, t'ha tirat una bona floreta.
0: Per però, per acabar, he trobat un bigoti modernet. N'he trobat un. Però no era de Balears. Era un bigoti foraster. Però bé, hem xerrat amb ell igual. Que estem xerrant justament de la moda del bigot. Que ara torna a estar de moda i veig que tu endurs.
4: Toda mi vida, no puedo tener más. Eso es todo que me puede tener. De verdad, me intento y no me puedo tener nada más que me tiene ya. Dice que parece que soy como Johnny Depp o algo así, pero no, no, no sé, no me parece tanto, ¿no?
0: Entonces no has visto que sea una moda, ¿no?
4: No, no, no me he visto mucho gente, es como una bigote grande entero o nada de nada. Pero yo porque es todo lo que me tiene y no me puedo quitar. Si me quita me parece un bebé, pues me haz lo que me puedo.
0: Bueno, ho he intentat.
1: Només he entès que s'assemblen en Johnny Depp.
0: Sí, que s'assemblen en Johnny Depp i que se deixa el bigot així perquè és l'únic que li surt.
2: S'ha posat nerviós. Jo crec que avui justament se l'havia deixat avui només i tu li has demanat i el tio s'ha posat molt nerviós. Si no, no entenc.
0: No, deia això que... Que ell no li creix més i que no té més opció. Que o duc aquest bigoti o per és que tens 15 anys. Per tant, t'ha triat el bigoti, perquè clar, això també... hi ha gent que ho pot triar, però hi ha gent que també li creix un poquet. Que això també és vera.
1: Efectivament. Bé, idò, si no has trobat més bigoti, serà que tampoc estan tan de moda?
0: Mem, sí, jo no he tingut la sort, era mala hora, però els bigotis no surten a l'hora que jo he sortit.
1: Ah, d'acord. Fan la migdiada.
0: Fan la migdiada, els bigotis. Però ho han contrastat amb Aina Moroms, que és estilista i dissenyadora de moda, i mos ho ha explicat i confirmat que això és una tendència que existeix i que està passant a les Balears.
5: I de sí, confirmam, se dus bigoti. I no és una tendència que hagi sortit de no res. La moda és molt cíclica i moltes vegades recuperam elements d'altres èpoques i les tornem a interpretar, però a la nostra manera. Ara mateix conviuen moltes tendències diferents, però dins l'estètica masculina es veu clarament aquest retorn d'algun referent dels anys 70 i 80. Bueno, en aquest sentit podem pensar en referents com Freddie Mercury, Tom Selleck o en Burt Reynolds. Tres figures molt representatives d'aquella època i que tenen el bigoti com a tret d'identitat. Ara torna aquest estil, però adaptat a l'estètica actual, és a dir, és més natural i menys encotillada. I en el meu cas és una tendència que me queda molt a prop perquè el meu home sempre ha de bigoti. De fet, per jo és un dels trets més distintius i és una cosa com que sempre s'associa a ell. Així que, més que una moda nova, per jo és gairebé una estètica familiar que ara resulta que torna a estar de moda.
1: Que bé, i de moltes gràcies a Aina Moroms, estilista i dissenyadora de moda, que mos ha confirmat que a les Balears està de moda el bigoti. Molt bon tema, avui, aquest.
0: Sí, sí. A més, el que ha dit, la seva parella, el seu home, sí, endú, i li marca la personalitat.
1: Totalment.
0: O sigui que al final, si ets una persona que ha de bigoti sempre, sí, ja te coneixen com és del bigoti. Això és curiós. Però també he vist, ja per tancar amb els bigotis, que s'atraca el Movember, que jo no ho coneixia, i resulta que és un esdeveniment anual que consisteix en deixar-se créixer el bigoti el mes de novembre per fomentar la salut dels homes. És una cosa simbòlica que segur que fan.
1: I de Jordi, ja s'ha acabat de fer?
0: Ja, bé, jo sempre el duc.
1: Et dues barba.
0: Jo dur barba, però que dius... O sigui, m'he de llevar... Molt bé, clar.
1: Clar, quan se diu dur bigoti, s'entén que és que només te deixes el bigoti.
2: Sí.
1: No?
2: A lo millor bigoti perilla, no?
0: Sí.
1: Espero que això no se posi de moda.
0: Jo no m'he cap d'atrevir a llevar-me la barba encara.
2: Ja que es parla,
0: jo fa molt d'anys que no m'he fet per complet.
1: Vinga, has de fer molt bé, Ver, Jordi.
0: No crec que passi. Si no, és igual.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Jacob Elordi, és el teu torn, perquè ja l'heu escoltat, mos ha vingut a veure avui en Josep Elorda. Com has dormit la nit passada?
1: Bé, he dormit bé. Vaig anar a sopar. Se podria dir que vaig anar a sopar.
0: I què has fet avui?
1: No, avui...
0: Que ell ve a contar-nos què fa, ja està. Vull dir, sí. No té res més a dir.
1: Sí, avui la setmana que vaig ajudar.
2: Sí, sí.
0: És normal, vens molt.
2: Ell ha vingut amb moltes ganes i
1: sí,
2: prou.
1: Sí, sí,
2: no,
1: he vingut.
0: Això és important.
1: Sí, ja està.
0: En Josep Elorda té una cosa que sempre que li demanem que vengui bé, està a absoluta disposició i disponibilitat per aquest programa i li agraïm en tota l'ànima. Josep, per això, que mos contes.
1: No, jo sempre venc a les urgències, però en tots els sentits, eh? Qualcú si me telefona sempre vaig a solucionar.
0: És que ho explicarem. Avui, en teoria, havien de venir na Neus i Naina d'anar fent, però resulta que una està malalta, Naina, recupera't ben aviat. Per cert, època de constipats, eh? Sí. I na Neus, que tampoc ho tenia massa bé, per això li han demanat a en Josep, a en Jacob.
1: Total. Molt d'anys en el Miquel, que ja ho heu dit, però bueno, és que el meu germà s'anom Miquel, per tant, molt d'anys, en concret ell també.
0: Molt d'anys Miquel Elorda i tot.
1: Exacte, sí, sí, sí. I res.
0: En el Biel i en el Rafael
1: sí,
0: també.
1: Sí, també, també, sí. No en conec cap. No, sí, sí, però no en tenim cap a la família. avui ha estat un dia molt loco, avui m'he aixecat, he anat a cercar en Juli Colom.
0: Na Júlia Colom, la cantant.
1: Efectivament. És a dir,
0: l'has anat a cercar a Valldemossa?
1: Bueno, sí.
0: Ostres.
1: Sí, viu un poc més a prop, però sí. Tampoc direm on viu, però... però sí, l'he anat a cercar, perquè tinc un projecte molt loco i li vaig enviar un àudio proposant-li una cosa i em va dir sí, sí, sí, sí, sí, tal. I hem quedat avui i tal. I hem anat a Sant Llorenç, d'Escardassà.
0: Perdona, heu anat de Valldemossa a Sant Llorenç d'Escardassà?
1: Efectivament.
0: Vos estàveu bé del boi?
1: No, ha estat una aventura.
0: Això no ho fa cap mallorquí.
1: No, és que, com si hagués anat de viatge.
0: Vull
1: dir, total. I hem arribat allà i ha passat una cosa, que és que estan fent obres i tenen els carrers tallats. Bueno, un lío. Però bé, hem arribat i hem anat al Museu del Brodar perquè... això ara també... Però bé, jo he de fer una exposició sobre el Brodar. Sobre... secció.
0: Però com l'has de fer tu? Tu també brodes?
1: No, jo he de fer una exposició en relació a brodar, jo en sí, perquè ja havia molt de tallers
0: sí.
1: I hi havia moltes dones que s'hi dedicaven, no només a anar a tallers i fer feina ja per el jornal, que cobraven entre una i tres pessetes, perquè això és el que posa la investigació d'en Lourdes
2: però,
1: Melis.
2: Perdona.
0: Sí, de fet, vàrem parlar amb en Lourdes
1: Melis,
0: sí, ja fa bastant de temps, a raó de la inauguració del museu
1: del Mubrot
0: d'esteixit i desbrodat.
1: Exacte.
0: A Sant Llorenç d'Escardassà i me va semblar interessantíssim el testimoni de viu de les dones que se dedicaven a brodar.
2: Però Josep, no, o sigui, tu eres cineasta.
1: Sí.
2: Ara ets músic.
0: Sí.
2: Ara també ets expert en brodat mallorquí.
1: Sí.
2: Vull dir,
1: és
2: però, on és el límit?
0: Això sí que no mos ho esperava.
1: No hi ha límit, no hi ha límit. Un dia vendré allà. Donarà igual perquè no m'ho veuran, però vendré allà. No, però a veure, això és perquè res, és una cosa de Sergi Ova, tal, no sé què, d'art visuals, i jo, juntament amb sis artistes més, hem de fer una exposició per tot el poble. Els dies 24... No, 23, 24 i 25 d'octubre, i se farà una cosa que se diu es Brodart, vale, que és com una espècie de... bueno, només hi ha aquestes exposicions, hi ha un parell de coses més per això, com un homenatge en esbrodar, en aquestes dones que brodaven i tal, i cadascú fa la seva expo. Per tant, jo he de fer una cosa, que tampoc aquí contaré tal, però bueno, faré una exposició, i volia contar amb Júlia perquè m'interpretés una tonada, no? Perquè ja, evidentment, com en el camp i com en moltes feines artesanals, se cantava. I no se cantava, se cantava evidentment per passar el temps, però se cantava també per seguir el ritme i aquest tipus de coses, que això al final és com a autoexplotació. Però bueno, era una manera també de passar el temps i d'una bona feina, no? Per dir-ho de qualque manera. Per tant, mos han presentat allà i mos han explicat i han vist coses i després han pegat...
0: També t'ho dic, si has d'exposar dia 23 d'octubre, t'hi poses tard.
1: No, m'he posat bé, encara queden 20 dies.
0: Ah, en 20 dies tu fas una exposició?
1: Bueno... ja hi ha molta feina.
0: És una cosa, en Josep Elorda.
1: Hi ha molta feina feta i en el final vaig dir, pues voldria acabar amb una cançó. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, aquí la puc interpretar, perquè, clar, ja no hi ha dones que puguin interpretar això, perquè o ja no broden, o ja tenen molta edat, o ja no hi són, no? Per tant, estem fent una investigació, una petita investigació, per mirar-me això, per trobar una tonada, i que Noia Oliva pugui interpretar. Per tant, ha estat tota una aventura, perquè nosaltres per allà no hi hem pegat mai, vull dir, na Júlia de la Serra de Tramatunta, no? I jo d'Esplà, per anar per allà, no m'he anat mai. Per tant, hem anat en aquesta comarca, que està molt en fora, i després, clar, mos ha pegat la fam, i hem anat a dinar, i què ha passat? El cruix estava tancat, dimarts, no sé, i hem pegat a Cal Dimoni, per primera vegada, no havien anat mai.
2: No havien anat mai a Cal Dimoni?
1: No, i de fet, feia molt de fum, na Júlia també m'ha dit, faig jo la fum, i hem menjat costelles de mer. La veritat que molt bones. I el millor és que no, Júlia i jo tenim una cosa, que és que som haters absolut dels turistes. I n'hi havia de turistes, i han sigut just de bon altre. I han començat a demanar, i és això, ja ho han comentat qualque vegada, tenen una foto en el mòbil i volen la foto. O sigui, no volen el que... No, volen la foto. I Déu sap el que tenien, que potser era frit i no saben el que... Però li deien a la cambrera, això, tal, no sé què.

0: Que me'l vaig enviar, perquè ja no sabia que... però ja no m'entrava dins el cap, que tenia que guardar allò dins la boca, no?
1: I doncs, segueix allà aquell xiclet.
0: Exacte, no sé, deu estar...
2: Saps que s'aferren en el cor?
0: Ui,
2: xiclets.
0: Espero que no. Espero
2: si tu t'envies.
1: A mi m'ha passat l'altre... M'haig enviat un xiclet per primera vegada, em feia molt d'any. Vaig sentir com si tenien 12 anys de cop.
2: És una ostres. Sensació estranyíssima, enviar-se
0: sí,
2: un
0: xiclet. Sí, és com empassar-te veneno, vull dir.
2: Per tant, en Josep Olorda avui m'ho du dues exclusives.
0: Sí.
2: Dos continguts especials. Una, que na Júlia Colom, avui hora baixa... aquesta cantant molt coneguda de la Serra de Tramuntana per interpretar sobretot música popular, fa olor a fum.
0: Sí.
2: I en segon lloc, que els turistes, o al manco un grup de turistes avui, ha menjat llangonissa torrada en forqueta.
0: Exacte. I clar, deuen dir, quin oi? Vull dir, és que no, és clar, dir, jo ho penso i dic, ostres, és veritat que ha de ser molt fort si no ho menges amb pa. I clar, t'ho donen dos llesques de pa i aquell any no menjava pa. Vull dir, no... I bueno, total.
2: I no ens hi has pogut dir res?
0: Sí, els hi volia dir, però ja està bé.
2: Això no
0: ja
2: se menja així, se menja aixà.
0: Els hi volia explicar, però ja està. Ens ha fet gràcia i hem partit i tal. La qüestió és que ahir també vaig menjar a un puesto un poquet estrany, no? És a dir, bé, que el dimoni no és estrany, però sí que era que això està molt... molt
2: especial, diguem.
0: Exacte, especial. I és perquè vaig anar a la manifestació que es va fer contra la crisi, no?, de l'habitatge i per a favor del decret, d'aquest decret de na Mari Carmen, que ja té aquest nom, i vaig sopar allà a la plaça d'acord amb tots els manifestants i la veritat que mira que si això... Bé, s'ha començat a posar un pot de moda perquè a cap capital del país s'ha fet aquest sopar, que diguem, però nosaltres, com que venim d'una dinàmica d'ocupar espais, no?, que ja sentim que no són espais nostres, i com gràcies a aquesta entitat de Brunzit han fet tot fa molt de temps que fan aquesta espècie, no?, de sopar reivindicatiu, però nosaltres ahir pues, varen sopar allà, me'l varen manifestar i després varen quedar a sopar en cadires i tal. I la veritat que vaig sopar molt bé. Evidentment que ningú pensi que estic desacreditant la mobilització, però ara veure que és una manera d'ocupar espai i de fer renou pues, bastant comunitari. És una cosa que, que mira, que pareix que per sopar de fora sempre has de, no?, has de gastar dos bes i estem obligats en això. Bàsicament, pues, un dia que no passa això i damunt reivindiques alguna cosa, pues bastant guai,
2: va un pot tot unit, no? La reivindicació popular, el sopar
0: exacte.
2: Popular a un lloc popular.
0: Exacte. I la veritat que molt bé. I vos duc una altra exclusiva, que és que tenc una cançó com a relacionada amb un poc la crisi de l'habitatge, i com que no teníem guió, pues l'he duit per si...
2: Fantàstic. Per jo si abans te demanaré si va a sopar llangonissa amb forqueta.
0: No. Jo, és a dir, aquí, claro, aquí poden xerrar després també o ara també, però, claro, aquí has de saber mercadejar. Jo, per exemple, hi vaig anar tot sol, jo no vaig fer una ronda de preguntes als meus amics, perquè tampoc tenia tenda, vens, dus cadira, tal, això no se fa així.
2: Perquè, ja has d'anar i ja està.
0: Exacte, perquè pareix que vas a sopar, i no vas a sopar, vas a reivindicar. Per tant, jo vaig agafar la cenar buida, i de camí vaig passar per un súper, ¿vale?, que no diré tampoc totes les marques, però si no, avui diré només marques. Però bé, vaig passar per un súper, vaig comprar un pa i vaig dir, si trob qualcú, pues ja tal, però a veure que si no troba ningú o tal, no sé què, pues a lo millor si no queda sopar, no sé molt bé com tal. Per tant, vaig comprar pa, vaig comprar domàtiques i vaig dir, i amb això ja està, amb això ja puc mercadejar tranquil·lament.
2: Beníssim.
0: Perquè algo estàtic, o compres pa, o compres el que ve sent l'altre, el campanatge, no? Com se diu? Campanatge.
2: Els embotits.
0: Exacte, embotit, formatge, tal, humus, no sé què. Per tant, has de triar una d'aquestes dues tàctiques, perquè has de mercadejar amb els qui duguis l'altre, no?
2: És una bona, molt bona estratègia.
0: I me va anar genial, perquè jo vaig canviar pa i me van donar truita de patata.
1: Mm. Oi, però te va sortir molt bé el canvi.
0: Sí,
1: massa bé.
0: Sí, perquè som bona gent, la gent que va a ser manifestacions, som bona gent.
2: I jo te volia fer una altra pregunta. Per què quan dius sopar ho fas amb u? Per això és de solla.
0: És que això na Júlia també m'ha dit, perquè na Júlia vull.
2: És que en Josep Olor de vegades fa sa u i sembla de solla o menorquí, no sé quin. I és de Santa Eugènia, no m'ho acabo d'entendre bé.
0: El problema és que sóc una esponja i avui na Júlia m'ha dit, Josep, tu perquè...
2: És que això fa estona que te volia demanar i mira, aprofitaré avui.
0: M'ha dit, Josep, tu perquè dius Sant Llorenç? I he pensat, això és perquè jo tinc un amic de Solla i el seu germà es diu Llorenç. I clar, jo no conec un altre Llorenç i sempre he sentit Llorenç. I dic, doncs per deu ser d'això. Després, clar, jo he quedat he fet el ridícul.

0: Quan m'ha demanat això, però no sabia què dir-li.
1: Bueno, no, és una bona resposta.
0: Me relaciono amb molta gent de Sóller. Sí, és lo suficientment important perquè me canviï la manera de xerrar. Espero que no. Però resulta
1: idò,
0: que
1: crec
0: sí.
1: Crec que està passant, Josep.
0: Sí, sí, sí.
1: Però no passa res.
0: Bueno,
1: cadascú
0: sí.
1: Parla d'on se sent.
0: Fa el que pot. Ja, però és que jo no me sent de Sóller, vull dir, no? Una cosa, una cosa que me fa més ràbia que tenir que passar un túnel per arribar a un poble, però bueno...
1: I la ves, pues, coi,
0: és
1: imat.
0: És que no, és molt voltera.
1: Vinga, Josep, te volen sentir sí. Tocar la guitarra un dia més aquí a Xiu Xiu.
0: Com...
1: Que, recordeu, en Josep Alorda no és cantant.
0: Sí, recordeu-ho bé, perquè...
1: Tampoc acaba de ser músic, és un artista polifacètic, ell mateix ho reconeix. Avui mos ha explicat que ha anat a passar el dia en Júlia Colom, a Sant Llorenç des Cardassà, perquè fan un projecte junts, i ara en Josep se prepara en sa guitarra. Que mos tocarà, Josep?
0: Amem, avui, claro, no és que vengui jo aquí, no, sí, tocaré la meva cançó. No, és una cançó que té sentit, amb un sentit de que, com que està passant tot això des de crec, que tampoc em vull xerrar més, perquè ja suficientment se n'ha xerrat, que mira, se podia xerrar molt més i tot
1: i
0: el temps, no? Però a veure que per no donar més se te barra amb això, perquè Xiu Xiu és un programa per riure i jo no vull donar estona a ningú. Però bé, vaig fer una cançó fa temps d'una parella, bé, és com si jo tingués una parella, vale? Però no podem estar junts perquè som de Mallorca i no s'hi pot viure.
1: És una història fictícia.
0: Sí.
1: No és autobiogràfic,
0: no? És autobiogràfic, no passa pena.
1: Però estic segura que moltes parelles els hi passa que no se'n poden anar a viure juntes perquè no poden accedir a un habitatge, o sí que se'n poden anar a viure plegades, però han de compartir amb altres parelles o altres companys o companyes i on s'ajuda familiar. Sempre és difícil, a veure.
0: Efectivament, és un poc això.
1: I què passa amb aquesta parella teva? Ho deixen?
0: Sí, ho han de deixar.
1: No.
0: Sí, és així de trist.
1: Obligats per la crisi habitacional.
0: Per crisi. Efectivament, mare per la crisi i per ser insulars, per ser insularitat.
1: Sí que és trist, sí.
0: És una cosa molt dramàtica, no? Jo espero que no li hagi passat a ningú, però m'ho vaig imaginar i m'ho va fer gràcia. I vaig dir, mira, ho han de deixar perquè són illencs.
1: Te va fer gràcia o te va fer pena?
0: Bueno, és que jo ja ho dic, quan feim concerts amb en Pere, jo dic, bueno, les meves cançons són molt tristes, però ja són molt graciós. I si ell se'n riu, i després toc la cançó, i si ell diu, hòstia, quin drama, tio.
1: Escolta, té títol aquesta cançó?
0: Sí, se diu No estic bé. És super original, eh?
1: I va, No estic bé, d'en Josep Alorda.

0: que no estic bé.
1: Josep Alorda, No estic bé, una cançó que tracta sobre una parella que no se'n pot anar a viure junta per mort de la crisi habitacional i que finalment ho acaba deixant. Josep, m'ha encantat aquesta cançó, la veritat.
2: Aquesta, a diferència de Salt, la tenc un poc més sotja.
1: No, la veritat és que ha quedat molt, molt bé, m'ha agradat molt. En Josep, recorda'm, no és cantant?
2: No,
1: però
2: no, no.
1: A lo millor a partir d'ara ho començarem a dir que sí.
3: Pot ser.
2: Bueno,
1: ell mateix no sap ja ni com s'autodenomina.
2: No, la idea és fer coses i la música al final és una manera més de, no, de transmetre missatges.
1: Exacte. Escolta, Josep, tu saps que hi ha una cançó que se diu Júlia Colom, que la va escriure en Planet E?
2: Sí, sí, l'he sentida.
1: L'heu cantada avui dins el cotxe?
2: No.
1: I doncs, mira, escolta-la.

0: Josep, a l'hora de mort tornarem a sentir la setmana que ve.
1: Claro, claro, sí, sí.
0: Moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres, està molt divertit.
0: Sempre mos ha passat molt bé, tu. Una aturada per butlletí informatiu i tot d'una tornam xiu-xiuetjant.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Avui cel destapat i boires a alguns punts de l'interior de Mallorca a les primeres hores d'aquest dimecres, i a partir del migdia els núvols prendran protagonisme i les temperatures màximes seran semblants a les d'ahir. Això en un dia en què continuen les negociacions entre el govern espanyol i els partits que conformen el Congrés dels Diputats per poder convalidar els dos decrets d'habitatge aprovats ahir en Consell de Ministres. Es debatran a la Cambra Baixa aquest divendres en una sessió extraordinària, i aquí el president del govern, Pedro Sánchez, demana consens.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios hacer su parte. Del PP y de Vox no podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la Ley de la Selva, indefensión para los inquilinos y sumisión ante los fondos buitres. Lo vemos cada día en las comunidades autónomas en las que gobierna. A los demás partidos les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar, la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos y de todas.
1: Els dos decrets inclouen mesures com ara la protecció davant el desnonament de persones vulnerables fins l'any 2030, prohibeixen la compra d'habitatges per part de fons voltor fins al 2028, la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida i un IVA del 10% als pisos turístics. Les reaccions no s'han fet esperar, i són l'advocada de la plataforma d'afectats per la hipoteca i el president d'Agents de la Propietat Immobiliària, Gloria Olmos, i José Miguel Artieda.
3: Hay muchas familias en este momento sufriendo ya lo que es la inquietud que genera el saber que el contrato va a terminar en diciembre del 2026 y que hay que renegociarlo, o que no se sabe qué va a pasar después, en qué condiciones van a poder suscribir otro.
4: Poden posar condicions un poc més restrictives, com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver control executiu de les obligacions de llogater que és pagar, no? I en cas d'impagament, reaccionar ràpidament.
1: I mentrestant, continua l'acampada a la plaça d'Espanya de Palma. És la segona nit que dormen allà.
5: El motiu d'acampar és per fer pressió, perquè consideren que el decret llei no canviarà res. També perquè volem que es convoqui una vaga general, una vaga general, per pressionar. I també tenim com plantejades més activitats.
1: Més enllà de les mesures sobre l'habitatge, el govern espanyol ha aprovat allargar els descomptes als carburants fins a final d'any davant l'escalada dels preus ocasionada pel conflicte al Pròxim Orient. I aquesta matinada hem conegut que el 40% de població mundial va patir nivells nocius d'ozó el 2026, això segons una nova anàlisi global realitzada per Copernicus. L'ozó sorgeix en quedar exposades determinades substàncies contaminants a la llum del sol i en les altes temperatures, i és perjudicial per a la salut humana i també pels ecosistemes. I novetat sobre l'incendi mortal de Casa Lola a Eivissa. Les primeres hipòtesis apunten a que podria haver estat intencionat. Ho investiga la Guàrdia Civil per esclarir el foc que va provocar la mort d'un home diumenge de 48 anys. I amb aquest apunt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a partir de les 7.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Doncs a tan segona hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i saludam a Maria Antònia Miró. Maria Antònia Miró, com anem?
1: Molt bé, molt bon vespre. Ai, no, perdoneu, molt bona hora baixa, que ja estem a les 6 i 5 en tocar.
0: Bon dia tot el dia. Escolta, com has dormit a nit passada?
1: Fatal, he dormit fatal, he tingut somnis molt vívids que m'han fet molta feredat.
0: Vols explicar?
1: Perquè no heu xerrat. Mira, he somiat que precisament la cadira que estava d'or a l'escritori era una persona que me mirava.
0: Ai.
1: I després que la merceria de ma mare estava ja completament buida. I estava com tot extremadament blanc i nítid. I m'he despertat amb un mal en el cor que he pensat, uf, premonitori!
0: No, Maria Antònia ha tingut un mal son avui. Però bé,
1: ara mal son, sí.
0: Ja important és que som a la vida real. Segons
1: exacte,
0: diuen...
1: Jo m'he estat molt bon
0: no,
1: dia.
0: Però hi ha gent que diu que té la teoria que la vida és un somni.
2: Pot ser, no ho sabrem
1: una...
2: mai.
1: Podria ser.
0: Bé, tu dali, ara de moment som aquí, ja ho veurem.
1: Som aquí i menys mal que estem vius, que estem desperts i que som conscients. Jo estic molt agraïda d'estar en aquest moment, però faig que està desperta que dormida, la veritat.
0: Sí, tant és així que avui m'ho xerraràs de...
1: d'una cosa supercotidiana i supersenzilla una altra vegada. Hem deixat de fer els cables i l'internet, que va ser molt complicat l'altre dia. Així que us duc un objecte que això utilitzam absolutament cada dia i és que avui xerrarem de la forqueta.

0: Justament abans parlàvem d'una anècdota que ha explicat en Josep Alorda, que deia que ha anat a dinar a un restaurant de menjar mallorquí i ha segut de veure uns turistes que s'ha fixat menjaven llangonissa torrada en forcató.
1: Tornillos!
0: Sí, mos ha fet gràcia.
1: Clar, perquè jo just ja vos anava a demanar, men si vosaltres sou de menjar amb forqueta, absolutament per tot, fins i tot la pizza, o si sou d'aquestes persones que passen més gust menjant amb les mans.
2: Jo he de dir que intento agafar forqueta sempre que puc.
0: Jordi, no m'esperava això de tu.
2: Moltes vegades sí, he menjat pizza amb forqueta.
0: Que?
2: No, sí, sí.
0: Per favor, Jordi.
2: No m'agrada embrutar-me les mans.
0: Ai, ai.
1: No! Valtros?
2: Sota aquests, sota aquests.
0: Jo sóc de ses mans, absolutament.
1: Uau!
0: Sí, curiós. Sí, tu, Maria Antònia?
1: Jo he de dir mans sempre, i de vegades m'agrada estar tota sola en el pis i menjant ses mans coses que no haurien de ser menjables amb ses mans.
2: Una sopa.
1: És aquest nivell de sí, sí, com m'agrada molt viure tota sola, èpoques que he tingut de viure sola, sola, de dir, buah, puc anar amb breguetes i menjar amb germans.
0: Bé, això és una qüestió cultural, també. Ja sabeu que hi ha moltes exact. Cultures que sí que efectivament se menja amb germans pràcticament tot.
1: Exacte. I, de fet, segons la psicologia, que diuen que menjar amb les mans, precisament el que dius tu, no és de mala educació, i també, a vegades, mos permet gaudir més del menjar.
0: Clar,
1: de fet, hi havia clar, hi havia un article que explicava que menjar amb les mans el que fa és que activa el cervell en relació amb menjar abans de provar-lo. I, de fet, augmentava el plaer i intensificava el gust.
0: I de jo, I també... Jordi, ja ho saps, a partir d'ara, les mans, eh?
2: Ho intentarem.
1: Exacte. Posar-hi mans. També diuen que... Sí, existeix una pràctica que se diu mindful eating.
0: I en què consisteix?
1: Com a ser molt conscient de lo que estàs menjant. Per exemple, notar la textura, la temperatura... I, bàsicament, menjant les mans com que te fa estar molt més present en el moment de menjar, no? Però bé, també mos pot fer servir això, de fer-m'ho sentir bé perquè tenim la sensació que realment volem i no estem obeint cap tipus de codi social, no?
2: Però també s'ha de dir que el fet d'utilitzar coberts és una qüestió cultural, perquè, per exemple, associa el menjar amb bastonets. Qui en sap? Perquè n'hi ha que no...
1: Clar, n'hi ha que no en saben. Vosaltres sou d'aquests que demanen forquetes a un japonès o feis esforç dels bastons?
0: No, ja, o bastons o mans.
2: Exacte, no, ja, bastons. Això s'ho pren ràpid.
1: Bastons. Sí. Demanar forquetes com a massa fort, no? Primera cita.
0: És que ja no fa el mateix gust, és el que deies. Si menges menjar japonès amb forqueta, no fa el mateix gust.
1: Exacte. De fet, mireu, en relació a això que estem xerrant, no? D'aquesta idea de la cultura i de qui menja amb què, no realment estudis estadístics que ho puguin així constatar a números matemàtics, però podríem dir que el món se divideix en tres blocs. Podríem dir que tenim els estris occidentals, com la forqueta, la cuera, que seria la meitat del món. I després hi ha una altra meitat que se reparteix entre els bastonets, com han dit, especialment a Àsia Oriental, i després tenim el que parlàvem, consum directe en les mans, que és molt més habitual al sud d'Àfrica i a l'Orient Mitjà.
0: Sud d'Àsia, Àfrica i Orient Mitjà. I com comença la història de la forqueta? Que a tu sempre t'agrada anar molt darrere.
1: Mireu, els registres més antics que se troben de la forqueta se troben a la Xina imperial i l'antic Egipte, tot i que inicialment s'utilitzaven per cuinar, no menjar com a tal. I hem de dir que l'entrada d'aquest objecte a Occident, podem dir-ho, a Europa, va ser considerat una eina diabòlica. Ara dejo la mou, que és
0: un
1: escàndol. Llama
0: el punquis, el pogo no te bandol. Sense pijama... Una eina diabòlica, la forqueta. Bé, jo tinc una amiga que el seu germà, quan eren petits, li va clavar una forqueta a l'esquena.
2: Quin drap.
0: Coses d'infants.
1: Ah! Clar, i... Infants diabòlics, no. Hem de dir que, si ens remuntem a la història, la forqueta tenim un nom, i és la princesa bizantina Teodora Anna d'Ucena, que va sorprendre la cort de Venècia per utilitzar aquest petit tri, que en aquell moment hem de dir que tenia dues punxes, que era tot recobert d'or, per endur-se i menjar sa boca. Clar, la reacció d'aquella cort va ser un escàndol, sobretot entre el clergat catòlic ho varen batillar com un sacrilegi d'arrogància i vanitat absurda, perquè, doncs, que si Déu t'havia donat mans, era per tocar els aliments i, evidentment, no utilitzar aquests intermediaris que eren un pecatòrum. I, de fet, hem de dir que quan la Teodora va morir poc després d'una malaltia degenerativa, un bisbe extremista va declarar que allò era precisament un càstig diví per la seva supèrbia d'utilitzar forqueta.
0: Mare meva.
2: Ah, com han canviat les coses.
0: Sí. Però aquesta dona no degué inventar la forqueta ella. Qualcú li va inventar. Clar.
1: Exacte. Simplement, la Teodora, en dir que era princesa bizantina, és a dir, ella venia de Constantinoble, que era aquesta capital de l'imperi romà d'Orient. Per tant, hem de dir que en aquell moment era una societat extremament rica, refinada i avançada, que contrastava directament amb l'Europa medieval d'aquell moment, no?, en el segle XI. Per tant, després, gràcies a aquest contacte que teníem comercial amb Orient, Venècia i Florència van ser els primers llocs d'Europa a començar a adoptar tímidament les forquetes. I hem de dir, sobretot, les dues punxes per menjar un producte molt concret d'Itàlia, precisament, per no tocar-se els dits. I aquesta, la pasta.
0: Home, clar, la pasta.

0: Per tant, de l'imperi bizantí a Itàlia. I com arriba sa forqueta a la resta d'Europa?
1: Mira, sa forqueta va fer estar el cap a França de sa mà d'Anna Caterina des Mèdici, quan se va casar amb Enric II de França el 1533. Clar, ella només tenia 14 anys quan se va casar amb aquest home que després va esdevenir rei, no? Inicialment, a la cort francesa no els va agradar gaire aquesta lota perquè era una filla de banquers, és a dir, no tenia sang real directa. Però hem de dir que ella va dur a la cort francesa un aire de sofisticació italiana. Es gust pel ballet, la perfumeria, el mecenatge artístic i la forqueta.
2: Però un moment, la gent popular també menjava ja amb forqueta?
1: Clar, no. De fet, aquest moment que us estic xerrant només eren les classes altes. És a dir, durant el Renaixement d'Europa, sobretot, com hem dit, Itàlia i a França, no era com que tu anessis a una casa i els anfitrions t'oferissin una forqueta a taula, sinó que era un objecte de luxe personal, com han dit, d'or, plata o marfil, i el més fort és que els convidats duen la seva pròpia forqueta de casa seva.
0: Ai, que bona.
1: Imagineu-vos avui en dia un yo pongo, no? I de yo pongo mi cubierto, que trobau.
2: Home, i devia, la gent devia tenir la seva forqueta de confiança, sempre la duia, no?
0: Amb el nom gravat.
1: Exacte. Sí, però imagineu-vos anar a una casa i diuen no, havíeu de dur vosaltres els coberts, és que ja arriba un punt.
0: Sí, i com va continuar la història?
1: Bàsicament, la forqueta, clar, va arribar ja a la península ibèrica a través del territori de la corona d'Aragó. Hem de dir que molt abans que la corona de Castella. Però, clar, el que sabem del cert és que a poc, la por i el rebuig moral van anar desapareixent, a mesura que també, clar, van millorar els conceptes que teníem nosaltres d'higiene i de cortesia damunt la taula. Podem dir que ja va ser en el segle XVIII, Alemanya i Anglaterra, quan va sorgir aquesta forqueta moderna de quatre punxes lleugerament corbades, i aquí esdevenix la forqueta com la coneixem avui dia.
2: Clar, perquè si en lloc de quatre puntes en tingués tres, seria un trident.
1: Exacte. I llavors ja no seria un estri de taula, sinó que seria un símbol.
3: Dóna'm força per cridar.
0: Bé, qüestió, idò, una forqueta de tres puntes és un trident, una forqueta de quatre puntes és un estri higiènic i per menjar.
1: Exacte. I com dèiem, no s'hi menja, sinó que s'hi pensa, perquè el trident m'ho remet a moltes coses, no? Que realment seria una forqueta de tres puntes un poc més gran, si ho penses. Però bé, el que us volia contar és que és molt curiós perquè, clar, segons la mitologia grega, durant la gran guerra contra els titans, els cíclops van forjar tres armes, no? Per als tres germans que se repartirien el cosmos. Es llamp per en Zeus, un cas d'invisibilitat per Hades, i es trident per Posidó. A partir d'aquí, la connexió amb els reis dels mars, moltes nacions han agafat precisament aquest símbol d'estrident com a emblema del poder oceànic o el control sobre la mà o tot el que seria relacionat amb el marítim.
0: Mm-hmm. També t'ho dic, la forqueta de tres puntes existeix, a lo millor també per menjar peix, moltes vegades a restaurants te la posen, o si en teniu a casa.
1: Exacte, no? Com a més senzilleta, la petitona.
0: Sí, sí. Però bé, tornant a la història, què deies del poder oceànic?
1: Vos de que precisament hi ha una illa del Carib, que se diu Barbados, que té un trident a la seva bandera. I ho trob supercuriós. Bàsicament és una bandera que té dues ratxes blaves en els costats i una daurada en el centre per representar la mà. I en el centre té un trident negre. I, de fet, fa referència a les deu de la mà i també representa la independència d'aquest país. El color negre honra l'herència africana i hem de recordar que va ser hissada per primera vegada l'any 1966, el dia que aquesta illa del Carib se va independitzar del Regne Unit. I vaig pensar, que bé, m'agrada.
2: Home, i també, si xerrant de tridents, home, ben escapa un dimoni, que també té una forca a les mans.
0: Cert.
1: Clar, és vera, perquè clar, el que va passar amb l'arribada del cristianisme és que molt d'atributs dels déus pagans, com per exemple les banyes o el trident de Posidó, se varen fusionar per representar tot el contrari a el que ells proposaven, és a dir, el diable. I de fet, aquesta famosa forca de les tres puntes també s'identifica molt en el context rural que el cristianisme va fer el seu auge, no? Podríem pensar que la forca del dimoni pot ser també una forca de pagès i ja no és un trident. Però molts estudis vinculen el que realment era el trident de Posidó que se va convertir en símbol pagà.
0: Clar.
2: I una cosa, ara se me ven al cap la marca de cotxes Maserati, que té un trident. Jo no sé si és per dimoni o per Poseidor.
1: Mira, aquesta és justament per en Poseidor, que es crea directament una font situada a la Piazza Maggiore de Bologna, que és precisament la ciutat natal d'aquesta marca.
0: Mm-hmm. Curiós. Maria Antònia, tornant a la forqueta. No mos embuem.
1: Tens raó.
0: Només era, per tant, una forqueta qüestió de classes altes.
1: Mm-hmm.
0: Però arriba un moment, imagino que arriba a la classe treballadora.
1: Totalment cert. I clar, la història de la forqueta està marcada també per la revolució industrial.
0: I com es diu la revolució industrial de la forqueta?
1: Clar, que els primers coberts que es varen fer de manera industrialitzada se varen començar a fabricar a Sheffield, Anglaterra, que era una ciutat coneguda històricament com la capital mundial de l'acer. Clar, hi va haver moltes innovacions en aquesta manera de tractar l'acer i, clar, aquesta fabricació en massa va abaratir dràsticament els costos i, com han dit sempre, quan tu un producte s'abarateix, arriba a la resta de la població, no? Clar, hem de dir que aquesta disponibilitat massiva de coberts del segle XIX permet, el que hem dit, implantació generalitzada a totes les cases i també una altra idea que hem remarcat moltes vegades, que és que tenim uns nous estàndards d'higiene a les persones.
0: Mm-hmm,
1: llavors, passa a ser una cosa de persones molt refinades a ser bàsicament un concepte de civilització occidental, com el que he dit abans. És una idea cultural també que mengem forqueta i vegem malament altres cultures que mengen amb les mans.
0: Uh-huh. I de Maria Antònia, ja sabem per què tenim les forquetes avui en dia a taula.
1: Exacte. Jo he de dir que si voleu de quedar en qualque cosa, jo me quedaria amb el mindful eating i proposar un dia que la gent vingui a vostre i digueu, farem mindful eating, serem molt conscients del menjar que menjarem i així no has de posar renta vaixelles ni escurar i tothom en ses mans.
0: Un poc brutet, però, això, no, Maria Antònia?
1: Un poc brutet, però bé, segons certs estudis estaria molt més connectada amb el meu cos i amb el menjar.
0: Bé,
2: a mi no m'acaba de fer. Jo puc viure amb aquesta desconnexió amb el menjar tranquil·lament. No me fa falta.
0: Plàtan poden tenir en aquest mindfulness eating?
1: Com?
0: El plat.
1: El plat, jo crec que sí, el plat jo crec que fa com un sustent, més que el que mos duen menjar a sa boca.
0: I torcaboques?
1: Què us dic? Torcaboques jo crec que també. Però primer t'has de passar sa llengua pels llavis el màxim que puguis.
0: Ai, per favor.
1: Completament connectat. No, però us he dit una cosa, tant la Caterina dels Medici com na Teodora, que venia de Constantinople, jo crec que són dues persones que van introduir sa forqueta. No, o sigui, clarament per un tema de fer-se ses bufes. Vull dir, no és que estiguessin molt avançades.
0: Les refinades, no?
1: Exacte.
0: Uh-huh. Què vols dir amb això?
1: No, jo només vull dir que potser sa forqueta és una manera de seguir perpetuant ses classes i el sistema. No ho sé.
0: No filis tan prim, Maria Antònia. Ara sa culpa la tindrà sa forqueta.
1: Exacte.
0: Pus forquetes a ses cuines. Clar que sí. Mira.
1: Clar que sí.
0: Maria Antònia Miró, moltes gràcies. M'ho sentit la setmana que ve.
1: Moltes gràcies a vosaltres i la setmana que ve vos duc un objecte menys diabòlic que ha estat la forqueta.
0: Ja saps quin serà?
1: Encara no. Deixaré que m'inspiri Barcelona aquesta setmana.
0: Molt bé. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
2: Adéu.
4: Plana Internacional.

0: Un home de 50 anys d'Anglaterra ha estat condemnat després de conduir uns 240 quilòmetres per l'autopista mentre tant anava begut, sense carnet i amb una ceguesa registrada.
1: Va agafar sense permís el cotxe de la seva parella durant la matinada i va partir cap a Escòcia. La policia el va aturar després de veure que el vehicle es desviava entre els carrils i cap al voral.
0: Quan el varen aturar va reconèixer que havia begut i va explicar que, com que gairebé no hi veu, se guiava pels llums posteriors d'altres cotxes.
1: Sec, begut i fora carnet, però segurament va conduir millor que molta altra gent.
2: Coneixeu el cotxe? Va estar en Furious!
0: Un professor de ball de 57 anys ha completat 6 maratons corrent sols completant descalç sobre l'asfalt. Nom John Mazzei. És de Nova York i assegura que llevar-se de les sabates li ha permès acabar amb els dolors de genolls que tenia.
1: Ja ha corregut 4 vegades la marató de Nova York sense sabates ni calcetins. Segons explica, córrer descalç també li permet concentrar-se més en la tècnica.
0: La seva manera de córrer sorprèn tant que fins i tot la policia l'ha aturat alguna vegada perquè pensaven que fugia de qualque delicte.
1: 6 maratons descalç, ara que provi travessar una platja de les Illes un migdia d'agost fora cremar-se.
3: Ets un pangoit, ets un pangoit.
0: Una nina britànica d'11 anys s'ha convertit en la jugadora d'escacs més jove de la història en aconseguir el títol de gran mestra femenina, el màxim títol que se pot aconseguir als escacs.
1: Ella és Bodana Sivanandan, de Londres, i acaba d'aconseguir el títol de gran mestra. Ja era la campiona femenina d'escacs més jove de la història del Regne Unit.
0: Després d'aconseguir-ho, ha dit que està molt contenta i que vol continuar fent història al món dels escacs.
1: Amb 11 anys ja és gran mestra. El seu pròxim objectiu és recordar que l'endemà ha de dur la cartolina a classe.
4: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Companys, començant temporada, què poden fer?
8: No sé, per exemple, fer-me jaure.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
8: No, jo no soc la moderna és ella.
10: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan exactament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o no tan joves?
10: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
11: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
11: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
11: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
11: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: El dimarts a Xiu-Xiu sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan era jove.
2: I avui miram el passat i tornem a ser fills, nets. Perquè saps quin dia és avui?
0: Dimarts.
2: Sí, evidentment, dimarts. Però dia internacional.
0: Ah, no, no, no, control. És que hi ha dia internacional de tot, per tant...
2: Sí. Clar, clar, això és vera, ja no saben què inventar.
0: Hi ha dia internacional dels calcetins,
2: sí. De fet, cada dia són, és com a 3 dies internacionals, sí. Ara ja, no hi caben. Però avui és dia 29 de setembre, que se celebra el Dia Internacional de la Conscienciació sobre la pèrdua i malbaratament d'aliments. Una jornada que mos convida a reflexionar sobre el valor del menjar i la importància de no tudar-lo. Com ho dius tu, això?
0: Bé, no, el menjar no s'atuda.
2: El menjar no s'atuda, és una cosa que s'ha repetit molt.
0: I les restes és orgànic. Tot s'aprofita.
2: Home, per favor.
0: Per tant, avui, a Nostàlgia...
2: Avui, a Nostàlgia, volem el plat ben net.
3: I me'n record també que si la tècnica de l'avió no servia o mos cansaven de menjar i la glosa tampoc servia i mos renegàvem, clar, deixàvem el plat en so menjar, mos anàvem a escola a sobre baixa i qualque vegada, no sempre, però qualque vegada, en tornar d'escola trobàvem el plat damunt.

0: tots els nostres predins i predines, pares i mares, mordeien sovint. El menjar no se tira. Tal vegada aleshores no en teníem del tot aquelles paraules, però darrere hi havia l'experiència de qui havia après a aprofitar cada bocí i a valorar tot allò que arribava a taula. I ves si mos ho feien sabre.
1: Mira, jo recordo especialment una frase que em deien molt quan era petit i no volia menjar qualque cosa. Me deien sempre, menja-t'ho, que hi ha nens que passen fam. I jo pensava, jo que li envien a ells, perquè jo no me menjaré. També hi havia el típic, això no t'agrada perquè no ho has tastat. I jo, evidentment, no ho tastava precisament perquè sabia que no m'agradaria. Ara ho recordo, tot això em fa molta gràcia. Perquè de petit pareixia una tragèdia haver de menjar segons que... Ara menjaria coses que abans no podia ni veure. Crec que tots han tingut qualque frase d'aquestes que els nostres pares ens repetien una vegada i una altra i nosaltres no feien ni cas. Així varen passar bons moments i dolents en el menjar. Ara puc dir que m'agrada tot i això m'ha importat.

0: aquesta rotllana. I petits i grans fan patar la xerrada.
1: Coses importants. I doncs sí, el menjar quan hem estat petits ha estat un tema perquè tots recordam aquell menjar que no hi havia manera que ens l'empasséssim perquè no mos agradava gens. Tot tenim un petit trauma amb el menjar. I sobretot amb aquelles frases que mos deien per intentar convèncer-mos que mos acabéssim el plat, que mos mengéssim allò que no mos agradaven. Les verdures, per exemple, és molt típic que no agradin, els purés. Jo crec que les tècniques són històriques. 971-13-99-00, si voleu compartir amb nosaltres en directe, telefoneu-mos. 971-13-99-00, quin menjar recordeu que no podíeu amb ell, que no vos agradava gens quan éreu petits? A 971-13-99-00, si recordeu quina frase borden perquè vos acabéssiu el plat. Realment, les tècniques perquè els infants mengin són històriques, Jordi. Tu te'n recordes de qualcuna que feien a que vostra?
2: En tècniques no, però sí que frases mítiques. Per exemple, quan qualque cosa així que tenia, això no fa gust, res, però sí que no t'agradi. Això no té gust.
1: Arbaró.
2: I dius, bé, això és la teva opinió.
1: Classes tècniques perquè els infants mengin són històriques, dèiem, quan són molt petitons, fer l'avió en la cuareta. Quan som una mica més grans, poden venir monstres o personatges de llegenda o de rondalla que mos lleven el menjar. I quan ja definitivament tenim capacitat de contestar la pertinent autoritat familiar, idò, t'ho hauràs de menjar demà per berenar, i si no per dinar, i si no per sopar. Això també te passava.
2: Sí, sí, o quedar... No podràs aixecar-te de taula i no t'hagis menjat tot. I tu eren les 6.
1: Encara sabés.
2: Des cap vespre i deies, mem. Jo tinc coses a fer, però ja te quedaves amb el plat.
1: Sí que, a veure. I a vosaltres què vos deien perquè vos acabàssiu el plat? 971-13-99-00.
3: Jo de petita el que me deien, no me deien cap refrany ni deixava de menjar tot, si no és nint de sàfica. L'únic que me deien és, tu no t'ho mengis, però qualque moment de la teva vida ho hauràs de menester i te'n recordaràs que no ho va de menjar. I després sempre te farà falta. I clar, jo això com obsessionava, me posava super nerviosa pensant, ara no m'ho mengi justament demà, tindré ganes i no en tindré. I encara ara de gran, quan a vegades me sobra un poc i vaig a tirar, dic, ostres, tio, és que això, qualque moment de la meva vida me farà falta. I per això era el xantatge, de qualque manera, que feien servir que nostre per com ho menjar. Era en pla aquesta, saps, psicologia oscura de tu no te'l mengis, tu no te'l mengis, no passa res, no te'l mengis.
4: Bebida és agua, comida és pasto. I vos tenés sed de què? Vos tenés hambre de què?
1: Que bona. Hi havia qualque menjar que no suportéssiu, Jordi?
2: Jo, és que he de confessar que de petit jo era bastant triat.
1: Era d'aquests, oh?
2: Era d'aquests. No, mem, hi hauria casos pitjors, sempre n'hi ha, però, per exemple, la ceba no la podia veure. I la ceba és
1: era
2: una cosa...
1: Era que posaves en la forqueteta a un cantó, que t'ho miraves per... tot ben bé.
2: Clar que sí, així era. Però la ceba, per exemple, era una cosa que no m'agradava gens i que és que mires ara i està qualsevol plat.
1: Te feia cosa.
2: Sí, després... Bé, això no m'agrada anar tampoc les olives, tampoc m'han acabat mai de fer. No m'agradaven... Bé, les llenties, per exemple. Hi havia un tema que... És que
1: no me diguis que eres que t'havien de fer puré perquè te les poguessis menjar.
2: Així és.
1: Ai, vaciat.
2: Vaciat, eh? No, perquè les llenties és algo que són bones, però de vista i de textura... De petit no acaba de fer. Això se li ha passat molt a molt de joves.
1: Sí.
2: Molt d'infants. A tu tu eres triada?
1: No gaire. Crec que ho som més avui en dia que abans.
2: Ostres.
1: I però no. Sí que record, per exemple, el puré de xampinyons, que no m'ha agradat mai, la crema de xampinyons, perquè en el menjador de l'escola un any em varen fer i no va anar gent bé. I ja està. La veritat és que no era gaire triada. Poc menjadora. Això sí, però triada no.
2: Sí. És vera que amb això dels menjadors, clar, hi ha menjars que una vegada en proves un que són molt dolents i te marquen de per vida.
1: Exacte.
2: Jo recordo un campament, menjar uns macarrons horrorosos i ho vaig arrossegar molt de temps. Eren macarrons amb verdura i
1: mira que solen ser bons, els macarrons.
2: Sí, era com, avui toca macarrons. Bé, eren uns amb verdura i carn i ho vaig arrossegar molt de temps, que no volia menjar macarrons. Era un desastre.
1: De totes formes, parlam d'aquestes tècniques que utilitzaven pares, mares, predins i predines perquè mos acabéssim tot allò que hi havia en el plat. 971-13-9900, es menjar no s'atuda. Però jo no sé, Jordi, tu que has estat més en contacte amb infants darrerament, has estat monitor, etc. Encara s'utilitzen aquestes tècniques perquè hi ha una escola, no? Una corrent que diu que els infants, si no en volen més, no importa, mengin pus.
2: Sí, jo crec que ja no s'empleen tant aquestes tècniques.
1: Clar, ja no s'aforça tant.
2: Ja no se fa, perquè és veritat que, clar, ja ho hem comentat qualque vegada, que si tu forces molt els infants, al final està associant menjar amb algo negatiu. I està allà la persona que el renya, i allà hi pot haver un problema després.
1: Clar.
2: És que és complicat, és que és un tema molt complicat. Fer feina en menjador és complicat, és delicat.
1: Tu has estat monitor de menjador?
2: Fent substitucions qualque vegada, i és difícil. Perquè ha de menjar, o sigui, qualque cosa ha de menjar,
1: clar.
2: Si no te diran alguna cosa, però tampoc el pots forçar, obligar i tenir-lo ja,
1: sí,
2: mentre
1: que
2: tots juguen, tenir-lo ja ficat.
1: Pel que fas a alimentació, és vera que hi ha moltes qüestions delicades. Són tècniques que s'utilitzaven antigament i ja ho sabeu, els avions, els trens...
2: Bé, l'avió no passarà mai de moda, jo crec.
1: Ja, però també parlàvem a vegades fins i tot d'amenaces. Oh, no! O gloses. Escolteu com es diu una bàrbara.
5: Me'n record que quan jo era petita i el meu germà també, si no me'n volíem acabar es menjar que hi havia dins el plat i en deixàvem bastant, tant mon mare com la predina tenien dues tècniques al manco que jo recordi. Una era que en la cuera plena de menjar la fèiem volar com si fos un avió per davant la nostra cara i mos deien «Venga, venga, que ara arriba l'avió, ara ve l'avió i has d'obrir la boca». I nosaltres creiem que jugàvem avions, obrien la boca i l'avió, que era la cuera plena de menjar, aterrava dins la boca i, clar, ja mos deixaven el menjar de dins. I així, bé, mos anaven enganant estonetes. I l'altra manera era amb una glosa, que era molt antiga, que deia una per Sant Pau, una per Sant Pere i una que li va darrere. I això se referia a les cuarades. Mos deien, vinga, només te queden tres cuarades, l'altre ho podràs deixar. I mos deien una per Sant Pau i la cuera plena de menjar entrava dins la boca. Tornaven a omplir la cuera, deien una per Sant Pere i mos tornaven a posar menjar dins la boca. I la darrera deia, i una que li va darrere. I quan havia menjat d'estres, n'havia acabat aquesta glosa i doncs ja acabaven de dinar.
6: Canta, triple salt immortal, buit de son i sa fauna selènica.
1: Gràcies, Bàrbara, perquè a veure, no l'havien comentat en aquesta tècnica d'aquesta dita que hi havia, una per Sant Pau, una per Sant Pere, i m'has desbloquejat un record, a veure que hi havia cuarades que se feien per qualcú de sa família, també.
2: Sí, això no ho he viscut.
1: Aquesta per el papà, aquesta per la mama.
2: Bé, mare meva.
1: Sí, qüestions de nostàlgiques.
2: Qualsevol cosa, perquè em menjo un poc.
1: Exacte, qüestions nostàlgiques que repassam aquí cada dimarts... I cada dimarts bon anant de viatge.
2: Sí, sí.
1: Bé, un viatge que ha marcat a qualque oient. Avui ja vos advertim. Titular: Atrapats a Tailàndia. Ara tornem.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu
1: i Betres Ràdios. Investigació.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda divisió.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs
7: ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: I el masculí és Sawadee Crab.
1: Uau.
2: Uau.
0: És hola, bàsicament.
3: Tant de misteri.
1: Quant de temps vareu estar Laia a Tailàndia?
3: Bé, en teoria era 2 setmanes, però per la guerra que va per Dubai, doncs me van quedar pràcticament 1 mes allà.
1: Judit, és un viatge que vos va marcar.
4: Sí, com la cançó de Bad Bunny, un viatge inolvidable.
1: Margalida, en aquesta secció sempre demanam el viatge que vos va marcar. Tots quatre vareu partir tots junts a Tailàndia. Imagino que estàu d'acord o plegats en què és el viatge que de moment vos ha marcat.
5: Efectivament, Inés. O sigui, és el viatge de la nostra vida per ara.
0: I és primer, també.
5: Estar tots junts, sí.
1: D'acord.
5: Sí.
1: A veure, Margalida...
2: Perquè abans d'entrar en què vos vareu quedar ja atrapats, clar, com quatre joves coincidiu per anar 15 dies a Tailàndia? Perquè, clar, ens faran feina, ens estudien... això com ho quadrau?
4: Pues, per exemple, na Marga va deixar la seva feina, li va passar a la seva parella, a veure si li podia cobrir aquells dies. Bé, jo m'ho vaig votar a la universitat.
0: Prioritats.
4: Les prioritats són les prioritats i bé, varen partir, varen dir, lo hacemos, ho fem, i ja està. I varen comprar els bitllets.
0: Sí, uh-huh. Va ser sort de com ho va coincidir tots, en punts que tenien d'obvés també, perquè és una inversió sí. Gran. I me'n va venir bé tots.
5: Hi havia gent que no tenia dubtes i encara així va sobretreure'n-ne.
0: Això ja, claro.
1: Laia, quin era l'objectiu del viatge, en principi?
3: Pues l'objectiu era passar-ho molt bé, amb moltes rialles. A més, som un grup que ens coneixem a lo millor des de fa 12 anys i era el primer viatge que podíem fer junts com algo d'oci i passar-ho bé, perquè sí que havíem anat a fora perquè venim d'un club d'esplai i pues, sí que hem fet campaments i coses, però mai com amics anàvem a passar-ho bé sense responsabilitat de nins i anàvem a disfrutar del viatge. I pues va ser això.
1: I va ser així, Margalida, què passa d'ençà que arribau a Tailàndia? Explica'm-ho.
5: Abans hem de puntualitzar de que just abans d'arribar a Tailàndia, és a dir, a l'aeroport de Palma, certa persona va dir... A veure, quina serà la nostra primera desgràcia d'aquest viatge?
4: Aquesta persona va ser a Margalida.
1: O sigui, tu mateixa.
2: O sigui, sí. Ja vas preveure un poc el que anava a passar.
5: Ja, és que venim de fer campaments, que cada campament ens han passat cada cosa, uh-huh. I ja sabia que anava a passar, però no sabies que... I res, el primer... Vam arribar a Tailàndia i va ser com a... On som? Molta gent. Moltíssima, uh-huh. Moltíssima.
1: Molta gent, però bé, començava el vostre viatge, no? Uh-huh.
5: Sí, tranquils.
1: Què fèieu? Què vareu fer?
0: Vàrem fer un poquet de ruta, vàrem aprofitar... bé, vàrem quadrar les 2 setmanes per poder veure un poc tota la varietat del país. Vàrem començar anant al nord, que és una zona més de santuaris, de muntanya, més de tranquil·litat. A mi personalment sé que a mi m'ha agradat. Llavors vàrem anar al sud, que és més de platja, vàrem anar a una illa guapíssima, molt massificada, molt de guiris,
3: molt,
0: un poc
3: sí,
0: arenal,
3: molt de
0: la verdad.
3: I molt espanyol.
0: Sí, també.
3: Hi havia molt espanyol.
4: Vàrem fer amics.
0: Mm-hmm. I llavors vàrem acabar per la part central, mm-hmm. Que ve ser la ciutat, la mm-hmm. Capital, Bangkok. Mm-hmm. Així que vàrem veure un poc les 3 cares del país.
2: I com és Bangkok? Perquè sembla una ciutat com molt estressant, no? Com hi ha molta gent, molt de cotxes...
3: En el meu cas, que m'agrada ser natura, per jo sí. Hi havia molt... És que me'n recordo el primer cop que varen sortir del tren i varen arribar a Bangkok, que en les motxilles de campament d'aquestes que pesen, una calor com angústia i tot, en el principi vaig tenir. Després, quan ja sense pes i res, molt millor. Sí que tenen parts molt guapos i molt grans i centres comercials molt xulos, però sí que està ple de gent, per tot hi ha renou, segons quins puestos pues, fa mal olor o no, però... molt gran tot. Tu ho veus i te veus com una formigueta. Uh-huh.
1: Per tant, durant el viatge, què és el que vos anava marcant? Un paisatge, gent que vareu conèixer, personatges que veieu... Que fins en aquell moment deieu, ostres, això m'ho enduré. Una experiència i una anècdota.
0: Jo, com he dit abans, a la part del nord, amb el tema dels temples i tal, és una tranquil·litat que t'omple el cos, el silenci, la gent, el respecte que hi ha, l'ambient, les vistes increïbles, una arquitectura brutal. És una cultura que no entenem, evidentment, perquè pues, som europeus i no hem nascut amb això, però és que se te fica de dins una pau, una tranquil·litat increïble. Jo, és el que més m'ha marcat, jo crec.
1: Per tant, en Miguel ja venia transformat.
0: Exacte.
1: Espiritualment.
0: Fins que va passar el que va passar, però bueno.
1: Ara hi anirem, ara hi anirem. Sí. Alguna cosa més que de moment vos marqués?
5: Es menjar. Bof! Bof, bof, bof, bof, bof. O sigui, m'encanta el menjar tailandès. O sigui, nosaltres ja venim una mica de menjar coca, pad thai, no sé què... Però és que quan vam arribar allà, és que està tot ple de menjar més bo...
2: Clar, clar, és que ara està molt de moda aquí també, tot el tema...
1: Sí, que se menja allà.
5: Anem a recapitular.

0: Ah, el pad thai, que són aquests fideus, com a més d'arròs, més xiclosos, molt bons. El pad crapao, que em menjava molt de Judit, m'encantava.
1: Que és com arròs, can picada i ou.
0: Sí,
1: bàsicament.
0: Després, per el nord, en Miguel menjava un que...
2: Cao soy, se nom. Era com una sopa de curri. Hi havia molta sopa, per tota la calor que fa allà, en plan, beuen molta sopa, molt de menjar calent, jo no sé com ho fan.
3: Jo és vera que a mi m'ha agradat menjar, però jo soc vegetariana i no m'agrada el picant. Llavors em va fer més difícil i ja al final de viatge tenia ganes de menjar algo mallorquí, algo d'aquí, perquè només menjava o truita... O menjava el pad thai amb tofu i ja està. Així, jo sí que volia trobar un poc alguna cosa més diferent.
0: Van trobar unes olives, que era com... ningú menjava olives, i van trobar unes olives i vas com... perfecte per anar a l'Alla. I van comprar directe, n'has dit també.
4: Que bé. Per tant, això era el mes d'agost, no? Quant de dies teníeu? Juliol?
2: Abril.
4: Febrer, març. No sé per què he dit agost, perdoneu. Per tant, quant de dies teníeu previst ser a Tailàndia?
2: Eren 15, com tantes d'anar i tornar.
4: Sí. I quant de dies vareu estar?
3: Bé, vam anar un 22, més o menys, de febrer, i vam tornar un 23, 22 o 21 de març.
4: Sí. Un mes.
3: Sí, pràcticament un mes.
4: Què passa el dia que heu de tornar, que teniu previst tornar?
3: Bé, nosaltres és que ja ens anàvem veient que no podríem volar, perquè justament quan va passar encara es faltaven uns dies de que el nostre vol, i ja estàvem veient la situació, que s'estava cancel·lant vols, i clar, la tensió aquí pujava un poc de dir què passarà, què farem, podrem volar, no... Jo, per exemple, no volia agafar aquest avió i passar per allà, perquè no mos canviava.
4: El problema era que havíeu de fer escala a Dubai.
3: Sí, sí, sí o sí.
2: I bueno, o sea, havien d'anar a Abu Dhabi i Dubai és l'altre aeroport del país que estava sent bombardejat, l'aeroport mateix, i clar, evidentment, pues, no anàvem a anar a Abu Dhabi.
4: El vostre vol se cancel·la i en aquell moment on et vols aplegar? A l'aeroport o a un hotel o en el carrer, no?
1: No, a l'aeroport.
4: Sí,
2: nosaltres ho vàrem intentar, però no vàrem donar tampoc cap solució, m'ho vàrem deixar tirat.
1: Me'l van donar un menú.
2: Sí, un sàndwich, per les molèsties.
0: En Miguel, que és aquí personal de l'aeroport de Palma, va anar allà... lluitar-ho moltíssim. Sí, va estar xerrant amb tothom i encara així no va...
4: Com vos comunicau allà? En quin idioma?
2: En anglès, la veritat és que bé, és un país molt turístic, per sort o per desgràcia, sort per nosaltres, desgràcia per ells, però se xerra molt anglès i encara així la gent que no xerra anglès és fàcil de comunicar també, en plan, llenguatge dels cos i tot això. Però bé.
5: Clar, ara arriba a l'aeroport. S'ha cancel·lat. Què passa a partir d'ara? Som a Tailàndia, no puc tornar a casa. No sé quan podré tornar a casa.
4: Qualcú va plorar?
1: Jo.
0: Tots.
1: Sí.
0: Menys en Miguel?
2: Jo durant el viatge no vaig plorar.
4: Desestrès, imagino, no?
3: Sí.
4: Què pensàveu? Què vos passava pel cap?
1: Quan tornem a casa nostra? Com ho fem? O sigui, no... Perquè nosaltres miràvem vols també i en el moment que entràvem per a lo millor comprar el vol desapareixia. I era una situació desesperant perquè te ficassis en el vol que te fiquessis és que desapareixia.
4: Imagino que també era molt car.
1: Sí.
2: 4.000 i pico euros, lo mínim. Sí. Un vol d'anada, en plan un vol.
0: Jo record estar a dins l'hotel, com havíem agafat així de passada per dir, vinga, per passar aquests primers dies.
1: Els tres primers dies.
0: I record que era tots quatre, mirant el mòbil, mirant vols i demés, que el concerant en l'ambaixada espanyola. Sí. Jo mirant TV3, perquè me'n record, TV3.
4: Molt bé, Margalida.
0: Mo mare m'ha enviat una foto dient, has d'enviar un correu aquí, i el correu estava malament. I jo, xerrant a Instagram a TV3 tele, digue-li, el correu està malament, quin és el correu? Desesperada ja.
5: Clar, perquè també Tailàndia no era una zona de conflicte com a tal.
2: No, realment no, nosaltres estàvem bé.
5: Però per tant no teníeu... O sigui, l'ambaixada espanyola no feia res perquè no hi havia perill, no?
3: Jo en el meu cas estava tranquil·la. El moment que vaig posar nerviosa va ser el moment que me deien que potser havien d'agafar el vol i passàvem per el país on estava en guerra. Jo, mentre que estigués allà, jo és vera que vaig tenir com la sort que va coincidir que acabava d'un contracte per substitució i vaig dir, bueno, jo si m'hauria de quedar una estona més aquí, tampoc me passaria res.
4: Clar,
3: ja va ser el moment.
4: Qualcú frissava de tornar perquè tenia obligacions laborals.
2: Judit i Margalida, sobretot.
4: Bueno. Com ho vas gestionar, tu, Judit?
1: Jo vaig enviar correus a la universitat. La veritat és que dentro de lo que cabe, pues, varen entendre la situació, o sea, tampoc quedava una altra. No me podia connectar, no tenia res, no... No. I bé, ho vàrem gestionar bastant bé.
4: Les famílies que vos deien?
2: Pues més preocupada que nosaltres, jo crec.
1: No, pues mi mare me deia que tranquil·la, que no passa res, que disfrutarà la vida. Que si ja estava allà, ja no passa nada.
3: Sí, un poc com Judit. Jo també sempre per allà me deia no agafis aquell vol, no passis per allà, agafa't un altre. Era un poc més de... Mira, aquesta és la situació, allà esteu segurs i segures, no vos preocupeu, ja tornareu la manera de tornar, un poc. És diferent si haguéssim estat en els pacífics on clar. Estava en guerra. Que ja
4: per tant, un missatge més. De calma. Quant de temps en total de mes vareu estar a Tailàndia?
1: Dues setmanetes més sí. De vacances. Van ser meravelloses. Llevant tota aquesta part sí. D'estrès,
4: dramàtica,
1: vam
4: no?
1: Seguir viatjant per diferents llocs, vam anar a lluitar allà. Molt divertit.
2: Jo ho agraeixo molt, la veritat, que si m'haguessin donat allí, pues, lo millor hagués triat que mos haguessin deixat tancadets. Sí.
4: Per tant, un titular desviatge que vos va marcar, ho recordareu sempre, ho explicareu en els vostres fills, titulada per què vos va marcar aquest viatge. No sé si vos va unir més, fins i tot.
2: Sí, jo crec que sí. Nosaltres ja som, hem passat per molt, ja estem molt units, però jo crec que passar per moment durs, com diu una Laia, més enllà de la responsabilitat d'uns infants, sinó de la nostra mateixa, jo crec que sí.
3: Sí, jo crec que agraeix molt que ja mos coneguessin d'abans i a part crec que mos ha unit i crec que a lo millor si haguéssim anat amb altres amistats que no mos coneixien tant o a lo millor no mos hagués unit tant, però com ja mos coneixíem a cada un, sabíem un poc com sostenir un poc una a l'altra i no va fer que fos tan complicat a l'hora d'estar viatjant junts i de dir, vale, pues si hem de tornar a viatjar junts, no volem tornar junts de viatge perquè per si et vol va passar, no, en aquest cas, o per la meva part, és, bueno, m'és igual si torna a anar de viatge i passa alguna cosa així.
1: Però la convivència va ser graciosa, perquè sí. Al final
3: sí. Ja
1: van sortir els nostres nervis a forma de conflictes, a pics, però mira, m'ha acabat superbé, estem a la ràdio, no?
4: Anava a dir, és molt bon senyal que ja heu vengut tots quatre aquí a explicar-nos aquest viatge que vos va marcar vosaltres a Tailàndia perquè no vareu poder tornar quan estava previst, vareu quedar dues setmanes més a un país absolutament diferent, desconegut per vosaltres, d'imprevist. Ells són na Laia, na Judina, Margalida i en Miguel, que a més heu vengut uniformats amb una camiseta. Miguel, aquesta camiseta com ets història?
2: De 7-Eleven, és un supermercat allà, tipus Badulà, que n'hi havia per tot, en plan, en un mateix carrer en podries trobar tres. I pues, era el nostre supermercat preferit i van veure aquesta camiseta tan xula i van dir, tot quatre, de
4: és una camiseta blanca.
2: Que està maleïda, per cert.
3: Sí.
4: Per què?
1: Perquè quan te la poses sempre s'ataca.
4: Ah, d'acord, sí. És que és molt blanca, sí. És molt blanca.
1: Però les taques no se'n van. Sí. O sigui, ara mateix tots tenim taques i ja és que no se'n van. Ja.
4: Però sabeu, se du alguna cosa escrita? Imagino que en tailandès, no sé...
1: Que va.
4: Darrere.
1: Aquí?
2: Algo dur, però no ho sé, la verdad.
4: No, a mi ell du una camiseta que no sap què posa. Escolteu, estàu disposats a fer el test de el viatge que vos va marcar? Vinga, va.

0: Sí, les preguntes obligatòries d'aquesta secció, Jordi.
1: La primera és si tornaríeu en el lloc on vareu viatjar, a Tailàndia.
2: Mil vegades sí.
3: Sí, 100%.
4: Si me diuen que demà torni, torn de directe.
5: Sí, jo he estat dues vegades i, com diuen, no hi dos sin tres.
1: Una cançó que vos recordi l'experiència que vareu passar aquells dies.
4: Nosaltres des del principi anàvem molt capficats en que havíem de fer un vídeo viral. No s'ha de fer viral.
3: No, un videoclip.
4: Un videoclip per pujar les xarxes i va ser la cançó de Pan i Mantequilla. I ha estat com la nostra cançó del viatge. Cada dia la cantàvem, cada dia fèiem aquests clips.
3: Que hem de dir que gràcies a quedar-nos dues setmanes més han tingut el viatge. El videoclip, perquè si no, no l'havien tingut.
0: Aquesta cançó és aquesta, Pan i Mantequilla, que sona així. Oh, yeah.
6: Mira, niña, com te lo digo.
0: Cada paso. Molt bé, és bona, és bona.
1: Molt bé, la següent pregunta és el pitjor viatge que heu fet. No sé si algú té un viatge dolent, de tot quatre.
3: De tot quatre junts.
4: De tot quatre junts és impossible.
1: O individualment.
3: Jo tenc un, però va ser pitjor perquè justament feia poc que vaig estar amb la meva parella i vam anar amb el grup d'amics, que ell també hi era, i va ser bastant complicat. Però per la de més...
4: Se poden dir campaments? Jo crec que el campament pitjor, que més he rigut, però que a vegades he passat més malament, va ser quan molt va ploure. Una calamarsa, que nosaltres no sabíem què era una calamarsa, i molt va ploure a tendes, i nosaltres acampant.
3: Però va ser graciós.
4: Va ser molt graciós, sí, i van riure moltíssim. Però va ser
3: i malalts, van acabar malalts.
0: Sabeu que aquests quatre al·lots que mos visiten avui tenen moltes experiències,
1: sí.
0: Que els hi han marcat, això està molt bé.
1: Sí, i la darrera pregunta és, a l'avió, vos estimeu més finestra o passadís?
5: Jo passadís, 100%. Te pots estirar la cama, no te molesta.
0: Quantes hores de vol són fins a Tailàndia?
3: És que vàrem fer una escala, llavors...
5: Sí, depèn de l'escala. A Barcelona vàrem fer 7 i 6 o així, i a la tornada vàrem fer 14 des de Corea.
0: Molt bé. Laia, finestra passadís?
3: Jo és que estic un poc així, perquè vaig molt en el banyo i per no molestar, doncs m'agradaria el passadís. Sí, sí. Però la finestra, quan és un vol llarg, va molt bé per dormir.
0: Jo dic tu?
4: Jo a passadís.
0: Margalida?
4: Vols llargs, passadís.
0: Molt bé. Idò, moltes gràcies per haver vengut. Laia Vidal, gràcies.
3: Gràcies.
0: Na Judit Ribas, espero que vos us heu passat molt bé. Margalida Gené, gràcies. I Miguel Terrones. Tornareu a anar de viatge plegats?
3: Sí.
4: Por supuesto.
3: Ja tenim pensat. D'aquí dos anys tornem.
4: Japó 2028.
0: Japó. Idò, ja mos ho contareu. Gràcies per haver vengut.
4: A vosaltres.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 484.
1: Fins demà.
0: Gràcies per ser-hi.
7: I una altra cosa que no entendré mai és com perquè hi ha un sector de gent de Mallorca que, en vez de dir Eivissa, diu Arbissa.

0: funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 7 del matí. És dimecres 30 de setembre, un dia de negociacions entre el govern central i les formacions polítiques per convalidar els dos decrets d'habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Es debatran divendres al Congrés en una sessió extraordinària i el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, cercarà els suports per tirar-los endavant.
2: Les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar la base para construir un proyecto de vida i un derecho al alcance de todos y de todas.
1: De moment, Junts i el PNB no es volen pronunciar fins a llegir-ne la lletra petita, mentre que Podem diu que no representa el que demanen els ciutadans. Uns detalls que es coneixeran quan aquests decrets es publiquin al BOE entre avui i demà. De moment, però, sí que coneixem algunes de les mesures que inclouen. Cristina Bauçà, bon dia.
3: Bon dia. El que sabem per ara és que el primer decret inclou la protecció davant dels desnonaments ampliada fins al 2030, la prohibició de la compra d'habitatges per part de fons voltants fins al 2028, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i també la pròrroga de 2 anys dels contractes en vigor que acaben el 31 de desembre, mentre que el segon decret inclou la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida.
1: Aquí a les Illes, la plataforma d'afectats per la hipoteca La Paz celebra la pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes que acabin abans de dia del 2029, mentre que els agents de la propietat immobiliària diuen que aquesta renovació provoca un enfrontament entre propietari i llogater. Són Glòria Olmos, advocada de la PA, i José Miguel Artieda, dels APIS.
4: Hay muchas familias en este momento sufriendo ya lo que es la inquietud que genera el saber que el contrato va a terminar en diciembre del 2026.
5: Poden posar condicions un poc més restrictives com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver control executiu de les obligacions de llogater que es paga, no? I en cas d'impagament reaccionar ràpidament.
1: I tot mentre continuen les acampades a diferents ciutats espanyoles, també a Palma, tot d'una serà en directe a la plaça d'Espanya. Això en un dia en què també destacam les reaccions a l'altra mesura aprovada ahir al Consell de Ministres, allargar els descomptes dels carburants fins que acabi l'any.
3: L'Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA, veu insuficient la bonificació de 20 cèntims per litre i manté les protestes. Joan Company n'és el president.
6: I necessitem més mesures fiscals que mos ajudin a que mos deixin produir i que puguem sobreviure, perquè al final, qui, si nosaltres perdem del pes, se deixarà de produir. I això és un desastre, i això vol dir que el consumidor pagarà l'alimentació moltíssim més car.
3: Mentre que la Federació Balear de Transportistes insisteix que es facin efectives les ajudes que molts professionals encara tenen pendents de cobre.
1: I també del transport, avui és notícia que els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenien prevista a partir d'avui.
3: Han arribat a un acord amb el Consell Insular que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni del manteniment.
1: I aquest dimecres també tenim novetats de l'incendi mortal de Casalola a Eivissa. Segons la Guàrdia Civil, podria haver estat intencionat.
3: Aquesta és una de les hipòtesis que es manegen. La Benemèrita investiga les causes del foc en què diumenge va morir un home de 48 anys.
1: I en els esports hem sabut que les lesions dels mallorquinistes Morlanes i Antoniu Roca finalment són greus i que estaran un bon temps apartats del terreny de joc. Toni Fuster, bon dia.
7: Bon dia. Morlanes pateix una lesió al lligament del turmell esquerre i estarà al manco un mes i mig de baixa, mentre que Roca té una lesió als isquiotibials i la seva recuperació podria ser encara més llarga. A la Lliga de les Nacions, segona victòria d'Espanya, que lidera el seu grup, el combinat nacional s'imposà per 4-1 a Croàcia, amb 2 gols de Lamine Yamal, un de Marc Pubill i un altre de Nico Williams. Avui tenim Champions femenina en representació balear quan falti un quart per a les 7, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro jugarà al Camp de la Roma, mentre que l'Arsenal de Mariona Caldentei visitarà el París Futbol Club. Precisament aquestes 3 jugadores, Melucía Corrales, han estat convocades per la seleccionadora Sonia Bermúdez per disputar 2 amistosos contra els Estats Units el 10 d'octubre a Washington i el 13 a Pensilvània.
1: I pel que fa al temps, avui continuem amb temperatures elevades. També les mínimes han tornat a ser altes aquesta nit passada. Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia, sí. Fins i tot una mica més altes que les d'ahir. Avui han tingut una nit tropical a totes les illes i fins i tot nit tòrrida. Per exemple, mínimes de 23 graus a Formentera, de 25 a Eivissa, mínima de 24 graus a Mahó i a Palma. Ara els termòmetres ja se situen en torn dels 22 a 25 graus a totes les illes. Esperam avui un dia de cel bastant tapat. Ara començam amb qualque clariana, els núvols han estat presents durant tot el vespre, fins i tot en alguns punts han caigut 4 gotes. El cel a poc s'ha d'anar tapant així com vagi avançant el dia i de fet avui a darrera hora ja tindrem cel cobert, no veurem el cel clar. Ja a hora. Les temperatures màximes tornaran a ser altes. Avui a punts de Mallorca arribarem fins i tot als 32-33 graus. A les Pitiuses entre els 29 i 32 i a Menorca també 29-31 graus de temperatura màxima. Serà un dia de basca, de calor, arreu de les illes, amb vent encara allevantat, vent de l'est i del sud-est, amb cops moderats encara a primera hora, però així com vagi avançant el dia ha d'anar fluixant. A punts de l'est de les illes ja es tindran maror i redols amb forta maror, sobretot a punts del nord, a Menorca, qualque redol encara amb forta maror, amb ones que superaran el metre i mig d'altura. Però així com vagi avançant el dia, també a la mà un temps una mica més tranquil. De fet, a recer del vent de l'est, situació tranquil·la amb marejol i àrees de mar arrissada. I demà, més precipitacions a Menorca i també a punts de Mallorca. Les plogudes podran ser una mica més importants i la temperatura, la màxima, ha d'anar davallant.
1: Gràcies, Xesca. I quant al trànsit, que és el que destacam en aquesta hora del dia. Toni Escanillas, bon dia.
9: Bon dia. I d'on aquesta hora ja hem bossos en el llarg de la via de cintura en l'autopista d'Inca, embotellaments també i especialment a la d'Inca entre Santa Maria i Consell i trànsit lent fins a Binissalem. Recordeu que segueixen tancades a Mallorca, la variant de Sant Llorenç, Menorca, la General, a l'alçada de Vinyaletell.
1: 7 i 7 minuts al matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
10: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Continuen les negociacions entre el govern espanyol i els partits que conformen el Congrés dels Diputats per tal de poder convalidar els dos decrets d'habitatge aprovats ahir en Consell de Ministres. Es debatran a la Cambra Baixa aquest divendres en una sessió extraordinària. És el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios hacer su parte. Del PP y de Vox no podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la Ley de la Selva, indefensión para los inquilinos y sumisión ante los fondos buitres. Lo vemos cada día en las comunidades autónomas en las que gobiernan. A los demás partidos les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar, la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos y de todas.
1: Els socis parlamentaris no els ha agradat que trossejassin el decret i Junts i el PNB opten pel mutisme fins a llegir-ne la lletra petita.
3: Coneixerem més detalls quan se publiqui el BOE, que podria ser avui matí. De moment, però, sabem que el primer decret aprovat inclou la protecció davant el desnonament de persones vulnerables fins l'any 2030, prohibeix la compra d'habitatges per part de fons voltor fins al 2028, contempla la regulació del lloguer de temporària d'habitacions i també un mecanisme de préstecs pels que vulguin comprar el seu primer habitatge. Així mateix, considera que els contractes que finalitzin abans de 2029 es prorroguin de manera automàtica durant 2 anys.
1: El que serà més complicat de tirar endavant és el segon decret, que és més polèmic, però per què?
3: Perquè aquest inclou la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida. I això ho rebutja Junts per Catalunya i no convenç al PNB. Són declaracions de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i del titular de Consum, Pablo Bustinduy, en dues conferències de premsa simultànies.
11: Quiero confiar en la generosidad y en la responsabilidad que han demostrado los grupos políticos con los que hemos hablado en los últimos días.
12: Estoy convencido que todos nuestros esfuerzos van a ir a que salgan convalidados los dos.
3: Entre totes aquestes mesures, les dels dos decrets destaca l'aplicació d'un IVA del 10% als pisos turístics. Al principi s'havia plantejat un IVA del 21%.
1: Pendents, per tant, de la lletra petita d'aquests dos decrets, també de com avancen les negociacions i de quin serà el resultat de divendres al Congrés.
3: De moment, sabem que el PP i Vox han dit que hi estan en contra. És la popular Esther Muñoz.
13: En 24 hores, el gobierno quiere arreglar lo que no ha arreglado en 8 años. Es más, lo que ha destruido en 8 años. Y las medidas que propone van orientadas precisamente a destruir todavía más el mercado de la vivienda.
3: També la portaveu de Podem, Ione Belarra, es mostra descontenta.
14: Es evidente que es una trampa y que tiene un único objetivo, que es lavarle la cara al gobierno y contener la movilización social.
3: Per part seva, el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es resigna davant els decrets.
15: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está.
3: Tot en una jornada en què s'ha confirmat que Ana Mari Carmen, la dona desnonada la setmana passada de casa seva a Madrid, ha acceptat l'acord assolit amb Urbà Gestión i podrà tornar al seu domicili, això sí, quan li donin l'alta hospitalària.
1: I pel que fa a les reaccions socials, la plataforma d'afectats per la hipoteca La Paz celebra la pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes que acabin abans del 2029. L'advocada de la plataforma, Glòria Olmos, diu que aquesta mesura serà especialment rellevant a les Balears, ja que un contracte implica sovint un augment considerable del preu de lloguer.
4: Hay muchas familias en este momento sufriendo ya lo que es la inquietud que genera el saber que el contrato va a terminar en diciembre del 2026 y que hay que renegociarlo o que no se sabe qué va a pasar després, en què condicions van a poder subscribir otro.
1: Els agents de la propietat immobiliària, per part seva, assenyalen que aquesta renovació provoca un enfrontament entre propietari i llogater perquè romp, diuen, qualsevol possibilitat de negociació natural. El president dels APIs, José Miguel Artieda, puntualitza que aquesta mesura seria positiva si hi hagués garanties per al propietari.
5: Poden posar condicions un poc més restrictives, com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver un control exhaustiu de les obligacions de llogater que és pagar, no? I en cas d'impagament, reaccionar ràpidament.
1: També consideren insuficient les mesures que marquen els decrets les persones acampades a diferents ciutats espanyoles, entre les quals Palma. A la plaça d'Espanya de la ciutat de Palma han passat la segona nit dormint un grup de persones. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la imatge en aquesta hora del matí?
16: Bon dia. I si ho comparam amb ahir, l'acampada s'ha engrandit considerablement. Ahir comptàvem unes 8 tendes de campanya i una 20ena de persones. Avui són més de 20 tendes i una 40ena de persones les que han dormit aquí a la plaça d'Espanya per exigir, per reclamar canvis en tot el relacionat amb les polítiques d'habitatge. Perquè vos faceu una idea, l'acampada es situa als peus de l'estàtua del rei en Jaume, té forma d'U, hi ha un espai just enmig, que és on hi ha cadires, taules, i és aquí és aquesta zona on es reuneixen. També poden llegir diferents cartells que diuen Torrentismo cuesta vidas, Mari Carmen no está sola, o ni gente sin casa, ni casa sin gente. De fet, fa uns minuts he pogut parlar amb alguna d'aquestes persones que han passat la nit aquí a la plaça d'Espanya de Palma i consideren que les mesures que inclouen el decret són insuficients i un pagat diuen que no arreglaran la situació.
17: Són mesures... Són un parxe per dir que han fet algo, que no serveixen per res i que és una forma de posar-se una medalla.
18: La situació ha arribat a uns punts crítics ja des de fa mesos i ara fer una política de començar a plantejar si aturar la situació, m'haig d'arribar tard.
19: Si ara mateix estic aquí és perquè crec que no s'està fent completament res i que necessitem que hi hagi qualcú que ens representi d'alguna manera, perquè és una vergonya que des de que tens 18 anys fins que te mors no puguis tenir una casa per tu mateix. O sigui, és vergonyós.
16: A aquesta hora del matí, moltes de les persones que acampen encara dormen, encara estan dintre de les seves tendes, i en comparació amb ahir sí que he pogut veure, sí he pogut observar una major organització, tenen un cens en les persones participants i fan torns perquè sempre hi hagi gent a l'acampada. Avui a hora baixa està previst que es tornin a reunir en assemblea per estudiar les mesures dels dos decrets que està previst, com dèieu, que es publiquin avui al BOE, i els convocants animen la ciutadania a mobilitzar-se i esperen que durant el dia i el vespre s'assumin més persones i més tendes aquí a la plaça d'Espanya de Palma.
1: Gràcies, Toni. Tornarem a connectar amb tu durant la segona hora d'aquest informatiu matí. I l'habitatge també va ser protagonista ahir al Parlament durant la sessió de control al govern en el ple, el cas de Mari Carmen Marcà, el cara a cara dels portaveus amb la presidenta Marga Proens, Marta Puyalto.
20: Tant Manuela Cañadas de Vox com la presidenta del govern, Marga Proens, s'han aliat per responsabilitzar el Partit Socialista del desnonament de Mari Carmen.
21: Ejecutado por la policía de Marlaska, a partir de una ley de Felipe González, que ni Zapatero, el de las joyas, ni Sánchez han canviat. Vostè ho sap, tot això. Per què vol instrumentalitzar aquesta persona? Per què fa aquest tipus de política nefasta?
20: Paraules de Proens en resposta al portaveu socialista Iago Negueruela, que l'ha acusat de manca d'empatia i de no fer res per frenar l'escalada de preus.
22: La única responsable de que se duplique el alquiler es usted. Usted es la culpable de la situación del alquiler en nuestras
23: silencio,
22: islas. Usted no va a votar contra los desahucios en Madrid. Usted es la responsable de un PP que quiere desahucios para fondos de inversión.
20: Tant Negueruela com Lluís Apesteguía de Més per Mallorca han demanat a Proens que actuï i intervengui al mercat.
24: Surti de les ordres que li donen el seu partit des de Madrid, vostres de parlin al cap davant i intervengui aquest mercat que va en comptes de qualitat de vida, de sa vida, de sa gent que vivim a les Illes Balears.
20: Proens, però, defensa una política d'habitatge basada en donar incentius i seguretat als propietaris en lloc d'aplicar mesures intervencionistes que, creu, els atemoreix.
21: No és raro que el que criden aquests nous del 15M que se manifesten contra el del 15M que ara estan governant sigui gobierno progressista, hipòcrita i rentista.
20: La presidenta ha anunciat un projecte pilot per oferir habitatge a persones majors en situació d'exclusió residencial. El programa comptarà amb 35 places a les 4 illes. El conseller d'Habitatge ha dit també que està molt avançada la creació de l'oficina anticupacions pactada amb Vox.
1: La manca d'habitatge és especialment greu a Eivissa, entre d'altres factors a causa de l'increment demogràfic que ha patit l'illa del 83% en els darrers 25 anys, 4 vegades més que la mitjana espanyola. És una de les dades destacades de l'Observatori de l'Habitatge del Govern i que s'ha presentat a l'illa. El director general José Francisco Reynés diu que a Eivissa hi ha més de 400 habitatges planificats de promoció turística.
25: Estem xerrant de la major planificació pública de la història de l'IBAVI en totes aquestes promocions i que no només quedaran aquí, s'aniran augmentant a mesura que disposen de més parcel·les i de més projectes per continuar desenvolupant.
1: Reynés deia que a Eivissa hi ha més de 400 habitatges de promoció pública. També s'ha anunciat un pla de xoc a més de 1.200 habitatges assequibles per a residents.
10: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I més enllà de les mesures sobre habitatge, el govern espanyol ha aprovat també allargar els descomptes als carburants fins a final d'any davant l'escalada de preus ocasionada pel conflicte al Pròxim Orient. La mesura s'inclou, Toni, en el tercer decret en resposta al tancament de l'estret d'Hormuz.
9: La davallada de l'impost d'hidrocarburs es farà de manera progressiva d'aquí a que acabi l'any. Aquest mes d'octubre el descompte se situarà en 20 cèntims per litre, el novembre baixarà a 13 cèntims, el desembre quedarà en 6 cèntims, tot i que el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, ha explicat que s'ha inclòs una clàusula de salvaguarda lligada a l'evolució de la inflació.
26: Con el Real Decreto Ley de hoy, lo que hacemos es prorrogar y adaptar las medidas de apoyo a hogares, empresas y los sectores más expuestos, y lo hacemos para el trimestre restante, es decir, hasta el 31 de diciembre.
9: Cal recordar que aquest setembre l'ajuda era de 5 cèntims a la benzina, 20 cèntims per al dièsel. El decret també mantindrà una ajuda per al gasoil professional, tot perquè 100 mesos després de l'inici del conflicte a l'Iran, els preus de l'energia continuen disparats. El gasoil va pujar un 30% a l'agost, la benzina un 17%, malgrat el descompte de 10 cèntims per litre.
1: La pròrroga dels descomptes als carburants no satisfà del tot els sectors més dependents del combustible, com són els pagesos i els transportistes ofegats per l'encariment del preu de l'energia. De moment, mantenen les protestes.
9: En alguns casos, encara pendents de cobrar ajudes anteriors, consideren que les mesures són insuficients per compensar l'augment dels costos. L'Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA, veu insuficient la bonificació de 20 cèntims per litre, assegura que en només un any el combustible s'ha encarit 50 cèntims. Adverteix que el context es posa en risc de l'activitat agrària. Joan Company és president de SAJA.
6: Necessitem més mesures fiscals que ens ajudin a que ens deixin produir i que puguem sobreviure, perquè al final qui, si nosaltres perdem del més, se deixarà de produir. I això és un desastre, i això vol dir que el consumidor pagarà l'alimentació moltíssim més car.
9: D'altra banda, la Federació Balear de Transportistes reclama que es facin efectives les ajudes que molts de professionals encara tenen pendents de cobrar. Adverteix que alguns transportistes es troben ja en una situació de risc per falta de liquiditat. Petra Mut n'és la gerenta.
0: També el que volen reivindicar és que per moltes ajudes que anuncien i aprovin, si no són validades i cobrades per els transportistes, poc serveixen, estar repercutint a la liquidez de les pròpies empreses. Som l'única comunitat autònoma que no ha cobrat la primera fase d'aquestes ajudes aprovades pel Ministeri. I estem ara anunciant la tercera. El que nosaltres demanem és que comencin a pagar amb absolut.
1: Anem en directe fins a Mercapalma per copsar el que pensen els professionals del transport. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia. Quin ambient s'hi respira l'endemà de l'aprovació del paquet anticrisi als carburants?
2: Aquí mateix, bon dia, us puc explicar que ara mateix és hora punta pels centenars en aquests moments que veiem de camions també que carreguen i descarreguen en aquest mercat central. Us puc explicar que ara en aquests moments hi ha molt malestar, fins i tot molta indignació, diuen, després d'haver assumit unes despeses que encara no han estat del tot compensades per alguns, sobretot dels autònoms. De fet, asseguren que només durant el mes de setembre el combustible s'ha encarit, atenció, fins al 10%, i reclamen, de fet, mesures més eficients, més efectives, diuen, per pal·liar els efectes de la crisi energètica. De fet, omplir el dipòsit de gasoil s'ha més que duplicat. Això és el que ens han contat a primera hora del matí algun dels transportistes. Els escoltam.
7: Amb un camió nosaltres el que fèiem és això, l'hem d'omplir, perquè no podem tampoc tenir una previsió d'ara d'aquí 100 quilòmetres me puc tornar a aturar. El problema d'això és que la gent no se'n dona compte i ho acaba pagant el consumidor final, diguéssim. És a dir, les empreses grosses no poden assumir tota aquesta pujada i pues, ho repercuteix amb això, amb anar pujant el preu de lo que transporten.
8: Estamos en plena temporada y no sé cómo ha explotado esto antes, pero bueno, no lo sé. ¿Cómo llegaremos a final de mes? Autónomo, sueldos, gasolina, comida, o sea, es todo. Es el autónomo, somos todo. Y hay que pagarlo todo en nuestro bolsillo. Y si nosotros fallamos y rompemos el contrato que tenemos firmado con esta gente, entonces nos penalizan. Entonces es como una pescadilla que se muerde la...
2: Unes declaracions, unes reivindicacions que en qualsevol cas van afegides, se sumen a més a una advertència que és molt clara, diuen que repercutiran aquests preus, aquests sobrecostos del combustible directament a la cistella de la compra. Molts productes, diuen, de primera necessitat s'encariran encara més de cara als pròxims mesos. Hem de dir que en el cas de les Illes Balears encara és més greu perquè els sobrecostos de la insularitat s'afegeixen a tot aquest transport insular.
1: Gràcies, Caterina. I el preu de la gasolina no dona treva. Dispara l'IPC fins al 4,9%. El mes de setembre, Toni, és la taxa més alta des del febrer del 2023.
9: És així, i així ho reflecteixen les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística a l'espera de la definitiva, que no es publicarà fins al proper 14 d'octubre. D'aquesta manera, s'encadenen 3 mesos consecutius d'encariment de preus.
1: Tampoc no dona treva, en aquest cas, a les persones amb hipoteques variables, l'Euribor, que tancarà aquest mes de setembre el 3,2%, és el nivell més alt dels darrers 2 anys i amb aquest mes ja són 3 consecutius de pujades. D'aquesta manera, les hipoteques variables que s'hagin de recalcular passaran del 2% que s'aplicava fa un any al 3,2 actual.
10: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
11: La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
12: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient, entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: 7 i 24 minuts, continuem encara parlant de transport perquè els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenien prevista a partir d'avui. Cristina Tomàs. Han arribat a un acord aquest dimarts capvespre amb el Consell de Menorca, que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni tampoc del manteniment. Asseguren que aquesta situació els ha provocat pèrdues d'atenció entre un 20 i un 25%. Sentim Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis de Menorca.
3: Lo que se refiere a actualización de las tarifas como tal, desde hace 13 años no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Esto qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
1: L'aturada que estava prevista a partir d'aquest dimecres i que ha quedat desconvocada havia de limitar serveis com les telefonades o la recollida de passatgers al carrer.
4: I el Congrés reclama aturar el projecte de la torre de control virtual i construir-ne una de nova a l'aeroport de Menorca. La Comissió de Transports i de Mobilitat Sostenible ha aprovat per 31 vots a favor, 3 en contra i una abstenció, una proposició no de llei de Sumar que insta el Ministeri apostar per una nova torre física.
9: Sumar, però, ha insistit que la nova torre és imprescindible per garantir la seguretat operativa de l'aeroport. El PSOE ha reconegut que no és tolerable que Aena destini 170 milions a l'aeroport de Menorca i s'oblidi de la torre física. Per part seva, el PP ha acusat el govern espanyol de posar en perill la seguretat dels menorquins i dels visitants. Félix Alonso és diputat de Sumar, Pepe Mercadal del PSOE, Joan Mesquida del PP.
5: Les modificacions aèries, els avanços tecnològics i el volum dels vols fan imprescindible una nova torre de control.
13: Aena no pot descartar el projecte de la torre virtual, com va descartar, i no oferir cap solució a la torre vella, la torre obsoleta, la torre més vella d'Espanya.
14: Por fin han desistido de la torre virtual y lo normal en estos casos sería pedir perdón. Es verdad que con el señor Sánchez y el señor Puente como jefes, lo de pedir perdón no saben lo que significa.
9: Vox, per la seva banda, ha acusat Sumar de fer el ridícul i d'esmenar-se a ells mateixos.
4: I són gairebé les 7 i 27 minuts. És el moment de fer una repassada al que diuen i destaquen les portades dels diaris avui. Començam a les Balears, que van a remolc de les portades d'ahir.
9: És així, a Mallorca sobretot, que parlaven de la plaça de Cort, d'aquestes concentracions, dels clams per una llei d'habitatge, pels casos de desnonament a Madrid, per exemple, de Mari Carmen. I d'avui, més encara. Última hora hi dedica tota la portada perquè treu a la fotografia principal els acampats en assemblea a la plaça d'Espanya, com va passar el 15M del 2011 i també ho comparava precisament ahir al diari. El titular diu: desnonaments protegits fins al 2030, lloguers prorrogats fins al 2028. Diari de Mallorca no precisa els anys de durada, però sí que porta un titular semblant en aquest i una fotografia parescuda també. Els digitals fan una passa més. Mallorca Diari diu que el govern central divideix el decret de l'habitatge en dues meitats i diu que deixa els lloguers indefinits a l'aire. OK Baleares, per la seva banda, diu que Partit Popular i Vox s'ajuntaren ahir al Parlament per criticar les polítiques de Sánchez en aquesta qüestió. De tot plegat n'hem parlat en aquest informatiu ja. Fotografia també de la plaça d'Espanya, tot i que anomenen mini acampada textualment i cerquen una perspectiva on se veu poca gent. Una fotografia oposada pràcticament a la de Diari de Mallorca, on se veu molta més gent, i et semblant a la que troben també a l'Ara Balears. Destaca que els acampats, aquest darrer diari digital, destaca que els acampats diuen que no es mouran fins que no millori el decret de l'habitatge, segueix la corrent periòdico d'Eivissa i proclama que l'illa necessita 17.000 habitatges més. El diari d'Eivissa, per la seva banda, diu que aquestes xifres provenen d'un estudi realitzat pel govern. I el Menorca, en canvi, va un poc més al bessó, no parla d'habitatge i és l'únic en aquesta repassada de diaris de les Illes Balears, però el que sí que diu és que, tot i que hagi pujat el preu, els clients segueixen consumint fruita menorquina.
4: I si el decret Mari Carmen és a les portades dels diaris aquí a les Illes, més encara el trobam a les estatals, combinat, això sí, amb altres temes.
9: És així, el govern prohibeix els desnonaments fins a 2030 i prorroga els lloguers, diu també el diari El País, per tant, un titular com molt semblant al que trobem als diaris editats, per exemple, a Mallorca. Aporta fotografia, en aquest cas, dels reis d'Espanya amb Emmanuel Macron i la seva dona. Parlaren de Ceuta. Felip de Borbó considera que l'assalt va ser una intromissió intolerable. Aquesta terminologia és destacada i és la que trobem en els diaris, molts d'ells editats a l'Estat. Diu El Mundo, per la seva banda, en canvi, que posa una fotografia semblant a la que trobam El País, del Monarca, una estètica de la portada molt semblant en els dos diaris, però diu, en aquest cas el titular molt més opinatiu, que Pedro Sánchez contenta el carrer però que perjudica el petit propietari. Empitjora l'ABC, que diu que el govern central amenaça els propietaris, utilitza aquest terme, en contractes indefinits. Això sí, en petit, perquè posa la fotografia molt grossa avui de l'intervenció del rei a França. I com sol passar, La Vanguardia cerca la clau d'aquesta qüestió quan diu que l'executiu posarà a prova la seva majoria amb aquests dos decrets, fotografia, i és l'únic del temporal d'aigua a Barcelona.
1: Set i mitja del matí. Repassam els principals titulars. Continuen les negociacions entre el govern central i les formacions polítiques per convalidar els dos decrets d'habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
15: Es debatran divendres del Congrés en una sessió extraordinària. El president del govern central, Pedro Sánchez, cerca ara els suports per tirar-los endavant.
16: Les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos y de todas.
15: Podem diu que no representa el que demanaven els ciutadans i Junts i el PNB de moment no es volen pronunciar fins a llegir-ne la lletra petita.
1: Uns detalls que es coneixeran quan els decrets es publiquin al BOE entre avui i demà.
15: El que sabem de moment és que el primer decret inclou la protecció davant dels desnonaments, ampliada fins al 2030, la prohibició de la compra d'habitatges per part de fons voltor fins al 2028, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i la pròrroga de 2 anys dels contractes en vigor que acaben el 31 de desembre, mentre que el segon decret inclou la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida.
1: També s'aplicarà un 10% d'IVA als pisos turístics.
15: Un percentatge que inicialment havia d'estar al 21% i que s'ha rebaixat perquè sigui més fàcil convalidar els decrets.
1: Aquí a les Illes, la plataforma d'afectats per la hipoteca La Pa celebra la pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes que acabin abans del 2029. És l'advocada de l'entitat, Gloria Olmos.
17: Hay muchas familias en este momento sufriendo ya lo que es la inquietud que genera el saber que el contrato va a terminar en diciembre del 2026.
1: Mentre que José Miguel Artieda, dels agents de la propietat immobiliària, assenyala que la renovació provoca un enfrontament entre el propietari i el llogater.
18: Poden posar condicions un poc més restrictives com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver control executiu de les obligacions de llogater que és pagar, no? I en cas d'impagament reaccionar ràpidament.
1: I tot mentre continuen les acampades a diferents ciutats espanyoles, també a Palma, en un dia en què també destacam les reaccions a l'altra mesura aprovada al Consell de Ministres, allargar els descomptes dels carburants fins que acabi l'any.
15: L'Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA, veu insuficient la bonificació de 20 cèntims per litre i manté les protestes. Joan Company n'és el president.
6: I necessitar més mesures fiscals que mos ajudin a que mos deixin produir i que puguem sobreviure, perquè al final, qui, si nosaltres perdem del pes, se deixarà de produir. I això és un desastre, i això vol dir que el consumidor pagarà l'alimentació moltíssim més car.
15: Mentre que la Federació Balear de Transportistes insisteix que es facin efectives les ajudes que molts professionals encara tenen pendents de cobrar.
1: I també del transport. Avui és notícia que els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenien prevista a partir d'avui.
15: Han arribat a un acord amb el Consell que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni del manteniment.
1: Avui també tenim novetats de l'incendi mortal de Casalola. A Eivissa, segons la Guàrdia Civil, podria haver estat intencionat.
15: Aquesta és una de les hipòtesis que es manegen. La Benemèrita investiga ara les causes del foc en què diumenge va morir un home de 48 anys.
1: I també avui fa 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta de més de 80.000 persones.
15: Tot això mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, està citat avui a l'Audiència Nacional per declarar com a testimoni davant la jutgessa que investiga aquests fets.
1: I pel que fa al temps, avui continuem amb temperatures elevades. Xesca Cifra, bon dia.
19: Bon dia, sí, temperatures molt altes ja en aquesta hora i a més núvols. Núvols que cada vegada seran una mica més espessos, ja van arribant des del ponent i deixen el cel bastant variable en aquesta hora. En alguns punts de les illes tenim el cel bastant tapat i això també contribueix a que ara mateix tinguem una sensació de basca, de xafogor. Fa calor, fins i tot en aquesta hora, en alguns punts de les illes. I esperant també temperatura màxima una altra vegada ben elevada, per damunt de 30 graus pràcticament tot l'arxipèlag. Podem arribar fins als 32, 33 graus en alguns punts de l'interior de Mallorca, 31 a Menorca i també a Eivissa. Avui el vent encara bufarà de component est, ho fa en qualque cop moderat encara en aquesta hora, i això fa que la situació a l'est de l'arxipèlag estigui dominat per maró, o fins i tot qualque redol de forta maró. Just fa mitja hora les zones encara eren d'un metre i mig a la bocana del port de Maó. Esperant, per tant, aquesta situació de cel bastant ennigulat avui a darrera hora, es poden escapar quatre gotes, i és demà quan esperam ja qualque tempesta a Menorca, també a punts de Mallorca, tempesta, qualque ruixat, però no seran precipitacions gaire importants, però sí que una mica més que avui. A Eivissa i a Formentera demà no pensam que hi hagi precipitacions. De moment ara temperatures ja ben altes, tenim 25 graus a Sant Francesc, 24, ara a Eivissa 24, a Es Mercadal també a Palma o 25 a Es Castell.
20: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Fuster.
1: Són ara les 7:35 minuts. Ens atam als esports, Toni, parlant del Reial Mallorca, que començarà a preparar avui el partit contra el Girona i ho farà amb males notícies per mort de les baixes de Morlanens i d'Antoni Roca.
21: La lesió d'aquests dos futbolistes són greus i no es descarta que hagin de passar per la sala d'operacions. Morlanens pateix una lesió al lligament del turmell esquerre i Antoni Roca té afectat els isquiotibials de la cama esquerra. Això significaria que cap dels dos estaran disponibles per a Lluís García Fernández durant un bon grapat de setmanes. El primer partit que es perdran serà el d'aquest diumenge a Girona. I qui ja ha sortit de l'hospital és el Pichu Cuellar, després que una estructura de decoració de la ciutat esportiva de Sant Bibiloni li caigués a damunt i li fes una ferida al cap. El porter ja descansa a casa i es troba pendent d'evolució. Com dèiem, la plantilla tornarà avui de matí a la feina, després del dia de descans. A més dels lesionats, tampoc hi seran els internacionals Martin Valiant, Lubumbo i Lucas Beristrón. A la Lliga de les Nacions, segona victòria d'Espanya que lidera el seu grup. El combinat nacional s'imposà per 4-1 a Croàcia, amb dos gols de Lamine Yamal, un de Marc Pubill i un altre de Nico Williams. Bon partit del conjunt que prepara Luis de la Fuente, que tot i així creu el seleccionador que encara hi ha coses que es poden millorar.
22: Però todavía queríamos, moriríamos de éxito y no queremos hacerlo. Sí que pensábamos que ya esto es perfecto, que va. Llegará un día que alguien nos dará un tantarantán, nos ganará, y entonces empezaremos a hablar de lo contrario. Tampoco es eso, pero creo que se puede mejorar todavía.
21: Una vegada més, el nom de quatre mallorquines apareix a la convocatòria de la seleccionadora Sònia Bermúdez. Catacoll, Mariona Caldentegui i Patrick Guijarro, juntament amb Lucía Corrales, han estat citades per jugar dos partits amistosos contra els Estats Units. El primer dia 10 d'octubre, a Washington. El segon, el 13 d'octubre, a Pensilvània. L'objectiu és preparar el millor possible el pròxim Mundial del Brasil. Sentim Sònia Bermúdez.
23: El partido tiene un prestigio enorme. Dos partidos que nos van a medir, que lo que queremos es seguir en la senda de la victoria. También recordar que de los cuatro partidos que ha jugado España con Estados Unidos solo se ha ganado uno. Entonces queremos probarnos, queremos ver a qué nivel estamos. Evidentemente el futuro es Brasil, pero sí que creo que son dos partidos fundamentales. Sí que no hay mejor escenario que ir para allá y ver cómo estamos.
21: La seleccionadora espanyola també va lloar el paper de la mallorquina Patrick Guijarro i ha deixat clar les seves preferències per a la pilota d'or.
23: Patrick Guijarro es la mejor jugadora del mundo en su posición. Balón de oro muy sencillo, que gana una española, por favor, nos encantaría.
21: Per altra banda, avui tenim Champions femenina en representació balear quan falti un quart per a les 7. El Barça, de Catacoll i Patrick Guijarro, jugarà al camp de la Roma, mentre que l'Arsenal, de Mariona Caldentei, visitarà el París Futbol Club. I a l'Europa League masculina, torna avui a les 7 de vora baixa per a la Reial Societat, que rebrà la visita del Hertz. Escola de l'Azul Marino començarà dissabte l'aventura, la màxima categoria del bàsquet espanyol. Ho farà ni més ni manco que contra el vigent campió de Lliga, el València Bàsquet, d'Elena Puello. La jugadora del conjunt mallorquí, Alba Torrents, ha parlat d'aquest debut a la màxima categoria.
0: Crec que és una il·lusió compartida per molts i per tots, no? Tenim molta il·lusió, no?, d'aquest primer partit a Lliga Femenina Endesa, i a la vegada també som molt conscients que mos toca... Jo te diria contra l'equip favorit, no? Preparem-nos de la millor manera possible per dissabte sortir a competir i sortir per aconseguir la primera victòria.
21: També té ganes que ja sigui dissabte Gabriel Subies, el president de l'Azul Marino. Té clar que el projecte ha generat una gran il·lusió.
2: Jo no he vist mai tanta il·lusió col·lectiva per un projecte femení, t'ho dic. O sigui, ja t'atures gent pel carrer, te diuen, oye, jo crec que les coses estan avançant, crec que nosaltres des del club tenim la responsabilitat de no defraudar en aquesta il·lusió i donar les passes i donar l'apoi a les jugadores perquè puguin fer la seva feina el millor possible. Jo crec que és que vengui dissabte disfrutarà.
21: El partit entre l'Azul Marino i el València Bàsquet d'aquest dissabte serà a les 6:30 al Palau d'Esport de Sant Moix. En tenis, Jaume Munà debutarà demà al torneig de Tòquio. El mallorquí jugarà contra Taylor Fritz, el finalista l'any passat, i aquest dissabte a Manacor hi haurà una festa del tenis. Rafael Nadal celebra el desaniversari de la seva acadèmia amb una exhibició de llegendes. L'equip del Manacorí el formen, a més d'ell, Richard Gasquet, David Ferrer i Carles Moea. Els rivals, l'altre equip, seran Andy Murray, Marat Safin, Dominic Thiem i Fabio Fognini. I acabam amb automobilisme. Fernando Alonso ha ampliat el seu contracte amb Aston Martin. El pilot asturià continuarà a l'escuderia britànica un any més, fins al 2027.
20: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
21: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
8: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
21: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
24: Bon dia, com estàu?
25: Bé. Pablo Torres de l'àrea, però la Torres remata el pal!
21: L'emoció del partit.
25: El pal!
21: I el post en l'opinió dels protagonistes.
26: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
21: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
27: Yo siempre os digo, lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana.
21: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
28: Estàs a punt de covar-me.
29: Qui?
28: Que és emoció.
30: Què dius?
29: Companys, començant temporada, què poden fer?
31: No sé, per exemple, fer-me jaure.
29: Què?
32: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la tineja.
31: No, jo no soc la moderna és ella.
33: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
29: Però què fan exactament?
31: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
29: Però ho fan els joves o no tan joves?
33: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
32: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: explica que les darreres xifres de què disposen són del 2024 i indiquen que hi ha 400 persones en situació d'exclusió residencial. Ara, però, volen anar més enllà.
1: Ens permetran justament això, no? Veure no només situacions observables a simple vista de gent en situació de carrer, sinó això, amb altres tipus de situacions que hi són, no? que són situacions d'habitatge precari, insegur, inadequat, no? I que fins i tot compten amb els seus indicadors a nivell europeu, però que fins ara no s'havien pogut comptar. No? Com ja deia, cotxes, vehicles, caravanes, de vegades furgonetes de feina, xaboles o infrahabitatge.
0: Abril considera que les dades obtingudes podran ser útils tant per a les administracions a l'hora de determinar quines polítiques desenvolupar per fer front a la situació.
1: Evidentment, també, segona qüestió, per intervenir. Hi ha moltes entitats socials que una part important dels seus recursos els estan destinant en aquesta qüestió de l'habitatge i amb aquesta recompte sabrem també quin perfil de persones o col·lectius estan més afectats per aquesta situació. No?
0: Hi participaran més de 400 voluntaris, seran els municipis de més de 20.000 habitants, com són Maó, Ciutadella, Eivissa, Santa Eulària i Sant Antoni, i a Mallorca, Palma, Inca, Manacor, Calvià, Llucmajor, Marratxí i Alcúdia.
2: I l'incendi mortal de Casalola a Eivissa podria haver estat intencionat.
3: Aquesta és una de les hipòtesis de la investigació de la Guàrdia Civil per esclarir les causes del foc en què diumenge va morir un home de 48 anys. De moment es mantenen obertes totes les hipòtesis, tot i que ara no es descarta la via criminal.
2: També a Eivissa una turista britànica de 81 anys ha mort ofegada a la platja de Serenal Gros de Sant Joan de Labritja.
0: Els socorristes i els equips d'emergències la van intentar reanimar, tot i que no varen poder fer res per salvar-li la vida. La dona estava de vacances a un hotel de la zona.
2: I l'home detengut com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i atemptat a l'autoritat ha quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars.
3: La Policia Nacional el va detenir després que advertís que aniria al domicili de la seva parella amb una destral per matar-la. Uns fets que varen passar dilluns vespre a la platja de Palma. Els agents varen localitzar l'acusat a casa seva i quan va obrir la porta va aparèixer amb una destral a la mà. També va agafar diversos ganivets i va utilitzar un spray pobre contra els policies. Diversos agents varen haver de rebre assistència mèdica a causa de l'atac.
2: I el govern ha traslladat a les Corts Generals els efectes de la crisi migratòria a les illes. Ho ha fet a través del director general d'Immigració, Manuel Pavón, que ha denunciat una pressió inassumible, diu, per la comunitat a la Comissió Mixta Congrés-Senat sobre insularitat. Pavón ha fet servir els números per exemplificar la situació. Ha assegurat que la ruta Algèria-Balears és la que més ha crescut de tot Espanya i també d'Europa, superant per primera vegada la de les Canàries, amb 900 menors atesos que suposen una despesa de 2 milions d'euros al mes.
0: El director general ha acusat l'executiu de l'Estat de deslleial, de no posar a l'abast de l'arxipèlag els recursos econòmics i humans necessaris per fer front a l'allau d'embarcacions il·legals que arriben, sobretot a la costa pitiusa. Pavón ha acusat també el govern de Pedro Sánchez de deixadesa, d'abandonar l'executiu i els consells insulars, que són els que suporten, ha dit, la pressió de l'arribada de migrants.
4: Las Islas Baleares no pedimos ningún tipo de privilegio. Pedimos medios y medidas acordes a la presión que estamos soportando en estos momentos. Pedimos soluciones y lealtad institucional. Pedimos que no se nos mienta más. Que respeten la función que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Que no pongan en duda a nuestros servicios de inteligencia.
0: La senadora per Eivissa i Formentera, Neus Canyelles, ha frenat les acusacions del director general i ha recordat que les pitiuses són les més afectades de la comunitat i que el govern no ha estat mai solidari amb el repartiment de persones migrants entre illes.
5: ¿Qué se ha hecho desde entonces para articular esta solidaridad interinsular? Porque no parece coherente reclamar solidaridad permanentemente al resto del Estado y no abordar al mismo tiempo los enormes desequilibrios que existen dentro de nuestra propia comunidad autónoma.
0: Al seu torn de paraula, el diputat de Vox, Jorge Campos, ha recordat que el seu partit va ser el primer en denunciar aquesta situació, ha insistit a relacionar delinqüència amb migració il·legal.
6: Palma ja és la tercera capital con mayor tasa de criminalidad de toda España. Y está íntimamente ligada a esta invasión inmigratoria ilegal. Solo falta ver los informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, quién comete la mayoría de delitos, de robos con violencia, de agresiones sexuales.
2: I avui fa dos mesos de l'entrada massiva a Ceuta de més de 80.000 persones. Durant la jornada, tres ministres coincidiran per primera vegada a la ciutat autònoma. Entre ells, el de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, que tornarà a presidir una setmana més a la ciutat el Comitè Especialitzat de Situació sobre Ceuta. Tot això mentre el president de Ceuta

0: Ceuta, Juan Jesús Vives, està citat avui a l'Audiència Nacional per declarar com a testimoni davant la jutgessa que investiga aquests fets. Vives és el primer testimoni a declarar en la causa penal que va obrir la magistrada Maria Tardón a principis del mes de setembre. I encara sobre Ceuta, Amnistia Internacional publicarà avui un informe en què analitza el tracte i les condicions en què es troben aquestes persones.
1: L'informe farà una atenció especial als menors i recollirà les conseqüències dels discursos d'odi i la desinformació sobre aquesta crisi.
0: Qui també s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió ha estat el rei Felip VI. El monarca demana més col·laboració a la Unió Europea per reforçar les fronteres davant d'aquesta crisi migratòria.
1: Ho ha definit com una violació de la frontera que diu és inacceptable, una frontera que ha recordat que és de tots. Són paraules dels reis en un discurs al sopar de gala del Palau Reial amb motiu de la visita de l'estat d'Emmanuel Macron.
2: La intrusió massiva de decenes de milers de persones violant una frontera espanyola, que és també una frontera europea, es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo desde el punto de vista de seguridad y de orden público y humanitario. Es una situación que debe tener como consecuencia un refuerzo de la colaboración entre los Estados miembros.
0: I el Congrés obre un expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, per haver duit un esprai de gas pebre a l'hemicicle.
1: La decisió aprovada per majoria del PSOE i Sumar amb l'oposició del PP podria acabar la suspensió temporal d'ocupació i sou de la diputada. L'expedient arriba després que aquesta diputada mostrés, com dèiem, l'esprai a l'hemicicle mentre formulava una pregunta al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Diverses dependències de la cambra varen haver de ser precintades posteriorment. Una vintena de persones varen resultar afectades pel gas tòxic després que un assessor del Grup Popular netejés l'esprai a dos banys, un dels edificis d'ampliació del Congrés.
0: I l'Audiència Nacional manté que la policia entregui les joies de Zapatero a la joieria Llanes per una nova taxació.
1: El jutge José Luis Calama rebutja d'aquesta manera la petició de l'expresident espanyol d'apartar aquesta joieria arran d'unes declaracions del seu director als mitjans de comunicació. A més, Zapatero argumentava que una altra joieria ja n'hi havia fet una de taxació que les havia valorat en 1,3 milions d'euros. Tot i això, el jutge aprova que la policia entregui les joies dilluns per una nova estimació.
0: I l'Audiència Provincial de Barcelona aplica l'amnistia a Marta Rovira per la causa del referèndum del 1 d'octubre.
1: Es tracta de la causa que li va obrir el Tribunal Suprem el 2018 per un delicte de desobediència i que va dur a partir a l'exili a Suïssa. Enguany el Suprem va decidir que no era competent per resoldre aquesta causa i la va passar a l'Audiència de Barcelona. A la seva resolució defensa que la causa que afecta Rovira s'inclou dins dels preceptes de la llei d'amnistia que, a més, estableix que els tribunals l'han d'aplicar de manera preferent i urgent.
0: I el 40% de la població mundial va patir nivells nocius d'ozó l'any 2026. Enguany, segons una nova anàlisi feta per Copernicus, l'ozó sorgeix en quedar exposades determinades substàncies contaminants a la llum del sol i a les altes temperatures i és perjudicial per la salut humana i els ecosistemes.
1: En els 8 primers mesos de 2026, les onades de calor han facilitat que moltes regions es generin alts nivells d'ozó que han afectat milers de milions de persones, sobretot a Àsia, amb un 60% dels habitants que han estat exposats a nivells extremadament alts, tot això seguit d'Europa i d'Amèrica del Nord.
0: I de la crònica internacional, el Tribunal Suprem dels Estats Units autoritza l'administració de Donald Trump a deportar migrants irregulars a tercers països amb un avís previ mínim o nul.
1: D'aquesta manera, es suspèn l'ordre d'un jutge federal que exigia notificar els deportats al seu destí perquè poguessin plantejar les al·legacions davant possibles riscos.
0: I l'Iran adverteix que atacarà infraestructures al Pròxim Orient si no es garanteix la seguretat del país.
1: Mentrestant, Donald Trump nega estar disposat a relaxar les sancions contra Teheran a canvi de concessions sobre el programa nuclear.
0: I el president francès Emmanuel Macron acaba avui el viatge d'estat a Espanya i ho fa amb una jornada en què participarà amb el rei en un fòrum per impulsar el comerç i la inversió bilateral. Macron es reunirà també amb el president del govern, Pedro Sánchez, a la Moncloa.
1: Una trobada que arriba pocs dies després que el Tribunal Constitucional hagi donat llum verd al Tractat d'Amnistia d'Amistat i de Cooperació entre Espanya i França, un tractat que PP i Vox han tombat al Senat. El president francès, però, es mostra convençut que l'acord arribarà assolint.
0: I el Marroc tendrà per primera vegada una primera ministra, és Fàtima Mansouri.
1: El rei Mohamed VI ha designat el líder de la formació política de centre-dreta, PAM, després de les eleccions del passat 23 de setembre. En declaracions després del seu nomenament, Mansouri ha qualificat de fita històrica i ha assegurat que no només és un honor per ella, sinó també per totes les dones del país.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Set i 54 minuts, moment ara per la cultura. L'encetant parlant de la FIET, que és la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de Vilafranca, Mallorca. FIET que posa demà dia 1 d'octubre a la banda els tiquets de l'edició d'enguany, la que ja en fa 24 i que s'endarrereix uns dies, tindrà lloc del 21 al 25 d'octubre. Ens ho explica Sandra Martínez.
4: I per què aquest canvi de dates? Idò per una cosa ben simple, per cercar un poc de fresca i que tot sigui un poc més fàcil per a tothom. Jaume Gomila és el director de la fira.
5: Tema de coordinació amb les altres fires de l'estat espanyol, la que es cofà és la coordinadora de fires de l'estat espanyol, i també amb aquest canvi climàtic, que no sé si a final d'octubre farà més bon o més mal temps o molta calor, però intentant que si pot ser faci una micona més de fresqueta i la gent passi més gust de venir a la FIET, provarem enguany.
4: Com sempre, seran moltes les propostes d'aquest festival especial, pensat i dedicat als més petits i joves, i que enguany participarà també de l'any Alcover, i és que hi ha dos versets del creador que semblen gairebé fets a mida per ells.
5: Beneïda l'hora que m'ha duit aquí, tant per la xerxa que vàrem aterrar a Vilafranca fa 25 anys, com per públic que beneïda l'hora que han vengut a Vilafranca i han gaudit del teatre. I llavors un altre verset que diu: jo bé volar voldria pels horitzons de l'art, que és el que volem, que volin en la imaginació que els ofereixen els artistes i les companyies d'arreu del món que venen a Vilafranca per la FIET.
4: La d'enguany serà l'edició que en fa 24, a punt del número rodó, que en tema de cultura és tot una gesta. Gomila espera que fer un quart de segle doni bàsicament resposta a una qüestió.
5: Com consolidem això perquè no haguem de passar aquesta penada per la continuïtat d'un esdeveniment que està clar que té sentit per les companyies, té sentit per el poble, té sentit per les illes, té sentit per la projecció de la cultura que se crea aquí i arreu de l'estat espanyol i també de l'estranger que volen venir a la nostra fira.
4: Les entrades, com dèiem, es posen a la venda demà i també està obert ja a través de la web la xarxa de voluntariat que permet tirar endavant la fira, ja sigui amb l'obertura de casa seva per acollir artistes i professionals acreditats o bé com encarregats de l'atenció al públic i la gestió de sales, i que són un valor fonamental de la FIET.
6: Solo hay valiente aquí en la playa. Si tienes miedo, mejor no vayas.
0: I Elisabet Benavent, l'autora multibanda, és una de les reines de la literatura romàntica a l'estat espanyol, és una de les protagonistes de la primera jornada del Festival de Literatura Expandida al Flem d'enguany.
1: Serà dijous quan Benavent, amb més de 5 milions d'exemplars venuts, parlarà sobre les seves dues darreres publicacions, Mentre espero, un dietari quadern de viatge, i Una niña buena, una novel·la en la qual revisa algun dels mites romàntics que han centrat fins ara la seva literatura. Ha parlat de tot plegat el dia on ha justificat aquest canvi de visió al voltant de les relacions i el que és romanticisme per ella, ja que no és la mateixa que quan va començar a escriure l'any 2013.
7: Jo també era filla del meu temps i no havia posat en dubte certes coses que havia après sempre com una veritat absoluta. Entonces, vas creixent, vas vivint coses en primera persona i la teua idea de l'amor va canviant. I ara mateixa no és la mateixa. I a més, este llibre parla de algo en lo que jo he estat pensant molt i sobretot parlant molt de les meves amigues, i és este síndrome que tenim totes de ser complacents en tots els demés. Si poses les teues prioritats davant, estàs seguint molt egoista, no?
1: Amb més d'una vintena de llibres publicats, Benavent compta també en l'adaptació a televisió per Netflix d'obres seves com Valeria, Fuimos Canciones o Un Cuento Perfecto.
0: I ha mort el cineasta Gonzalo Suárez, a 92 anys, escriptor, guionista i director. Va traspassar nit a casa seva, a Madrid.
1: Durant la seva trajectòria, Suárez va rebre diversos guardons, destacant, però, el Premi Nacional de Cinematografia, també el Goya, millor direcció per la pel·lícula Remando al Viento, i també, a la darrera edició dels Premis Goya, va rebre el Premi d'Honor.
0: Man, acércate. I arribarem a les 8 amb la música de l'Oreja de Van Gogh, que torna a les Illes. Serà el Mallorca Live els dies 11 i 12 de juny de l'any que ve, del 2027. La banda de Sant Sebastià ha anunciat que allarga la gira en concerts a 7 ciutats espanyoles més, i entre les quals hi ha Calvià.
1: Amaia Montero, retornada a la seva banda, amplien gira i dop el 2027 amb més dates, totes elles a dins context de festivals. La primera cita d'aquesta pròrroga serà a Sevilla, pel maig, seguit de l'Spring Festival d'Alacant, i ja al juny faran un concert a l'Stone & Music de Mèrida. Després s'aturaran al Mallorca Live, com dèiem, i remataran els Sons del Món de la localitat gironina de Roses, que també serà el mes de juny. Abans d'aquest nou desembarcament, en els festivals nacionals esmentats, el grup viatjarà primer a Llatinoamèrica per actuar a ciutats com Bogotà, Buenos Aires o Santiago de Chile.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. És dimecres 30 de setembre, dia de negociacions entre el govern central i les formacions polítiques per convalidar els dos decrets d'habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Es debatran divendres al Congrés en una sessió extraordinària i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cerca ara els suports per tirar-los endavant.
2: Les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos y de todas.
1: De moment, Junts i el PNB no es volen pronunciar fins a llegir-ne la lletra petita, mentre que Podem diu que no representa el que demanaven els ciutadans. Avui s'ha publicat un d'aquests decrets al BOE i ja coneixem algunes de les mesures que inclouen. Cristina Bauçà, bon dia.
3: Bon dia. El que sabem és que el primer decret inclou la protecció davant dels desnonaments ampliada fins al 2030, la prohibició de la compra d'habitatges per part de fons voltor fins al 2028, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, i també la pròrroga de 2 anys dels contractes en vigor que acaben el 31 de desembre, mentre que el segon decret, que aquest no s'ha publicat al BOE, inclou la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida.
1: A les 8:30 en parlarà amb en José Francisco Reynés, el director general d'habitatge del govern, una reacció que coneixerem després que la plataforma d'afectats per la hipoteca La Pa hagi celebrat la pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes que acaben abans del 2029. Es la advocada de la PAC, Gloria Olmos.
4: Hay muchas familias en este momento sufriendo ya lo que es la inquietud que genera el saber que el contrato va a terminar en diciembre del 2026.
1: Mentrestant, José Miguel Artieda, dels agents de la propietat immobiliària, assenyala que aquesta renovació provoca un enfrontament entre propietari i llogater.
5: Poden posar condicions un poc més restrictives, com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver control executiu de les obligacions de llogater que es paga, no? I en cas d'impagament, reaccionar ràpidament.
1: I tot mentre continuen les acampades a diferents ciutats espanyoles, Madrid, Barcelona, també a Palma. A Palma, de fet, avui hi ha més gent que ahir. Hi han passat la segona nit a la plaça d'Espanya de la ciutat.
6: Són mesures, són un parche. Són un parche per dir que han fet algo, que no serveixen per res i que és una forma de posar-se una medalla.
7: Si ara mateix estic aquí és perquè crec que no s'està fent completament res i que necessitem que hi hagi qualcú que ens representi d'alguna manera.
8: Vaig arribar tard.
1: Tot d'una i tornarem en directe això en un dia en què també ens fa ressò de les reaccions a l'allargament dels descomptes dels carburants fins que acabi l'any i que també ha aprovat el Consell de Ministres.
3: L'Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA, veu insuficient la bonificació de 20 cèntims per litre i manté les protestes. Joan Company n'és el president.
9: Necessitem més mesures fiscals que ens ajudin a que ens deixin produir i que puguem sobreviure, perquè al final qui, si nosaltres perdem del mes, se deixarà de produir. I això és un desastre, i això vol dir que el consumidor pagarà l'alimentació moltíssim més car.
3: Per part seva, la Federació Balear de Transportistes insisteix que es facin efectives les ajudes que molts professionals encara tenen pendents de cobrar.
1: I també del transport, avui és notícia que els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenien prevista a partir d'avui.
3: Han arribat a un acord amb el Consell que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos.
1: I aquest dimecres també tenim novetats de l'incendi mortal de Casa Lola a Eivissa. Segons la Guàrdia Civil, podria haver estat intencionat.
3: Aquesta és una de les hipòtesis que es manegen. La Benemèrita investiga les causes del foc en què diumenge va morir un home de 48 anys.
1: I en els esports han conegut que les lesions dels mallorquinistes Morlanes i Antoniu Roca finalment són greus i que seran un bon temps apartats del terreny de joc. Toni Fuster, bon dia.
10: Bon dia. Morlanes pateix una lesió al lligament del turmell esquerre i estarà al manco un mes i mig de baixa, mentre que Roca té una lesió als isquiotibials i la seva recuperació podria ser encara més llarga. A la Lliga de les Nacions, segona victòria d'Espanya que lidera el seu grup, el combinat nacional s'imposà per 4-1 a Croàcia en 2 gols de la Lamine Yamal, un de Marc Pubill i un altre de Nico Williams. Avui tenim Champions femenina en representació balear. Quan falti un quart per a les 7, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro jugarà al camp de la Roma, mentre que l'Arsenal de Mariona Caldentei visitarà el París Futbol Club. Precisament aquestes tres jugadores, Mel Lucía Corrales, han estat convocades per la seleccionadora Sonia Bermúdez per disputar dos partits amistosos contra els Estats Units, el 10 d'octubre a Washington i el 13 a Pennsylvania.
1: I pel que fa al temps, avui continuem amb temperatures elevades. També les mínimes han tornat a ser altes avui vespre. Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia, sí, han tingut una nit mala d'una altra vegada. Temperatures mínimes que no han davallat dels 20 graus i en alguns punts no han davallat dels 25. Han tingut una nit de temperatures elevades, 24 graus mínima a Palma, 24 també a Maó, 25 a Eivissa, 23 a Formentera. I esperam un altre dia de basca, de xafogó a totes les illes, de temperatures que tornaran a arribar a 30-31 graus, amb el cel bastant tapat. Ara començam amb qualque clariana, però sobretot tenim molts núvols i amb el pas de les hores el cel se taparà més. Per tant, un dia de núvols, poca precipitació, com a molt poden caure 4 gotes, i amb vent que bufa de component est. Ara es deixa loc i bufen cops moderats a Menorca. A la mà tenim redols de maror i fins i tot de forta maror, punts de Menorca, amb ones que han superat el metre i mig d'altura. Demà el temps estarà dominat encara pels núvols i la possibilitat de més precipitacions. Precipitacions en qualque tempesta, sobretot a Menorca i també a punts de Mallorca cap al nord. A Eivissa i a Formentera tindrem intervals de núvols i no esperant precipitació. Demà la temperatura màxima pot davallar una mica, però encara aquesta pròxima nit i matinada les temperatures seran ben altes, molt semblants a les que han tingut avui. Per tant, de moment, núvols, molt poqueta precipitació a l'espera dels que puguin caure demà.
1: I quant al trànsit que destacam en aquesta hora, Toni Escanelles, bon dia.
11: Bon dia, i d'on vols ja l'enllaç de la via de cintura a l'autopista 5, ho deien des de primera hora del matí, però ja és bastant més important, sobretot i també a totes les entrades de Palma, la mateixa via ràpida d'Inca a Palma en sentit descendent des de Santa Maria fins a Consell, a trànsit lent, també perquè s'ha produït una topada que està provocant retencions que arriben pràcticament fins a Binissalem. Hi ha una altra topada també a l'autopista de Llevant, a la sala de Ses Cadenes, que genera també aturades i embòs.
1: 87 minuts del matí, Rafa Andrés, és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Continuen les negociacions entre el govern espanyol i les formacions parlamentàries per tal de poder convalidar els dos decrets d'habitatge aprovats ahir en Consell de Ministres. Es debatran al Congrés dels Diputats aquest divendres en una sessió extraordinària al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios hacer su parte. Del PP y de Vox no podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la Ley de la Selva, indefensión para los inquilinos y sumisión ante los fondos buitres. Lo vemos cada día en las comunidades autónomas en las que gobierna. A los demás partidos les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar, la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos y de todas.
1: Als socis parlamentaris no els ha agradat que trossejassin el decret i Junts i el PNB opten pel mutisme fins a llegir-ne la lletra petita.
3: I una cosa que podran fer ja, perquè avui matí s'ha publicat el primer decret al BOE, inclou la protecció davant del desnonament de persones vulnerables fins l'any 2030, prohibeix la compra d'habitatges per part de fons voltor fins al 2028, contempla la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i també un mecanisme de préstecs pels que vulguin comprar el seu primer habitatge. Així mateix considera que els contractes que finalitzin abans de 2029 es prorrogaran de manera automàtica durant 2 anys.
1: El que serà més complicat de tirar endavant és el segon decret, que és el més polèmic, però per què?
3: Perquè inclou la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida, cosa que rebutja Junts per Catalunya i que no convenç el PNB. Són declaracions de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i el titular de Consum, Pablo Bustinduy, en dues conferències de premsa paral·leles.
12: Quiero confiar en la generosidad y en la responsabilidad que han demostrado los grupos políticos con los que hemos hablado en los últimos días.
13: Estoy convencido que todos nuestros esfuerzos van a ir a que salgan com a lidados los dos.
3: En matèria d'habitatge també destaca l'aplicació d'un IVA del 10% als pisos turístics. Aquest percentatge, però, havia de ser del 21%.
1: Pendents, per tant, de com avancen les negociacions durant les pròximes hores i de quin serà el resultat divendres al Congrés.
3: Així és, el PP i Vox, de moment, han dit que estan en contra. És la popular Esther Muñoz.
14: En 24 hores, el gobierno quiere arreglar lo que no ha arreglado en 8 años. Es más, lo que ha destruido en 8 años. Y las medidas que propone van orientadas precisamente a destruir todavía más el mercado de la vivienda.
3: També la portaveu de Podem, Ione Belarra, es mostra descontenta.
15: Es evidente que es una trampa y que tiene un único objetivo, que es lavarle la cara al gobierno y contener la movilización social.
3: Per part seva, el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es resigna davant els decrets.
16: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está.
3: Tot això en una jornada en què també s'ha confirmat que Ana Mari Carmen, la dona desnonada de Caseva a Madrid, ha acceptat l'acord assolit amb Urbà Gestión i podrà tornar al seu domicili quan li donin l'alta hospitalària.
1: I pel que fa a les reaccions socials, la plataforma d'afectats per la hipoteca celebra la pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes que acabin abans del 2029. L'advocada de la plataforma, Glòria Olmos, diu que aquesta mesura serà especialment rellevant a les Balears, ja que un nou contracte implica, dius, sovint un augment considerable del preu del lloguer.
4: Hay muchas familias en este momento sufriendo ya lo que es la inquietud que genera el saber que el contrato va a terminar en diciembre del 2026 y que hay que renegociarlo o que no se sabe qué va a pasar després, en què condicions van a poder subscribir otro.
1: D'altra banda, els agents de la propietat immobiliària han assenyalat que aquesta renovació provoca un enfrontament entre propietari i llogater perquè diuen qualsevol possibilitat de negociació natural. El president José Miguel Artieda ha puntualitzat que aquesta mesura seria positiva si hi hagués garanties per al propietari.
5: Poden posar condicions un poc més restrictives com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver control executiu de les obligacions de llogater que és pagar, no? I en cas d'impagament reaccionar ràpidament.
1: També consideren insuficient les mesures que marquen aquests decrets les persones que estan acampades a diferents indrets de l'estat espanyol, també a Palma. De fet, a la plaça d'Espanya de la ciutat han passat la segona nit dormint en aquest indret en defensa pel dret a l'habitatge. Allà també hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la imatge?
17: Bon dia. I de més gent que ahir aquí a la plaça d'Espanya s'han doblat el número de tendes de campanya i també de persones. I ahir hi havia 8 tendes i una 20ena de persones. Avui han comptat una 20ena de tendes i unes 40 persones també. Han de dir que estan més organitzats i fan torns perquè sempre hi hagi un parell de persones fora de les tendes i tenen un cens de tota la gent acampada. Tot això ho fan sota l'atenta mirada a uns 20 metres d'un furgó de la policia local de Palma amb 2 agents. Els convocants animen a la ciutadania a mobilitzar-se i esperen que durant el dia i la nit s'assumi més gent en aquesta acampada, que perquè vos faceu una idea, una imatge té forma d'U i està situada just als peus de l'estàtua del rei en Jaume i a la zona central, a la zona que està buida, on es fan les assemblees i on es reuneixen. De fet, fa una estona que en aquesta zona ha arribat un jove que és advocat, no ha volgut donar el seu nom i en aquests moments està revisant i mirant, fent un estudi sobre els decrets i les lleis vigents per pensar les mesures en matèria d'habitatge que volen demanar.
18: Una de les moltes comissions que hi ha en aquesta assemblea és la de jurídic. Ahir a l'assemblea general se va establir que és de jurídic amb els que més volguessin estudiaria amb quines són les propostes exactes i clares que volen demanar tant a nivell estatal com autonòmic, perquè hi ha problemes de vivenda aquí a les Illes Balears que estan molt atrevessades pel turisme i amb moltes coses que tenen que veure en la delegació autonòmica i no tant en l'estatal.
17: També he pogut parlar amb diferents persones que caminaven per la plaça d'Espanya en direcció cap a les seves feines i es miraven amb atenció aquesta acampada, i això és el que m'han dit.
19: Jo ho trobo molt bé, hem de defensar els nostres drets i l'especulació no. No, no, no, no, no, no.
20: Home, està molt bé, el que passa és que els altres és que hi ha gent com jo que no podem venir a fer una acampada d'aquestes. Estem d'acord però no, amb ells, però no podem fer res. Jo no vindria a fer una acampada.
21: Totes les ajudes en la compra d'habitatge i totes les ajudes en el lloguer. Jo l'únic que feien era fer pujar els preus del lloguer i pujar els preus de l'habitatge. Els haguessis destinat a fer vivenda pública, no hi hauria el problema que hi ha.
17: Avui, Hora Baixa, està previst que reuneixin de nou en assemblea per estudiar els decrets i debatre les futures accions de mobilització i també de protesta.
1: Gràcies, Toni. I l'habitatge també va ser protagonista i al Parlament. Durant la sessió de control al govern, el cas de Mari Carmen marcà el cara a cara dels portaveus amb la presidenta Marga Proens, Marta Puyalto.
6: Tant Manuela Cañadas de Vox com la presidenta del govern, Marga Proens, s'han aliat per responsabilitzar el Partit Socialista del desnonament de Mari Carmen.
13: Ejecutado por la policía de Marlaska, a partir de una ley de Felipe González. Que ni Zapatero, el de las joyas, ni Sánchez han canviat. Vostè ho sap, tot això. Per què vol instrumentalitzar aquesta persona? Per què fa aquest tipus de política nefasta?
6: Paraules de Proens en resposta al portaveu socialista Iago Negueruela, que l'ha acusat de manca d'empatia i de no fer res per frenar l'escalada de preus.
22: La única responsable de que se duplique el alquiler es usted. Usted es la culpable de la situación del alquiler en nuestras
23: silencio,
22: islas. Usted no va a votar contra los desahucios en Madrid. Usted es la responsable de un PP que quiere desahucios para fondos
23: de inversión.
6: Tant Negueruela com Lluís Apesteguía de Més per Mallorca han demanat a Proens que actuï i intervengui al mercat.
24: Surti de les ordres que li donen el seu partit des de Madrid. Vostres de parlin al cap davant i intervengui aquest mercat que va en comptes de qualitat de vida, de sa vida, de sa gent que vivim a les Illes Balears.
6: Proens, però, defensa una política d'habitatge basada en donar incentius i seguretat als propietaris en lloc d'aplicar mesures intervencionistes que, creu, els atemoreix.
13: No és raro que el que criden aquests nous dels 15M que se manifesten contra els dels 15M que ara estan governant sigui gobierno progressista, hipòcrita i rentista.
6: La presidenta ha anunciat un projecte pilot per oferir habitatge a persones majors en situació d'exclusió residencial. El programa comptarà amb 35 places a les 4 illes. El conseller d'Habitatge ha dit també que està molt avançada la creació de l'oficina anticupacions pactada amb Vox.
1: I més enllà de les mesures sobre l'habitatge, el govern espanyol ha aprovat també allargar els descomptes als carburants fins a final d'any davant l'escalada dels preus ocasionada pel conflicte al Pròxim Orient. Aquesta mesura s'inclou en el tercer decret en resposta al tancament de l'Estret d'Hormuz.
11: La davallada de l'impost d'hidrocarburs es farà de manera progressiva d'aquí a que acabi l'any. Aquest mes d'octubre el descompte se situarà en els 20 cèntims per litre, el novembre baixarà a 13 cèntims i el desembre quedarà en 6 cèntims, tot i que el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, ha explicat que s'ha inclòs una clàusula de salvaguarda lligada a l'evolució de la inflació.
25: Con el Real Decreto Ley de hoy, lo que hacemos es prorrogar y adaptar las medidas de apoyo a hogares, empresas y los sectores más expuestos, y lo hacemos para el trimestre restante, es decir, hasta el 31 de diciembre.
11: Cal recordar que aquest setembre l'ajuda era de 5 cèntims per la benzina i 20 per al dièsel. El decret mantindrà una ajuda per al gasoil professional. Tot perquè 7 mesos després de l'inici del conflicte de l'Iran, els preus de l'energia continuen disparats. El gasoil va pujar un 30% a l'agost, la benzina un 17, malgrat el descompte de 10 cèntims per litre.
1: La pròrroga dels descomptes als carburants no satisfà del tot els sectors més dependents del combustible, com són els pagesos i els transportistes. Pel que fa als primers, assaja veu insuficient la bonificació de 20 cèntims per litre, diu que només un any el combustible s'ha encarit 50 cèntims i adverteix que, en context, es posa en risc l'activitat agrària. Joan Company és el president d'Assaja.
9: Necessitem més mesures fiscals que ens ajudin a que ens deixin produir i que puguem sobreviure, perquè al final qui, si nosaltres perdem del pes, se deixarà de produir. I això és un desastre, i això vol dir que el consumidor pagarà l'alimentació moltíssim més car.
1: Per això diuen mantenen les protestes convocades. D'altra banda, la Federació Balear de Transportistes reclamen que es facin efectives les ajudes que molts professionals encara tenen pendents de cobrar. Petra Mut és la gerenta.
26: També el que volen reivindicar és que per moltes ajudes que anuncien i aprovin, si no són validades i cobrades pels transportistes, poc serveixen, estar repercutint a la líquida de les pròpies empreses. Som l'única comunitat autònoma que no ha cobrat la primera fase d'aquestes ajudes aprovades pel Ministeri. I estem ara anunciant la tercera. El que nosaltres demanem és que comencin a pagar amb absolut.
1: Anem en directe fins a Merca Palma per copsar el sentit dels professionals del transport. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia. Quin ambient s'hi respira l'endemà de l'aprovació del paquet anticrisi als carburants?
0: Va dir, aquí mateix ara molt malestar, han pogut copsar fins i tot indignació i neguit, incertesa pel que pugui passar per aquesta escalada de preus pels pròxims mesos entre els transportistes d'aquest gran, ja ho sabeu, gran mercat central de distribució de Palma. En aquesta hora, de fet, la majoria, la gran majoria de camions ja han carregat o bé descarregat les seves mercaderies, però a primera hora del dematí, quan encara feia fosca, han pogut recollir moltes veus que avisen els és totalment insuportable omplir el dipòsit. Cada dia que passa s'han encarit prop de la meitat aquests combustibles, sobretot aquest gasoil. Escoltam el que ens han explicat.
2: I el canta madurava 10 dies, venguent de soja fins a Marratxí per anar a fer feina, pues ara madura 7, 6 dies, ja és carregar 30 o 60 euros més de gasolina. I claro, és un gasto que no te deixa ahorrar, després per anar-te independitzar o comprar una casa ja és més difícil perquè pots ahorrar menys.
7: Bueno, hi ha empreses més petites, nosaltres tenim col·laboradors que aquest xic, claro, jo no li puc pagar més perquè no me paguen més i pues no te puc fer la feina.
0: Per tant, les empreses petites són les que avisen, patiran encara més. L'advertència en conjunt és molt clara. Les mesures anticrisi diuen que no basten, són totalment insuficients. Diuen que els consumidors ho notaran de valent encara més de cara a les pròximes setmanes. Els escoltam.
8: És que el problema és que després ho acabarà pagant la gent des dia a dia i això és lo tric, que encara ara no se'n donen compte. I per això jo crec que no se protesta tant, perquè si te diguessin el que arribarà a pujar per culpa d'això, la gent ja... jo crec que ja hagués sortit en el carrer.
10: Llenar el depósito del camión mío son unos 40 euros más.
12: 40 euros más.
10: 40 euros más.
12: ¿Y lo has comido
10: de mi bolsillo? Claro, de mi bolsillo. Yo no he podido subir ni precios porque yo tengo un precio pactado con la empresa con la que yo trabajo. Claro, y ahora tenemos que hacer una regulación de precios porque no me llega, no llego, no me está llegando.
0: Hem de pensar que, a més, aquí a les Illes Balears els sobrecostos encara són més forts per la doble insularitat.
1: Gràcies, Caterina. 8 i 21 minuts.
23: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
27: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
23: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I tenim novetats de l'incendi mortal de Casa Lola a Eivissa. Segons la Guàrdia Civil, podria haver estat intencionat.
11: Aquesta és una de les hipòtesis de la investigació que maneja la Benemèrita per esclarir les causes del foc, en què diumenge, recordem, va morir un home de 48 anys. De moment, però, es mantenen obertes totes les línies, tot i que ara no es descarta, com dèiem, la via criminal.
1: I també a Eivissa, una turista britànica de 81 anys ha mort ofegada a la platja de Serenal Gros de Sant Joan de Labritja.
11: Els socorristes i els equips d'emergències la varen intentar reanimar, tot i que no varen poder fer res finalment per salvar-li la vida. La dona estava de vacances a un hotel d'aquesta zona.
1: I l'home detengut com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i atemptat a l'autoritat ha quedat en llibertat amb càrrecs i amb mesures cautelars.
11: La Policia Nacional el va detenir després que advertís que aniria al domicili de la seva parella amb una destral per matar-la. Un fet que varen passar dilluns vespre a la platja de Palma. Els agents varen localitzar l'acusat a casa seva. Quan va obrir la porta, precisament, va aparèixer amb una destral a la mà. També va agafar diversos ganivets i va utilitzar un spray pebre contra els policies. Diversos agents, de fet, varen haver de rebre assistència mèdica a causa d'aquest atac.
1: I avui vespre es durà a terme el primer recompte de persones en situació d'exclusió residencial i sense llarisme a les Balears. L'objectiu és obtenir una radiografia fidel de la realitat que es viu a l'arxipèlag per conèixer millor els perfils dels afectats i quines problemàtiques socials tenen associades.
11: El sociòleg David Abril, que és el coordinador d'aquest projecte de recerca que realitzen de manera conjunta la UIB i la xarxa d'inclusió, explica que les darreres xifres de què disposen són de l'any 2024. Indiquen que 400 persones en situació d'exclusió residencial, ara, però, volen anar més enllà.
28: Ens permetran justament això, no? Veure no només situacions observables a simple vista de gent en situació de carrer, sinó això, amb altres tipus de situacions que hi són, no? Que són situacions d'habitatge precari, insegur, inadequat, no? I que fins i tot compten amb els seus indicadors a nivell europeu, però que fins ara no s'havien pogut comptar, no? Com deia, cotxes, vehicles, caravanes, de vegades furgonetes de feina, xaboles o infrahabitatge.
11: Abril considera que les dades obtingudes podran ser útils tant per les administracions a l'hora de determinar quines polítiques desenvolupar per fer front a la situació.
28: Evidentment, també, segona qüestió, per intervenir. Hi ha moltes entitats socials que una part important dels seus recursos els estan destinant en aquesta qüestió de l'habitatge, i amb aquesta recompte sabrem també quin perfils de persones o col·lectius estan més afectats per aquesta situació. No?
11: Hi participaran més de 400 voluntaris, seran els municipis de més de 20.000 habitants, com són Maó i Ciutadella, a Eivissa, Sant Eulari i Sant Antoni, i a Mallorca, Palma, Inca, Manacor, Calvià, Llucmajor, Marratxí i Alcúdia.
27: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Fuster.
1: Són ara les 8 i 25 minuts, encetem la informació dels esports, Toni, parlant del Reial Mallorca, que començarà a preparar avui el partit contra el Girona i ho fa amb males notícies per mort de les baixes de Morlanes i Antoni Roca.
3: La lesió d'aquests dos futbolistes són greus i no es descarta que hagin de passar per la sala d'operacions. Morlanes pateix una lesió al lligament del turmell esquerre i Roca té afectat els isquiotibial de la cama esquerra. Això significaria que cap dels dos estaran disponibles per a Luis García Fernández durant un bon grapat de setmanes. El primer partit que es perdran serà el de diumenge a Montilivi contra el Girona. I qui ja ha sortit de l'hospital és el Pichu Cuellar, després que una estructura de decoració de Son Bibiloni li caigués a damunt i li fes una ferida al cap. El porter ja descansa a casa i es troba pendent d'evolució. Com dèiem, la plantilla tornarà avui de matí a la feina. A més dels lesionats, tampoc hi seran els internacionals Martin Balien Dubumbo i Beristrot. A la Lliga de les Nacions, segona victòria d'Espanya, que lidera el seu grup. El combinat nacional s'imposà per 4-1 a Croàcia en dos gols de Lamine Yamal, un de Marc Pubill i un altre de Nico Williams. Bon partit del conjunt que prepara el Luis de la Fuente, que tot i així el seleccionador creu que encara hi ha coses que es poden millorar.
4: Però todavía queríamos, moriríamos de éxito y no queremos hacerlo. Sí que pensábamos que ya esto es perfecto, que va. Llegará un día que alguien nos dará un tantarantán, nos ganará, y entonces empezaremos a hablar de lo contrario. Tampoco es eso, pero creo que se puede mejorar todavía.
3: Una vegada més, el nom de quatre mallorquines apareix a la convocatòria de la seleccionadora Sonia Bermúdez. Cata Coll, Mariona Calentei, Patrick Guijarro i Lucía Corrales han estat citades per jugar dos partits amistosos contra els Estats Units. El primer, dia 10 d'octubre, a Washington. El segon, el 13 d'octubre, a Pensilvània. L'objectiu és preparar el millor possible el pròxim Mundial del Brasil. Sentint Sonia Bermúdez.
5: El partido tiene un prestigio enorme. Dos partidos que nos van a medir, que lo que queremos es seguir en la senda de la victoria. También recordar que de los cuatro partidos que ha jugado España con Estados Unidos solo se ha ganado uno. Entonces queremos probarnos, queremos ver a qué nivel estamos. Evidentemente el futuro es Brasil, pero sí que creo que son dos partidos fundamentales. Sí que no hay mejor escenario que ir para allá y ver cómo estamos.
3: La seleccionadora també va lloar el paper de la mallorquina Patrick Guijarro i ha deixat clar les seves preferències per a la pilota d'or.
5: Patrick Guijarro es la mejor jugadora del mundo en su posición. Balón de oro muy sencillo, que gane una española, por favor, nos encantaría.
3: I avui tenim Champions femenina en representació balear. Quan falti un quart per a les 7 de l'hora baixa, el Barça de Cata Coll i Patrick Guijarro jugarà al Camp de la Roma, mentre que l'Arsenal de Mariona Caldentei visitarà el París Futbol Club. I a l'Europa League masculina torna avui a les 7 del capvespre per a la Reial Societat, que rebrà la visita del Hertz. Més coses, la Submarino començarà dissabte l'aventura a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Ho farà ni més ni manco que contra el vigent campió de Lliga, el València Bàsquet d'Elena Puello. La jugadora del conjunt mallorquí, Alba Torrents, ha parlat d'aquest debut a la màxima categoria.
14: Crec que és una il·lusió compartida per molts i per tots, no? Tenim molta il·lusió, no?, d'aquest primer partit a Lliga Femenina Endesa, i a la vegada també som molt conscients que mos toca, jo te diria, contra l'equip favorit, no? Preparem-nos de la millor manera possible per dissabte sortir a competir i sortir per aconseguir la primera victòria.
3: També té ganes que ja sigui dissabte Gabriel Subies, el president de l'Azul Marino, té clar que el projecte ha generat una gran il·lusió. El partit entre l'Azul Marino i el València Bàsquet es disputarà dissabte a les 6:30 al Palau d'Esport de Somos. En tenis, Jaume Munà debutarà demà al torneig de Tòquio. El mallorquí jugarà contra Taylor Fritz, finalista l'any passat. I aquest dissabte a Manacor hi haurà una festa del tenis. Rafael Nadal celebra el desè aniversari de la seva acadèmia amb una exhibició de llegendes. L'equip del manacorí el formen, a més del propi Rafael Nadal, Richard Gasquet, David Ferrer i Carles Moea. Els rivals de l'altre equip seran Andy Murray, Marat Safin, Dominic Thiem i Fabio Fognini. Acabam amb automobilisme. Fernando Alonso ha ampliat el seu contracte amb Aston Martin. El pilot asturià continuarà a l'escuderia britànica un any més. Serà fins al 2027. Fins aquí la informació esportiva. Tornarem a partir de la 1:05 amb el programa Esport 3. Fins aleshores, passeu un bon dematí.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus. D'aquest dimecres s'ha publicat al BOE un dels dos reials decrets d'habitatge aprovats ahir al Consell de Ministres.
2: És el primer i, entre altres, contempla prohibir els desnonaments fins al 2030 i prohibeix la compra dels fons voltor. L'altre decret, el que contempla la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida, encara no s'ha fet públic.
1: I això quan avui continuen les negociacions entre el govern espanyol i les formacions parlamentàries per convalidar els decrets divendres al Congrés.
2: El PP i Vox ja han dit que estan en contra i Junts i el PNB encara no s'han pronunciat.
1: I és un dia també de reaccions a l'altre decret aprovat pel Consell de Ministres que allarga els descomptes dels carburants fins que acabi l'any.
2: L'Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA, veu insuficient la bonificació de 20 cèntims per litre i manté les protestes.
1: I a partir de les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars. D'aquest informatiu matí, a Mallorca, el Consell ha presentat una oferta de compra per la finca del Malluig, Escorca, que suma 772.500 euros. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia, es tracta de la finca declarada bé d'interès cultural situada de vora l'embassament del Gorblau a la Serra de Tramuntana que demà sortirà a subhasta judicial. La institució vol així exercir el seu dret de tanteig i retracte per adquirir l'emblemàtica finca que també conté en el seu recinte les restes arqueològiques de l'època musulmana més importants que hi ha a l'illa.
1: I s'ha desconvocat in extremis la vaga de taxistes a Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia, han arribat a un acord amb el Consell Insular que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni del manteniment. Asseguren que aquesta situació els ha provocat pèrdues d'entre un 20 i un 25%.
1: I a Eivissa hi ha novetats en l'incendi mortal de Casa Lola, que podria haver estat intencionat. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. Aquesta és una de les hipòtesis de la investigació de la Guàrdia Civil per esclarir les causes del foc en què diumenge va morir un home de 48 anys de moment. Es mantenen obertes totes les línies d'investigació, tot i que ara no es descarta la via criminal.
1: 8:32. Faim ara una pausa.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
6: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit vel,
6: tinta,
7: mur, jornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
9: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
10: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
9: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
10: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
9: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
8: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
11: Diumenge a les 7 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
12: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
11: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
13: Bon dia, com estàu?
14: Bé. Antonio per Pablo Torres, de l'àrea, per la torre, robat el pal!
11: L'emoció del partit.
14: El pal!
11: I el post en l'opinió dels protagonistes.
15: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
11: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
16: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
11: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
17: Estàs a punt de covar-me.
18: Qui?
17: Que és emoció.
19: Què dius?
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Continuem ara amb l'entrevista. L'informatiu matí just en un moment en què s'han tornat a activar les acampades reivindicatives, en aquest cas pel tema de l'habitatge. Volem parlar d'aquest moviment amb un expert. Saludem Xim Valdivieso, doctor i professor titular de la Universitat de les Illes Balears de l'àrea de Filosofia Moral i Ètica. Bon dia.
20: Bon dia, com anem?
1: Què pot significar que en un moment com aquest la gent jove es torni a mobilitzar al carrer, en aquest cas per mort de l'habitatge?
20: Bueno, pot significar moltes coses i ens fa demanar-nos fins a quin punt hi ha una continuïtat amb el que va succeir fa 15 anys, quan se van ocupar les places pel moviment dels indignats, el famós 15M, És a dir, si el que estan veient ara és conseqüència de no haver resolt els problemes que aquelles mobilitzacions van posar damunt la taula, o si hi ha diferències de fons i estan xerrant, diguem-ne, d'un esdeveniment que no té connexió necessàriament amb allò, no? Hem de pensar que ara darrerament, els darrers anys s'ha posat de moda això de xerrar de generacions, no? La generació millennial, la generació Z, la generació X. I la gent que està liderant aquestes mobilitzacions ja representa la generació més jove, la Z, quan aquella de fa 15 anys la va protagonitzar, a pesar de que eren, i són, també avui són moviments intergeneracionals, hi ha un grup que lidera i en aquella època eren els millennial, quan ara són gent més jove.
1: Mm-hmm. Penseu, per tant, que aquestes plantades podrien ser àrabes d'aquest moviment del 15M?
20: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, a pesar de que hi hagi com un canvi de lideratge, diguem-ne, no? Que ara hi ha gent més jove, que evidentment no va participar en aquelles fa 15 anys, crec que sí que hi ha una continuïtat i en gran mesura hi ha com una gran coincidència entre la forma d'organitzar-se, els actors que hi ha darrere, el context econòmic al que responen, el context polític. Jo quasi com que faria una distinció entre tres plànols diferents que ens permeten com a identificar millor quina és la continuïtat i la diferència respecte d'allò. Un a nivell de la societat civil, quins són els sectors que estan impulsant això, un altre a nivell econòmic, quin és el context econòmic que se vivia en aquell moment i el que es viu ara, i un altre a nivell polític, quin era el context polític que hi havia en aquell moment i el que hi ha ara. Jo quasi com que faria aquesta distinció.
1: Mm-hmm. I pensa que podria ser una qüestió puntual aquesta mobilització que podria tenir una continuïtat, com també la va tenir la del moviment 15M?
20: Bueno, anem a veure, estan sent un problema de fons, és un problema estructural de la societat espanyola, de l'accés a l'habitatge, és un problema global, és un problema que en diferència s'està donant a altres països, no? Estats Units, per exemple, és un dels temes que li està fent més mal a l'administració Trump, i llavors això no és una qüestió puntual que hagi aparegut ara així de casualitat. Això apunta a un problema de fons de la societat espanyola, de la democràcia espanyola. Apunta també al fet de que aquí no s'estan donant les respostes que s'estan donant a altres països europeus, que sí que tenen una tradició com a més forta, govern qui governi, en entendre que l'accés a l'habitatge és un dels pilars de la ciutadania social i de la democràcia, no? Com és el cas d'Alemanya, França o Anglaterra, que han pres en relativa facilitat mesures que aquí pareix que serà impossible que es prenguin ni per la via d'aquests dos decrets que sembla que s'aprovaran aquesta setmana. I després perquè fa visible el que està passant ara aquests dies, que hi ha, diguem-ne, com una estructuració i una organització més forta d'aquest tipus de demandes, com la que durarà a l'ocupació de les places, no? Particularment a Madrid, arrel del cas Mari Carmen. Hi ha una feina d'organització estable, sòlida, que tal vegada no es veu tant perquè no té tanta, diguem-ne, tant recorregut o tanta visibilitat als mitjans de comunicació. Crec que el periodisme aquí ha de fer una reflexió respecte de per quines raons no dona tanta veu en això. Però els sindicats d'inquilines, particularment a Barcelona i a Madrid, i a tot arreu, però particularment en aquestes dues ciutats, fa molt d'anys que està fent una feina d'organització molt sòlida que no s'apagarà en un dia. Està organitzant a molta de gent i està, diguem-ne, com a resituant la qüestió de l'habitatge i en particular aquests actors a través dels sindicats d'inquilines com un actor clau de la societat civil que fins ara passava una mica inadvertit quan pensàvem en com s'organitza la ciutadania i l'opinió pública a un país com el nostre.
1: Ximbal Divieso, doctor i professor titular de la Universitat de la UIB, de l'àrea de Filosofia, Moral i Ètica. Gràcies per haver estat amb nosaltres a IB3 Ràdio.
20: A vosaltres. Adéu.
1: I continuem parlant encara de l'habitatge en la nostra pròxima entrevista. Cercam ara més reaccions als dos decrets aprovats ahir al Consell de Ministres. Saludant José Francisco Reynés, que és el director general d'Habitatge del Govern. Bon dia, senyor Reynés.
13: Molt bon dia.
1: Què en pensa l'executiu d'aquestes mesures anunciades, entre les quals recorda molt la pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes que acabin abans del 2029, la prohibició de compra d'habitatges per part de fons voltors i amb la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions?
13: Bé, en primer lloc, com és mal de fer una valoració rigorosa encara perquè no hem pogut llegir ni analitzar el text en concret dels dos decrets aprovats. O sigui, ja en primer lloc també fer una menció que són dos decrets. Per tant, aquí ja hi ha una jugada per part del govern d'Espanya de veure que no s'aprovaran, evidentment, tots dos, i ell intenta amb això salvar la cara a Sumar i bé, esperarem en aquest sentit que fer una valoració quan hagin pogut llegir el text públic en el BOE. Però sí que és vera que el problema de l'habitatge no s'arregla ni amb un decret, ni en dos, ni en tres, ni d'un dia per l'altre. I jo crec que això generarà una si un d'ells tira endavant, generarà una gran frustració a la societat en el sentit de que ni molt menys és el que s'espera i per tant únicament generarà molta frustració i a més que les principals mesures que planteja segueixen recaient sobre les esquenes dels petits propietaris. Al final l'únic que aconseguirà aquest decret és retreure l'oferta, com ha succeït en tots els decrets i lleis que ha anat aprovant aquest govern d'Espanya des de l'any 2019, passant per la llei estatal, passant per les successives pròrrogues de suspensió dels desnonaments. Per tant, no hi ha cap mesura que vagi amb l'increment d'oferta, que és el que necessita aquest país.
1: Mm-hmm. Dins aquest decret també destaca l'aplicació d'un IVA del 10% als pisos turístics. Al principi s'havia plantejat un IVA del 21%. Com podria afectar això a les Balears?
13: Bé, podria afectar en els 26.000 habitatges que es destinen al lloguer turístic i, per tant, tindria una repercussió en aquests habitatges.
1: Uh-huh. I per part d'aquí de les Illes, ahir escoltaven la presidenta del govern, Marga Proens, que anunciava al Parlament un pla pilot per oferir habitatge a persones majors en situació de vulnerabilitat. De què es tractaria aquest projecte?
13: Bé, això són habitatges de promocions públiques de l'IBAVI, que el que es fa és un futur acord entre la Conselleria d'Habitatge i la Conselleria d'Afers Socials perquè part d'aquests habitatges que derivava i de promoció pública puguin destinar-se a l'àmbit social per necessitats determinades que de la Conselleria.
1: I també hem volgut fer com una primera valoració per part del govern a l'espera d'aquesta lletra petita avui, dèiem que ja s'ha publicat al BOE un d'aquests decrets i estem a l'espera també que demà es publiqui l'altre decret aprovat i que finalment es pugui aprovar. Si s'aproven o no, estaran pendents del Consell, el Congrés dels Diputats. Dèiem que han fet una primera valoració per part del govern d'aquests decrets. En José Francisco Reynés, que és el director general d'habitatge de l'executiu d'aquí de les Illes. Gràcies per haver estat a nosaltres a l'informatiu.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
1: Són ara les 8:43, canviant d'assumpte.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I avui fa dos mesos de l'entrada massiva a Ceuta de més de 80.000 persones. Durant la jornada, tres ministres coincidiran per primera vegada a la ciutat autònoma, entre ells el de

0: dels membres de les Forces Armades Espanyoles.
1: Durant aquesta investigació, l'organització ha documentat de manera gràfica i audiovisual els cossos amb ferides dels migrants que serien compatibles, segons indica aquest informe, amb cops de porres reglamentàries, alguns fins i tot al cap. Diu també que molts malviuen sense menjar i abastament ni assistència sanitària. Per tant, reclamen al govern de Pedro Sánchez i a Juan Jesús Vives, president del govern i de la comunitat, que dotin accions urgents per proporcionar ajuda humanitària i una acollida digna als migrants, especialment als menors.
0: I això és el que diu aquest informe d'Amnistia Internacional que s'ha publicat avui matí mateix. Són ara les 8:45.
2: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
3: Bon dia, Menorca. Els taxistes desconvoquen in extremis la vaga que havia de començar avui mateix. Les negociacions de darrera hora amb el Consell han permès paralitzar aquesta aturada amb el compromís de que es revisin les tarifes congelades des de fa prop de 12 anys. Tot d'una, en donem més detalls.
2: Edició Menorca. Excel Camarasa.
4: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Entrem en matèria. Els taxistes han desconvocat l'aturada indefinida que tenien prevista a partir d'avui mateix. Amplia aquesta informació, Cristina Tomàs.
5: Han arribat a un acord aquest dimarts capvespre amb el Consell de Menorca que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni tampoc del manteniment. Asseguren que aquesta situació els ha provocat pèrdues d'atenció entre un 20% i un 25%. Sentim Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis de Menorca.
6: Lo que se refiere a actualización de las tarifas como tal, desde hace 13 años no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Esto qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
5: L'aturada que estava prevista a partir d'aquest dimecres i que ha quedat desconvocada havia de limitar serveis com les telefonades o la recollida de passatgers al carrer.
3: Gràcies, Cristina Tomàs. Més qüestions. La planta desalinitzadora de Ciutadella preveu funcionar a ple rendiment entre finals d'any i inicis del 2027. Ho farà, això sí, en fase de proves per veure quina és la capacitat de les instal·lacions i comprovar també el seu correcte funcionament. La consellera de la Mai Cicle de l'Aigua ja tramita el projecte amb Endesa, a qui ha sol·licitat ampliar la potència elèctrica per la planta. Actualment només té una línia de producció en marxa per abastir algunes urbanitzacions de Ciutadella i també part del nucli urbà. Funciona al 40% de la seva capacitat. No obstant, davant el mal estat dels aqüífers, es contempla ampliar la generació d'aigua desalinitzada. D'una banda, amb una connexió amb el dipòsit que abasteix tot el nucli urbà i de l'altra, habilitant també un punt de recàrrega per a camions cisterna i poder així transportar l'aigua a la resta de l'illa. Davant el previsible augment del consum, la conselleria avança els tràmits per poder incrementar el volum d'aigua en 3 mesos. D'aquesta és una de les mesures impulsades des de les administracions per garantir la quantitat i també la qualitat de l'aigua, que es troba en situació de prealerta per sequera i amb els aqüífers en mínims històrics. Sentim el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés.
7: El full de ruta té 3 objectius. Disposar de més recursos hídrics, potenciar la reutilització i reduir el consum mitjançant l'eficiència, l'estalvi i la conscienciació. Aquest full de ruta ja es tradueix en actuacions. El govern ha activat la redacció del projecte de desaladora de Llevant, s'impulsa la regeneració d'aigües, es tramita l'ampliació de potència perquè la desaladora Ciutadella funcioni en el 100%.
3: En el que portem d'any, la planta ha generat uns 800.000 metres cúbics d'aigua i amb l'ampliació se superarien els 3 milions de metres cúbics l'any. Parlem ara d'habitatge. 157 persones aspiren a un dels 35 pisos de la nova promoció de l'Ibàbies Castell, ubicada al Clot de Santana. S'ha fet públic ja el llistat dels adjudicataris. El 54% són

0: menors de 35 anys i la resta majors de 65. Els pisos es van començar a construir l'abril del 2023, fa 3 anys i mig. Tot i que el termini inicial de les obres era de 20 mesos, l'execució dels treballs ha patit diverses demores. Precisament, la manca d'habitatge públic i el retard en la construcció de noves promocions ha estat motiu de debat aquest dimarts al Parlament. La socialista Verònica Llofriu ha criticat que el govern no ha adjudicat pràcticament cap pis de lloguer social i que les llistes d'espera per obtenir-ne un s'han disparat els darrers anys. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, per la seva banda, ha recordat que el pla de xoc ha permès posar a disposició prop de 300 habitatges a l'illa. Els sentim.
1: Les llistes d'espera de l'IBAVI en les famílies que esperen per un sostre ha augmentat un 240% des que vostès governen.
2: Junto del plan de choque nos situamos en promociones de l'IBAVI y con vivienda al precio limitado y lloguer segur con más de o con cerca de 300 viviendas asequibles.
0: I encara en plana política, el Congrés ha exigit al Ministeri la construcció d'una nova torre de control a l'aeroport. La Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible del Congrés ha aprovat per 31 vots a favor, 3 en contra i una abstenció la proposició no de llei de Sumar demanant la paralització de la torre de control virtual i la construcció d'una nova torre física. Sumar ha insistit que la nova instal·lació és imprescindible per garantir la seguretat operativa de l'aeroport. El PSOE ha reconegut que no és tolerable que Aena destini 170 milions a l'aeroport de Menorca i s'oblidi de la torre física. I per part seva, el PP ha acusat el govern espanyol de posar en perill la seguretat de menorquins i també de visitants. Sentim per aquest ordre Félix Alonso, diputat de Sumar, PP Mercadal, del PSOE i Joan Mesquita, del Partit Popular.
3: Les modificacions aèries, els avanços tecnològics i el volum dels vols fan imprescindible una nova torre de control.
4: Aena no pot descartar el projecte de la torre virtual, com va descartar, i no oferir cap solució a la torre vella, la torre obsoleta, la torre més vella d'Espanya.
5: Por fin han desistido de la torre virtual y lo normal en estos casos sería pedir perdón. Es verdad que con el señor Sánchez y el señor Puente como jefes, lo de pedir perdón no saben lo que significa.
0: Més qüestions. 19 agents han rebut la creu al mèrit policial. També s'han entregat altres reconeixements en un acte celebrat aquest dimarts al Teatre Principal per entregar les condecoracions als policies locals de l'illa. Ramiro López.
6: En Rafael Massanet fa 38 anys que és policia local de Maó. Ve d'una família vinculada durant més d'un segle a aquesta professió que va iniciar el seu rebesavi el 1912. Ara, ja a prop de la jubilació, mira enrere i valora el que més li ha portat del seu ofici, la proximitat amb el ciutadà. L'escoltam.
7: Em recordo ara treure una persona gran d'una casa que es pigava foc, treure-la jo mateix en braç, i aquell agraïment fins que aquella persona després va morir per edat.
6: Ell és un dels commemorats en l'acte organitzat pel govern aquest dimarts. També s'han entregat 19 creus al mèrit policial, a més d'altres mencions honorífiques. Antònia Maria Estarelles, consellera de Presidència, valora la feina dels policies locals.
8: Els que més tenen el contacte directe en el carrer, els que tenen el contacte dins les escoles en el programa de policies tutors, els que tindran el contacte en el programa de festes segures que ara hem impulsat.
6: Els agents de policia local reivindiquen la necessitat d'ampliar plantilles. El govern destaca que tancaran la legislatura amb 700 policies nous, 50 d'aquests a Menorca. Escoltem de nou el policia Rafael Massanet i a la consellera de Presidència.
7: Tenim una certa edat i en poc temps ens anarem jubilant i necessitem reemplaç i sobredimensionament, necessitem més gent.
8: I conseguint tot fet és important, com més de 50 policies en el carrer quan acabi aquesta legislatura.
6: L'acte de condecoracions s'ha organitzat en el marc de la festivitat de Sant Rafel, patró de la policia local.
9: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Gràcies, Ramiro, i acabem parlant dels pallassos de Sonrisa Mèdica. Fa anys que duen somriures a infants, famílies i persones grans. Ara, una exposició inaugurada a l'Hospital Mater Fila mostra en 35 fotografies de Josep Albons la feina i les persones que hi ha darrere aquests moments.
10: Darrere un nas vermell hi ha moltes coses que no veiem. Sentim Jordi Pérez, pallasso de Sonrisa Mèdica.
11: És un ofici que és un bastant nou i molta gent el desconeix i, bueno, és feina de a poc a poc que es vagi un poquet coneguent que darrere de la feina de pallasso d'hospital hi ha una formació, hi ha una feina psicològica, sanitària, hi ha tota una feina de preparació important.
10: Una feina que el fotògraf Josep Albons ha recollit en 35 imatges, moments viscuts entre el Mateu Orfila i la residència geriàtrica de Maó. Hi ha fotografies en color i d'altres, en blanc i negre, que mostren la part menys visible de la seva feina. Josep Albons.
12: Per rebre informació se lleven el nas per xerrar amb els infermers, amb els metges, i el recurs ha estat aquest, de quan m'ho llevam el nas per rebre aquesta informació, se feina una mica més sèria. Són fotos en blanc i negre, i quan duim el nas són les fotos en color, que ja passam com a més a aquesta part d'espectacle, part de manejar una mica tot el tema.
0: Gràcies, Gemma Carrasco. Arribem a les 8:55. L'actualitat continua a IB3 Ràdio.

0: I són ara les 8 i 55 minuts, moment per la cultura aquí a l'Informatiu Matí.
1: Ahora estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Ahora también me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo. Muchas gracias.
0: Gracias. I així, amb aquestes paraules, l'any passat en rebrà el Goya d'Honor i amb la banda sonora de la seva pel·lícula més premiada, Remando al Viento. Recordem la figura del cineasta Gonzalo Suárez. Va morir ahir, als 92 anys, a la seva casa de Madrid. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia. Amb una llarga trajectòria dedicada al cinema, a la literatura, també al periodisme esportiu, en cinema va jugar amb diferents gèneres i ha recordat per títols com Epílogo, El detective y la muerte o el que dèiem, Remando al Viento. Avui Javier Cercas assegura que va fer a finals dels 70 allò que Quentin Tarantino i Pedro Almodóvar es trobarien dècades a fer. Era, ha dit, el primer postmodern del cinema espanyol. A banda del Goya d'Honor, el 1990, el govern espanyol li va donar també la medalla d'or de les Belles Arts i un any següent va rebre el Premi Nacional de Cinematografia.
0: I continuem ara parlant de la Fira de Teatre, la FIAT. És la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de Vilafranca a Mallorca i posa demà, dia 1 d'octubre, la banda als tíquets de l'edició d'enguany, la que en fan 24 i que s'endarrereix uns dies, tindrà lloc, Sandra, de dia 21 a dia 25 d'octubre.
2: Sí, i ens hem demanat per què aquest canvi de dates, i per una cosa ben simple, per cercar un poc de fresca i que tot sigui un poc més fàcil per a tothom. Jaume Gomila és el director d'aquesta fira.
3: Tema de coordinacions a les altres fires de l'estat espanyol, la que es cofà és la coordinadora de fires de l'estat espanyol, i també amb aquest canvi climàtic, que no sé si a final d'octubre farà més bon o més mal temps o molta calor, però intentant que si pot ser faci una micona més de fresqueta i la gent passi més gust de venir a la FIAT, provarem enguany.
2: Com sempre, seran moltes les propostes d'aquest festival especial, pensat i dedicat als més petits i joves, i que a més participarà també de l'any Alcover. I és que hi ha dos versets que semblaven gairebé fets a mida per ells.
3: Beneïda l'hora que m'ha duit aquí, tant per la xerxa que vàrem aterrar a Vilafranca fa 25 anys, com pel públic que beneïda l'hora que han vengut a Vilafranca i han gaudit del teatre. I llavors un altre verset que diu: jo bé volar voldria pels horitzons de l'art, que és el que volem, que volin en la imaginació que els ofereixen els artistes i les companyies d'arreu del món que venen a Vilafranca per la FIAT.
2: Les entrades, com dèiem, es posen a la venda a partir de demà i també ja està obert a través de la web la xarxa de voluntariat. Solo hay
0: valiente aquí en la playa. I Elisabet Benavent, l'autora multibanda, és una de les reines de la literatura romàntica a l'estat espanyol, serà demà també una de les protagonistes de la primera jornada del Festival de Literatura Expandida, el FLEM d'enguany.
2: Una jornada inaugural amb l'actuació de Maria Heny, l'anunci també del Premi de Novel·la FLEM Magaluf, on també hi podrem trobar Rodrigo Cuevas, Rodrigo Cortés, però com deia Benavent, amb més de 5 milions d'exemplars venuts, torna al FLEM per parlar sobre les seves dues darreres publicacions, Mientras espero, que és una mena de dietari, quadern de viatge, i Una niña buena, una novel·la en la qual revisa alguns dels mites romàntics que han centrat fins ara en la seva literatura. Ens ha explicat l'autora que canvia la visió perquè el temps passa. Són declaracions del dia.
4: Jo també era pues, filla del meu temps i no havia posat en dubte certes coses que havia après sempre com una veritat absoluta. Entonces, pues, vas creixent, vas vivint coses en primera persona i la teua idea de l'amor va canviant. I bueno, pues, ara mateixa no és la mateixa. I a més, este llibre parla de algo en lo que jo he estat pensant molt i sobretot parlant molt de les meves amigues, i és este síndrome que tenim totes de ser complacents en tots els demés. Si poses les teues prioritats davant, estàs seguint molt egoista, no?
2: Benavent serà entrevistada per Xisco Nadal.

0: I són ara les 9, repassam les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Ja s'ha publicat al BOE el decret d'habitatge que prohibeix els desnonaments fins l'any 2030, que va ser aprovat ahir al Consell de Ministres. La segona norma, la que contempla la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida, encara no s'ha fet públic i s'haurà d'esperar a demà a conèixer la lletra petita.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el director general d'Habitatge de les Balears, José Francisco Reinés, s'ha mostrat pessimista amb aquests decrets. Lamenta que les mesures recaiguin principalment sobre els petits propietaris que, diu, com a resposta, trauran els seus pisos del mercat de lloguer.
2: Únicament generarà molta frustració i a més que les principals mesures que planteja segueixen recaient sobre les esquenes dels petits propietaris. Al final, l'únic que aconseguirà aquest decret és retreure l'oferta, com ha succeït en tots els decrets i lleis que ha anat aprovant aquest govern.
1: Això quan avui continuen les negociacions entre govern espanyol i formacions parlamentàries per convalidar els dos decrets en una sessió extraordinària divendres al Congrés dels Diputats. És el president de l'Executiu Central, Pedro Sánchez.
3: Les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos y de todas.
0: Mentrestant, continua la mobilització ciutadana a l'estat espanyol. També a Palma, on desenes de ciutadans han tornat a acampar a la plaça d'Espanya. Anant fins allà en directe, Toni Sastre, bon dia. Avui hi ha més gent que ahir.
4: Bon dia, sí. Som més. El doble de 8 tendes s'ha passat a una vintena i de 20 persones a una quarantena. Els convocants animen a la ciutadania a mobilitzar-se i a sumar-se a la campanya. A l'acampada consideren que les mesures que recullen els decrets són insuficients i que arriben tard. Són un pagat, diuen, que no solucionen els problemes reals de la ciutadania per accedir a un habitatge. Això és el que ens deien dos joves que han acampat aquí a la plaça d'Espanya des del primer moment.
5: Ja som més que ahir, però som menys que demà, així que animàvem moltíssim a la gent a venir i que realment la pressió social pues, impulsa un canvi, sí, estic segura que sí.
6: Lo que están haciendo es arrastrar a la gente y sacarlas de sus casas, literalmente, cuando es gente que lleva currando toda la vida y es gente que lleva pagando su alquiler toda la vida.
4: Avui a hora baixa es reuniran de nou en assemblea on decidiran les següents passes a adoptar.
0: Gràcies, Toni. Es tracta d'unes mobilitzacions que recorden el moviment del 15M. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el doctor i professor titular de la UIB de l'àrea de Filosofia Moral i Ètica, Xim Valdivieso, ha assegurat que està relacionat amb els problemes no resolts d'aquell 2011.
7: A pesar que hi hagi com un canvi de lideratge, diguem-ne, no? Que ara hi ha gent més jove, que evidentment no va participar en aquelles fa 15 anys, crec que sí que hi ha una continuïtat i en gran mesura hi ha com una gran coincidència entre la forma d'organitzar-se, els actors que hi ha darrere, el context econòmic al que responen, el context polític.
0: I el Consell de Mallorca ha presentat una oferta de compra per la finca del Mallutge Escorca, suma 772.500 euros, i demà sortirà a subhasta judicial.
1: El sòl on s'ubica està valorat en poc més de 436.000 euros, mentre que les construccions costarien els 336.000 euros restants. La institució vol exercir així el seu dret de tanteig i retracte per adquirir l'emblemàtica finca.
0: I un darrer punt, quan es compleixen dos mesos de l'entrada massiva a Ceuta de més de 80.000 persones, Amnistia Internacional ha denunciat tortures i vexacions per part de membres de les Forces Armades Espanyoles contra els immigrants.
1: L'organització ha documentat els cossos ferits dels migrants, ferides que serien, diu l'informe, compatibles amb cops de porres reglamentàries.
0: Arribam a les 9 i 4 minuts. Ara comença aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia.
8: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, benvinguts. 9 i 5 minuts. Començam jornada, 24 graus de temperatura. És dimecres, és ja el darrer dia del mes de setembre, un dia de sol, el manco fins al migdia. Després poden tenir qualque boira, núvols també que arribin a tapar el cel i, sobretot, a partir de demà, atenció, perquè tornen les pluges. Després parlarem del temps, seguirem ben pendents de l'evolució d'aquest inici de tardor, que sembla que ja ha arribat, o el manco que demà arribarà de bon de veres, en un dia que no deixem de banda la qüestió de l'habitatge. Després d'una jornada molt intensa, la d'ahir, el Consell de Ministres ha aconseguit tirar endavant no un, sinó dos decrets d'habitatge. El primer amb les mesures més consensuades per als diferents grups polítics i que té pràcticament garantida la seva aprovació, i un segon on s'inclou el punt més controvertit, que és el de la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida. Ara, continuen les negociacions entre govern espanyol i partits que conformen el Congrés dels Diputats per tal de poder convalidar-los a la Cambra Baixa aquest divendres en una sessió extraordinària. No deixem de banda les qüestions de l'habitatge. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. I doncs, coneixerem avui amb més detall quan se publiqui, però, en el butlletí oficial de l'Estat, que podria ser avui mateix, avui de matí, a partir de les 7:30. Encara no ho han fet, estarem pendents. Per tant, les reaccions continuen, de fet, a tot el país, més enllà de la Puerta del Sol. Els acampats també de la plaça d'Espanya de Palma ja han passat la seva segona nit a les tendes de campanya i continuen disposats a seguir concentrats. L'habitatge i la problemàtica que suposa l'accés a un lloc digne per viure serà un dels temes que avui abordarem a la nostra tertúlia amb José Luis Miró, Elena Ballestero i també en Xavi Bonet.
0: Sense deixar de banda la qüestió de l'habitatge, els preus continuen desorbitats. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Segons dos dels principals portals immobiliaris, Idealista i Fotocasa, comprar una casa a Balears costa avui 5.000 euros al metre quadrat. Fa 10 anys, el 2016, aquest preu era de 2.000 euros. En resum, un pis de 90 metres quadrats el 2016 costava prop de 180.000 euros i avui en costa 450.000. I llogar també costa pràcticament el doble. El metre quadrat ha passat dels 10 euros de 2016 als 20 euros actuals. En aquest mateix pis de 90 metres quadrats que engafà com a referència, parlam de passar de pagar 900 euros al mes a prop de 1.800 en l'actualitat. I aquesta escalada de preus s'hi ha de sumar la pressió demogràfica, i és que a Eivissa, per exemple, la població ha crescut prop del 83% en el darrers 25 anys.
0: I en crònica de successos, la Guàrdia Civil no descarta que l'incendi que diumenge passat va causar una víctima mortal als infrahabitatges ubicats a Casa Lola, a Sant Josep, fos intencionat.
1: Sí, Marta, resulta que els investigadors ara mantenen obertes totes les hipòtesis després de trobar indicis que apunten que el foc podria haver estat provocat. Recorden que un home de 48 anys va morir després de patir cremades en el 90% del seu cos.
0: I també la Policia Nacional ha detingut un home per amenaçar de mort la seva parella amb una destral.
2: Els fets van passar diumenge vespre a la platja de Palma quan es va rebre l'avís que un home havia amenaçat d'anar a casa de la seva dona per matar-la. Quan els agents van arribar, l'home es va negar a col·laborar. A més, va llançar-los pots de vidre per la finestra i els va ruixar amb un espai de pebre. Se l'acusa d'un delicte d'amenaces i un atemptat contra agents de l'autoritat.
0: I a partir de les 11, notícies més bones de Duís, seguint l'estela d'Elisabet Benavent, que ens va visitar ahir per parlar dels seus nous llibres, avui parlam d'un altre fenomen literari, els Faura.
1: Sí, avui conversarem amb Ma Picó, que és escriptora, guionista, i enguany fa una de les primeres residències literàries al FLEM, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf. Ara que ja ha acabat la seva trilogia, els Faura, ha tingut la possibilitat de gaudir d'un dels espais i d'un temps també específics per avançar en una novel·la a Magaluf. Després en parlarem amb ella i supos que mos contarà qualque cosona interessant sobre aquesta residència que també tenim ganes de descobrir.
0: Però abans de parlar amb ella, frase del dia, 9 i 9 minuts.
2: La frase és del novel·lista nord-americà Truman Capote, nascut tal dia com avui, en però de 1924. El creador de la novel·la de no ficció va dir: quan Déu et dona un do, també et dona un fuet. I aquest fuet és només per autoflagelar-se.

0: de glòria.
1: I de què parla tothom avui dimecres, Xisco Nadal?
2: I d'entre d'altres coses, tothom parla del sopar de gala en honor del president de França, Emmanuel Macron, amb motiu de la seva primera visita a l'estat espanyol.
3: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui.
2: Si una visita d'estat ja és per definició una exhibició de protocol, la primera visita d'Emmanuel Macron a Espanya ens ha deixat també unes quantes escenes de revista del cop, però en diplomàtics. Macron i Brigitte han arribat a Madrid per a la seva visita de 2 dies i els reis els han rebut al Palau Reial amb honors militars, desfilada i tota la parafernàlia que correspon a una visita d'aquesta categoria. I aquí ja han tingut el primer petit moment. A l'hora de col·locar-se per a la fotografia oficial, Macron ha anat instintivament cap al costat de la seva dona Brigitte. Hi ha hagut de ser el rei Felip VI, qui li indicàs que no, que el protocol deia una altra cosa, que Macron havia d'anar a Letícia i el rei havia d'anar amb Brigitte. Primera lliçó del dia, podrien dir. Fins i tot per fer-se fotos, hi ha un manual. Però, sens dubte, la gran fotografia social de la jornada ha estat la del sopar de gala. Tothom ha parlat de la reina Letícia, que ha optat per un espectacular vestit blau cel de Carolina Herrera, amb transparències, flors brodades i unes mànigues obertes que arribaven pràcticament fins en terra. I ha recuperat, ja saps que a nosaltres aquesta contracrònica també ens agrada, ha recuperat una de les seves peces més emblemàtiques, la tiara floral, una joia de 1867 formada per flors de diamants, i també duia unes arracades de la reina Victòria Eugènia, Naena. Brigitte Macron, per la seva banda, ha triat un vestit blanc amb laterals platejats, que podrien dir que són dues dames, dos estils, i una nit en què el vestuari també formava part d'aquesta diplomàcia. I després de sopar, que ha estat interessant, els convidats varen passar al Saló Gasparini, on varen poder departir de manera més informal. Allà hi havia fins i tot Joan Roca, del celler de Can Roca, que va ser responsable de fer el menú de la vetllada. Un menú que, entre altres coses, va incloure brioix al vapor de tòfona, torró de foie i parmentier de llamàntol. I com recorda la vetllada, Macron i Brigitte se'n van endur una memòria USB en la música que s'havia interpretat durant el sopar. Què t'apareix, secretari, aquest soparillo de gala que hi va haver a Madrid? No sé si vos hagués agradat anar-hi de convidades per tastar el parmentier de llamàntol.
1: Fa una estona he volgut saber quina seria la pregunta que mos faries sobre aquesta qüestió, i fa una estona que pens si m'agradaria anar-hi o no. Per anar-hi...
2: Jo sí.
1: Sí, però és que pens que jo ho faria tot malament.
2: Ja.
1: Si en Macron s'ha col·locat malament, sabent tot el tema de protocol, ara que no faria jo, jo no faria res ben fet. Per tant, val més que no me convidin. No, no passa res, sinó...
4: Que mos guardin un tàper, veritat.
2: Jo hi aniria i crec que me faria un tocat amb una GoPro dissimulada, és a dir, jo duria com un capell
1: per gravar-ho
2: i posaria com una càmera d'aquestes que són com un botó, i ja aniria gravant tot per després fer unes coes per al dia, per contar-ho des de dins.
1: De totes les imatges que hem vist, m'ha encantat, ja que parlant de protocol, que en Brigitte sempre que ha pogut li ha donat la maneta, li ha agafat la maneta en... que no sé si és molt protocolari això durant un
4: no
1: acte d'aquests.
4: No tenim els detalls, però és veritat, normalment no solen anar de la mà, és veritat.
2: No. Crec que no, crec que el protocol no marca anar de braçat, sinó anar un de vora l'altre.
1: Que borrits, però que són...
2: Si no, és que no? Quan t'arribes un baix i que pot anar dels braç.
4: De totes maneres, benvinguda la gent que s'ho vota en alguns
1: sí,
4: moments,
1: clar,
4: perquè
1: sí.
4: Mos ha regalat les anècdotes més maques, no? I has dit que era que se voten el protocol.
1: I has dit que era la primera vegada que Macron ve a Espanya, de visita
2: primera
1: oficial.
2: Visita oficial. No ha vengut a Espanya més vegades.
1: M'al·lucina, però que siga de la primera en tant d'anys que fa. Bé, no ho sé, m'ha hagut de nou.
2: Aquestes visites oficials, de vegades, muntar tot aquest trull, supos que te conviden per qualque cosa en particular. I vull destacar una cosa, que a França tota la premsa va ulcerada perquè la filla gran de Brigitte Macron ha sortit de sa mare.
1: Ai,
2: i també està...
1: Aquesta frase, no, aquesta frase...
2: Geni mica, estimada, els tets semblen a ses olles. Sa mare està amb un home molt més jove que ella i sa filla també està amb un home molt més jove que ella, que és un jove surfero de 20 i pocs anys i són la mar de cofois. Perdona, no hi ha cap unça de crítica ni de retret en les meves paraules. Només he dit
4: no,
2: que sa filla ha sortit a sa mare.
4: Perdona, els patrons se repeteixen? És una gran pregunta, perquè si vos heu fixat, quantes vegades heu dit ai, jo no vull repetir aquest patró dels meus predins, dels meus pares, i de sobte te veus parlant igual i fent els mateixos gestos.
2: I no tant de parlar, que això seria una cosa com més mimètica, però jo crec que aquesta nina que a seva ha vist sa mare com està de contenta, que està com un gínjol, deu dir, jo això també vull per això, i jo ho entenc.
1: Hem de dir que sa filla d'anar Brigitte s'acaba de separar de ser pare dels seus fills, bé, i que per ventura mos pensam tot el món i per ventura simplement és que està passant una estona amb aquest jove. No ho sé.
2: Ben fet. Dir,
1: ben fet.
4: Quina
1: no,
4: és la diferència d'edat aventura... aproximada?
2: Duen, també se duen 20 i busques.
4: 20 i busques.
2: So, amb aquest surfer. I el surfer en té 20 i busques.
4: Que curiós. Res. No, no, jo crec que és el més curiós de la notícia.
2: És que ara mateix el sopar ha passat a ser paparró si ho comparam amb la notícia
4: pregunta de si se repeteixen els patrons. Home, sí. No deixa de ser curiós perquè 40 i 20 és tal vegada més cridaner que no 60 i 40, no?
2: També t'ha dit que aquesta frase feta, jo ara ho deia, estets semblen a ses olles. Per tant, escolta.
4: Mira, ja aprofit la pregunta. La diferència d'edat a vegades és un impediment en una relació de parella i jo no parlo d'una diferència de 10, sinó quan ja parlam de 20 i busques, com és el cas dels Macron.
1: Per damunt de tot, la frase que hauríem de dir és que per damunt de tot hi ha o hi hauria de ser l'amor. Si estan enamorats i se duen 20, 30,
4: això
1: 40
4: teoria,
1: anys, però,
4: exacte.
1: Però això és la teoria. Jo penso que quan hi ha una diferència d'edat, sigui la que sigui, si estàncies un home més gran com si és una dona, sí que hi ha una diferència. És que basta que te dugues 10 anys com perquè ja hi hagi una diferència generacional i que tu tengues unes inquietuds diferents a la teva parella o que tu tinguis un altre moment vital que la teva parella i sobretot si la dona és més gran que l'home, per exemple...
4: Prejudicis, crítiques, etcètera, etcètera. Mos referíem, per si qualcú mos està escoltant, a la fia de Brigitte Macron, sí. Que ha repetit un poc els patrons
2: Macron
4: de la
2: mateixa,
4: seva mare.
2: Que també s'adú certa edat
4: exactament,
2: amb
4: però la
2: amb
4: fia
2: Manuel.
4: També té un lot que és 20 anys menor. Per això ens
2: jo crec que aquesta edat deixa de ser important a partir de certa edat. És a dir, quan tu en tens 18, està en qualcú de 38, sempre serà una relació de poda on hi haurà la persona jove que estarà en inferioritat de condicions. Ara, a partir dels 30, dels 35, si tu ja ets un vell, com jo mateix, que jo des dels 25 ja era un home del segle XIX, jo podria estar perfectament amb una persona de 50, perquè més o manco, vitalment estaríem igual.
4: Però també
2: depèn
4: del
2: molt del teu caràcter, però jo crec que depèn del caràcter i també molt a partir de certa edat. A partir dels 30, que tu ja has viscut la teva vida i pots decidir, sense que ningú t'influenciï en certa manera, l'edat és igual. Ara, edats primerenques, convendria que estiguessin en qualcú de la teva edat.
4: I dos, aquest, part del debat del dia que avui analitzarem i que mos ha duit aquest sopar de gala a pensar o a plantejar-mos sobre el futur de les parelles. Són les 9 i 17 minuts en la bona companyia de Marga Cifra, els comandaments tècnics de Jaume, Àlex Fortesa, Juanja Carretero i Yolanda Ruiz de la producció. Començam el dimecres.
3: Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre.

0: Aire3 Ràdio és Dial. La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
1: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com. Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i d'Inca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: Un vi denominació d'origen vinicel·lant és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lant amb el suport del Consell de Mallorca.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: Al día.

0: 9:53, ahir, just fa uns minuts fèiem referència que avui precisament fa 2 mesos ja de l'entrada massiva a Ceuta de més de 80.000 persones, ja fa 2 mesos, i el problema encara està lluny de solucionar-se. No deixen de banda la migració per posar-hi xifres, per fer balanç. Si m'es veniu seguint, sobretot els darrers dies, sabeu que ahir el director general d'Immigració, Manuel Pavón, va reclamar una estratègia i un full de ruta específic per fer front al problema i protegir els interessos de les illes. Ja sabeu també que fa poc varen superar les Illes Canàries en rècord d'arribada de migrants. És veritat que hi havia hagut una davallada important a les Illes Canàries i un canvi de tendència, però ara nosaltres, les Balears, lideram aquestes xifres. Què se necessita? Se necessita un full de ruta? Se necessita tal vegada que sigui reconeguda la ruta balear com a tal? Què és el que se necessita? No sé si qui li toca començar. Helena? Xavi?
1: Jo pensava que era Xavi.
0: No, Xavi, i ensata tu, Xavi.
2: Bueno, evidentment, vull dir, hem de declarar aquesta ruta marítima com un canal d'arribada permanent. I repetim, no podem donar per bo ni normalitzar una ruta d'aquestes característiques com si fos una ruta turística en què arriba gent constantment, d'aquesta manera batent en rècords cada dia, inclús posant en perill les seves vides. No se pot admetre, no se pot tolerar. Qui té les competències en política exterior i migratòria és el govern d'Espanya. Per tant, són ells els que primer han d'actuar o els que han d'actuar i han de posar, han de normalitzar unes relacions que no hi són en Vergèlia i contenir aquesta sortida des d'origen, atacant, evidentment, a les màfies que s'estan enriquit a les necessitats de la gent. Clar, si tu dones un repàs per com està... Avui me deia en Miquel Ensenyà, que va ser president del Consell de Mallorca, que està a Mozambique, amb un aspecte social, no?, de suport. Em diu, no pots imaginar el que hi ha aquí. Clar, és que donam una vegada en els països d'Àfrica i dius, és que és normal que tota aquesta gent, il·luminada per les xarxes socials, vulgui venir a Espanya, però el que no podem, a Espanya, a Europa, però el que no podem és traslladar Àfrica a Europa, perquè això és impossible.
0: Què se necessita exactament, companys?
2: Pues posar límit, fre en aquesta sortida de migració i atacar les màfies des d'origen, i l'origen és Argèlia i Marroc.
0: Helena?
1: Y sé que es utópico, pero un mundo más justo en el que, lo he dicho muchas veces, en el que el primer mundo no se construya sobre las espaldas del tercero, ¿no? ¿Qué se puede hacer que realmente no sea una utopía, ¿no? Aunque creo que todos podemos contribuir a que las utopías dejan de serlo. Para empezar, creo que se tiene que reconocer la ruta y poner los medios para que no ocurra como está ocurriendo, que tenemos a lo mejor una patera perdida durante 7 días y que deja muchas vidas en el camino, ¿no? Creo que eso es necesario, que es necesario también dotar de recursos a las administraciones para que puedan atender a las personas que vienen, ¿no? Y yo me acuerdo cuando el drama no era mayor en Canarias que en Baleares, y no estoy hablando de hace un año, estoy hablando de hace más tiempo, y Baleares empezaba a negarse a coger menores a coger niños y adolescentes que llegaban en pateras a Canarias y no cabían en Canarias, ¿no? Y yo decía entonces, algún día a lo mejor lo necesitaremos nosotros y nos acordaremos de lo importante de ser solidario. Y eso ha pasado ahora, ¿no? Yo creo que hay que tener una visión de conjunto y creo que hay que apelar a que se deje de hacer politiqueo, como decíamos en el punto anterior, y buscar soluciones lógicas, humanas y comunes, porque la política está para eso, no para hacer publicaciones en Twitter y ver quién es más chulito y quién lo es menos, ¿no?
0: Límits i full de ruta, deien Xavi, recursos per part de les administracions, deien Helena, José Luis.
3: A mí me parece alucinante que después de 5 años y no sé cuántos miles, bueno, 5.000 y pico este año, 5.000 el anterior, 10.000 más 2.000 o 3.000 el anterior, todavía estén aquí discutiendo si esto es una ruta. Es decir, ¿esto qué es, un cachondeo o qué? O sea, ¿no es una ruta? Ahora ya más que la Canaria. Ya hemos superado la Canaria. A mí me interesa sobre todo este asunto, y es el que más analizo yo, y además hoy en día se pueden analizar con mucho detalle los datos gracias a la ayuda de la IA.
1: Madre mía, miedo me das.
3: Pero
1: ¿cómo? No, suelta el dato de la IA.
3: No, el dato de la IA no. El dato de la... A ver, cuando a nosotros... Mira, es que a nosotros tú sabes que nos pasan un reporte de las pateras que llegan. Sí. ¿Vale? Son cientos, sí, miles.
0: En un minuto.
3: Vale, entonces tú necesitas en ese reporte, pues puedes saber dónde ha ocurrido más o menos y te lo sitúa en un mapa. Esto es una hoja de Excel tramitada a través de IA. No es que la IA yo le pida que se invente las cosas. España tiene un problema, aparte del problema del Sáhara con Argelia, tiene el problema de una discusión sobre la zona de aguas territoriales que se solapan. Eso es otra cosa que no se ha puesto encima de la mesa. Argelia reclama la zona de explotación económica que llega hasta las aguas de Cabrera, donde nosotros estamos realizando rescates, luego hay una zona SAR y todo esto. Es lo decía porque me es difícil desarrollarlo en el tiempo que queda, pero yo creo que una de las cuestiones que no se suele hablar y del conflicto que debería resolver España con Argelia está aparte de la cuestión del Sáhara, la discusión que hay, que además está reconocida como que se tiene que resolver entre los dos países de forma bilateral en la ONU, sobre la competencia económica en las aguas entre un país y otro.
0: José Luis, Elena, Xavi, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dimecres.
2: Igualment.
0: Notícies, publicitat i seguim tot una segona hora de programa.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Sumar exigeix la publicació immediata del decret que inclou la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida. El govern espanyol ha confirmat que el text es publicarà finalment demà en el Butlletí Oficial de l'Estat. Sí, s'ha publicat en el BOE d'avui el decret d'habitatge que conté el gruix de les mesures.
6: Avui continuen les negociacions entre el govern espanyol i les formacions parlamentàries per convalidar els decrets divendres al Congrés. En els passadissos de la cambra, el diputat de Sumar, Enrique Santiago, ha exigit ja la publicació del segon decret i ha apel·lat a Podem perquè voti a favor.
7: No nos valdría que saliera el primer decreto adelante y no saliera el segundo.
8: Debe publicarse de inmediato. Nosotros, la verdad, queremos que es fundamental que se publique rápidamente y que venga a convalidación de inmediata. Yo los argumentos técnicos que he oído en absoluto me convencen. Sí.
6: Mentrestant, a 48 hores d'aquest ple extraordinari, el govern espanyol confia en obtenir la confiança de la cambra per poder convalidar els decrets. És la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
9: No hay que trabajarlo, pero yo confío en todos los grupos y en la mayoría de esta cámara.
0: ¿Y el de Podemos? Abstenció.
9: También pido los votos para los decretos.
5: Això ha estat en els passadissos a l'hemicicle durant la sessió de control al govern, en la que avui no hi és present el president Pedro Sánchez. La líder de Podem, Ione Belarra, ha dit que aquesta vegada no donaran suport als decrets. Ha demanat retirar els dos textos i unificar totes les mesures sobre habitatge en un únic decret, mentre el vicepresident primer, Carlos Cuerpo, li ha demanat responsabilitat.
10: Ya vale, vicepresidente, esta vez no va a colar. Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, y empiecen a tomar medidas estructurales como la expropiación de las viviendas de los fondos buitre.
5: També en matèria d'habitatge, la compravenda d'habitatges es va ensorrar un 14,5% a les Balears durant el mes de juliol. És una davallada que ve acompanyada també d'una caiguda del 9,1% en la concessió d'hipoteques. Són dades oficials del Consell General del Notariat que confirmen la tendència a la baixa que viu el sector.
6: L'única dada que dona treva als compradors a l'arxipèlag és que, a diferència de la resta de l'Estat, aquí els preus s'han mantingut estables i no han variat respecte del juliol de l'any passat. Una realitat molt diferent a la que es viu a 16 comunitats autònomes, on els preus continuen disparats. Les Balears se situen així com una de les regions on més han caigut les operacions, només superades pel País Basc, la Rioja, la Comunitat Valenciana i Astúries.
5: I tenim una darrera hora de la plana de successos. A Eivissa ha mort un turista britànic de 53 anys en una discoteca de Sant Antoni. Ha estat després del consum d'estupefaents. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
11: Bon dia, l'home va morir diumenge passat quan es trobava en un conegut establiment d'oci d'Eivissa. Segons expliquen des de la Guàrdia Civil, es trobava en el local en companyia d'un amic de 52 anys de la mateixa nacionalitat. Després de sentir-se indisposat, es va donar l'avís a les urgències sanitàries i als efectius de la policia local i de la Benemèrita. Quan van arribar els professionals del 061, l'home es trobava en parada cardiorrespiratòria, segons ha avançat Nou Diari, i no va poder ser reanimat.
5: Gràcies, Carmen Cires, i recordem que els consumidors en rebran un respir a partir d'avui a les benzineres perquè s'aplica el descompte a la benzina. Augmentarà dels 5 cèntims actuals fins als 20 cèntims per litre, segons en recull el decret llei aprovat ahir pel govern espanyol. Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Sí, bueno.
1: Són les 10 i 4 minuts. Aquí continuem, segona hora de programa a través de la ràdio. Tot d'una connectarem amb la part televisada del programa, que de moment tenim alguns problemes tècnics i per aquesta raó no ho podem fer. Així, o sigui que seguim només per ràdio, però sempre mirant al cel en aquestes hores. Perquè avui acabem mes de setembre, per cert, que ràpid que ha passat. Ja som a dia 30 i encara tenim un temps encara tranquil a les Balears, amb calor, amb un estiu que se resisteix a abandonar-nos, però avui sí que podem dir que hi ha canvis a la vista. Bon dia de nou, companys. Joana.
0: Bon dia, Marta. I doncs, avui tindrem intervals de núvols que aniran augmentant al llarg del dia, amb temperatures que continuen altes per aquestes dates. Les màximes poden arribar als 30-31 graus de temperatura i les mínimes quedaran en torn als 19 graus. I el canvi més important arribarà a partir de demà, amb més inestabilitat i possibilitat de pluges. De moment, avui, el risc de precipitacions és molt baix i no hi ha avisos meteorològics actius a les costes de les Balears.
1: Sí, mirant cap al nord i tenint l'atenció posada a la península, Catalunya ha viscut una jornada molt complicada per les pluges torrencials. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. De fet, ahir dimarts es varen registrar precipitacions molt intenses, especialment al litoral i prelitoral central. Protecció Civil va mantenir activat l'INUNCAT i l'1-2 va rebre 1.768 telefonades relacionades amb les pluges. La situació avui és més tranquil·la, però encara hi ha incidències per resoldre i es preveu donar per acabada l'alerta durant aquest dematí. Les pluges més intenses s'han anat desplaçant cap al nord-est de Catalunya.
1: I acabant molt més enfora, a Bangkok, ja parlàvem ahir de la situació que s'està estava vivint amb aquestes inundacions que han deixat una situació molt complicada.
0: Sí, les pluges torrencials han afectat una trentena de províncies de Tailàndia i han deixat prop de 2 milions de persones, 2 milions, afectades. A Bangkok, en el pitjor moment de l'episodi, varen caure uns 300 litres per metre quadrat en 48 hores. Avui, però, l'aigua comença a baixar, a poc, això sí, en algunes zones de la capital, tot i que encara hi ha carreteres i carrers i també zones baixes inundades i continuen les tasques d'emergència.
1: Algunes de les imatges més virals que hem pogut veure a les xarxes socials sobre la situació a Bangkok ha estat aquesta, on veiem embossos de cotxos i l'aigua arribava pràcticament a mig metre i hi havia peixos que estaven nedant a de vora els cotxos.
0: Fins i tot, Marta, mos hem demanat o qüestionat
1: si era intel·ligència artificial,
0: perquè pareixia mal de creure, no, però era real.
1: I ha estat perquè precisament hem conegut el corresponsal internacional que havia publicat aquestes imatges, que han sabut que no eren intel·ligència artificial ni molt manco, tot i que semblaven imatges fictícies. No, era realitat, i una realitat ben crua la que s'estava vivint per mort d'aquestes fortes pluges i tempestes. Ja els meteoròlegs, els homes del temps, ens han dit que malauradament ens haurem de començar a acostumar a que aquestes tempestes cada vegada venguin amb més força. Són les 10 i 7 minuts, no deixant de banda els preus. Recordareu que ahir parlàvem de l'IPC, de l'índex de preus del consum, que va aconseguir el mes de setembre una xifra molt alta, un 4,9% de la seva taxa interanual, és la xifra més alta des de febrer de 2023, quan va arribar al 6%. Són les dades, com dèiem, facilitades ahir dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística, amb aquesta pujada del 0,6% respecte al mes d'agost. Una pujada que està motivada principalment per l'encariment dels carburants i lubrificants per a vehicles.
0: Sí, ara i després de la sessió d'ahir, el Consell de Ministres donarà llum verda a un nou paquet de mesures per afrontar l'escalada dels preus energètics que continuen disparats 7 mesos després de l'inici del conflicte amb l'Iran. Una pujada que impacta de ple en els conductors, que han de passar cada setmana per les benzineres per omplir els dipòsits, i comproven que el preu no deixa d'augmentar i d'augmentar. Ara bé, com quedaran aquestes ajudes i aquestes pujades?
2: El govern continua apostant per una retallada en l'impost especial sobre hidrocarburs, que suposarà un alleugeriment de 20 cèntims en el preu d'aquests carburants el mes d'octubre, de 13 cèntims al novembre i de 6 cèntims al mes de desembre. En qualsevol cas, no es descarta que la quantia torni a pujar per novembre i desembre si el preu del petroli segueix disparat. En parlam amb en Joan Mallans, ell és president de l'Associació d'Estacions de Servei. Joan, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Encantats de saludar-te. Ahir el Consell de Ministres, ho dèiem ara, va aprovar la pròrroga de les mesures sobre els carburants fins a final d'any. Com valorau des de l'Associació d'Estacions de Servei aquesta decisió?
3: A veure, el nostre desig, la nostra recomanació era que, a part d'aquestes mesures en els descomptes de l'impost de hidrocarburs, se complementassin també amb una reducció temporal dels tipus d'IVA, del 21% quan va succeir de mitjan mes de març fins a final de juny. En el cas del dièsel no tindrà cap impacte, perquè hem de recordar que durant tot el mes de setembre el dièsel ja té un descompte en els impostos especials de 20 cèntims, per tant, a partir de demà aquest descompte se manté igual. I crec que en el cas de la benzina 95 o la 98, quan la benzina 95 que s'acabés s'emplea, sí que tindrà a partir de demà un impacte d'uns aproximadament, ja té 5 cèntims de descompte actualment, fins arribant al 20, tindríem un 15 cèntims de descompte a partir de demà.
1: Val, 15 cèntims, perdó, a partir de demà. Aquest és el canvi respecte a aquestes ajudes. Joan, si me permets un moment, connectam de nou amb els espectadors de televisió. Seguim aquí a la tele i farem molt breument, perquè han tingut alguns problemes tècnics just a l'inici d'aquesta segona hora de programa. Saludam els espectadors que s'incorporen en aquest moment. Comencem aquesta segona hora parlant de preus. Record que el Consell de Ministres, per una banda, va donar llum verd al nou paquet de mesures per afrontar l'escalada de preus de l'energia, que continuen disparats després de l'escalada de preus per la guerra de l'Iran. I estàvem explicant amb Joan Mayans, president de l'Associació d'Estacions de Serveis, com funcionarà aquesta retallada de l'impost per part dels hidrocarburs. Recordàvem que suposa un alleujament de 20 cèntims en el preu d'aquests carburants a l'octubre, de 13 al novembre i de 6 al desembre. I estaves explicant, Joan, que ja a partir de demà se començarà a notar, no?, aquests 15 cèntims. Clar, la vostra intenció, m'imagino, és que es pugui el manco allargar, perquè la situació segueix sent molt difícil, sobretot també per les benzineres.
3: Clar, vull fer un incís. El Real Decret, que se va aprovar ahir, igual que l'anterior, no contempla una bonificació a les benzineres de l'estoc que tenim actualment dins dels nostres depòsits. Per tant, què vull dir amb això? Que no totes les benzineres, a partir de demà, podran aplicar aquests 15 cèntims que baixa respecte avui. Les benzineres que demà se puguin o tinguin previst rebre comanda de carburant, demà ja sí que podran baixar el preu, perquè ja vendrà aquesta comanda en la reducció d'aquests impostos especials. Qui no pugui, perquè tingui estoc suficient per aguantar diversos dies fins que no se rebi la comanda de carburant nou amb aquesta reducció fiscal, no podrà canviar els preus, evidentment, perquè si no n'hi han de ser de butxaca. Per tant, vull fer aquest incís que haurà, durant diversos dies, haurà un ball de preus. Però aquest ball de preus és conseqüència d'això, que el Real Decret no contempla una compensació perquè demà poguéssim tots aplicar aquesta bonificació. Com que no ho contempla, l'haurem d'aplicar de manera gradual, així que nosaltres aniguem fent comanda de carburant amb aquesta reducció fiscal.
0: Joan, ball de preus aquests dies, més o manco, quan se pot estabilitzar? És a dir, quan serà que aquesta arribada del nou carburant faci que s'estableixi definitivament aquest preu?
3: Depèn de les ventes de cada benzinera. D'acord. Per exemple, a la meva benzinera, si jo probablement demà hagi fet comanda, i demà ja poder aplicar aquesta rebaixa, però imaginem que per qüestions logístiques una benzinera hagi rebut carburant avui o hagi rebut ahir. Fins que no vengui aquest tipus de carburant, i això depèn de les ventes que tingui aquesta benzinera, no podrà actualitzar aquest descompte. Això és una de les errades que nosaltres pensam que té aquest Real Decret, que és que no hi ha una fórmula que mos compensi de les existències que tenim fent una declaració responsable del que tenim dins els nostres depòsits. Ja. Si s'hagués fet això, a partir de demà, sense excepció, sí que totes les benzines podrien aplicar les noves mesures que contempla aquest Real Decret.
0: I Joan, tu notes un canvi en el comportament del consum dels teus clients? És a dir, un que sempre ve i te diu, me pots omplir el depòsit, ara te diu, mira, només posen 20 euros perquè me fa una mica de... m'escarrufo una mica, va d'omplir-lo, així com sí. Està de cap. Això la gent ho fa?
3: Ho fa i és totalment normal i comprensible en el preu de mitja que tenim avui a BBA, i aquest comportament s'ha donat durant ja diversos mesos. El que passa que, clar, venim de temporada turística i aquesta reducció de hàbits de consum dels nostres clients habituals ha vingut maquillada per l'augment de la mobilitat pels visitants que han rebut. El que passa que, evidentment, és un canvi de tendència, és un canvi d'hàbits que sí que s'està notant, no només d'ara, sinó de ja fa setmanes en els nostres clients habituals.
0: però digue-mos una cosa, es truc es pagarà 20 euros o compensa, sigui com sigui, encara que la benzina estigui més cara, omplir el depòsit?
3: No, és que no hi ha cap truc, és que estem seran que de mitja avui a Balears tenim 95, el dia seu, que va més o manco mateix preu, el tenim a tot 0,4, i hi ha gent que bueno, ho saben tots, ha pujat la benzina, ha pujat la cistella de la compra, puja el lloguer, puja llum, puja el gas, puja tot. Aleshores, la gent economitza d'allà on pot i utilitza el vehicle particular si necessites per anar a fer feina, exclusivament per anar a fer feina o exclusivament per aquelles gestions que hagis de fer. Això d'omplir depòsit, posa molt ple i ja tindré una feina manco que fes durant aquesta setmana. Hem de dir, això és un hàbit que està residual, aquest hàbit. La gent reposta quan ha de repostar, però reposta al mínim per fer el imprescindible que hagi de fer.
1: Joan Mayans, president de l'Associació d'Estacions de Servei, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres. Passeu un bon dia.
1: Cercam altres veus, perquè, clar, el problema de la benzina és el principi d'una cadena que afecta no només els usuaris del cotxe, sinó també podem extrapolar-ho al comerç, al transport, a l'elaboració d'alguns productes. La llista és vera que és molt ampla.
0: I tant que ves, des de transportistes, pescadors, ramaders o fins i tot els taxistes estan fent front a un notable increment dels costos que, en la majoria de casos, no poden repercutir de manera íntegra als seus clients o al preu final dels seus productes. Aquest impacte ja es mesura en centenars d'euros per dipòsit, milers de litres consumits cada jornada i marges de benefici empresarials cada vegada més reduïts.
2: Si posam un exemple en xifres, perquè mos entenguem, per un camioner omplir els 1.420 litres del dipòsit del seu vehicle li costava, fa un parell de mesos, al voltant de 1.850 euros. Ara ronda els 2.840. Són gairebé 1.000 euros més cada vegada que s'ha de proveir de carburant. En volem parlar amb Petra Mut, ella és secretària executiva de la FEB, que és la Federació Balear Empresària de Transport. Petra, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. El president de la Federació Balear de Transports, en Rafael Roig, va exigir fa uns dies al govern central el pagament dels doblers promesos per als transportistes de les illes. Han arribat ja aquests doblers?
4: No han arribat en la seva total, completament. Totes les empreses no han cobrat. Hi ha dues branques d'aquesta ajuda, una que va mitjançant la devolució del gasolió professional, que és una devolució fiscal, que algunes empreses sí que han començat a cobrar la primera fase, que comprenia des de març a juny. Algunes empreses, no totes. Mentre que les que no suporten adherir a aquest sistema fiscal no han rebut cap ajuda, com siguin els taxis, els VTC, els autocars que van a gas. Així, a dia d'avui, estem totalment descompensats davant del territori nacional que ja ha cobrat la primera i estan cobrant la segona, i ara s'anuncia una tercera fase on la podem anunciar, però tot empresari de transports està desesperançat perquè, clar, no està cobrant les ajudes que els altres estan cobrant i va contra la butxaca.
1: Just ara parlàvem amb en Joan Mayans sobre el descompte de la benzina aprovat en el Consell de Ministres. Vos volíem fer la mateixa pregunta a vosaltres. Com valorau les reduccions en el preu de la benzina acordades ahir?
4: Home, se valoren positivament. És vera que sempre ajuda, el que també han de ser francs. No tot l'impacte d'aquest increment que el company, en Joan, després no l'absorbeix aquestes ajudes. És una ajuda, està clar. Calculam que és aproximadament un 50% d'aquest increment que ha hagut des del març. Però, el valoram positivament, però si el pagàssim, però ara mateix que no paguen les ajudes a la delegació territorial d'Hisenda a les Balears, pues, ja poden anunciar que no és ben rebut perquè no cobran res.
1: Clar, que injust en certa manera, perquè sí que hi ha hagut algunes comunitats que sí que han rebut aquest doblers. O sigui, algunes sí i unes altres no.
4: Correcte. A dia d'avui hi ha un 94% de les comunitats autònomes, és a dir, en totalitat, se va anunciar l'altre dia en el Ministeri una reunió que se va fer que hi havia un 94% de territori espanyol que ja havia abonat la primera fase i estan a segons.
1: Clar, que és una injustícia perquè, a més, nosaltres tenim clar, el hàndicap de ser unes illes.
4: Sí, que nosaltres tenim, a més, estem situats sempre aproximadament un 10%, un 7, 8, 10 d'increment del preu dels combustibles a Balears respecte al territori nacional, així que encara més accentuat és el patiment.
1: has parlat dels taxis, ara tot d'una parlarem amb ells per tenir una imatge un poc global, no?, de tot el que està passant. No són temps fàcils, ni molt manco, ni per les butxaques, ni per als transportistes, ni per al comerç. El preu de la benzina condiciona molt, la veritat, el mercat global, i així ho estem notant. Petra Mut, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
1: Igualment per vostè. Com dèiem, no deixant de banda el sector i volen tenir una imatge global del que estava passant. El govern ha iniciat la concessió de les ajudes extraordinàries, en aquest cas però destinades al sector del taxi i als vehicles del transport en conductor, els VTC, per poder pal·liar aquest encariment del combustible del que duim parlant els darrers minuts.
2: I la Direcció General de Mobilitat ja ha publicat les propostes de concessió corresponents a un total de 178 ajudes amb un import conjunt de gairebé 31.400 euros.
0: L'administració autonòmica ha assenyalat que aquesta és la primera resolució de la convocatòria i que ja fa feina en una segona convocatòria després d'haver rebut 553 sol·licituds per part del sector.
1: I atenció si avui heu d'agafar un taxi a Menorca perquè el sector ha decidit endurir les seves protestes. Des d'aquest dimecres els taxistes suspenen les peticions a través del call center i també deixen de recollir passatgers que els aturin pel carrer. Això vol dir que, de moment, només podreu agafar un taxi a les parades que estiguin habilitades.
2: És una mesura de protesta davant allò que els taxistes consideren una manca de resposta per part del Consell de Menorca. I el principal motiu de la protesta són les tarifes. Asseguren que els preus dels taxis estan congelats des de l'any 2021 i que Menorca és l'única illa de les Balears que els manté sense actualitzar des d'aleshores.
0: De fet, els taxistes asseguren que han presentat cada any estudis econòmics que justifiquen una revisió d'aquestes tarifes, però denuncien que no han rebut cap resposta. Mentrestant, els costos sí que han anat pujant, combustible, manteniment i altres despeses que tenen, òbviament. El sector, a més, calcula que aquesta situació els ha provocat pèrdues durant aquest any d'entre un 20 i un 25%, i els taxistes demanen comprensió a tots els residents i també als visitants mentre mantinguin aquesta protesta. Si pot semblar xerrar ara d'aquest tema amb Vial Moragues, president de la patronal dels taxistes. Vial, bon dia, com estàs?
5: Molt bon dia.
0: Volem parlar d'aquestes dues situacions, la de Menorca i també la de Mallorca. Com valorau les accions dels taxistes de Menorca? Comencem pel final, si t'assembla.
5: Bueno, primer tenc que dir que de Menorca, la nostra federació no hi estan a Divisa, Formentera i Mallorca. Menorca no, però bueno, tenc que dir que és inconcebible i inacceptable que estiguin en aquesta situació, donat que hi ha un augment de costos, l'obligació de les administracions seria cada any traslladar l'increment de costos a tarifes. És a dir, nosaltres ja tenim suficient en tenir unes tarifes marcades per la legislació, que per augmentar han de passar un control estrictes, comissió de preus, etc., com perquè damunt, per no se produeixin, i evidentment l'increment dels combustibles i els costos a la llarg d'aquests darrers 7 anys han estat descomunals. Un altre augment encobert de nostres costos ha estat, per exemple, que la llei de 2024, desenvolupada en el reglament del 26, ja no permet posar cotxes dièsel, només cotxes híbrids i cotxes elèctrics, en què l'inversió se'n va per damunt de 30.000 euros per comprar un cotxe. Quan tant que potser podries comprar un cotxe per 21.000, per 20.000, per 23.000... En fi, hi ha moltes coses que marquen aquesta situació.
1: Tornant al tema de les ajudes, un poc al fil de la situació respecte a la pujada del preu del combustible, 178 ajudes amb un import conjunt de gairebé 31.400 euros. Clar, però hi ha 553 sol·licituds. Què significa per al sector que, de moment, moltes encara no hagin estat resoltes?
5: Bueno, crec que és deplorable, i si és deplorable a la nostra comunitat autònoma, les ajudes del govern, el que han tardat, més encara són les estatals, que la primera de 200 euros per vehicle, que llavors va tenir una segona petició de 150 euros més per vehicle, no se n'ha cobrat cap de les quals. És a dir, seguim esperant, a pesar que és el xocolata del dolor, són ajudes pràcticament insignificants per l'augment de costos, a damunt és que no s'han cobrat.
1: Abans parlàvem del dipòsit d'un camió i posàvem l'exemple, no?, del que suposa omplir un dipòsit ara o omplir-lo fa un temps que no tenia res a veure. En el cas del taxi, quan pot haver augmentat la despesa en combustible en un mes normal respecte, ara mateix, no?, en la situació actual respecte a la de fa uns mesos?
5: Bueno, pues fàcilment un increment de costos de net un 20%.
1: Molt,
5: en compte que el combustible, per començar, sempre havia estat més barat que la benzina, i durant tots aquests mesos el gasoil, el diesel, està per damunt de la benzina, però sobradament. És a dir, ara mateix tens rescant 2 euros per litre i la benzina està a 90. Aquí, quan estan tot al voltant dels 2 euros, quan potser l'any passat se pagava 60 o 50 i pico, 60, per tant, mira quin vot ha pegat. Llavors hi ha una altra cosa que per jo no se'n parla, i és aquesta pròrroga que ha fet l'Estat de les ajudes dels 20 cèntims per litre, que només és un mes, 20 cèntims per litre. El segon mes són 13 cèntims.
1: I després 6, exacte.
5: Exacte. Què significa això? Que si jo ara m'adonen aquest mes 20, tindré el mateix que el mes passat, però si el segon mes són 13, ja són 7 cèntims més d'augment. I l'altre mes serà un 14% d'augment més. A part de la pujada que tinguis combustible, ja estic només xerrant de l'ajuda. És a dir, bueno, podem anar fàcilment que estiguem pagant el combustible entorn de 2,25 euros, 2,20 euros, és a dir, quantitats que comparat amb fa un any.
1: És complicat, és complicat, per això avui volien tenir l'anàlisi complet, no, del que pot suposar la situació actual, el preu del combustible per diferents sectors, i és evident que el taxi és un d'ells. Vial Moragues, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Són les 10:25. Abans d'anar a publicitat, vos contem que just avui vespre, les Balears posaran el focus en una realitat que sovint queda a vegades amagada, i és la de les persones en situació d'exclusió residencial i sense llar. Per primera vegada, i això és molt interessant, se farà un recompte a escala de tot l'arxipèlag amb un objectiu molt concret, que és obtenir per donar una fotografia tan fidel com sigui possible d'aquesta realitat. Saber quantes persones es troben en aquesta situació, conèixer els perfils i sobretot entendre quines problemàtiques socials hi ha darrere de cada una d'aquestes persones.
0: Sí, el projecte està coordinat pel sociòleg David Abril i és una iniciativa conjunta de la UIB i la xarxa d'inclusió. Abril explica que les darreres dades de que disposen corresponen a l'any 2024, situen en unes 400 les persones en situació d'exclusió residencial, i ara amb aquest recompte volen anar una passa més enllà i ampliar el reconeixement, el coneixement sobre aquesta realitat. Així ho explicava els nostres companys dels serveis informatius.
6: Ens permetran justament això, no? Veure no només situacions observables a simple vista de gent en situació de carrer, sinó això, amb altres tipus de situacions que hi són, no? que són situacions d'habitatge precari, insegur, inadequat, no? I que fins i tot compten amb els seus indicadors a nivell europeu, però que fins ara no s'havien pogut comptar. No? Com deia, cotxes, vehicles, caravanes, a vegades furgonetes de feina, xaboles o infrahabitatge.
0: I és que disposar de dades més completes també ha de permetre a les administracions afinar les polítiques i també els recursos destinats a fer front al sensellarisme i també a l'exclusió residencial.
2: En el recompte hi participaran més de 400 voluntaris que avui vespre recorreran els municipis de més de 20.000 habitants de les Balears. A Menorca seran a Maó i Ciutadella, a Eivissa Ciutat, Sant Eulari i Sant Antoni, i a Mallorca, a Ciutat, a Inca, a Manacor, Calvià, Llucmajor, Marratxí i Alcúdia. Una operació sobre el terreny que, a més, té un component de participació ciutadana especialment destacat. Segons els seus impulsors, es tracta d'un projecte de ciència ciutadana pioner a l'Estat espanyol.
1: Avui vespre, i per tant, centenars de persones sortiran al carrer amb una mateixa finalitat, que és posar xifres i rostre a una realitat que, com dèiem abans, a vegades passa massa desapercebuda. 10:28, uns consells, tot d'una tornada.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza Dino a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
4: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic vel,
9: pinta,
10: mur... Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia.

0: Són les 10:30 en punt. Avui parlam de les anomenades herències en vida i què permeten exactament. Una figura pròpia del dret civil balear que fins ara s'ha utilitzat sobretot entre pares i fills. Fins ara.
1: Fins ara, Marta, perquè ara aquesta nova proposició de llei en què tots els partits varen estar d'acord planteja els pactes successoris entre parelles, entre cònjuges. Una qüestió que pot tenir especial incidència quan hi ha, per exemple, patrimoni, habitatges o fills de relacions anteriors.
2: Però exactament què podrà fer una parella que implica renunciar a la legítima i quines conseqüències fiscals podria tenir? Ho volem esclarir amb l'advocat Miquel Àngel Mas, aquí ja saludem. Miquel Àngel, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Per començar, què és exactament el que canvia amb aquesta proposició de llei? Què podran fer ara els cònjuges que fins ara era molt més complicat?
3: Bé, primer, una prèvia. És una reforma en relació amb els cònjuges, amb matrimoni, i també n'hi ha una molt important en relació amb les parelles de fet. Primera prèvia. Segona prèvia. En relació amb el matrimoni, aquesta reforma no afecta a Eivissa i Formentera. Som una emissora balear i, per tant, és molt important tenir en compte que no afecta a Eivissa i Formentera, les Pitoses no, ho explicarem per què. Per tant, és per Mallorca i per Menorca lo de la definició del cònjuge. No? Bueno, i què és la definició del cònjuge? Bueno, és una innovació a la tradició històrica balear. Per què? Perquè la definició sempre ha anat cap a descendents, cap als teus fills, no? És a dir, de pares a fills o de padrins o avis a fills o filles, no? Però no entre cònjuges. Això no formava part de la tradició jurídica balear i és una innovació que va en contra de la tradició, però les tradicions són per això, per romper-les, no? I, per tant, hem de celebrar aquesta innovació. I la tercera prèvia, abans d'explicar això, jo crec que mos hem de felicitar d'aquesta reforma de dret civil balear, que també de règim econòmic patrimonial del matrimoni, i que sembla que se fa per unanimitat, no? És a dir, pareix que sortint del letarg legislatiu que han tingut durant aquestes dècades sobre dret civil balear. Bueno, i que és... I en què consisteix aquesta definició entre cònjuges? Quan té un matrimoni, la legítima tothom sap que hi ha una legítima dels fills, no? I fins i tot n'hi ha de pares, en determinades circumstàncies. Però, a més, també hi ha legítima del cònjuge. El cònjuge viudo té una legítima que actualment, a Mallorca i a Menorca, és la meitat, s'usdefruit de la meitat de saber hereditari. Torno a repetir, s'usdefruit de la meitat de saber hereditari. És a dir, no hereden la propietat, només hereden s'usdefruit. I no tot s'usdefruit, sinó només la meitat. Per exemple, si un home mor casat, sí o sí, i té un pis, i de la meitat, s'usdefruit de la meitat d'aquest pis, va per la dona. Si no ha fet testament, hi ha els fills, i si ha fet testament, dependrà del que pot fer testament, no? I ara aquí explico la Eivissa i Formentera. Eivissa i Formentera no hi ha legítima habitual. No la tenen. Tradicionalment no l'han tinguda perquè ell suplia la legítima habitual en sos espòlits. L'espòlit és una institució secular eivissenca, que és una espècie de capitulació matrimonials, i que suplien, pactaven com la viuda o el viudo en aquell sobrevivien una vegada que morís l'altre. Lamentablement, les darreres dècades els espòlits han caigut en desús i ara és una situació que és un poc anòmala, però bueno, els eivissencs han optat per aquesta opció i de tota manera, els eivissencs tenen una altra cosa, i és que no els hi fa falta aquesta definició de cònjuge perquè ells tenen una enorme riquesa de pactes successoris i poden fer, fins i tot els seus cònjuges, un pacte de llegat. Per tant, ja poden fer donacions entre cònjuges sense la penalització econòmica que tenen a Mallorca i Eivissa.
1: És curiós que dins d'una mateixa comunitat conformada de més parelles tingui aquestes diferències, però està bé que mos ho hagis explicat perquè ho desconeixíem. Si posem un exemple pràctic, Miquel, sobretot per entendre què implica que ara se pugui fer això entre cònjuges, si un matrimoni té un habitatge o un patrimoni important i un dels dos vol transmetre a l'altre en vida, com s'hauria de fer ara mateix?
3: Bueno, aquesta reforma té una especial tendència pràctica, jo diria, per dues raons. Primera, és un dels trets diferencials de la nostra dret civil és la separació de béns. El matrimoni és separació de béns. Per tant, no hi ha comunitat, com passa en el dret de Castella, el dret comú que diuen, no? Això vol dir que si jo dono una cosa a la meva dona o a la meva dona jo, és com si donés un estern, i per tant hauria de tributar. Ara bé, des de juny de l'any passat, les donacions entre cònyuges de dobbers, d'efectiu, això no tributen. I per tant, tu pots donar 500.000, 100.000 euros, 50, 10.000, entre cònyuges, sempre i quan se facin amb escritura notarial. El problema era quan fas una donació d'un immoble. Quan fas una donació d'un immoble, hi ha l'augment d'IRPF per qui dona, i aquesta és la part grossa. Llavors, per evitar això, per limitar aquest impacte, és possible la definició entre cònyuges. És a dir, que tu ara li pots donar a la teva esposa o a la teva esposa a tu un immoble sense haver de tributar ni RPF, ni impost de successions i donacions, ni plusval està bonificat. Per tant, és molt important. Un matís, només és possible una. A Mallorca i Menorca només és possible una. No pot fer dues definicions, perquè només hi ha la definició limitada, no la ampla. I segon, que és, jo diria, encara més transcendent, és en relació amb els viudos separats, divorciats. Perquè, imagineu-vos un cas, una senyora se li mor el seu home, té dos fills del primer matrimoni, i al cap d'un temps se torna refer una seva relació, crea una nova relació amb un altre home, que també està separat amb dos fills, i decideixen casar-se. Si se casen, ja immediatament neix el dret a ser legítima vidual. Imaginem-nos que un d'aquests dos llavors es mor. És que mor, probablement haurà deixat el pis en el seu fill, però ser legítima vidual correspondrà a la dona. Per tant, els fillastres compartiran l'ús del pis, l'ús de fruit, en la madrastra. I això genera molt, molt de conflictes i fa que molt de parelles no de segones núpcies no se casin, no? I llavors, això se podrà evitar si abans o durant una immediatament després del matrimoni se renuncia a la legítima vidual a canvi de qualsevol cosa que se doni.
1: És una mesura molt moderna, pionera, diferent, que vosaltres, des del vostre despatx, heu estat part responsable, no?, de tirar-la endavant, o al manco coneixeu ben bé com funciona. Què creus que podrà aportar aquesta diferència que tenim nosaltres i que no tenen altres comunitats autònomes?
3: Bé, és a dir, jo crec que això donarà ara... És a dir, hi ha gent que viu juntes i no se volen casar...
1: Per exemple?
3: Per això, saps? I llavors això facilitarà que la gent se pugui casar i no sense rit que llavors mesclat seus fills de primer matrimoni, també separats i divorciats, en so seu nova parella, no? Que això, clar, no és el mateix un pare i un fill que un fiastre, ja ho sabem, això. Llavors, jo crec que això sí que respon a una realitat social i que té molt de sentit.
1: Haurà manco de discussions.
3: Ara bé, com tot, és a dir, també és causa d'ineficàcia sobrevinguda si tu te separes, divorcies o te mori. Llavors, tu, en aquest cas, tu, l'altre, pots reclamar que li retornin el que ha donat.
1: Ah, clar, aquí és l'altra cara de la moneda.
3: I o sigui, això
1: pot passar.
3: Pot crear molt de conflictivitat. I que...
1: Això és per matrimonis que s'aduguin bé.
3: Que... No, això...
1: que no hi hagi problemes.
3: Això és la vida, vida així de...
1: Però en cas de voler fer-ne ús, no?, o aplicar-ho, sí que és veritat que és una mesura molt interessant.
3: I també molt important el tema de les parelles. De fet... És a dir, hi ha matrimonis, hi ha parelles registrades. Parelles registrades vol dir que tu te'n vas a concedir i te registres, no? I que tenen les mateixes registrades i matrimoni tenen els mateixos efectes civils,
1: els mateixos efectes
3: fiscals, el mateix. I vas a una instància, bàsicament, a la conselleria.
4: Però sí, què passa... matrimoni, parelles de fet i registrats a la conselleria tenen ara mateix els mateixos drets.
3: Però què passa si tu, no, tu convius, una parella de fet... i no estàs ni casat ni t'has registrat. Cosa que avui en dia és la gran realitat social de les noves generacions. La nova generació crec que molt poca gent se casa, molt poca gent, i molt poca gent se registra perquè no ho desconeix. I llavors se troben de gent que du molt d'any convisquent, tenen fills i tot, i després resulta se mor un d'ells i comencen a reclamar la pensió de viudat i tal, i se troben que no està reconegut. Aquesta llei nova i molt. Perquè reconeix aquest estat. Reconeix aquesta nova realitat i diu, escolta, aquells parelles que tenen una forta estabilitat, encara que no estiguin registrades, si han conviscut els darrers 10 anys, si conviuen actualment i tenen descendència comuna, tret que manifestin el contrari, se'ls considera els mateixos efectes que una parella registrada.
4: Hi ha d'haver un termini específic? Ara, per exemple, si passa això que tu dius, que una de les parts se mor i no estan registrades, o si s'han registrat per poder fer la reclamació aquesta que deus de la pensió de viudedat. Ha d'haver, per exemple, un any mínim d'aquest registre o no?
3: És a dir, no, de registrat, no, immediatament. Bueno, un hogar que te registres té plens efectes civils i fiscals. De pensió, la veritat diria que sí, però no m'atrevesc a dir-ho perquè no és el meu camp. Però estic parlant de gent que no s'hagi registrat, de parelles que no s'hagi registrat, que duin 10-15 anys visquent, tinguin fills en comú, tindran mateixa, llevat de que diguin que no volen que s'apliqui. Cosa que també hi ha molta discussió doctrinal perquè hi ha gent que diu, bueno, i per què m'han d'aplicar a mi dret si jo no m'he volgut casar, no? També hi ha aquest debat, no?
2: I si no tenen fills, s'aplica igual. O els fills són el fet determinat. No ho dic perquè ara m'ha fet gràcia que s'esperés que... No, que s'esperés que conviuen durant molt de temps. Si tenen fills, ja automàticament queda com registrat o queda com a subratllat el fet que són parella. Si no tenen fills, segueixen en la legislació anterior.
3: Segueixen com si no fossin parella. És a dir, és una opció del legislador. Te diré que això, per exemple, a Catalunya són 5 anys i també parla de fills, no? I, bueno, és una opció del legislador, pot ser discutible o no, de foment de sanitat o no ho sé què, però és una opció del legislador. És a dir, és que és molt discutible això, perquè d'un any de batença, perquè, clar, si tu t'ajuntes amb un altre i no te vols casar i no te vols registrar, perquè això té implicacions, té deures i obligacions. És a dir, al cap de 10 anys, si tu no hi res, implica que el teu cònjuge ja tindrà dret a la legítima, que el teu cònjuge tindrà dret a la compensació en cas de separació. Implica moltes coses, i que tu, perquè tu ets anàrquic o liberal, o tens una... i no vol, no te vol... Sí, és que és una opció vital, no? És que,
2: bueno, o perquè no creus en son matrimoni, bàsicament.
3: Perfecte.
0: Per ses raons que sigui.
3: Perquè s'estat... És a dir, jurista, perquè s'estat... ha d'imposar, quan pot ser una opció lliure. I per això se va afegir tret que tu manifestis el contrari, però obliga a haver de manifestar-te, no?
2: Ja hi ha d'haver fills, bàsicament.
3: Ja hi ha d'haver fills.
2: Si no, la resta de parelles que convivim sense estar casades seguim en el mateix règim, que és res. Per tant, no ho dic perquè si mateix ara en el canvi legislatiu, si qualcú tenia dubtes, és a dir, si tens fills sí, si no en tens no. Ja està.
3: Comuns, sí.
0: Superinteressant, la veritat. Eh?
2: Fills comuns, clar, entre ells, no que siguin fills de... És a dir, si cadascú aporta fills d'altres parelles, aquí ja tampoc computa. No, si al final això serà com una taula d'Excel. És a dir, els fills són propis, yes, tal, vas fent els xecs...
3: No, i a més, Xisco, imagina't, que, perquè, clar, una de les obligacions és que tu no pots disposar del domicili conjugal sense consentiment de l'altre cònjuge, no? Llavors, imagina't, tu te'n vas davant del notari i vols vendre un pis o no sé què. I llavors, el notari, aquí, haurà de començar a fer una tasca d'investigació. Per què? Perquè haurà d'averiguar si tu fa més de 10 anys que estàs convisquent amb l'altre, si estàs convisquent actualment, si tens fill, o no sé què. I el notari haurà de fer aquest petit judici, no? O sigui, no resultarà fàcil.
0: No és fàcil, i les famílies canvien, i els temps evolucionen, i cada vegada cadascú té les seves particularitats. En tot cas, és una superbona notícia que s'adapta al nou temps, i des d'aquí felicitem a Miquel Àngel, sobretot per la iniciativa. Tot un gust haver-la
3: bueno,
0: compartit.
3: Bueno, perdó, volia matisar el Copri. No és iniciativa meva, això del Consell de Drets Civils i Illes Balears, que nosaltres ho estudiam i tal, però no és un tema que m'agrada molt i m'ho dedicam. Això en primer. Segona, a Eivissa i Formentera, les parelles de fet, s'hi aplica. I una cosa, actualment a la legislació fiscal, la definició de cònjuge de parelles de fet seria discutible. Per tant, ens espera una reforma fiscal per les parelles de fet de més de 10 anys amb fills com un

0: os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
1: Diumenge de futbol i entreteniment a Ivetra Ràdio.
2: Estàs a punt de cuar-me.
3: Qui?
2: Que és emoció.
4: Què dius?
5: Sí,
6: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
5: Què saps?
6: No has de venir a presentar el programa?
5: Quan?
6: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
5: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
6: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
5: I prepara el regreso, que torno.
7: La gran vida, els caps de setmana d'Ivetres Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Illes del Delicte.
8: Són les 10:47. Fem el repàs a la crònica de successos amb Alba González a Illes del Delicte. Bon dia, Alba, com va?
9: Bon dia, Marta, com estàu?
8: Mira, avui començam amb accidents, perquè la veritat que ha estat una jornada molt, molt negra, les darreres 24 hores, sobretot. En primer lloc, hem de parlar d'un atropellament a un jove de 28 anys que circulava en un patinet elèctric.
9: Era un monocicle, que no estem avasats en aquest vehicle de mobilitat personal, però també existeix. Va passar ahir vespre, aquest jove hauria estat atropellat per un autocar, però el conductor no se n'hauria donat compte, va ser informat després per la policia local. Aquest jove de 28 anys anava per la via, segons defensen alguns testimonis, es veu que duia el seu guardapit reglamentari, també el casc, però, clar, en estar de vora d'un vehicle tan gros, en un moment donat, l'autocar va voler fer un gir a la dreta, al costat de Son Fusteret, i va atropellar, va arrollar en aquest jove, que ha quedat ferit molt greu, va ser ingressat a Son Espases, va ser traslladat molt ràpidament, està recuperant-se de les seves ferides, però la veritat és que l'impacte va ser molt gros. La policia local de Palma, Marta, ara haurà de depurar què és el que ha passat aquí, com s'ha produït aquest accident i si hi ha alguna responsabilitat per part del conductor o del jove que circulava per la calçada. I, a més, d'accidents, com dèiem, va la crònica negra, perquè ahir de matí també començava la jornada amb un accident que va causar un cert caos. Per què? Perquè va passar un punt en el qual s'acaba la MA1, l'autopista d'Andratx, entre dins Palma, a l'inici o al final del passeig marítim, just davant Portopí, i va haver un accident en cadena. I no vos podeu imaginar, Marta, la quantitat d'accidents, d'aquestes col·lisions que estem veient diàriament des de fa uns mesos. Perquè, clar, què va passar? Un cotxe va xocar contra l'altre per la part posterior, un impacte a considerable velocitat, i, clar, després, aquesta furgoneta, que a més era d'una entitat social de les Illes Balears, de Palma, que fa feina en joves amb exclusió social, va resultar ferida una menor de 14 anys, a més de 7 persones més, perquè, clar, aquesta furgoneta, quan va rebre el cop, va pegar a un altre cotxe i aquest tercer cotxe a un quart. Imagineu el col·lapse de trànsit que se va provocar en aquell moment. Va passar en els carrils esquerres, es va poder donar pas en els vehicles, però, a més, és un tram que ha estat en obres durant molt de mesos i que, a més, està en baixada. Per tant, fa que molts de cotxes agafin velocitat i arriben en aquesta part de la rotonda bastant forçats. Així que, per favor, alerta, perquè ja xerram de 8 ferits. Afortunadament, això sí, hem de dir que cap d'ells va patir lesions greus. Però 5 d'aquestes persones sí van ser traslladades a diferents centres sanitaris.
8: Això per una banda, perquè hem dit que la crònica negra se centrava sobretot en les carreteres, però avui parlam d'altres qüestions que tenen a veure amb una feina molt dura, en realitat, molt
9: una
8: dura.
9: Feina...
8: Veure unes realitats que dura, no sembla que puguin existir.
9: És això... que, de fet, sempre les hem lligades molt a la crònica negra. De què parlam? De la síndrome de Diògenes, que hem de deixar clar que és una síndrome que afecta principalment a la persona que la pateix, però també en el seu entorn familiar, en els veïnats d'aquestes cases. I, clar, hi ha hagut un servei que sempre ha liderat un jove mallorquí aquí a les Illes Balears que s'ha dedicat a fer aquesta feina tan desagradable de netejar aquestes cases, d'ajudar en aquestes famílies. Aquest jove ha iniciat una recaptació de fons perquè, clar, el seu vehicle amb el qual fa feina, un camió, s'ha romput i ell moltes vegades ha ajudat en aquestes famílies sense cobrar aquest servei, perquè hem de dir que són situacions molt delicades, i com que sempre ens ha ajudat tant en els mitjans de comunicació i en els periodistes també de succeïts a parlar d'aquestes situacions, a donar-li la visibilitat en aquests problemes, també el volíem escoltar en la seva petició. Anem a veure com es conta en Juanjo Salvà.
10: Llevo 15 años ayudando en casas afectadas por el síndrome de Diógenes, intentando ayudar a las personas que lo sufren como a sus familias. Durante todos estos años, cuando una familia no podía permitirse el servicio, también he intentado echar una mano y hacerlo.

0: gratis. Me gustaría poder seguir haciéndolo, pero esta vez me ha tocado a mí pedir ayuda. Y os aseguro que no es nada fácil estar delante de una cámara. Mi vehículo especializado de trabajo se ha roto y sin él resulta imposible continuar con mi trabajo y seguir ayudando a las personas que lo necesitan. Por eso he creado una pequeña campaña para quien pueda echar una mano. De verdad, cualquier ayuda, por pequeña que sea, significa mucho para mí. Gracias de todo corazón. Llevo 15 anys...
1: Don Juanjo explicava la seva situació. No som conscients de com un vehicle, que en aquest cas és una eina fonamental per la teva feina, si no disposes d'això, clar, deixes de generar ingressos, i ell deia, jo he estat molt empàtic. És veritat, la societat no hauria d'oblidar i ser empàtica, també, és veritat.
2: I penseu que aquest camió és perquè estem veient imatges del que suposo una síndrome de Diògenes. En Juanjo, amb el seu equip, ha hagut de fer feina a llocs que, com dèiem, són molt desagradables, perquè a vegades hi ha animals morts, hi ha una acumulació de fems, hem de dir que és una síndrome que afecta a la persona,
1: és una
2: que no
1: malaltia,
2: té cap culpa,
1: sí,
2: és a dir, és així, però clar, crea una situació molt complicada i sobretot que posa en perill a la pròpia persona i també als veïnats, perquè es produeixen molt d'incendis, per exemple, en aquestes cases i hi ha hagut molt de troballes, també problemes de salubritat, per tant, esperam que molta de gent, que hi ha hagut moltes reaccions en aquesta campanya i que en Juanjo pugui rebre tota aquesta ajuda que ell també ha prestat a altres famílies, Marta.
1: La darrera notícia que abordam ens haurem de remuntar al 7 de juny de 2025. Uh-huh. Posem-nos en situació quan una parella va sortir a la mà, però malauradament no va tornar amb vida.
2: Era un dia de pesca per una parella d'enamorats i en aquest cas es va trobar sa barca, que la va trobar es fi d'una de les persones desaparegudes, d'en Angelita Silva de Sousa, que anava amb en Juan Herrera, la seva parella. Clar, tots dos varen desaparèixer a la mà. La barca va quedar a la deriva, es va trobar i després es varen recuperar, desgraciadament, aquests dos cadàvers. Què ha passat, Ido? Que ha passat més d'un any i la família, per exemple, d'en Angelita reivindica que encara no té els resultats de l'autòpsia. I clar, això no els hi permet tancar el capítol ni conèixer quines varen ser exactament les circumstàncies de la seva mort. Perquè clar, es va parlar de que un havia caigut s'aigua, l'altre s'havia llançat a demanar ajuda i que en aquell moment podien haver patit un accident, una indisposició, però clar, la família no ho té clar. El seu fill, Alan, ha intentat fer aquesta reclamació i ha posat en marxa una recollida de firmes. I, a més, aquesta setmana ha pogut parlar amb ell directament la periodista Marta Llobera, amb qui connectam tot d'una. Marta, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, Alba, què tal, com va?
2: Marta, tu has pogut parlar amb Alan. Clar, necessiten tancar aquest capítol. Què és el que demana la família? Què és el que està fent?
3: I doncs sí, Alan se va posar en contacte amb nosaltres i més que res el que ens contava era que estava, que tenia aquesta incertesa de no saber què va passar exactament, i més després d'un any i mig, que no te dona temps com a tal de poder fer aquest dol de la pèrdua de la teva mare i una pèrdua tan traumàtica. Lo darrer que va saber era que els òrgans s'enviaven a Barcelona per poder fer una toxicologia i una segona autòpsia, però clar, ha passat un any i tres mesos i segueix fora saber cap tipus d'informació. Ja cansat d'esperar, el que ha fet ha estat mobilitzar-se a través del mitjà de comunicació i el darrer que ha fet ha estat obrir una recollida de firmes per així intentar fer una mica de pressió i que pugui avançar tot aquest cas.
2: És que clar, hem de dir que també se mescla un problema administratiu perquè, com el cos d'en Angelita va ser trobat amb aigües de Santanyí, el cas va passar a Manacor, això va complicar més aquesta investigació, aquestes diligències que se fan en aquestes proves, però clar, Marta, tu que has xerrat també, com l'has vist? Perquè supos que anímicament això pesa moltíssim, ja no només els problemes econòmics derivats de perdre un familiar, d'haver d'arreglar assegurances, etcètera, sinó que pes emocional de no poder tancar el capítol. Tu vas sentir que en Alan es trobava un poc d'aquesta manera, no? Sense poder donar-li una conclusió. Ell demanava, és que clar, jo vull saber com ha mort mo mare, és el que m'agradaria saber què va passar aquell 7 de juny de 2025.
3: Clar, el que ell diu és que està ja molt cansat d'haver d'anar darrere tota aquesta situació, més que res, que tot el dia són problemes d'haver d'arreglar documents, i clar, com que encara no tenen aquests anàlisis com a tal, no tenen uns resultats, ell el que li pesa molt més és que ha de mantenir una família i sa mare és vera que va deixar un segur de vida per si passava qualsevol cosa i clar, i s'ha de fer front, per exemple, a la hipoteca de sa casa que els hi va deixar i clar, vulguis o no, el que ell compta és que està molt cansat de no poder fer aquest dol tranquil i de poder pues donar-se compte de lo que realment ha passat, perquè des de que ell va haver de sortir a cercar sa barca i al cap d'un mes no van trobar els cors de sa mare, pues claro, vulguis o no, són una cosa darrere l'altra i no te deixa estar com a tal tranquil i assimilar tot el que ha passat.
1: No, no ens ho podem ni imaginar. Què li diuen? Perquè has dit, alguns òrgans s'han de traslladar a Barcelona. Entenem la complexitat del procés, però quins són els arguments perquè s'atorbi tant?
3: Clar, ell diu que no té cap tipus de resposta, que des de que no... L'únic que li varen dir era que els òrgans s'enviaven cap a Barcelona.
2: És a dir, que des d'aquell moment, Marta, no li han dit res, és a dir, tampoc li han fet una explicació, perquè és vera, ho sabem, que quan aquestes proves, a més que són molt importants, hi ha un informe de toxicologia, hi ha aquesta anàlisi dels òrgans, i s'envien a uns laboratoris especials, que normalment solen estar a Barcelona, a Madrid, però clar, això s'ha eternitzat i aquesta família necessita ser cloent. És a dir, que ell no ha rebut cap tipus d'informació des que va trobar la barca, que a més va ser ell qui la va trobar desgraciadament, va iniciar aquest dol i encara no ha rebut cap informació al respecte.
3: Exacte, ell sap que el cas segueix obert perquè més que res els cossos encara, per exemple, tenen efectes personals de la seva mare, com pot ser el telèfon mòbil, i clar, diu que l'única informació que pot arribar a rebre és de part de les seves abogades i l'única resposta que li arriben a donar és que a nivell jurídic, com que el van trobar sa mare en la zona de Santanyí, clar, passa jutjat de Manacor. I tot aquest tema va molt lent i no arriba a cap tipus d'informació.
2: Marta Llovera, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest testimoni tan important. Anem a veure si el manco amb aquest suport mediàtic n'han rep les respostes que necessita ell i la seva família. Moltíssimes gràcies, Marta.
3: Segur que sí, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Marta. Des d'aquí una crida també, que entenem el procés, entenem la complexitat, però darrere de tot hi ha persones i no poder fer un dol com toca fa molt de mal. I jo crec que això s'ha d'entendre. Ens queda un minut, Alba. Dóna'm un titular respecte al que podria passar amb l'assassí de Xari. Recordeu, la dona que va morir ja fa uns anys a Conforama, just en aquest centre d'una tenda de mobles en concret, que ens va deixar el cos totalment estret.
2: No, va ser l'assassinat de na Rosario Díaz de Nachari, que va ser assassinada per la seva exparella, desenes de punyalades. La veritat és que va ser un crim molt, molt, molt greu, molt, molt violent, però és que a més la persona acusada d'aquest crim té molts antecedents i tot s'ajunta la mateixa setmana. Per què ho dèiem? Idò, perquè aquest divendres comença aquest judici contra en George Virgili Tellano, que va matar Nachari, va causar, la veritat, una polèmica, una commoció duríssima per un nou cas de violència de gènere que ens deixa encara més gràficament com està encara aquesta violència de gènere afectant a la nostra societat. Però és que, a més, després de l'inici d'aquest procés, en uns dies el mateix acusat s'enfrontarà a un altre judici, li demanen 8 anys per haver assassinat a un porter.
1: Serà?
2: I 27 per l'assassinat de Natxària.
1: Gràcies per l'apunt. Notícies, publicitat, continuem.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. Els propietaris que trenquin un contracte de lloguer sense causa justificada hauran d'indemnitzar l'inquilí. Així ho ha avançat aquest dimecres el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduí, en relació amb el nou decret que establirà la renovació automàtica dels contractes per convertir-los en indefinits i que es publicarà demà en el BOE. Segons ha detallat el ministre, una vegada passat els 5 anys de contracte, la renovació serà automàtica.
6: El propietari només es podrà fer enrere si necessita l'habitatge per ell mateix o per a un familiar de primer grau. Si no es compleix aquesta condició i es rebutja la renovació, s'haurà de pagar una compensació econòmica al llogater, un mecanisme que Bustinduí ha comparat en la indemnització per acomiadament en el món laboral. L'objectiu, diu, és donar seguretat i posar fi a l'ansietat de les famílies. La normativa es vota aquest mateix divendres al Congrés dels Diputats.
5: El ministre també ha confirmat que a partir de demà es pot demanar la pròrroga dels contractes de lloguer que acabin a finals de l'any 2028. La mesura s'inclou en el decret que també conté la prohibició dels desnonaments fins a l'any 2030 i que avui s'ha publicat en el butlletí oficial de l'Estat.
7: Que afecta a 5 millones de compatriotas que pueden, desde mañana mismo, solicitar la renovación por 2 años de su contrato de alquiler en las mismas condiciones que tienen ahora. Actualización cero. 5 millones de compatriotas, incluido 1 millón de niños y niñas.
5: Bustinduy també ha fet una crida a augmentar la pressió al carrer per aconseguir divendres la convalidació dels 2 decrets en el Congrés.
6: Avui continuen les negociacions entre govern espanyol i formacions parlamentàries per convalidar els decrets divendres al Congrés. En els passadissos de la cambra, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha evitat confirmar el vot a favor del seu grup als 2 textos i ha traspassat la pressió a Junts per Catalunya.
8: Vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, hay que mirarlos a contraluz por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
5: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez per aprovar 2 decrets que són, diu, incompatibles y ha avanzado el voto en contra del seu grup als 2 textos.
9: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente derogando el anterior y los dos lo somete a votación de las Cortes es un gobierno tramposo. Yo no voy a engañar a los españoles. Lo tengo y lo he dicho durante toda mi carrera política. Hoy me siento estafado.
5: I la rèplica Feijóo ha arribat de la ministra de Sanitat i membre de Sumar, Mònica García.
10: Está votando que sí a que les suban 400, 500, 600 euros o 1.000 euros a las familias españolas. Va a votar que sí también a que se siga desahuciando. Va a votar que sí a que sigamos teniendo imágenes como la de Mari Carmen. Va a votar que no a que podamos tener un parque de vivienda público. Eso es lo que va a hacer el señor Feijóo, eso es lo que va a hacer el Partido Popular.
5: I a Formentera ha mort el resident que estava en estat crític a causa d'una baralla. La Guàrdia Civil continua amb l'investigació. De moment no ha informat de la detenció del suposat agressor.
6: Els fets succeiren la matinada de dissabte de 9 de setembre a les portes d'un local d'oci d'Espujols. La víctima va barallar-se suposadament amb un treballador de seguretat que li va propinar diversos cops. Segons ha confirmat la gerència del local d'oci, el suposat agressor no era treballador d'aquest bar i no es trobava en servei.
5: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04, amb més notícies a les 12:00.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
1: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
0: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
2: Bon dia, com estàu?
3: Atenció per Pablo Torres, entra a l'àrea, però la Torres remata el pal!
0: L'emoció del partit.
3: El pal!
0: I el post en l'opinió dels protagonistes.
4: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
0: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: Yo siempre os digo, lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana.
0: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
6: Estàs a punt de covar-me.
7: Qui?
6: Que és emoció.
8: Què dius?
9: El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts, tercera i darrera ja hora de programa, la nostra hora de magazine en què volem comentar un esdeveniment que ens ha cridat molt l'atenció. Ens referim al sopar de gala en honor del president de França, Emmanuel Macron, amb motiu de la seva primera visita oficial a l'estat espanyol. Sous le ciel

0: Si una visita d'estat ja és per definició una exhibició de protocol, la primera visita d'Emmanuel Macron a Espanya ens ha deixat també unes quantes escenes de revista del cop, però en diplomàtics. Macron i Brigitte han arribat a Madrid per una visita de 2 dies i els reis els han rebut al Palau Reial amb honors militars, desfilada i tota la parafernàlia que correspon a una visita d'aquesta categoria. I aquí ja han tingut el primer petit moment per comentar. A l'hora de col·locar-se per la fotografia oficial, Macron ha anat instintivament cap al costat de la seva dona Brigitte i ha hagut de ser Felip VI que li indicàs que no, que el protocol deia una altra cosa, que en Macron havia d'anar amb dona Letícia i que el rei havia d'anar en Brigitte. Primera lliçó del dia, fins i tot per fer-se una foto
1: francès.
0: Hi ha un manual i fer senesalització que toca a Macron, no dir Macron, sinó que és Macron com Macaron. És que és el mateix.
1: Però a tu te surt de manera natural.
0: Macron i Macaron comparteixen gairebé tots els fonemes.
1: A tu te surt de manera molt natural.
2: Ho fas beníssim.
0: És que jo som francòfon.
1: Però clar, si no parles francès, fer-ho, per dir que te vols tirar el... És que només me surt l'expressió supercoloquial, que és tirar-se el piwi, però no... Aquesta ni molt manco. Ajudeu-me, companys.
0: Next.
1: Brevejar. Sí. O, exacte.
2: Fardar.
1: Exacte.
0: Brevejar la pronúncia.
1: Exacte. Sí.
2: No, cap de nosaltres de la pronunciació no. Que tens Xisco Nadal parlant en francès. A
0: és
2: mi,
0: que
2: si qualcú m'ha vist, diguem...
0: Tampoc és una cosa, la meva.
2: Però... Si qualcú m'ha vist dient que crec que és allò que tu sí. Tal, és perquè me fa gràcia que ho digues tan bé i que jo ho faci sempre tan malament. Però bé, sens dubte, la gran fotografia social de la jornada ha estat la del sopar de gala. Tothom ha xerrat de la reina Letícia. Letícia o Letícia? Letícia.
0: Jo diria Letícia en català,
2: Letícia.
0: Perquè els noms de reis
2: se tradueixen. Ah, és vera.
1: On no arribarem al final de la línia.
2: Els de reis sí que se tradueixen. Letícia ha optat per una espectacular vestit blau cel de Carolina Herrera, amb transparències, flors brodades i unes mànigues obertes que arribaven pràcticament fins en terra. I ha recuperat una de les seves peces més emblemàtiques, la tiara floral, una joia de 1867 formada per flors de diamants. I també duia unes arracades de la reina Victòria Eugènia. Brigitte Macron, per la seva banda, ha triat un vestit blanc amb laterals platejats. Dues primeres dames, dos estils, i una nit o un vespre en què el vestuari també formava part una miqueta de la diplomàcia i el protocol.
0: I després del sopar, els convidats varen passar al Saló de Gasparini, on varen poder departir de manera més informal. Allà hi havia fins i tot Joan Roca, del celler de Can Roca, responsable del menú d'aquella vetllada. Un menú que va incloure, entre altres coses, brioix al vapor de tòfona, torró de foie, tie de llamàntol. I com a record de la vetllada, Emmanuel Macron i Brigitte se'n varen endur una memòria USB en la música que s'havia interpretat durant el sopar. És a dir, això és com... un capítol dels Bridgerton o un episodi dels Faure, que és una novel·la que ara comentarem, com si al segle XIX tornàs una mica a les nostres vides amb aquest protocol,
2: tiara,
0: amb aquest palaus,
2: aquestes joies. La tiara de la Letícia, més o manco, està ubicada més o manco en aquesta època de la qual parlarem.
1: Però vosaltres què vos ha cridat més l'atenció d'aquest esdeveniment en concret? Perquè han parlat, evidentment, dels
2: ja
1: looks...
2: Dit, samaneta. Samaneta. Aquesta samaneta que li donen a Brigitte en el seu home, saltant-se o votant-se el protocol, a mi m'ha encantat perquè no, votar-se una mica el protocol.
1: Vos en recordeu que ahir parlaven de parelles que no s'apostava res per aquestes parelles i que després han sortit molt bé? I parlaven i posàvem alguns exemples de Georgina Cristiano, els Beckham, els Douglas, Zeta Jones, que també, per cert, tenen una diferència d'edat molt notable en aquest cas darrer. Eren parelles per les que ningú apostava i que després han funcionat molt bé. Quantes crítiques ha rebut aquesta parella? Sobretot per la diferència d'edat. I després també podem afegir una curiositat, que és que els patrons se repeteixen a les famílies, perquè clar, en el cas de Brigitte sembla que la seva filla, igual que la seva mare, té una parella molt més jove que ell.
0: Exacte, surt amb un surfer. És vera, la filla d'Anna Brigitte Macron surt amb un jove que fa surf, que té 28 d'anys i que és influenciador, i escolta, i crec que això passa amb pipa. I bé, què fan? Els tets semblen a ses olles. Aquesta seria la frase feta, per tant, semblar-te en allò que has vist a casa. Jo crec que també és un model. Jo crec que és un model. Si tu vols que ta mare està tota cofoia, tota contenta, tota feliç, en Emmanuel a casa, i se duen 20 anys, tu la millor dius, pot ser... El que necessita és qualcú més jove perquè m'adoni aquest ímpetu, aquesta força i aquest dinamisme. Ara, comentàveu lo de les imatges. Realment sorprèn moltíssim la diferència de mida d'Emmanuel Macron amb el príncep Felip.
1: Home, és que el príncep Felip és altíssim.
0: És alt,
1: i qualsevol se queda
0: petitó.
1: Però
0: estem acostumats a veure-lo, de vora el president Pedro Sánchez, que també és alt, perquè recorden jugava a bàsquet, i no se nota tant la diferència, però tu mires aquesta fotografia, aquesta skyline de primeres autoritats, i sorprèn molt com has de baixat Emmanuel Macron, quan també era Sarkozy, que recorden que en Sarkozy duia taconats.
1: Però duia taconats, és el que t'anava duia com unes petites salses.
0: En taconats, no? Sarkozy. I obligava a Carla Bruni, a part de deixar de cantar aquell que em va dir, a que anàs en ballarines.
1: De totes
0: ballarines.
1: Maneres, no ens haurien de sorprendre les parelles amb diferència d'edat, no hauria de ser notícia, no trobau? Perquè...
2: Sobretot si ets la dona més major que som, perdoneu-me,

0: que
1: quantes dones són molt més joves que els homes i s'ha naturalitzat o s'ha vist com a més normal que quan és al revés. Quan és al revés crec que hem parlat més.
2: Això volia ser cridaner.
0: Jo crec que més que s'ha normalitzat, crec que mai ho han normalitzat senzillament, com que aquestes dinàmiques de poder que marcava el patriarcat eren les habituals, ho teníem com a més per mà. No solia passar que una dona a partir de certa edat volgués quedar amb un lloc com a molt més jove, cosa que sí, molt d'homos, a partir de certs anys, passen la crisi dels 40, l'andropausa, allò que sigui, i l'única manera que tenen com a de revigoritzar-se és quedar en qualcú 30 anys més jove. Que això passa, que sigui habitual, jo crec que no ho han normalitzat tant, perquè quan veus un home amb una dona molt més jove, també és comentari, és.
2: Millor tant.
0: A lo millor no haurien de comentar mai res d'aquestes coses, però
2: no
0: és comentari.
2: No haurien de comentar mai res. I, per cert, que bé que sona aquest Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel, gran pel·lícula, que si no l'heu vist, ha d'estar en aquesta llista de pel·lícules que s'ha de veure abans de morir, igual que el llibre, que és boníssim, les 100 pel·lícules que s'ha de veure una persona abans de morir. I doncs des d'aquí la recomanació. Vos sembla que deixem el cinema per parlar de música?
0: Tu diriges aquest programa, per tant, si tu canvies de tema, nosaltres, com a peixets, a darrere.
2: Canviem de qüestió i canviem de cançó, també. Bones notícies per als fans de l'Oreja de Van Gogh, la banda de Sant Sebastià que tornarà a sonar, però en aquest cas a Mallorca, l'estiu que ve.

0: Actuaran al Mallorca Live un d'aquests dies, o l'11 o el 12 de juny de 2027, dins una gira que el grup acaba d'ampliar amb 7 noves dates per diferents ciutats espanyoles. I entre aquestes noves hi ha una parada a Calvià.
1: Sí, i aquesta vegada en Amaya Montero, al capdavant, ja sabeu que han tornat, o que ha tornat a l'Oreja de Van Gogh, que amplia així la seva gira de 2027 amb aquesta sèrie de concerts que estan fent, una gira que està marcada sobretot pels festivals. El recorregut comença el mes de maig de l'any que ve a Sevilla i continuarà amb l'Spring Festival a Alacant. Ja al juny la banda passarà per l'Stone Up Music Festival de Mèrida abans de fer aturada com d'Anna Marta a Mallorca, i després del Mallorca Live posaran punt i final en aquesta nova tanda de concerts Els Sons del Món a Roses a Girona.
2: Però abans de tornar als escenaris dels festivals espanyols, l'Oreja de Van Gogh farà les maletes i creuarà l'Atlàntic. La banda té previst actuar a diferents ciutats de Llatinoamèrica, entre d'altres Bogotà, Buenos Aires i Santiago de Xile. Així que ja ho saben els seguidors del grup, l'estiu que ve l'Oreja de Van Gogh té una cita a Mallorca aquesta setmana, que també han estat d'actualitat, no perquè Anna Maya se tornés quedant concada a una plataforma, sinó perquè els hi han donat el premi Spotify a més d'un bilió de reproduccions de la seva cançó Roses, aquesta cara sonàvem. Una cançó, per cert, molt literària, perquè just en el començament diu «Mientras tú resumías con prisas tiempo de silencio», de Luis Martín Santos, que era lectura obligatòria de Cou, perquè jo me va tocar llegir-la en aquesta novel·la. Indica una mica també l'edat que tenen els de l'Oreja de Van Gogh, que abans d'anar a jeure ja deuen prendre magnesi i un paracetamol. Com jo mateix, també t'ho dic. Aquestes coses mos donen una mica... Mos donen una mica l'edat que tenim.
0: L'edat del 78 sí. O 77, és un poc més major que nosaltres.
2: Sense voler pecar de que li tenen mania a Amaya Montero, que no n'hi tenc...
0: Que no s'ha notat gens.
2: Que no s'ha notat gens. Qualcú que l'estimi li hauria de dir que aquest estilisme amb aquesta rosa gegant que té aquest vestit en tots els colors...
0: A tu no t'ha agradat.
2: No fa per ell i no fa per ningú. És a dir, aquest vestit...
0: Però si cantes roses
2: qui l'ha dissenyat,
0: amb un vestit de rosa...
2: Estimada, com si fossis una Frida Kahlo. Te poses una tiara de flors naturals fetes en roses i quedaràs la mar de bé. Aquest vestit és... Així com hi havia...
0: A veure, ho pots escriure, per favor, per als oients de ràdio.
2: És un vestit que apareix com un sac amb una rosa gegant aquí davant, que dona un volum que encara que estigui seca com un canyís... És que sembles un sac de patates i me sap molt de greu perquè pens que una gira hauria de ser una mica més ben pensada i com que
1: si només fots roba
2: ha insistit en repetir aquest model un parell de vegades,
1: si dic, només fots roba ja seria
0: no hi anireu, m'ha quedat clar que no anireu al concert.
2: Jo n'he fet body shaming. Sí, de cas he fet dress shaming,
1: dress shaming.
2: He criticat el vestit, no sa persona.
1: També podíem fer bow shaming, però tampoc ho farem.
0: No.
1: Namaya té 50
0: ja té prou,
1: anys.
0: Eh?
1: Els ha fet per gust.
0: Bow, sabia que era un poc més
2: no,
0: de jo que nosaltres.
2: Hi havia el revenge dress de Lady Di, que l'altre dia ho comentàvem, i això seria shame dress. També
1: jo no me n'amac, quanta grau, a banda que m'ho demanis,
0: que no aniràs.
1: No hi aniré. No. Jo estic enfadada i no me n'amac.
0: I tu ets Nadal tampoc, m'imagino.
2: És que a vegades tenir principis costa molt, Ho dic perquè ara que ja ets de tenir-me a tocar, jo tenc amics i amigues que s'han desplaçat i han anat a veure l'Oreja de Van Gogh perquè han volgut reviure aquesta febre de quan eren joves. Clar, sones a Mallorca Live. Jo no crec que hi vagi.
0: No parlar més.
2: Me sap greu per l'Aire, tot i que en l'Aire també t'ha dit que està fent molt de punts perquè la seva lluita te sigui una mica igual.
1: Me diu en Bernat Nadal que guardarà aquest àudio, per si de cas.
0: Exacte, que després no facis una passa enrere o canvies d'opinió.
2: Perdona.
0: Hemeroteca,
2: no,
0: registrat.
2: Que el guardi. Na Joana Maria Maroto
1: Munar ha dit.
2: No hi aniré.
1: Sí.
2: Jo he dit, no crec que hi vagi. Que és diferent.
0: Has dit, costa molt ser fidel
2: en els seus principis.
0: Exactament. Idò queda enregistrat. Sempre se pot tirar d'hemeroteca. És el que t'anava a dir.
2: A la lectura.
0: Exactament, perquè la gent que t'està veient te veu amb uns llibres a davant i dirà, però quan presentaran a l'autora? Idò, just ara. Ara ha arribat el moment, volem parlar d'escriure, però també, sobretot, de trobar temps per poder escriure. Perquè una cosa és tenir una novel·la publicada i una altra ben diferent és poder viure de la literatura. Quin somni, veritat. I de vegades aquests somnis se fan realitat. I és el cas de Marc Picó, escriptor i guionista, que enguany fa una de les primeres residències literàries del FLEM, del Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
1: Sí, Marta, ara que ha acabat la seva trilogia, que és aquests tres llibres que mostrava en Xisco, els Faura, ha tingut la possibilitat de gaudir d'un espai i d'un temps específic per avançar en una novel·la a Magaluf. Aquest llibre nou serà també una novel·la romàntica, històrica i ambientada a Catalunya, però no serà una continuació dels Faura. Serà una història independent, situada en un altre període històric i també amb molta més acció.
2: I aprofitant que era per Mallorca, l'hem convidada per fer una visita aquí a l'estudi d'Ivetra Ràdio. Ja la podem saludar, Martí. Com, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, estic supercontenta.
2: Encantats de saludar-te, sobretot perquè ens hem fet molt fans d'aquests Faura, que algú ens ha batejat com els Bridgerton a la catalana. També dic que aquestes etiquetes empipen una mica, perquè sembla que una sèrie se posa de moda i tot ha de ser el Bridgerton d'Ucraïna, el Bridgerton de França,
0: home,
2: i dius,
0: incis,
2: no té per què.
0: Però ajuda moltíssim, perquè mira els èxits que han tingut els Bridgerton. Te comparem amb una sèrie d'èxits. Sí. Que no està malament si te comparen amb paparró.
2: Tot té pros i contres en aquesta vida, però jo m'ho vull
1: interessar. A Mar li agrada.
3: O sigui, crec que és més una etiqueta com orientativa, quan un lector et pregunta, però això què és? Com te li dius, és una mena de Bridgerton, però llavors he tingut també lectores i lectors que s'han empipat perquè m'han dit, això no, quan s'han llegit els llibres, això no és els Bridgerton. I dic, bueno, fair, en plan, vale, sí, és veritat, és que no són els Bridgerton, era simplement com quan vols com animar algú i no saps molt bé com explicar-li sense explicar-li la història sencera, no? Dius, és una mica Bridgerton, però jo penso en els Bridgerton més com una saga de novel·les o sèrie romàntica, que hi ha grans famílies així una mica riques en aquella època, encara que sigui Catalunya, vull dir, més o menys la mateixa època i tal. Jo em refereixo a això quan dic una mena de Bridgerton. Després és veritat que el to sí que és veritat que és molt diferent. Però bueno, vull dir que ja està bé també que tingui la seva pròpia personalitat. És simplement una etiqueta orientativa, jo penso.
2: I una guionista, quan decides que ha arribat el moment de ser novel·lista i no se posa per poc, sinó que fa una trilogia de novel·la romàntica amb una família allà al capdavant?
3: Jo sempre he volgut ser escriptora, sempre, fins i tot abans de voler ser guionista, però bueno, va donar la casualitat que vaig començar a treballar de guionista abans, i gràcies una mica també a la visibilitat que em va donar haver participat com a guionista en la sèrie Jo mai mai, que és com vaig començar, doncs les editorials ja em van tenir una mica en el punt de mira, i això facilita molt que tu després puguis publicar una novel·la, perquè és veritat que el món editorial és complicat, enviar un manuscrit de zero és molt complicat, molt difícil, llavors si tens com aquesta miqueta de visibilitat o de, que ja tens una mica de nom, diguem, jo tenia una mica de nom com a guionista, tot i que no fos com a autora, doncs facilita més les coses i al final, mira, doncs he pogut complir dos somnis.
1: Marc, no és per etiquetar, però sí per situar l'oient i l'espectador, quan va començar a escriure en Mar Picó i no sé si guardes el primer escrit, manuscrit, llibre, conte...
3: Segur que ronden per casa. Jo escrivia contes des que vaig aprendre a escriure... Ja els escrivia, perquè a mi m'encantava llegir i se m'acabaven els contes. O sigui, anava a la biblioteca, demanava, no sé, 10 contes al màxim que et deixaven demanar d'un sol cop, me'ls devorava i me'ls acabava, i llavors doncs jo volia escriure les meves pròpies històries per tenir més contes, bàsicament. Llavors, no recordo exactament qui va ser el primer, però segur que el tinc per allà guardat. Sí que és veritat que dels primers escrits que vaig escriure així de petitona, rellevants, dic rellevant perquè va ser un poema que ens van fer a l'escola per Sant Jordi, i vaig acabar guanyant els Jocs Florals de Barcelona amb aquell poema, de la meva categoria, òbviament, tenia 7 anys. Però bueno, saps?
0: Oh, ja florava maneres, sí.
1: No.
3: I era un poema que precisament era, bueno, autobiogràfic, perquè es deia l'escriptora i parlava d'una nena que volia ser escriptora. Bàsicament.
2: Hem de dir que ton mestre de lo gai sabà, ara que parlant de Jocs Florals, comença amb un poema en 7 anys, m'imagino.
3: Imagina, sí. No sé.
0: I mira, parlant dels primers, de les primeres publicacions i de les darreres publicacions, jo crec que estaves destinada a escriure, d'això no hi ha cap dubte, i per cert, a micro tancat ens deies que l'èxit ha estat total, perquè parlam de, en manco de mig any, 5a edició. Uau,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, és una passada. Jo no m'ho podia esperar.
0: Ni tu mateixa t'esperaves
3: el boom. No, de cap manera, ha sigut un somni. És molt difícil que qualsevol llibre escrit en català originalment ja tingui tirada, i més aquest tipus de llibre que és com molt de nínxol, molt específic, perquè ja et limita molt el públic, vulguis o no, òbviament això s'ho pot llegir qualsevol persona, no? Però sí que és veritat que ja per la portada et dirigeixes a un públic més femení, segurament més jove, tot i que tinc lectores de totes les edats que els hi ha encantat, moltes sogres i moltes mares i moltes tietes se l'han compartit entre elles, i a mi això m'apassiona, però sí que és veritat que ja és un nínxol al final, no? Romàntica, històrica, ja et limita molt, i que a sobre, sent així d'específic, hagi tingut tanta tirada és una passada, és que no m'ho podia imaginar mai. Estic superfeliç.
2: Ahir en parlàvem amb Elisabeth Benavent, una de les protagonistes d'Esflem, com tu mateixa, que parlàvem que aquesta és una novel·la romàntica i també ha fomentat molt la lectura des d'aquesta etapa adolescent, que és quan moltes dones, o molt de nins també, però sobretot dones, deduïm el club de lectura quan són petits, deduïm unes contacontes de la biblioteca, però hi ha un punt en els 14-15 que desconnecten. I en canvi, amb aquest nou gènere, novel·la romàntica, en aquest cas històrica romàntica, s'ha mantingut aquesta fidelitat en la lectura perquè en aquella edat necessita cert tipus d'estímuls i en aquest tipus de literatura et troben a les totes.
3: Correcte, sí, sí. És veritat que hi ha gent que pensa que aquest tipus de literatura potser no és la més intel·lectual o la més refinada, no? I la intenten rebaixar d'aquesta manera, però jo penso que precisament té un rol molt important, que és això, que és fomentar la lectura entre edats, sobretot, que potser no estarien tan interessats. I llavors, en tenir aquest format, aquest gènere, aconsegueixes enganxar-los i, mira, doncs fas que llegeixen aquest llibre, però potser llavors els hi queden ganes de llegir-ne d'altres, no? Jo crec que això és molt important, també.
2: I tu has complit un somni que tenim de marató i jo, que és que mos convidin a un hotel 10 sí, dies per poder tenir temps.
1: Exacte. I com escrius? Estirada en el llit? Bueno, l'escriptori? La butaca?
3: Sí, sí.
1: Com ho fas? Tinc... M'agradaria imaginar-me demà a Picó dins d'aquesta sala d'habitació d'hotel escrivint aquests 10 dies. No sé si menjant o no, llipolies, crispetes...
3: Sí, sí, no. Ara toca fardar, però és veritat que he tingut moltíssima sort i han sigut molt generosos amb mi. M'han donat una habitació que per mi és una super suite. Mai he estat en una suite tan xula, amb un sofà molt còmode, amb una tauleta, i allà escric superbé. A mi...
0: No t'ha faltat l'inspiració amb aquest context,
3: no, contesta,
0: gens,
3: eh? No, gens. A mi, jo sí que és veritat que sóc una persona que li va molt bé estar sola i concentrada, llavors tinc pues, aquell espai supercòmode que em va genial, però també, per exemple, ahir amb l'altre resident, amb la Mani, vam anar a l'hotel on estem, és xulíssim i té molts espais on també pots allà seure't a qualsevol racó i escriure així una mica més creativament, perquè és un espai molt, molt inspirador, tenim sales, tenim un roof top xulíssim, llavors hi ha molts espais, no ens falten gens els espais, sí, sí, per fer escriptura en qualsevol moment i també relax.
1: Perdona, que no m'ha contestat, llepolies o crispetes?
3: Ah, jo sóc més de dolç, sí. Llepolies, bueno, llepolies.
0: Sí, un poc de sucre i activitat, no? Que a vegades per escriure...
2: O crispetes dolces, que també és
3: opció. M'encanten.
0: Projecte de nova novel·la. Què mos pots avançar? Perquè abans mos ha explicat un poquet, abans de començar l'entrevista, que sí que té a veure amb la trilogia, tot i que es deslliga en alguns punts en concret. Eh?
3: Sí, o sigui, no us puc dir gaire perquè la meva editora em mataria, però és això, puc dir que no és una continuació dels Faura, com heu dit, no és cap spin-off de cap personatge, no continua la història, no és un preludi, no? Però sí que és veritat que les lectores que els hi ha agradat els Faura, jo penso que els hi agradarà molt, perquè al final el gènere és el mateix, és romàntica, històrica, en català, ambientat a Catalunya, l'únic que potser canviarem una mica d'època.
2: Que ja hi ha certa tradició a la literatura catalana. Jo ara penso, per exemple, en Vida privada d'en Sagarrens amb els Lloberola, per exemple, parlar de famílies, es mira el peix, si parlam de la Montserrat Roig, no ho sé, a Teresa Valldaura, de Mirall Trencat, de Rodoreda. És a dir, que en els autors catalans, en general, ja vos agrada això de la tradició, sí, del mas, de que tot té com un sentit a través de la literatura.
3: Drames familiars és una cosa molt recurrent, sí, sí, sí, en la literatura catalana. De fet, abans parlàveu de Temps de silenci. Jo no he vist Temps de silenci, és veritat, confesso.
1: Boníssima, i l'has de veure.
3: Sí, és que ara tinc ganes de veure-la perquè moltes lectores m'han dit que els hi recorda molt, que és un drama rural, estil Temps de silenci, no sé què. I dic, hòstia, doncs m'hauria de mirar, no? Sí. Ha sigut un referent, suposo, sense saber que és un referent.
0: Home, les històries de les famílies sempre generen inspiració, eh? Sí. I mai s'acaba aquesta inspiració, és veritat, i a vegades és veritat que la realitat de moltes famílies supera la ficció.
2: De Tolstoi, totes les famílies felices s'assemblen, les infelices ho són cadascuna a la seva manera, com els Faura, que cadascú viu la infelicitat de la manera que pot. Ja has posat cara, ja sé que tu dius, clar, és literatura de nínxol, a més tu has optat per fer-ho en la teva llengua, en català, que és una llengua minoritària i minoritzada, que això tot són punts perquè després Netflix se pugui fixar amb els Faura. Però tu ja has posat cara algun dels teus protagonistes?
3: He intentat no fer-ho, la veritat, a mi m'agrada pensar en els personatges com a personatges i les descripcions sí que a vegades són necessàries per alguns punts, o sigui, un personatge s'enamora d'un altre, pensa en els seus ulls i tal, però jo, és veritat que no sé, m'agrada que no tinguin cara, però sí que és veritat que ara, per una coseta que estem preparant amb l'editorial, he hagut de començar a pensar en referents de carn i ossos.
0: Bueno, quin anunci subliminal.
2: Eh? De Marc Picó. Prepara cosetes en s'editorial.
1: Sí, s'ha parat per mai i tot.
3: Encara penso, no sé si ho podia dir.
0: No, no passis pena perquè no se pot considerar spoiler, no se pot considerar anunci.
2: De fet, un Mayra Gómez Quema ha dit, hasta aquí puedo leer, i ja està, i s'ha aturat.
0: I aquí ho aturaran per no posar-la en cap compromís. Però venen coses, venen cosites. Sí.
2: Exactament. Ja me diràs. Clar, quan vas començar no tenies clar que seria una trilogia. En quin moment vas veure aquests personatges, història, tot plegat, te duia que amb una novel·la de mida estàndard no en tenies prou? I també perquè no vas optar per fer una novel·la de 1.000 pàgines, cosa que agraïm, perquè pot agafar aquell llibret, perquè no hi ha... Jo que me vaig llegir un estiu El Conte de Montecristo, una edició meravellosa de la Magrana, vaig acabar en sa maneta d'aixecar-lo, que no podria. Molt més pràctic, així.
3: Sí, jo suposo que al final és una mica, també tenint en compte el que a mi m'agrada llegir, la manera... O sigui, jo escric de la manera que a mi m'agrada llegir, és, no té més misteri. Sí que és veritat que la idea original que vam pactar amb la meva editora al principi era que seria una sola novel·la, però quan jo li vaig explicar bé, en plan, primer era, sí, bueno, serà d'aquest tema, no sé què, d'acord, però quan li vaig explicar ja bé la història que tenia pensada bé amb tota l'estructura i tal, ella de seguida va veure clar i em va dir, Mario, crec que aquesta història funciona millor en tres parts i fem una cosa tipus Blackwater, que en comptes de ser un sol llibre així gruixut, doncs fem, diguem, tres mini-novel·letes, no?, tres butxaques, i que es puguin llegir així una mica seriades, i jo vaig trobar superbona idea, perquè al final com a guionista estic molt acostumada a escriure de manera fraccionada, diguem, sigui per capítols o sigui per temporades, no? Al final és una cosa que m'és molt natural. Llavors ha sigut molt
0: això
3: fàcil.
0: De base ajuda moltíssim, ja tenir la formació de guionista per estructurar, per establir els diàlegs, per tenir en el cap l'estructura.
1: És que si ara han de cercar qualcú per guionitzar els Faura...
0: Home,
1: és que...
0: per favor.
3: Soc jo mateix. No busquis.
0: Millor persona.
1: Sí, sí. No, vull dir, perquè al final no... una persona que escriu novel·la no sempre sap fer diàleg, fer guió, fer una bíblia, no sé, tu ja ho tindries com a molt per mà.
3: Sí, és que jo he escrit d'una manera molt, molt guionista, ja et dic, no sé si els altres autors treballen de la mateixa manera o no, és veritat que cadascú treballa molt a la seva manera, però jo tinc molt clar que a mi m'ha ajudat molt la formació i l'experiència de guionista a treballar amb els Faura.
2: Quan parlen d'escriptors sempre demanen que ets mapa o brúixola, però jo crec que hi ha com una tercera categoria que series escriptor guionista, que se nota molt la gent que ha vengut ja de fer guió, de tele, que ha fet teatre, a l'hora de fer avançar secció. Mm-hmm. Perquè hi ha molt de material. No t'avorreixes. És a dir, és complicat deixar un llibre dels Faura a un capítol. Ja el deixes perquè te quedarà ja momificat amb el llibre damunt el llit. Però clar, tu això ho deus tenir molt en compte. Que la teva escriptura, tu deies... Si hi ha de descripció, n'hi ha una mica, però a tu el que t'agrada és que hi hagi, que passin acció. Coses, anant sí. per feina.
3: Exacte, és que és això. A mi, al final, els llibres... Sí, és un gust personal, eh? Cadascú té les seves preferències, però jo sí que és veritat que m'he notat que gaudeixo molt més els llibres on que t'expliquen coses tota l'estona, que no hi ha escenes només per posar-les, que dius això, en què ha avançat la trama. I al final és una cosa molt de guionista. Cada escena que tu fas en un capítol, com cada minut compta, llavors tu has de fer que sigui rellevant per avançar la trama de la història. I jo crec que això, doncs, peco molt en els Faura, per bé o per mal, però sí que és veritat que jo escric així.
0: És genial, perquè sí, quan una persona agafa el llibre, no el pot amollar.
2: Marta Garau, Joana Maró, tot això i molt més en aquesta trilogia dels Faura, de Marc Picó, publicat per Montena, i que la podreu veure que cada setmana es flem.
3: Exacte.
2: Perquè també signes llibres. Per tant, sí. Si qualcú vol les Faura dedicat, només ha d'anar fins Magaluf, i te trobaran allà.
3: Exacte.
2: En aquest festival de literatura
3: il·lusió.
2: Expandida.
3: Sí.
0: Mar, ha estat un gust conèixer-te de prou. Moltíssimes gràcies i la nostra més sincera enhorabona.
3: Moltes gràcies, a vosaltres.
0: 11:30 i 31. Ara no diré, anava a dir parlarem, però és que clar, queda molt poc glamurós el següent tema que parlarem.
2: Estimada, no, estimada, és un tema perdona, és un tema molt d'enllaç.
1: Totalment.
2: En el segle XIX hi ha molt de polls.
1: Que ja n'hi havia, de polls, perquè parlarem de polls.
0: És que parlarem de polls, sí, que sembla que amb la tornada de l'escola...
2: No hi havia manera això fàcil de fer una liaçona.
0: No, no era fàcil.
2: No,
0: era
2: millor, transició era bona
0: millor
2: possible.
0: Dit, era millor dit una petita pausa per publicitat, crec que amb aquesta qüestió. Pausa per publicitat.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio Es, informació.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.

Sembla mentida, però encara no havíem parlat. Amb la tornada a l'escola també tornen alguns dels clàssics del mes de setembre. Llibres, motxilles, horaris i també els polls.

0: No sé si serviria el shampoo fet amb ou per llevar la picor, però segur que més d'un i a més d'una ja vos pica el cap només de sentir a parlar de polls. Aquests petits insectes que se transmeten amb molta facilitat entre els nins, les nines, els infants i que quan apareixen poden convertir-se en un autèntic mal de cap per a tota la família. Hem de revisar caps, trobar si hi ha llèmenes, ous, polls, aplicar tractaments, repetir-los i sobretot sabrem que funciona realment i que són mites.
1: Avui en volem parlar amb Blanca Salvà, ella és farmacèutica i que ja segur ha despatxat més d'un producte per evitar-los, aquests polls. Blanca, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, què tal, com estàs?
1: Ara mateix encantat de saludar-te a tu, però m'ho han posat unes imatges a la tele de polls grimpant per al mig de la cabaera que m'està picant tot el cos. Per començar, com sabem si hi ha polls en el cap? Quins són els primers símptomes? No sé si se picó o si mos haurien de fixar també més coses, perquè el cap mos pot picar per la suor i no té per què ser sempre un poll que circula per la nostra cabaera.
2: Mira, per això tenim un truc infal·lible. Si se picó a darrere de ses orelles o a la part de la nuca, normalment són polls. I a més, tenim un tipus de picó molt peculiar, que és que no puc parar de gratar-me i veig que el cuir cabellut no té descamació, no està vermell, i ja poden sospitar, sobretot si és un infant, en aquesta època de l'any, que segur que són polls.
0: Blanca, és veritat que al voltant dels polls, dels ous, de les llèmenes, hi ha molt de mites, o jo penso que hi ha molt de mites i falses creences. D'entrada te vull demanar si tenies cabells bruts o nets, determina que hi pugui haver més polls o no, o si, per exemple, utilitzar certs xampús els pot atreure.
2: Mira, el que deies antes duis tota la raó. Tu veus les imatges, és un tema tan poc glamurós, el tema dels polls, que sempre s'ha associat a una falta d'higiene, però no és així. Els cabells nets o bruts no els afecta per res. L'únic que volen ells passen, no voten, que també és un altre mite, ells no peguen un vot i arriben en el cap de l'altre, sinó que passen com si fos una liana d'un cabell a un altre. I per això pot passar d'una persona a una altra, però si és... Això els polls se fixen a la fibra capilar, no en el cuir cabellut, per la qual els hi dona igual si estan net o brut.
0: I tampoc voten, que no, sempre també mos han pensat que peguen vots o que volen i des tu que fan com a de Tarzan, no? Que van com a, amb una liana d'un cap a un altre.
2: Exactament, i de fet a ells realment els agraden més els cabells nets perquè s'agarren més fàcil a la fibra capilar. Clar, nosaltres quan ja duim dos o tres dies sense fer molts nets els cabells tenen més greix i resbalen, però sin embargo, si els tenim amb els supernets, ells s'agarren millor. Per lo qual, lo de brut és un mite total, i lo de que peguen un bot també.
1: Clar, és a dir, si dus uns cabells que són talment un hort, doncs els hi compliques una mica la feina en aquest polls, i si ets d'higiene diària, doncs troben un camp abonat, podríem dir, per botar d'un costat a l'altre. Clar, però això, quan tornem a l'escola, els nins juguen, fan la migdiada, se tomben, i capet en capet és quan els polls aprofiten per fer la seva migració, no? Són una mica tres humans, com antigament, durant el paleolític, anaven d'un costat a l'altre, però a versió poll.
2: Exactament. El tema no és que sigui una infestació de temporada, que n'hi hagi més per escaló, ni per la tardor, ni res d'això. És realment perquè tornen a l'escola, jo crec que tots els nens, o la majoria, tornen molt emocionats, ara m'ho junten amb aquesta mica, amb l'altre, i els nens no tenen aquesta consciència de que si tu aferres el cap a l'altre i l'altre està infectat, agafaràs tu també polls. I també que és un tema que està tan estigmatitzat que molts de pits, els propis nens no ho diuen, que tenen polls. I clar, entram en un bucle que és horrorós. No se diu i s'aferren uns amb els altres.
1: Clar, i després ja arriben aquells caps que són talment un camp de concentració de polls, mai més ben dit.
0: Mai més ben dit.
3: Val, tenim polls, imagina, que han arribat per quedar-se, sobretot en aquest mes de setembre, comencen els nins, després els pares comencen a tenir picor, és que és parlar-ne immediatament, sí. Tens picor, no se pot ni evitar. Què hem de fer? Quin és el millor tractament, el més eficaç? Són tractaments combinats o basten amb aquests xampús que te diuen que amb una sola dosi ja pots eliminar, erradicar tots els polls? Què recomanau?
2: Mira, nosaltres recomanem, l'Organització Mundial de la Salut el que diu és que l'actiu que té més eficàcia és la permetrina, que funcionarà com si fos un insecticida, serran clar. Claro, què passa? Que tu pots tractar el poll, però el que realment és complicat són les llamaneres, perquè, claro, tu tens aquesta liendre que se te queda, que tu no la veus, que si no passes la liendrera no la llevaràs mai. I, clar, això, en el cap, tu dius, vinga, ja no n'hi ha polls que ves ni no s'agrata. I en els 10 dies tornem a estar en el mateix lloc, perquè aquests ous han esclatat i tornen a tenir la infestació. Per la qual cosa, el millor, primer la loció, fer el tractament conforme digui el fabricant, perquè molt de pics ho feim, com m'ha dit la veïnada, no, hem de llegir bé les instruccions perquè cadascú té el seu temps, alguns han de posar el capell per ofegar en els polls, altres no, depèn del fabricant. I després repetir el tractament, que això fa molta peresa, i fer super excessiu el pentinat en la llamanera. Això és quasi, quasi més important que el producte que posem, perquè si no, entram en aquest bucle que ens cronifiquen.
3: Blanca Salvà, moltíssimes gràcies per aquests consells que jo estic segura que més d'un agrairà, perquè malauradament ara és temporada de polls i aquesta calor que no s'acaba d'anar no acompanya. Gràcies, Blanca.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: 11:41. Abans d'anar a publicitat, volem fer-vos una pregunta. Una pregunta molt interessant. En art, abans que parlàvem de literatura, ara d'art en concret. Tot val? Depèn del criteri, del gust, l'art és subjectiu o realment hi ha uns criteris establerts, definits? Però, si us sembla, ara xerrarem d'una obra que neix d'un somni infantil i mos plantejaran totes aquestes preguntes.

0: Fem la prova en directe i vos mostraré, Xisco, Joana, una obra que descriurem per als oients. Aquí la tenim. Xisco, descriu.
1: És com una escultura en forma antropomòrfica, és com d'un home, però que té cap de coní, tota platejada, més o manco.
0: Val. Joana Maró, tot t'agrada o no t'agrada?
2: A mi me recorda, sí que m'agrada, he de dir que m'apareix que és com un ciurell platejat en forma de dimoni a mans aplegades.
0: I a tu, Xisco Nadal, t'agrada o no t'agrada?
1: A mi ni m'agrada ni me desagrada. Si ara me dius, te la compraries? No. Me la regales? Potser li trobaria un raconet a que nostre.
0: Ja podem posar els rètols fer per mantenir un poc la incògnita. Aquesta escultura ha agradat moltíssim. Mira, aquí 50-50. No sé si serà per l'autor, però ara ho explicam. L'artista que hi ha al darrere és l'actor Johnny Depp, que es passa l'escultura amb aquesta obra que es diu The Bunny Man, com l'home o coní. L'ha presentada a Istanbul i, com veus, és una criatura nascuda d'un somni infantil del seu fill.
2: Es tracta d'una figura imponent de 2 metres d'altura, realitzada en bronze blanc, que apareix com a platejat, que es pot veure a l'edició número 21 de la Fira d'Art Contemporani d'Istanbul, una de les principals cites d'art a Turquia. L'obra presenta aquesta criatura inquietant i alhora enigmàtica. És un ésser híbrid a mig camí entre un home i un conill, en Xisco ha encertat, que sosté una espasa, però darrere d'aquesta figura hi ha una història molt més personal del que podria semblar.
1: La criatura formava part ja del seu univers artístic i havia aparegut anteriorment en alguns dels seus dibuixos i pintures. Ara, però, ha fet un bot del paper a les 3 dimensions i l'origen, com explicàvem, es remunta a un dibuix d'en Jack, el fill de l'actor, que va fer quan tenia aproximadament 5 anys. Aquell dibuix va despertar en Depp un record de la seva pròpia infància, un somni recurrent que havia tingut a una edat similar i en què apareixia una misteriosa figura sense rostre.
0: I ara que sabeu que és d'en Johnny, vos agrada més o manco?
2: No, igual.
0: Igual, però condiciona l'autor, eh?
1: Me provoca la mateixa indiferència que fa 2 minuts.
2: Jo ja t'ho dic, m'apareix
0: com... A mi no m'agrada directament, eh?
2: A mi no me desagrada, però per això, perquè m'ha recordat a la figura d'un ciurell en forma de dimoni. Si ara qualque ciurellista hagués fet aquest ciurell, jo hagués dit, mira, han fet un homenatge a qualque dimoni d'algun municipi de les Balears.
0: I la gent en general condiciona? Creus que ha tingut tant d'èxit en aquesta Fira d'Art d'Istanbul precisament perquè és d'ell?
2: Home, per ventura també, perquè clar, la veiem aquí en imatge i pareix així de petita. Però si és vera que fa 2 metres, per ventura, per lo imponent que és... Clar.
0: La posaries a ca teva,
2: no,
0: Joana Marot?
2: No, jo no. Jo ciurells entenc, que m'agrada molt.
0: No, parlo d'una obra...
2: Tenc ciurells, a més, en forma de Frida Kahlo, tenc ciurells en forma de Maria Enganxa, perquè no?
0: Mira,
2: m'encanten. Molt
0: més
2: bona. És que m'encanten els ciurells. Si m'ho ha d'arreglar qualque dia...
0: Que sigui un ciurell.
2: Que sigui un ciurell.
0: Ara confon, perquè posa Johnny Depp presenta la nova escultura, Johnny Depp, i surt el ciurell.
2: Perdona.
0: No, és aquesta.
2: Mira, ara
0: que m'hi ha... Però s'assembla. Gràcies, companys. És vera, s'assembla molt. Idò, sí, qui sap si s'ha vist influenciat. Ha visitat les illes en més d'una ocasió, o sigui que qui sap. 11:45, uns consells més.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és humor.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
4: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.

0: I amb aquests aires de fiesta d'Anna Karina començarem per la revista Hola, que ha organitzat precisament la seva fiesta dels premis Gen H, Generació Hola, que dius, no sé què fer, i doncs faig uns premis. La revista ha reunit aquesta setmana a Las Ventas més de 1.200 convidats en la segona edició d'aquests premis Gen H, una mena de fotografia de família d'aquesta nova generació de joves influencers, esportistes, artistes, actors, músics i també fills i nets de personatges molt coneguts que ara comencen a construir-se la seva pròpia història, el que serien els Nepo Babies, gent que ha nascut a cases de famosos i que ara intenten monetitzar o professionalitzar el seu llinatge. Entre totes les cares, n'hi ha una que va cridar especialment l'atenció perquè fa dues setmanes que només se'n parla perquè acompanya sa mare a tots els fotocalls, entre d'altres, es conserven a Shakira, que va formar part d'aquell llau de lloves quan t'arranca el concert amb la Shakira, amb aquelles ueres. Tu te'n recordes quan eren joves? Quan eren joves, no, quan eren nins. Que hi havia un Pepo que venia de l'espai, que se deia Spike.
1: No.
0: Ai, és que, ai. Jo, és que la meva cosina Sandra el va tenir i Spike aquest te venia amb unes ueres
1: com me'n recorda en Matzi, que venia de l'espai no, per aprendre anglès
0: ja, però aquest era per aprendre anglès. Això era com un,
1: però
0: com,
1: on sortia?
0: Com
1: on
0: un
1: sortia
0: Pepo. No, mem, se venia per Nadal, lo típic, pels Reis, un Pepo, que tu el tenies a casa teva.
1: No, no, a mi no me'l van regalar.
0: Però aquest venia de l'espai i duia roba com a color fluor i duia unes ueres com aquestes. Tot d'una que vaig veure Shakira vaig dir, s'haurà inspirat amb aquest Pepo dels anys 80? No ho sé, ho investigaré. I deia, qui formava part d'aquesta entrada en el concert de Shakira és na Daniela Bustamante, la filla de na Paula Echevarria i en David Bustamante, que ara té 18 anys, i va fer d'aquesta festa el seu primer fotocall en solitari, perquè sa nina, Gavilano Paloma, ja vola tota sola.
1: No, i va triar un bon esdeveniment per debutar, no?
0: Sí, fins ara l'havien vista sempre en sa mare com a filla de, i d'ara ja Hola li ha donat aquesta entitat. Qui també varen veure, varen ser na Daniela i na Martina Meroño, que amb aquell llinatge, ja t'imagines que són filles de na Raquel Meroño, mítica del Salir de Classe. També hi havia Nana Martín, filla de na Lídia Bosch, Naroa Luic, filla de n'Estefania Luic i neta de la gran Paquita Torres.
1: De noves generacions. Aquí,
0: va de noves generacions. I també hi havia na Manuela de Arenzana, que era sa neta d'en Rafael. I aquí, claro, me fa gràcia perquè Ola explica que hi ha algú com que diu carambola del destino, perquè na Ana Martín Bosch surt amb en Juan Martín. Vull dir, no, en Juan Martín, que és el bessó de Nana Martín, surt en Daniela Meroño, una de les filles de na Raquel.
1: Tot relacionat. Les
0: famílies se mesclen. I si ara això fos l'acord de Lluís XVI, tothom acabaria amb hemofília. Seria resum. Perquè se mesclen molt entre ells.
1: Exacte.
0: És a dir, han creat com una...
1: Com sí,
0: una,
1: perquè són vips i
0: sí, com una,
1: tal vegada... Sí.
0: Sí, com una quadrilla, podríem dir, i se mesclen entre ells.
1: I és veritat, estan acostumats, no?, a rodejar-se, a envoltar-se de gent determinada i supos que des de
0: però
1: ben
0: també
1: petites...
0: Havia,
1: que, per cert,
0: t'he de dir,
1: petit
0: altra gent.

0: Què? Hi havia un dress code de tothom de vermell, blanc o negre, no?
1: Sí,
0: m'imagino
1: sí.
0: Un cop fent
1: marcava
0: al·lusió
1: això,
0: als colors corporatius de Hola.
1: Més que colors corporatius, jo crec que degueren per aquest dress code i perquè tothom no sortís una mica de botador,
0: val.
1: I així ses fotos
0: val.
1: Sempre queden com a més vistoses.
0: Val, val, val.
1: També hi havia, hem de dir, Manuel Carrasco, Nana Peleteiro, és a dir, també hi havia gent que ha triomfat més enllà del seu llinatge, però en aquesta festa hi va de tot. T'he de dir que te convidin a aquestes parties és una fantasia, perquè jo he vist alguns vídeos d'Instagram i tothom surt amb bossetes de productes de cosmètica,
0: sí, sí, sí,
1: de
0: sí.
1: Coloni, t'endús una miqueta de sushi, és a dir, surts totalment
0: no
1: arreglat d'aquesta festa.
0: Cap tipus de magró en aquestes festes.
1: No, perquè hi va còtels, perruqueria, maquillatge. Imagina't el que ens podríem fer.
0: I nosaltres que ens l'hem perduda.
1: I manolitos. Croissants. Per tant, una gran festa.
0: Pues que de sabates que regalaven manolitos. Diu, carai, sí que tiraven...
1: No, això serien manolotes, perquè és el Manolo Blani, que els manolitos són aquells croissants petits que estan de moda a Madrid.
0: Tan bons. Avui hem de parlar, home, clar,
1: manolitos
0: en aquestes festes que te regalen de tot, igual tens uns manolos en sortir.
1: Podria ser.
0: Xisco, que també ha hagut una tornada important.
1: Que m'agrada fora temps amb aquesta festa, m'ha emocionat tant.
0: No, però tenim temps encara de parlar de la revista Setmana i del retorn.
1: La revista Setmana que du el tema de la setmana, ja és el retorn de Belén Esteban a l'univers Mediaset. Recordem que va anar de viernes, no va anar de viernes, li van fer una cosa que es diu CSQ, que és una entrevista gravada amb en Santi Acosta, que també t'ha dit que en Santi Acosta podria fer millors preguntes, qualcú havia de dir, i en els de viernes varen fer un de 8 en 7. Feia segles que la cadena no somiava en fer això, i tota la setmana s'ha vist beneficiada en audiència, sobretot tots els programes de la graella que, per terra, mar i aire, han parlat d'aquest retorn de Belén Esteban. Que va contar, entre d'altres coses, en aquesta entrevista, que ella se va empipar molt el dia d'esbatiament de la nina d'en Andrea Janeiro, perquè en Jesulín estava en horitzontal en la decoradora, mentre ella era per la festa, va mostrar unes imatges i va dir «Esta cara d'enfado», va dir una altra cosa, era perquè jo acabava de descobrir que Jesulín havia estat con la decoradora. I llavors van explicar alguns episodis, entre d'altres, que la nina, la seva filla, n'Andrea, n'Andreita, com té el pollo, va decidir no anar a casa on para, ambiciones, perquè hi va haver un Nadal que sabeu que els varen vestir, a ella li varen posar un xandall, i a Julia Janeiro, a Jules, aquesta nova estrella que ha sortit ara mediàtica, la varen vestir de princesa. I clar, varen passar el Nadal, que ja no hi havia temps d'anar a comprar, i per la vista la germana d'en Jesulín, na Carmen, va agafar dues teles que hi havia per ambiciones, que devien ser mig capote, i a sa nina li va fer com un vestit. Que també t'ha dit que jo entenc que com a mare ella aquestes coses li facin mal. I diu que es pare fa 2 anys que no felicita sa nina i que fa 4 anys que no tenen relació de veure-se. Un bon bollit familiar que ara entre tots estan retroalimentant. Segons sa filla petita, mi padre Jesulín te va poner una demanda com un castillo. Jo a partir d'ara, si no me demandes, si no me pares una demanda com un castillo, a mi no m'interessa. Perquè jo penso que ara una demanda...
0: Jo espero no trobar-me
1: una demanda per lo civil, a mi, és que ja m'ha parit patató. Jo vull demandes com
0: un
1: castillos. Que és allò que mos han de proporcionar.
0: Me regales alguns titulars de 10 minuts i de lectures?
1: I de paparró, aquesta setmana, 10 minuts, perquè tant a Rivera i Roca Rey enamorats, i en la mirada posada a una possible boda, unes noces, totes perquè van anar a un sopar familiar i va haver un home que li va regalar en Andrés Roca Rey, el torero, un bust d'ell mateix. I li va dir, espero que esto ya sea regalo de boda. I amb això, la revista...
0: Ei, volia estalviar-se.
1: No, i amb això, la revista ja ha creat una notícia que li ha donat la portada. I la revista Lectures, aquesta setmana, no tenia res, ja ha decidit parlar de Brad Pitt,
0: no,
1: que ha passat
0: malament
1: per Donosti, i llavors, que això ve trobat una mica de mal gust, com que aquesta setmana varen comentar que el fill de Cindy Crawford va morir malauradament en circumstàncies estranyes a una clínica de rehabilitació, han aprofitat per fer un reportatge de què va ser de ses models
0: quina
1: del 90,
0: sí.
1: I parlen de Claudia Schiffer, Naomi Campbell i Cindy Crawford, entre d'altres.
0: Sí, no era el moment, probablement.
1: Crec que no.
0: Això, no era ni necessari.
1: Però bé, si li dediques la portada grossa a la lota d'en Brad Pitt, hi havia magró absoluta de temes a lectures i han dit, tirarem de fons d'armari.
0: Per cert, el look de Brad Pitt a Sant Sebastià, que trobes de mesclar camia amb jiqueta texana?
1: En Brad Pitt ha demostrat una cosa que també li passa a en Toni Fuster, que tenen pretty privilege. És a dir, és privilegi dels guapos.
0: Però en Fuster és més Paul Newman
1: sí,
0: que en Brad Pitt, no?
1: Un pedaç ets hi riu. En Brad Pitt podria anar amb un lloro, com en Toni Fuster, i serien els reis de sa festa. Per què? Perquè tenen aquesta estructura òssia, són així de curros, i tothom s'hi fitxa. Però és veritat que en Brad Pitt semblava que a Donosti l'havia escopit la mà. A mi me dius... que havia caigut del peine de los vientos, aquell que tenen a de vora escurçat.
2: Ja he passat per l'estora vermella.
1: I jo m'ho crec.
2: He passat per l'estora vermella de Sant Sebastià.
0: Però no has vist a Brad Pitt.
2: No he vist a Brad Pitt, però hi he passat. I en Miquel Verger, el meu company, també de viatge, també.
1: Bé, i tu i en Verger vos hagueren confondre en dues celebrities.
2: Fiure't.
1: Vos hagueren demanar de quina pel·lícula sou.
2: No, però va ser la temporada passada. Enguany no. Enguany han coincidit també, però no hi van poder anar.
0: Ai, quina
2: qüestió de temps, però la temporada passada sí. Hem pogut conèixer de primera mà també, o que és una estora vermella, a sota el Victòria.
0: Tot i que el que passa a l'actualitat esportiva, que ara en parlarem, a vegades és de pel·lícula, perquè el Mallorca i les lesions, ostres, no acaben de remuntar. I mira que han començat en un bon moment i ara això és una pedra en el camí.
2: Tant de bo que finalment són molt de jugadors de plantilla, perquè Manu Morlanes i Antonio Roca, les seves lesions són greus, no es descarta que hagin de passar per quiròfan. Morlanes pateix una lesió al lligament del turmell esquerre i Antonio Roca té afectat els isquiotibials de la cama esquerra. Això vol dir que estaran un bon grapat de setmanes, sense poder trepitjar el terreny de joc. Per tant, baixes importants també per al partit a Girona d'aquest diumenge a les 9 del vespre a Montilivi. Entrenament avui de matí a la ciutat esportiva Antonio Asensio. La bona notícia és que hem pogut veure entrenant el porter Ivan Pichu Cuellar després de l'accident domèstic que va patir l'altre dia. Ja està entrenant també amb el grup Calumbà Júnior, no així Dani Luna, i ha millorat de la seva molèstia física a Buba Sumajoro, que ja s'entrena en normalitat després que va tocar diumenge després del partit contra l'Almeria. Això pel que fa a l'actualitat del Real Mallorca, pel que fa a la selecció espanyola, Lliga de les Nacions, segona victòria d'Espanya, que lidera el seu grup, el combinat nacional s'imposà per 4-1 a Croàcia, amb dos gols de Lamine Yamal, un de Marc Pubill i un altre de Nico Williams. Anem a veure menys si el tercer partit, que serà dissabte al Carlos Tartiere de Oviedo contra Txèquia. Espanya continua amb aquesta bona ratxa. I per anar acabant, avui tenim Champions femenina. Quan falti un quart per les 7 de vora baixa, el Barça visita el Camp de la Roma, el Barça en Catacoll i Mariona Caldentey, en Catacoll i Patri Guijarro. I Mariona Caldentey, que juga en l'Arsenal, visitarà en aquest cas amb el seu equip el París Futbol Club. Anem a veure menys si hi ha sort aquesta representació balear que tenim a la millor lliga d'Europa, sens dubte, i jo diria també la millor lliga del món, que és aquesta Champions també femenina.
0: No tenim cap dubte.
2: Les coses van bé i avui poden treure un bon resultat, tant el Barça com també l'Arsenal, com dic, en representació balear.
0: Moltíssimes gràcies, Toni Fuster.
2: Vinga,
0: repassa ara el contingut del programa el dia, començant per Eivissa i Formentera. Laura Tur, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui començarem parlant de la situació de l'habitatge a Formentera. En parlarem amb la Rosa Rodríguez, que és la portaveu de SOS Habitatge Formentera. Més tard encetem una nova temporada de la secció d'Art i Part amb la Matilde Lladó i, com fem tots els dimecres, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb la Nieves García Gálvez.
0: I doncs nosaltres posem ja punt i final en aquest programa, el Dia Mallorca, ja sabeu, avui amb Joana Maroto i moltíssimes propostes més fins la una. Nosaltres posem punt i final, tornant demà a partir de les 9 i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Convocades noves mobilitzacions ciutadanes a Menorca per reclamar el dret a un habitatge. La Plataforma per un Habitatge Digne ha anunciat concentracions per aquest dissabte a Maó i a Ciutadella. Són unes protestes que es faran davant dels respectius ajuntaments entre les 7 de l'hora baixa i les 10 de la nit.
2: Els organitzadors han convocat aquestes mobilitzacions arran del doble decret estatal anunciat després de l'impacte social pel desnonament d'Anna Mari Carmen. Aquestes protestes arriben precisament poques hores després que el Consell de Ministres hagi aprovat dues normes per ampliar la protecció davant dels desnonaments fins a l'any 2030 i per prorrogar dos anys els contractes de lloguer vigents que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Durant l'acte, la plataforma té previst clamar diferents lemes en defensa d'un habitatge digne.
1: Precisament a Menorca, un desnonament a Maó està generant molta expectació en aquesta hora. Manté tallat des de fa dues hores un dels carrers més cèntrics de la ciutat. Axel Camarasa, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia, doncs hi ha un gran desplegament policial al carrer Camí des Castell, al centre de Maó, pel desnonament d'un home. L'autoritat judicial ja s'ha personat fa uns minuts per efectuar el llançament. L'afectat és un home que fa 7 anys que no paga el lloguer, segons hem pogut saber. Té ingressos estables i fins al moment ha rebutjat les diferents ajudes i alternatives ofertes pels serveis socials de l'Ajuntament. A més, es veu que aquest home té rellogat l'immoble a 5 adults i també a un infant que li paguen a ell el lloguer. Per aquest motiu, s'està pendent hores d'ara de l'execució del llançament d'aquest home.
1: Gràcies, Axel, per aquesta darrera hora. Mentrestant, a l'esfera política, el govern espanyol encara no té fermats els vots dels socis d'investidura per convalidar divendres els dos decrets d'habitatge. En aquest sentit, EH Bildu sí ha confirmat el seu suport a les dues normes. És el portaveu de la formació basca, Òscar Matute.
4: Nosotros no vamos a votar en contra de esos decretos, lo vamos a hacer a favor, pero lo hacemos por responsabilidad, porque sabemos que hay decenas de miles de personas que se juegan muchísimo en que su situación mejore, pero siendo conscientes también de que una vez más nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
1: Canviant de qüestió, el pròxim dilluns, dia 5 d'octubre, començarà la vacunació de la grip a les escoles entre l'alumnat del segon cicle d'infantil, és a dir, d'entre 3 i 5 anys. La unitat mòbil de vacunació anirà a 351 centres educatius de les illes. Dilluns també es començarà a immunitzar la població que viu a residències i rep atenció a domicili.
2: A partir del pròxim dia de 9 d'octubre, la vacunació s'estendrà a tota la població de les Balears. Enguany hi ha novetats. Salut aposta per vacunar les persones majors de 70 anys del virus sincicial respiratori i s'amplia la vacunació entre la població infantil fins als 11 anys. La consellera de Salut, Manuela García, fa una crida a la vacunació, sobretot entre les persones grans.
5: Una persona, un paciente crónico, cuando se descompensa respiratoriamente o se descompensa cardíacamente por el efecto de la gripe, realmente es muy devastador los efectos finales de pérdida de autonomía, de pérdida de masa muscular, de pérdida de movilidad que pueden tener, ¿no?
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12 i 4 minuts. A més notícies a IB3 Ràdio a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
6: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: El Butlletí Oficial de l'Estat publica avui el primer decret d'habitatge que prohibeix els desnonaments fins l'any 2030 i que també limita la pujada de preus dels lloguers. Aquestes són algunes de les mesures urgents aprovades en el Consell de Ministres i s'espera que demà dijous s'aprovi el segon decret. La prohibició de la compra d'habitatge per fons buitres o fons voltor fins a 2028 i la pròrroga de 2 anys dels contractes en vigor que finalitzin abans del 2028. Moviments polítics que són conseqüència directa de l'esvergonyós desnonament d'una senyora de 87 anys a Madrid, na Mari Carmen, ja la coneixeu, ha mobilitzat a la societat a cridar ben fort prou una vegada més i a plantar-se a la cèntrica plaça del Sol a Madrid per exigir la fi de l'especulació dels fons buitres. A Menorca, la plataforma per un habitatge digne estan movent fils i han demanat els permisos per cridar a la mobilització aquest cap de setmana, convocant manifestacions a Ciutadella i a Mó en defensa del dret a l'habitatge.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.
6: IB3 Podcast. Quan vulguis. On vulguis.

0: Avui és el Dia Internacional de la Traducció, Dia Mundial de la Llet Escolar, Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia i Dia Internacional del Podcast.
1: Quin fred reira de bet quan bufa l'airet de la matinada tallant com un ganivet de fulla esmolada. Doncs encara fa més fred el parapet d'avançada.
0: Els podcasts, quin món, eh? És una sort de bloc d'àudio, una espècie de ràdio a la carta, on et subscrius mitjançant un sistema de redifusió i que permet a l'usuari escoltar-lo en el moment que cadascú vulgui o li vagi bé.

0: piscines balandrada.
1: Sabíeu que el terme podcast va sorgir com a contracció de ses paraules pod, personal on demand, i broadcast, transmissió? Sa paraula la va crear un periodista del diari The Guardian, que va combinar justament ses dues paraules per primera vegada.
0: Parapet d'avançada, camarada, si sota abric i barret i amb bufanda ben nuada, oblides que el parapet...
1: Va, que he estat xurant un poc per internet i he trobat algunes dades curioses. Per exemple, el primer podcast de la història es va llançar un 11 de juliol de l'any 2004. El va crear un programador estatudinenc, en Dave Winner. Es deia el podcast Morning Coffee Notes.
2: Dia 4 de setembre de 1936. Per no perdre el costum, a les 5 ens desperten les canonades dels bucs de guerra Jaime I, el mirall Miranda i un submarí que va arribar ahir. En Martínez i el mallorquí han vingut a dir-nos que l'hospital està abandonat i tot trencat pel terra.
1: Això que escoltam és un podcast d'IV3, Les Milicianes.
2: Els germans gallecs tampoc han trobat a ningú. Amb això i el continu bombardeig iniciat ha caigut dins el nostre...
1: Un altre podcast, aquest està considerat el primer podcast en espanyol, en parla hispana, és Comunicando, creat pel periodista valencià José Antonio Gelados. Va estrenar el 18 d'octubre de 2004 i era un podcast que feia referència, tractava sobre tecnologia, internet, videojocs... I bé, el món del podcast ha evolucionat molt ràpidament, ha aconseguit un impacte espectacular. Poc després dels primers podcasts que vam viure a nivell mundial, un boom del podcast espectacular, i a dia d'avui en trobam de tots colors, de totes castes, molt interessants. Un món que gaudeix d'un molt bon estat de salut i d'una maduresa impressionant. El que va començar sent un format emergent s'ha establert a dia d'avui com una de les principals maneres de crear continguts amb gran varietat de formats, temàtiques, amb la incorporació del vídeo podcast i formats d'allò més creatius. A Menorca, per exemple, tenim un gran comunicador, periodista menorquí, que conta històries de persones que ens inspiren per ser exemples de superació i creixement personal. Segur que el coneixeu, locutor, comunicador, presentador, creador, en Carlos Roca, amb el seu projecte Roca Project, acaba justament de rebre el premi Forbes Best Podcast Content Creator 2026. Enhorabona, Carlos. I fa poc va guanyar millor podcast del món en llengua castellana, si és que no atura de rebre bons premis i de rebre bones vivències amb el seu projecte, en Carlos Roca.
3: ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Carlos Roca. Hoy es el día del podcast y me han concedido el enorme honor de poder saludar a toda esta audiencia maravillosa que tiene este programa. Os mando un abrazo ahora mismo desde Madrid. Están pasando muchas cosas, cosas muy buenas para un menorquín que nació en Mahón, que soñó a lo grande. Esto es alucinante. ¿Qué queréis que os diga? Me sigo sorprendiendo por todo lo que ocurre cada día y quiero dar las gracias a mis menorquines y menorquinas que me apoyan. Un ejemplo fue el pasado programa de Naya, esa chica de 16 años maravillosa que ya no está con nosotros aquí, pero está con nosotros allí y que sigue iluminando a tantas personas ahora por todo el mundo. Gracias, me siento muy honrado, me siento muy orgulloso de mi tierra y os mando un beso gigantesco. Gracias, chao.
1: Gràcies, Carlos. Una forta abraçada també des del Dia Menorca a tota la família de Nanaia, qui ella també ens acompanya sempre en la seva llum. I un altre podcast, el darrer podcast que s'ha fet per aquí a Menorca, que va aparèixer fa uns mesos per la xarxa i que mos va sorprendre i mos encanta. Ja té més de 6.000 seguidors, el creador és el ciutadellenc Gerard Coll, professor de formació professional, que conversa amb la gent que fa Menorca Menorcast.
4: Bon dia, sóc en Gerard Coll, creador i fundador de Menorcast, un podcast d'aquí de Menorca. Avui, en el Dia Internacional del Podcast, volia aprofitar per felicitar tots els oients i donar moltes gràcies per ser l'altra banda i per fer possible que el projecte continuï. Sobretot, també volia donar una forta abraçada i felicitar a na Clara, la meva cosina, per la gran feina que fa el dia a Menorca i per donar veu a tanta gent d'aquí, de la nostra illa. Si em vulgui trobar, ho podeu fer a Instagram, YouTube i Spotify, on trobareu les entrevistes completes de Menorcast. Una abraçada a tothom i molt bon Dia Internacional del Podcast.
1: Ai, que bo! Moltes gràcies, en Gerard. Sí, és excusi meu, en Gerard Coll. Meravellós podcast. Coneixeu-lo, busqueu-lo, cerqueu-lo, Menorcast. Una abraçada, Gerard, i gràcies també per formar part avui del Dia Menorca. Bueno, i Naxel Camarasa, com estàs, company? Molt bon dia.
5: Hola, què tal?
1: Bueno, tu també en tens un de podcast.
5: És que avui en dia,
1: qui no
5: té un podcast? Va, podcast.
1: En Jordi no té podcast, jo tampoc.
5: No tens podcast?
1: De podcast.
5: Joli, n'heu de fer un.
1: No, nosaltres el que tinc és les xarxes socials del Dia Menorca, però jo és el meu podcast.
5: Tu fas un podcast diari d'una hora.
1: Jo faig un podcast cada dia, que és un programa de ràdio, i a més després vaig penjant els vídeos a Instagram del Dia Menorca. Que faig el que puc,
5: hacker.
1: Faig el que puc, perquè jo, hacker / boomer, ja ho saps tu.
5: Ets una community manager?
1: I'll try to.
5: Yes.
1: Escolta'm, i el teu podcast de què va?
5: De bàsquet.
1: De bàsquet?
5: Sí.
1: De l'Èstia. Va'm, conta'ns.
5: Del bàsquet,
1: bueno,
5: Menorca.
1: Bàsquet Menorca.
5: Sí. Sí, ja no és Èstia.
1: He fet una patinadeta.
5: No,
1: és
5: la costum, són molts anys. Sí, sí, bueno, parlem una mica de bàsquet, de l'equip aquí, que juga, pues, això, a una categoria molt, molt bona, és un espectacle molt guai, i per tant, doncs, mirem de seguir l'actualitat del club i de fer comunitat al voltant de l'equip.
1: Fantàstic. Com el trobem, el vostre podcast? I
5: Menorca Pots.
1: Menorca Pots.
5: Pots, de podcast, en americà o en anglès és pots, es fa sempre el diminutiu, i llavors, doncs, tant a les xarxes socials, a YouTube, Spotify, bla, bla, bla, Menorca Pots, allà trobareu el podcast del bàsquet Menorca.
1: Fantàstic, idò, feliç dia per tu també, Axel.
5: Gràcies.

0: quina alegria aquesta hora del dia sempre retrobar-nos amb altres. Salut Arbós, en Jordi Fàbregas amb les seves fantàstiques cançons que ens alegren el dia. I avui, des d'ara i fins la una, saludarem a un parell de persones aquí al Dia Menorca. Primer de tot conversarem amb n'Agustí Rodríguez, geòleg que participa aquest cap de setmana a les jornades de divulgació geològica aquí a Menorca. I saludarem també en Miquel Sarmiento. Ell és gerent i copropietari del gimnàs Ca Nostra Ciutadella. Per què? Perquè aquest cap de setmana organitzen el primer Hybrid Island Race Menorca. Tu, Excel, hi vas o no?
1: No.
0: No t'has apuntat?
1: No.
0: No.
1: Jo estic tampoc. En forma, però no tant.
0: No tant. Jo t'he de dir que me van dir, va, apunta't. I vaig dir, no, home, no, jo no aclariria amb això.
1: Per què no?
0: Perquè no estic en plena forma encara. Però cap allà vaig, eh?
1: Estàs entrenant molt dur?
0: Estic entrenant.
1: Sí?
0: Si ara escoltés el meu entrenador, diria molt dur, molt dur. No, però faig el que puc.
1: Ets de les que t'escaqueges?
0: Sí, tot el que puc.
1: Hi ha un perfil molt clàssic als gimnasos, que és, heu de fer 20 repeticions, i a la que en fas 15 ja ho deixes anar. Ets tu?
0: Jo no faig 15, ho deixo anar. Jo el que passa que a vegades conto de dos en dos.
1: Ah.
0: Saps? Si n'he de fer 20, de cop del 13 passo el 15, del 5 passo el 9.
1: Vale, vale. I
0: jo faig
1: les que toca.
0: Això al
1: meu gimnàs se'n diu fumar-se repeticions.
0: Mira, tu. Sí. Tu on vas al gimnàs? A Ciutadella?
1: A Ciutadella, a prop de casa.
0: A prop de casa,
1: sí.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Ja costa prou com perquè a sobre sigui complicat l'accés.
0: Jo vaig a la pista d'atletisme a Mo. T'he de dir que això del híbrid ho fèiem en els entrenaments i cada vegada hi ha més persones que ho fan. Sí, també per diferents punts de Menorca segur que molta gent que m'ho escolta ho fa.
1: Mm.
0: És divertit i és bé que jo, per exemple, quan faig una volta a la pista d'atletisme hi ha un trosset en allà que no es veu del tot i aquell trosset vaig caminant.
1: Oh.
0: Però no li diguis al meu entrenador.
1: Això foia llogi. A EGB.
0: També ho veig, sí, allà ho vaig aprendre. Un clàssic, un clàssic.

0: Idò, anem a veure les notícies a aquesta hora del dia, Excel, perquè bé, una actualitat amb diferents qüestions. Hi ha hagut un desnonament a Mo, que hem estat pendents fins ara, escoltàvem i ens explicaves amb l'informatiu migdia les darreres novetats, i tenim novetats també amb els taxistes, que els teníem per aquí el dia a Menorca i que ens deien que tenen moltes reivindicacions, però què ha passat avui al final? Vam explicar
1: doncs,
0: que estic xerrant massa.
1: Al final els taxistes han desconvocat aquesta aturada indefinida que tenien prevista a partir d'avui. Han arribat a un acord in extremis amb el Consell, que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni del manteniment. Asseguren que aquesta situació els ha provocat pèrdues d'entre un 20 i un 25%. Sentim el representant de l'agrupació d'autotaxis a Menorca, és Jordi Gaona.
2: Lo que se refiere a actualización de las tarifas como tal, desde hace 13 años no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Esto qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
1: L'aturada havia de limitar serveis com les telefonades o la recollida de passatgers al carrer. Més qüestions. Avui finalitza el servei de bus a Macarella. Coincidint amb el darrer dia de mes de setembre, s'acaba la ruta que durant l'estiu ha estat l'única manera d'accedir a aquesta emblemàtica platja de la costa sud de Ciutadella, un servei que ha estat vigent durant 4 mesos des del passat 1 de juny i que cada any transporta milers de passatgers. A partir de demà, doncs, ja es podrà accedir de nou en vehicle privat. Pel que fa al servei d'informadors, ahir van finalitzar els operaris de les platges del Pilar i de Cala Mitjana. De fet, a Cala Mitjana és on aquest estiu s'ha produït l'incident més destacable. Dos dels informadors van ser acomiadats immediatament en descobrir-se que feien pagar 5 euros als turistes per estacionar el vehicle en un aparcament que és gratuït. La resta d'informadors finalitzen temporada el dia 15 d'octubre. I en plana política, el Congrés exigeix al Ministeri la construcció d'una nova torre de control a l'aeroport. La Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible del Congrés dels Diputats ha aprovat per 31 vots a favor, 3 en contra i una abstenció la proposició de Sumar demanant la paralització del projecte de torre de control virtual i la construcció d'una torre física a l'aeroport de l'illa. Sumar ha insistit que el nou equipament és imprescindible per garantir la seguretat operativa de l'aeroport. El PSOE ha reconegut que no és tolerable que Aena destini 170 milions a l'aeroport i s'oblidi d'aquesta nova torre física, i per part seva el PP ha acusat el govern espanyol de posar en perill la seguretat de menorquins i de visitants. Sentim per aquest ordre Félix Alonso de Sumar, Pepe Mercadal del PSOE i Joan Mesquida del PP.
3: Les modificacions aèries, els avanços tecnològics i el volum dels vols fan imprescindible una nova torre de control.
4: Aena no pot descartar el projecte de la torre virtual, com va descartar, i no oferir cap solució a la torre vella, la torre obsoleta, la torre més vella d'Espanya.
5: Por fin han desistido de la torre virtual y lo normal en estos casos sería pedir perdón. Es verdad que con el señor Sánchez y el señor Puente como jefes, lo de pedir perdón no saben lo que significa.
1: Vox, per la seva banda, ha acusat Sumar de fer el ridícul i d'esmenar-se a si mateix.
0: Aquestes són les notícies a aquesta hora del dia i escolta'm, conta'ns què ha passat avui i matí a Mo, camí des Castell, on hi ha hagut un desnonament amb un dispositiu policial.
1: Sí, hi ha un gran desplegament policial en aquest carrer, al centre de Mo, pel desnonament d'un home. L'autoritat judicial ja s'ha personat a l'immoble fa una estona per efectuar aquest llançament. L'afectat és un home que fa 7 anys que no paga el lloguer i, segons hem pogut saber, té ingressos recurrents i fins al moment hauria rebutjat totes les ajudes i alternatives que li han ofert els serveis socials de l'Ajuntament. A més, cal tenir en compte que aquest home té rellogat l'immoble a 5 adults i un infant que li paguen a ell el lloguer i, a més, pel que hem pogut saber també, doncs aquestes 5 persones que relloguen el pis també tenen feina estable i ingressos recurrents. De manera que estem pendents de que s'efectuï aquesta ordre judicial per desnonar aquest home que manté aquest pis des de fa diversos anys sense pagar lloguer i, a més, rellogant-lo a d'altres persones.
0: Aquestes seran les notícies a les 2:30 més a la mateixa sintonia amb l'Excel Camarasa. Gràcies, company. Fins d'aquí una estona.
1: Que vagi bé.
0: Em diuen que et preguntis si tens calor.
1: Fa molta calor.
0: Sí que et fa,
1: no, però és que no apuntis allà amb el dit perquè no funciona l'aire.
0: No funciona l'aire condicionat.
1: Sembla que no, perquè està molt baix i no...
0: Ok. què diuen aquí? Què diu?
6: Afronteu-la. Compreu-vos un pingüino.
0: Pingüino.
6: Si teniu doblers, compreu-vos un split o un ventilador.
0: Poc s'imaginava ell, que un dia xerrés del pingüino i tant d'estena estaria xerrant-ne, perquè Déu-n'hi-do amb la calor que fa. Seguim amb calor, sí. 23 graus de mínima, 31 graus de màxima. Què us sembla?
7: Yo te quiero como eres.
0: Les agències estatals de meteorologia preveu per la resta de la jornada intervals de nuvolats augmentant a cel cobert, baixa probabilitat de que caiguin 4 gotes, temperatures, com deien, 23 graus de mínima, 31 de màxima, vent de migjorn i xaloc.

0: El dia Menorca, fet a casa.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha concerts que s'escolten i n'hi ha que es viuen. Els dies 2 i 3 d'octubre, l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca presenta el concert Renéixer, amb el prestigiós violinista internacional Gordan Nikolic dirigint des del violí. El concert de violí i la versió orquestral de La mort i la donzella de Schubert ens conviden a un viatge musical ple d'emoció, bellesa i esperança. El Teatre Principal de Mo i el Teatre d'Esborn. Entrades ja disponibles.
3: El Diari de Menorca, segons alguns article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
5: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
7: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
0: El dia Menorca, fet a casa.

0: Seguim en directe, entrem en matèria. Ha començat la tardor, continuem a Menorca amb restriccions d'aigua després d'un estiu extremadament calorós. Continuem, com dèiem ara justament, amb molta calor i la pluja que no acaba de veure's a l'horitzó, si arriba o no arriba, i per tant continuem aquesta incertesa en els nostres aqüífers i amb la situació de l'aigua més greu que mai. Aquest cap de setmana justament se celebren aquí a Menorca amb motiu del Dia Internacional de la Geodiversitat, unes jornades de divulgació geològica obertes a la ciutadania. S'organitzen a través de la Societat Geològica d'Espanya i també l'Agència Menorca Reserva de Biosfera. I les activitats que s'organitzen, entre les que hi trobam a en Agustí Rodríguez, ell fa algunes de les excursions i, com sabeu, és geòleg i, a més, és gran expert també en tot el tema de l'aigua, que aprofitarem també per veure com està la situació. Agustí Rodríguez, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Clara.
0: Aquestes jornades venen aquest cap de setmana per primera vegada organitzades des de la Societat Geològica d'Espanya. Un esdeveniment important, imagino.
1: Sí, és un esdeveniment que, de fet, s'està realitzant des de fa 5 anys i la Societat Geològica d'Espanya escull, no, un indret diferent de la geografia espanyola, i aquest any ha triat Menorca, ja que en certa manera no deixa de ser un reconeixement tant a la extraordinària geodiversitat que tenim a Silla com a la feina que s'està desenvolupant per donar-la a conèixer.
0: Mm-hmm. Clar, un reconeixement a tot el patrimoni geològic, a la geoconservació de la nostra illa, però sobretot això, no, Agustí? És un reconeixement a tota la feina de divulgació i de conservació de la geodiversitat en aquest territori tan particular que tenim a la nostra illa, on ens anem trobant diferents casuístiques, diferents reptes amb la geodiversitat de la nostra illa i el nostre dia a dia, ratllant de situacions d'espenya-segats a diferents indrets de la nostra illa i ratllem de la situació dels aqüífers de Menorca.
1: Exacte, sí, la geodiversitat està molt present en el nostre dia a dia, però tot i així no en som prou conscients, no? És a dir, a vegades potser només ho som quan tenim una desgràcia, no? Com la caiguda de la cala Sant Esteve, no? O quan ens estem amb aquesta situació tan preocupant, no? Pel que fa en els aqüífers. Un poc aquests actes, al final, el que pretenen, no? És recordar, no? La importància que tenen aquests elements geològics que tan habitualment oblidam i que, per tant, hem de fer-hi feina per conservar-los.
0: Sí, sembla que a vegades no ens vinguin fins i tot a la ment, no? Quan veus les jornades com aquestes, no? Amb el programa del Dia Internacional de la Geodiversitat i que es fan excursions en família, que es fan tallers, que es fan xerrades i que es va ratllant d'un poquet de tot el patrimoni, no relaciones amb realment la importància i en on ho vivim des del nostre dia a dia, ratllant d'aigua i és un tema de la nostra patrimoni geològic, ratllant d'espenya-segats i tot el que ha passat i està passant a la cala Sant Esteve. Tot això conforma i forma part de tenir cura del nostre entorn, pel nostre present i futur, de la humanitat, dels que hi habitam.
1: Sí, així és. La biodiversitat és, nosaltres volem dir que és un pilar invisible, no? Del nostre dia a dia. Però clar, si estem xerrant ara d'aqüífers, de penyals, la geodiversitat també, per exemple, ens proveix de les matèries primeres que utilitzem, per exemple, en material de construcció, però inclús amb els mòbils. Perquè els mòbils estan formats per una quantitat enorme de minerals. No? Clar, tot això és geodiversitat i ja saps. És un gran desconeixement, no? I, per tant, bueno, aquí estem, no? Per donar-la a conèixer.
0: Clar, també es pot col·leccionar o s'estudien els fòssils i hi ha moltes altres elements, no? Però hi ha tots aquests elements que en un territori com el nostre són importants. I ara ho dèiem, hem començat a la tardor i segueixen les restriccions d'aigua tal com estaven ple estiu amb les onades de calor que hem tingut aquest estiu. Els aqüífers no es recuperen, Agustí?
1: Sí, bueno, jo sempre el que dic és que hem de partir, que de fet ho deies ara tu al principi, que la paraula és incertesa, i perquè realment no sabem quin és el volum d'aigua que disposem, no? Perquè es fan unes estimacions a partir de les variacions dels nivells freàtics, però no sabem quanta aigua tenim davall, no? I això, clar, aquesta incertesa genera preocupació. innovació. La qüestió és que, bueno, clar, estem en una situació de prealerta des del 2023 i des de llavors els nivells estem veient que estan baixant contínuament i no demostren cap signe de recuperació i no hem estat, ara sí, que fa molt de temps que no plou, però des del 23 hem tingut períodes prou plujosos i els aqüífers no s'han recuperat. I, per tant, d'aquí, no?, que tindrem que començar a pensar, no?, que a repensar, no?, la gestió que fem de l'aigua, que és molt àmplia.
0: Estem davant d'un escenari que, sobretot, els experts us ho deveu trobar i tu us ho comentes. No, és un escenari que no estàvem acostumats. Aquestes pluges que hem tingut, que vam tenir l'hivern passat, més abundants del que estem acostumats, no han servit perquè els aqüífers es poguessin recuperar. Per tant, jo crec que això ja ens desquadra a la societat els que no en sabem. Supos que també vos passa els que en sabeu i, a més, aquest estiu tan marcat per les altes temperatures fa que encara l'escenari sigui encara més incert del que podríeu preveure mesos enrere.
1: Sí, així és, clar. Sobretot, bé, el que veiem molt clar és que, evidentment, amb l'increment aquest de temperatures que estem tenint, el consum d'aigua es dispara. I això és evident, i ja ho veiem a el que són les xarxes d'abastament públiques, però clar, després hi ha tota una sèrie de captacions que no tenen cap tipus de seguiment, i clar, entenem que aquestes també estan extraient molt més d'aigua, no? I per tant, estem extraient més i a la vegada també està entrant menys aigua a l'aqüífer per la calor. Si tenim tanta calor, les plantes necessiten més aigua, tenim més evapotranspiració i, per tant, menys recurs que arriba en aquest, entre cometes, dipòsit, no?, que tenim davall els nostres peus.
0: I la qualitat, Agustí, com la tenim? La quantitat ja la sabem, la qualitat també està cada vegada pitjor, a més dels nitrats, hi ha risc de que se salinitzin els nostres aqüífers?
1: Sí, nosaltres, per el que fa nitrats, sí que veiem que és un tipus de contaminació molt antiga i que serà molt difícil, és a dir, hauran de passar molt d'anys perquè l'aqüífer pugui fer net. I per tant, la tenim allà i no ens queda més que poder-la gestionar com puguem. Ens preocupa la salinització, aquesta, sí, clar. Si nosaltres extraiem aigua dels aqüífers, si una roca és permeable perquè hi pugui entrar aigua de pluja, també serà permeable perquè hi pugui entrar aigua de la mà. Entre dues genera un equilibri molt fràgil, de tal manera que si nosaltres reduïm l'aigua dolça, l'aigua salada avança cap endins, no?, i mos salinitza els aqüífers. S'està pendent, clar, s'estan fent analítiques constants perquè és possible que en qualsevol moment puguem començar a veure que pous es comencen a disparar de salinitat. Encara jo almenys no he vist cap analítica que indiqui més aquest procés, que més és un procés que moltes vegades és pràcticament irreversible, no? És un moment que l'aqüífer se desalinitza, és molt difícil de tornar-lo a fer net. I hem d'estar aquí a l'expectativa i veure, no?, què passa.
0: Perquè, Agustí, com es fa tota aquesta qüestió d'analítiques, en el teu cas com a geòleg, estàs també impulsant tot el pla de gestió d'aigua, MAO, conta'ns un poc com funciona tota aquesta feina que feis de tenir cura i d'anar analitzant els experts, els diferents aqüífers de Menorca.
1: El control de aqüífers és competència del govern balear, que a través de la Direcció General de Recursos Hídrics té unes persones que no fan res més que anar a mirar els pous, a mirar els nivells freàtics i agafar mostres d'aigua que es van analitzant en el laboratori que té la Direcció General de Recursos Hídrics, no? Llavors, nosaltres després, quan fem plans, sol·licitam aquestes dades, no?, i els incorporam per tal, no?, de poder planificar, no?, de poder veure cap a on anem.
0: I en el vostre cas, les darreres que us... en el teu cas, les darreres que has sol·licitat, què mostraven? O de quan
1: seria en quant, bé, com comentàvem, en quant de qualitat, en quant a nitrats, és a dir, seguim la mateixa tendència, si no anant ni per amunt ni per avall, mentre amb el que són set salts, de moment es mantenen, no veus que s'estiguin alterant, no? Però, clar, És el que comentava abans, no? És a dir, en el moment que comencem a veure que pugem, estarem en una situació molt preocupant.
0: Quines són les qüestions que s'han d'abordar o que s'estan abordant ja o que s'hagin de tornar a replantejar amb tota aquesta situació que hem viscut en els darrers mesos?
1: Sí, és... clar, el tema de la gestió de l'aigua és un tema molt ampli i s'ha de poder tractar des de moltes vessants. I, per una banda, hi ha tota aquesta part més d'infraestructura, s'està xerrant a llevant d'una nova dessalinitzadora, s'ha d'avançar en la reutilització de les aigües que arriben a la depuradora. De fet, ara, de les aigües que empraran de la depuradora és un percentatge molt reduït des que hi arriben, no? La majoria d'aigua es llença a la mà. Això per una banda, però clar, per l'altra hem d'aprendre a gestionar la demanda. No? Hi ha costums, quasi diria, que cròniques que s'han d'acabar. Jo crec que enguany, aquest estiu, sí, que s'ha fet una passa. Els ajuntaments han començat a aplicar restriccions i de fet, ara fas un passeig per diverses urbanitzacions i comences a veure, per exemple, totes aquelles gespes seques, no?, que efectivament s'han deixat de regar. Clar, aquí hi ha un estalvi d'aigua enorme.
0: Important, sí. En quant a la desnitrificadora de Mó, recordes, Val, la de Mó, que deia que s'havia de passar com tota aquesta època més de sequera extrema per tal de poder tornar a posar en marxa i fer totes les obres i reparacions que s'hi han de fer. Clar, no acaba de passar aquesta temporada de sequera, per tant, supos que no s'han començat. Imagino que això ja li haurien de demanar amb ell, però no sé si tens alguna informació sobre aquesta desnitrificadora a Mó, Agustí.
1: No, la veritat és que no tinc més notícies, no, que pugueu tenir. El tema de la desnitrificació és un tema també bastant delicat perquè, clar, quan desnitrificam estem generant un rebuig d'aigua, no? I llavors aquest rebuig, clar, el que implica és que tinguem que extreure més aigua de l'aqüífer, no? No tu sou jo i moltes altres persones defensant que el problema de l'aigua a Menorca, a més de moment, és sobretot de quantitat més que de qualitat. És a dir, tenim uns nivells de nitrats estan sobre els límits, però de fet tampoc no veiem que hi hagi professionals de la sanitat que realment mos indiquin que mos fa mal, no? que en lloc d'aigua a 49, que estaria dins el límit, l'estarem veient a 52. No? Seria ser clar, és una diferència molt petita.
0: Avui mateix justament he anat a demanar informació sobre instal·lar un osmosis a Can Ostra. Una de les coses que més em informaven és d'aquest rebuig, no? Per cada litro d'aigua que tens amb una font d'osmosis tens tants litros de rebuig. Són quantitats molt elevades. Cada vegada s'estan posant més sistemes d'osmosis a les cases particulars, a les escoles, a centres, a institucions. Tot això és molt rebuig d'aigua.
1: Així és.
0: Però clar, no hi ha una alternativa tampoc, seguir comprant aigua embotellada seria.
1: Exacte. Bé, jo he de dir que jo bec aigua de saixeta i que estic molt, molt, molt tranquil fent-ho, per això que t'explicava. És a dir, jo no he vist cap informe que m'indiqui quin mal me poden arribar a fer aquests nitrats. Jo entenc que si els nitrats estiguessin disparats a 100, a 200 mil·lígrams litres, potser sí, que no s'hauríem de preocupar, però que estem amb unes diferències tan mínimes dins els límits sanitaris que no veig, no?, que pugui ser un problema per la salut. I bé, en el meu cas estic veient i molt tranquil de saixeta, que a més me dóna més confiança que aigua embotellada per tota la qüestió de microplàstics que pot contenir.
0: Justament, no se sap cap on plantejar-s'ho, perquè l'altre dia ratllàvem amb un expert que també va estar per aquí a Menorca amb Zero Plàstic Menorca amb les activitats del cap de setmana passat i mos deia dels nanoplàstics que duen les bòtils de plàstic de l'aigua. Així que bé, Agustí, reflexions que per malauradament no mos arriben a una resposta final ni a una solució immediata, eh?
1: Exacte, no la tenim,
0: No
1: el
0: la
1: que
0: tenim.
1: hem d'avançar sobretot és en la consciència,
0: Això
1: no? Això
0: sí.
1: és el principal ara.
0: Això sí, consciència, i tots tenim un poquet a les nostres mans per caminar cap a aquesta consciència i per poder reduir tota la pressió dels aqüífers de la nostra illa. No ens ho cansam de dir aquí el dia a Menorca. Tota precaució és poca, a la mira a les, fins que no ens arribin les pluges, que no sabem quan serà. Gràcies, Agustí Rodríguez. Forta abraçada i que sigui un èxit aquest cap de setmana. És divendres, no?
1: Exacte, estem en divendres i dissabte fem les excursions, però que tenim ja totes les places esgotades. Divendres sí que tenim accés lliure a l'APSET, a la seu del Consell Amo.
0: Idò, aquesta sessió divulgativa en format magazín es retransmet també en streaming aquesta commemoració i les diferents activitats que hi ha programades per divendres i dissabte. Moltes gràcies, forta abraçada, Agustí.
1: Moltes gràcies, Clara.
2: El dia Menorca, fet a casa.
3: IB3 Ràdio és història. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
5: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a la segunda división.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Ja sabia tant que encara no m'he fet des idea.
8: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
5: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia Menorca, fet a casa.

0: Entrem al gimnàs que nostre a Ciutadella, ubicat a Sa Caleta, però no anem a fer gimnàs pròpiament, sinó que anem a veure com estan tots els preparatius per sa primera prova híbrida que se celebra a Menorca aquest cap de setmana. Una disciplina que combina carrera i exercicis funcionals i que cada vegada té més persones que s'hi enganxen i s'hi atrapen, deu ser perquè deu ser divertit de fer. Miquel Taltavull Sarmiento, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, com va?
0: Gerent i copropietari del gimnàs Ca Nostra de Ciutadella, tot a punt pel primer Irox?
1: Sí, bueno, estem rematant una mica tot, que tots els preparatius que fan falta, que no són pocs, però bueno, fem amb moltes ganes i molta il·lusió, així que bueno, jo crec que al final són els condicionants que fan falta perquè les coses surtin bé.
0: És Hybrid Island Race Menorca, ho dic bé?
1: Sí, Hybrid Island Race, sí.
0: És Hybrid Slime Race. Què passarà? Això serà dissabte a Esborn, allà serà l'escenari d'aquesta competició, però és que també serà un espectacle per als que no estiguin participant.

0: Per aquells que no sàpiguen a què ens estem referint, que no s'ho puguin imaginar, perquè estem acostumats a veure carreres, a veure triatlons, sabem un poquet com és en el nostre imaginari, no? Una prova com aquesta, quin és el repte que significa? Com teniu, com serà tota sa prova?
1: Bueno, això, tema de prova híbrida, és una prova fitness, és el que se li diu una prova fitness. Al final això és una combinació entre treball de carrera, és a dir, un moment de carrera i un exercici funcional. Què passa? Pues que tota la festa, tot l'exercici estarà ubicat tot allà mateix, i tots els competidors estaran en els mateixos llocs, i vull dir, també dona una mica més d'ambient, una mica més de festa, no? Quan anem a un triatló, quan anem a una, com has comentat tu, a una carrera, al final tu el que veus és el moviment de gent que passa pel davant teu, però estan passant per segon, i en aquest cas pues, tens tot l'aglomerat de gent tota ficada al mateix lloc, i vulguis o no, també és atractiu.
0: Hi ha quantes persones inscrites? Es fa per parelles?
1: Sí, correcte. Això és una, bueno, hem fet una, ho hem combinat per parelles, que la gent es pugui competir per parelles, i en aquest cas tenim 148 parelles inscrites, vull dir que, bueno, per ser una primera edició, pues, estem força contents i bueno, esperem que puguem anar cresquent.
0: Un bon nombre de participants, gairebé 150 parelles inscrites. Diferents nivells també s'aprova?
1: Sí, en aquest cas tenim dos nivells, que ja hi haurà nivell Open i nivell Pro. Vale? El nivell Open sempre és més adaptat a persones d'una mica, no diré una mica de menys preparació física, però sí en condicions una mica inferiors, i el tema de pros ja una mica més preparats i on també veurem un bon espectacle.
0: Veurem un bon espectacle en un entorn meravellós, enmig de Ciutadella. A la plaça d'Esborni també hi haurà, perquè hi haurà tot un circuit marcat a l'aire lliure, a la plaça d'Esborni també altres indrets d'Espoble, o tot passarà en Esborni?
1: No, tot passa per Esborni. És a dir, en aquest cas sortiran per tandes, és a dir, no tothom sortirà a l'hora, sinó que sortiran per tandes cada 10 minuts, sortiran entre 4 i 5 pares cada 10 minuts, i aquestes 4 o 5 pares cada 10 minuts el que farà serà donar voltes al redor de la plaça d'Alborn. En el cas d'Open faran dues voltes a la plaça d'Alborn, i la categoria Pro faran tres voltes, i després cada cop que termini el seu recorregut de voltes farà el seu exercici pertinent.
0: I això s'anirà fent en diferents estacions? Supos que hi haurà dues zones més tancades perquè es necessita material també en aquestes exercicis funcionals?
1: Sí, correcte. Hi haurà tant maquinària com mancornes, com kettlebells, com bueno, bastanta varietat de material, vull dir que també això representa un càrrec logístic una mica més elevat, però bueno, com hem dit, està amb molta il·lusió, moltes ganes, i anem a preparar-ho de la millor forma possible.
0: Des de que fa que estàs, Miquel, al capdavant com a gerent, copropietari del gimnàs, juntament amb en Carlos, que és del fundador d'aquest espai de referència a Ciutadella, aquesta afició en aquest tipus d'esport, aquest híbrid Island Race Menorca, que arriba amb aquest èxit d'inscripció per primera vegada en unes proves que no estem acostumats, això que ha començat des de fa uns anys, s'ha anat creant i cada vegada ha anat tenint més adeptes, perquè realment funciona i agrada com a disciplina esportiva?
1: És a dir, nosaltres fa relativament un any que estem una mica més ficats amb el tema d'entrenament híbrid. Vale? Aquí on t'ha agafat una mica més de força ha estat amb la marca Hyrox, que al final ho diríem que és una mica la competició referent a dia d'avui. Nosaltres com a gimnàs som centre oficial, o som club afiliat en aquesta marca, i vulguis o no, també ens quedam una mica amb cosetes així que puguem aprendre d'aquest tipus d'events i tal. Jo mateix com a competidor també d'aquest tipus de disciplina, tenim bastants afiliats, també tenim bastants de socis que també ens segueixen aquí. Vull dir, ara estem parlant d'una comunitat que superam els 100 atletes que són assidus a proves i que volen venir darrere i que els agrada moltíssim aquesta disciplina. Al final això és una disciplina que està creixent, que a Menorca som els primers i aquí a fora ja s'està, la veritat que s'ha, bueno, s'està tornant molt gran, doncs no m'adonar que està en Ponta Menorca, que no hi era.
0: Menorca, que vindran persones i esportistes de tots els pobles de Silla. No sé si també hi haurà gent de fora que vinguin a aquesta primera competició.
1: Sí, tenim referències de que venen gent de País Baix, gent de per Catalunya, em sembla que també venen de per Màlaga, gent de França.

0: Això també vindrà, vull dir que la gent també ve de molts indrets, i jo crec que pensant una mica en també en l'atractiu que, com hem comentat abans, no? Que és l'atractiu que té una mica més cultural, corre al voltant de la plaça d'Esborn, una plaça tan emblemàtica, el port de Ciutadella, l'Ajuntament, vull dir, això també fa que sigui, que tinguem un punt més atractiu que no, que no pas un pavelló, una pista d'atletisme.
1: Idò, que sigui un èxit, Miquel, a tots i totes els que esteu al voltant de l'organització d'aquesta primera edició de la Hybrid Island Race Menorca, que xaleu molt, que sigui un èxit i que aquestes 150 parelles inscrites també s'ho passin molt bé i que sigui la primera de moltes.
0: Moltíssimes gràcies i bueno, anem a posar tot el que faci falta ara perquè surti bé i bueno, a tothom que vulgui venir a disfrutar o veure una mica d'espectacle, pues els animem i a veure si cada any podem anar creixent.
1: Dissabte, a quina hora començau?
0: Dissabte començam a les 9 del matí i segurament acabarà cap a les 7, 7 i mitja.
1: I de tot el dia per poder gaudir d'aquesta primera Island, Hybrid Island Race Menorca. Anna Esborn, moltes gràcies. Que vagi molt bé,
0: A
1: Miquel.
0: vosaltres, bé, un abraç. Adéu.

0: Darrers minutet del programa per fer un vermut musical de 6 graus. Què és això? No ho tenia això en esguió, jo ara. Vermut musical de 6 graus.
1: Hola.
0: Hola, Jordi.
1: He estat jo.
0: Has estat tu?
1: Sí.
0: Ah.
1: Sap greu.
0: No et sàpiga greu, però i què és aquest vermut musical
1: de 6 graus? És que fa dies que te vull contar una cosa.
0: Quina?
1: I com he vist que tenia 3 minutets lliures, sí. Dic, ah. Ara.
0: Molt bé.
1: Doncs... Tu saps la història de la connexió de 6 graus?
0: No.
1: Entre una persona de qualsevol banda del món i tu hi ha 6 graus de diferència, només.
0: Només 6 graus,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí. I avui et contaré una història d'una cantant que ho lligarem, vale? He dit vermut, perquè a aquesta hora es fa vermut.
0: Sí, sí, sí. Bon vermut.
1: Pues aquesta teoria, que d'un escriptor húngar que va fer aquesta teoria de lligar 6 persones del món, vale? Tots estem connectats, és la teoria, vale? Et volia posar una cançó d'una cantant que acabarà a Menorca.
0: Què me dius?
1: Qualsevol cantant del món, i en aquest cas una, acabarà a Menorca.
0: És a dir, que és una cançó, una cantant, 6 graus, una cantant, una cançó,
1: sí.
0: Una poqueta explicació de qui
1: Mira,
0: és ella.
1: Mira, una pisteta és això que està sonant, aquesta cançó, però no la pujaré perquè és així. Vale? D'aquí ratllarem, molt breu.
0: D'aquí?
1: D'aquí. D'Anna Ruth Lee Jones.
0: Mm-hmm.
1: Ah, qui és Anna
0: Ruth? I qui és Anna Ruth?
1: Mira, va néixer el 1924 a Alabama, Estats Units, val? Mm-hmm. Afroamericana, val? De pares molt catòlics. Ella va començar a cantar en una església, pianista, val? I es va anar fent un rinconet com a cantant, val? Fins que ella va descobrir que no li agradava cantar gospel a l'escola ni a l'església, i va s'escapava dues o tres vegades en la setmana, estic ratllant, devia tenir 8-10 anys,
0: Uh-huh, ben petita.
1: A bars i clubs, a cantar jazz, blues, que és el que li agradava molt. Val? Sí. Estem ratllant d'Anna Ruth Lee Jones. Val? Que ningú sap qui és.
0: No, ah, ah, ah. No.
1: Sí, jo sí. I, clar, hombre, i bueno, va començar a cantar jazz, blues, molt bé, acords, a bandes, sonava el piano... I la van anar començant a descobrir i van dir, ui, aquesta canta molt bé. I a poc es van anar fent un rinconet en el món del blues, del jazz i de tot això. Molt bé. Fins que allà va començar a despuntar. I la va fitxar una discogràfica, que era Mercury. Uh-huh. Que a diferència d'altres discogràfiques... Senyors oients, estem ratllant de 1930 i pico, 40, vull dir, no és d'ara. Vale? En aquella època, tot el que sortia a la ràdio era molt important. Però aquesta discogràfica, Mercury, es dedicava més a vendre jukebox.
0: Aquelles màquines de disc que trobàvem
1: als bars, als locals.
0: Sí, els locals d'aquelles èpoques, no?
1: Sí. Van decidir, com no els nostres cantants són la majoria negres, i als Estats Units en aquella època negre era igual a la censura, van dir, doncs col·loquem màquines de discos amb els nostres discos als bars i a locals. I a partir d'aquí van començar a descobrir Anna Ruth Lee Jones, val? Que va morir als 39 anys amb una sobredosi, sí, amb una sobredosi de medicines i alcohol, que em sona aquest tema, perquè no és la primera. Un Michael Jackson et sona?
0: Per
1: una cosa d'aquestes?
0: Sí,
1: era bastant habitual. Val, idò, doncs ja tenim qui és ella. Ara, el nom artístic...
0: Per tant, ens has dit el nom real.
1: Clar,
0: el seu nom. No és el nom artístic.
1: Anna
0: Ruth Lee Jones és Anna...
1: Dinah Washington.
0: Dinah Washington.
1: Dirà molta gent, qui és Anna Dinah Washington? Vaja, rotllo, us estic fotent,
0: Ens encanta.
1: En queden 2 minuts. La posarem. Total, que he triat una cançó dels 30 discos que té, val, Dinah Washington.
0: 30 discos té, morint amb 39 anys.
1: 30 discos en vida, després tots els reciclatges que han fet d'ella i tal i qual, sí. I, val, posaré una cançó, que és aquesta. What a difference they make, que és la mateixa cançó que ha sonat al principi. Perquè, com he dit, hi ha 6 graus de diferència.
2: What a difference.
1: Cuando vuelvas a mi lado, de Luis Miguel.
0: Sí.
1: Pues Luis Miguel, jo i Dinah Washington tenim menys de 6 graus. Perquè Dinah Washington, aquesta cançó és de na Maria Griver. Maria Griver, que en veritat es deia Maria Joaquina de la Portilla Torres, padre de Sevilla i mare mexicana, escriptora de 800 cançons estàndards de tots els cantants de blues i jazz que hi ha hagut. Vale? Pues Nadina va cantar cançons d'Ana Maria, Ana Maria també té cançons que cantava en Luis Miguel, i es van, son pare de Luis Miguel, català, es va conèixer amb Ana Maria, el Luis Miguel, i jo vaig conèixer el Luis Miguel.
0: Què me dius?
1: Per tant, menys de 6 graus, ja està, acabem el programa. Era només això.
0: Amb un vermut musical de 6 graus, gràcies a en Jordi Fàbregas, estimat, ha estat meravellós, moltes gràcies.
1: Preciós.
2: Lord, what a difference a day makes.
0: Idò, demà tornem, anem a fer vermut, Jordi? Sí? Idò, fins demà.
2: There's a rainbow before me.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bon dia. Els menús dels estudiants de l'UIB seran un 10% més barats a partir de demà. Amb aquesta mesura, el preu del menú complet passarà a costar 6 euros amb 85 cèntims, gairebé un euro manco que el curs passat. És la segona baixada consecutiva i d'aquesta manera el menú de la universitat ha passat de ser el més car de l'estat fa 2 anys a situar-se per davall de la mitjana estatal.
5: El preu del menú complet a les cafeteries de l'UIB costarà, per tant, 6,85 euros i el mig menú 4,30, 70 cèntims manco en el cas del mig menú. Fins ara, després de la limitació de preus aplicada al curs passat, el cost era de 7,55 i de 5 respectivament. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
6: D'aquesta manera fem una reducció que també va en consonància en sota pal del preu de menjador escolar públic que nosaltres ja vàrem establir l'any 24, el curs 24-25, a tots els centres educatius de les Illes Balears.
5: Fa 2 anys el preu del menú complet en algunes de les cafeteries de la universitat que arribava als 10 euros.
4: I atenció, perquè la bonificació de 20 cèntims que s'aplicarà als carburants a partir de demà pel decret anticrisi aprovat pel govern espanyol no es notarà de forma homogènia a totes les benzineres. Això és perquè els descomptes no s'apliquen als estocs que tenien les estacions de servei.
5: Per tant, les benzineres les aniran aplicant en funció de si el combustible que tenen l'han comprat abans o després de l'aprovació del decret. Així, segons el president de les estacions de servei, Joan Mayans, durant 2 dies veurem preus desiguals.
7: Durant diversos dies hi haurà un ball de preus, però aquest ball de preus és conseqüència d'això, que el real decret no contempla una compensació perquè demà poguéssim tots aplicar aquesta bonificació. Com que no ho contempla, l'haurem d'aplicar de manera gradual, així que nosaltres aniguem fent comanda.
4: Mentrestant, els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenien prevista a partir d'avui. Han arribat a un acord amb el Consell que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos.
5: Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni del manteniment. Asseguren que aquesta situació els ha provocat pèrdues d'entre un 20 i un 25%. Sentint Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis a Menorca.
8: Lo que se refiere a actualización de las tarifas como tal, desde hace 13 años no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Esto qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer, y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
4: I avui vespre es durà a terme el primer recompte de persones en situació d'exclusió residencial i sensellarisme arreu de les Balears. L'objectiu és obtenir una radiografia fidel d'aquesta realitat que es viu a l'arxipèlag per conèixer millor els perfils dels afectats i quines problemàtiques socials se tenen associades.
5: El sociòleg David Abril, coordinador del projecte de recerca, explica que les darreres xifres de què disposen són del 2024 i indiquen que hi ha 400 persones en situació d'exclusió residencial. Ara, però, aniran més enllà.
9: Ens permetrà justament això, no? Veure no només situacions observables a simple vista de gent en situació de carrer, sinó això, amb altres tipus de situacions que hi són, no? Que són situacions d'habitatge precari, insegur, inadequat, no? I que fins i tot compten amb els seus indicadors a nivell europeu, però que fins ara no s'havien pogut comptar, no? Com te deia, cotxes, vehicles, caravanes, a vegades furgonetes de feina, xaboles o infrahabitatge.
4: Arribem a la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
1: Una i cinc minuts, dimecres 30 de setembre. Bon dia, Manu Morlanes i Antonio Roca. Dues baixes importants per Luis García. Dues lesions greus que no es descarta que hagin de passar per quiròfan. En Marc Gassifre, el control tècnic, comença amb les postres d'avui. El Mallorca ha confirmat les lesions dels dos jugadors que varen abandonar diumenge el terreny de joc. Morlanes té lesionats els lligaments del turmell esquerre i Roca s'ha lesionat els isquis de la cama esquerra. El club ha informat que els dos jugadors podrien ser intervinguts i, per tant, la seva baixa pot ser llarga. Es perdran segur els pròxims partits. Les pròximes jornades no seran diumenge a Girona. L'equip prepara la visita a Montilivi, un desplaçament importantíssim que està marcat per aquestes baixes i per altres. Toni Fuster ha estat avui de matí a Sant Bibiloni, ha seguit la primera part de l'entrenament i tot d'una ens ho explicarà. Més futbol a la Lliga de les Nacions, segona victòria d'Espanya, que lidera el seu grup, el combinat nacional, s'imposà per 4-1 a Croàcia, 2 de Lamine Yamal, un de Marc Pubill i un altre de Nico Williams. D'altra banda, avui hi ha Champions amb representació balear, quan falti un quart per les 7, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro jugarà al camp de la Roma i l'Arsenal de Mariona Caldentei visita el París Futbol Club. I a l'Europa League masculina torna avui a les 7 per la Reial Societat que rebrà el Hearts d'Edimburg. En tennis, Jaume Munà debuta demà al torneig de Tòquio. El mallorquí jugarà contra Taylor Fritz, finalista l'any passat, i en motor Fernando Alonso ha ampliat el seu contracte amb Aston Martin. El pilot asturià continuarà a l'escuderia britànica un any menys, fins al 2027. Per cert, avui el programa, el jugador de l'AUD Eivissa, Javi Eslava, el jugador de l'Illes Balears Palma Futsal, Lucao, el triatló de Formentera, una Master Class de Waterpolo i la secció Corca Topers, avui dedicada a una cursa que pots fer amb la teva mascota. Una i set minuts.

0: Les lesions de Manu Morlanes i d'Antonio Roca són greus i no es descarta, com explicàvem, per part del club, quan confirmat, que hagin de passar per quiròfan, per la sala d'operacions. Toni Fuster, bon dia.
1: Com anem? Bon dia.
0: Molt bé, males notícies pel Mallorca i per aquests dos futbolistes.
1: Sí. Morlanes pateix una lesió al lligament del turmell esquerre i Antonio Roca té afectat els isquiotibials de la cama esquerra. No tenia bona pinta, ja ho vàrem veure després del partit contra la U de Almeria. Havia de ser un miracle que quedés tot amb un ensurt i finalment, idò, com bé deies, és possible que hagin de passar pel quiròfan fins i tot Manu Morlanes.
0: Això són bastantes setmanes de baixa.
1: Sí, això significaria en principi per Manu Morlanes un mes i mig, un mes i mig de recuperació, sempre i quan no hagi de passar per quiròfan, perquè si ha de passar per quiròfan fins i tot podria ser una mica
0: sí,
1: més.
0: Sí.
1: I l'altre, Antonio Roca, que té afectat els isquios, aquí sí que se n'aniria un poc més, de 3 o 4 mesos pentura. Anem a veure, Mallorca encara no ha informat realment del temps que tardaria.
0: Sí, normalment diuen que no, que dependrà de si
1: han
0: de passar per quiròfan i de la evolució de jugador.
1: Per això. Per tant, són un grapat de baixes importants perquè, a més, s'uneixen també els internacionals, no? Que no seran a Girona, no seran a Montilivi diumenge a partir de les 9 del vespre, des de les 7, aquí a Esportres en Joc, a IB3 en Ràdio.
0: Avui hi ha hagut entrenament. Allà has anat a la ciutat esportiva, a Son Bibiloni. Sí, sí. Primers minuts a Porta Oberta.
1: És l'únic dia entre setmana que podem anar.
0: I 15
1: minutets. I m'ho deixen veure un quartet d'hora, un quart 20 minutets. I bé, en principi, escalfament en pilota, exercici de passada, de precisió, miniporteries i poqueta cosa més. Ara bé, pràcticament anar allà per veure quines novetats hi ha, no? La novetat de darrera hora, veure un poc l'ambient, un poc com està l'equip i el que hem pogut veure i el que hem pogut intuir. A veure, Pichu Cuellar.
0: Com està?
1: Després de l'accident domèstic que va patir l'altre dia, l'han vist bé, entrenant al marge del seu company, té un trenc, però l'han vist entrenant al marge dels seus companys, d'en Toni Dols i en Nil Torreguitart, que són els porters de filial que s'entrenen amb el primer equip, i vam poder veure en principi en normalitat, recordant que en Lucas Beristro no és, perquè es troba a la seva selecció, i bé, i salta porta en normalitat com és en Nernau, no? Ja s'està entrenant amb el grup també, i aquesta és una bona notícia. Calumbà Júnior, ho dic perquè era una posició que sol jugar habitualment Antonio Roca, està lesionant Antonio, en Calumbà podria tenir també aquesta oportunitat d'aquest reentreno una mica, perquè la seva lesió l'ha tingut apartat bastant de temps i Calumbà ja en pot veure també amb el grup, i això és una bona notícia també per a aquest futbolista. Qui encara no s'acaba de recuperar, Dani Luna, continua de moment lesionat, hem pogut veure també una millora d'aquestes molèsties físiques que va patir després del partit contra l'Almeria a Buba Sumajoro, el central que sol jugar per la part esquerra, fins i tot de vegades fent funció de lateral, central esquerrà. Ja s'entrena en normalitat després de que va tocar diumenge. Tot i les baixes dels tres internacionals i del lesionat Morlanes i Antonio Roca, també és vera que Luis García Fernández disposa d'una plantilla àmplia, Magdalena. 22
0: són
1: jugadors,
0: sí.
1: Són molts, per tant, plantilla àmplia per substituir diumenge a Montilivi aquestes absències. Jugadors com Antonio Sánchez i Jurat Cerdà podrien tenir també la seva oportunitat dins l'11. Antonio Sánchez podria ocupar el lloc de Manu Morlanes, Jurat Cerdà, que ja va entrar per Antonio Roca, en aquest cas com a titular, podria jugar de titular a Girona.
0: Sergi Darder s'entrenava en normalitat, no?
1: En principi, la resta són, hi eren tots, no hi havia cap novetat. Galo Tallut, Darder, Raillo, en definitiva. No, esperen que no hi hagi cap contratemps, no?, d'aquí a dissabte, que és la darrera sessió d'entrenament. I respecte a l'11 de diumenge passat, creiem que no hi haurà molt de canvis, crec que no hi haurà variacions. Si Sumajoro està 100% i està bé, jo crec que continuarà ell.
0: També va tenir molèsties.
1: Ajudant en Raillo i en John Donald, però ha d'estar perfecte. Avui l'hem vist entrar normal, amb
0: perfecte.
1: El grup.
0: Bona
1: si
0: notícia.
1: Està bé, jo crec que hi haurà. Si no, podria ser que Alberto Moreno entrar d'inici, perquè ja va tenir els seus minuts, va passar per davant de Lato l'altre dia. O sigui que Alberto Moreno també és un jugador que se l'ha fitxat important, amb veterania, amb experiència, per poder ocupar aquest carril esquerrà. I I poquetes coses més, en principi, que ja està bé, eh? Vull dir, sí, crec que no hi ha gaire novetat més. L'equip viatjarà el mateix diumenge, en vol directe, un viatge còmodo, per tirar de matí cap a Girona, directe, a l'aeroport de Girona, i tornarà després del partit.
0: Partit important, diumenge, que viurem com sempre a IB3 Ràdio, i que avui hem tingut notícia tant per les baixes de Manu Morlanes i Antonio Roca, com també aquests jugadors que sí que ja poden fer feina en el seu equip. I Toni, avui hi ha jornada de Champions femenina i en parlant perquè hi ha moltes jugadores balears, tres en concret, que hi seran, que hi seran avui vespre.
1: Dos partits ben interessants, quan falti un quart per a les 7 de l'hora baixa, eh? Tots dos a la mateixa hora. El Barça, de la portera Cata Coll i la migcampista Patri Guijarro, jugarà al camp de la Roma. Això per un costat. Per altra banda, l'Arsenal de la felinitxera Mariona Caldentell visitarà el París Futbol Club.
0: Segona jornada ja d'aquesta Champions. Els hi va anar prou bé, sí, en els dos aquesta primera jornada, recordant que inaugurava precisament aquesta Champions Mariona Caldentell amb un gol de penal, i veurem com li va.
1: Són favorits, aquesta visita a París. Són favorits, ara bé. Jugar fora camp, jugar fora de casa també implica... això, no? Que no és fàcil, però bé, jo crec que Barça i Arsenal en teoria han de ser superiors a Roma i a París Futbol Club.
0: El Barça que defensa títol. I ahir també hi va haver partit de la selecció masculina de futbol, Lliga de les Nacions, molt bon partit de jugadors com Lamine Yamal, Toni.
1: Sí, va guanyar 4-1 a Espanya, Croàcia, va marcar molt prest a Espanya. Crec que van ser d'haver 25 tots, amb 25 tots i pilota de dins. Lamine Yamal va ser el que va marcar el primer, bon gol, va fer dos, per cert, ahir, un de Marc Pubill i un darrer de Nico Williams. Tot i la contundent victòria de la selecció espanyola a Sevilla, Luis de la Fuente, el seleccionador, insisteix que encara hi ha marge de millora.
2: Però todavía queríamos, moriríamos de éxito y no queremos hacerlo. Sí que pensábamos que ya esto es perfecto, que va. Llegará un día que alguien nos dará un tantarantán, nos ganará, y entonces empezaremos a hablar de lo contrario. Tampoco es eso, pero creo que se puede mejorar todavía.
1: Aquí és difícil que pugui millorar Lamine Yamal.
0: Sí. És
1: dir, jo crec que era un gran candidat a la pilota d'or, un Lamine Yamal que està en un estat de forma...
0: Està en un molt bon moment.
1: Extraordinari.
0: Sí, ahir deia en els mitjans, quan estava després, i deia fa unes setmanes o fa uns mesos que no estava bé, com que diari que trobau, no? Està molt bé.
1: Va jugar gran part del partit, el van substituir, sí, faltant una estoneta per acabar, i en definitiva, dos gols que més se li pot demanar a un Lamine Yamal. N'ha parlat de la Fuente d'ell.
2: Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido.
0: 26 d'octubre, gala de la pilota d'or, ja s'han tancat les votacions. Lamine Yamal fent candidat.
1: Sí, i en De La Fuente, el seleccionador, troba que Espanya, clar, campiona del món, Espanya té jugadors d'una qualitat extraordinària, no? Troba que són poques pilotes d'or que s'han entregat darrerament.
0: En Rodri,
1: per exemple, però és que en Fabián ho ha guanyat tot.
0: Sí.
1: En Fabián ha guanyat, està campió de Champions,
0: Xavi,
1: campió
0: no
1: del
0: tenir.
1: Món, amb Espanya. És a dir, hi ha més jugadors, eh? I d'això n'ha parlat.
2: Que creo que la historia del Balón de Oro debe más balones de oro al fútbol español. No hemos sido capaces de poner en valor nuestro producto, nuestro género. Pues sería ya el momento de hacerlo, porque verdaderamente son los mejores futbolistas del mundo. Le hace Fabián, le hace Lamine, le hace Rodrigo, y Cucurella, que también está ahí, Ferran, y otros futbolistas, y los porteros que están nominados también para el Balón de Oro, ya es hora de que reconozcamos y pongamos en valor a nuestros futbolistas.
0: Clar, parlam sobretot de gent que crea i que marca gols, que aquesta selecció i tant que marca de gols, però no sé què ha dit De La Fuente, de que també n'encaixa molts.
1: Sí, perquè un company li va demanar damunt aquest 3 gols que han queixat en dos partits, no? Mm-hmm. Recordant que va guanyar Anglaterra a Wembley i Espanya 2-3,
0: sí.
1: I ahir van queixar un gol contra Croàcia. Veurem si això li molesta o li afecta un poquet, no? Quan se li ha demanat per aquest tema. Encaixar-ne diu que no és tan important.
2: Si es que el fútbol, sabes que los rivales tienen, es que jugamos con grandes selecciones y son selecciones que siempre generan alguna situación de gol. La verdad es que la contundencia y una pegada fantástica y capaz de superar esa adversidad, de encajar un gol y que te ponga el empate. No me inquieta nada. Es verdad que todos en otros momentos de seguramente en otras etapas de mi vida hubiera estado pensando tanto en esto que llamamos el equilibrio defensivo y yo con meter más goles que el rival estoy feliz.
1: No m'inquieta perquè guanya, és normal. I a més estem parlant de dues seleccions extraordinàries com Anglaterra i com Croàcia, no? I a més una fort camp, és a dir, van jugar a Wembley, aquesta en el Sánchez-Pizjuán, però mentre tu vas guanyant 2-3 a fora, 4-1 a casa, tampoc li preocupa gaire, no? Aquesta qüestió. I avui que tenim, per acabar, per tancar també, Europa League. Juga el Real Arena de Sant Sebastià, a Noeta, la Reial Societat, i rebrà la visita del GER. Serà a partir de les 7 de l'hora baixa.
0: I del partit també d'Europa League masculina avui vespre. Gràcies, Toni.
1: Vinga, fins demà, que vagi bé.
0: 1:18, paus i seguim.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és participació. Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
4: Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinicel·lem amb el suport del Consell de Mallorca.
5: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
6: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
5: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
7: Bon dia, com estàu?
8: Bé. Entra l'àrea, però la torre, remata el pal!
5: L'emoció del partit.
8: El pal!
5: I el post en l'opinió dels protagonistes.
9: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
5: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
10: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
5: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
11: Estàs a punt de covar-me.
12: Qui?
11: Que és emoció.
13: Què dius?
3: De dilluns a divendres a les 5.
12: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes. Tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
14: Que guapo.
12: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
14: Lo nostre, cosa feixuga.
12: Uf, molt bona.
14: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
12: És impossible. Sí que és possible.
14: Cosa feixuga.
12: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
14: Clar que és possible, tot és possible.
12: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
14: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
12: Fora.
14: I en Pugues, sí.
3: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
15: Foren ses formigues.

0: en una pujada d'oxitocina. Ses arrugues com llaurades dels teus iris.
1: L'Au d'Eivissa ha perdut els dos darrers partits de Lliga i prepara un partit important el de diumenge que visita el líder, el Villarreal B. L'equip que dirigeix Raúl Llona és pràcticament nou respecte al de la temporada anterior i jugadors com Javi Eslava, que va arribar al mes de gener, ja es poden considerar fins i tot els veterans d'aquest vestidor. De moment, la sensació de la plantilla és bona i les peces van encaixant a poc. Fins ara, els resultats, a més, també havien acompanyat a Can Misses. Es veurà que aquest cap de setmana un històric com el Saragossa els va guanyar. La primera federació no és fàcil, ja ho sap bé l'Eivissa, i avui en volem parlar precisament amb un d'aquests jugadors que ja coneix també el club. Javi Eslava, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Magda, què tal?
1: Molt bé. Aquesta primera federació no és fàcil, els objectius del club tampoc. Com ho estàs vivint?
2: Bueno, crec que la primera federació cada any sembla més igualada. No hi ha cap diferència entre els equips de dalt i l'equip de baix i crec que, bueno, hem començat una mica... Bueno, podíem començar millors, podem dir, però seguim amb moltes ganes de poder millorar i tirar cap amunt.
1: Clar, és una plantilla, Javi, pràcticament nova. És a dir, sou molt pocs els jugadors que quedeu respecte a la temporada passada. Míster nou, entenc que una metodologia nova. Són moltes coses que s'han d'encaixar, malgrat que hi ha hagut una pretemporada.
2: Sí, bueno, com a molts equips de primera federació. Sempre n'hi ha canvis, sempre n'hi ha cares noves. Crec que, bueno, aquest any tenim un nou projecte amb la nova direcció esportiva, el nou míster i també molts companys que són nous aquest any i com t'hi dic, amb moltes ganes de il·lusió de millorar, de seguir creixent i de portar l'Eivissa el més amunt possible.
1: Estan encaixant totes les peces a poc, perquè és veritat que en un inici de temporada com aquest, una mica irregular, no?, a nivell de resultats, s'han de fixar també una mica en el context de cada equip.
2: Sí, al final aquí, bueno, els jugadors també hem de fer el nostre paper, que és ajuntar-nos bé, fer bon grup, fer bon equip, i crec que en aquest camí estem, no? Al final els resultats són els que manen, però bueno, crec que n'hi ha bon grup i que si des del ben principi som una bona família, crec que podem fer coses grans.
1: Tu ja coneixies el club, no?, i les dinàmiques de l'any passat. Com va ser la teva adaptació? Perquè a més arribes ja en un moment on ja hi havia molts de canvis.
2: Sí, bueno, vaig arribar al gener i bueno, vam fer una segona volta, jo crec que correcta, encara que el club volia aspirar més, no va ser possible, i ara doncs aquest any l'objectiu està clar, és quedar dalt, intentar pujar, fer play-off, i bueno, és el que per això entrem cada setmana, som professionals cada setmana per això, i ja està. Com t'he dit abans, el grup que està molt centrat en el dia a dia i això és el que hem de tenir al nostre cap.
1: Ara ho han queixat dues derrotes, no sé si se generen algun tipus de dubte a l'hora de fer feina, no?, ara que començau.
2: Bueno, podia passar. Al final hem de ser freds i amb el cap ben fred per saber com va ser cada partit. El dia de Jaén crec que vam mereixer la victòria, vam fer un partit molt, molt bo per guanyar. I l'altre dia, doncs, bueno, al final són partits de detalls, el Saragossa també és molt bon equip, ens va posar les coses molt difícils i al final doncs no vam poder aconseguir la victòria, però nosaltres seguim iguals cada setmana, no hem canviat res, anem millorant aspectes del joc a cada entrenament i a cada partit i crec que amb això podrem fer bones coses, bons partits i aconseguir resultats, que és el que estem buscant.
1: Mira, precisament dilluns analitzàvem una estona amb el nostre comentarista, amb Antoni Torres, el partit de l'UD contra el Saragossa, aquesta derrota, que si pot ser només fitxes en el resultat i amb el Saragossa, no?, que és un històric de futbol, però ahir mateix mos deia que la diferència havien estat petits detalls. Això, és a dir, quan les derrotes són per petits detalls vol dir que s'ha competit i que l'equip ja ha estat.
2: Sí, no, però jo crec que els 5 partits que hem jugat hem competit els 5. És a dir, no crec que a cap del partit hem estat per sota del rival o hem estat sotmesos pel seu joc. Crec que hem estat competitius, encara podem fer més, encara podem fer millor, i és el que estem buscant cada setmana. Intentar ser més competitius, defensar millor i en pilota ser un equip més incisiu, i el dia a dia és el que ens porta. Al final, sí, són detalls, podria haver caigut del nostre costat El dia del Jaén també vam tenir molt mala sort perquè em van marcar l'últim minut i tampoc va ser un partit per perdre'l. Però, bueno, crec que ens tocarà que ens caigui la moneda al nostre costat i si seguim treballant segur que arriba així.
1: Ha jugat 170 minuts en 5 partits, pràcticament se'l sortia set segones parts, no sé si com a revulsiu, si estàs còmode amb aquest rol que estàs tenint aquestes primeres
2: Home,
1: jornades.
2: a qualsevol jugador li agradaria jugar més, però bueno, el que ens toqui a mi o als companys, intenta sumar de la part que ens toca. En aquest cas, doncs, bueno, ara mateix estic jugant més de les segones parts i de suplent, però bueno, espero que m'arribi un moment l'oportunitat i si no és així, intentar sumar de com sigui, ja està. Al final l'objectiu és que Divisa guanyi cada cap de setmana i no que juguin alguns jugadors.
1: Què vos demanes, míster? Tenim sensació, no, que clar, hi ha hagut aquestes dues derrotes, però aquest equip, quines es pas endavant que li falta fer en aquest equip?
2: Bueno, mira, jo sóc un jugador de dalt, doncs mira, els jugadors de dalt crec que hem de donar un pas endavant en personalitat, en pilota, sobretot, ser més determinants i en el joc de darrere, doncs, bueno, seria més, ara no em surt, més, com es diu?
1: Més sòlids o...
2: Més contundents.
1: Més contundents.
2: Més contundents. S'està faltant aquesta contundència, potser, que també s'ha d'agafar en molts partits. I crec que amb això hi ha algunes coses sobre el joc que no et diré per si s'estan escoltant, però sí, hem de millorar algunes coses i estan en el camí. Crec que el dia a dia està sent bo i espero que podem aconseguir el que vulguem al cap de setmana.
1: No sé si mos estan escoltant de Villarreal diumenge a les 12. Diumenge a les 12 visitava el Villarreal B, líder d'aquest grup. No ha perdut cap partit, crec, 4 victòries i un empat. Com preparava aquest partit?
2: Bueno, és veritat que és un gran rival, un equip jove, un filial. Ja sabem com juguen aquest tipus d'equip. Crec que els podem fer un bon partit, competir-los bé. Ara mateix estan en bona dinàmica, està clar, si van primers és per alguna cosa. Però bueno, nosaltres estem en confiança i crec que més o menys sabem com li podem fer mal i com, doncs, per a les seves virtuts que tenen, que són moltes.
1: Si són líders, si estan a dalt, vol dir que són un rival directe, no, Javi?
2: Evidentment. Nosaltres només estem mirant les parts de dalt i és el que estem mirant des del dia 1 i espero que ho podem fer fins a la jornada 38.
1: Clar, per un jugador, ja anem acabant, per un jugador arribar a un club com l'Audé, no?, amb aquest objectiu tan clar d'ascendir i amb tots aquests canvis que hi ha hagut, no sé si mentalment, però com se pressió, com se du se pressió, com se porta?
2: Bueno, nosaltres la portem al dia a dia, eh? O sigui, és algo normal. Som conscients de lo que del club que estem, de la responsabilitat que tenim i l'exigència, i forma part del dia a dia. No crec que cap jugador tingui pressió o pressió de més o diguem, algun problema per poder jugar per això. Mm-hmm. Crec que som conscients i estem tranquils en aquest aspecte.
1: I ara que ja dus més temps, ja farà un any, què tal sí. Això de viure a Eivissa? Què tal viure a Unilla?
2: Bueno, nosaltres, bé, jo no havia viscut a Eivissa, però molt bé. Jo tinc la sort que soc de Barcelona, que la tinc aquí al costat, i sempre que puc, si tinc algun dia lliure, doncs vaig a veure la família. I bé, però jo he vingut aquí a ser professional amb l'equip i centrar-me en el futbol.
1: Sí, sí, això ho feis i per això estàu. Javi Eslava, jugador de l'UD, moltíssimes gràcies per atendre els postres i molta sort en aquest partidàs de diumenge, que com sempre seguirem en directe a IB3 Ràdio. Gràcies.
2: Perfecte, vosaltres, Magda, pels 3 punts.
1: Pels 3 punts.

I escoltau, un altre pla per aquest dissabte de waterpolo, perquè el Club Mallorca de Waterpolo té aquest dissabte una cita que destacam. Organitza un clínic amb l'actual seleccionador nacional, amb David Martín, una oportunitat única per la gent del món del waterpolo a les Illes i pels jugadors del club, que també tindran la seva particular masterclass. En volen parlar precisament amb l'entrenador i director tècnic del club, en Ramon Díaz. Ramon, molt bon dia. Ramon Díaz, no sé si mos pot sentir. Ramon, bon dia. Sembla que no tenim en Ramon connectat. Mira, vos explicarem, és una xerrada que farà el seleccionador nacional de waterpolo, David Martín, que aquest cap de setmana serà a Palma. A les 11 farà una xerrada al Palau d'Esports de Sant Moix, a la sala VIP del Palma Futsal, a la Lounge, i després, a partir de la 1, farà una espècie de masterclass al seu equip, al Prínceps d'Espanya, l'equip absolut del Club Mallorca Waterpolo.

0: el director tècnic i entrenador del Club Mallorca Waterpolo, Ramon Díaz. Ramon, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara sí, Ramon, parlàvem d'aquesta masterclass, d'aquesta cita destacada que teniu aquest cap de setmana. Com ho heu aconseguit o com ho heu organitzat, no? Podeu comptar amb el seleccionador nacional, en David Martín.
1: Bueno, al final és una situació de que en David és una persona que està molt, molt connectada amb el món del waterpolo estatal, vale? No solament amb la seva tasca de seleccionador, sinó que és una persona que segueix en tots els àmbits nacionals el tema de com està el desenvolupament del waterpolo a les diferents comunitats i, bueno, tinc la gran sort de ser amic d'ell, ja que havia jugat amb ell a la selecció i havíem compartit moments al club inclús, i li vaig comentar la tasca que estàvem fent aquí a les Illes i, bueno, es va mostrar interessat i té aquesta la bona actitud de vindre a tirar-nos un cop de mà.
0: Hi haurà dues xerrades, no? Una que feis al Palau d'Esports de Somoix, a la sala Lounge, a la sala VIP del Palma Futsal, i després n'hi ha una a la una que serà per l'equip de salut.
1: Sí, bueno, la idea és que ell arribi una miqueta. Creiem que la visita del David ens pot donar, lògicament, una empenta molt gran a nivell anímic a tot el club, perquè estem fent una tasca amb molta il·lusió i al final gent com ell poden ser un punt d'inflexió molt important pel nostre creixement esportiu i com a identitat. I, bueno, i sí, donarà un parell de xarres. La primera xarra del divendres estaria enfocada a el que és l'esport de categories i el dissabte sí que ja entraríem de ple amb el que és l'esport més d'absolut i tot això.
0: Clar, per un club com vosaltres, el creixement també està sent brutal. Avui miraven xifres, no? 120 esportistes, els dos equips absoluts que veniu de participar, no? A la tercera masculina i a la segona femenina. Supos que es dona una mica també de crèdit, no? en aquest creixement.
1: Bueno, sí, a veure, des del Connecta Balear Mallorca Waterpolo Club, que la nostra intenció és fer un projecte principalment fomentat i recolzat amb la seva base, amb la seva cantera. Jo crec que la salut d'un club es medeix amb la quantitat de nens i nenes que tenen a les categories inferiors. Sí que és cert que jo crec que ara actualment, si no vaig malament encaminat, el Mallorca Waterpolo Club és el club amb més llicències de totes les Illes a nivell de waterpolo, i a més tenim pràcticament paritat, no?, entre masculí i femení, cosa que tampoc hi ha cap club com el nostre a les Illes. No, i, bueno, i aquesta situació ens empenta i ens fa tindre una il·lusió molt, molt, molt gran, perquè, com bé deia, el futur és una mica la salut i el termòmetre, no?, del present del club.
0: Quins són els objectius o com encarau aquesta temporada?
1: Bueno, aquesta temporada realment els objectius segueixen, no han variat molt envers la temporada passada. Sí que és cert que, lògicament, els altres clubs de les Illes també fan bé la seva feina, també volen créixer, també volen competir, i, bueno, ens hem trobat que hem tingut que fer algun esforç més i intentar incorporar algun jugador amb una mica més de qualitat i que ens aporti també més solvència i més, com et diria, amb el sistema de joc, un sistema de joc més organitzat. Però, bueno, ja et dic, els objectius segueixen sent els mateixos. Intentar classificar-nos tant en masculí com en femení per la Lliga d'Ascens, que és el que ens donaria la possibilitat de poder, per fi, en el nostre 20è aniversari, la història del club, ens donaria la possibilitat de que per fi aconseguir l'objectiu somiat, que seria pujar a segona nacional amb els nois i a primera nacional. Amb les noies.
0: Idò, ho seguirem al llarg d'aquesta temporada. Ramon Díaz, director tècnic i un dels entrenadors del Mallorca Waterpolo Club, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta activitat que teniu dissabte.
1: A vosaltres i per tot el recolzament i tota l'ajuda. Vale? Moltíssimes gràcies. Espero que sí que el temps, com deies abans, ens acompanyi també nosaltres, perquè estem en descobert. Però jo crec que sí, que sortirà tot genial.
0: Esperem que sí, que el temps ho permeti. Moltes gràcies, Ramon.
1: A vosaltres, sempre. Gràcies.

0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
1: B3 Ràdio és entreteniment.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: Thursday. On a Thursday, nobody wouldn't go.
1: 1:53, és dimecres, són pràcticament les dues, que falten uns minuts, i tal que és la nostra secció preferida. Cor que topes.

0: Mira que mos hem retrobat ja a la redacció, hi estem moltes hores, també en antena, però me feia molta il·lusió retrobar-me amb aquesta secció. Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Cor que t'ho perds.
1: Sí, no hem deixat de córrer, tot i que tu no hi fossis. Hem fet quilòmetres i quilòmetres per totes les Balears, en les diferents curses.
0: Has enganxat amb Miki o no?
1: En Miki ja està enganxat a córrer des de fa temps. Ell és el número 1 esportista de la redacció.
0: És veritat que sí,
1: no?
0: Jo crec que eres tu i no sé si t'està ara.
1: Va per davant de nosaltres dues, d'en Fuster, d'en
0: Fanga... Jo era, però estic a una altra era.
1: Clar, no, no. Tots ara mateix lidera rànquing. Però sí, hem passat per totes les curses, tots els que han pogut, perquè ja sabeu que el calendari ve sempre farcit i el que fem cada dimecres aquí a Cor que t'ho perds és triar una d'elles i jo no ho he pogut evitar, triar aquesta setmana, perquè diumenge hi ha una cursa que és per corredors i per corredores, però també per animals.
0: Mira, és una imatge que veiem molt en el dia a dia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, gent que surt a córrer.
0: Treure a passejar la mascota, aprofitar per anar a córrer.
1: Sí, tot i que he de dir que està molt bé, però si l'animal vol. És
0: a dir,
1: n'hi ha algun que els ous pobrets també necessiten aturar,
0: ensumar... No, Òscar, esteu, què tal?
1: No, el meu ja no està per córrer, ja té 13 anys i encara així cor, però és veritat que és una cosa habitual veure que els animals els agrada córrer, sentir-se lliures, i trobo que és una iniciativa molt xula que va néixer l'any passat, a la segona edició, xerram de la cursa Proven estar animal Ciutat de Palma 2026, serà aquest diumenge, part de la mà, a les 10 del matí, organitzada per l'Ajuntament, per l'associació Peluditos de Son Reus, per fomentar també un poc l'adopció d'aquests animals tan necessitats, també en benefici i poden, té un caràcter solidari per això, no?, per ajudar en aquests animalets abandonats, i per tant és una cita especial i diferent que volen saber com va sorgir i com va anar també la primera edició l'any passat. Ens ho ha contat avui en Baldomero Oliver des del Club Maratón Mallorca, el sentim.
2: Esta idea nació de l'àrea de benestar animal del Ayuntamiento de Palma, concretamente el año pasado, y de la asociación Peluditos. Poco a poco se le fue dando forma y va a sortir pues, que teníamos una carrera pro benestar animal a la nostra ciutat. Esa cosa va anar bé, va ser una experiència, diguéssim, un poc, no difícil, però sí una mica més diferent de lo que és habitual per nosaltres el tema de fer carreres, perquè hem de comptar pues, que se fa amb una persona que du una mascota, que pot ser un cao, pot ser pues, el que tingui a casa seva, un mos o el que sigui, però clar, l'ha de fer amb ell. O sigui, han d'anar de qualque manera cordades.
1: Han d'anar fermats, com és evident, i aferrats a la seva madona, al seu amo, no? I han de córrer 2,5 o 5 quilòmetres. El circuit és de 2,5 en sortida i arribada als jardins del Parc de la Mà, per tant, un lloc idíl·lic, com dèiem, només per allà, no surt del perímetre de lo que és el Parc de la Mà. Ens conta més detalls en Baldo de lo que és el circuit i avituallaments, que evidentment han de tenir, els canets, les cosetes, han de també tenir per veure aigua si se cansen.
2: El recorregut se fa en el Parc de la Mà, és un circuit de 2,5 quilòmetres dins de tot la part peatonal i sí, hi ha moments que potser qualque animal se comporta bé o se milloria, però sempre n'hi ha qualcú que se porti nerviós perquè hi ha altres animals i és un moment pues, que potser no estan acostumats a compartir la seva vida amb molt d'animals en el mateix moment, en la qual és, diguéssim, la possibilitat de que hi hagi pues, qualcú que estigui un poc nerviós, pues, també pues, implica un poc de cuidado. Tenim preparat el tema d'ambulàncies, per el que són les persones, però també hi ha un veterinari que s'encarregarà pues, que si hi ha qualque animal que té qualque cosa, pues, ho de pugui ajudar allà immediatament. Hem preparat també abeuradors, perquè també ells, si han de fer una carrera de 2,5 o 5 quilòmetres, pues, quan va acabar també puguin refrescar-se. En fi, se tracta de que els animals tinguin un dia i siguin protagonistes amb els seus cuidadors.
1: Idò, una jornada interessant de corredors, corredores i animals amb aquesta cursa Pro Benestar Animal Ciutat de Palma, diumenge matí, segona edició, per inscriure-vos a l'Elite Chip. Ja estan inscrites unes 200-300 persones, per tant, hi haurà molt de cans, però està tot ben organitzat, ben assegurat, perquè la sortida i l'arribada no hi hagi, perquè n'hi ha que no s'aduen bé, n'hi ha que hi ha cans que... Però no, serà xulo i a més els hi posen un dorsal a ells, també, una carrera diferent. diferent, en volíem parlar, la segona edició, això vol dir que va anar bé, i de ben segur que diumenge també anirà beníssim en aquesta segona edició de la cursa Pro Benestar Animal Ciutat de Palma, Club Marathon i l'Ajuntament i també Peluditors de Son Reus són a darrere d'aquesta cursa tan especial.
0: Serà molt xulo participar i també veure-ho. Marta, moltes gràcies.
1: De res, adéu.
0: I amb aquesta cursa, amb aquesta secció Cor que topes, acabam el programa d'avui, vos deixam en l'informatiu migdia i tornant demà a la 1.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Publicat en el BOE, el primer dels dos decrets d'habitatge aprovats ahir en Consell de Ministres, a priori el que concita més consens polític. Aquest text preveu que els desnonaments quedaran suspesos si l'inquilí paga el seu deute i que els denominats fons voltor, que no queden definits, no podran comprar fins 2028 un habitatge per davall del 70% del valor de mercat. Són algunes de les mesures incloses en aquesta primera norma, que entraran en vigor demà i que estan en espera de ser convalidades divendres en el ple extraordinari, on el govern espanyol encara no té fermats els suports. El segon decret, el més polèmic i que desperta més recels encara, inclou la pròrroga automàtica dels lloguers, que ve acompanyada d'una mesura que avui omple titulars arreu. Obliga el propietari a indemnitzar el llogater amb un any sencer de renda si decideix rescindir-li el contracte sense justificació. Una norma que podria tenir una vida ben efímera, ja que no es publicarà fins demà i si el Congrés no la convalida divendres, expirarà, per tant, abans de fer-ho. Avui són molts polítics, periodistes, juristes, afectats directes que intenten desgranar la informació sobre aquests decrets, que marquen un dia més l'actualitat. En uns minuts vos n'explicam les principals claus. Abans, però, avancem altres titulars d'aquest dimecres 30 de setembre amb Marta Puyalto i Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Nova campanya d'immunització contra la grip.
2: Dilluns arrenca amb la vacunació primer a escoles i residències i a partir de dia 19 per tota la població. Enguany, amb novetats, s'amplia la vacunació infantil i es reforça la protecció dels més vulnerables.
1: Més rebaixa per als menús dels universitaris.
3: A partir de demà, els estudiants pagaran 6,85 euros per un menú complet i 4,30 pel mig menú, un 10% manco que ara. D'aquesta manera, la UIB ha passat de ser la que tenia l'oferta de dinar més cars de l'Estat fa dos anys a situar-se per davall de la mitjana espanyola.
1: 40 milions d'euros destinats al cicle de l'aigua.
2: El govern anuncia que ha destinat aquest pressupost procedent de l'ecotaxa a 14 projectes d'abastiment, depuració i reutilització hídrica. Una de les actuacions destacades, l'ampliació de la desaladora d'Andratx.
1: Ceuta, dos mesos d'atenció social.
3: Amnistia Internacional ha denunciat pallisses, maltractaments i assetjament als migrants que encara hi són després d'entrar-hi massivament el 30 i 31 de juliol. Mentrestant, el president de Ceuta assegura a l'Audiència Nacional que aquells dies va intentar comunicar-se amb Pedro Sánchez fins a 10 vegades.
1: I quan siguin les dues i mitja, ja ho sabeu, arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, un turista britànic de 53 anys ha mort a una coneguda discoteca de Sant Antoni. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Va ser al voltant de les 12 i mitja de la nit de diumenge a dilluns a la discoteca Pike, situada a prop de la zona de Can Tomàs. Quan els sanitaris van arribar, l'home ja estava en parada respiratòria, tot intentar-ho no el van poder salvar la vida. Segons la Guàrdia Civil, tot apunta al consum d'estupefaents entre les causes de la mort, tot i que estan pendents del resultat de l'autòpsia.
1: A Mallorca, les obres de millora i rehabilitació de la plaça Major de Palma començaran el primer trimestre de l'any que ve. Guillermo Ortega, bon dia.
5: Bon dia. Està previst que durin gairebé dos anys i el cost de les obres fregarà el 1,5 milió d'euros. Les actuacions recuperaran les galeries subterrànies que es convertiran en un gran pati obert connectat a la ciutat. El nou espai incorporarà nous usos, però preservarà la identitat de la plaça.
1: A Menorca, avui finalitza el servei de bus a Macarella. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Coincidint amb el darrer dia del mes de setembre, s'acaba la ruta que durant l'estiu ha estat l'única manera d'accedir a l'emblemàtica platja de la costa sud de Ciutadella, un servei que ha estat vigent durant 4 mesos des del passat 1 de juny i que cada any transporta milers de passatgers. A partir de demà, doncs, ja es podrà accedir de nou amb vehicle privat.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Pel que fa als esports, Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia.
1: El Reial Mallorca ja prepara el partit contra el Girona i ho fa amb les baixes confirmades de llarga durada de Morlanes i Antonio Roca.
7: Les lesions d'aquests dos futbolistes són greus i no es descarta que hagin de passar finalment per la sala d'operacions. Morlanes pateix una lesió als lligaments del turmell esquerre i Roca té afectats els isquiotibials de la cama esquerra. El primer partit que es perdran serà el de diumenge a Girona, corresponent a una vuitena jornada que s'ha començat a preparar avui matí a Son Vivi Loni. I a la Lliga de les Nacions, segona victòria de la selecció espanyola, que lidera el seu grup amb 6 punts, i és que el combinat nacional va guanyar per 4-1 a Croàcia amb dos gols de Lamine Yamal, un de Marc Pubill i un altre de Nico Williams.
1: I a les 2:05 és moment de tenir la informació sobre el temps. Bon dia.
8: Bon dia. Avui tenim un dia ennigulat a totes les illes, uns núvols que ens acompanyaran per la resta d'aquesta jornada. El vent bufa de xaloc i ho fa moderat en el sector de Menorca, on tenim la mà més alterada. I quant a la temperatura, no esperen gran canvis respecte d'ahir. La màxima avui tornarà a girar entre els 28 i 32 graus aproximadament. Ara bé, demà ens espera una jornada més inestable. Tornarem a tenir un dia tapat i a partir del capvespre, precipitacions irregulars, però que podran ser intenses sobretot a punts de Menorca, així com també al centre nord i ponent de Mallorca. El vent bufarà amb més intensitat a partir del migdia de tramuntana i de gregal i ens deixarà un onatge més intens a la costa exposada. I tot això estarà acompanyat per una certa baixada de la temperatura màxima.
1: Gràcies, Pedro Roger, des del Servei Meteorològic d'IB3. Bernat Nadal és al control tècnic. Són les 2:06.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Avui, jornada de reaccions després que el Butlletí Oficial de l'Estat hagi publicat un dels dos reials decrets de llei d'habitatge aprovats ahir en Consell de Ministres. El segon, el més polèmic, que recull la renovació automàtica dels contractes, no s'ha inclòs al BOE d'avui, tot i que diversos mitjans publiquen ja un esborrany amb un contingut que en tot cas de moment no és oficial. Pel que fa al primer, el que inclou el gruix de les mesures, avui tots els afectats, des d'inquilins, propietaris, serveis jurídics, mitjans de comunicació i també partits polítics, han passat al matí mirant amb lupa el text i a l'espera de que divendres sigui sotmès a votació al Congrés.
2: Avui és dia de llegir atentament la lletra petita dels titulars avançats molt sumàriament ahir. Entre d'altres, es matisa la prohibició de compra de pisos de fons voltor perquè el text publicat al BOE apunta que només es limiten en cas que l'operació sigui gratuïta o per un preu inferior al 70% del valor de mercat per a evitar així operacions especulatives. Pel que fa a la resta de propietaris, els petits podran desgravar-se tot l'IRPF si renoven el contracte de lloguer al mateix inquilí amb una rebaixa d'un 5%. A més, tots aquells que tinguin un contracte que expiri abans del 2029 poden sol·licitar una pròrroga de fins a 2 anys sense que el propietari apugi el preu del lloguer. Això només s'aplicarà si el llogater està al corrent del pagament de la renda i no s'ha retardat en cap abonament durant els 8 mesos anteriors a la pròrroga. Pel que fa als desnonaments, el BOE efectivament recull que una empresa o fons voltor no podrà fer fora inquilins vulnerables fins al 2031, sempre que siguin vulnerables.
1: I què passa amb els desnonaments promoguts per un petit propietari o un particular? I aquí ve una altra de les novetats que afecta directament les arques públiques i que fins ara no s'havia detallat. Es tracta del mecanisme de l'enervació extraordinària.
2: La seva activació atura automàticament el procés de desnonaments de persones vulnerables per part de particulars. La comunitat té 2 mesos per trobar una alternativa de residència digna. Si en aquest termini l'administració no troba pisos disponibles, haurà de fer-se càrrec de tot el deute adquirit per l'inquilí vulnerable i, a més, haurà d'abonar les mensualitats mentre continuï tenint aquesta condició perquè continuarà resident al pis.
1: Tot això es recull en el decret publicat avui. Falta encara per publicar-se el segon, el de les pròrrogues automàtiques dels contractes. Previsiblement, aquest text no serà públic i oficial fins demà, tot i que avui ja acord per totes les redaccions un esborrany del que incloure. I entre els punts més polèmics, el que obliga el propietari a indemnitzar amb 12 mensualitats l'inquilí si decideix no renovar el lloguer per una de les causes justificades.
2: Que són bàsicament que el propietari necessiti recuperar el pis per ell o per algun familiar fins al segon grau de consanguinitat. També pot extingir el contracte si l'arrendatari no ha residit en la propietat durant més de 6 mesos en el darrer any o si l'inquilí disposa d'altre habitatge disponible en el mateix municipi. Així tot, encara que es compleixin aquestes condicions, si el propietari vol recuperar el pis, haurà de donar un preavís amb 6 mesos d'antelació. En canvi, si és l'inquilí el que no vol seguir amb el lloguer, haurà de comunicar-ho com a mínim 2 mesos abans. En cas contrari, els contractes es prorrogaran automàticament amb les mateixes condicions en un termini de 5 anys si l'arrendador és una persona física i 7 si és una empresa.
1: Aquest és el detall de les mesures aprovades o en camí d'aprovar-se per frenar la crisi de l'habitatge, però el cert és que en aquesta hora encara no se sap si de fet es podran aplicar, ja que el govern de coalició no té garantits els suports necessaris perquè rebin el vistiplau divendres en el ple.
2: De fet, l'executiu de Pedro Sánchez no té fermats ni els vots dels socis d'investidura, segons s'ha pogut constatar durant la sessió de control al Congrés dels Diputats, en una jornada marcada per l'absència del president espanyol. Les incògnites principals que faran Podem i Junts són Jone Belarra, de la formació morada, i Marta Madrenas, del partit independentista.
9: Ya vale, esta vez no va a colar. Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo.
10: Senyora ministra, si el caos que hi vam veure en aquella roda de premsa s'ha traslladat als reials decrets, tenim un problema molt més greu que el seu cacau.
2: Més conciliadora ha estat Maribel Vaquero, del PNB, que ha dit que no faran política de trinxera.
11: Negociación, no imposición. Porque hay grupos que parecen más empeñados en alimentar el desacuerdo que encontrar soluciones.
2: El govern espanyol, per part seva, els demana responsabilitat aquest divendres a l'hora de votar. Així ho han fet tant el vicepresident Carlos Cuerpo com la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
12: Yo espero altura de miras. Seamos capaces de ver todas esas bondades.
13: Empecemos por el viernes. Seamos responsables con nuestro voto el viernes. Si no se aprueban las medidas, no hay escudo hasta 2030, no existen límites a la compra especulativa, no hay control al alquiler de temporada de habitaciones y no hay ahorro para 1,6 millones de inquilinos.
1: Qui en principi votarà sí és Esquerra Republicana, però dèiem en principi perquè Junqueras ha dit a primera hora que sí i després Rufián ha matisat.
14: Vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, hay que mirarlos a contraluz por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto es recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
1: Els que han confirmat el no són Vox i el PP, que ho han deixat ben clar.
2: De fet, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, considera que els decrets són una estafa.
15: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente derogando el anterior y los dos lo somete a votación de las Cortes es un gobierno tramposo. Yo no voy a engañar a los españoles.
1: Continuem parlant del Reial Decret de Llei d'Habitatge, el primer, el que ha sortit publicat en el BOE, que també afecta els prop de 24.000 habitatges turístics que hi ha a les Balears, perquè els seus clients passaran a pagar un IVA del 10% quan fins ara aquests establiments estaven exempts. La patronal Aptur, però, assegura que la mesura és positiva i, de fet, part del sector ja la reclamava.
2: El seu president, Toni Barceló, assegura que, tot i que en un primer moment l'increment d'impostos pot semblar una mesura negativa, el sector, sobretot els petits propietaris, el beneficiarà perquè els permetrà desgravar-se despeses que fins ara no podien.
16: Aunque a primera vista pareix que és una mesura, sobretot la de si va del 10%, si ens pugui perjudicar, crec que a la llarga no serà així, perquè part del sector és una petició que du anys fent per tenir si va del 10%. Això farà que els propietaris, encara els diferents petits propietaris, que és un cost afegit, els donarà més facilitat a l'hora de poder desgravar despeses.
2: El president d'Aptur tampoc creu que el fet d'abonar un IVA d'un 10% als resti clients és una proporció moderada que tindrà l'impacte mínim en els preus dels allotjaments i que, a més, s'aplicarà igualment a la resta de l'Estat.
1: El rebombori ciutadà, mentrestant, no afluixa. De fet, a l'acampada de la plaça Espanya de Palma ja hi ha el doble de tendes que ahir. Si el primer dia es comptabilitzaven 8 tendes de campanya i una 20ena de persones, avui ja eren una 40ena dins un 20 embalats. Els manifestants asseguren que continuen continuen amb la mobilització perquè consideren que els decrets són insuficients i que arriben tard.
2: Els convocants animen a la ciutadania a mobilitzar-se i a sumar-se a l'acampada. Diuen que les mesures impulsades pel govern espanyol són un pegat que no soluciona els problemes reals per accedir a un habitatge.
17: Ja som més que ahir, però som menys que demà, així que animàvem moltíssima la gent a venir i que realment la pressió social pues, impulsa un canvi, sí, estic segura que sí.
18: Les mesures són un parche. Són un parche per dir que han fet alguna cosa, que no serveixen per res i que és una forma de posar-se una medalla.
19: Si ara mateix estic aquí és perquè crec que no s'està fent completament res i que necessitem que hi hagi qualcú que ens representi d'alguna manera, perquè és una vergonya que des de que tens 18 anys fins que te mors no puguis tenir una casa per tu mateix. O sigui, és vergonyós.
20: La situació ha arribat a uns punts crítics ja des de fa mesos i ara fer una política de començar a plantejar si aturar la situació, macho, arribant tard.
2: Avui a hora baixa es tornaran a reunir en assemblea per decidir més accions.
1: A Barcelona s'ha unit a les acampades a diferents ciutats de l'Estat per demanar una solució a la crisi de l'habitatge. Un centenar de persones han fet nit a la plaça de Catalunya. A Madrid, mentrestant, ja han passat la quarta nit a la Puerta del Sol i a Sevilla cada vegada hi acampen més persones.
2: Els sindicats de llogateres han manifestat la seva satisfacció perquè Mari Carmen podrà tornar a casa seva, tot i que reclamen un canvi legislatiu i un decret d'habitatge que encara està pendent d'aprovar-se i anuncien mobilitzacions per a aquest cap de setmana.
1: A Menorca no hi ha acampada, però s'han convocat noves mobilitzacions aquest cap de setmana per reclamar el dret a un habitatge.
2: La plataforma per un habitatge digne ha anunciat concentracions per aquest dissabte a Mahó i a Ciutadella, unes protestes que es faran davant dels respectius ajuntaments entre les 7 del capvespre i les 10 de la nit.
1: I doncs, en tot aquest context, avui s'han viscut moments de molta tensió durant precisament el desnonament de diverses persones al centre de Mahó.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: I és que la Policia Nacional l'ha hagut de tallar al carrer Camí des Castell durant tot el matí per la intervenció de l'autoritat judicial. Entre els desallotjats hi ha un infant d'11 mesos, Axel.
6: La comitiva judicial ha arribat a les 11, manco 20 del matí, i han pogut accedir a l'habitatge escortats per la Policia Nacional, que havia tallat el carrer des de la primera hora. De l'edifici han sortit 5 persones i també un nadó d'11 mesos, però expliquen que hi vivia més gent.
21: El desahucio viene para mí, no es para todos los que viven ahí. Hay personas con discapacidades físicas y mentales, y un niño, una niña menor que también se nació en la misma vivienda. Hay de Cuba, hay de Guinea Ecuatorial, de Guinea Española, hay paraguayos, hay españoles.
6: L'edifici, propietat de Solvia, és el nombre 66 del Camí des Castell. Dos pisos i una planta baixa que els habitants havien connectat rompent els sostres. En una primera inspecció, la comitiva judicial ha descrit l'habitatge com un espai no digne per viure-hi, amb molt poca higiene, zones apuntalades i sense llum ni aigua corrent. Entre els afectats hi ha una persona que no pagava lloguer feia 7 anys i havia rellogat l'immoble a d'altres.
22: Yo no he tenido un contrato, pero la persona que me lo contrató con que no era su casa. Yo he vivido aquí 14 años. Estaba para cumplirme 15 años el mes que viene, día 2, porque me lo alquiló un español.
21: Yo pido que me lo venden o que me lo alquilan con opción de compra. Si niegan a alquilar y dice la venta, estoy solicitando la venta para que me lo venden. Estoy tratando ahora con Sovina. Y con la IBABI, porque según IBABI todavía no tienen alternativa.
6: El procés judicial d'aquest desnonament va iniciar-se l'any 2021 i els serveis socials han fet seguiment de la situació de les persones que hi residien. Els testimonis consultats expliquen que no tenen cap altre lloc on anar.
1: La crisi de l'habitatge, la crisi residencial, té moltíssimes derivades i el sensellarisme n'és una. Avui vespre, de fet, es durà a terme el primer recompte de persones que viuen sense llar a les Balears. L'objectiu és obtenir una radiografia fidel de la realitat que es viu a l'arxipèlag per conèixer millor els perfils dels afectats i quines problemàtiques socials tenen associades.
2: El sociòleg David Abril, que és el coordinador del projecte de recerca que realitzen de manera conjunta la UIB i la xarxa d'inclusió, explica que les darreres xifres de què disposen són del 2024 i indiquen que hi ha 400 persones en situació d'exclusió residencial. Ara, però, aniran més enllà.
3: ens permetran justament això, no? Veure no només situacions observables a simple vista de gent en situació de carrer, sinó això, amb altres tipus de situacions que hi són, no? Que són situacions d'habitatge precari, insegur, inadequat, no? I que fins i tot compten amb els seus indicadors a nivell europeu, però que fins ara no s'havien pogut comptar, no? Com deia, cotxes, vehicles, caravanes, a vegades furgonetes de feina, xaboles o infrahabitatge.
2: Abril considera que les dades obtingudes poden ser útils tant per les administracions a l'hora de determinar quines polítiques desenvolupar per fer front a la situació.
1: I avui hem sabut que 8 de cada 10 espanyols creuen que les opcions per aconseguir un primer habitatge empitjoraran o es mantindran igual de malament els pròxims anys. En concret, parlam d'un 83% de la població, segons les dades de l'estudi sobre l'estat del benestar que ha publicat avui mateix el Centre d'Investigacions Sociològiques.
2: Aquest informe del CIS, elaborat a partir de més de 6.000 entrevistes fetes aquest mes de setembre, mostra un pessimisme clar. Un 68% dels enquestats afirma que el dret a un habitatge digne només està garantit per uns quants, una percepció molt similar a la que tenen sobre el medi ambient, ja que 6 de cada 10 ciutadans pensen que només una part de la societat pot viure en un entorn adequat.
4: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Són les 2:21. El repàs a l'actualitat passa avui també per la plana econòmica. I atenció, perquè la bonificació de 20 cèntims que s'aplicarà als carburants a partir de demà, pel decret anticrisi aprovat pel govern espanyol, no es notarà de forma homogènia a totes les benzineres. Això perquè els descomptes no s'apliquen als estocs que tenien les estacions de servei.
2: Per tant, les benzineres les aniran aplicant en funció de si el combustible que tenen l'han comprat abans o després de l'aprovació del decret. Així, segons el president de les estacions de servei, Joan Maians, durant uns dies veurem preus desiguals.
5: Durant diversos dies hi haurà un ball de preus, però aquest ball de preus és conseqüència d'això, de que el Real Decret no contempla una compensació perquè demà poguéssim tots aplicar aquesta bonificació. Com que no ho contempla, l'haurem d'aplicar de manera gradual, així que nosaltres aniguem fent comanda.
1: I ho dèiem també en titulars, els menús dels estudiants de la Universitat de les Illes seran un 10% més barats a partir de demà. Amb aquesta mesura, el preu del menú complet costarà 6,85 euros, gairebé un euro manco que el curs passat. És la segona baixada consecutiva i d'aquesta manera el menú de la universitat ha passat de ser el més car de l'estat fa 2 anys a situar-se per davall de la mitjana espanyola.
2: El preu del menú complet a les cafeteries de la UIB costarà, per tant, 6,85 euros i mig menú, 4,5. Fins ara, després de la limitació de preus aplicada al curs passat, el cost era de 7,55 euros i de 5, respectivament. La Conselleria d'Educació va aportar 150.000 euros el curs passat per fer possible aquest descens de preus. Suposa una rebaixa del 10%. És el conseller Antoni Berg.
23: D'aquesta manera, fem una reducció que també va en consonància en sotopal del preu de menjador escolar públic que nosaltres ja vàrem establir l'any 24, curs 24-25, a tots els centres educatius de les Illes Balears.
2: Fa 2 anys el preu del menú complet en algunes de les cafeteries de la universitat arribava als 10 euros. El topall d'enguany suposa facilitar-ne l'accés per pal·liar l'elevat cost de vida a les Balears. Jaume Carota és el rector de la universitat.
24: Per què? Bueno, doncs perquè el cost de la vida a les Illes, com tothom sap, doncs no és precisament baix. I no teníem cap mena de subvenció, eren preus de mercat adaptats al campus.
1: Va ser el Consell d'Estudiants el que va sol·licitar el 2024 la rebaixa del menú de les cafeteries de la universitat, que ara celebra en Francisco Espín, és vocal d'aquest Consell.
25: Nosotros escuchábamos a los estudiantes, nos hacían llegar que se les dificultaba mucho poder hacer un día a día en la universidad al no poderse quedar a comer por el precio tan alto que suponía el precio de los menús. Y bueno, en este proceso de escucha con el director general, bueno, trabajando poco a poco, se ha conseguido esta medida de la que se beneficiarán cientos de estudiantes cada día.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Dilluns comença la vacunació de la grip a les escoles entre l'alumnat del segon cicle d'infants, entre aquells que tenen entre 3 i 5 anys. La unitat mòbil de vacunació anirà a 351 centres educatius de les Illes. Dilluns també es començarà a immunitzar la població que viu a residències i rep atenció a domicili.
2: A partir del pròxim dia 19 d'octubre, la vacunació s'estendrà a la resta de la població. Enguany hi ha novetats. Salut vol immunitzar contra el virus respiratori sincicial la població de 60 anys o més que viu a residències. A més, s'amplia la vacunació entre la població infantil fins als 11 anys. La consellera de Salut, Manuela García, fa una crida a la vacunació de la grip, sobretot entre les persones grans.
7: Es muy devastador los efectos finales de pérdida de autonomía, de pérdida de masa muscular, de pérdida de movilidad que pueden tener, ¿no? Además, la vacunación previene los infartos, previene los ictus. Hay datos en que demuestran que ictus e infarto disminuyen en las personas que se han vacunado entre un 50 y un 60%.
2: Salut ha comprat més de 290.000 vacunes contra la grip. L'any passat es va aconseguir vacunar el 43% de la població diana, són 3 punts i mig més que l'anterior campanya. Però la conselleria no es conforma i vol millorar les xifres. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha dit que un dels col·lectius en què s'incidirà és entre els sanitaris.
8: Enguany continuem amb una estratègia de promoure i d'incentivar la vacunació entre els professionals sanitaris. Fem molta formació, empoderam realment, o intentam com a líders a la recomanació, apel·lam a la deontologia mèdica.
2: La immunització dels nounats contra els virus que causen els quadres de bronquiolitis greus començarà demà a tots els hospitals públics i també a les clíniques privades.
1: D'altra banda, l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes, l'IDISBA, acosta la ciència a l'alumnat de les Illes a través d'un seguit de tallers. L'objectiu és estimular la recerca des d'edats primerenques.
2: Els centres educatius que vulguin participar en el projecte, que té com a objectiu acostar la recerca en salut a l'alumnat, ho poden sol·licitar a través de l'IDISBA. Són la consellera de Salut, Manuela García, i el conseller d'Educació, Antoni Vera.
9: Yo creo que tenemos que cambiar el paradigma. Cuando yo estudiaba en el colegio nadie me habló de investigación, es más, en el bachillerato nadie me habló de investigación y cuando llegué a la carrera la investigación la descubrí yo después, una vez terminada. Por lo tanto, eso tiene que cambiar y la manera de hacerlo cambiar es cambiar desde los primeros momentos, ¿no? Desde la más tierna edad.
10: Donamos el suport a salut perquè lo que és important és apropar la recerca des de les edats més primerenques en els escolars.
2: Avui l'alumnat de primària de l'escola Costa i Llobera de Marratxí ha participat en un taller sobre la sang i la seva funció. És l'alumna Mar Palmer de segon d'infantil.
11: Hem fet un experiment amb sang i també m'han fet un microscopi que veiem les coses petites. Havíem posat unes sang amb dos cristalls i amb veït en el microscopi.
2: A més de tallers pel cicle d'infantil, el programa de recerca de l'IDISBA també ofereix contingut formatiu per a l'alumnat de secundària.
0: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha declarat avui com a testimoni davant l'Audiència Nacional on s'investiga l'entrada massiva de milers de persones des del Marroc. A la sortida del jutjat, Vives ha ratificat que havia demanat ajuda a Madrid dies abans dels fets perquè havien detectat un increment notable d'arribades.
2: Una alerta que, segons ell, l'executiu de l'Estat va ignorar. El president ha qualificat els fets directament d'invasió.
12: Hubo intentos de 10 intentos de comunicarnos con el presidente del gobierno a través de llamadas y de mensajes. De estos 10 intentos fructificaron. En cuanto que tuvimos respuesta, 3.
2: Una declaració que arriba només dos dies després de la dimissió del delegat del govern espanyol a Ceuta, que també va assegurar haver avisat Madrid setmanes abans de la mobilització a l'altre costat de la frontera.
1: I avui, que fa dos mesos de l'accés irregular i massiu de persones migrants a Ceuta, l'ONG Amnistia Internacional ha denunciat tortures, també vexacions per part de militars espanyols als migrants que encara romanen a la ciutat autònoma.
2: L'ONG ha donat a conèixer documentalment el resultat d'una visita que feren del 10 al 15 de setembre a Ceuta, on varen entrevistar més de 65 persones i es varen reunir amb altres organitzacions, la Fiscalia i representants del govern de la ciutat autònoma.
1: I a la plana internacional hem de parlar del manco 440 persones que han estat arrestades en unes noves protestes estudiantils de França.
2: Milers de persones han sortit als carrers de tot el territori francès per reclamar més mitjans en l'àmbit de l'educació. Aquestes protestes s'han unit a la vaga de treballadors del sector públic. Les autoritats han xifrat en 300.000 els manifestants que han participat en totes les protestes.
1: Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Bon dia, Menorca. Enmig de decrets d'habitatge, mobilitzacions socials, acampades i protestes arran del cas Mari Carmen i una crisi habitacional a l'alça, avui matí s'ha efectuat un desnonament al centre de Mó, un edifici propietat d'un banc on hi residien una vintena de persones en condicions insalubres. Ara mateix, de fet, s'està buidant per part d'una empresa especialitzada després de la intervenció policial i judicial. Tot d'una, en donar més detalls.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
13: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
6: Entrem en matèria. Moments de molta tensió durant el desnonament de diverses persones al centre de Mahó. La Policia Nacional ha hagut de tallar el carrer Camí des Castell durant tot el matí per la intervenció de l'autoritat judicial. Entre els desallotjats hi ha un infant d'11 mesos. La comitiva hi ha arribat a les 11:20 del matí i ha pogut accedir a l'habitatge, això sí, escortada per la Policia Nacional, que havia tallat el carrer des de primera hora. De l'edifici n'han sortit 5 persones i un nadó d'11 mesos, però expliquen que hi vivia més gent. Uchena Emanuel és un dels afectats.
21: El desahucio viene para mí, no es para todo lo que viven ahí. Hay personas con discapacidades físicas y mentales, y un niño, una niña menor que también se nacieron en la misma vivienda. Hay de Cuba, hay de Guinea Ecuatorial, de Guinea Españolas, hay paraguayos, hay españoles.
6: L'edifici, propietat de Solvia, és el nombre 66 del Camí des Castell. Dos pisos i una planta baixa que els habitants havien connectat, rompent els sostres. En una primera inspecció, la comitiva judicial ha descrit l'habitatge com un espai no digne per viure-hi, amb molt poca higiene, zones apuntalades i també sense llum ni aigua corrent. Entre els afectats hi ha un home que no pagava lloguer feia 7 anys i havia rellogat l'immoble d'altres persones. Sentim Thais Ndong i, de nou, Uchena Emanuel.
22: Yo no he tenido un contrato, pero la persona que me lo contrató con que no era su casa. Yo he vivido aquí 14 años. Estaba para cumplirme 15 años el mes que viene, día 2, porque me lo alquiló un español.
21: Yo pido que me lo venden o que me lo alquilan con opción de compra. Si niegan a alquilar y dice la venta, estoy solicitando la venta para que me lo venden, Estoy tratando ahora con el Sovia, Sovina y con la IBABI, porque según IBABI todavía no tiene, que no tienen alternativa.
6: Els serveis socials han proposat traslladar-los a la casa d'acollida a una de les persones majors afectades, mentre que el bebè i la mare estaran 3 dies a un hotel perquè, diuen, tenen recursos. El procés judicial d'aquest desnonament va iniciar-se el 2021 i els serveis socials han fet seguiment de la situació de les persones que hi resideixen. Els testimonis consultats expliquen que no tenen cap altre lloc on anar.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
6: Seguim parlant de la crisi habitacional, convocades mobilitzacions ciutadanes a Menorca per reclamar el dret a un habitatge digne. La plataforma que porta aquest nom ha anunciat concentracions per aquest dissabte, tant a Mó com a Ciutadella, unes protestes que es faran davant els respectius ajuntaments entre les 7 del capvespre i les 10 de la nit. Els organitzadors han convocat aquestes mobilitzacions arran del doble decret estatal anunciat després de l'impacte social pel desnonament de Mari Carmen. Aquestes protestes arriben precisament poques hores després que el Consell de Ministres hagi aprovat 2 normes per ampliar la protecció davant els desnonaments fins a l'any 2030 i per prorrogar 2 anys els contractes de lloguer vigents que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Durant l'acte, la plataforma també té previst clamar diferents lemes en defensa d'un habitatge digne. I seguim parlant d'habitatges perquè Mó disposarà de 8 habitatges de protecció oficial nous a l'edifici de l'estació d'autobusos. L'IBABI reconvertirà en pisos la primera i la segona planta, 2 espais que es van construir com a locals comercials però que no s'han arribat a emprar mai. Gemma Carrasco.
14: L'any passat se'n va autoritzar el canvi d'ús de comercial a residencial i la declaració d'interès general n'ha permès agilitzar la tramitació. El conseller d'Habitatge ha destacat precisament la rapidesa en què s'ha pogut impulsar el projecte. És José Luis Mateo, l'escoltam.
15: Se trata de un edificio que en su momento construyó SFM, Servicios Ferroviarios de Mallorca, y se cedió ese edificio al IBABI, y en este caso, en estas 2 primeras plantas que estaban, eran edificios de una plantas de oficina que estaven sin usar, sin utilizar, pues se van a construir estas 8 viviendas.
14: Els 8 pisos tindran entre 45 i 50 metres quadrats i 2 habitacions. La inversió prevista és d'uns 750.000 euros i les obres podrien començar a principis de l'any que ve amb un termini d'execució de 10 mesos. Per accedir als habitatges serà necessari, això sí, acreditar almenys 5 anys d'empadronament al municipi Albala de Mahó, Héctor Pons.
16: En aquest moment, sumant els 8 d'avui, tenim 87 habitatges públics que estan en tramitació amb IBABI, però tenim també aquest centenar de catissa que hem de treballar per també definir i poder avançar.
14: A la tercera planta de l'edifici ja hi ha 8 habitatges, de manera que una vegada acabada aquesta actuació, l'immoble en comptarà amb un total de 16.
6: Gràcies, Gemma Carrasco. On ja són una realitat són es Castell, concretament la nova promoció de pisos del Clot de Santana. 157 persones aspiren a un dels 35 pisos públics. S'ha fet públic ja el llistat dels adjudicataris. El 54% són menors de 35 anys i la resta majors de 65. Uns pisos que es van començar a construir l'abril del 23, és a dir, fa 3 anys i mig. Tot i que el termini inicial de les obres era de 20 mesos, l'execució ha patit diverses demores.
0: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
6: Més qüestions. Avui finalitza el servei de bus a Macarella. Coincidint amb el darrer dia del mes de setembre, s'acaba la ruta que durant l'estiu ha estat l'única manera d'accedir a aquesta emblemàtica platja de la costa sud de Ciutadella. Un servei que ha estat vigent durant 4 mesos, des del passat 1 de juny, i que cada any transporta milers de passatgers. A partir de demà, doncs, ja s'hi podrà accedir de nou en vehicle privat. La mesura es va implantar el 2018 davant l'allau de cotxes que circulaven pels accessos i dificultaven les actuacions dels serveis d'emergència. De fet, les platges verges de Ciutadella han tancat cada dia l'accés perquè els aparcaments s'omplen al matí. Al juliol i a l'agost, Cala en Torqueta i Son Saura han tancat entre les 8 i les 9 del matí i durant tot el dia fins a les 7 del capvespre. La vall, això sí, ho feia més tard, cap al migdia. Pel que fa al servei d'informadors, ahir van finalitzar els operaris de les platges del Pilar i de Cala Mitjana. A Cala Mitjana, precisament, és on aquest estiu s'ha produït l'incident més destacable. 2 dels informadors van ser acomiadats immediatament en descobrir-se que feien pagar 5 euros als turistes per estacionar el vehicle quan l'aparcament és gratuït. La resta d'informadors finalitzen temporada el proper dia 15 d'octubre. I no deixem la mobilitat perquè els taxistes de l'illa han desconvocat in extremis l'aturada indefinida que tenien prevista a partir d'avui. Cristina Tomàs.
3: Han arribat a un acord aquest dimarts capvespre amb el Consell de Menorca que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni tampoc del manteniment. Asseguren que aquesta situació els ha provocat pèrdues d'atenció entre un 20 i un 25%. Sentim Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis de Menorca.
4: Lo que se refiere a actualización de las tarifas como tal, desde hace 13 años no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Esto qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
3: L'aturada que estava prevista a partir d'aquest dimecres i que ha quedat desconvocada havia de limitar serveis com les telefonades o la recollida de passatgers al carrer.
6: Gràcies, Cristina Tomàs. 2:40, obrim plana de succeïts. Detingut a Ciutadella més de 50 grams de cocaïna. La Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues després de localitzar-li més de mig quilo d'una substància que ell mateix va identificar com a cocaïna. Els fets van tenir lloc dilluns que vespre durant un control policial. Els agents van aturar un vehicle en què viatjaven un home i una dona i durant la inspecció l'home va lliurar dos embolcalls amb una substància blanca. En un dels paquets hi havia una pedra compacta i pols de la mateixa substància. El pes del conjunt va superar els 50 grams, fet que va motivar la seva detenció. La droga ha quedat ara a disposició del grup d'estupefaents que investiga els fets.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
6: 19 agents han rebut la creu al mèrit policial. S'han entregat també altres reconeixements en un acte celebrat aquest dimarts al Teatre Principal de Mó en l'entrega de les condecoracions als policies locals de l'illa. Un acte que ha seguit Ramiro López.
17: En Rafael Massanet fa 38 anys que és policia local de Mó. Ve d'una família vinculada durant més d'un segle a aquesta professió que va iniciar el seu rebesavi el 1912. Ara, ja a prop de la jubilació, mira enrere i valora el que més li ha portat del seu ofici, la proximitat amb el ciutadà. L'escoltam.
18: Em recordo ara treure una persona gran d'una casa que es pigava foc, treure-la jo mateix en braç, i aquell agraïment fins que aquella persona després va morir per edat.
17: Ell és un dels commemorats en l'acte organitzat pel govern aquest dimarts. També s'han entregat 19 creus al mèrit policial, a més d'altres mencions honorífiques. Antònia Maria Estarelles, consellera de Presidència, valora la feina dels policies locals.
19: Els que més tenen el contacte directe en el carrer, els que tenen el contacte dins les escoles, en el programa de policies tutors, els que tindran el contacte en el programa de festes segures que ara hem impulsat.
17: Els agents de policia local reivindiquen la necessitat d'ampliar plantilles. El govern destaca que tancaran la legislatura amb 700 policies nous, 50 d'aquests a Menorca. Escoltem de nou el policia Rafael Massanet i a la consellera de Presidència.
18: Tenim una certa edat i en poc temps ens anarem jubilant i necessitem reemplaç i sobredimensionament, necessitem més gent.
19: I aconseguir entre tot fites important, com més de 50 policies en el carrer quan acabi aquesta legislatura.
17: L'acte de condecoracions s'ha organitzat en el marc de la festivitat de Sant Rafel, patró de la policia local.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.

0: Gràcies, Ramiro López. Tram final d'aquest espai informatiu per explicar que aquest proper cap de setmana és de rebaixes comercials. Ciutadella acull la quarta fira Outlet que organitza l'Associació de Comerciants de Menorca. Ascome se celebra a la sala multifuncional, una quinzena de botigues hi participen oferint descomptes en productes com roba i complements, articles infantil, calçats i d'altres. La fira més inclourà activitats per als més petits durant tot el cap de setmana i diumenge hi actuarà el grup folklòric d'Esborn. A més, per cada compra en el comerç local s'oferirà un descompte per a les entrades als cinemes Moix Negre. I coincidint amb aquestes cites, Mercadal celebra també una nova edició, en aquest cas de la fira Stocks, una iniciativa que tindrà lloc durant el cap de setmana i que té com a objectiu dinamitzar l'activitat comercial del municipi i donar suport també al comerç local. Durant aquests dies, els establiments participants ofereixen productes amb descomptes i preus especials. Per complementar la proposta comercial, l'Associació de Comerciants d'Es Mercadal ha preparat també un programa d'activitats amb jocs infantils i una sessió de ball en línia oberta a tothom diumenge que vespre.
1: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.

Amb aquest apunt arribem un dia més a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin, però, que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
1: La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
3: En 14 minuts seran les 3. Marta Sampas, bon dia de nou.
4: Bon dia.
3: El Real Mallorca ja prepara el partit contra el Girona i ho fa amb les baixes confirmades de llarga durada de Morlanes i Antonio Roca.
4: Les lesions d'aquests dos futbolistes són greus i no es descarta finalment que hagin de passar per la sala d'operacions. Morlanes pateix una lesió als lligaments del turmell esquerre i Roca té afectats els isquiotibials de la cama esquerra. Això significaria que cap dels dos estaran disponibles per a Luis García durant un bon grapat de setmanes. El primer partit, de fet, que es perdran ja serà el de diumenge, Girona, corresponent, recordam, a una vuitena jornada que avui s'ha començat a preparar a Son Bibiloni. I seguint l'entrenament ha estat Toni Fuster. Toni, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Un primer minut entrenament a porta oberta amb un escalfament en pilota i exercicis de passada i precisió, mini porteries. La bona notícia és que hem pogut veure entrenant el porter Ivan Pichu-Cuellar després de l'accident domèstic que va patir l'altre dia. Ho ha fet al marge dels seus companys Toni Dols i Nil Torreguitart, els porters del filial. Ja s'està entrenant amb el grup Caldumbà Júnior.

0: Gerard Mateu diumenge en vol directe a Girona i tornarà després del partit.
1: Gràcies, Toni Fuster. El partit, com sempre, es podrà seguir en directe a IB3 Ràdio.
2: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
3: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
2: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
4: Bon dia, com estàu?
5: Bé, bé. Antoni Pablo Torres entra a l'àrea, però la torre remata el pal!
2: L'emoció del partit.
6: El pal!
2: I el post en l'opinió dels protagonistes.
7: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
2: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
8: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
2: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
9: Estàs a punt de covar-me.
10: Qui?
9: Que és emoció.
11: Què dius?
1: A la primera federació, l'Udeivissa, després de dues derrotes en les dues darreres jornades de Lliga, cercarà refer-se amb la sempre difícil visita a un líder. Aquest diumenge s'enfrontaran al Villarreal B. Javi Eslavas, un dels pocs jugadors que continuen de la temporada passada, i confien que el bon ambient i la feina que es fa durant la setmana pugui recollir els seus fruits. El sentim en declaracions avui al programa Esports 3.
12: Al final aquí, bueno, els jugadors també hem de fer el nostre paper, que és ajuntar-nos bé, fer bon grup, fer bon equip, i crec que en aquest camí estem, no? Al final els resultats són els que manen, però bueno, crec que n'hi ha bon grup i que si des del ben principi som una bona família, crec que podem fer coses grans.
1: Del rival de diumenge, el Villarreal B, Eslava confia en poder fer un bon partit i trencar així la bona dinàmica dels groguets.
12: És veritat que és un gran rival, un equip jove, un filial. Ja sabem com juguen aquest tipus d'equip. Crec que els podem fer un bon partit, competir-los bé. Ara mateix estan en bona dinàmica, està clar, si van primers és per alguna cosa. Però bueno, nosaltres estem en confiança i crec que més o menys sabem com li podem fer mal i com, doncs, parar les seves virtuts que tenen, que són moltes.
1: A la Lliga de les Nacions, segona victòria de la selecció espanyola que lidera el seu grup amb 6 punts. El combinat nacional va guanyar per 4-1 a Croàcia amb dos gols de Lamine Yamal, un de Marc Pubill i un altre de Nico Williams. Bon partit del conjunt que prepara Luis de la Fuente, que tot i així creu que encara hi ha coses que es poden millorar.
13: Però todavía moriríamos de éxito y no queremos hacerlo. Sí que pensábamos que ya esto es perfecto, que va. Llegará un día que alguien nos dará un tantarantán, nos ganará, y entonces empezaremos a hablar de lo contrario. Tampoc és això, però creo que se puede mejorar todavía.
1: Per altra banda, avui es jugarà la segona jornada de la Champions femenina amb representació balear. Quan falti un quart per a les 7, el Barça, amb Catacoll i Patrick Jarró, jugarà al camp de la Roma, mentre que l'Arsenal, amb Mariona Caldentei, visitarà el París Futbol Club. Per la mare de bàsquet, el Clat Sant Antoni arrencarà la temporada de Lliga de Segona FEB aquest dissabte davant el seu públic enfront del Bellicarló. L'objectiu, igual que els últims 3 anys, és l'ascens. David Ventura, bon dia.
14: Bon dia. Amb 5 jugadors i un nou entrenador, Boris Valibrea, el Clat Sant Antoni es presenta amb el bagatge de 3 triomfs en 3 partits a la Copa d'Espanya. El director tècnic Jordi Grimau adverteix que encara queda molta feina per fer.
15: Són 4 setmanes de preparació, el qual és molt poquet, i és difícil encara pensar en quin moment estem, no? Ens queda molt per davant. Estic content, sobretot pel nivell d'entrenament, per la qualitat, per la professionalitat.
14: A les últimes 3 temporades, el Clas s'ha quedat a les portes a l'ascens. L'objectiu és tornar-ho a intentar. Grimau valora el mèrit de tot el que s'ha fet fins ara.
15: M'encantaria jugar una quarta final i que seria un èxit. Crec que ja és història haver jugat 3 finals. Intentarem arribar a la quarta i aquest és l'únic objectiu que podem tenir ara. No tant arribar a la final, sinó fer un camí suficientment bo, com hem fet els últims anys.
14: La retrobada amb l'afició serà dissabte a les 7:30 de la tarda, al pavelló Siroco Sapedrera.
1: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha començat de manera immillorable la temporada. Les 3 jornades sense perdre i de 9 gols a favor suposen el millor inici golejador de la seva història. El Palma, sense participació, recordem, a la Champions aquesta temporada, aspira a ser campió d'hivern en el nou format de Lliga. Per aconseguir-ho, s'ha de continuar guanyant. Sentim el jugador del Palma, Lucau.
16: La gente va a empatar, va a perder partidos,
4: hasta ahora solo nosotros Jaén, todavía hemos ganado todos los partidos.

0: Rodrigo Cuevas arriba a Magaluf carregat de tristesa, o millor dit, amb un espectacle que diu fa plorar i està ple de cançons amb molta de pena, romansos de segles enrere que l'apassionen. Ho acaba de dir a la primera roda de premsa del Festival de Literatura Expandida de Magaluf. Sandra Martínez, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I allà també ha deixat un missatge ben directe als mallorquins.
1: Sí, això ha estat quan se li ha demanat sobre el fenomen que ja coneixem de la gent d'aquí que compra cases al Principat aprofitant que estan més bé de preu. La resposta és ben clara. Som benvinguts, però...
2: Chicos, ja sé que Astúries és molt atractiu, és molt sexy Astúries, però el que heu de fer és protegir el vostre territori. És vostre territori. Lluiteu per al vostre territori. Ho tenim que fer tots, no? No podem fer com que gentrifiquen, doncs ara gentrifico.
1: Enamorat de la música tradicional que qualifica d'eina contra l'individualisme salvatge del nostre mou, showman inclassificable, Cuevas aposta per la bellesa com a defensa davant la violència del món i també reclama valentia contra la por.
2: No tenemos buenos políticos porque hay mucha gente que tiene miedo a meterse en la política directamente. No tenemos discursos muy comprometidos en el mundo de los influencers o todo esto porque tienen miedo a quedarse fuera, y yo creo que pasa en el mundo del arte también pasa, ¿no? El mundo de la cultura, que hay miedo a decir cosas que, bueno, que no tendríamos por qué tener miedo, y sin embargo los que dicen barbaridades no tienen ningún miedo a decirlas, es un poco contradictorio.
1: L'artista que espera veure algun dia, diu, una cançó seva al cinema, ha estat un dels milers d'espectadors de la Bola Roja i el balanç no pot ser més positiu ni el símil més clar.
2: Bueno, jo crec que és una història de maricas que sempre... Bueno, jo que soy marica, pues me conmueve verme ahí un poco contado, ¿no? Y que para las personas heterosexuales igual no le dan importancia porque como siempre lo tuvieron, es como el que tiene... como el que le sale agua del grifo a diario, pues la primera vez que cuando solamente ves un grifo, pues una vez al año o una vez cada... o no he visto un grifo hasta los 18 años.
1: Cuevas és un artista apreciat a Mallorca i com a mostra la seva rebuda al FLEM. Les 500 entrades per veure la seva actuació s'han esgotat en 6 minuts.
3: Tenc un estal fet amb diaris, quines columnes, quin titular.
0: Sonen els Fores de Sembrat perquè ells seran un dels protagonistes de la gala dels Premis Enderroc d'enguany, que es lliuraran el 18 de novembre al Principal de Palma. El grup de Pep Suasi rebrà el guardó a la trajectòria.
1: I ho farà justament enguany quan han anunciat una gira puntual de retorn abans del comiat definitiu i com a reconeixement al seu llegat del millor rock i la millor defensa de la llengua.
4: Fa moltíssima il·lusió, més amb un recorregut d'ili X d'anys, que seran 35, i per nosaltres el fet que te reconegui una feina que la fa sense cap finalitat de que sigui reconeguda, sinó simplement la fas per fer feina, ara te'n dones compte que dius, uau!
1: Els traginada la seva tasca en la recuperació i dignificació de la identitat cultural menorquina i que els manté ben vius 50 anys més tard es mereix el Premi d'Honor de la Música Balear i també uns altres clàssics, els Cucorba, veuran reconeguda la seva trajectòria amb el Premi de l'Obra Cultural Balear.
5: Te fa mirar sa lluna, te fa creure que estem.
1: Millor disc de l'any pel Paradís de Júlia Colom i millor artista triada, Maria Jaume, amb el Sant Domingo Forever. Jaume també és l'eterna de millor artista amb Xanguito i Fades en els premis que s'elegeixen per votació popular i en què ressonen entre diferents estils i noms Ànimos Parrec, Les Pitxorines, Baldo o Cris Juanico.
6: Vaig la primera lluna matinada.
1: La gala repetirà presentadors amb David Ordines i Maria Dalmà Coll i inclourà una desena d'actuacions amb Fora de Sembrat, Júlia Colom, Marc Grimal, Carme Vives, Amulet, Cris Juanico i també MDM de Mar. També Terra i Sal, Pere Bujosa i Projecte Mesquida, entre d'altres.

0: Arribem a les 3 i és moment de repassar els títols més destacats d'avui, dimecres 30 de setembre. Publicat en el BOE, el primer dels dos decrets d'habitatge aprovats ahir en Consell de Ministres. És a priori el que concita més consens polític. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El decret de lloguers, en canvi, es publicarà demà en el BOE i preveu obligar el propietari a indemnitzar l'inquilí amb un any sencer de renda si decideix en rescindir-lo sense justificació. Les dues normes estan en espera de ser convalidades divendres en el ple extraordinari, on el govern espanyol encara no té firmats els suports. El PP ja ha anunciat que votarà en contra i, precisament, Pedro Sánchez acaba de reaccionar al rebuig dels populars. Ho ha fet des del Palau de la Moncloa, on s'ha reunit amb el president francès Emmanuel Macron, que és de visita d'estat a Espanya.
2: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
1: Aquí a les Balears, la presidenta Mònica Proens considera que l'executiu espanyol empra la crisi de l'habitatge per desviar el focus de Ceuta.
3: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Intenten legislar i intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
0: Nova campanya d'immunització contra la grip.
1: Dilluns arrenca amb la vacunació primer a escoles i residències i a partir de dia de 9 per a tota la població. Enguany, en novetats, s'amplia la vacunació infantil i es reforça la protecció dels més vulnerables. La consellera de Salut, Manuela García, fa una crida a la vacunació de la grip, sobretot entre les persones grans.
4: Es muy devastador los efectos finales de pérdida de autonomía, de pérdida de masa muscular, de pérdida de movilidad que pueden tener, ¿no? Además, la vacunación previene los infartos, previene los ictus. Hay datos que demuestran que ictus e infarto disminuyen en las personas que se han vacunado entre un 50 y un 60%.
0: Els menús per universitaris més barats.
1: A partir de demà, els estudiants pagaran 6 euros amb 85 cèntims per un menú complet i 4 amb 30 pel mig menú. És un 10% manco cara. D'aquesta manera, la UIB ha passat de ser la que tenia l'oferta per dinar més cas de l'Estat fa 2 anys a situar-se per davall de la mitjana estatal. És el conseller Antoni Vera.
5: D'aquesta manera, fem una reducció que també va en consonància en sota pal del preu de menjador escolar públic que nosaltres ja vàrem establir l'any 24, el curs 24-25, a tots els centres educatius de les Illes Balears.
0: Avui a Eivissa es notícia la mort d'un turista britànic de 53 anys a una coneguda discoteca de Sant Antoni.
1: Va ser al voltant de les 12:30 de la nit de diumenge a dilluns a la discoteca Pike, situada a prop de la zona de Can Tomàs. Segons la Guàrdia Civil, tot apunta al consum d'estupefaents entre les causes de la mort, malgrat que estan pendents del resultat de l'autòpsia.
0: Les obres de millora i rehabilitació de la plaça Major de Palma començaran el primer trimestre de l'any que ve.
1: I està previst que durin gairebé 2 anys i el cost de les obres fregarà 1,5 milions d'euros. Les actuacions recuperaran les galeries subterrànies que es convertiran en un gran pati obert connectat a la ciutat. El nou espai també incorporarà nous usos, però preservarà la identitat de la plaça.
0: Tot això quan avui fa 2 mesos de l'entrada a Ceuta de més de 80.000 persones.
1: Amnistia Internacional ha denunciat pallisses, maltractaments i assetjament als migrants per part de militars que encara hi són després d'entrar-hi massivament el 30 i 31 de juliol. Mentrestant, el president de Ceuta assegura que a l'Audiència Nacional que aquells dies va intentar comunicar-se amb Pedro Sánchez fins a 10 vegades.
0: 3 i 4 minuts és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara a IB3 Ràdio comença Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1249. Heu de saber que avui és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Sí, a flastoma.

0: sí, avui és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia, que se celebra cada any dia 30 de setembre. És una data que té com a principal objectiu defensar el dret dels individus a expressar d'una manera oberta la seva postura cap a les diferents idees i religions i, fins i tot, de menysprear-les, això sí, amb respecte. Un dia proclamat per la Center of Inquiry, una organització nord-americana que promou la ciència, la raó i els valors humanistes. Blasfemar és maleir, ultratjar amb paraules ofensives, dir paraules que ofenen a la divinitat. I a les illes, aquest és un tema que tenim prou desenvolupat. Fins i tot tenim un verb ben nostrat, el verb flastomar. Però no només, perquè també poden dir paraulotes, insults, faltes, greuges, calúmnies, dir de tot, en nom d'esporc, ferir, humiliar, difamar, injuriar, menysprear, ofendre, vexar, aucar o esbroncar. Diuen que la intenció d'ofendre ha existit sempre. De fet, els exèrcits medievals ja mostraven el cul als seus adversaris abans d'anar a la lluita. Però avui ens interessen sobretot els improperis, els insults, perquè en aquest sentit el nostre camp semàntic és extens.
1: Blasfemies. Els ho tinc que dir jo.
2: Tenim d'escatològiques i de... Bé, és que... És que és un poc violent i això passa a càmera.
3: Jo no som el d'insultar, però mal de pegar un llamp.
4: Blasfemies, sí, sí, però vaja, no és el meu fort.
5: Què ets a punt dir? Benai, mossot.
6: I d'insults n'hi ha moltíssim, n'hi ha un xerrerany. Babau, beninai,
7: bambol, bambol figa...
8: Collo.
9: Pardal amb manxes.
10: Perdelarra, pardal soleat.
1: Les punyetes.
11: Més pardal que mies, també.
12: Aquest de fava, imbècil, beneï. Si vals, també, fins i tot tallambana.
13: Moniato. És un insult que dius, quin moniato.
14: Matxe grany.
15: Malcriat.
16: Carabassot.
15: És un maquetol. Un maquetol és aquell que no té escoficient molt elevat.
17: Bambol.
18: Penar.
19: De fava beneit.
20: Ai, que pareixes un pardal ganso.
1: És un calçó amb grossos.
21: Bosses.
22: Bosses tristes.
23: Però no es vol tirar pestes. Aquest és un alcabot. Aquest és un tros d'ase. Poca latxa.
24: Beneitarro, no sé. Xabota.
25: Bazzol.
26: Vés-te'n a la mà.
1: Vés-te'n a porga fum.
27: Ets un mai surt.
28: Tros de bassa.
1: Fem brollos.
26: Oh, sí.
1: Pelat d'antany.
26: Sí. Això són insults antiguíssims, de més de 100 anys, perquè del dia no sé si ningú que em digui.
29: No em més curt perquè ton pare va dir basta, no siguis bledo.
30: Aquí n'hi haurà per Navet i sa mare.
0: I doncs sí que n'hi ha hagut per Navet i per sa mare. Si mos basàvem en els insults documentats, de fet, tenim documentat l'insult idiota censat d'ençà ja de l'any 1535. Existeixen beneis de 1490 o bacallars pudents del llibre dels fets de Jaume I del segle XIII. És evident, per tant, que s'ha insultat sempre. A principi del segle XX, però, va néixer la Lliga del Bon Mot, una associació per combatre la fastomia i les paraules grolleres i que promovia el ben parlar. Va fer campanya aquí a les Illes Balears i escampava el seu missatge a diari i cartells i anava a predicar a les escoles, a patronats i a fàbriques i fins i tot donava premis i diplomes a les persones que parlaven bé. Un dels lemes de la Lliga del Bon Mot era «No renegueu». Avui, però, i sempre en respecte, és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Començam.
31: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

com estàu? Ben trobats un dia més de Tempto, la que programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimecres 30 de setembre. Tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Junque.

0: I un dia més ja hi som tots aquí a taula. Com anem, Miquel Jung? Ben tornat.
1: Bon dia, molt bé.
0: Salut, Eliva, com estàs?
1: Som aquí, bé.
0: I Maria Pons, com anem?
2: Molt bé.
0: I no, benvinguts un dia més aquí. Avui en parlarem d'aquestes plastomades d'aquí una estoneta. N'han sentides. Un bon fester, perquè n'hi ha, fiat.
1: Sempre ho fem, sempre flastomem.
0: Sí.
1: Un poc cada dia, no?
2: Sí, a vegades és inevitable, no?
1: Sí.
0: Sí, a mi m'agraden els insults sentits.
1: Però...
0: Bacallà pudent, pelat d'antany...
1: No sé si senten gaire.
3: Trembant. M'agraden molt tots aquests.
1: Sí.
0: N'hi ha de molt bons, la veritat que sí, i els hem recollit ben divertits. Però bé, tenim altres temes, Celesti, començant per tu.
1: Sí, avui parlarem de Fira B, aquesta fira d'arts escèniques de les Illes Balears que promou l'Institut d'Estudis Baleàrids i que just avui comença.

0: La Fira B, dividida entre arts escèniques i música, arriba a la seva 11a edició amb un total de més de 80 propostes artístiques. A més, la Fira reforça la connexió de les Illes Balears amb els circuits culturals internacionals i se celebra, en aquest cas, la d'arts escèniques des d'avui, dia 30 de setembre, fins dissabte, dia 3 d'octubre, en l'àmbit de les arts escèniques, com dèiem, amb més de 30 propostes de creació contemporània, i del 4 al 7 de novembre serà el torn de la Fira B dedicada a la música.
1: Efectivament. Doncs avui parlarem d'aquest mercat de Fira B que comença just avui, però Maria, tenim més temes.
2: Sí, perquè com cada dimecres vos oferim una paraula en desús, avui seguint el fil del Dia Mundial de les Flastomies, cap de fa bon vores. Té

0: Doncs sí, escolta'm aquesta cançó de Cifar, que sempre fa gràcia. A més, que quan la feien en directe, me'n record que l'adaptaven. De vegades no rimava. Si eren
1: amb
0: un tuiri, sí. Però si eren a Vilafranca, no anava tan bé la rima. Però bé, coses que passaven. Però bé, ells ho adaptaven a cada concert. Era molt, molt divertit. Però bé, també tenim tema del dia, Miquel.
2: Sí, avui el dedicam a l'arqueologia i la història, perquè un equip d'arqueòlegs mallorquins ha excavat l'antic convent de Sant Francesc de Sòria a la recerca de les restes de Jaume IV, l'infant del regne de Mallorca.

0: Doncs sí, segueix la pista de Jaume IV. Avui parlarem amb els arqueòlegs que han estat i són a Sòria i a veure quins són els resultats d'aquesta troballa, que ja vos deim que de moment de Jaume IV poques notícies en tenim. Avui, però, també hem de rebre la nostra estimada coreta. Es Raquel Agüeros vendrà a contracor i avui un dia especial per ella.
1: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com estàu? Jo molt contenta perquè tenim portadiques nostres i a la fi són un poquet diferents. No sé a quina hora dir-vos que hi seré allà. Bé, a partir de les 4 heu de connectar. Si no heu connectat a les 3, entén-ho. Fins ara.

0: I de si ve a Raquel fa anys, fa festa. D'aquí una estona te li estiraran ses hores perquè vendrà. I repassarem les portades i moltes altres temes que tenim pendents. Dues hores de programa que ara comencen i que, recordeu, tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atentos en directe a través del telèfon més famós de les Balears, ja sabeu, el 971-13-99-00.
4: O també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també tenim Facebook, Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
5: Oh, sorpresa!
3: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: I de fantàstic, ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltes gràcies, Maria, moltes gràcies, Miquel. Fins d'aquí una estona, Tom, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que avui no fa anys, no?
4: No.
0: Facundo, no. Demà?
4: Demà?
0: No.
4: No? Sí? Demà?
0: No puc creure, demà en Facundo faig ja.
4: Demà dia 1 d'octubre.
0: M'encanten aquestes coses. Bé, doncs demà t'estirarem ses hores,
4: no?
0: Fem-nos-hi pensar.
4: Ha pitjat Facundo Tenaglia, que no tocava,
0: el control tècnic. Que demà faig anys, l'home.
4: Demà
0: festa.
4: Demà
0: avui festa grossa. Avui també ets a Santa Geroni i Sant Geroni.
4: Sí.
0: És a dir, ma mare fa festa, l'enviem els molt d'anys. I tots els geronis i tots els geronis.
4: Jo tinc una gran amiga, aquí també l'envia els molt d'anys. Mira, ara li faré aquest clip, no sé com així, i l'enviaré.
0: Anna Raquel Agüeros, que avui faig anys, i demà en Facundo. Res, de festa, les 3:09.
2: La rabiosa actualitat.

0: És que ara ho hem de comptar, Celestí.
1: A veure,
0: en Facundo,
1: sí.
0: Demà comença l'octubre.
1: Aturen màquines.
0: Aturen no. Música, Facundo.
1: Sí, aturen màquines. Dia 1 d'octubre.
0: Demà, primer d'octubre.
1: Sí.
0: En Facundo fa anys.
1: Fa anys, però no fa anys, uns anys qualsevol.
0: Quants en fas? 40 anys.
1: 40, diu, sí, sí. 40 anys, demà dia, primer d'octubre.
0: Fort. Bé, això mos ha passat ara mateix. Sí. Demà en Facundo nostre fa 40 anys.
1: Ja li duc avantatge.
0: I arriba el moment de conèixer, ara sí, quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, la rabiosa actualitat del dia, Celestí.
1: Sí, d'aquesta rabiosíssima actualitat ens du a parlar d'una efemèride, d'un altre aniversari.
0: És que és gros, això.
1: No en són 40.
0: No.
1: Però en són 25, que ja són 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears.

0: Si no, si vull, volen dedicar el concurs de Tèntol als 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears, perquè vivim en un moment en què el territori afronta grans reptes, reptes que afecten l'equilibri, la cohesió territorial, l'urbanisme, les infraestructures, el medi ambient, la gestió sostenible de l'aigua o la resposta a les emergències, ja ho sabeu. I per afrontar-los cal un element essencial. Aquesta és informació geogràfica rigorosa, actualitzada, accessible, reutilitzable i de qualitat que transformi dades en intel·ligència territorial. M'encanta aquest concepte, intel·ligència territorial. Aquesta és la missió que té l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears, que se diu ITGIP, pot mal de dir aquestes sigles, però direm Institut Cartogràfic, que s'encarrega de produir, recopilar i posar a disposició de la ciutadania informació geogràfica de referència, una informació que permeti entendre millor el territori, donar suport a la presa de decisions i facilitar la gestió tant pública com també privada. I d'ací, perquè al llarg d'aquests 25 anys que commemora l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Balears, es consolida com un organisme estratègic que proporciona una base científica i tècnica a l'administració i també a tota la ciutadania. És un servei que podeu fer servir tothom. Aquesta feina es fonamenta en un valor, la qualitat i el rigor, la transparència, l'accessibilitat, la coordinació i la col·laboració entre administracions. Valors que comparteixen un mateix propòsit, posar el coneixement del territori al servei de la societat de les Illes Balears. I tenen tres etapes, clar, que 25 anys han de fer una miqueta de cronologia. Primera etapa. La seva creació va ser l'any 2001 i l'Institut evoluciona constantment. En una primera etapa, el principal propòsit era ordenar i actualitzar l'equipament cartogràfic i geogràfic de referència i començar a implementar tecnologies de sistema d'informació geogràfica. Segona etapa, suposa un canvi de paradigma. La informació geogràfica es converteix en un actiu compartit i accessible a través d'internet. I la darrera etapa, l'Institut fa un pas decisiu cap a la transformació digital. L'any 2018 implementa la base topogràfica de les Illes Balears, que és homogènia, contínua i harmonitzada i cobreix tot el territori i també suposa la substitució dels antics mapes per aquesta digitalització a la qual tots hi podeu accedir. Per tant, Celestí, ja ho tenim.
1: I doncs sí, és per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem al joc de Tèntol en aquests 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears.
0: Ah, oi, són les 3:24. Tèntol.

continuem i ara hem de conèixer quina és la pregunta del dia. Avui diu així. Hi ha toponis majors que tenen llinatge. Això vol dir que tenen un determinatiu, un afegitó creat per la necessitat de diferenciar-lo d'altres poblacions en el mateix nom. Tot d'una ho entendreu. És el cas de Sant Joan a Mallorca, que és Sant Joan, però a Eivissa és Sant Joan de Labritja. O és el cas de Sant Jordi a Palma i Sant Jordi de Set Salines, a Eivissa. També és el cas de Sant Llorenç d'Escardassà i Sant Llorenç de... Perquè la pregunta avui és aquesta. Quin és el determinatiu de Sant Llorenç d'Eivissa?

0: mos acompanya en Llorenç Santa Maria, de Santa Maria, també. Sí. Però hem de saber, Sant Llorenç, de què? Sant Llorenç a Eivissa, quin és el determinatiu, aquest llinatge que té Sant Llorenç? I com sempre, tenim tres opcions de resposta.
1: Sí, no et Sant Llorenç de Santa Maria.
0: No.
1: Et Sant Llorenç de Balàfia, et Sant Llorenç de Corona, o et Sant Llorenç de Balanzat.
0: Ahà, què trobeu? Aquestes són les tres opcions que tenim per respondre a la pregunta del dia i per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues maneres de fer-ho.
1: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sant Llorenç de Balàfia, Sant Llorenç de Corona o Sant Llorenç de Balanzat. Ara tornem.

0: Fem un tèntol.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient, entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.

0: 15 minuts, se les té a dedicar un pot d'embull avui, amb la resposta.
1: I això?
0: Mira, ara t'ho diré, perquè vull cercar quin és el determinatiu, és a dir, aquell llinatge que té el poble de Sant Llorenç d'Eivissa, Sant Llorenç de què, mem?
1: Sant Llorenç de Balàfia, de Corona, o de Balanzat.
0: Doncs, de moment tenim un 67% dels vots que diuen que et senyoran de Balàfia i un 33% que diuen que et senyoran de Balanzat. Aquestes són les respostes, és a dir, que està un poquet ajustat.
1: Sí.
0: Balàfia, Balanzat o Corona, avui cercam aquest topònim tan interessant com és el del poble de Sant Llorenç de... Ara tot d'una, d'aquí una estoneta ho resoldrem, però abans hem de conèixer els nostres convidats.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Ja són Àngels.
7: Jo som en Fèlix.
8: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: Són d'Alcudi.
7: Jo som de Santanyí.
0: Ah, oh, és que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla? És així per Alcudi?
9: Sí, Alcudi. És fantàstic.
0: Avui nord i sud, eh?
9: Sí.
0: Santanyí, Fèlix.
7: També, sí.
9: Cobrim els territoris.
0: Exacte.
10: Treballa pel govern o pel seu compte?
9: Pel govern de les Illes Balears.
7: Pel govern de les Illes Balears, també.
11: Té molta feina?
8: Què hi fa, exactament?
9: Sí. Sí, som el gerent de l'Institut Cartogràfic.
7: Jo som un tècnic que me dedic a la publicació de la informació geogràfica a través d'internet i les xarxes.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
9: Sí.
7: No ens podem queixar.
13: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
9: Ui, pilates.
7: El que més m'agrada de tots, a part de molts que practic, és la vela.
14: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
9: Bueno, fer Tetris en ses extraescolars dels nins.
7: És part de la meva feina diària.
15: Què penseu fer aquesta nit?
0: Què fareu avui?
9: Intentaré dormir.
0: Sí? Sí.
9: Dormir pres.
16: Pesar molt.
7: Passar un temps amb la família.
17: Una actuació extraordinària.
18: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
19: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
20: Estic molt content que hagin vingut.
21: Són tan encantadors.
22: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
23: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
24: Adéu, que vagi bé!
25: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: aquí les heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Àngels de Aro, que és la gerent de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears. Àngels,
1: benvinguda. Hola a tots, bones tardes.
0: Quin càrrec més llarg, jo.
1: Sí.
0: Bé, perquè s'organisme també. És així, ara
1: tenim un
0: nom
1: llarg, sí, per això ICGIP sempre sol ser més comú. Sí,
2: mira, ho dius millor que nosaltres.
1: Sí, sí, estic avasada un poquet, per lo que sigui.
0: Sí, nosaltres per la ràdio no ho hem dit perquè de pots oient encara no està molt avasat amb aquestes sigles, però avui la basarem, perquè també ha vengut en Fèlix Escales, que és el coordinador i també tècnic de l'Institut. Com estàs? Benvingut.
3: Bones tardes.
0: Gràcies.
3: Moltes gràcies per la convidada.
0: I mos haureu d'explicar què feis, perquè clar, tothom, qui més qui manco sap que és un mapa, qui més qui manco sap que hi ha molta toponímia, les Balears, molt diverses, nosaltres aquí donant molta maceta amb això.
2: Cada dia feim mapes, i mapes, i mapes, i mapes. I feis? No.
0: Però que, cada dia que no. Feis?
1: Bueno, quant de temps tenim?
0: 25 minuts, com els 25 anys.
1: No. Vull dir, realment, diguéssim que la nostra eina estrella és la IDEIP, que és una eina que s'emplea i que és bastant coneguda en els ambients tècnics, tècnics d'ajuntaments, arquitectes bueno, i després ja organismes del govern. Uh-huh. En principi aquí és on anem carregant les capes d'informació que per bueno, normativa europea ens exigeixen que sigui normativa interoperable, és a dir, que ha d'estar disposable per que la puguin emprar altres òrgans de l'administració i a partir d'aquí donant la informació que determinats organismes ens demanen publicar.
0: Per tant, Fèlix, entenc que és molt important que tot estigui com unificat, no? La toponímia, la localització...
3: Efectivament. El que fem és la producció d'una sèrie de capes de referència, el que són els mapes que nosaltres li diem de fons o de base, amb la toponímia, amb totes les carreteres, els edificis i bueno, la tira de diferents elements cartogràfics, i després, per damunt, hi pot superposar tota una sèrie d'informació geogràfica, ja siguin espais naturals protegits, siguin pues, diferents reserves marines, tota aquella informació, el cadastre, per exemple, que prové o bé del propi govern o bé d'altres administracions que conjuntament se pot visualitzar i interpretar.
0: Mm-hmm. Clar, el cadastre deu ser un dels grans temes, no? Perquè, ho dic perquè un té una fita aquí, sempre ha estat conflicte entre veïnats, això. No sé si a vosaltres vos toca de qualque manera.
1: Sí, mos entren algunes consultes, sí que és bueno.
0: Mm-hmm. En aquest sentit, sí.
3: Sí, sí. Sempre n'hi ha... Nosaltres, bueno, estem oberts a tothom i, lògicament, sempre mos poden telefonar i sempre hi ha preguntes que venen o bé per aquest temes o per altres temes que no us ho faríeu creus,
0: per
3: perquè
0: exemple?
3: Moltes vegades saps, et venen, doncs, a lo millor, perquè resulta que a lo millor tenen un veïnat i volen localitzar aquest renou que els hi ve d'un veïnat o alguna cosa així, i pensen que a través d'un mapa els hi serà millor, o qualsevol altra cosa. Vull dir, sempre la cartografia té milions d'utilitats. Mm-hmm. Sempre trobem diferents anècdotes per poder anar comptant.
2: I és complicada, és difícil de delimitar, de definir, segon quan?
1: Bueno, realment és que partim a partir de vols, que se fan vols aeris, que prenen una imatge des de dalt, de les illes, del terreny. Llavors, a partir d'aquí, és veritat que varen tenir una sol·licitud d'una ciutadana que volia aclarir un dret de pas. I a partir de les fotografies que tenim, ens va demanar, perquè això també ho fem, donar servei als ciutadans si necessiten una certificació de fotografia per un procediment judicial, per un procediment davant l'Ajuntament. Pues ella volia aclarir un dret de pas i veurem des de quan hi havia aquest dret de pas, i és veritat que algunes fotografies s'intuïa com un petit desgast del terreny, i a partir d'aquí, bueno, ella ens va demanar les fotografies certificades i els hi varen fer, però així n'hi ha moltíssimes de sol·licituds.
0: Clar, moltes coses molt diverses, i això, que la gent sàpiga que és un servei que tenen disponible tots els ciutadans de Balears.
1: Sí, sí. Mm-hmm.
0: I ara heu fet 25 anys, i és per això que divendres vau fer una festa a Tom. Com va anar?
1: Molt bé.
3: Molt bé. Sí? La veritat és que vam tenir l'ocasió de poder compartir un espai i un moment amb antics companys, amb també gent que ara ha col·laborat amb nosaltres, però que també ha col·laborat durant aquests 25 anys, i la veritat és que va ser un moment molt especial per nosaltres.
1: Va fer l'apertura també el Consell d'esqual depenent, d'habitatge, territori i mobilitat. Vàrem tenir un treballador que va dir unes paraules, com jo mateixa també, i després vàrem tenir representants de l'Institut Geogràfic Nacional de Madrid que vàrem voler estar nosaltres per celebrar, i el que diuen Fèlix. Vàrem tenir un espai, després de 25 anys, vàrem fer com les nostres paraules, com un recorregut de la nostra història, perquè molta gent també és d'Institut Cartogràfic, mos coneixerà com CITIPSA, que era la denominació que va tenir cens fins 2023.
0: Clar. I... Pantura, aquí sí que vos coneixem més, eh?
1: Sí, moltes vegades me diuen... Perquè tu ets el gerent de CITIPSA, i dic... I jo sempre dic que sí, claro. I me diuen, ai, no, perdona, l'Institut Cartogràfic. Dic, no passa res, vull dir... És el nom, la memòria col·lectiva... La memòria col·lectiva és més CITIPSA. Està més temps CITIPSA que l'Institut Cartogràfic, no.
0: I sempre heu estat comunitat autònoma?
1: Sí.
3: Sí, sí, sempre vam començar sent una societat anònima, i després hem passat a un ens públic empresarial, però sempre del govern.
2: Com ha evolucionat durant aquests 25 anys? Quina estructura teniu? Com estan repartides les àrees i quant de personal sou?
1: Claro, ara som 8 persones, bueno, comptant administració, hi ha una àrea de producció cartogràfica i després l'àrea d'en Fèlix.
0: Bueno,
3: al final el que fem és utilitzar la tecnologia que avui en dia hi ha per fer possible que la cartografia que es produeix ja no sigui no només la que produïm nosaltres, sinó la que produeixen els diferents departaments de tot el govern, vale? Es pugui publicar a través d'internet i, a més, estigui en aquestes condicions que hem xerrat de que sigui interoperable i es pugui combinar amb la cartografia que estan publicant els diferents ens de l'administració, com hem xerrat del catastre, però podríem parlar també pues, de l'atermenament de costes o altres cartografies.
0: Clar, jo pensava també que abans ho llegíem, per exemple, tema d'emergències, ara que malauradament cada vegada hi ha més fenòmens atmosfèrics adversos, clar, això és vostre organisme és bàsic en aquest sentit per localitzar un lloc, un espai.
1: Així és, i de fet som part de la comissió que se va crear en el govern, de SINUNCAIP, perquè realment proveir de cartografia és essencial.
0: És així, no?
3: Sí, de fet tenim tècnics que s'han especialitzat per millorar la col·laboració amb les necessitats que tenen emergències perquè se'ls pugui localitzar si un moment donat o cridar, perquè quan puja d'un nivell una emergència doncs tothom pugui, diguéssim, treballar sí, coordinadament i estiguem preparats davant d'un fenomen d'aquests que cada vegada són més sovint.
1: Sí, la riuada de Sant Llorenç d'Escardassà, aquesta tècnica se va desplaçar en el centre de control i va ajudar pues, en tot el tema de la cartografia. De llavors ençà se va detectar que era necessari aquesta col·laboració i ara pues, aquests darrers anys l'hem impulsada bastant perquè entenem que aquesta part de servei públic és fonamental.
0: Totalment. Després hi ha el tema de la topònimia, que és apassionant, que nosaltres en parlem molt aquí. Sí. Clar, el que passa és que prendre un topònim se repeteix 50 vegades a totes les Balears.
3: O moltes més. En tenim alguns,
2: en tenim alguns
3: que són verdaders. Nosaltres, amb el tema de la topònimia, el que estem encarregats és de geolocalitzar-lo, perquè també és prou important, o sigui, no només sabre de bon prové i com s'ha d'escriure correctament, sinó tenir-lo ben georreferenciat. I això és una tasca també que mos du una feinada i, a més, hem de col·laborar amb gabinets d'onomàstica, amb tota una sèrie d'organismes en l'universitat per assegurar-nos que estem donant la millor informació possible. Tot i que són molt dinàmics, els topònims tenen vida pròpia.
0: I són canviants, també.
3: Sí.
0: I també n'hi ha de nova creació.
3: N'hi ha de nova creació.
1: Bueno, estem fent una feina ara a Menorca per recollir la topografia, diguéssim, els topònims, perdó, de fa anys, els més antics, per poder-los registrar també. Llavors, això normalment se sol recollir de persones majors. Llavors, és com una feina contrarrellotge per intentar que aquest coneixement no se perdi i tenir-ho registrat per després també poder avaluar la evolució.
2: Són topònims que no havien estat mai registrats, entenem.
1: Alguns sí, i alguns se va cercar un poquet, alguns sí que no hi eren, i alguns és vera que un senyor te diu no, perquè això se deia la cova de no sé què, no estava registrada, però tu potser la tens com a pas d'una altra cosa. Vull dir, i és un poc fer aquesta feina d'anar-lo registrant.
0: Clar, aquesta és una de les feines més importants, no?, que teniu unificar tot això.
3: Sobretot sí. Per preservar el patrimoni immaterial.
1: Immaterial, sí, és un patrimoni.
3: És molt important, això.
2: És a dir, que encara n'afegim no només de nova creació, sinó també d'antics. Que...
1: Intentam recollir tot aquest coneixement perquè no se perdi.
2: Clar.
1: I perquè després cada fitxa de topònim recull aquesta petita història de bomber i després amb el gabinet, com deia en Fèlix, en sa WIP, se va fent una revisió i se van acceptant, que després això també se tramita a Madrid, ells també ho accepten per incorporar-ho, diguéssim, en el seu catàleg.
2: Mm-hmm. És una feina, és una feinada.
1: No, és una feinada, però tenim una feinada.
2: És apassionant, no?
1: Sí, no m'ho esqueixem.
0: Sí. Per exemple, son que quantes vegades, quin és el més repetit?
3: Mira, et podria dir que, per exemple, Son Alegre, deu tenir un cada poble.
2: Per tot.
0: Sí, Son Alegre, bé. Manco sona bé.
3: Sí, sona bé, sí. Però
0: després... Rotes, quantes n'hi ha?
3: Uf, 30.000. rotes. El que passa que, en relació una mica avui en el programa, normalment és la rota de...
0: Exacte.
3: I llavors, doncs aquí...
0: Això ajuda.
3: Ja t'ha ajudat una mica, sí. Però també heu d'entendre que... referència també una mica al que feis en aquest programa i tal, els topònims no queden només en el nom del lloc, també tenim tota una altra sèrie de toponímia que són el nom del viari.
1: Sí,
3: i en el nom del viari també estem fent molta feina, perquè també els hem de tenir tots localitzats, ben localitzats, i ja passem de la representació d'un punt a la representació, diguéssim, d'un vial, no? Una línia. I a partir d'aquí també hi ha d'una feinada...
0: És a dir, camins...
3: Caminois... Carrers, avingudes, carreteres... Rutes, perquè clar, també hi ha rutes i les rutes també apareixen noves, la ruta de senderisme, la ruta de bicicleta, la ruta de no sé què, tot això... Va creixent.
1: Sí. I estem fent feina amb el cadastre, per una banda, i amb Sibestat, per una altra, perquè avui en dia georreferenciar una dada és quan té valor. Vull dir, si tu saps que està passant alguna cosa, però no saps a on, només tens la meitat de la informació.
0: Total. Que interessant, idò, la vostra feina, l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears. Avui en parlàvem amb en Àngels de Haro, que és la gerent, i amb en Fèlix Escales, que és un dels tècnics.

0: És a dir, cada lloc tenia a tenir un topònim, moltes vegades lligat amb el propietari, Son Calà, dels senyors del Calà. I quan se repartien aquestes finques, Son Calà del mig, Son Calà d'ell, Son Calà nou...
1: Tenim topònims que són d'origen islàmic, òbviament, com Bini Taref, Benasque, o Defla, per exemple, una possessió que hi ha molt gran aquí a sortir de Capa Maria.
2: Una possessió que se deia Bini Lassar, i l'altra que se deia, per exemple, Bini Jebidi, i són noms molt antics.
3: I després, antigament, hi havia un topònim que se deia Els Antigos. Alguns altres pobles també tenen Els Antigos, i solen a ser zones on hi ha restes prehistòriques.
4: També hi ha una barriada que se diu d'Ubellins, que pareix que ve de Bellins o Bellines, que eren una espècie d'orde religiosa i és una barriada del poble.
5: I per Randa, això, Obanya, la mata escrita, que ja em diuen que hi va viure en Ramon Llull, la posició de la seva família.
6: Jo tenim Punxuat, Obanya, Castellets, Males Herbes...
7: Aquí a Artà se va fer un recull de pesqueres, evidentment, de vorella de mà, i n'hi ha un parell interessant. N'hi ha una que és una d'Estorba Jornals, i una altra una Picarandau.
8: Una Nicolava, que també era una pesquera.
7: Els illots, els illotets, això són pesqueres.
9: A tot Mallorca, a tot el dia hi ha una enorme riquesa de toponímica i de microtoponímica, perquè a cada poble el seu entorn el tenia molt ben trascat i molt ben conegut i, per tant, molt ben parlat.
10: Tèntol. Fem un tèntol. Fem un tèntol. Fem un tèntol.

0: Carles Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Pensar i contestar, tot és començar.
2: Doncs, Àngels, Fèlix, mireu si n'han trobat de coses relacionades amb el vostre organisme, amb el vostre institut, perquè hem parlat primer d'aquests topònims que han sentit arreu de Balears, topònims de tot tipus, amb noms, llinatges, amb sobrenoms, de diferent manera, nom de rius també, bé, de rius, de torrents, és que sap que n'hi ha de coses, i després el tema de les emergències, que dèiem abans, que és tan important també per geolocalitzar. Bé, avui parlàvem amb Àngels i també amb en Fèlix d'aquest 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears. I ara farem un petit joc, ja que heu vengut. Bueno, ja farem aquesta festa grossa. I començarem per n'Àngels. Àngels, tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquest institut.
3: Sí, vinga, Àngels, podrem quedar a pla. Tens 30 segons per enumerar topònims de Mallorca.
4: Topònims.
3: Topònims, aquells que vulguis dir.
2: N'hi ha molts, eh? Sí. Pot fer...
4: Prefere que comenci en Fèlix.
2: Sí?
4: Sí.
2: Va, Fèlix, comences tu.
3: T'ha tocat.
5: Vinga.
2: Senta allí, pot pegar per la teva zona.
5: Sí, sí. Sí. Bueno, vinga, començarem per els municipals. Santanyí, Campos, Llucmajor, Algaida, Porreres, Setsalines, Felanitx, Manacor... Pues ja passarem per una cosa una mica més de detall i podem passar per Son de Nus, Cal Reet, Cal Xixa, Cal Xinxes, podem passar per els topònims un poc més mariners, els Pontàs, el Freu de Morell, el Freu de Cabrera, el Freu de Formentera...
2: Molt bé, Fèlix, fantàstica.
3: Que bé, s'ha animat, eh?
2: Sí,
4: sí, podria seguir,
3: sí, sí, sí,
4: seguir donau.
3: Sí.
2: I que és de guapos, Pontàs, eh? I tant, guapoques. Bé, idò, Àngel, se tocarà a tu.
4: Venga,
2: ara. T'ho pot pegar per la zona del nord? Ja.
4: Vinga, segurament.
2: En Fèlix ha anat més,
3: sí?
2: Més cap al sud.
3: Ah,
2: mira, vinga. Quan vulguis.
3: Endavant.
2: Temps.
4: Va, pues jo puc dir el Cudi, Pollença, Bonaire, Es Barcarès...
3: Preciós.
4: Sí. Muro, Can Picafort, Santa Margalida, Cap de Pere, Set Salines... Inca, Sa Pobla, Buja, Lluví, Moscari, Caimari, Campanet, Sauba...
2: Molt bé, Àngels, molt bé, eh? I això que en Raquel Agüero està fent senyor.
4: Sí.
2: Aquí darrere t'ha despistat un poc, eh?
4: És que no sé com ho volia dir, però intentava estar pendent de la coma de jo. Però bé.
2: Molt bé, ara ho fem molt bé tots dos. Segona pregunta i segona prova per vosaltres.
0: Guanya qui la sap més llarga.
2: Bé, vos faran dues preguntes a cada un relacionades amb això, amb l'Institut Cartogràfic i també amb la toponímia de les Illes Balears. Àngels, començant per tu, men. Primera pregunta. Un topònim que hem sentit molt és d'Aumalluig, escrit Almalluig. Un topònim que, òbviament, deriva de l'àrab, però sap què vol dir, Aumalluig?
3: Significa camp o prat o significa aigua.
4: Ui. Ho he sabut en qualque moment, aquesta informació ha estat en el meu cap. Jo crec que vol dir camp.
2: I ho creus molt bé.
3: Sí, sí.
2: Efectivament, un malluig, que és un topònim fantàstic, que trobam en el Gorg Blau, de fet allà també un jaciment molt, molt preciós, i deriva de l'àrab, fa referència en aquest espai de prats o camps oberts i dona nom en aquesta vall i en aquesta possessió del municipi d'Escorca. Un malluig, heu estat mai un malluig?
4: Jo crec que sí.
2: Sí, tots dos? Sí, molt bé. Segona pregunta, Àngels. Un dels primers mapes impresos coneguts dedicats específicament a les Balears és obra del geògraf i gravador italià Benvenuto.

0: Benedetto Bordoni, dins de la seva obra famosa Isolario. Inclou dos petits gravats xilogràfics independents dedicats a l'arxipèlag balear. Un mostra les illes Gimnèsies, és a dir, Mallorca i Menorca, mentre que l'altre representa les Pitiuses, Eivissa i Formentera. Però saps de quin any és aquest primer mapa?
1: Tenim dues opcions. Va ser publicat el 1528 o va ser publicat anteriorment, el 1402?
2: Anteriorment. Crec.
1: Sí?
0: No? És que és molt difícil aquesta.
3: És aquesta és difícil, eh?
0: Sí. Aquesta és molt difícil. 1528. Forma part del llibre de Benedetto Bordoni, doncs és aquest que surt aquest mapa, però tot
1: i així... I seria dels primers mapes?
0: No, n'hi ha de més
2: antics. No, hi ha la carta portolana, per exemple. Clar, jo he pres com a referència la carta portolana de 1447 d'en Pere Rosell, que tenim en el Museu de Mallorca, i pensava que aquesta era la més, no era la més anterior, vull dir, pensava que la que vosaltres me dèieu era
0: encara
2: anterior
0: seria,
2: a aquesta.
0: No,
2: sí.
0: És posterior que
2: sí,
0: aquesta que dius.
2: Té lògica, sí, té lògica, sí. Sí.
0: Però sí, de fet, a Balears també poden presumir de cartògrafs, també ja hi havia la família Cresques, que són com, no sé si són com els vostres, teniu un quadre allà de la família Cresques.
2: Bueno, tenim la carta, tenim una reproducció, vull dir, no és una reproducció ni un facsímil, vull dir, és una reproducció que tenim nosaltres, sí. Normalment la solem posar per la Fira de les Illes Balears, bueno, normalment no, alguns anys l'hem posada per la Fira de les Illes Balears, sí, per fer aquesta tasca també de difusió.
0: I de divulgació, sí. Però sí que és veritat que les Balears sempre han presumit de cartografia i així és. Molt bé, Fèlix, preguntes per tu. Primera pregunta, no hi ha dubte que la toponímia és una manera excel·lent de descriure el paisatge, és així, i especialment elements que varen configurar el passat i que ara Pintura ja no ho fan. Palma, per exemple, té molt de topònims que descriuen el paisatge que hi va haver i que avui ja no hi ha tant. Per exemple, el Molinar, ja saps per què, és obvi, els hostalets, Escarnatge, establiments o Atzacada la Real. Però te demanarem per aquest darrer. Sap per què se diu Atzacada la Real?
1: Prové de la unió de dos elements, és a dir, del terreny, de secà, i per la seva proximitat en el conegut monestir de la Real, o prové de lloc real, de rei?
3: Pues m'hauré d'arriscar, perquè realment no la sé, però possiblement provengui de la segona, d'algo real.
0: Que
3: pues no.
0: Justament. No, precisament et secà, és perquè és una zona de secà, antigament. A veure, ara no sé si fas. I perquè està molt a prop de la Real. Sí. I són topònims aquests descriptius, que supos que en trobau molts, no?, de topònims descriptius.
2: Sí.
3: Sempre.
2: També heu de tenir en compte que igualment que tenim una tècnica especialitzada per fer feina amb emergències, tenim una tècnica especialitzada en topònims, que és qui s'encarrega d'això.
0: Clar.
2: Que és l'Ali.
0: Sí.
2: Vull dir que és vera que nosaltres en tenim coneixement, però no és...
0: Clar,
2: ella hagués fet un 10 de 10.
0: No. Això només és simbòlic i anecdòtic, només per jugar una miqueta amb les paraules.
2: Sí, sí, sí.
0: El Molinar, òbviament, hi havia molins un temps, ara en queden pots. Els hostalets, era perquè també hi havia hostalets, Escarnatge, perquè era un lloc un poc sinistre.
1: On s'hi feia sa carn.
0: Exacte. I doncs també com dèiem aquest topònim en aquest cas de Palma, però bé, n'hi ha més, perquè la forma de topònim més freqüent a Mallorca és la que inclou la partícula can, això sí, can pastilla, can amè, can... bé, can moltíssims, però també tenim el camí de, camí vell de, camí de reis, camí de solla, camí, i també llavors hi ha els sons, que els sons 30.000. Són Sant Joan, Sant Cervera, Sant Miró, Sant Benrell, Sant... jo què sé, són el que sigui, no? A Menorca, però, hi ha més camins i també sons i tanques, puntes, llocs i plaç. I a les Pitiuses, quin d'aquell lloc destaquen a les Pitiuses d'aquests dos que te dirà? Ens l'estim.
1: Venda o lloc?
3: Crec que és venda.
0: I tant. De fet, molt de topònims pitiusos és això. La banda de... Sí, no sé, que n'hi ha 30.000 també.
2: Sí.
3: A més, destaca per ser una configuració molt de disseminat i tot són vendes.
0: Exacte, sí. Que també és molt interessant, les vendes o vendes d'Eivissa i de Formentera. Fantàstic, mos queda molt poc temps, farem una darrera prova i serà la definitiva.
4: D'on m'has dit que és?
0: Va, molt ràpidament. Sabeu d'on és aquest parlar?
5: Tots els topònims que comencen amb vini, que comencen vinigafull, per exemple, seria fida. El prefix vini vol dir fida. I després els que són son, com son Cíntec, son Toni Martí, vol dir açò d'en Toni, açò d'en Joan. I després tots els topònims que comencen amb AL venen heretats dels àrabs, són berebers. El Forí, la Mudaina, la Vall, els Tudons, vinigarba, vinigafull...
0: Què trobau? D'on és aquesta persona?
1: Ha de fer?
0: Sí, l'Àngels ho sap. Clar que sí. És de Menorca, efectivament. Idò, molt d'anys, 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic. Àngels d'Aro, Gerard, moltíssimes gràcies per donar a conèixer el vostre organisme i també Fèlix Escales, moltes gràcies. Ha estat un plaer.
2: Igualment.
3: Moltes gràcies.
0: I que em pugueu fer molt bé.
1: Per aquests 25 anys.
2: Sí, per 25 o molt més.
0: I tots els que venguin.
2: Tots els que venguin, efectivament.
0: Sí, i sobretot enhorabona per la feina que feis, perquè és molt important com hem pogut conèixer avui. Gràcies a tots.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies. Arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
7: Bon dia. Activistes per l'habitatge convoquen una manifestació aquest dissabte a Palma amb el lema Fem de l'habitatge un dret. Serà a les 12 a la plaça d'Espanya. Està impulsada pel Sindicat de Llogateres de Mallorca, la plataforma d'afectats per la hipoteca i el Sindicat de l'Habitatge de Palma.
8: D'altra banda, hi ha convocades cassolades demà a les 8 del vespre davant tots els ajuntaments de l'Estat per exigir la convalidació dels dos decrets llei. També a Menorca s'ha convocat noves mobilitzacions aquest dissabte al vespre. Seran a Mahó i a Ciutadella davant els respectius ajuntaments.
7: Mentrestant, avui s'ha publicat al BOE el primer decret d'habitatge, el segon ho farà demà. El govern espanyol tractarà de convalidar-los divendres al Congrés.
8: Encara no té firmats els suports. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i precisament Pedro Sánchez ha respost així al rebuig dels populars.
9: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidora a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
7: Més temes. Durant aquesta hora baixa i al vespre es farà el primer recompte de persones en situació d'exclusió residencial i sense llarisme arreu de les Balears. L'objectiu és conèixer millor els perfils dels afectats i les seves problemàtiques socials.
8: L'any 2024 hi havia 400 persones en situació d'exclusió residencial. Són les darreres dades disponibles. El sociòleg David Abril, que és el coordinador del projecte de recerca que realitzen de manera conjunta l'UIB i la xarxa d'inclusió, explica que ara aniran més enllà.
10: Veure no només situacions observables a simple vista de gent en situació de carrer, sinó això, amb altres tipus de situacions que hi són, no? que són situacions d'habitatge precari, insegur, inadequat, però que fins ara no s'havien pogut comptar, no? Com cotxes, vehicles, caravanes, a vegades furgonetes de feina, xaboles o infrahabitatge.
7: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació de la grip a les escoles entre l'alumnat entre 3 i 5 anys. La unitat mòbil de vacunació també anirà a 351 centres educatius de les illes. També es començarà a immunitzar la població que viu a residències i que rep atenció a domicili.
8: A partir del 19 d'octubre, la vacunació s'estendrà a tota la població de les Balears. La consellera de Salut, Manuela García, fa una crida a la vacunació de la grip, sobretot entre les persones grans.
11: És molt devastador los efectos finales de pérdida d'autonomia, de pérdida de massa muscular, de pérdida de mobilitat que pueden tener, ¿no? Además, la vacunació previene los infartos, previene los ictus. Hay datos en que demuestran que ictus e infarto disminuyen en las personas que se han vacunado entre un 50 y un 60%.
7: I en la plana nacional, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, assegura que va demanar ajuda a Madrid dies abans de l'entrada massiva de persones migrants a finals de juliol, perquè hi havien detectat, diu, un increment notable d'arribades.
8: Vives ha declarat avui com a testimoni davant l'Audiència Nacional. El president ceutí ha explicat a la sortida del jutjat que l'executiu de l'Estat va ignorar les alertes i ha qualificat els fets d'invasió.
4: Hubo intentos de 10 intentos de comunicarnos con el presidente del gobierno a través de llamadas y de mensajes. De estos 10 intentos fructificaron. En cuanto que tuvimos respuesta, 3.
7: I precaució les pròximes hores davant la previsió de pluges i tempestes. Protecció Civil i Emergències han activat l'alerta taronja per pluges a Mallorca, groga per tempestes, i a Menorca l'alerta groga per pluges i tempestes. Demanen seguir consells d'autoprotecció i evitar desplaçaments innecessaris. Amb aquest apunt hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que un grup d'arqueòlegs han cercat durant 15 dies a Sòria les restes òssies del rei Jaume IV de Mallorca.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment de començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim una quantitat de topònims, de llocs geogràfics, cartogràfics de les Illes Balears, que això encara és gros. Però mos toca saber qui és el tema del dia d'avui. Per ser Joan Jiménez, que no t'he saludat. Com estàs? Avui, ara, en aquesta segona hora del programa, Joan Jiménez, el nostre estimat, el control tècnic, i també avui taula plena, com sempre, en Maria Pons.
1: Què tal?
0: En Celestia Lider.
2: Que bé que ho fa, en Joan, eh?
0: Ah, que sí?
2: Per
0: sí.
2: Fa toques la música a ell, eh?
0: Ha nascut sí. Amb això, sí.
1: Sempre concentrat.
0: Amb una taula, davall el braç. Miquel Jun, com anem?
2: Va bé,
0: i
2: bon
0: també dia. Raquel Agüero.
3: Bon dia, Core.
0: Com estàs?
3: Joan és el Santo Job.
0: Sí?
3: Joan és com el Santo Job, perquè ens aguanta a tots.
2: A tots.
3: Això és vera. Això és per ser
2: una poca paciència.
3: No, té molta.
2: Sí, sí. Sí.
1: Però Raquel, tu ets dona del moment.
3: Ah, sí?
2: Ara, aquí i ara, sí. Ah.
1: Poden sí. Dir per què? Bé, ja ho han dit, no?
4: Ja ho han
0: dit. Però no ella.
2: Però no ella.
0: No, no ella.
2: Però ella m'ha dit... Quants en fa,
3: eh? Sí.
1: Jo també, però no ho diré.
3: No ho direm, no.
0: Raquel Agüero, molt d'anys.
3: Moltes gràcies. 45.
1: Ai,
2: ja ho has dit, ho ha mullat, ho ha mullat.
0: Jo, ma mare, no sé d'on, sé d'on no se diu.
3: Però què passa amb aquestes...
0: Ja, perquè és una...
3: Abans, és vera que se deia molt, molt poc. Era com una qüestió quasi de... Ai, com te diria? D'elegància i tot.
2: Mm-hmm. Ai, Raquel, que mos varen conèixer en 25, eh?
1: A la ràdio?
2: Més a manco, en David tenia 25. No, Raquel.
3: 25 meus, o teus?
2: Teus. Meus no.
0: Quant d'any tenies?
2: Meus ja eren 28 o 29.
3: Mira, jo vaig arribar a Mallorca, jo vaig néixer al 81, vaig arribar a Mallorca el 2008, i vaig començar, és que ho he de dir, i ara filareu tot. Vaig començar a fer feina en aquest micros el dia de l'anunci que el rei Joan Carles abdicava com a rei.
0: És que t'hi diu tant.
3: No, clar.
1: Va marcar un camí. Va marcar un abans i un després de la vida de la Raquel.
3: I me van dir, pot venir 20 minuts? Perquè, clar, jo havia cobert també des de fa anys, per exemple, el naixement de la infanta Sofia. A Madrid. És a dir, ja duia un parell de tal. I aquí havia fet els estius i tot això. I vaig dir, sí, quant temps serà? I me van dir 20 minuts. I vaig estar a les 4 hores del programa. I crec que va ser en aquell mateix puesto on sec avui. Així que res.
0: Que bé. I de sí. Raquel, molt content que siguis aquí. És dia del teu aniversari.
3: Moltes gràcies, estimats.
0: M'ho ha dit un croissant i tot. Escolta tot, aquesta dona. Bé, Raquel, tot d'una anem en la teva secció,
3: sí,
0: però abans hem de parlar d'una notícia, és la notícia del dia, i parlant de les excavacions per trobar les restes del rei Jaume IV de Mallorca.

0: Doncs sí, la història de Jaume IV, que és apassionant, tot donant coneixement més detalls, però abans vos hem de dir que en uns mesos, d'aquí ben poquet, IB3 estrenarà un videopodcast sobre la història de Jaume IV, se titularà Jaume IV, el perdut, són 8 capítols dedicats, sí.
1: Però ara el títol va bé, perquè encara és perdut.
0: Sí.
1: Encara no sabem
2: si ho ha fet, sabem més coses d'això?
0: De moment, aquest és el titular, Raquel Aguero.
3: En el sentit que no s'ha localitzat.
1: No s'han localitzat, les restes encara.
0: De fet, ara això és el que explicarem avui.
1: Exacte. Sí, sí, avui toca parlar un poc sobre arqueologia, perquè durant 15 dies un grup d'arqueòlegs han fet excavacions per intentar trobar les restes òssies del rei Jaume IV de Mallorca. Han hagut d'anar fins a l'antic convent de Sant Francesc de Sòria, allà on va ser enterrat, o al manco hi ha documentació que ell mateix demana que l'enterrin allà.
0: Ah, mira.
1: Així que hauria de ser per allà, en principi. I hem parlat amb Elena Inglada, coordinadora d'aquestes excavacions.
4: Hem estat un equip de 4 persones i hem fet feina a camp 15 dies sencers, dels quals una part ha estat per recobrir de nou el jaciment, perquè així ens ho han demanat les autoritats locals, i ja està, ja hem acabat i ja estem de tornada cap a Mallorca.

0: i al 15 dies, que gran part dels dies ha estat tornar a enterrar tot, tot aquest jaciment arqueològic. És una feinada.
1: Tot allò que havien excavat.
0: Exacte. Oh. L'objectiu principal d'aquesta campanya, com dèiem, era trobar la tomba on, en teoria, hauria d'estar enterrat el rei Jaume IV.
2: L'objectiu de la campanya era poder identificar la zona o l'espai de sepulcre d'enterrament de Jaume IV. Aquest era, diguem-ne, la finalitat. I en paral·lel o com a col·lateralment, pues, conèixer una mica l'estructura de l'antic convent, que una cosa era necessària per l'altra, és a dir, poder entendre com estava estructurada aquesta capella major i a partir d'aquí poder identificar els espais que ens diu la documentació on podria ser que estigués l'enterrament.

0: però males notícies, perquè per ara han de dir que aquests arqueòlegs no creuen que hagin trobat les restes d'aquest rei del regne de Mallorca.
1: Bé, hem trobat moltes restes òssies, rellevants, no ho sabem. Hi havia moltes restes desconnectades i algunes en connexió anatòmica, però no hi havia ni fosses clares, ni cap tipus d'identificació, ni materials en relació, excepte alguna cosa molt concreta. I, per tant, la rellevància ho sabrem quan sapiguem de quines restes es tracten. En qualsevol cas, no pensem d'entrada que puguin correspondre al que cerquem, sinó que aquestes restes ens permetran datar estrats que ara mateix no tenim clar de quin moment són.
2: Quina feinada i que complicat, sobretot que és el que diu, que clar, restes òssies, però que moltes mesclades, corresponent a cossos, anatomies diferents.
3: Deu ser una feina... Sí, el detall
2: totalment
3: màxim i comprovant absolutament tot. No?
0: I és això, que teníem molt poc dies també, teníem dues setmanes només per fer tot això, i clar, a la millor no dona temps. Però la cosa és això, que ells, el seu objectiu principal era trobar aquesta tomba d'en Jaume IV, que per ara no hi ha hagut sort, tot i que hagin trobat altres tombes.
1: Tret d'unes tombes del segle XVIII que sí que tenen làpida i data, no hem trobat cap altra estructura de tomba ad hoc. Per tant, no, el que hi ha són això, ossos remenats, com si fossis una ossera, i alguna deposició primària, però no hem vist que hi hagués una fossa clara ni una estructura de tomba clara.
2: Raquel Troca, t'han d'enviar tot el que saps identificar la sang real.
4: Aquest és el teu tema, oh?
5: Vols dir una cosa? Ella s'ho miraria,
4: sí.
5: Donaria instruccions.
2: La sang clava.
4: Tu saps que jo grataria. Cosa grataria.
0: La Raquel arribaria més a baix. La prehistòria, els primers reis que hi havia. Sí, sí.
3: Sempre és el mateix. Sempre falta temps. Sempre és així. I també de més, perquè això du...
2: Sí, és una inversió important.
3: Una inversió... molt grossa, però... que mai s'acaba per una altra banda, perquè clar, tu te poses i te poses i vols cercar el màxim possible amb els recursos que tens, no? Però segur que ho troben.
0: El trobaran qualque dia.
3: Segur que sí.
2: Tenim un equip fantàstic, el Consell de Mallorca, l'Institut d'Estudis Balears està darrere. Hi ha moltes ganes de trobar aquestes restes òssies de Jaume IV.
3: I moltes eines tecnològiques ara també que ajuden en això.
2: Clar, perquè ara s'ha d'analitzar totes aquestes
3: trobades.
0: Avui he llegit que fa 20 anys ja se va intentar fer qualque cosa tallar en aquest convent de Sant Francesc de Sòria, però ara les eines que tenim són molt més avançades.
3: Imagina't, no? Sí. Que tant molt ficam en l'intel·ligència artificial i totes aquestes coses, no? Que de vegades despersonalitzen la gent, però...
0: Jo sempre dic que ben utilitzada...
3: Ben empleades,
4: com tots.
0: Està perfecte.
3: Sí, claro que sí.
0: És una ajuda sempre per aquestes
3: coses. Sempre suma.
0: Però bé, la coordinadora d'aquesta excavació m'ha explicat un poc tots els avenços que han aconseguit amb aquest projecte que han fet aquestes dues setmanes i tota la feina que hi haurà ara per fer a partir
1: Ara el que tocarà és analitzar tota la informació, tota la documentació gràfica i fotogràfica que tenim i intentar donar-li forma i fer una memòria sobre tota la intervenció i veure si entre els materials, etcètera, etcètera, hi ha alguna dada que ens acosti més a saber entendre una mica més aquell espai. El que sí que hem pogut constatar aquesta vegada és que està en bastantes bones condicions l'última fase d'aquest convent, d'aquesta església del convent, però les parts més antigues o estan molt matxacades, que és una opció, que no hem trobat ni elements constructius i tal clars que diguem, uah, estem en un espai del segle XIV, o bé estan a una cota molt més baixa, amb la qual cosa havíem de desmuntar totes les estructures anteriors i no ho hem fet. entre altres coses perquè és un espai cementirial i perquè excavar un cementiri és complex i llarg i teníem els dies que teníem. Vale? Per tant, ens hem quedat amb el dubte del què.

0: Doncs moltes gràcies a aquesta arqueòloga per les seves paraules. Realment ens ha ajudat molt a entendre quina feina ha anat a fer a Sòria aquest equip que veiem que són quatre persones representant en Helena Inglada, que és qui hem escoltat avui, Norbert.
1: Ara tocarà segurament si han de gratar un poc més encara, perquè no saben si han arribat allà on havien d'arribar. De profunditat, vull dir, de la terra. Ja veurem si més endavant hi ha més excavacions i si poden trobar aquestes restes.
0: I si vos interessa aquest tema, res, heu d'escoltar IB3. De fet, serà un videopodcast, per tant, escoltar i mirar.
2: Que fantasia, això, quan s'estrena?
3: Raquel, apunta tota l'agenda.
0: D'aquí uns mesos, Jaume IV, El Perdut, són 8 capítols dedicats a aquesta història, que és apassionant. Així que nosaltres ara, consell de la UIB i tornem tot una.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Quina diferència hi ha entre àrab, moro, musulmà i islamista? Sovint confonem conceptes com àrab, moro, musulmà o islamista, però no signifiquen el mateix. Avui intentarem aclarir-los per fer-ne un ús més exacte. El mot àrab fa referència a les persones que formen part dels pobles de llengua i cultura àrabs. S'aplica, per tant, a persones originàries de diversos països d'Àsia o d'Àfrica, on l'àrab és una llengua principal, però no a totes les persones que hi viuen. El terme moro té un origen històric relacionat amb els pobles musulmans del nord d'Àfrica, però actualment pot tenir un ús despectiu o ofensiu en molts contextos. Per això, és preferible utilitzar denominacions com ara marroquí, algerià, tunisenc o magrebí, segons el cas. Musulmà és un terme religiós. Designa les persones que segueixen l'islam. Cal recordar que no tots els musulmans són àrabs. Hi ha comunitats musulmanes molt nombroses a països com Indonèsia, la Xina o Albània, entre molts altres. Finalment, islamista fa referència a una persona o a un moviment que defensa que els principis de l'islam tinguin un paper en l'organització política i social. És un terme relacionat amb una ideologia o un corrent polític, no simplement amb la pràctica religiosa. Per tant, recordeu que una persona pot ser àrab i no musulmana, pot ser musulmana i no àrab, i pot ser islamista, que no vol dir simplement musulmà. I terme explicat, terme acabat.
1: Tenta'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: Que bé que ho expliquen a Margalida i que és important les coses com toquen.
3: Escolta, i una qüestió tan complicada, que mos costa tant. Són quatre termes ben diferents que de vegades s'empleem sense pensar
4: malament,
3: molt.
4: Sí. Malament, sempre.
2: I tant, doncs gràcies a la universitat per esclarir-nos aquests conceptes. Però bé, avui és dimecres, Maria, i mos toca descobrir una paraula en desús.
5: Sí, com sempre escoltarem els nostres oients i avui li ha tocat a en Jaume.
6: Una paraula que està en desús, o expressió que està en desús, no sé si està en desús, però ja fa molt de temps que no l'escoltes, que et fa l'emborès. Emborès. Important.
5: Bé, mirau.
2: Què diu Raquel?
4: Totes les lletres, eh?
3: Però si ho diu tothom.
4: Ah, jo
3: no.
4: Vaig dir... Que et
3: fa l'emborès.
4: Jo ho dic,
3: que
4: també ho dius.
5: Per ventura.
2: És ofensiu, eh?
4: Sí.
3: Jo tenc un meme... que posa cap de fava amb orell.
2: Això és bé.
4: Sí,
2: ara,
4: un dia.
3: Sí,
4: no és que ho diguis.
7: Un sticker de WhatsApp.
3: No, molt bé. Sí. No, no.
4: Pensa que avui és el dia més indicat, eh?
5: Això és el que anava a dir, que avui és el dia internacional del dret a la blasfèmia. Per tant... Que rius, Herbera?
3: No, no, que perdó. Perdó.
5: I d'això, i mira, mos han enviat un insult. Cap de fava amb orets, que se sol utilitzar per referir-se de manera burlesca o despectiva a una persona poc espavilada o curta d'enteniment. I segons el diccionari català-valencià-balear, una de les excepcions del mot fava apunta que pot ser una persona beneitota, bé, o sigui, lletget literalment, eh?
4: Sí,
5: beneitota,
4: sí, sí,
5: aturada, que no se'n sap desfer de ses dificultats i... en documenta ús a Catalunya, València i les Balears, però de totes maneres la forma de catafar amb orelles està documentada en la paremiologia balear i apareix associada especialment a Mallorca.
4: Que no vos ho han dit mai.
5: A mi...
7: Sí. No. I jo també ho he dit.
4: No,
7: sí.
3: Bé, catafar amb orelles seria una qüestió com le falta un veranico?
4: Un veranico.
7: Podria ser, és que hi ha insults que no se poden introduir. No?
5: Li falta mi patató per quilo, aquí. Però,
3: té,
5: sí.
3: Té una veneta enxuta, també ho he sentit. Ah? Això vol dir que...
4: Ai, clar.
5: No acaba de regar.
2: Perquè no sé, hi ha coses que sí que has après bé, eh?
7: Sí, sobretot et dins sol.
5: Aquestes coses sempre queden, sí, les paraulates.
2: Perquè jo crec que
3: no, vull
2: té,
3: dir...
2: té una veneta enxuta, no ho havia sentit.
7: Jo
2: mai.
7: Tampoc,
2: no,
7: però m'ha encantat.
5: M'ha quedat, sí.
7: M'ha encantat.
5: M'ha deixat estorada.
2: Però és tan explícit que...
3: Jo vaig entendre tot d'una, en sentir-ho, sí, perquè sí. És que...
7: Entendre s'entén.
3: Vull dir...
4: I just és una veneta.
3: Just és una veneta. No, ho dic que de vegades... Jo, per exemple, que el de fava amb orelles sempre... és vera que no s'emplea molt, però sí que s'emplea un poquet quan te refereixes a una altra persona, però no com una manera, pot ser...
5: Que t'ho diguin a sa cara.
7: Home, no, pot ser despectiva. Ningú, no li he dit a ningú
3: per
7: mai.
3: Per això, t'imagines. Però tu sempre te refereixes a una altra persona. Clar, aquest és un cap de fava, amore.
7: Això sí, això sí.
3: T'imagines que te presenten a un o a una i no te poden dir molt bé perquè no n'hi ha temps.
4: És un cap de fava,
3: i te diuen, un cap de fava, amore. I tu li dius, hola, com estàs?
5: La nostra Raquel, que s'ha posat en situació total, eh? No,
3: és així.
5: Ningú ho podria haver dit millor, és així.
7: És així, és així.
5: Bé, però quin és l'origen de fava com a insult? Idò, sabem amb seguretat que fava és una paraula antiga, Borja Moll en fa derivar el mot del llatí fava, i que des de fa molt de temps té, a més del sentit literal d'un llegum, diversos usos figurats. Algunes fonts diuen que aquest insult provindria de la forma de la fava, considerada buida o tova per dins, però...
4: Ja ha rebut.
5: No... Què passa ara?
4: No, ja ha rebut la fava.
3: Ah, pobreta. Sí, sempre ha de rebre.
5: Però bé, això és una teoria que no està prou documentada, hem de dir. Però el que sí que sabem és que el català empra nombroses metàfores procedents del món vegetal i dels aliments per qualificar persones poc espavilades, com per exemple, cap de suro, cap de meló, cap de carabassa o cap de fava, com dèiem.
8: Ell que té bona planta, avui ha dit que es planta la tercera planta, a regar la planta, què més vol ni planta...
2: Pobres faves, eh?
3: Ai, sí, és que, bona, no, és que no, no, de, no ha dret. No,
2: precisament no per això, que la gent no li solen agradar les faves, eh?
3: No, però també se diu molt en castellà, per exemple, tontolava. Tonto del Ava.
5: Ah, pensava que era l'Ava de Volcà.
7: No, no. Ava no.
3: Tonto del Ava, és tonto l'Ava. Ah, per això s'emplea molt. Allò, se fa, però me fan com a pena.
2: Sí. No agraden a tothom, però, ser faves, eh?
3: No.
2: Un cuinat de fava parada, tu, Raquel, que tan mallorquina.
3: M'agradaria molt, tot i que no el puc menjar, no, però la fava tendra també és boníssima. Sí.
5: També depèn de quan se cuini a cada casa, sí, no? I de lo que li agradi a un. Però bé, un no poc... són tan famoses les faves com els ciurons, que li agraden en el destí.
4: Ah, no, els ciurons i la fava.
7: Ciurons passat de 7 dies.
4: I la fava pelada, sí, m'agrada, no?
3: T'agrada el ciuron passat de 7 dies?
5: Vai, no, ja. Bé, ara ja obrim
2: un capítol que hem de tancar.
7: Sí. Ja va passar. Sí.
4: És un capítol que ja ha passat en aquesta casa.
3: I de vol dir que durant ja va sobreviure i sí, ja està.
4: Avui els he duit de pot encetats, sí, es pot d'avui.
3: També se poden menjar al dente.
4: Es cobren al dente, però clar.
2: Perquè les faves al xiurons.
3: Tot, un poc, perquè...
5: Una fava al dente, jo no sé.
3: Bé, una fava com bollida, però que estigui un poquet al dent, i com en una amanida seca, diguéssim, també
2: de fet, el restaurant bon, on solen posar de faves per condiment.
3: Sí.
2: Bé, deixem les faves. Sí. Passem a les hores.
5: Sí, sí, anàvem. Cap de fava, però cap de fava amb hores. És a dir, aquest complement que probablement contribueix a fer l'expressió més gràfica i humorística a intensificar aquest insult. I, de fet, la paremiologia catalana en documenta diverses variants, entre elles cap de fava amb hores tortes. Ah, que jo això ja no ho havia sentit. Ja.
3: Això és que odies a una persona.
5: Això ja.
7: Sí, no, aquesta ja...
5: Això ja no és crinyós.
3: Okay.
5: Però bé, segons el context, com dèiem, pot funcionar com un insult lleu, una burla o fins i tot un toc afectuós entre persones que tenen confiança, com tot, segons com se digui. D'altra banda, la presència de la fava en la cultura mallorquina no es limita en el llenguatge. Aquest llegum, com també comentàvem ara, té molta importància dins la gastronomia local, perquè és un ingredient històric fonamental de la cuina pobra i de subsistència, i gràcies a la seva versatilitat protagonitza receptes tradicionals com la fava parada, les faves ofegades, les faves cuinades, l'escudella de faves i pèsols, la greixera de faves o la bajocada.

0: Vosaltres trobeu que no està tan en desús, no? Aquesta paraula, expressió, insult.
1: Jo l'he sentit moltes vegades i l'he dit també.
0: Amb hores tortes, amb hores normals.
1: Amb hores normals.
2: No d'hores tortes, estàs molt...
1: O sense hores, també directament.
0: Cap de fava. Exacte. És més contundent, Pentura, no?
1: Amb hores tortes també m'ha agradat molt.
0: Ja, mos hem d'apuntar en això. Qualque dia que mos faci algo que no mos agrada.
1: I això de ser ben eixuta també.
0: Ser ben eixuta és el millor que m'ho ha passat avui.
2: Lo negaré. Lo negaré. Jo, si no és davant, és meu misè, no dic. No, tornaré.
3: Raquel, m'encanta la emoticona. Bé, no és una emoticona, que és això, un sticker.
0: Un sticker, no?
3: Que mos has enviat, que et de fava amb hores.
1: De Melicotó.
3: Crec que és de Melicotó. Sí. I és preciós. Un pagès amb un cap de fava.
1: I amb hores grosses, sí.
2: Sí, aquest pot ser hores tortes.
1: Sí, aquest ho podria ser.
3: Són de pàmpol, que en parlaves l'altre dia.
4: Són de pàmpol, sí. Sí, sí, grosses.
3: Doncs, Maria, moltes gràcies avui. Aquesta ha estat la paraula en desús, o no? Continuem.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
1: I doi, prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: A contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Raquel Agüeros.
1: Ai, ell que faig anys avui.
2: Perdoneu, m'han enviat un altre insult.
0: Amem?
2: A veure, una altra expressió quan per dir que té la veneta seca. Li falten 10 minuts de bull.
3: Sí, aquesta sí que...
2: Aquesta és com que falta un veranico,
4: un hervor.
2: Exacte.
1: Li falta un bull, però clar, un bull són 10 minuts. Perquè en 10 minuts jo crec que hi ha més de...
4: Home, si tens placa d'inducció són 10 minuts. Si no, no.
0: Espera.
4: No, en sèrio. Tenim portades, Corets.
0: Sí, és dimecres.
4: És dimecres. Mm-hmm. Crec que és el primer pic en molt de temps que tenim portades un poc així, que fa xiu-xiu.
0: Ah, sí?
4: Un poc, sí.
0: Un poc diferents.
4: Pues un poc diferents.
2: M'encanten aquestes portades d'avui, oi?
4: Mira, cada any per aquestes dates, la revista Hola fa els premis Gen H de Hola. I...
1: Clar, jo no ho tenia.
4: Aquí cap tothom. Aquí cap tothom. Per això t'ho he explicat, Celestí. Aquí cap tothom, fins i tot, en el centre. Qui hi ha en el centre?
2: Però...
4: Qui és el que està en el centre?
2: Això és Manuel Carrasco.
4: Hem de descriure que és una portada amb dones i homes, les dones vestides de color corporatiu de la revista Hola, que és el vermell, i de negre els homes i també qualque dona. I enmig hi ha un senyor que tu, com bé has dit, és Manuel Carrasco.
0: Sí.
4: Manuel Carrasco té la meva edat. I jo no és per fer-me la tal, però...
1: 45.
4: Premis Gen H de Hola, pues trob que pot ser ja...
2: Però és que aquí paro, jóvenes talentos del momento, però ell no...
4: Com que jóvenes?
2: No, que bon jove talent, que molt anys que canto.
4: La gent que en té per jove.
0: Però no has sortit aquí, Raquel.
4: No, jo ja no.
0: Sí, tu sí.
4: És que jo aquí no puc sortir, vull dir, hem de saber.
1: Però tu no te consideres jove.
4: Mira, carinyo.
1: Ja m'hi consideres.
4: Vull dir... Jo me sent bé, però...
1: Talentosa.
4: Però després te ve un Junker. Després te ve un Junker.
1: No,
4: que
1: clar.
4: Té quant d'anys tens, Junker?
3: 28.
4: 28. Na Maria, que acaba
2: jo
4: de
2: ja
4: fer 30.
2: Jo ja no sé si són tan jove, clar.
4: Tu estàs ahí.
2: La societat no
3: és igual
2: tan
3: de jove
2: vist.
3: Que jo, Maria.
2: Ja, no, però la societat és molt pesada.
3: La societat pot
4: dir no
3: el que
4: vulgui. No és que sigui pesada. No és que sigui pesada. Vull dir, ara tenim una mitjana de vida... De 90 anys.
0: Home.
4: Abans la gent...
3: Bueno. Encara te queden 60 anys.
2: Si mos queda més de la meitat de la vida...
4: Abans la gent de 30 anys era gran. Ara, en 30 anys, no ets gran.
1: Ets jove.
0: Però, menys, qui són aquestes?
4: Però ja no ets jove.
1: No?
4: Jove
1: no?
4: Són... Jo crec que fins als 30.
2: Inclosos o no inclosos?
4: Maria,
3: l'any que ve ja serà...
4: L'any que ve ja no serà.
2: Exacte, me queden un parell de mesos.
1: Ja m'ha pas de 20 anys, pràcticament.
0: Però qui són aquestes persones que surten a la revista?
4: Pues són gent de la revista. Són gent que promociona, són gent que promociona la revista. Per exemple,
0: Excelata en la miña mal.
4: Mira, na Inés, sí, exacte. Sí. La de la dreta,
0: Inés Canon García,
4: del costat de na Inés.
0: M'han contat que va fer, però no és igual, no ho contaré.
4: Ara mateix ho contaràs.
3: No,
0: ho has sentit un altre programa.
4: No, ara ho contes.
0: No, que havia d'agafar un avió... Ho vaig sentir un altre programa de ràdio.
4: És igual.
0: Havia d'agafar un avió a Londres, que és allà on hi havia la Minya Mar.
4: Sí?
0: Ella i una amiga seva, que és la lota d'un altre futbolista que
4: ara
0: no sé
4: qui és. Ara m'estàs sonant aquesta història. Vale, i?
0: I ella duu la maleta. I quan va arribar allà, va dir, no, és que s'havia estat ple, la maleta l'heu de posar a baix, que a això mos ha passat a tots,
4: sí,
0: 500 vegades.
3: Jo cada vegada que vol,
0: no hi cap, heu de posar la maleta que vine, l'heu de dur baix. I ella va dir...
4: A la bodega.
0: I ella va dir, que jo som la lota en la minya mà.
4: Va dir, sí,
2: vaja.
1: No l'havien reconegut.
4: Ahir va fer la Min molt bon partit.
0: Mm?
3: Sí.
4: Molt bon partit, és així, però això de que la gent se postuli, jo vaig sentir per la ràdio, però se postuli per guanyar el Balón d'Oro, jo me sembla un... Bueno, és que me fa vergonya sentir això. No, és que ho he de guanyar jo, perquè tal, perquè qual...
3: Això també ve perquè hi ha altres jugadors que ho fan.
4: Ja ho sé, ja.
3: I ell no pot quedar enrere, pobret.
4: Mira, i un altre que surt en aquesta portada random, m'ho direm així, és una germana de les filles d'en Bertín Osborne.
1: Ui.
4: No, ja ho sé. No, ho sent molt.
3: Com una germana?
4: O altres voleu a contracoteniu?
3: Una germana de ses filles
4: d'en Bertín Orbonde. Jo...
2: No és a dir, que comparte... O sigui, ses filles d'en Martín, d'en Bertín Orbonde...
3: Comparteixen mare, no?
2: Comparteixen mare, però no pares. És a dir, que són pares, no són...
4: Comparteixen mare, exactament, exactament. Sí, i després, a la revista Ole ja sabeu que jo som molt fan. Aquí a dalt hi ha una finestreta que posa. Adriana Abascal nos habla del fin de su relación. Això en molt petit, el fin de su relación. I en més gran posa, su primera gran entrevista tras un año de cambios. Tras un año de cambios vol dir després de separar-se. Però a la revista Ola li agrada posar-ho tot més guapo. Aquesta dona, Adriana Abascal, va estar casada fa molt d'anys. Fa molt d'anys, estic xerrant de fa 30 anys, amb Emilio Azcárraga, que era un magnate dels mitjans de comunicació mexicans. I després ella es va casar amb José Luis de Villalonga, que llavors era el president de Telefònica, i després es van separar, va haver bastant de lío, i ara havia estat sortint en Manuel de Savoia, que és així com un príncep un poc així tal, guapet. Però bé, se van donar dos, tres oportunitats i bé, no ha anat bé. Revista Lectures. Així és Inés, la nòvia espanyola d'en Brad. Bé, duen un parell d'anys junts, quan dic un parell és un parell bon. Han passat uns dies a Madrid i me crida molt l'atenció quan xerren de Brad Pitt. No sé com dir-ho, aquest senyor té 6-7 fills amb Angelina Jolie.
2: Sí, l'altre en xerraven, sí, que molts han renegat d'ell.
4: I tots, la majoria han renunciat del llinatge Pitt.
2: És que és Jolie, sona molt bé, també.
4: Clar. No, està bé, i cadascú fa el que vol. Vull dir que estic segura que si en Brad Pitt hagués estat una dona, segurament a cada portada li haurien posat sus hijos han renunciado, saps? I aquí sembla que no estem jutjant, és un actor, és productor. Ell va dir fa no molt que havia tornat a caure a una addicció que ell va tenir i de la que se va tractar, que és l'alcohol. I res. I això és el que passa. Porta de la revista Setmana. Per favor. Mem, aquesta la coneix tothom.
3: Aquesta sí.
4: No, mem. Per una persona que
3: coneixeu.
4: Na Belén Esteban.
0: Que té un missatge per Gasolina de Brique.
4: És de missatge per tothom. Entendria per tu també. Ella diu... Belén Esteban a Jesús Indubrique, recupera a tu hija, todavía te quiere. Bé, bueno, aquestes frases així com molt dramàtiques, no? L'altre dia, i després d'uns anys allunyada de Mediaset, de Telecinco, recordareu quan varen cancel·lar Sálvame, tot el show que va suposar això, la pèrdua d'audiència que això va tenir com a efecte immediat, que fins i tot dura fins ara, és a dir, estan sent anys molt complicats, i molt complicats perquè fins i tot la cadena 4, que és de Mediaset també, fa més audiència que la primera cadena, que és Telecinco, no? Wow. Clar, les audiències estan molt així i varen dir que fem amb Ana Belén Esteban, han recuperat qualque personatge i en el final varen arribar a Mediaset i la productora del programa de viernes, varen arribar a un acord amb Belén Esteban perquè ella tornés a la tele, ho varen emetre divendres passat i d'una mitja de 10% que feia d'audiència, amb la visita de Belén Esteban, que no va ser una visita pròpia en el sentit que ella no va anar al plató, sinó que li varen gravar una entrevista i la varen anar posant, el programa va fer de mitja un de 8 en 9%.
0: Que va ser com una xifra rècord.
4: Sí, molt rècord. sobretot ara, amb les audiències tan baixes que està tenint Telecinco i, en general, Mediaset. Sembla que...
0: És molt, un 20%. Pensau que de tota la gent que està mirant la televisió en aquell moment, un 20% miraven
4: Telecinco.
0: Sí,
4: quasi de nou miraven Telecinco. Això és molt.
0: És molta gent.
4: També hem de dir una cosa. Les audiències són les que són. Hi ha molt pocs audímetres a tot el país. Però, de moment... és l'únic que tenim per fer una mesura més o manco que sigui orientativa del producte que tu estàs oferint. Jo me'n record quan estudiava a la universitat, va venir un professor i va dir, el professor de redacció periodística, que a més era un home ben guapo, ho ha de dir, no me puc callar, i va dir, vendrà un senyor a donar-vos una xarxa
0: d'audiències.
4: D'audiències.
0: Sí. La classe d'audiències.
4: I avui hi va dir una cosa que jo me va semblar molt guai. Va dir, vull que identifiqueu la... es titula... mentide. Vull que la identifiqueu. Bé, i tot...
0: Mira ja.
4: Sí. Era molt de ni fec ni fum, carinyos meus.
2: Clar.
3: Si has acabat.
4: Sí, no?
2: Te va marcar aquest professor guapo.
4: No, en sèrio.
3: Va ser professor.
4: I va venir el professor i va dir, mem, va fer la xarxa i van aixecar les mans i, mem, quin titula tu? I el meu amic Dani, d'Extremadura, va dir... jo crec que tenc el titular bo. I va dir, quin és? I diu, era així, los datos de l'EGM, que és Estudi General de Medis, estan manipulats. I vos ho va dir. I clar, jo me vaig enfadar en jo mateixa, de dir, com que no he estat a la guai de detectar això? I me va quedar molt, perquè és vera. Estan manipulats. Ara han d'introduir, per exemple, una altra televisió, que dia 5 de novembre comença una nova televisió, que és la sèptima.
0: La sèptima, sí.
4: Clar, ara ja no se sap. És complicat.
3: Qualque dia hauran de durar amb números.
4: Sí, no, jo també ho penso. Tot i que s'han tallat un poc, perquè no han posat, així com la sexta és la sexta, el número, han posat la sèptima escrit. Amb un 7.
0: No és un número.
4: Bueno, amb un 7, jo què sé, no ho sé. Hem de veure també com encaixaran les audiències amb el naixement d'una nova televisió, que segurament també voldrà anar molt forta.
0: De totes maneres, alerta amb això, perquè tots els anunciants de tots els estats espanyols es regeixen per aquestes dades, vull dir que no diguem segon que jo.
4: No, exactament. Men, com encaixen la sèptima a tot el pastell? Que això crec que és igual. Tot això per dir que Belén Esteban ha fet un belenazo.
0: Sí.
4: Un belenazo i que ja està. I menys hi torna.
0: Un moment, que vull comentar una cosa d'aquesta revista.
4: D'aquesta?
0: Sí.
4: Jo pensava
0: Miguel Bernardo, el actor de moda de nuevo enamorado.
2: Ah, sí. Sí, m'ha cridat molta atenció, perquè després de Naitana no va estar ningú, no?
4: Jo te dic una cosa. Jo, me sembla, jo hagués demandat a la revista per haver-me treure amb una bossa d'aquestes.
0: No,
4: no és guapo.
0: Ho dic perquè Miguel Bernardo és notícia, però no sé si ho sabeu.
4: Bé, conta.
0: Surt a La Bola Negra, ja sé que encara no l'heu vist, no vols fer cap espòiler.
4: Qui l'ha vist d'aquí, La Bola Negra?
0: En Celestina
4: Margalida. Sí. Tu, Jung, no tens ni ganes, o sí?
3: Jo és que aquestes pel·lícules que tothom enxerra me fa un poc de...
0: No ho dic per això, ho dic perquè aquest senyor surt... que sí, Celestina Oliver.
4: Surt a La Bola Negra.
1: Sí.
0: Un nude, que se diu ara.
4: Bueno,
0: és a dir, però no se sap si és ell.
1: Ah, no?
0: No.
4: Què vol dir que no se sap si és ell? Que no l'han posat un doble.
0: Si les parts íntimes corresponen...
4: A l'ala.
0: Bé, ja està. Fins aquí poden xerrar.
2: Això passa molt a les pel·lícules, clar, Perdona,
4: te pot passar en un Jack Nicholson, en un Robert Redford al Celsia, en un Miguel Bernardo.
2: I si ho té gelós, pobret. Mem.
4: Això, mira, no havia caigut en això.
2: Si no li pagaven el mostrar.
4: Ho tenia gelós. La revista 10 minuts és dedicada a la Margalida Mateu.
0: Per què? A la teva amiga?
4: No, a la teva.
0: Natana
4: Rivera i Rocarrey preparen su boda. per 2027.
3: Ai, no sé qui
2: som. Jo
4: tampoc.
2: Mira, jo sé qui és una Rosalía. A mi una Rosalía morta d'amor a París.
4: Jo no... Ai, sí.
2: La seva nòvia Loli.
4: Però com em poden dir Rosalía, apassionado reencuentro con Loli Bahía en París? Si no, sembla que
3: s'han passejat per tot el
2: món. No s'han desencontrat, han estat juntes tot el
3: món juntes.
4: Però per què posen apassionado encuentro? Si le dona un piquito que...
2: Perquè no s'havien d'anar mai besades en públic i ara això va tot en revolucionat.
4: Trobau l'any 2026, que sí, dues dones se donen un besicó.
3: No hauria de sorprendre.
0: No, perquè varen fer no. anys. Primer a Loli i després ella. Ella el va fer fa molt poquet, totes dues.
2: Ai, no,
0: fan...
2: Loli.
0: Són com tu, fan els anys
4: sí,
0: aquest
4: sí,
0: dia.
4: Sí, no, elles són joves.
2: Són libres.
4: Libres sí, libres sí. Per cert, tinc una notícia fantàstica que jo crec que podem celebrar, que avui de matí hem conegut que els Premis Goya, la 41a edició dels Premis Goya, es celebraran dia 6 de febrer a Pamplona.
3: I que tot vendrem a casa teva.
4: Podeu venir, inclús faig una petició a...
1: Ai, no sabia si, si anaves a dir que feies...
2: Ahir ve a ràdio.
1: A quin menjar, a quin plat anava a dir.
4: Ah, ah no, no, puc fer també el que vulgueu. Però jo estic demanant ja a tothom de tot. Menys si podem anar. Tenim camomara. Tenim camomara.
3: Podria anar i podem anar.
4: Dormir gratis.
0: És a dir, tu que encara no s'han obert les acreditacions i tu ja l'has demanada.
2: Jo, ella ja grata.
4: Jo he contactat amb gent que tenc coneguda, que té mà. I ja vos contaré.
0: L'any passat va ser a Barcelona, sí. A veure que va sent itinerant.
4: Sí, aquest, això, sí, es verà.
0: I que mai s'han fet a bebès.
4: M'encantaria que se fessin...
2: Fem una crida.
4: No, vos dic una cosa.
0: Hi va haver un intent de fer-ho, però
4: me basta, no me basta ni Mallorca ni Eivissa.
0: Creus que s'ha de fer a Menorca?
4: O a Formentera, inclús. Perquè sàpiguen...
2: Ui, aquí la logística se complica.
4: I què passa? És la nostra.
2: Sí.
4: No?
2: És caríssim, però...
4: Perdona. És que només...
3: Que
4: no, només veient les coses.
2: Que contribueix quina economia balear.
0: No hi ha un teatre tan gros a Formentera. Hi ha cine, que està molt bé, però no és prou gros per rebre tanta gent.
4: Escolta, perquè se convidia menys. Jo què vol que te digui? Ja que s'agratin les edicions. Què m'estàs contant?
0: 6 de febrer, a Pamplona.

0: que eren a Pamplona.
1: Ah, sí?
2: No, sí.
1: Doncs...
2: Vendran a Mallorca.
0: Ho sé.
3: Ja ho sé, ja.
4: Quina
3: ja
4: feta.
3: Mm. Pot ser la vènguila de Pamplona, Ida.
1: Tendràs feina, perquè s'ha anunciat que l'Oreja de Van Gogh tornaran a l'edició de l'any que ve del Mallorca Live. És la notícia d'ahir. De fet, ho van recollir amb altres companys, però nosaltres no n'havíem parlat.
0: Però és l'altre dia, Margalida.
1: I crec que ho havien de comentar.
0: No, home, jo te dic una cosa, això serà un èxit asseguradíssim.
4: Però tu què més, de l'Eire o de Maya?
0: Jo vaig créixer amb aquesta de la Maya, no? Aquesta és la Maya.
4: Sí, no?
2: Sí, sí, seria.
1: Pobre dona, que la plataforma no va pujar.
4: Ai, sí, quina desastre.
2: Va quedar encallada l'altre dia.
0: Jo? Te dic un...
2: Va quedar encallada baix terra.
0: Como cuando se te encala un balón en un árbol.
5: I ella cantava i no havia pujat.
2: Bueno, és que per rir, que sortia.
0: Però ella...
5: I com va acabar?
0: Pues ella, superdigna.
4: Digna.
0: Cantant.
1: La Duran, aquesta plataforma. A Palma.
4: Això ho marco bon.
0: No ho sé, no ho sé. Bueno, suposo que són fallos elèctrics, supos. I
5: com va sortir fora?
0: Mira, no ho sé, però tota l'actuació la va fer com en un semisota, no?
4: Sí.
0: Però bé, escolta, te dic una cosa. Hi ha molta de gent que continua criticant a Maya Montero. Ella és la primera que ha dit que s'està recuperant d'un procés i que és conscient que potser no... O sigui, sempre haurà de conviure amb això. I te pot agradar més o manco, però ella està tirant endavant i... Bé, ja veurem tanta sort que pugui acabar aquesta gira, perquè aquesta gira, Margalida, és molt... Té molt de concerts. Va començar, vos recordeu? Va començar...
5: Ara veig les imatges.
0: Sí.
5: Ara veig les imatges. És com un piu d'una font que no té aigua.
1: Celestí.
4: Petitona.
5: Va quedar allà baix.
1: Sí.
0: Però no se va aturar de cantar.
5: No,
4: I és que has de fer.
0: No, però una... Perdona, una altra que has dit... Jo aquí no canto. I a Maya Montero va dir...
5: No hauran rodat cats, però, no? Clar, no, degués ser un problema de...
1: A vegades passa tècnic.
0: El directe de vegades...
5: Molta càrrega, això.
0: Bueno, el directe és com és i t'has d'adaptar i tampoc és...
1: Però saps, Raquel, a banda que te'n vagis molt ràpidament, aniràs a veure una Shakira? Saps la quantitat de balears que han anat a veure una Shakira aquest dia a Madrid?
0: Mira...
1: Ho dic perquè la setmana que ve farem un reportatge.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: Jo conec una que em va... I crec que se'n va demà.
2: Passa'm el número.
1: Molts pot passar el
0: telèfon. Amb una nina petita. No, el seu regal impressionat. Crec que... Bé, sí, està tenint molt d'èxit. No?
1: Sí.
0: No, Shakira, la veritat és que sí. I s'està posant molt de moda.
1: Univers Shakira.
0: I s'està posant molt de moda, no? Aquest de fer... com se diria en...
1: Parc temàtic de Shakira.
0: No, però fer com estàncies llargues a un puesto en lloc de...
2: Residències,
0: exacte. Sí. En lloc de desplaçar a tot un equip amb... gran i amb molt d'elements tècnics també, perquè això és més que un concert. La biblioteca és de tot.
1: Doncs en parlarem la setmana que ve.
0: Te passaré ara un número.
5: Podem menjar ja un croissant?
0: Podem
1: sí,
0: menjar el
1: va, que no és Raquel Fatzain. Fem una pausa molt i tornem tots d'una.
6: IB3 Ràdio és diversió.
7: Cada vegada hi ha més presència d'autors de balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
8: El primer dia està com tot descol·locat, no?
9: Sí.
8: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
10: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
11: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
12: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
11: Xiu, xiu.
12: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona. Joga

0: La vestulla amb pugues, la nostra.
1: És impossible. Sí que és possible.
0: Però la feixuga.
1: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Clar que és possible, totes possible.
1: Aquest setembre serà possible.
2: I Vetres Ràdio.
0: Se venen cosetes petites.
2: Xiu, xiu.
0: I amb pugues sí.

0: Raquel, abans d'acabar aquesta hora hem de fer un petit apunt, perquè tu saps que avui ha començat Fira B.
1: Home,
0: Fira B, mític. Fira B, en aquesta primera convocatòria dedicada a les arts

0: I d'això són 4 dies de teatre, dansa, circ i nous llenguatges escènics que comencen avui mateix amb aquesta nova edició, l'onzena, de Fira B, un punt de trobada per artistes, companyies, programadors, professionals, institucions i també agents culturals amb l'objectiu d'impulsar la creació arreu de les Illes Balears, afavorir la circulació de projectes i generar també noves oportunitats de col·laboració i internacionalització. Es podran veure més de 30 propostes artístiques d'artistes i companyies d'aquí de les Illes, de diferents territoris de l'Estat i també d'àmbit internacional. Pel que fa a Fira B dedicada a música, serà del 4 al 7 de novembre.
1: I nosaltres volem parlar amb Victòria Verger, que és tècnica de l'Institut d'Estudis Baleàrics i també una de les organitzadores de Fira B. Victòria, com estàs?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Com ha començat tot? Bé?
2: I va començar molt bé, estem molt contents. La veritat és que estem tenint bastant de públic. De fet, ara està començant, ara a les 5 comença la segona actuació d'avui i està tot entrades exaurides, així que està molt
1: bé. Quina bona notícia.
2: Sí.
1: Victòria, que bé. Quantes persones de fora han vingut, s'han interessat per Fira B?
2: De programadors, sí. Que refereixes? Sí, n'esperam uns 50-60 programadors.
1: Uau.
2: Sí. De fora i més sempre els de les Illes, evidentment.
3: Això és un increment respecte a l'any passat?
2: Una miqueta sí, sempre, sempre ho intentam. Tampoc moltíssim, perquè al final és complicat, però sí, ni que sigui un poquet, pues ja és positiu.
1: Podem donar suport a Fira B? Podem venir d'espectadors per donar suport a les produccions i que la gent també se'n vagi contenta i programin, que és allò que ens interessa de Fira B, no?
2: Sí, per favor. De fet, a més d'enguany, pràcticament tots els espectacles, excepte uns poquets, són gratuïts i els altres són a preus superassequibles, precisament per això, per intentar que hi hagi el màxim de públic.
1: I on podem mirar com serà la programació? És des d'avui i fins dissabte, Victòria?
2: Exacte, sí, avui i dissabte inclòs, i teniu tota la informació a firab.org.
1: Allà
2: vos podeu descarregar la programació i també podeu comprar les entrades o bé reservar-les. Aquelles que són gratuïtes també, si són espais tancats, s'han de reservar.
0: I no només són aquestes 30 o més de 30 propostes artístiques de creació contemporània d'aquí de les Illes i de Reus, sinó que també aquest ampli programa de jornades professionals, no?, dedicades a la creació i també destinades a aquesta internacionalització de la cultura d'aquí. Com és aquesta aposta enguany per les jornades professionals?
2: Sí, enguany, hem començat avui les jornades, i les jornades són avui, demà i també divendres, en horari de matí. I bé, les xerrades bàsicament estan molt centrades en la creació i també en els ajuts, en com poden recórrer en aquests ajuts els nostres artistes per tal de poder de finançar les seves produccions i poder moure-les a l'exterior.
1: Clar que sí. Comentaven que aquesta primera tongada és d'arts escèniques, després vendrà Fira B Música, per tant, aquests dies veurem dansa, teatre, circ, moltes coses, Victòria?
2: Sí. De fet, bé, ara estem en un moment que és mal de fer posar una única etiqueta en els espectacles, perquè tots són molt híbrids, però això és lo també interessant, no? Però sí, en principi teniu la mateixa programació, indica cada espectacle de quin tipus és, per si tenim una preferència. Però bé, jo animo que se coneguin també disciplines que potser ens resulten desconegudes, que sempre pot ser interessant.
1: I tant que sí. I de Victòria Verger, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé Fira B. Vos tornarem a cridar a veure ben com ha anat, d'acord? Una ferrada.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Aquests dies ja Fira B, consulteu la programació, perquè hi ha moltes coses molt interessants.
3: I quina energia, na Victòria,
1: Que bé, sí. A més, és primer dia allà.
3: És fantàstic, superenèrgica. Sí.
1: Perquè els hi queden dies de feina, intensa, de dies, de nit i de dia,
3: i de
1: gombolar
3: i de dormir poc, i menjar poc, i de
1: acompanyar. Sí. Artistes, programadors i molta gent amb aquesta Fira B. Raquel Moldanys.
3: Moltes gràcies, Corets.
1: Has estat mai a Sant Llorenç de Balàfia?
4: No.
1: Era la pregunta del dia.
0: De Balàfia, clar.
1: Avui, Sant Llorenç de Balàfia.
3: No.
1: No Sant Llorenç de Balançà ni Sant Llorenç de Colona.
0: No.
1: Sant Llorenç de Balàfia. Aquest és el nom, el topònim correcte d'aquesta localitat eivissenca. Celestí, gràcies. Fins demà.
0: Fins demà.
1: Miquel Jung, Maria Pons, Joan Jiménez, Raquel Agüeros. Fins aviat. Fins demà. Adéu.
5: IB3 Ràdio.
4: Les notícies de les 5.
5: Bon dia. Avui es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de 80.000 persones migrants a Ceuta. El govern espanyol ha anunciat la voluntat d'impulsar un nou reial decret llei de 40 milions d'euros destinat a despeses que assumeix la ciutat autònoma en qüestions com neteja o seguretat.
6: El ministre de Política Territorial al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, també ha anunciat nous recursos per a les persones que encara romanen a la ciutat autònoma.
7: Se tomó la decisión unánime de añadir un nuevo recurso, será el último, que se utilizará si es necesario hacerlo, que es el espacio que está junto a la cárcel en Ceuta.
5: I el BOE ha publicat avui el primer decret d'habitatge i es preveu que demà es publiqui el segon. Ja se n'han conegut alguns detalls, com ara que els propietaris hauran d'indemnitzar els inquilins amb 12 mensualitats si no es fa una pròrroga automàtica.
6: Uns decrets que no agraden gens a la presidenta balear, Marga Proens, qui acusa el govern de Pedro Sánchez de ser trampós i d'enganar tothom, però ens assegura que perjudicarà els petits propietaris de les illes i que reduiran l'oferta.
8: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Intenten legislar i intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
5: I a Menorca s'han viscut moments de molta tensió durant el desnonament de diverses persones aquest matí al centre de Maó.
6: Entre els desallotjats hi ha un infant d'11 mesos i altres 5 persones, però expliquen que n'hi havia més vivint.
9: El desahucio viene para mí, no es para todos los que viven ahí. Hay personas con discapacidades físicas y mentales, y un niño, una niña menor que también se nació en la misma vivienda.
5: Més temes, la bonificació de 20 cèntims als carburants, tot i que s'aplicarà demà, no es notarà de manera homogènia a totes les benzineres fins d'aquí a uns dies. Això s'explica perquè els descomptes no s'apliquen als estocs que tenen les estacions de servei.
6: Les benzineres les aniran aplicant en funció de si el combustible que tenen l'han comprat abans o després de l'aprovació del decret anticrisi. Segons el president de les estacions de serveis, Joan Mallans, durant uns dies veurem preus desiguals.
10: Durant diversos dies hi haurà un ball de preus, però aquest ball de preus és conseqüència d'això, de que el real decret no contempla una compensació perquè demà poguéssim tots aplicar aquesta bonificació. Com que no ho contempla, l'haurem d'aplicar de manera gradual, així que nosaltres aniguem fent comanda.
5: Qui sí que notarà una rebaixa seran els estudiants de la UIB, que a partir de demà pagaran menys per un menú universitari. El preu serà de 6,85 € per un menú complet i de 4,30 € per mig menú. És un 10% manco cara.
6: D'aquesta manera, la UIB ha passat de ser la que té l'oferta per dinar més cara de l'Estat a situar-se per davall de la mitjana espanyola. Fa 2 anys el preu del menú complet arribava als 10 euros. El topall vol pal·liar l'elevat cost de vida a les illes i va ser el Consell d'Estudiants qui el va sol·licitar, ho explica Francisco Espín, vocal del Consell.
11: Nos hacían llegar que se le dificultaba mucho poder hacer un día a día en la universidad al no poderse quedar a comer por el precio tan alto que suponía el precio de los menús. Y bueno, en este proceso de escucha con el director general, trabajando poco a poco, se ha conseguido esta medida de la que se beneficiarán cientos de estudiantes cada día.
5: Les obres de millora i rehabilitació de la plaça Major de Palma començaran el primer trimestre de l'any que ve.
6: Està previst que durin gairebé 2 anys i el cost de les obres fregarà 1,5 milions d'euros. Les actuacions recuperaran les galeries subterrànies que es convertiran en un gran pati obert connectat a la ciutat. El nou espai incorporarà nous usos, però preservarà la identitat de la plaça.
5: 5:04, tornem amb més informació quan siguin les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
2: Molt bé.
0: Jo sí que estic bé, sí, que estigueu sí. A de vora jo. Escolteu, ja sabem que així o així ens agrada molt una bona estona vermella.
2: Ei, sí.
0: I doncs ja coneixem algunes de les guanyadores dels premis en The Rock de la Música Balear 2027.
2: Ni més ni manco que Júlia Colom, Maria Jaume i Maria Dalmà Bonet, guardonades amb els premis en The Rock de la Música Balear. Molt bé, l'enhorabona.
0: Jordi, ja pots començar a llogar un traje, un smoking, perquè hauràs d'anar a cobrir aquesta
1: estora. Espero que sigui vermella, perquè ara s'estilen blaves, les estores.
0: Ah, sí?
1: Una cosa que no. Ja va passar, Mallorca Confidencial, ja era blava. Ara s'estila, això.
0: Una estora vermella no té glamour, sinó és vermella.
2: És conceptual. Després poden ser d'altres colors.
1: Bé, la volen fer més mediterrani, però jo crec que no.
2: Exacte. No te va bé, això és estora blava.
1: Això és molt bé, com els Oscars.
2: Efectivament, com us agraden a altres.
0: Sí.
2: Bé, i primer nivell.
0: La crítica ha seleccionat aquestes tres artistes mallorquines, entre d'altres reconeixements, com per exemple Fora del Sembrat, a Cucorba i a Traginada. Per cert, a partir d'avui, bé, ja fa crec un parell de dies, el públic pot votar en aquest premi. Mm,
1: sí.
0: Per tant, si vos voleu creure crític musicals, o si vos penseu que en sabeu més que els altres, votau en la web d'en The Rock els premis de la música balear. Jo sempre vot perquè me sent crítica musical.
1: Bé, sí, també si no ho ets, poc. Ja està. Si és obert en el públic, tu,
0: això,
1: va, aquí t'agrada.
0: Sí, però té un punt de... Vinga, vaig a jugar a ser jurat.
2: I vols dir que no votes aquella gent que per ventura tens més afinitat, simpatia, o tu ets crítica
0: objectiva? No, jo soc molt objectiva.
1: Molt objectiva. Per exemple, en els discs de música clàssica balear, quin has votat?
2: Uf.
0: Jo no he votat perquè encara.
1: Ah,
2: no, perquè està escoltant totes.
0: Exacte. A més, no ho podria dir, perquè es vota et secret, això sempre.
2: Sí.
0: I, en segon lloc, no vull influir des de la meva posició d'influencer...
2: Clar.
0: A la gent que voti qui jo digui.
2: Està molt ben fet. Així vol dir que ets una votant noble.
0: Exacte. Tot i que he de dir que els duplicats, que són amics d'aquest programa, s'hi presenten i m'han demanat que els voti.
2: Això també m'han demanat els
0: vots. I votaré els duplicats.
1: Ah, ho faràs.
2: Ah, ja ho saps.
0: No, home, no.
2: Així, un segon. Nines, aquí s'està lluint de ser una gran... tenir un vot popular excel·lent, de ser objectiva, de no influir en la gent, i acabes de dir a qui votaràs, i per motiu per qual votaràs, que simplement és un tracte de favor perquè t'ho han demanat.
0: Això sempre s'ha fet així.
2: Això és veritat. Exactament, això és així, això és així. Però bé, escolta.
1: T'acabes de contradiure totalment en
0: un minut. Era una broma, era una broma.
2: Bé, molt bé, massa bé.
0: Ja vos ho
2: diré. I després també tenia una cosa. Hi ha artistes que tenen moltíssim, una comunitat digital immensa, demanen el vot, i també això de qualque manera hi té a veure.
0: Exacte.
1: Clar, home, si és votació del públic, acabaran guanyant els que tenen més seguidors.
0: Per tant, no ho digueu, que vosaltres també sou influencers.
2: Jo sé qui votaré, ja.
0: I vinga,
2: no ho diré, no ho diré.
1: Ja ho tenc claríssim, també, però qui? No puc dir. No puc dir.
2: Ah, ja sé per on va, en Jordi. En Jordi també aquí hi ha un tracte de favor.
1: Clar, no puc dir.
0: El grup del teu germà.
1: Efectivament. Però no saben qui és. També pot ser el meu germà, és en Pau Debon.
2: Ho puc dir, quin és.
0: Vinga, digue-ho.
1: Ho poden dir, sí.
2: Ni més ni manco que Baba Jussifà.
1: Efectivament.
2: En Jordi votarà per Baba Jussifà, ni les per duplicats, jo encara no puc fer públic, perquè no ho sé, bàsicament.
0: Avui tenim en Facundo Tenaglia en el control tècnic.

0: Bé, idò, estimats oients, avui tenim un missatge per als alumnes de la UIB. Escoltau bé.
1: Sí, perquè a partir d'ara, les vostres butxaques ja estan fora de perill.
0: Uf, tanta sort.
2: Així és, perquè les cafeteries de la universitat han rebaixat el menú de 7,55 amb 6,85 euros, és a dir, 70 cèntims.
0: Jo crec que a partir d'ara...
2: Això és una mesura de bot de veure.
0: Els universitaris tindran molt més fàcil accedir a l'habitatge, gràcies a aquests 70 cèntims de cortesia en el menú.
2: Així és, és una bona mesura per fer un poc més econòmic el dia a dia dels estudiants de la universitat, que han de quedar molt de dies de dinar per allà, i és veritat que se pot fer un poc costa
0: no,
2: molt.
0: No, ara fora bromes. 70 cèntims cada dia si has de quedar a dinar, no sé fer càlculs, però sé ben cert que és una bona... un bon estalvi, amb el sentit de... Un dinar, per molt barat que sigui, és una despesa formiga. Això vol dir que si ho fas cada dia, ens arriba a acumular. Per tant, benvinguda sigui aquesta mesura. Clar,
1: efectivament, un càlcul rapidet són més o manco 14 euros cada mes. Aquest estalvia se hi vas cada dia. D'acord?
2: Idò, 14 euros per fer moltes coses.
1: Home, sí, sí.
2: Pots pagar una subscripció mensual.
1: Per exemple...
0: No, te guardes, Jordi. És que veus tu, com a bon jove, ja penses en gastar-lo.
1: És que no tenim previsió.
0: No t'han arribat a la mà i ja penses...
2: Exacte.
0: Ja
1: en Jordi troba 20 euros pel carrer, què fa?
0: Què faig?
2: Netflix, me'n vaig fer un gelat.
1: És vera. Sí, perquè...
2: Pots anar a fer un gelat, un dia de festa, en el mes...
1: Sí o no, el que has dit tu, pagar una subscripció a una plataforma de streaming, per exemple.
0: No, estalviar-los i començar a fer butxaca.
1: O fer després en cultura, 14 euros així mateix, per fer cosetes, un llibre.
0: El cine.
1: Sí, el cine. Dos cines.
0: Segur que els alumnes de la UIB estan ben agraïts.
2: Bé, jo m'he atracat per allà per veure si hi ha eufòria, que jo pensava que, clar, això seria una festa, emocionats, contents, estaria tothom eufòric, però no ha estat exactament així com jo m'esperava. Dinau aquí, vosaltres, vos duis lo vostre.
3: Sí, sempre.
2: És que ara hem vist que vos han rebaixat el menú del bar, enhorabona.
3: Sí, ho he sentit. Però...
2: No sé si a partir d'ara aniràs allà a dinar cada dia.
3: No, que va. Només si un dia m'ho deix o no m'ho puc preparar o alguna cosa, però...
2: 70 cèntims no són suficient rebaixa com per anar cada dia.
3: No, i a més també m'estim més preparar el que jo preferesc.
2: És bo el menjar del bar, el manco.
3: Sí, és veritat que sí, el manco del Mateu Orfila. La qualitat és bastant bona, sí.
2: Tu aniràs a partir d'ara en el bar amb aquests 70 cèntims?
4: A lo millor provaré alguna vegada, sí, però normalment m'estim més agafar tàper.
2: T'ha convençut 70 cèntims per anar-hi?
4: Bueno, no és massa... Nunca es suficiente para mí.
2: I no els hi basta.
0: No els hi basta. Poc agraïts, aquests
2: poc
0: estudiants d'avui en dia.
1: Amén. Jo vos diré una cosa, que per 6,85 euros ja està prou bé el menú, és a dir, hauríem d'anar a provar-ho.
0: Feim això, ara, seriosament, demana'm a dinar a web. És que l'obra és molt bon preu.
2: Jo tinc una mala notícia. És que me sembla que no tenim aquest privilegi.
1: Ah, no?
0: Per què?
2: Jo pensava aturar-me i dir, vella, clar, aquí som per allà.
1: Per 6 euros, avui en dia, què te costa 6 euros? Una cervesa te costa 6 euros.
0: Pràcticament.
2: Però m'ha passat una cosa que m'ha descol·locat.
0: No sé quina cervesa veus tu, perdona.
1: Però... No, bé, és igual, és una forma de xerrar. Com dius, les coses costen més que
0: bé. Sí, sí, carbera.
2: Però ja us diré que els alumnes mos han descol·locat un poc. Sí? Mos han descol·locat un poc.
4: I a més, hem de tenir una targeta posta, no?, per mostrar que som estudiants, per tenir descompte. Com funciona?
2: Aquí m'heu agafat completament. O sigui, hi ha una targeta?
4: Crec que sí. Normalment hem de dur una targeta a l'aplicació del mòbil per mostrar que som estudiants.
2: Vol dir que si jo ara vull un menú, hauré de pagar més?
4: Sí.
3: Més que nosaltres, sí.
2: Com és això?
4: Bueno...
1: Estima.
0: Escolta, jo encara he de tenir la meva per dins la cartera.
1: És vera.
0: Sí.
2: De l'una a la UIB.
1: Però que duquen, eh?
0: Bé, no ho miren en això.
1: No ho miren, eh? A veure, per aventura sí, no ho sé.
2: Bé, hauríem de contrastar aquesta informació perquè no són 100%. Això. O sigui, això és el que ens han comentat.
1: Sí.
2: Hi ha una targeta, tu hi vas, i si no, no te fan la rebaixa, que té cert sentit, no?
0: Clar. Sí. I jo crec que el personal de les cantines, jo crec que en línies generals deuen saber més o manco qui és estudiant i qui és professor.
1: Sí.
0: Bé, els professors, els docents, no sé si tenen també descompte.
1: Segurament, jo crec que te pot fer passar professora. Serà una professora de filosofia.
0: Perdona,
1: lògica.
0: Jo, si m'he de fer passar per qualque cosa a la UIB, serà l'última.
1: Ah, perdona. Sí, però no ho deia, per si no tenies carnet.
2: Bé, però dius, sóc la professora de ràdio. de la UIB.
1: I a més, dic, i ho diries com
2: a la ràdio? Sí. Així és.
1: Sí, periodisme, ara, fa poc, ho van posar ahir.
2: Bé, no sé si vosaltres éreu de quedar a menjar a la universitat, si dèieu tàper...
0: No, jo sempre ho evitava.
1: Jo dueu una carmanyola, també, sí.
2: Sí,
0: sí, jo dueu carmanyola i, si no, que nostra.
1: Sí.
2: Jo he de dir que a la universitat jo els vaig fer negoci, jo hi anava molt.
1: És vera.
2: I cafès.
1: Era bo, però què feien?
0: Aquestes despeses formigues.
2: No ho sé, feien menú.
1: Menú, però un dia faran llom en col, per exemple.
0: Pasta,
2: exacte,
0: feien.
2: Molta pasta, hamburgueses, bé.
1: Bo, bo. Molt d'hidrats, bo, perquè clar, et serveix, et necessita sucre per pensar.
2: Sí, sí, sí. És vera, hi havia dies i dies, no? Hi havia dies que no
1: que era magre.
2: Era magre, però bé, no entenem.
0: Clar, també depèn de si el menjar de la cafeteria, de la cantina, és bo o no.
1: Amem, però si vas cada dia també és important que sigui equilibrat.
0: Per tant.
2: I doncs jo he trobat gent que sí que hi va, sovint, a la cafeteria. De fet, estaven menjant i jo els he col·locat un micròfon divendres a la cara, cosa que ha estat molt simpàtic per la meva part, però m'han contat un poquet què en pensaven ells, que tal era el menjar d'allà. No sé si estem menjant el menjar d'aquí del bar. Sí, és que em dic que vos han rebaixat 70 cèntims el preu del menú. No sé si ho heu notat, això.
5: Sí, yo lo he notado. Está muy bien, porque si vienes a comer cada día lo acabas notando.
2: Tu vens a menjar cada dia?
5: Sí, aquí.
2: I aquests 70 cèntims se noten?
5: Sí, al fin y al cabo la semana s'acaba notando. S'agradece, la verdad.
2: Jo no sé què faràs amb aquests 70 cèntims que t'estalvies. Si podràs pagar una altra cosa, te compraràs un cotxe?
5: No, bueno, tampoco tanto, pero bueno, algo se hace.
2: És bo el manco el menjar?
5: Sí, sí, está bueno, ¿sabes?
2: És equilibrat.
5: Sí, cada día va cambiando, más sano y tal, y sí, está bien.
0: Molt bé, idò. Aquest sí que era agraït.
2: Era agraït, diu que és bo, equilibrat, bo, verdureta, escolta,
0: que menjaven, ho ha dit?
2: Ara ho veurem. Quin era el menú del dia? Perquè no m'han sabut tampoc explicar molt bé,
1: ah, no?
2: Però bé, jo crec que més o menys ho hem entès. Però si hi ha gent que realment ho agraeix, això. Quin és el menú d'avui?
6: Ous.
2: Ous, amb res.
6: No, ous farcits, bacallà, i ell ja ha demanat ensalada i carn.
2: Jo no sé si sol ser bo el menú de la UIB, veniu molt.
6: El menú del Mateu Alfira és boníssim.
2: Venim perquè vos han rebaixat 70 cèntims. Estau d'enhorabona, no sé si esteu contents.
6: Contentíssims.
2: Veniu cada dia, però, a dinar aquí?
6: No cada dia, però cada setmana sí.
2: No sé què faràs amb aquests 70 cèntims que t'estalvies cada dia, si miraràs de comprar-te un cotxe a final d'any.
6: Segurament, segurament.
5: Jo crec que més pallassa benzina, perquè així com està.
2: Tu com ho trobes, això?
7: Jo, això, molt bo. Beníssim.
2: Ho has notat, idò, aquesta baixada?
7: Sí, molt.

0: també...
1: Molt bé, fa bona pinta.
0: I és vera que ho agraeixen perquè fa... O sigui, ara costava 7,55 abans, però abans d'aquests 7,55 costava quasi 10 euros.
2: Clar.
0: I eres la més cara de totes les universitats públiques d'Espanya.
2: S'ha sortit, s'hi va sortir.
1: Sí. Clar. Fa dos anys. Ara, després ja ho van rebaixar.
2: Exactament, sort.
1: Dos euros
0: sí, i ara està per davall la mitjana.
2: Molt bé, clar que sí. Bones notícies, clar que sí.
1: És que hem de lluitar campus. Per nostres drets.
2: Efectivament, hem de fer campus. La gent ha de dinar, ha de fer despesa de dins de la universitat. És important.
1: Sí. Fer campus, m'agrada.
0: No, ara la gent farà més despesa.
2: Fem campus. Fem UIB.
0: Home, és que el campus ja és gros. Jo hi vaig i me perd quasi.
2: Sí,
1: és vera que la UIB és complicada.
0: Sí, sí.
1: No, jo
0: he cercat més opinions.
2: A mi, què diuen?
0: M'he perdut per la UIB, que és tan grossa, i he anat cercant. Solo dinar per aquí, per la UIB?
1: No, només avui.
0: Hem vist que vos han baixat el preu del menú del bar, 70 cèntims. No sé si esteu contents, és una alegria.
3: Pues sí, però... solo traig comida jo de casa, també te digo.
0: Sí, no menges aquí del bar?
3: No.
1: Jo he provat una vegada i sí que està bona. Però, bueno, el preu, duc menjar de casa meva, ara mateix. Però, bueno, estic content perquè mengi, que 70 és més barat, pues, per lo menos.
0: Home, res més barat que dur de casa.
1: Hombre, clar que sí. Si m'ho faig jo, millor.
0: Home, 6,85 ja és un poc més assequible, però podem dir-los que ho rebaixin un poc més.
1: Hombre, clar que sí. Això sempre. Sempre està la possibilitat de rebaixar-lo. Jordi, que ara demanes més, eh?
0: No,
1: més
0: ha
1: rebaixa.
0: Estat aquesta alumna de l'UIB que volia més i més.
1: Clar. I més.
2: M'ho fa lliure, eh? No, a partir d'ara ho farem de franc.
1: Sí. Bé, tu volies, volies realment anar a l'UIB a celebrar aquesta rebaixa del preu del menú.
0: Sí, sí, i no he trobat gent. Però sí que uns al·lots m'han dit que sí, que podíem fer festa.
1: Ah, home, però... has anat a la universitat i has trobat joves amb ganes de festa.
0: Clar, jo ara no cap de saber si és per els menús que els han rebaixat o perquè volen sortir de festa.
1: I ja està.
0: No sé què penseu vosaltres.
4: No sol dinar aquí. Però si me quedo avui, com per exemple tenc classe després, pues molt dubte que no.
0: Molt bé, perquè he dit que vos han rebaixat en el bar 70 cèntims el menú. Estàs d'enhorabona.
5: La verdad es que ni lo sabía. Jo no tenia ni idea.
0: I ara que vos han baixat 70 cèntims no aprofitaràs i aniràs més sovint?
5: No, segurament no. No.
0: Per aquí anirem més?
4: No crec. M'ho surt millor venir de dinar a casa meva i vine.
0: Sempre surt millor venir a casa, no?
4: Sí.
0: Escolta, 70 cèntims...
4: O per ton.
5: Dos xicles.
0: Hombre, se podran comprar alguna cosa, no? A final de mes.
4: Botella d'aigua. Costa 70 cèntims.
0: Moltes gràcies i enhorabona. Jo crec que podem fer festa avui.
5: Efectivament, saldrem de festa.

0: Avui d'avui anem de festa.
1: Sí. Avui bé surt de festa.
0: Perfecte. Home, els universitaris tenen fama de sortir cada dia de festa.
2: Sí, cada dia.
0: Avui,
2: no, però... el nostre només un dia.
0: Sobretot els dijous, no?
2: Els dijous.
1: Sí. Això m'ha sorprès això de molta gent que surten fixa. O sigui, que cada setmana ja saben que els dissabtes sortiran. No sé, però és una cosa.
2: Sí.
1: Bé, coses d'estudiants.
2: Coses d'estudiants.
1: D'aquells estudiants joves.
2: És aquella gent que mos pega tant en fora. Sortim de sa copa,
3: s'ambient és ben bo. Sa cosa està calenta. Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: La situació, volia fer l'agost i li ha arribat setembre.
1: No, i això sí, i això sí que sé jo punyetes que venc.
2: La Guàrdia Civil ha recuperat els 3.000 euros que un veïnat de Palma havia perdut a una estafa per SMS coneguda com smishing.
0: La víctima va rebre dos missatges que suplantaven el seu banc i l'alertaven de suposades transferències no autoritzades. Els missatges apareixien dins el fil habitual de comunicacions de l'entitat. I l'home va telefonar el número indicat i un fals empleat li va assegurar que, per cancel·lar les operacions, havia de fer una transferència immediata de 3.000 euros. Després de rebre un altre avís de presumptes moviments irregulars, va contactar directament amb el seu banc, que li va confirmar que era, efectivament, una estafa. I va ser en aquell moment que no va poder revertir la transferència.
2: Arran de la denúncia presentada a la seu electrònica de la Guàrdia Civil, la cibercomandància va analitzar els missatges i va seguir el rastre dels dobbers. La investigació va permetre recuperar l'import i identificar el presumpte implicat localitzat a Cadis, en qui es va prendre declaració en col·laboració amb l'equip de la zona.
1: No, i això sí que sé jo punyetes que veig.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Vinàs Mateu.
1: IB3 Ràdio és història.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Xiu, xiu.
5: Hola, bon vespre, com va? Mira, som en Miquel Bouzà i m'agradaria dedicar una cançó a la meva parella, la meva dona, així que a mi igual, Joan, per més senyes, simplement perquè fa més de 25 anys que estan junts, ja anant camí des que fa 26, i crec que s'ha guanyat el cel en terra per m'ha de comptar tot aquest temps, com a mínim pot tenir un premi així de senzill. Mira, com que no sé si poden triar qualsevol tipus de tema, a ella li encantaria, li tornaria loca per escoltar Salomé d'en Chayanne, el seu amor platònic impossible. Adéu.

0: el mítico de Salomeo. No lo sabeu?
1: No, jo no, me sap greu.
0: Jordi.
2: Vento, vinga, canta, karaoke, karaoke,
0: no,
2: Inés.
0: No. No, és que justament ara...
2: Antes d'empagaït.
0: Ara m'empagaït, ara
2: m'empagaït. Em cantava, cantava
0: ja abans. Ja ho sabeu, que mos podeu enviar les vostres cançons dedicades a qui vulgueu. 646-93-45-01. Marques Cafí, com estem? Com has dormit avui? A nit passada?
3: He dormit millor que la darrera vegada que vaig venir, la veritat. S'ha arreglat els meus ritmes circadianos.
0: Molt bé. I d'ara tot d'una, escoltarem la historieta que mos du avui en Marc, però heu de saber que avui és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia.
2: Ja ho val, eh? Tantes desigualtats al món i existeix un dia de dret a la blasfèmia.
0: Correcte. Mm.
1: Sí. Sí, sí, i els illans en sabem molt d'aquest tema, de blasfemar. De fet, quan tenim ràbia i qualque cosa ens surt malament, ho solen fer.
0: Solen blasfemar,
1: solen
0: sí.
1: Blasfemar. Uh-huh.
0: Tot i que hem de diferenciar blasfemar, que és una expressió, és a dir, ofensiva contra una divinitat, una religió o un símbol religiós, hem de diferenciar entre blasfemar o insultar directament.
4: Tot sol, no el tenc. Seria segons si una persona en més curt que una màniga de guardapits o segons el que fa en els 10 primers. Si la persona és tacanya, per exemple, diu no menja per no cagar, aquest no menja per no cagar, o si, no ho sé, segons la qüestió del moment que l'haig d'insultar. Si és una persona estufada, dius, aquesta pensa que rei li pastures les cabres, no sé, ara se me'n van acorreguent, però així un de concret, el segon s'acorrega.
0: Vinga, Vaida, quin és el vostre insult popular preferit? Telefoneu-mos 971-13-9900 o envieu-mos un missatge directe a Instagram @xiuxiu.ivetres. Marc Escafí. Primer de tot, quin és el teu insult preferit popular?
3: El meu insult preferit és i ha estat sempre cap de fava.
0: Home, un
3: per sa... No, però és que per la imatge que se me genera en el cap, no? O sigui,
0: sí.
3: Tu vosaltres ara, quan... Mm-hmm. Cap de fava, no?
2: Com volies.
3: Sí. Imagineu, depèn de la persona.
0: Clar,
3: no?
0: Melicotó tenia la il·lustració d'un cap en forma de fava.
3: És que clar, se me ve aquesta imatge i és... I... Però també crec que és superimportant com ho dius. Uh-huh. No és el mateix dir cap de fava que omplir-te sa boca i dir cap de fava, no? És a dir, amb una F geminada, quasi, sí. No? Cap de fava.
0: Sí. I depèn, mort d'aquest oient també, de l'ocasió o d'allò que hagi fet l'altra persona.
3: Exacte.
0: M'ha encantat. No menja per no cagar. Aquest se pensa que el rei li pastura ses cabres.
2: És que després, en la manera en què pronuncies o insultes, ho dius, té més greu o manco, perquè no és el mateix dir ets un beneit, ja. O és curt, o és curt.
0: Alerta, sí. Xavi, horari infantil. Els al·lots, ara mos escolten que se'n van a tennis.
2: Bé, beneit i curt, me sap greu. És com bossot o benastre, sí. Que tampoc són, sí. Són gaire punyents.
0: Sí, mira, m'on arriben d'altres.
5: Botes iquis, que ets un botes iquis, fill de set pares.
0: Fill de set pares. L'havia sentit.
1: Sí. El lleig?
0: Sí.
1: El lleig, però...
0: Sí. El lleig, sí. Però... I una mica misògin, també. Mm.
1: Sí, però aquí hi ha un vídeo.
2: Sí. Un vídeo?
1: Un vídeo de fill de set pares.
2: Ah, jo no l'he vist, aquest vídeo.
1: No sou el vídeo de fill de set pares, ets un fill de set pares...
0: Jo tampoc l'he vist, Jordi.
1: Bé, idò, però vos falta internet.
2: Ah, sí, pot
0: ser. Vos falta internet, exacte. Vosaltres en teniu de preferit. 971-13-99-00, telefoneu-mos, va.
2: Pur, benastre, bé, bossot, també.
0: Bossot.
2: Bé, després n'hi ha d'altres, no ho sé, n'hi ha molts. Després hi ha alguns que no tenen... Bé, després és més beneit que... Sí. Hi ha un personatge que jo, a més, de petit me l'imaginava que era en Pep Merda.
0: Sí.
3: Ja, pobre, en Pep Merda, no?
2: Sí. Tros de banc, tros de suro, és que n'hi ha molts.
0: Sí. Mira, tenim un altre missatge.
6: Mal te moris prest. Resposta. I que ho veixis en ser ulls trets dins un plat.
2: I esteu ines? Quin és l'insult que més vegades has repetit?
0: No el puc dir.
2: Un bo de dir que tampoc sigui... És a dir, si m'escreveix vegades repetit, no crec que sigui gaire punyent i ofensiu. Mar riu perquè et seu per ventura així.
3: No, no, el meu és Cap de Fava.
0: Benastre m'agrada.
2: Sí. I esteu, Jordi?
1: Jo és que ja l'he tret, eres fill de set pares, me l'han llevat.
2: A més, després pot insultar de manera subtil, pot dir, ets un geni. Quan ja. Realment no, no, no ets un geni.
3: És dir, és m'encanta insultar així.
2: Sí, jo no ironies.
0: Irònicament, no?
2: Sí. Sí.
0: Tenim un altre missatge, veurem.
7: No, hola Inés, com estàs? Pues sí, una de les coses que s'ho activa bastant és Cap de Fava. És com despectiu, però no massa. És un insult que pels menorquins és... No és molt bèstia, és que sé, com tant de suro o coses d'aquestes, però crec que és català, però Cap de Fava, no sé, és com molt innocent, saps? Com si no és molt bèstia, no és molt fort. I per ser en quinos de Menorca, la veritat és que es queden quan diuen Cap de Fava, cabeza de Ava, que no, se te queda mirant quan diuen no entenc aquest insult. I tothom va supercontent.
0: És molt graciós quan tradueixes aquest tipus de paraules malsonants, clar.
2: Més. Bumble figa.
0: Ara som Tentol?
2: No, però és que és vera que n'hi ha moltíssim.
0: No, nosaltres intentam imitar Tentol, que no és el mateix. I intentam imitar els bons. Veurem el darrer missatge que mos arriba, va.
8: No sé si és el meu insult preferit en català, però l'he après aquests dies i m'agrada molt. És Belitre.

0: els camins s'embriaguen.
1: Belitre, mos diu aquest oient. No l'havia sentit mai, jo.
2: Belitre.
1: Mireu, l'he cercat en el diccionari Alcover Moll i belitre és un home de poca vergonya i sense escrúpols.
3: I n'hi ha molts d'aquests.
4: Clar, que l'he de començar a dir. Jo conec com
1: belitre.
4: Clar, conec molta gent que li toca.
1: L'hem de recuperar, en aquesta.
4: Sí.
2: Belitre.
1: Molt bé. Bé, idò, si no mos telefona ningú, passarem una altra cosa. N'han dit molts, també, eh? N'han dit molts.
3: Home, jo crec que no se pot perdre una oportunitat de telefonar a la ràdio pública per insultar.
2: Avui és dia, càmeres, és dia internacional del dret a la blasfèmia. Que la blasfèmia sigui una altra cosa.
1: Exacte.
2: Seria ficar-se en qüestions religioses, espirituals, que transcendeixen de lo físic, però nosaltres mos hem aprofitat per amollar quatre...
1: Mireu, escoltau aquest.
2: Mem?
5: Prendre sa carretera, prova on ho te pega. Cap a Palma.
6: Tari, com de Palma.
5: Aquí pegau sa carretera cap a Palma.
6: Sí. Però tec.
5: Com de fer Palma.
6: No
5: era... Tu, adeu
6: Palma. Que deixeu anar a Palma.
5: Prendre cap a Palma.
1: Aquí pegues a carretera. Aquest és un vídeo que m'acaben d'enviar, no ho sé.
3: És un bon exemple.
1: És un bon exemple, exacte.

0: ja sí, tenim una telefonada. Hola, molt bon dia, com anem?
1: Hola,
0: qui parlam?
1: Bones tardes, com va?
0: Molt bé.
1: Jo m'agrada molt aquest xixu que diu Moneato.
2: Moneato.
0: Moneato. Sí. Bueno.
1: Havia sortit. No havia sortit.
0: Ah,
1: sí, estic content.
0: Moltes gràcies per telefonar. Qui sou?
1: Bueno, Javi, de sou jo.
0: Molt bé, Javi. I de moltes gràcies per telefonar-nos i escoltar-nos. Moneato.
1: Moneato, sí, senyora.
0: Ja, mira, jo en tenc dos aquí de vora.
2: Bon Moneato.
0: De Moneato, en Xavi i en Jordi. Moltes gràcies per telefonar-nos, Javi.
1: Hola, bona tarda.
2: Que vagi bé, adéu.

0: Minut de glòria d'avui és per Alejandro Torres, copropietari de l'únic videoclub que queda a Eivissa. El videoclub Torres a Sant Antoni de Portbany. Són declaracions a IB3 Televisió.
1: El nostre perfil de client ara darrerament és gent que busca la pel·lícula aquesta que ja no troba ninguna plataforma, pel·lícules que no són novedats, perquè la novedat sí que la poden trobar encara a diferents puestos. Per aquí tenim encara doncs, aquestes pel·lícules que són de tota la vida, perquè nosaltres estem aquí des de l'any 81. Fa molt de temps que no l'he vist i té moltes ganes de tornar-la a veure. Entonces ve aquí i me la demana.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
2: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
1: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
3: Bon dia, com estàu?
1: L'emoció del partit.
4: El pal!
1: I el post en l'opinió dels protagonistes.
5: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
1: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
6: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
1: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
7: Estàs a punt de covar-me.
8: Sí?
7: Que és emoció.
9: Què dius?
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu.

0: xiu, xiu, amb el Marc Escafí. Marc, t'ho estàs passant bé avui?
1: Beníssim, com sempre que venc.
0: A més, avui venim alliberats.
1: Sí.
0: Avui tenim dret a blasfemar, no del tot, però a insultar de manera popular el Manco.
1: No, passa? No, i ja...
2: M'ha encantat això d'insultar de manera popular.
0: Què passa?
2: Es pot insultar de manera no popular, és a dir...
0: Sí.
2: Com seria?
0: Insults més malsonants.
2: Ah, entesos.
0: I maleducats. Però jo, cap de faves entranyable.
1: Clar, és això, no? Ara jo ja m'he alliberat, m'ho he llevat de damunt, he entrat, diguem, cap de fava, i així que ara ja tot el que ve és positiu.
0: Exacte. De fet, mos continuen escrivint altres insults que vos agraden. Mos ha telefonat en Javi de Solla i han rebut altres missatges.
2: En Pasqual Marí, amic d'aquest programa, mos diu, derivat de bosses, bosses tristes, bosses buides, per dalt bosses.
0: Clar.
3: Ah, ostres.
1: Sí. Sabia que hi havia tota aquesta varietat de bosses.
2: Sí, derivats.
0: Marc, escolta, què t'ha passat aquesta setmana?
1: Doncs m'ha passat una cosa. Just en el minut de glòria que hem escoltat com hi havia un videoclub a Eivissa,
0: a Sant Antoni
1: de Portmany. Doncs jo vaig estar a Sant Antoni de Portmany.
0: Ostres!
1: I vaig anar per feina, tot molt bé, Eivissa m'encanta, fantàstic. Però no venc a xerrar d'Eivissa.
0: D'acord.
1: Venc a xerrar d'anar i tornar a Eivissa. Que aquest ha estat la meva odissea, aquest ha estat el meu problema aquesta setmana.
0: O sigui, un vol interilles.
1: Sí. Res, jo havia d'anar un dia, passar una nit i tornar, no? Fàcil, pareix així com un vol...
0: Sembla fàcil.
1: Sí, no? A més, Palma i Eivissa són 128 quilòmetres de diferència. Hi ha gent... que jo he fet aquest càlcul sense cap tipus de suport matemàtic, però si un vol de Mallorca a Eivissa dura 40 minuts i s'avió va a 128 quilòmetres, o sigui, no vos pareix que va super a poc s'avió?
0: Però perquè és d'aquests que apareixen de juguetes, d'Alice.
1: Sí, són d'aquests que tenen només dos assients a un costat i dos assients a l'altre, però jo no m'esperava un vol que rompés... Claro, que rompés la barrera de so, però aquest dato me va quedar...
0: Tu no sabies que eren sovint aquests avions?
1: No, jo no sabia que anaven tan a poc... Clar, és a dir...
2: Això va com un cotxe.
0: Clar, que tu pots anar més ràpid.
2: Tu si pagues en cotxe... Per
1: ja, això t'apulles un avió, fos de Mallorca a Eivissa o de Mallorca a Tòquio i...
2: Quina velocitat has dit?
1: No. Allà.
2: Estàs molt poc.
1: No, hem de fer aquest càlcul. 128 quilòmetres i va tardar 40 minuts.
2: 128 quilòmetres a 40 minuts, no ho sé.
1: I demà pareix molt poc.
2: Però ho has cercat o has fet tus càlcul?
1: No, no he fet cap, com pots comprovar, no he fet cap càlcul. He cercat el que dura i la distància, però no he fet el càlcul de quan va l'avió. Però em va aparèixer 40 minuts per anar de Mallorca a Eivissa, em va aparèixer molt. 10 minuts, està aquí de bona.
2: Sí, però eco, és l'aeroport de Sant Joan.
0: Però diu durant el vol.
1: No, de vol.
2: D'ençà que és l'aire fins a terra.
1: És que a l'aeroport, on vos contaré aquí, on he tingut el conflicte, no? Bé, tot comença perquè jo tinc un principi que és que no vol més prèvia de les 9 des de matí, val? Ni més tard de les 9 del vespre. Intent que sigui com el més... Val. Lògicament, és que està...
0: És molt difícil de complir. Exacte. Per mort de les companyies.
1: No vaig poder seguir els meus principis i me va tocar un d'aquests vols que allò m'apareixen terribles de les 7 de matí, perquè per tu estar, per estar volant a les 7 de matí has d'estar a les 6 a l'aeroport, per estar a les 6 a l'aeroport ja no em porta mai de dormir el dia d'abans, no?
0: Totalment.
1: I què va passar? Aquest dia la sort m'acompanyava perquè no me va sonar el despertador.
0: No.
1: Val? Me venien a cercar, perquè sí. Com ja sabeu, jo no tinc carnet de conduir. I el que me va despertar va ser una telefonada de... baixes o què? No? T'he posat 4 missatges. Baixes o què? I clar, ja tot el meu protocol que jo necessito...
2: Adrenalina.
0: Clar, ai, quin mal despertar,
1: no mai poden ni dutxar, ni berenar, ni res, tot una bossa, tot ficat de qualsevol manera, no me vaig endur el carregador del mòbil, bé, ja va començar així el dia,
0: fatal.
1: No?
0: Fatal.
1: I clar, per així que només podia millorar, doncs no, va anar a pitjor. Per què? Perquè a mi em fa molta gràcia això de que hi ha moments, no?, de la setmana o moments de l'any, no?, que hi ha com el que se diu separació sortida, no?, en els aeroports, no?, que se suposa que estan com a... ja m'ha d'aparèixer que a les 7 des de matí a l'aeroport era el dia que s'anava tothom, perquè estava pleníssim. Jo no entenc com un dia entre setmana hi havia tant de tràfic a l'aeroport. Molta gent...
0: Jo crec que l'operació sortida i anada a l'aeroport de Sant Joan és 365 dies a l'any.
1: Clar, és que... I això que va provocar que jo arribar just a l'aeroport... No,
0: va ser culpa de que l'aeroport hagués gent,
1: va ser,
0: Marc.
1: Clar, és que estava massa ple, hi havia massa cua per fer el control i...
0: Però una cosa, els vols interilles tenen un control
1: Tenen un
0: a
1: control
0: part.
1: Especial. Bé, i tenen una ala especial, també.
0: Sí, una terminal.
1: Una terminal, per ells tots sols. No, si de la terminal no tenen problema. No tenen problema de descontrol. Perquè... m'ha de tocar sempre a mi que piti. M'ha de tocar sempre a mi que literalment me toquin, perquè... clar, jo ja... Que no sé, és que encara estava en fase REM.
0: Tu encara dormies.
1: Clar, jo ja me llep tot, les sabates, que damunt me vaig posar unes deportives mitja altes que no pot passar. Bueno, és vera que ara l'aeroport de Sant Joan ja no em porta... que llevis líquids de la teva bossa, que això, la veritat, que és una passada.
2: Sí, sí.
1: Però, bueno, això va ser lo de menys perquè jo anava allà. Passo una vegada. Pip. Bueno, va, vinga, com sempre, no? Vale, tal, torna enrere. Ai, és que és el cinturó. Pues sí, m'havia deixat el cinturó posat.
0: No passa res.
1: Ja està, no passa
0: passar.
1: Res. Sí. Vaig tornar enrere.
0: Anys i anys agafant avions, però pot passar.
1: Sí, no hi vaig caure. No vaig caure i ja està, me va passar. Torna a passar, torna a pitar. Ai, bueno, man, si seran ses ueres. Normalment ses ueres no piten, no? Perquè si tu...
0: Que dues no... que pitava.
1: Doncs, me vaig donar compte després que perquè mai havia passat per un control amb una quantitat desproporcionada de forquilles en el cap.
0: Ah.
1: Però jo ja ho duia tan integrat, perquè estava jo subjectant estructuralment el meu pentinat que no vaig caure que això se me podia llevar. Era això.
0: Eren ses horquilles.
1: I me'ls varen fer llevar. Així que la meva proposta capilar se va veure frustrada.
0: Te vas haver de despentinar.
1: Me vaig pentinar en el cotxe, en el mirallet, i me vaig haver de despentinar. Excel·lent. I vaig fer dues trunyelles, que després veuran també que varen tenir el seu moment, aquestes trunyelles. Però...
0: Bé, vas passar el control.
1: Vaig passar el control en diu, amb una... Jo, termorregul fatal, de passada de fora, de que fes una calorada, l'aeroport que està pràcticament... T'estan criós... És com una gelera, no? Però bé, res, ja està. Vaig passar, vaig arribar justet, ja estem embarcant, però, bueno, bé. Aquí...
2: Però tot això, la persona que t'havia duit venint tu de viatge...
1: No.
2: T'havia vingut a cercar, t'havies quedat dormit, te vaig a l'aeroport i se'n va anar.
1: Exacte. Va
2: bé,
1: ser...
2: t'estima molt. Tira,
1: exacte, va ser una de ses persones, igual que a Antoni avui, que m'ha acompanyat, que està aquí a la peixera, li ha tocat acompanyar-me, perquè com que de moment no tenc el carnet de conduir,
0: Toni,
1: no sé que me'l vulguin
0: donar... per dur-nos en Marc.
1: Honoríficament, que ja ho vaig suggerir aquí, però aquí... Vos vull comentar una cosa que jo he descobert. Hi ha un complot entre les aerolínies i les empreses que fabriquen maletes. Perquè no hi ha cap maleta que tingui les suposades mides de la cabina que hi càpiga a tots els medidors de maleta, perquè jo vaig veure davant, jo duia un bolso en tot ficat de qualsevol manera, fatal.
0: T'anaves a Eivissa 24 hores, tampoc necessitaves més equipatge.
1: Però jo vaig veure davant un

0: Però què va passar? Que vaig tenir un moment humillant. Va ser una cosa que jo crec que li passa a molta gent. Però quan ja me va tocar passar el control, o sigui, el control no, a passar la porta, no, el finger, la nota que hi ha allà me va dir: "Bon viatge." I jo li vaig dir: "Igualment." Aquesta lota no vola, o almenys no volaven jo.
1: Clar.
0: Així que després me'n vaig donar compte quan ja era en el finger, en el passadís aquest, i ja vaig dir, bueno, ja està.
1: No passa
0: ja
1: res.
0: Està, no? Una altra cosa que
1: això
0: vull declarar.
1: Això és
0: com te
1: diuen molt d'anys, dius igualment, i dius, ai...
0: Ja.
2: Són moments que tenen una vis còmica. Molt, molt sí.
0: Jo crec que tampoc ja en aquelles hores, en aquesta lota, no li feia massa gràcia, no? Massa prest, i tampoc era la primera vegada que li feien.
1: Són
0: jo
1: respostes
0: que...
1: automàtiques que a vegades... Sí. Jo, per exemple, sempre ho conto, una vegada vaig haver de telefonar a qualcú per una feina que tenia, i era una persona molt seriosa, vull dir, un senyor... I quan me'l van acomiadar, li vaig dir, d'acord, val, d'acord, un beso.
0: Bé, que tu no te llevin la teva part afectiva, no? Aquella persona...
1: No,
2: segur que ho va agrair,
1: fora de lloc, clar. Fora de lloc.
2: Sí, què te va dir? Una altra?
1: No m'ha dit res.
2: Bé,
1: però igual vaig notar quedar... un fil de silenci.
0: Ja. Se va quedar dient, bueno, el meu primer beso del dia, no? Igual. Jo vull fer una reflexió, perquè si l'avió, per exemple, surt a les 8, per què han d'embarcar 40 minuts abans per estar 35 en el finger, en el passadís aquell, sense cap tipus de regulació tèrmica, amb, o sigui, tothom dret, suant, jo clar, jo estic en diu, m'estava a punt de donar una lipotímia allà enmig, que jo deia, bueno, si m'adona i així almenys passaré primer, no?, a l'avió. Estava a intentar sacar la part positiva. Però, bé, ja està. Jo vaig dir, això és un tràmit, ho passam, tal. Arriba en el meu seient, que m'havia tocat passadís, i quina és la meva sorpresa? Jo no vull ara condemnar o castigar en els atlots, perquè ells tenen dret a volar, tenen dret a anar a Eivissa, però... Han de volar de vora, jo? No era un bebè, no era un bebè, perquè jo no tinc cap problema. Era com un equip de no sé, d'un esport o algo, un grup
3: sí,
0: de nins...
3: Sí, és que n'hi ha molts.
1: És que en els vols interilles és molt habitual que hi hagi equips de Mallorca, Menorca i Eivissa, Formentera, que afortunadament van a combatir a interilles.
0: I la selecció aleatòria de seients que jo vaig fer m'havia d'ubicar enmig... No? De tot aquest grup...
1: No te vas fixar quin equip i quina no sabien, modalitat eren? Jo sempre m'hi fix.
2: Sí.
1: No me vaig... Quin equip són, d'on són...
0: No sé ni quin esport practicaven, sincerament. Eh? Vaig veure tots anaven amb el mateix xandall, però...
1: Això sí que ho van
0: esportar. Però res... Lo que passa que, clar, jo tenia dos al lot de vora asseguts, jo estava en el passadís, a darrere tenia tres, davant tres, a davant tres... No, bé,
1: estaves envoltat.
0: Sí, era un vol de dos i dos, La necessitat que tenien d'anar al bany, a un vol de 40 minuts, això me sortia un pipí cada dos minuts i mig.
1: I xerraven molt entre ells.
0: Jo és que, clar, vosaltres imagineu-vos, ells, en l'eufòria de jugar... I jo vaig arribar allà, m'havia fet dues tronyelles, la meva mascareta de dormir, el meu taps, així...
1: A veure, Marc, era un vol a Eivissa, no a Tòquio, per l'amor de Déu.
0: No, però per sort que era.
1: Dues màscara de dormir, taps, per anar a Eivissa.
0: Clar, tu saps les hores que a mi me quedaven de dormir encara, si jo m'havia aixecat...
1: I quan vas arribar a Eivissa, te'n vas anar a dormir, o no?
0: No, quan vaig arribar a Eivissa tot va anar bé, la veritat. No tens res que destacar negatiu d'Eivissa, Eivissa m'encanta, però sí que tinc que destacar que la tornada va ser també
1: igual.
0: Molt peculiar. Com sempre, vaig calcular malament, aquí sí que no m'acompanyava ningú, vaig haver d'agafar un taxi, vaig calcular malament el marge, vaig arribar tardíssim, però bé, vaig tenir la sort de que quan vaig arribar m'havien retrasat el vol.
2: Uf.
0: Així que fantàstic. Que a més m'he donat compte que ho fan... O me sol passar que se fa d'una forma molt gradual. Sí. Primer torre
2: psicologia d'aeroport.
0: Exacte, 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, després ja són els 40, que dius, bé, ja està.

0: De festa canvien de porta.
1: De festa canvien de porta. I se reinicia una altra vegada. I clar.
2: Jo, de 8 anys, vaig fer feina a l'aeroport com a agent de check-ins. Mm. I jo era la persona que anunciava que els vols estaven retardats.
3: I com ho fes, per favor, feu?
2: No me'n record. Me donava un paper en alemany, escrit fonèticament, és a dir, perquè... Per si es fes fonètica, en anglès...
3: A veure, m'hem fa collir
2: no,
3: a la música.
2: No me'n record, no me'n record.
3: Din-dan-don.
2: Atenció, estimats. Uepa, m'han parat un... Atenció, passajeros. Bé, és que en alemany jo no record com era. Però, bàsicament, en català era... Atenció, passatgers del vol 77 Boeing, ja que sé, direcció a Viena. No me'n record gaire més. Fa molt d'anys, de fa 10 anys, pràcticament, d'això.
1: Si te dedicaves a donar males notícies.
2: Sí, i la gent s'enfadava, i dic, escolta, jo no tens res...
1: Estic locutant, no puc fer res més.
2: Però la gent s'empipava molt, els alemanys s'empipava moltíssim.
3: Ara ho faré jo.
2: És que com és? Com li agrada fer de Pere Mateu?
3: Fem-nos ding-dang-dong.
2: Pere, posa't el micro. Ding-dang-dong.
3: Moment, que encara no m'ha
2: posat.
3: No
2: m'ha
3: posat.
2: En Facu ara li estem fent fer massa coses. Per girar amb els Gypsy Kings, ding-dang-dong.
3: Senyors passatgers.
2: I nens, no te pots empeguir.
3: Els informam que el seu vol 34585 està retardat 3 hores.
2: Uf.
3: Poden passar per mostrador per fer les pertinents reclamacions. Un menú i res més.
2: 8 euros.
3: Un menuet de 8 euros i res més. Gràcies.
0: T'ha faltat dir un beso.
3: No m'ha sortit tan bé com pensava, disculpeu.
1: Però bé, jo, lo que, com sempre, vos duc aquí unes preguntetes perquè, no sé, mos dona temps, no?
3: Sí.
1: Fer un parell de preguntes.
3: Fes-les.
1: A banda d'acabar d'explicar lo terrible que va ser la meva tornada, vull saber vosaltres si sou passatgers experts.
2: Uf.
1: O passatgers de pacotilla. No? Això és, són preguntes que m'heu de dir si és vera o és un mite.
3: Uh-huh. Vinga.
1: Val? La tomàtiga està més bona dins un avió que fora.
3: Mentida.
2: No sé per on vas ara,
0: mentida,
2: Marc.
0: Mentida.
2: El més bona...
3: Alguna cosa de separació...
2: El més bona dins un avió, si no haguessis fet aquesta pregunta.
1: Ja, sí, la veritat.
2: Perdó,
1: que si
2: mare,
1: no,
2: perdó.
1: És que és així. Doncs, tècnicament, no és que dins un avió, sinó per l'altitud a la que estem volant, la potència... Sumami de la tomàtiga.
2: Sumami?
1: Sí, és un...
3: El gust.
2: Què és sumami? És un restaurant, o no?
3: No.
0: Ai.
1: Umami, una tomàtiga pot ser dolça, salada, i a part tenir umami, que és una nova descripció de gust, no?
3: Com si dir salat,
2: ah,
3: dolç.
2: Sí?
1: Sí.
2: Això és
1: tampoc
2: de
1: és tan nou, eh?
2: Bé, jo és que...
3: Des de sempre.
2: Jo, francament, ja a vegades coses que ja no entenc.
1: Les tomàtiques no te fan gust umami.
2: És que no sé què és umami.
1: I d'una tomàtica.
3: És el cinquè gust bàsic.
2: Bé, deixeu-me tranquil.
3: És dolç, és àcid, és salat i ja...
2: Però quan fa que s'enxerra d'això?
3: Sempre.
2: Quin idioma és umami? Vaig jo malament, ja ho sé, però... Per què m'ho expliqueu?
3: Jo no ho sé.
1: No ho sé.
3: Te'n pots avançar.
2: És internacional, umami?
1: Sí, sí. Sí.
2: Ah.
1: És un decret gastronòmic.
3: Dolç, àcid, salat, amarg i umami.
2: Molt bé, ja.
1: I doncs sí, lo salat i lo dolç de la tomàtiga se noten un 30% menys a l'avió i així que sumami rebenta dins la teva boca. Uau. Així que si voleu menjar tomàtiga bona...
3: Ja sé què de fer.
1: ...o un avió.
3: La pròxima vegada que agafi un avió que espero mai.
1: La caixa negra és groga.
3: Correcte, correctíssim. Ah, taronja, és vera.
2: Ah, perdona, també anava per
3: és
2: aquí.
3: És taronja, tens raó.
1: És taronja, molt bé.
2: Heu negoït amb això.
1: Molt bé, és taronja i és perquè en el cas de que, desgraciadament, hi hagi un accident, se pugui identificar, perquè si fos negre,
3: no
1: la veritat que no sabria.
2: És que les caixes negres són taronges.
1: Exacte.
2: Jo pensava en caixes.
1: Són tomàtigues.
3: Molt
1: bona. Són tomàtigues umami.
3: Marc, moltes gràcies. Vull aprofitar per dir que si vos interessa tots aquests xiu-xius d'aeroports, de vols, de terminals, hi ha un podcast que podeu recuperar a IB3 Ràdio que es diu Xiu-xiu, la terminal, que varen fer des d'aquest programa i que cada capítol és una terminal dels aeroports de les illes. Sant Joan, Eivissa i Mó. Així que és molt interessant. Xiu-xiu, la terminal. I molt divertit, també.
1: M'hauria d'haver vist així, o sigui, m'hauria d'haver escoltat així, el meu vol no hagués estat tan estrepitós.
3: I ja s'acabes de fer, pròxim avió que agafis, te poses xiu-xiu la terminal.
1: Espero descansar una estona i no volar d'aquí pocot.
3: Gràcies, Marc.
4: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
3: Bon dia. D'aquí a mitja hora hi ha prevista una nova assemblea d'habitatge a la plaça d'Espanya de Palma per abordar els passos que se seguiran els pròxims dies, així com noves mobilitzacions.
5: Activistes per l'habitatge han convocat una manifestació aquest dissabte a Ciutat, serà a les 12 a la plaça d'Espanya. D'altra banda, hi ha convocades cassolades demà al vespre davant tots els ajuntaments de l'Estat i a Menorca s'han convocat mobilitzacions dissabte al vespre a Mahó i a Ciutadella.
3: També continuen les accions reivindicatives a altres punts de l'Estat, com Madrid, Barcelona o Sevilla. Previsiblement s'allargaran fins divendres, el dia en què el Congrés haurà de convalidar els dos decrets d'habitatge.
5: L'acampada de la Puerta del Sol de Madrid arribarà avui a la cinquena nit consecutiva. El batlle de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, insisteix que es desallotgi perquè diu és perillós.
6: Hemos podido documentar que hay cuchillos de gran dimensión dentro de la acampada de la Puerta del Sol. Parece ser que también hay hornillos para calentar comida, con el riesgo que esto supone. Por cierto, al mismo tiempo se han producido altercados ya violentos.
3: Canviem ara de qüestió a Eivissa. La Guàrdia Civil ha detingut un jove de 23 anys acusat de tràfic de drogues. Les tenia amagades a diversos compartiments ocults al cotxe que tenia llogat i on també hi havia amagat més de 6.000 euros en efectiu. Ens ho explica Alberto Ferrer.
7: L'arrest es va fer divendres passat, quan la Guàrdia Civil va aturar el presumpte traficant en un control de seguretat ciutadana a Sant Josep de sa Talaia. L'home es va mostrar nerviós davant dels agents, el que va aixecar les seves sospites i pel que decidiren escorcollar fons al vehicle de lloguer. Així trobaren fins a 8 tipus de drogues diferents, entre les quals hi havia tussi, cocaïna, ketamina i MDMA repartides per diferents compartiments del cotxe que havia manipulat. I en un escorcoll més intens trobaran finalment els sous amagats en una bossa de mà, per la qual cosa el varen detenir per passar-lo posteriorment a disposició del Tribunal d'Instància d'Eivissa.
3: I a Menorca avui ha finalitzat el servei de bus de Macarella.
5: Coincidint amb el darrer dia del mes de setembre, s'acaba la ruta que durant l'estiu ha estat l'única manera d'accedir a l'emblemàtica platja de la costa sud de Ciutadella, un servei que ha estat vigent durant 4 mesos des del passat 1 de juny i que cada any transporta milers de passatgers. A partir de demà ja s'hi podrà accedir de nou amb vehicle privat.
3: L'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes, l'IDISBA, acosta la ciència a l'alumnat de les Balears a través d'un seguit de tallers. L'objectiu és estimular la recerca des d'edats primerenques.
5: Els centres educatius que vulguin participar en el projecte que té com a objectiu acostar la recerca en salut, l'alumnat ho poden sol·licitar a través de l'IDIPSA. Són la consellera de Salut, Manuela García, i el conseller d'Educació, Antoni Vera.
8: Yo creo que tenemos que cambiar el paradigma. Cuando yo estudiaba en el colegio nadie me habló de investigación, es más, en el bachillerato nadie me habló de investigación y cuando llegué a la carrera la investigación la descubrí yo después, una vez terminada. Por lo tanto, eso tiene que cambiar.
9: Donar-me el suport a salut. Per què? Perquè el que és important és apropar la recerca des de les edats més primerenques en els escolars.
3: I de la ciència a la cultura, perquè arrenca avui a Palma la Fira B Arts Escèniques amb més de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges escènics. Fins dissabte, diferents espais de la ciutat acolliran espectacles d'artistes i companyies de les illes, de la resta de l'Estat i de l'àmbit internacional.
5: La fira arriba enguany a l'11a edició amb l'objectiu de donar visibilitat a la creació balear i facilitar que els projectes de les illes circulin fora de l'arxipèlag. El thriller de ficció, l'arquiteta de producció de ferro, serà l'encarregada quan siguin les 6:30 d'inaugurar oficialment aquesta edició al Teatre Principal de Palma.
3: Arribem així a les 6:04. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 70 segona hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Tomeu Estelric, Torriscos, cinturó negre de judo a 84 anys.

0: Everybody was kung fu fighting. També ho està el Ric. Benvingut a Xiu Xiu. Com anem?
1: Va bé.
0: Com heu dormit a nit passada? Que és una pregunta que li feim a tothom.
1: No, bé. Normal.
0: Normal.
1: Sí.
0: Escoltau, cinturó negre de judo a 84 anys. Jo estic impressionada, la veritat.
1: No, home, no. Tot és estar un poquet al dia i cuidar-te un poc.
0: Això és important. Perquè per judo entenc que vos heu de moure de manera molt àgil.
1: Sí, però jo ara ja no faig el que fan els joves. Me limit a el que puc fer.
0: Quan el vareu aconseguir, cinturó negre?
1: Pues fa poc temps.
0: I do, supos que podeu fer moltes coses.
2: Conteu-vos un poc com és això del judo i què és?
1: Bueno, el judo és una pràctica que se fa, també que són dues persones, i que practiquen claus i sistemes de tomar-se damunt un tatami, que era una cosa blana, relativament.
0: Uh-huh. I com el vareu descobrir, el judo? Per què vareu començar a practicar-lo?
1: Bueno, mira, el judo va començar de vegades el 67, per aquí, allà on se diu, aquella morada. Aquí a la morada hi havia un jove que li deien Mateu Joan, àlies Marilla, que anava a caminar amb companyeros seus. I entre ells hi havia un enginyer que feia feina allà, que havia estat per França, havia estat en contacte amb judo. I ell ja el practicava i van dir, i per què no ho provam? I ho van provar. Eren dos a dins una portassa i no tenien tatami, perquè no tenien manera de fer tatami, és estripalt en terra,
0: sí.
1: I sabien que en el Japó el feien de paia d'arròs. I què van fer? Van anar a la pobla
0: i
1: van comprar paia. I un tapisser els va fer la funda.
0: Sí.
1: Però no t'ho dic, bons i clars i bons, quasi te feia més mal quan quedes damunt, que si no hi hagués res. Però vamos, era la manera de començar. I aquí varen començar, llavors varen pegar, ja va ser com a petit, allò, i varen mirar de juntar-se un parell més, varen trobar en Toni Ramon, que ja no està en altres, i en Paco Tejedor, que també tampoc ja no estan en altres, se van ajuntar i van dir no, han de fer qualque cosa més. I van demanar permís a l'Ajuntament per emplear un local a Porto Colom, que va ser la primera sala de judo, el primer dojo, que diuen, que se va fer a Felanitx.
0: Ostres.
2: I és quan va néixer el club judo Felanitx, és així?
1: No, bueno, el primer judo. Primer judo. Llavors ells van anar fent poc a poc, ens van anar a apuntar, després d'allà es van trobar que hi havia molt que eren de Felanitx, i per anar a l'esport no hi havia els sistemes d'ara, de locomoció. Això a tapar del 67.
0: Però això, allò que m'ha cridat més atenció també és que en els anys 60, a Mallorca se practiqués judo, perquè sí, no és un esport gens...
1: Va ser, en els anys 60, va ser quan va començar a Palma, hi havia un club, l'únic, que va començar a fer judo, en els 60. Que l'enginyer, que em nomia Martín Felani, que el, també el pobre ja no està en altres, el practicava allà. I quan va dir, no, ja no me'n puc anar a Palma cada dia... I va començar a fer-ho nosaltres aquí. Llavors, d'esport, van passar a Felanitx, que va ser quan allà van començar més en sèrio, que diríem. També a dins una portassa, perquè tampoc no teníem...
0: Clar. Però que vos vas tirar de judo?
1: La part física, de tenir el cos ensenyat. És una disciplina que te fa tenir el cos interiorment i exteriorment a les ordres, que diríem. Te cuides el menjar, no menjar grasses, menjar les proteïnes que toquen i estar àgil, te sents bé.
2: I després els valors que hi ha darrere, perquè també els acompanyen molt de valors en aquest art marcial.
1: Sí, però jo ara no sé què dir-te...
0: Disciplina, per exemple?
1: Sí, sí. Això, principalment, quan són joves, com en Mats, t'ensenyen a tenir una educació a través dels altres, que tu domines el teu cos. I això és molt important.
0: I ja l'heu sentit en Tomeu Estelric, que mos explica la seva experiència com a judoka, se diu així?
1: Sí.
0: Judoka en els 84 anys, però és que hi ha un relleu generacional que és en Max, que és el seu net, Mats, i conegut d'aquest programa. Com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, Max, gràcies.
0: Escolta, Mats, Espredí t'ha aferrat això de judo?
3: Bueno, en principi va ser ma mare la que me va apuntar, perquè me va apuntar en 3 anys i jo no coneixia ni que es podrien fer ni si existia.
0: I nosaltres sabíem que fas teatre, clar, però clar...
2: És un crac fent teatre.
0: Polifacètic.
2: Però judo, quin cinturó ets, Max?
3: És verd blau.
2: Verd blau, ja n'hi ha. Després, però fins al verd blau, m'ho heu de contar això, com funciona un pot de cinturons, dels dans... M'ho explicàvem tots dos.
1: Mira, comences per blanc.
3: Sí.
1: D'esquiat d'un anyet, si malament ha fet...
3: Ara mos fan com a...
1: Bé, però...
3: Per trimestre un examen,
1: sí.
3: Que és el dan.
1: I després del blanc ve el groc. D'esquiat d'un temps prudencial, llavors del groc ve el taronja.
2: I en aquest temps prudencial s'entén que has d'haver assolit les competències com per...
1: Sí, has d'haver fet... has de saber les claus que pertinents...
2: Quines claus hi ha? O sotogari, per exemple?
1: N'hi ha moltes.
0: Uau, Xavi, te veig a
2: veure. Quines hi ha?
1: Comences amb el sotogari... i Ponce Onage.
3: Surikomi Goshi.
0: Uau!
2: Surikomi Goshi!
0: Max!
1: Araigoshi. Taiotoshi. Ushimata. És que n'hi ha moltíssimes.
2: I totes són de dret o com és?
1: No, aquestes són de dret.
2: Entesos?
1: Llavors, este basat en terra, que això ja és més complicat.
2: Entesos. És a dir, que els grans són per immobilitzades en
1: terra.
2: Exacte,
1: sí.
2: Molt bé. I quina, Max, que te fa millor? Quina és?
3: Pues Surikomi Goshi, perquè jo record que ets la primera que mos varen ensenyar i ja la tinc bastant integrada.
0: Però, Espredí, t'ha ensenyat alguna tècnica que concret que tu posis a la pràctica, Max?
3: Sí. De fet, a Porto Colom, ara movien les butaques i m'ensenyava un poquet de judo i me va ensenyar una que... I va ser molt curiós perquè me'n va ensenyar una que just s'era baixa i tenia judo i li van ensenyar que aquesta mateixa que ell m'havia dit des de matí.
0: Ah, mira.
2: Tomeu, perdoneu que vos he interromput. Vos havien quedat en el groc-blanc.
1: Sí. Bueno, groc... Bueno, de blanc, groc, taronja, verd, blau, marrón i negre.
0: Ai, doncs està alt en mans.
1: Els atlots el tenen xapat. Els cinturons els tenen. Tenen groc, llavors és groc-taronja, taronja, taronja-verd...
3: L'únic que no està xapat és el marró i el negre, però... Nosaltres, almenys és que jo conec de banda blava, que vaig tenir una amiga que tenia marró, va haver d'esperar 3 anys, m'apareix, per fer l'examen de cinturó negre.
4: No, jo anava a dir aquí, sembla que no, però jo era blanc-groc.
2: Bueno.
1: Ja és qualque cosa.
2: Espectacular.
0: Jordi Suárez, això ho tenia molt callat.
2: Quina clau fes, si més t'agradava?
4: La bona. No me'n record, era molt petit, però sí que recordo que vaig arribar blanc-groc. I després n'hi ha un vermell, no? Com després d'un negre hi pot arribar un...
1: Sí, n'hi ha un de vermell, proves...
2: Que... Ha de ser un mestre.
3: Sí. No, és que els nostres mestres... Els meus mestres no el tenen encara.
1: No, el tenen vermell i blanc, que és a partir de 6 edat. És a dir, has de fer... Nova de bany, que cinturó negre.
0: I de, avui va de judocas la cosa, perquè no sé si pot sonar a Tomeu Max el nom de Macià Ferrer, però la publicació Xarxes, en la qual se celebrava que en Tomeu havia tret el cinturó negre, en Macià va comentar: per aquestes coses estim el judo. Macià, benvingut. I ara tenim en Macià per telèfon. Macià, com anem?
5: Enhorabona, Tomeu, per aquest cinturó negre, que això és un premi en la feina ben feta i la disciplina que heu dit abans.
1: Gràcies.
0: Pues coneixeu, Tomeu, amb en Macià?
1: No, crec que no.
5: No, conec la Cia i el genre.
0: Molt bé.
5: I en Max, també de vista, però a ell personalment no.
0: I Macià, que t'apareix que en Tomeu, a 84 anys, no és, me sap greu fer referència a l'edat, però no, perquè és un bon exemple de, això mateix has dit tu, disciplina d'esport i d'esforç.
5: Mira, és curiós, perquè el que ens ha mogut a tots dos són els aspectes complementaris, perquè jo hi vaig precisament per la filosofia del judo. Jo no hi vaig per tant per l'exercici físic, perquè jo feia exercici físic amb altres aspectes, com per la filosofia. La filosofia del judo se basa en dos pilars principals. Un és prosperitat i benefici mutu, que vol dir que ajudes en els altres perquè venguin en el mateix nivell que tu, i així creixen junts. I l'altre s'emplea l'eficiència damunt tot el que fem a la vida. No només en el judo, sinó no gastar energia de bases. Aquests dos pilars, amb en Tomeu, se manifesten perquè, clar, amb 84 anys, ella potser no està per fer segons quines filigranes, però sap emplear el seu cos amb la màxima eficiència per treure'n el màxim profit.
2: Jo voleu dir res,
1: sí,
2: Tomeu?
1: Sí, sí, tens tota la raó, eh? Perquè efectivament ja tens tota aquella experiència, la tens a dins el cos, i la saps exterioritzar. I això t'ajuda molt a aprendre tu i ensenyar en els altres que venen amb tu.
0: I, Macià, quina és la teva història amb el judo?
5: Bé, jo molt prescuda. El que fa, amb la diferència d'edat, jo tenc 47 només, però jo quan era ben jovenet, de fet, vaig visitar la portada aquesta que xerra de Falaní, de tot d'una, perquè hi havia el meu dojo aquest de Sant Ferriol, i hi anàvem a vegades a fer la competició a Falaní, i la veritat és que jo vaig començar de molt petit, però per molts dels estudis ho vaig deixar anar, i ara fa 10 o 11 anys, vaig acompanyar els al·lots i li vaig dir a la mestra: escolta, dic jo, m'agradava molt el judo i trobo que és una filosofia que hauria de tornar a reenganxar, què t'apareix? I ella tot no va posar tot facilitat, i la veritat és que estic encantat, m'encanta, hi vaig tot sempre que puc. Ara aquesta setmana estic constipat i no he pogut anar, i el dimoni m'endú.
2: El que està clar és que ajuden a escapar de la filosofia, en els valors de la persona, també, bé, és esperit, i també és la qüestió física, per tant, és un esport supercomplet, m'estàu convencent.
5: Jo com a infermer el recomanaria a totes les edats, perquè a les edats primerenques, en els 3 anys, com en Max, quan comenten, els ensenyes coordinació, els ensenyes psicomotricitat fina, els ensenyes disciplina i ordre, perquè no s'han de desmadrar estem que guarden la fila, i a les edats més grans, més avançades, clar, tu mateix regules la teva intensitat i sobretot t'ajudes hora de caure. Tots aquests predins que quan caven se rompen el ballador de la cama, la cadera, el maluc, si fessin judo i estiguessin tonificats, segurament haurien evitat aquesta lesió, que llavors es estan invalidant.
2: Idò, home, això és fantàstic, però clar, abans ho xerràvem a la redacció, que mos cria molta atenció, que clar, el judo és un art marcial, mil·lenari del Japó, etc. Però aquí, a les Balears, mai no han tingut, ho demanam, un art marcial, no?
1: Propi, no.
5: No,
2: que no?
5: No, com a tradicional, no.
1: No,
5: no, no. Va venir judo, això, als anys 60 va venir, sí, va ser la revolució, les quatre enderiats que ho faren... entre el Salonit i Judo Club Palma i Judo Samurai també de Palma i això. Varen ser els impulsors i Murat Or també, que demà la setmana cap a Manacor. Tots aquests, sí, però aquí no hi havia res, no.
2: Clar, i ara és una art marcial, una disciplina que així mateix és bastant popular. Se practica raó de les Balears.
1: Sí, bastant. No, hi està molt altura.
5: No, hi tenim perquè... un local de bon nivell, eh? Sí. Nosaltres pensem que tenim una campiona d'Espanya vigent i l'any passat també, o sigui, 2025 i 2026, la campiona absoluta femenina de menys 73, ara ho dic de memòria, és mallorquina. Alerta. I en temes de kates, que és un altre tipus de competició, també tenim competidors a nivell mundial, tant a Manacor com precisament a Felanit.
1: A Felanit. Ja,
5: dos mestres de Felanit, que són dos fenòmenos a nivell europeu i a nivell internacional.
0: Tu vols destacar qualcun, Tomeu?
1: Com?
0: Vols destacar qualcun?
1: Tenim el fill de director de la sala de judo de Felanit, Antoni Obrador, i el seu company, en Pedro Marcos, que nada menos han estat 10 vegades medalles d'or en el campionat d'Espanya. Tres vegades...
5: I ara han fet 5 anys al món. O sigui,
1: perdona, exacte, quarts.
5: Sí, exacte, quarts. Sí. 5 anys són els de Manacor.
1: Exacte. Tres vegades campió d'Europa.
2: Déu-n'hi-do.
1: I 9 vegades subcampions.
5: Tenim judocats de molt alt nivell, sí. Per la federació que som molt poques.
1: I tenen dues medalles de plata de campió del món. És a dir, subcampió del món.
0: Sí.
1: I actualment, dins el club, hi ha un grapat de cinturons negres joves que ja bastants estan a nivell competitiu nacional.
0: Impressionant, jo aquestes dades no les sabia. Macià, a banda de judoka, tu ets glosador. Imagina que tens qualque glosa dedicada al judo.
5: Home, són coses que inspiren, sí. De tant en tant, fem qualcuna, de publicar les xarxes...
0: T'atreveixes a fer-ne alguna aquí, a Ivetra Ràdio?
5: Uf, ara...
0: Ara no sé si t'he plegat que d'improvist.
2: Ara... Macià?
0: Macià? Sí. Ah, escolta, Macià, mira, si vols... Te donem un minut i li demanarem una altra cosa en Max i en Tomeu. Així te la prepares.
5: Vinga. Perfecte.
0: Perquè jo no sé... Bé, ara a lo millor demanaré un doi, em perdoneu la paraula, però clar, jo no sé si vosaltres, Tomeu, Max, per dir net, podeu fer tècniques plegats, ho dic per tema de pes, d'alçada, etc.
1: Bueno, podem fer... Clar, que sí que podem fer les tècniques. Sí, d'acord. Sempre respectant el pes i l'edat.
0: Heu d'anar més alerta, suposo, meu.
1: Exacte. Sí.
3: Però també, aunque pesi 100 quilos, encara hi haurà sempre qualque manera de tirar-ho.
0: Sí, i això t'has predit.
3: No
4: ho ha provat.
3: No ho vull provar, però...
0: No t'has atrevit abans.
3: Però vos he de dir que a un campionat, però de nivell de classe, pues, vam fer un randori una vegada, grans contra petits. Bueno, més que grans, no, però sí que hi havia diferència de pes. Hi va haver un que era petitonet que va arribar a tirar-ne un de gros de...
0: Sí. No em puc imaginar, idò. I també, no sé si vos heu donat classes de judo. I teniu qualque anècdota que mos pugueu contar.
1: No, quan, de tot d'una, clar que no teníem professors. Sí, que
0: ni YouTube.
1: Sí, donàvem, mos donàvem classes unes a les altres. Sí. Un sabia més una tècnica i l'altre també. I entre això sí, però fins que en Joan Obrador Ramis va agafar d'això de judo per ell compte, va fer la sala de judo, que avui és sala de judo de Felanitx, la va fer ell, que ara ell va ser el primer cinturó negre felanitxer, i ara és vuitè dan. Ja és molt
2: elevat. És a dir, està fregant el cinturó aquest vermell.
1: Quasi.
3: Wow. Sí. Jo crec que són 12 dans, el vermell.
2: 12?
1: Sí, és complicat arribar-hi. Sí. I ell va fer la sala de judo, amb un esforç molt, li vàrem ajudar, i estic molt content perquè l'anagrama, l'escut que tenen d'allà, es fa meu.
0: Oh.
1: I el vaig fer als anys 70, per any. I encara el guarden i el conserven cap anagrama. I per jo, això és un orgull.
2: Home, ja ho pot ben dir, devies tenir, no devies fregar 30 anys...
1: Sí, por ahí.
2: Devies tenir 30 anys. Bueno, això és ajuda.
1: Perquè vaig començar en el 26.
2: Aposta, clar, i el, era el 60... Bueno, el 68. Mira, sí, més o manco.
0: Sí que, sí que és un orgull. Sí.
2: És un orgull i estan passant moltíssim de gust de conversar amb vosaltres, entendre els valors d'aquesta disciplina, d'aquest art marcial, que és el judo. Clar, cintura negra a 84 anys, l'enhorabona. Però, bueno, a banda d'acomiadar-nos tots, jo torna a sol·licitar a Macià. Macià, m'ho sentiu?
6: Sí.
2: Teniu la glosa preparada o no?
6: Sí. Mira.
2: Un segon, no. Que baixarem la música. Joan, podem baixar la música un segon? Macià.
6: Mira, i m'autoficaré d'un entreno de veteranos que varen fer precisament amb Bono en Antomeu. Diré, veterans en peu de guerra. Diu, has de passar la trentena per venir aquí a pegar fues. N'hi ha que a prop de les dues duen la lluita a la sabana. A uns les croixeix l'esquena, l'altre té un genoll inflat. Tothom ve apedaçat, però que ningú s'exclami que em posar un peu en el tatami et sols un nombre, l'edat.
1: Molt bé, molt bé, guapa.
0: Molt bé, Macià Ferrer. Que bona, Tomeu. És així,
6: només
0: és no, Tomeu?
6: Només és un número.
2: Exactament.
0: Tomeu, no feis comptes d'aturar, o sí?
1: No, de moment no. Mentre el cuerpo aguante...
0: Això mateix.
6: Sí.
0: Això
1: gràcies a tenir dos professors, tant en Joan com en Joan Obrador, Antoni Obrador com en Pedro Marcos, que me cuiden molt bé. Me tenen molt en ment, van molt alerta a que no me passi.
0: És important, això.
1: Sí, i gràcies a ell he pogut arribar aquí on he arribat i faig compte d'arribar més en bans, si Déu vol.
2: Clar que sí.
0: Que bé. Per nosaltres ja ets un Dan 12.
1: No tant, de fer llarg.
0: Bé, idò, Macià Ferrer, gràcies per aquesta glosa preciosa.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Per atendre'ns-mos.
6: I ànim, Tomeu i Marc, no vos atureu cap dels dos.
1: Vale, gràcies.
6: Vale.
0: I Tomeu Estelric, també, moltes gràcies per haver vengut
1: bé,
0: a conversar amb nosaltres.
1: A vosaltres per convidar-nos.
0: Ha estat una inspiració, Mans. Es predia, és un 10?
3: Sí.
0: Has d'aprendre molt d'ella, te'n recordes?
2: En Max també és un 10.
0: Bé, sí, ja ho sé.
2: Tot dos són un 10.
0: Ja
2: la família Estelric, en general.
0: Com que en Mans ha vengut més vegades, en Mans ja ho sap. Amat?
3: Sí.
0: Tu tampoc t'aturis amb el judo, ni amb el teatre, ni...
3: No, és que de fet...
1: No,
3: és que de
0: fet... Clar, és per dir, no te deixarà d'aturar.
3: Jo ho trobo que el judo és algo familiar, perquè el padrí que s'hi ha tornat a apuntar, i a més amb un cinturó negre que no té cap... Ningú el tindrà igual, perquè té gravat el seu nom i llinatge.
2: Ah, sí?
0: Que bona.
3: I molt també ma mare va entrar en el judo i va quedar fins en el cinturó groc, m'apareix. I jo not que és algo de sa família.
0: De família, de sang. Molt bé, quin orgull. Molt bé, Mats, gràcies, Tomeu, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.
7: Plana Internacional.

0: Un tauró de 3 metres i mig s'ha convertit en la gran atracció turística de Bazun, a Corea del Nord, del Sud, perdoneu, després de quedar atrapat dins d'un canal artificial de la ciutat. Només uns dies, més de 600.000 persones l'han anat a veure.
1: L'animal va entrar al canal perseguint una presa, però després no va trobar la sortida per tornar a la mà. Els veïnats l'han batejat com a Bukangi i els especialistes estudien ara com tornar-lo a aigües obertes sense posar-lo en perill.
2: La popularitat del tauró està tan grossa que el govern de Busan li ha concedit el títol d'ambaixador honorari de la ciutat.
1: 600.000 persones han anat a veure el tauró. Sembla que Busan estan abusant de la situació.
2: Ha estat bé, ha estat bé.
0: Un home dels Estats Units s'ha fet viral després de passar 10 anys intentant cultivar la carabassa perfecta. El seu objectiu és aconseguir la primera carabassa que pesi 1.360 quilos.
1: Jamie Graham cultiva carabasses gegants al seu jardí i participa en una mena de competició no oficial amb altres cultivadors que també intenten arribar a aquesta xifra. Ara, les imatges de les seves carabasses s'han fet virals a les xarxes.
2: Graham fa 10 anys que hi dedica temps i recursos cuidant les plantes i controlant el creixement. De moment, però, encara no s'ha aconseguit arribar al seu objectiu.
1: Després de 10 anys amb aquesta afició, ja entenem per què les seves cites li donen carabassa.
3: Patinada!
0: L'economia de la soledat és la darrera terminologia de moda. A l'Àsia, cada vegada hi ha més persones que viuen totes soles i que, en lloc de gastar els dobbers en família, els gasten per elles mateixes.
1: La tendència és especialment visible a diversos països asiàtics, on cada vegada hi ha més gent que decideix viure sense parella i dedicar els dobbers a les seves pròpies aficions.
2: Amb les taxes de natalitat en mínims històrics, els solters han començat a gastar més en mascotes, objectes de col·lecció i experiències per gaudir el seu temps lliure.
1: S'anomena economia de la soledat, però nosaltres ho hem conegut tota la vida com una tudadissa de dobbers.
0: Molt bé, i d'ara fem una aturada i tot una tornam.
4: I m'ha seguit molt, t'aquí m'has.
5: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu.
6: Petres Ràdios, coneixement.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel,
7: tinta,
8: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
11: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
12: Tentol!
13: Tentol!
14: Tentol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
15: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
5: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
16: Bienvenidos a Segunda División.
15: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
17: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
18: En Tomàs,
16: ho pot dir.
15: David Gui, bon dia.
18: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
15: Company Fuster, bon dia.
19: S'ha de fer feina.
5: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: acaba d'entrar a Passaporta de Xiu Xiu, qui sempre mos apropa en aquell record que tots tenim gravat a sa memòria col·lectiva. Ella és la més xula de sa ràdio, na Mònica Borràs i et seu.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, com estàs?
2: Molt bé, com esteu vosaltres?
0: Beníssim. Molt bé. Com has dormit la nit passada?
2: Bé, molt bé. De fet, l'altre dia m'ho he cansat tant, vam anar a Ciutadella a fer el programa de l'aviador divendres, vam caminar tantíssim, que al vespre vaig quedar frita, i a més vaig somiar coses que normalment no me'n recordo els somnis. I vosaltres?
0: Van somiar en Ciutadella? De bé, si és així, d'aquest és un somni preciós.
2: Molt guapo, un somni molt guapo.
3: Nosaltres bé, sí. Jo bé, així sí. Mateix, sí.
0: Escolta, Mònica, na Mònica, per, si no ho sabeu, oients, sempre mos dut dos temes i els hem de triar nosaltres, sí. A vosaltres. És a dir, vosaltres teniu es poder, sa potestat, mm-hmm. absolutament legal, per triar de què parlarà, de què xerrarà avui na Mònica. 971-13-9900. Si mos telefoneu, podreu triar dels dos temes que mos proposin a Mònica, quin voleu.
2: Clar,
0: 971-13-9900.
2: Exactament, no és un tema lliure. Són dos temes dels que tenim preparats i en podeu triar un dels dos.
0: Vinga, va.
2: Sempre tenen una pista. La primera opció d'avui és aquesta.

0: Aquesta és la primera opció, sentim cantant Ventafox, la Cenicienta, sí, sí, en castellà, perquè justament demà és una data assenyalada. Ho ha anat mai a Disney World, a Florida, ha anat a Saltra, no. A París...
1: Jo vaig a París, però no recordo res.
0: No?
2: Jo vaig anar un dia, passar un dia.
3: A Disney World?
2: A París.
1: Sí, jo igual, no ni hotels...
0: Clar,
1: ni...
0: Jo vaig anar, sí, en aquest de Florida, quan era més joveneta, també en 14-15 anys.
2: A Florida? Oh, Mònica, és que la Mònica té molt de viatge.
0: Té molt de món, no? Molt de carrer.
2: Molt de món, exacte.
0: Idò, la veritat és que demà farà 55 anys que se va obrir aquest Walt Disney World a Florida. Era el segon, ja hi havia hagut un altre, però realment Walt Disney estudiava la possibilitat de fer-ne un altre també a la part est, no? I llavors una aventura, és una història molt interessant de com en secret va adquirir els terrenys, 100 quilòmetres de terrenys, és a dir, no una parcel·leta, és a dir, va haver de aconseguir molt de terreny per no repetir els errors que havia comès en el primer Disneyland que havia construït. És una història molt guapa, molt curiosa.
3: El primer fou de París, eh?
0: No.
3: El primer va ser d'allà.
0: És de...
2: Orleans.
0: Sí, és d'Orleans. Ah, no estic molt segura.
2: Orleans o Orlando?
0: No, Orlando. Aquesta és de Florida. S'altra que està a Chicago, no?
3: No ho sé.
1: I és de París. I és de París. Per mi que va...
0: És molt recent.
1: És molt recent, però que va estar a punt de fer-se...
2: Supos que per
0: Espanya. Sí, és vera. No, Espanya.
3: Aquí a Inca, per mi, volien fer
0: Disneyland. Sí, Xavi, a Inca.
1: Disneyland.
0: No, però a Espanya. És vera que després... Clar, va ser una lluita molt gran, no?, quedar-se amb aquest centre. I d'aquest seria un tema, parlar de Walt Disney, de com se van crear aquestes ciutats, perquè realment és una gran ciutat amb moltes curiositats que ens encantaria compartir amb vosaltres. L'altre tema que vos proposam és aquest.

0: les pica pedra.
1: Que la sé, vol en castellà. Jo en castellà se sintonia, no me la sé, me la sé en anglès. Voltros, en castellà.
0: En castellà,
2: sí.
1: Que deia Pedro, pica pedra. Que curiós.
2: En català seria Pedro, pica pedres.
0: El foen en català, també, eh?
1: Sí.
2: És bé, eh? És catre.
1: Idò, també ho han fet coincidint amb aquesta data. Avui, justament, el 1960, se va estrenar The Flintstones, els Picapedra. Als Estats Units van ser només 6 temporades. Pareix que van ser moltíssimes més. En Xavi m'ha mirat estranyat. Després se va fer una pel·lícula, s'han fet altres, hi ha hagut seqüeles, els fills, clar, hi havia Pedro, Pedro i Navilma, en Pablo i Betty, i llavors teníem més endavant, hi havia dinos, dinosaure, que era com un ca, hi havia també els fills, Pebbles, com se deia aquí, pedretes?
0: No me'n record.
1: I llavors Tam-Tam, que era el fill que varen adoptar en Pedro, en Pablo i en Betty perquè no podien tenir fills. Vull dir que és una sèrie, encara que en principi semblava que adreçada a nins, era una sèrie per adults, amb animació i, a més, amb una innovació que va fer que fos més bona i fàcil de produir. I, a més, reproduïa a la prehistòria sa vida dels americans de la dècada de 1960. Què vos agrada més?
0: Bé, 971 139900, si mos voleu telefonar i triar de què xerrarà avui na Mònica, de Disney, del parc d'atraccions en concret, o dels Picapedra. 971 139900. Vosaltres siguéssiu de triar.
2: Aquí, en Joan Jiménez, en el control tècnic, té clar.
0: Triarà en Joan, i d'avui.
2: No, ell pot dir la seva.
0: Joan, digues.
2: Vols la primera opció, eh?
0: La primera opció? M'ha sorprès, Joan. Vosaltres, companys, farem majoria?
2: Jo, si m'ho va bé tot.
1: Perdoneu-vos, l'altre, que hem tingut un lapsus, està a Califòrnia.
2: Bé, a Chicago has dit. És a Chicago, però.
1: Ah, sí.
0: Chicago no és Califòrnia.
2: Perdona, francès, m'he equivocat.
1: Sí, però és allà, clar, un costat, i llavors va veure que era important tenir a l'altre costat del Mississippi també un altre centre.
0: Jordi, què t'interessa més? Si ningú mostra
1: que...
0: la fauna.
1: Ara dirà, no m'interessa cap d'ardó. No,
3: però jo pica pedra
1: no els has treballat.
0: Jo anava a dir es pica pedra.
2: Jo també anava a dir es pica pedra.
3: He vist molta il·lusió.
1: I de venga, el que vosaltres trieu.
2: En Joan Jiménez també, és veritat, i també és perquè en Aventafocs té cançons que són precioses. Per ambientar musicalment. Per tant, no ho sé, va vostre.
1: En Walt Disney, a més, podríem fer dues parts. És a dir, una part és Disney World, de Florida. Però també podríem parlar un poc de les llegendes de Walt Disney, que també té històries. Però això crec que en un dia no m'ho sé.
2: Tu què vols, Mònica?
1: No, jo...
0: Vinga, va, es pica pedra.
3: Pica pedra, ha decidit el director del programa.

0: Molt bé, així m'agrada. I del dia 1 d'octubre del 71 és quan se va estrenar... Ui, ara m'havia mesclat els temes, ara us parlava de l'altre, m'he mesclat els papers. No, tornem a començar. I doncs, és una família, com sabeu, els Picapedra, que realment no va ser original del tot, perquè se va inspirar també en una altra sèrie de Honeymooners, en la qual també hi havia un matrimoni i tal. Llavors, el que varen fer és crear aquesta sèrie, no exactament infantil, com hem dit al principi, sinó que realment ens presentava una prehistòria certament curiosa. Avui fa 66 anys, com vol dir, que se va estrenar aquesta vida a la prehistòria. Els homes de les cavernes tenien cotxe, tenien electrodomèstics, tenien una vida molt semblant a la que tenien també la gent dels anys 60. Televisió, telèfon, bolera, restaurants, vida, oci, electrodomèstics, una feina de 8 hores, un cap molt pesat, problemes conjugals, factures... És a dir, tenien tot el que teníem, el que tenim també avui en dia, no? Ara veure que la sintonia que estàvem escoltant ara se va estrenar i realment tenia tota aquesta música perquè, com vos deia, no anava dirigida a nens, s'emetia als vespres en prime time i també adreçat a tota sa família. Realment anaven i era una sèrie i a vegades s'amaga, com vàrem parlar també de Star Trek, que darrere la ciència-ficció se parlava de problemes actuals, del racisme, de l'emancipació de les dones, etc. I d'aquí igual, se parlava de sa societat, amics, fills, feina, però realment eren una família clàssica de treballadora. Tots els noms se varen adaptar a noms prehistòrics. Ells vivien a Bed Rock, en castellà on vivien? Picapiedra, no...
1: No ho sé.
2: No ho sé. No
0: Piedravil, no ho sé.
1: Piedravil, pot ser Piedravil?
0: No, una cosa semblant, sí, però no.
1: Ara cercarem.
2: Jo me'n recordo el Troncomòbil.
0: Exactament, sí, sí. Exactament. Perquè és vera que no s'ha evolucionat massa, els problemes que ells tenien els tenim també avui. Els Honeymooners eren una sèrie que també eren dos amics, ell i el seu veïnat, i que se ficaven sempre en mil històries. Eren en Fred i en Barney, en Pedro i en Pablo, no? Els protagonistes. Els creadors, Josep Hanna, en William Hanna i Josep Barbera, segurament heu sentit o heu llegit això, Hanna i Barbera, mil vegades, ja havien creat Tom i Jerry, però clar, Tom i Jerry era que ara eren dibuixos animats dels antics, que encara duien molta de feina, tot se dibuixava de vell nou. I realment, a finals dels 50, el negoci de l'animació va començar a canviar. Necessitaven continguts i varen crear aquesta animació limitada. És a dir, se mouen els personatges, però els fons no canvien. És a dir, no ho han de tornar a dibuixar tot, sinó que només canvien allò que se modifica. Llavors, clar, quan van en seu cotxe, veiem el mateix fons a darrere una vegada i una altra.
1: Sí.
0: Però és com una...
1: Clar.
0: Compensa, és a dir, la gent ho sap, que està tot repetit, però no és l'important.
1: És com un part.
0: Exacte, forma sí, part.
2: Forma part de l'encant, no?, de la sèrie.
0: En certa manera, sí. Llavors, no és que sempre tinguin el mateix paisatge, però realment la gent se va adaptant a això i era com una espècie de pacte entre l'espectador i també els creadors. Com vos deia, els noms tots teníem i havien de sonar a pedra. Fins i tot se van crear personatges famosos que participaven a alguns dels episodis i també se'ls posava, encara que els dibuixaven com fan en els Simpsons, no? Un poc, se'ls dibuixava, però canviaven de nom. Per exemple, Anne Margaret li van posar de nom Anne Mark Rock. O en Anthony Curtis li van posar Stony Curtis, de stone, de pedra, no?
2: En castellà, la ciutat s'ha de Piedradura.
0: Ah, Piedradura, mira.
2: Si no, va malament.
0: Pot ser, me sona. Llavors, per exemple, electrodomèstics, clar, tenien de tots, vivien a coves, però coves... no vull dir domòtiques, però, sí. Però bé, semblant-se...
2: Era part de... Jo, quan la mirava, la sèrie... Me feia gràcia això, no? Que veurem que se reinventaran
0: com solucionaven algunes coses, no?
2: Els nostres propis objectes que
0: clar,
2: tenim.
0: Per exemple, sa dutxa. Recordeu com era per dutxar-se?
2: Sí, amb un animal que
0: sí,
2: els tirava
0: mamut,
2: aigua.
0: Exacte, era un mamut que en sa trompa els hi tirava
2: que bueno,
0: aigua.
2: M'encanten.
0: Per exemple, una grua, clar, ells feien feina a una empresa de construcció i sa grua era un gran dinosaure que agafava sa roca, les pujava i les canviava de lloc. Tocar discos, idò tenien un ocell amb un bec així molt llarg que feia sonar el disc a mesura. Un triturador de fems també en tenien perquè tenien un animal prehistòric que se menjava totes les restes i així, clar, als Estats Units tothom té un triturador de fems.
2: És el seu orgànic.
0: A sa pica, no? Diguéssim. Aquí no ho tenim. A sa pica de rentar els plats...
2: No, sí. Perquè deu ser fatídic, això.
0: Clar, això quan se romp tens un drama. Sí. Però allà tenen per on se'n van ses coses, que nosaltres tenim aquesta...
2: Bé, nosaltres anem a esporar el defens orgànic i ells ho tiren per...
0: Sí, exacte, ho tiren per allà.
2: Per es...
0: Per la
2: pica. Per la pica, exacte.
0: Per la pica d'escurar. Bé, el cotxe, també, ja heu parlat, clar, el cotxe que eren com a dos troncs que rodaven, ells primer havien de córrer els seus peus, com si fos un patinat, i allò pujaven els peus i allò rodava i anava amb un volant, tucutu. Clar, tenien de tot, una estructura de fusta, un sostre, un volant, i eren ells dos moguent ses cames així... molt ràpidament.
2: I aquesta espicapedra també inspiren moltes disfresses per carnaval i per les festes, no?
0: Clar, perquè en Pedro duia fins i tot una corbata, no?, de muntar aquesta roba de senyor troglodita.
1: I duia sempre com una branca, un garrot.
0: Ara, a veure, duia un garrot,
1: Sí.
0: I que feia un sobre, sí, me'n recordo, duia un garrot.
1: Sí, perquè tenia com aquest punt de salvatge.
0: Clar, en el principi de sa sintonia ho he escoltat escrit, no? Ja matava dur.
2: Sí.
0: El sabeu fer?
2: No.
0: Ara, anava d'en Jordi, és que massa classe, el sabeu fer i tothom mira cap a un altre costat. No, jo no. I aquest crit, realment sector que li va posar sa veu, va proposar una alternativa, perquè primer li van dir, tu digues Yahoo, que és un crit que fa molt allà com de... Sí, una cosa així. Però ell va fer com aquestes variacions que realment en el final varen quedar molt bé. Anys després, aquest senyor va patir un accident o el varen operar i quan se va despertar de l'operació, el metge li va dir, ja va tabadú. I va dir, ai, mira, quina alegria en el final que això s'ha fet tan popular.
2: Ha calat, sí.
0: I mira, i he tornat

0: doblatge nord-americà, que també havia posat sa veu a Bugs Bunny, en Porky, en Sporket Porky, també en el Pato Lucas, en Tweety, he vist un lindo gatito, aquest ocellet, com se deia?
1: Piolín.
2: No era en Calimero?
0: No. En Piolín.
2: Calimero. Blanco i negro.
0: I aquest senyor va tenir un accident de cotxe molt greu el 1961, se moria, però durant una part se va recuperar. Durant una part de sa recuperació els altres actors varen haver de fer sa veu d'en Pablo, així com varen poder. Però tan aviat com aquest senyor ja se va recuperar un poquet, li varen dur l'estudi de gravació a l'hospital.
2: Ostres.
0: Perquè fet sa veu.
2: Baixa laboral.
3: És explotació laboral.
1: Exactament. Després diuen que ningú és imprescindible.
0: Teletreball total,
3: Sí, ara sona molt guapa la història, però...
0: Però llavors tu estàs de baixa ja que t'estan morint i vinga, grava,
1: grava. Què t'ha passat? Que no pots caminar. Vinga. Cago en dena d'una.
0: Xerrar sí que pots. Vinga. I d'endavant. I llavors Dino. En Dino és un dinosaure casolat, sa mascota, que en els primers episodis xerrava. Era un altre tipus de dinosaure, però tot d'una varen canviar i el varen fer que actués com si un ca. Llavors, clar, en Pedro arriba a casa seva i en Dino se li tira damunt, li llepa sa cara, però clar, han de pensar que un dinosaure pesava molt més que un ca, però bé, això són dibuixos animats i realment no passa més. Però primer era un snorcasaurus que xerrava. Ni idea. Bé, jo realment no l'he conegut així. Però bé, després van arribar nins, napebels, que se podria traduir com a pedretes, o ja pensava primer gravilla, no, pobra també. I en Bam Bam, que era aquest altre nin que van adoptar, que de fet tenia com a superpoders, tenia molta més força que no els pares. I és curiós perquè els Picapedra primer els varen patrocinar una marca de tabac, Winston. Winston patrocinava els Picapedra. Ara és brutal. I a més, ells sortien fumant. Ara és impensable.
1: Clar, és impensable.
2: Absolutament.
1: El seu nom és Flintstone, no, en anglès?
0: Sí, sí. I a més, Flintstones.
1: Però té res a veure, o no?
0: No. Flint vol dir sílex i stone, pedra. Clar, pedra antiga.
1: Winston.
0: Flintstone.
1: I el Winstone també deu venir també de pedra.
0: No.
1: Winstone.
0: No. Que és de bromista.
1: No era cap broma.
2: Si era una broma, no l'he agafat.
1: No era cap broma, era broma.
0: Idò, també s'ha de dir que en Pedro i en Vilma van ser la primera parella en aparèixer junts a un llit. Però després se diu que no, era, que és un mite i que ja s'havia vist a altres sèries. Realment, era una sèrie que va agradar molt. És curiós ara que veiem com varen veure en Star Trek o amb altres sèries que no han tingut un recorregut tan llarg, però que s'han convertit en clàssics molt ràpidament. 6 temporades, encara que quan se va estrenar Variety va dir que era una sèrie molt dolenta, va descriure l'estrena com a decebedora, rutinària, però la primera temporada va acabar amb un Emmy, van guanyar un Emmy en la categoria d'humor, i com vos dic, després van arribar les reposicions, dissabte al matí, especials, spin-offs, pel·lícules, llavors merchandising, tot tipus de productes, cereals, dibuixos, i efectivament encara continuen. Què ha quedat d'això? El Simpson, de fet, els creadors del Simpson van dir que realment s'havien inspirat moltíssim en Los Picapiedra. Va ser el 89 quan se va fer aquesta altra sèrie, també d'animació per adults, i que, clar, no era el mateix tipus de sàtira, però sí que tenien una mare sensata, un pare imperfecte, una família, veïnats, problemes econòmics, molt de trets de la cultura popular, i en definitiva en Homer diuen que li deu alguna cosa també a en Pedro Picapiedra.
2: És que sí, fan els mateixos desbarats, no?
0: Sí, bueno, un poc
2: en Homer
0: sí.
2: I en Pablo i l'altre.
0: Sí. Discutien amb sa dona, sortien amb el seu amic, sempre el mateix.
2: Això sí que se reflectia, jo crec, molt bé. Els problemes d'un matrimoni dels anys 60.
0: Això sí, no? Un poc, no? I com els homes són de vegades, amb carinyo per Jordi i per Xavi, un poc bossots, o no?
1: Sí, és així.
0: Pot simples.
2: Ells eren, sí, ells eren sa paròdia de... Sí, de sa simplesa.
0: Sí. Què trobeu? La tornaríeu a mirar o no?
1: Sí, un capítol sí.
2: Home, jo no, la veritat.
1: Revisitar aquestes sèries...
2: Sí que me'n recordo
1: molt. Una perspectiva nostàlgica sempre és agradable.
0: I a més també després la ciència va dir que els dinosaures no havien coincidit amb els homes, encara que...
1: Bé, els cotxes tampoc van a...
0: No, a veure, també, tampoc.
3: No crec que se dutxessin tampoc

0: Un mamut.
1: No se dutxaven i llavors sortien a sopar i feien moltes coses, clar, tenien tele i de tot.
2: Sí, sí.
1: O sigui que bé, i de data per recordar avui.
0: Sí.
2: 66 anys d'Espica Pedra. Cine, voleu jugar a cine?
0: Va.
1: Sí.
2: Vinga, va.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
1: 971-13-99-00 si voleu participar en aquest concurs que tenim a Xiu Xiu d'endevinar la pel·lícula que mos presenta avui en Xavier Oliver. 971-13-99-00. Primera pista.
2: El telèfon de IB3 Ràdio. Molt bé, un clàssic de clàssics. Anys 80, banda sonora mítica. Però avui, escoltau, senyors i senyores, perquè la sentirem com a pista, a l'inrevés.
1: D'acord, jo me'n veu un escap.
2: A menys quina revenguda, punta bo, Jordi, punta... És que en Jordi ja ho sap. En Jordi ja ho sap, m'està mirant com que ja ho
3: sí,
2: sap.
3: Sí, sí.
1: Està mirant com si dic que fàcil.
4: Però has dit l'argument.
2: No, ara vaig. Se troba mal explicada. Un jove descobreix que conèixer massa bé els seus pares pot ser un problema. Més, una pista encara...
4: El graduado.
2: El graduat. Una pista, per ventura vols despistar un poc, però... És una sèrie animada, relativament recent, per a adults, que és Rick i Morty, que està inspirada en la pel·lícula. Bé, personatges.
1: Mani, que tu saps. Vosaltres, oients, si ho sabeu, telefonau, eh? 971-13-99-00.
2: Tic-tac, tic-tac. No, tornem a sentir la banda sonora a l'inrevés... Un cotxe... És un cotxe. Ciència-ficció. Anys 80. Un patinet. És uns... No ho sé. Amem. No, etem, us diuen per aquí.
1: Espera, que tenim una telefonada. A veure, men, si ho saben.
2: Amem, una telefonada. Per tant, ja
1: hola,
2: recordeu el premi.
1: Hola, molt bon dia. Amb qui parlam?
5: Hola, bones, amb la Maria.
1: Hola, Maria, des d'on vos telefones?
5: Des d'Inca.
1: Molt bé, gràcies per telefonar. Tu saps quina pel·lícula és?
5: Jo crec que és Regreso al Futuro.
2: Molt bé, Maria. Has guanyat una visita per IB3 Ràdio.
5: Ai, que bé, que bé, que bé.
2: Te fa il·lusió de veres?
5: Moltíssim. Ja m'ha dit quan puc anar.
1: Sí, sí, quan vulgueu.
2: Agafarem el telèfon ara.
1: Ara, exacte, ara agafam el telèfon. Maria, gràcies per telefonar. Que vagi bé.
2: Adéu, gràcies.
1: Que bé, que bé. Regressa al futur.
2: I de Regressa al futur, home.
4: Que bona.
2: Era molt bona de sabre.
4: Sí. Clar, però i els
1: jo,
4: pares...
1: Jo, en no la sabia.
3: Clar, però no deixa massa bé els pares, i se li complica.
4: Sí. Clar, ja ho entes. Que
2: exactament.
4: Bona.
2: Sí, molt bé, molt bé.
1: Molt bé, i de res, ja està. Hem fet una pel·lícula, mos han telefonat. Fantàstic.
4: Que monada.
1: Mònica, gràcies. M'ho he sentit la setmana aquí bé.
4: Molt bé, bona setmana a tots.
1: Igualment.
2: Que vagi bé.
3: Adéu,
1: hem arribat en el xiu-xiu número 485. Gràcies per ser-hi.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El govern preveu que els propietaris indemnitzin el llogater amb 12 mensualitats si no prorroguen automàticament i de manera indefinida els contractes. Així ho inclou el decret que incorpora les demandes de Sumar i el sindicat de llogateres que publicarà demà el butlletí oficial de l'Estat, però que mai arribaria a entrar en vigor per manca de suports, ja que tot fa pensar divendres el Congrés no el validarà. Sí que entraran en vigor a partir de demà i, per tant, ja es podran sol·licitar mesures com la pròrroga obligatòria de 2 anys dels contractes i la prohibició de comprar habitatges per part del fons voltors. La presidenta Marga Proens critica l'executiu de reaccionar tard, mentre el president Pedro Sánchez es mostra confiat d'aprovar els 2 decrets, tot i no tenir garantits els suports de Junts, el PNB i Podem.
2: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. I intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
3: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traïdora a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
1: Puja el ton al retret polític i també al carrer amb més mobilitzacions. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre. El sindicat de llogaters ha convocat per demà a les 8 del vespre cassolades davant els ajuntaments de l'Estat per exigir la convalidació dels 2 decrets. Dissabte es farà una manifestació a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya de Palma i concentracions davant els ajuntaments de Mó i Ciutadella entre les 7 i les 10 del vespre.
1: Tot això quan continuen a aquesta hora les assemblees per debatre si es manté una nit més l'acampada a la plaça d'Espanya de Palma i quan avui s'ha desnonat un infrahabitatge a Mó on hi han arribat a viure una quinzena de persones.
4: Quan la comitiva judicial hi ha entrat, ha trobat 5 persones i un nadó d'11 mesos. L'Ajuntament ha oferit allotjament a la casa d'acollida a l'home gran de la família, ja que la mare i el nadó, diuen, disposen de recursos propis.
1: Precisament, Ani, comença a fer-se un recompte de les persones en situació d'exclusió residencial i sense llarisme arreu de les Balears per tenir dades concretes d'aquesta crisi de l'habitatge.
4: 400 voluntaris, 200 a Mallorca i 200 a les Pitiusa sortiran a fer una ruta pels carrers dels principals municipis i ciutats per parlar amb la gent que viu en autocaravanes, assentaments, xaboles o al carrer. Precisament, a Eivissa l'Ajuntament ha detectat 9 infrahabitatges a la zona de les Feixes de Vila. Són algunes de les persones desallotjades fa una setmana.
1: I dilluns que ve començarà la vacunació de la grip.
4: Els primers a rebre-la serà l'alumnat d'infantil, usuaris de les residències i les persones que reben atenció a domicili. A partir de dia 19 d'octubre, la vacunació s'estendrà a tota la població de les Balears. Enguany Salut vol immunitzar contra el virus respiratori sinicial la població de 60 o més que viuen a residències.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. El Mallorca ha començat a preparar el partit contra el Girona. Miqui Tous, bon vespre.
5: Bon vespre. En les baixes de Morlanes i Roca, el tècnic Luis García haurà de resoldre molts interrogants en el centre del camp. Antonio Sánchez i Cerdà podrien tenir la seva oportunitat a l'11. La bona notícia, la tornada del Pichu Cuellar, malgrat el trenc al cap, el porter s'ha entrenat avui a Son Bibiloni i també s'ha exercitat amb la resta del grup Calumbà Júnior, que encara no ha debutat aquesta temporada.
1: I demà l'AEMET activarà de nou la vista taronja al sud de Mallorca. Gairebé la resta de l'illa i també Menorca entraran en avís groc per fortes pluges i tempestes. Dani Capó, bon vespre. Quina és la previsió?
6: Bon vespre, Aina. Sí, demà es torna a complicar la situació meteorològica. Esperam un cel bastant carregat amb pluges, unes pluges que arribarien a partir de migdia i que poden ser localment intenses, com comentaves, sobretot a Menorca i a Mallorca. De fet, especial atenció a punts d'interior i ponent de Mallorca, perquè podem tenir puntes d'intensitat destacables de precipitació al llarg del capvespre. Serien segurament fenòmens locals, sense una gran extensió, però puntualment poden descarregar amb força i en tempesta. En el cas d'Eivissa-Formentera també tindrem un cel carregat, però segurament amb manca o probabilitat de precipitació. Notarem que les temperatures demà seran una mica més baixes a tot l'arxipèlag, i atenció també amb el vent de llevant, perquè bufarà moderat, carregant bastant d'humitat les capes baixes. Això ho notarem també al llarg del dia, també a primeres hores de matí, i amb una mà que continuarà una mica moguda amb maró, sobretot a totes aquelles costes exposades.
1: Gràcies, Dani. Xanguito, Maria Jaume i Pichorina són els artistes amb més nominacions als Premis Enderrocs de la Música Balear 2026. En parlarem al final de l'informatiu. També vos explicarem que ja s'ha inaugurat la Fira B d'Arts Escèniques. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts.

0: I avui és dia d'espigolar, de recercar en el primer decret publicat ja al Butlletí Oficial de l'Estat i rascar detalls del segon, del que es publicarà demà. L'esborrany o un dels esborrany que cor per mitja Espanya, tot i que una part del Consell de Ministres l'ha de sumar, la que es considera pare intel·lectual dels contractes de lloguer indefinits, n'ha avançat ja els titulars de la lletra petita. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. La part que està creant més polèmica és la que obliga el propietari a indemnitzar en 12 mensualitats l'inquilí si decideix no renovar el lloguer per una de les causes justificades. El ministre d'Afers Socials i Consum, Pablo Bustinduy, assegura que és la modalitat de contracte de la meitat d'Europa i aposta per fer-ne pedagogia.
2: Se renueva automáticamente a no ser que haya una causa justificada. ¿Y qué es una causa justificada? Pues que el propietario lo necesite para vivir, para que viva un familiar o una causa similar. Si no quiere renovar ese contrato, tendrá que indemnizar al inquilino. Algo parecido a lo que ocurre en las relaciones laborales. Pues si te despiden, te tienen que indemnizar si no hay una causa justificada.
1: A més de menester recuperar el pis per ell o per algun familiar fins al segon grau de consanguinitat, també es pot extingir el contracte si l'arrendatari no ha residit en la propietat durant més de 6 mesos en el darrer any o si l'inquilí disposa d'un altre habitatge disponible en el mateix municipi. Així i tot, encara que es compleixen aquestes condicions, si el propietari vol recuperar el pis, haurà de donar un preavís en 6 mesos d'antelació.
0: En canvi, si és l'inquilí el que no vol seguir amb el lloguer, haurà de comunicar-ho amb 2 mesos d'antelació.
1: En cas contrari, els contractes es prorrogaran automàticament amb les mateixes condicions. Un termini de 5 anys si l'arrendador és una persona física i 7 si és una empresa. Segons el vicedecà de Business School, Juan Carlos Higueras, aquestes mesures poden espantar l'oferta de lloguer.
3: Esto puede ser un completo despropósito porque va a hacer que la oferta sea ausente. Indudablemente, si esto se aprueba el próximo viernes, estoy convencido de que muchísimos propietarios que ahora mismo tienen su vivienda en plataformas de alquiler la van a retirar, pero miles y miles.
1: Diferents membres de l'executiu central contrarresten que tant a un decret com a l'altre hi ha mesures fiscals per fer atractiva l'opció del lloguer per al propietari. I no només això, sinó que esperen reforçar-ho amb altres figures fiscals als pressupostos general de l'Estat que, teòricament, es presentaran en breu.
0: I la lletra petita del que s'ha publicat avui al BOE ha provocat alguna decepció perquè matisa una mica la prohibició de compra de pisos per part de fons voltors.
1: Només es limiten en cas que l'operació sigui gratuïta o un preu inferior al 70% del valor del mercat, per evitar, així diuen, operacions especulatives i els que, a més, no tinguin com a objecte social l'adquisició d'immobles. Pel que fa a la resta de propietaris, els petits podran desgravar-se tot l'IRPF si renoven el contracte de lloguer al mateix inquilí amb una rebaixa d'un 5%. A més, tots aquells que tinguin un contracte que expiri abans del 2029 poden sol·licitar una pròrroga de fins a 2 anys sense que el propietari apugi el preu del lloguer.
0: I en aquest cas també hi ha condicions.
1: Això només s'aplicarà si el llogater està al corrent del pagament de la renda i no s'ha retardat en cap abonament durant els 8 mesos anteriors a la pròrroga. En tot cas, avui Bustinduy anima el llogater a actuar.
2: La pròrroga de los alquileres ja està en el BOE i a partir de mañana se puede pedir. Es una pròrroga reforzada. Reforzada, que incluye todos los contratos que acaben hasta final del año 28 y también los contratos en tácita reconducción. Digo esto porque afecta a 5 millones de compatriotas que pueden, desde mañana mismo, solicitar la renovación por 2 años de su contrato de alquiler en las mismas condiciones que tienen ahora. Actualización cero.
1: Pel que fa als desnonaments, el BOE recull que una empresa o fons voltor no podrà fer fora inquilins vulnerables fins al 2031, sempre que siguin vulnerables.
0: I què passa amb el desnonament promoguts per un petit propietari o un particular? I d'aquí ve una altra de les novetats que afecta directament les arques públiques i que fins ara no s'havia detallat. És el mecanisme de l'enervació extraordinària.
1: La seva activació atura automàticament el procés de desnonament de persones vulnerables per part de particulars. La comunitat autònoma té 2 mesos per trobar una alternativa de residència digna. Si en aquest termini l'administració no troba pisos disponibles, haurà de fer-se càrrec de tot el deute adquirit per l'inquilí vulnerable i, a més, haurà d'abonar les mensualitats mentre continuï tenint aquesta condició, perquè continuarà residint al pis. En aquest cas, seran les comunitats les encarregades de fer-se càrrec del deute, tot i que serà l'Estat el que haurà de finançar-ho. Amb una excepció, les mateixes autonomies hauran d'assumir els interessos de demora si són ells els que paguen en retard els propietaris.
0: Al govern de la presidenta Marga Proens no li agrada ni aquest ni la resta de punts. Proens ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'enganar.
4: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Intenten legislar i intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
0: Li respon així Pedro Sánchez.
5: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
0: El president espanyol es mostra relativament optimista amb el que passarà divendres, però en aquestes hores la realitat és que encara no té formats els suports ni el decret que ja s'ha publicat al BOE, que teòricament du ingredient de tots els grups parlamentaris que li haurien de donar suport.
1: En els passadissos del Congrés aquest dimecres ni els socis parlamentaris que advocaven pel sí abans de llegir el decret ara no n'estan del tot convençuts, com el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que després que Junqueras digués que votarien que sí des de Barcelona, ell, que és el que vota, diu, ho ha posat en quarantena.
6: Vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, hay que mirarlos a contraluz, por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto es recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
1: Rufián carrega una vegada més contra Junts, però la realitat és que la seva portaveu a Madrid, Miriam Nogueras, per primera vegada ha fet públic el seu parer d'una primera lectura del text legal i sembla que no ha estat molt positiva.
7: La realitat és que estem decebuts i també preocupats. Preocupats perquè els dos principals objectius d'aquest Reial Decret eren aturar els fons voltor i també protegir les famílies. Aquest Reial Decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i tampoc protegeix a les famílies perquè si vostè volgués deixar en herència un pis en lloguer al seu fill, amb el redactat actual, amb el redactat tal i com està, el llogater podria tenir dret a comprar-lo abans que el seu fill l'heretés.
1: Podem tampoc acaba d'acotar el coll. Demà es reunirà amb el sindicat de llogateres per consensuar, diuen, una resposta, però com s'ha constatat durant la sessió de control al Congrés, la portaveu Ione Belarra insisteix en reclamar valentia al Consell de Ministres.
8: Ya vale, esta vez no va a colar. Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo.
1: Més conciliadora ha estat Maribel Vaquero del PNB, que ha dit que no faran política de trinxera.
9: Negociación, no imposición, porque hay grupos que parecen más empeñados en alimentar el desacuerdo que encontrar soluciones.
1: La realitat, però, és que no diuen públicament que votaran, tot i que ha estat molt significativa la reunió que han tingut Aitor Esteban, líder del PNB, ara a Bilbao, i el ministre de Presidència, Félix Bolaño. No han volgut dir res, però reen.
0: Qui han confirmat que no donaran suport en aquests decrets és Vox i el PP, que ja ho han deixat ben clar, és Alberto Núñez Feijóo.
10: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente derogando el anterior y los dos lo somete a votación de las Cortes es un gobierno tramposo. Yo no voy a engañar a los españoles.
0: Tot això quan les mobilitzacions socials no s'aturen. Activistes per l'habitatge han convocat una manifestació per dissabte a Palma amb el lema Fame de l'habitatge un dret. Serà a les 12 a la plaça d'Espanya, impulsada pel Sindicat de Llogateres de Mallorca, la plataforma d'afectar per la hipoteca i el Sindicat de l'Habitatge a Palma.
11: També a Menorca, la plataforma per un habitatge digne ha anunciat concentracions per aquest dissabte a Moi i Ciutadella, unes protestes que es faran davant dels respectius ajuntaments entre les 7 de l'hora baixa i les 10 del vespre. D'altra banda, hi ha convocades cassolades demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments de l'Estat per exigir la convalidació dels dos decrets llei.
0: Tot això mentre continuen continuen les mobilitzacions a diversos punts de l'Estat. A Madrid, cinquena jornada d'acampada a la Puerta del Sol. També a Palma, desenes de persones dormen en tendes de campanya des de dilluns a la plaça d'Espanya. De fet, hi tornava una assemblea oberta per organitzar aquestes protestes, decidir si continuen acampats. Allà, a la plaça d'Espanya de Palma, hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Què en sabem d'aquesta assemblea?
12: Bon vespre, idò. L'assemblea encara continua. En aquests moments hi ha un centenar de persones reunides en cercle i compartint opinions entorn a la crisi habitacional i també sobre formes d'organitzar les mobilitzacions. Els punts principals que s'han de parlar tenen a veure, com explicàvem, amb la gestió de la mobilització i de l'acampada. Si no hi ha res de nou, tot apunta que els activistes passaran la nit també avui a la plaça i es preveu que al llarg de tota la setmana. Si bé ahir no hi havia una desena de tendes de campanya, avui n'hi ha el doble. Des que ha començat l'assemblea s'ha parlat des de com es gestiona la comunicació i la difusió de xarxes, la creació d'una comissió jurídica, una comissió de logística i una altra d'espais de suport mutu i de seguretat. Ho explica una de les activistes.
13: Hem decidit organitzar-nos perquè som moltes persones, tenim feines, tenim càrrecs, tenim tres que fer. És a dir, no ens dedicam a viure del compte, com la gent es pensa, i fem tons.
12: Aquesta és la darrera hora des d'aquí a la plaça d'Espanya de Palma mentre continua l'assemblea.
0: Gràcies, Francesca. De fet, a Madrid el sindicat de llogateres adverteix que si no surten endavant els dos decrets mantindran les protestes. Ho explica Alicia del Río, portaveu del sindicat.
14: Conteste, señor Feijóo. ¿Está del lado de la estabilidad de las familias? Espero que le llegue esta pregunta. El viernes solo hay dos opciones. O votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación. No hay más. Y por eso les decimos, hay una mayoría social que ha hablado y ahora tenemos la oportunidad de que salga adelante el viernes el decreto de la estabilidad de las familias.
0: D'aquesta manera, la portaveu del sindicat ha apel·lat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui ja ha dit que no donarà suport en aquests dos decrets. I al marge d'aquests decrets de l'habitatge, els desnonaments amb casuístiques complicades es continuen produint. Avui n'han conegut un nou cas a Maó, on hi ha hagut moments de molta tensió. Un infant d'11 mesos i una persona major són dos del desallotjat d'un habitatge pràcticament en runes al camí del Castell. Fa anys que estava ocupat i havien arribat a viure-hi una vintena de persones, Cristina Tomàs.
15: La comitiva judicial ha arribat a les 11:20 del matí d'aquest dimecres, escortada per la Policia Nacional, que havia tallat el carrer des de primera hora. De l'edifici han sortit 5 persones i un nadó d'11 mesos, però explica una de les persones desallotjades que hi havia més persones que hi vivien.
16: Hay personas con discapacidades físicas y mentales y un niño, una niña menor que también se nació en la misma vivienda.
15: L'edifici propietat de Solvi és el número 66 del camí del Castell. Són dos pisos i una planta baixa que els mateixos habitants havien connectat rompent-ne els sostres. Durant la inspecció, la comitiva judicial ha descrit l'habitatge com un espai no digne per viure-hi, amb molt poca higiene, zones apuntalades i sense llum ni aigua corrent. Sentim dues de les persones desnonades.
17: La persona que me lo contrató con que no era su casa. Yo he vivido aquí 14 años. Estaba para cumplirme 15 años el mes que viene, día 2, porque me lo alquiló un español.
16: Yo pido que me lo venden o que me lo alquilan con opción de compra. Estoy tratando ahora con el Suvia y con la IBABI, perquè, segons l'Ibabi, todavía no tienen alternativa.
15: El procés judicial d'aquest desnonament va iniciar-se l'any 2021 i els serveis socials han fet seguiment de la situació de les persones que hi residien. De moment, l'Ajuntament de Maó només ha oferit allotjament a la casa d'acollida a la persona gran. Segons el consistori, la mare i el nadó disposen de recursos propis.
0: Una crisi de l'habitatge que obliga persones que no poden permetre's un lloguer a viure en assentaments. Dies després de desmantellar un poblat a Ses Feixes de Vila, l'Ajuntament ha detectat nous infrahabitatges en aquesta zona humida, ens ho explica Alberto Ferrer.
18: L'Ajuntament d'Eivissa explica que es tracta d'algunes de les persones desallotjades fa una setmana, mig centenar, que varen acceptar partir voluntàriament d'una parcel·la de Ses Feixes per poder-la netejar dels fems acumulats amb maquinària pesant. En aquesta ocasió s'han endinsat a la part amb major protecció, així que Vila s'està assessorant abans de fer cap passa, com explicava el batlle Rafa Triguero.
19: Que los ocupantes tuvieron a bien en desalojar ese emplazamiento. También os tengo que decir que una parte de esos ocupantes han desplazado a parcelas colindantes. vacantes donde si hay humedal. Son zonas que están declaradas como son humedales. Por lo tanto, por parte de Medio Ambiente y Urbanismo se está valorando las futuras acciones para minimizar ese asentamiento.
18: El Valle diu que es fa un seguiment setmanal dels campaments que també s'han detectat a Esbiber i Casmut. Triguero sosté que són persones que venen a fer la temporada i que estan avesades a viure en aquestes condicions.
19: Queden pocos espacios donde esos temporeros que están acostumbrados a vivir así, porque son temporeros que están acostumbrados a vivir en esas condiciones, muchos de ellos de forma insalubre, se ha reducido a la mínima expresión. Y os puedo decir, las próximas actuaciones, que son los terrenos colindantes a la actuación en Ses Feixas, pero tenemos un punto en Esbiber, en la calle Calayonga, en el barrio Casmut, por las denuncias de los vecinos hemos actuado, la imagen de las caravanas que campaban por toda la ciudad se ha minimizado.
18: L'Ajuntament està actuant també davant les ocupacions il·legals, mirant d'identificar els que hi viuen i també els propietaris. Una tasca que pot resultar complicada, com diu Triguero, que els està passant en diversos baixos del barri de Sa Penya, per arribar als jutjats quan els amos no se'n fan càrrec.
0: I precisament avui vespre, ja en aquesta hora, es comença a fer el primer recompte de persones en situació d'exclusió residencial i sensellarisme arreu de les Balears. L'objectiu és obtenir una radiografia fidel de la realitat que es viu a l'arxipèlag per conèixer millor els perfils dels afectats i quines problemàtiques socials tenen associades.
1: L'any 2024 hi havia 400 persones en situació d'exclusió residencial. Són les darreres dades disponibles. El sociòleg David Abril, que és el coordinador del projecte de recerca que realitzen de manera conjunta la UIB i la xarxa d'inclusió, explica que ara aniran més enllà.
20: Ens permetran justament això, no? Veure no només situacions observables a simple vista de gent en situació de carrer, sinó això, amb altres tipus de situacions que hi són, no? que són situacions d'habitatge precari, insegur, inadequat, no? I que fins i tot compten amb els seus indicadors a nivell europeu, però que fins ara no s'havien pogut comptar, no? Com deia, cotxes, vehicles, caravanes, de vegades furgonetes de feina, xaboles o infrahabitatge.
1: La iniciativa compta amb 400 voluntaris, 200 a Mallorca, que recorreran diferents indrets de les illes.
0: I amb aquesta situació, la preocupació ciutadana sobre aquesta problemàtica és elevada. 8 de cada 10 espanyols creuen que les opcions per aconseguir un primer habitatge empitjoraran o es mantindran igual de malament en els pròxims anys, així ho diu la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques.
21: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Dilluns que ve començarà la vacunació de la grip. Els primers a rebre-la serà l'alumnat d'infantil, usuaris de les residències i també les persones que reben atenció a domicili, informa Carme Moreno.
22: A partir del pròxim dia de 9 d'octubre, la vacunació s'estendrà a tota la població de les Balears. Enguany hi ha novetats. Salut vol immunitzar contra el virus respiratori sincicial la població de 60 anys o més que viu a residències. A més, s'amplia la vacunació entre la població infantil fins als 11 anys. En aquest cas, la vacuna és intranasal. La consellera de Salut, Manuela García, fa una crida a la vacunació de la grip, sobretot entre les persones grans.
23: És muy devastador los efectos finales de pérdida de autonomía, de pérdida de masa muscular, de pérdida de movilidad que pueden tener, ¿no? Además, la vacunación previene los infartos, previene los ictus. Hay datos en que demuestran que ictus e infarto disminuyen en las personas que se han vacunado entre un 50 y un 60%.
22: Salut ha comprat més de 289.000 vacunes contra la grip. L'any passat es va aconseguir vacunar el 34% de la població diana. Són 3,5 punts més que l'anterior campanya, però la conselleria no es conforma i vol millorar aquestes xifres. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha dit que un dels col·lectius en què s'incidirà és entre els professionals sanitaris.
2: Enguany continuem amb una estratègia de promoure i d'incentivar la vacunació entre els professionals sanitaris. Fem molta formació, empoderam realment, o intentam com a líders a la recomanació, apel·lam a la deontologia mèdica.
22: La immunització dels nounats contra el virus que causa els quadres de bronquiolitis greus començarà aquest dijous a tots els hospitals públics i clíniques privades.
0: Cinc minuts per arribar a les 7:30. Vos explicam a l'informatiu vespre que hi ha una nova rebaixa dels menús per a universitaris. A partir de demà els estudiants pagaran 6,85 € per un menú complet, 4,30 € pel mig menú. És un 10% manco cara.
11: D'aquesta manera, la UIB ha passat de ser la que té l'oferta per dinar més cara de tot l'Estat a situar-se per davall de la mitjana espanyola. Fa 2 anys, el preu del menú complet en algunes de les cafeteries de la universitat arribava a les 10 euros. El topall d'enguany suposa facilitar-ne l'accés als estudiants per pal·liar l'elevat cost de vida a les illes. Va ser, de fet, el mateix Consell d'Estudiants el que va sol·licitar el 2024 la rebaixa del menú de les cafeteries. Francisco Espines, vocal del Consell d'Estudiants de la UIB, i Jaume Carotes, el rector de la UIB.
3: Nosotros escuchábamos a los estudiantes, nos hacían llegar que se les dificultaba mucho poder hacer un día a día en la universidad al no poderse quedar a comer por el precio tan alto que suponía el precio de los menús. Y bueno, en este proceso de escucha con el director general, trabajando poco a poco, se ha conseguido esta medida de la que se beneficiarán cientos de estudiantes cada día.
4: Per què? Bueno, doncs perquè el cost de la vida a les illes, com tothom sap, doncs no és precisament baix. I no teníem cap mena de subvenció, eren preus de mercat adaptats al campus.
11: La Conselleria d'Educació va aportar 150.000 euros el curs passat per fer possible aquest descens de preus.
0: I la bonificació de 20 cèntims que s'aplicarà als carburants a partir de demà pel decret anticrisi aprovat pel govern espanyol no es notarà de manera homogènia a totes les benzineres fins d'aquí uns dies. Això és perquè els descomptes no s'apliquen als estocs que tenen les estacions de servei.
11: Les benzineres les aniran aplicant en funció de si el combustible que tenen l'han comprat abans o després de l'aprovació del decret. Així, segons el president de les estacions de servei, Joan Mallans, durant uns dies veuran preus desiguals.
5: Durant diversos dies hi haurà un ball de preus, però aquest ball de preus és conseqüència d'això, de que el Real Decret no contempla una compensació perquè demà poguéssim tots aplicar aquesta bonificació. Com que no ho contempla, l'haurem d'aplicar de manera gradual, així que nosaltres aniguem fent comanda.
0: I el govern destina prop de 40 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible a millorar el cicle de l'aigua a les Balears. El pla finançarà prop de 15 projectes, entre els quals destaca l'ampliació de la dessalinitzadora d'Andratx amb una tercera línia de producció.
11: Aquesta instal·lació incorporarà una tercera línia d'osmosi inversa en capacitat per produir 7.500 metres cúbics d'aigua al dia, equivalents a 7,5 milions de litres. La nova línia actuarà ordinàriament com a reserva i permetrà augmentar-ne la producció quan sigui necessari. Una vegada completada també la millora energètica de les dues línies existents, la capacitat màxima prevista de la instal·lació serà de 22.500 metres cúbics diaris. Juan Manuel Lafuente és el conseller de l'AMA i del Cicle de l'Aigua i Estefania Gonzalvo és la batllessa d'Andratx.
24: Esta desaladora, por suerte, funciona bien. Tenemos una buena red en alta que, en caso de que se tenga que parar, por lo que sea, garantizamos el suministro, pero no podemos actuar simplemente a golpe de necesidad. Tenemos que hacer previsiones porque es nuestra obligación y yo creo que esto es un buen ejemplo.
25: Esto no es solo para un bien para Andratx, es sobre todo garantizar poder tener recursos y garantizar el abastecimiento al final en toda la isla de Mallorca, y está claro que esta inversión es un punto clave pues para conseguir este objetivo. Nosotros por suerte no tenemos problemas de abastecimiento de redes, no hemos tenido nunca, y sobre todo ahora pues garantizando esta inversión que se va a llevar a cabo, pues ya también garantizar el suministro en la red de Andratx.
11: L'ampliació reforçarà la garantia de subministrament a Andratx i també a Calvià.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El govern preveu que els propietaris indemnitzin el llogater amb 12 mensualitats si no prorroguen automàticament i de manera indefinida els contractes.
2: Així ho inclou el decret que incorpora les demandes de sumari al sindicat de llogaters que publicarà demà el butlletí oficial de l'Estat, però que mai arribaria a entrar en vigor per manca de suports, ja que tot fa pensar divendres el Congrés no el convalidarà. Sí que entraran en vigor a partir de demà i, per tant, es podran ja sol·licitar mesures com la pròrroga obligatòria de 2 anys del contracte i la prohibició de comprar habitatges per part dels fons voltors. Són Pablo Bustinduy, de Sumar, ministre de Drets Socials, i la presidenta, Marga Proens.
3: La renovación automática de los contratos de alquiler es el régimen que existe en media Europa. Y lo único que plantea es algo que es de sentido común. Si no quiere renovar este contrato, tendrá que indemnizar al inquilino.
4: Quin efecte tindrà això a les Illes Balears? Les Illes Balears, tot i que molt vulguin entretenir en els fons voltors i en tots aquests discursos, el 96% són petits propietaris. El 96% són famílies que en els seus esforços han pogut tenir un habitatge o 2 habitatges o més habitatges.
2: El president Pedro Sánchez es mostra confiat d'aprovar els decrets, tot i no tenir garantits els suports de Junts, el PNB i Podem.
1: Puja el ton al retret polític i també al carrer amb més mobilitzacions.
2: Els sindicats de llogaters ha convocat per demà a les 8 del vespre cassolades davant dels ajuntaments de l'Estat per exigir la convalidació dels 2 decrets. Dissabte es farà una manifestació a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya de Palma i concentracions també davant els ajuntaments de Moi i Ciutadella entre les 7 i les 10 del vespre.
1: També continuarà una nit més l'acampada a la plaça d'Espanya de Palma. Hi ha el doble de tendes que ahir i els activistes s'organitzen per continuar la reivindicació que podria allargar-se tota la setmana.
5: Hem decidit organitzar-nos perquè som moltes persones, tenim feines, tenim càrrecs, tenim tarees que fer. És a dir, no ens dedicam a viure del compte, com la gent es pensa, i fem torns.
1: Tot plegat quan avui s'ha desnonat un infrahabitatge a Maó on hi han arribat a viure 20 de persones.
2: Quan la comitiva judicial hi ha entrat ha trobat 5 persones i un nadó d'11 mesos. L'Ajuntament ha oferit allotjament a la casa d'acollida l'home gran de la família, ja que la mare i el nadó diuen disposen de recursos.
1: Precisament a nit comença a fer-se un recompte les persones en situació d'exclusió residencial i sense llarisme arreu de les Balears per tenir dades concretes d'aquesta crisi de l'habitatge.
2: 400 voluntaris, 200 a Mallorca i 200 a la resta de les illes sortiran a fer una ruta pels carrers dels principals municipis i ciutats per parlar amb gent que viu en autocaravanes, assentaments, xaboles o al carrer. Precisament a Eivissa, l'Ajuntament ha detectat 9 infrahabitatges a la zona de Ses Feixes de Vila. Són algunes de les persones desallotjades fa una setmana.
1: I dilluns que ve comença la vacunació de la grip.
2: Els primers a rebre-la serà l'alumnat d'infantil, usuaris de les residències i les persones que reben atenció a domicili. A partir de dia 19 d'octubre, la vacunació s'estendrà a tota la població de les Balears. Enguany, Salut vol immunitzar contra el virus respiratori sinicial la població de 60 o més anys que viu a residències.
1: A partir de demà, els estudiants de la UIB pagaran manco pels menús universitaris.
2: Ara costaran un 10% menys, una rebaixa que s'ha assolit després de les peticions dels estudiants. El topall vol facilitar la vida universitària, així com pal·liar l'elevat cost de vida a les illes.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Miqui Tous, bon vespre.
6: Bon vespre.
1: El Mallorca ha començat a preparar ja el partit contra el Girona.
6: Sí, amb les baixes de Morlanes i Roca, el tècnic Lluís García haurà de resoldre molts interrogants en el centre del camp. Antonio Sánchez i Cerdà podrien tenir la seva oportunitat a l'11. La bona notícia, la tornada del Pichu Cuellar, malgrat el trenc al cap, el porter s'ha entrenat avui a Son Bibiloni i també s'ha exercitat amb la resta del grup Calumba Júnior, que encara no ha debutat aquesta temporada. Tot i les baixes dels tres internacionals i dels lesionats Morlanes i Antonio Roca, el tècnic Luis García Fernández disposa d'una plantilla àmplia per substituir diumenge a Montilivi aquestes absències. El Mallorca viatjarà el mateix diumenge a Girona i el partit començarà a les 9 del vespre. Per cert, demà, a partir de la 1:05 del migdia, el programa Esport 3 d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, Magda Estelrich i Toni Fuster entrevistaran el futbolista del conjunt vermell Pablo Torre. I a la primera federació, l'OU d'Eivissa, després de dues derrotes en les dues darreres jornades de Lliga, cercarà refer-se amb la sempre difícil visita d'un líder. Aquest diumenge s'enfrontarà al Villarreal B. Javi Eslava és un dels pocs jugadors que continuen de la temporada passada i confia que amb el bon ambient i la feina que es fa durant la setmana puguin recollir els seus fruits.
7: Al final aquí, bueno, els jugadors també hem de fer el nostre paper, que és ajuntar-nos bé, fer bon grup, fer bon equip, i crec que en aquest camí estem, no? Al final els resultats són els que manen, però bueno, crec que n'hi ha bon grup i que si des del ben principi som una bona família, crec que podem fer coses grans.
6: Aquest partit entre el Villarreal B i l'UD Eivissa el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio diumenge a partir de les 12. I també en futbol, Espanya segueix en un gran estat de forma. En la victòria per 4-1 contra Croàcia, el Sánchez Pizjuán ja acumula ni més ni manco que 40 partits sense perdre. Una xifra rècord que dona molta confiança al combinat de Luis de la Fuente. De moment, Espanya compta els seus partits per victòries a la National League i lidera en solitari el seu grup. I acabat aquest partit contra Croàcia, a Luis de la Fuente li van demanar per la pilota d'or. El tècnic ho té ben clar, l'ha de guanyar un futbolista espanyol.
8: La història del Balón d'Oro debe más balones d'oro al futbol espanyol. No hemos sido capaces de poner en valor nuestro producto, nuestro género. Pues sería ya el momento de hacerlo porque verdaderamente son los mejores futbolistas del mundo. Léase Fabiano, léase Lamino, léase Rodrigo y Cucurella, que también está ahí, Ferran y otros futbolistas y los porteros que están nominados también para el Balón de Oro. Ya es hora de que reconozcamos y pongamos en valor a nuestros futbolistas.
6: I aquesta hora hem d'estar pendents de la Champions femenina en representació balear. El Barça de Catacoll i Patrick Guijarro juga al camp de la Roma. De moment, en temps de descans, el Barça guanya per 0-2, mentre que l'Arsenal de Mariona Keldentay també, en temps de descans, guanya per 0-1 al camp del París. I en el món del bàsquet, el Clas Sant Antoni arranca la temporada de Lliga de segona FEB aquest dissabte davant el seu públic contra el Benicarló. L'objectiu, igual que els darrers 3 anys, és l'ascens. Informa David Ventura.
9: Amb 5 jugadors i un nou entrenador, Boris Valibrea, el Clas Sant Antoni es presenta amb el bagatge de 3 triomfs en 3 partits a la Copa d'Espanya. El director tècnic Jordi Grimau adverteix que encara queda molta feina per fer.
10: Són 4 setmanes de preparació, el qual és molt poquet, i és difícil encara pensar en quin moment estem, no? Ens queda molt per davant. Estic content, sobretot pel nivell d'entrenament, per la qualitat, per la professionalitat.
9: A les últimes 3 temporades, el Clas s'ha quedat a les portes a l'ascens. L'objectiu és tornar-ho a intentar. Grimau valora el mèrit de tot el que s'ha fet fins ara.
10: M'encantaria jugar una quarta final i que seria un èxit. Crec que ja és història, haver jugat 3 finals. Intentarem arribar a la quarta i aquest és l'únic objectiu que podem tenir ara. No tant arribar a la final, sinó fer un camí suficientment bo, com hem fet els últims anys.
9: La retrobada amb l'afició serà dissabte a les 7:30 de la tarda, al pavelló Siroco Sapedrera.
6: I també en el món del bàsquet s'han sortejat els 16 de final de la Copa d'Espanya. El Sant Antoni, precisament, jugarà a casa contra el Saragossa. També jugarà com a local el Palmer, que rebrà la visita del Zamora, i jugaran com a visitants el Menorca Bàsquet, que ho farà a la pista de l'Alacant, i el Fiu i Mallorca, que visitarà a El Morón. Aquesta eliminatòria es disputarà entre els dies 20 i 21 d'octubre. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma ha començat de manera immillorable la temporada, les 3 jornades sense perdre i de 9 gols a favor suposen el millor inici golejador de la seva història. El Palma, sense participació a la Champions aquesta temporada, aspira a ser campió del torneig Obertura. Per aconseguir-ho, haurà de continuar guanyant. És el futbolista del conjunt mallorquí, Lucao.
11: La gente va a empatar, va a perder partidos. Hasta ahora solo nosotros, Jaén, todavía hemos ganado todos los partidos. Así que bueno, es parte de la liga tropezar, ¿no? Perder los puntos, pero nosotros no queremos. Tenemos en la cabeza que cada partido es prácticamente una final, porque al final si empata y Jaén, por ejemplo, sigue ganando, perdemos la liga, la apertura. Así que bueno, tenemos muy claro que cada partido es lo más importante.
6: I del pròxim partit que haurà d'intentar guanyar el Palma serà divendres contra el Peníscola, un partit que començarà a les 7:30 i el podreu seguir, com sempre, en directe aquí a IB3 Ràdio.
1: Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
12: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
0: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: La Guàrdia Civil ha detingut un jove de 23 anys acusat de tràfic de drogues. Les duia amagades a diversos compartiments ocults al cotxe Eivissa que tenia llogat i on també hi havia ocults més de 6.000 euros en efectiu. Alberto Ferrer.
13: L'arrest es va fer divendres passat, quan la Guàrdia Civil va aturar el presumpte traficant en un control de seguretat ciutadana a Sant Josep de Sa Talaia. L'home es va mostrar nerviós davant dels agents, el que va aixecar les seves sospites i pel que decidiren escorcollar fons al vehicle de lloguer. Així trobaren fins a 8 tipus de drogues diferents, entre les quals hi havia tussi, cocaïna, ketamina i MDMA repartides per diferents compartiments del cotxe que havia manipulat. I en un escorcoll més intens trobaran finalment els sous amagats en una bossa de mà, per la qual cosa el varen detenir per passar-lo posteriorment a disposició del Tribunal d'Instància d'Eivissa.
1: I aquesta matinada ha mort el resident de Formentera que es trobava en estat crític a causa d'una baralla. La Guàrdia Civil continua en la investigació ja que no s'ha detingut el suposat agressor, Elena Trinidad.
14: La família de la víctima, un home de 37 anys i origen colombià, demana que es faci justícia. Els fets succeiren la matinada de dissabte 19 de setembre a les portes d'un local d'oci d'Espullols. La víctima va barallar-se suposadament amb un treballador de seguretat que li va propinar diversos colps. Segons ha confirmat la gerència del local d'oci, el suposat agressor no era treballador d'aquest bar i no es trobava de servei. Després de l'enfrontament, la víctima va marxar cap a casa. Els dies posteriors no es va trobar bé i dimecres passat la mare el va trobar convulsionant al seu habitatge. Allà fou atès pels serveis d'emergència i traslladat a la policlínica Nostra Senyora del Rosario d'Eivissa, on li varen intervenir per un traumatisme cranioencefàlic i, com dèiem, aquesta matinada ha mort.
1: I precaució les pròximes hores davant la previsió de pluges i tempestes, protecció civil i emergències. Han activat l'alerta taronja per pluges a Mallorca, groga per tempestes i a Menorca. Alerta groga per pluges i tempestes demanen seguir consells d'autoprotecció i evitar desplaçaments innecessaris.
2: A Mallorca, l'avís taronja per pluges afectarà a partir de demà el sud de l'illa, on es podran acumular, segons l'EMET, més de 40 litres per metre quadrat. En només una hora, la resta de Mallorca, l'avís és groc, igual que Menorca, tant per precipitacions com per tempesta. Els avisos es mantindran actius durant l'hora baixa quan s'esperen els fenòmens més intensos. Les pluges, però, no faran baixar de manera significativa les temperatures. De fet, les mínimes pujaran i en alguns punts es podran registrar nits tropicals amb temperatures que no davallaran dels 20 graus.
1: Tot i que Eivissa no es veurà demà afectada per les condicions meteorològiques més adverses, l'Ajuntament de Vila anuncia que a partir d'ara, sempre que s'activi una vista taronja per pluja, se suspendran totes les activitats municipals, tant a l'exterior com en espais interiors.
2: També s'ha fet un simulacre d'activació del nou pla local d'emergències que pretén coordinar millor el temps de reacció de sectors com l'educatiu o el sanitari. El nou pla també preveu tallar el primer cinturó d'Eivissa, l'E10 i la ronda E20 en cas de pluges torrencial per evitar-hi embossos i situacions de perill. Rafael Triguero és el batlle d'Eivissa.
15: Hay una activación por parte de Educación de la activación del plan de emergencia ante una alerta. Educación establece un margen de recogida de los menores. Se estableció la semana pasada entre las 12:30 del mediodía y las 14 horas y nos encontramos que a las 12:30 hubo una avalancha. Por lo tanto, el trabajo tenemos que hacerlo directamente coordinado con Educación en los centros escolares y el Ayuntamiento de Ibiza no se la va a jugar. Y hoy precisamente hemos acordado...
1: 15 minuts per arribar a les 8. Formentera tanca avui la temporada de regulació de vehicles amb més de 40.000 autoritzacions concedides. Aquest és el vuitè any consecutiu que es limita l'accés i el Consell destaca Elena Trinidad, que s'ha reduït el trànsit.
16: El Consell de Formentera ha tramitat enguany més de 48.000 sol·licituds per entrar i circular per l'illa amb vehicles a motor. La major part, és a dir, 41.000, han estat autoritzades. Pel que fa als vehicles dels visitants, s'han autoritzat més de 8.300 turismes i gairebé 1.300 motocicletes. També s'han concedit gairebé 6.300 autoritzacions a turismes i a 1.200 motocicletes de residents d'Eivissa. I com a novetat, el Consell ha revocat 122 autoritzacions de llargues estada després de comprovar que els vehicles no havien circulat per Formentera durant 15 dies consecutius. Formentera va ser al 2019 la primera illa en implantar la regulació de vehicles a motor. Des de llavors, el sostre de vehicles establert per Formentera Eco pels vehicles de lloguer i els vehicles de visitants ha passat dels 12.450 inicials als 10.287 actuals, amb una reducció de més de 2.000 vehicles. Els estudis tècnics realitzats durant aquests anys demostren, segons el Consell, una reducció de la intensitat mitjana diària del trànsit i una millora del nivell de servei en la majoria dels trams de la xarxa viària.
1: I a Menorca avui ha finalitzat el servei de bus a Macarella.
2: Coincidint amb el darrer dia del mes de setembre, s'acaba la ruta que durant l'estiu ha estat l'única manera d'accedir a l'emblemàtica platja de la costa sud de Ciutadella, un servei que ha estat vigent durant 4 mesos des del passat 1 de juny i que cada any transporta milers de passatgers. A partir de demà ja s'hi podrà accedir de nou en vehicle privat.
1: I demà, dia 1 d'octubre, entren en vigor noves normes de circulació per reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Els canvis afecten especialment motoristes, ciclistes i usuaris de patinets amb noves obligacions com el casc, guants, calçat i distàncies de seguretat. Esther de Miguel.
17: Els motoristes i els seus passatgers hauran de portar calçat tancat que cobreixi tot el peu.
18: Penso que sia abbastanza corretto per la sicurezza, anche se è un po' scomodo, in vacanza soprattutto.
17: I a les vies interurbanes, conductor i passatger hauran de dur guants de protecció. Els negocis de lloguer de motos es preparen davant la nova norma.
19: Ja és complicat en la isla far poner el casco per alguna persona que vengono da un'altra parte del mundo. Ahora también esta cosa de los guantos es muy fatal para mí, complicado. Seguro tenemos que comprar los guantos, ma seguro el cliente no se lo podrá el guanto.
17: A les botigues de venda d'accessoris, els guants comencen a exhaurir-se.
20: Nota bastant, sobretot aquí podem observar que tinc els guants, es d'estiu no queda pràcticament res. Hi ha gent que directament se'n van a Decathlon i compra guants d'esquí o coses de caixes, no són homologats. Guants homologats nosaltres els tenim a partir de 65 euros, més o menys.
17: I atenció, amb els cascos aquests hauran d'estar homologats. Els que estiguin simplement certificats tindran un any de transició. També l'hauran de dur als usuaris de patinets i bicicletes.
21: Jo no lo tengo, però penso que sea correcto.
17: I una de les principals novetats per als ciclistes és que passaran a circular preferentment pel centre del carril. Si un cotxe el segueix, haurà de mantenir una distància mínima de 5 metres.
22: Lo de los 5 metros me parece bien, pero como está el tráfico aquí en Ibiza, nos va a pasar por encima.
17: L'incompliment d'aquestes normes es considerarà infracció greu amb multes de 200 euros.
1: Música. Les obres de millora i rehabilitació de la plaça Major de Palma començaran el primer trimestre de l'any que ve i està previst que durin gairebé 2 anys, ho ha anunciat el portaveu adjunt de Cort després de la Junta de Govern. Les obres del projecte Àgora recuperen les galeries subterrànies que es convertiran en un gran pati obert connectat a la ciutat. El nou espai incorporarà nous usos, però preservarà la identitat de la plaça.
2: Segons ha assegurat Llorenç Bausà, l'objectiu és millorar-ne l'accessibilitat i donar una certa continuïtat urbana a l'entorn sense perdre la identitat de la plaça Major, que quedarà connectada amb la Rambla. El nou espai acollirà activitats culturals i comercials.
3: Destaquen principalment la recuperació de les galeries subterrànies de la plaça Major, que passaran de ser, com són actualment, un espai tancat, a convertir-se en un gran atri obert i connectat amb la ciutat. Fem una passa més, doncs, per dotar d'aquell espai de més visibilitat i més connexió amb la ciutadania.
2: El cost de les obres de rehabilitació de la plaça Major serà de més de 1,4 milions d'euros i serà subvencionats en part pel Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.

0: A través de llamadas y de mensajes. De estos 10 intentos, fructificaron. En cuanto que tuvimos respuesta, 3.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que hi va haver una comunicació constant amb les autoritats de Ceuta abans de l'entrada massiva de migrants dia 30 de juliol.
2: Respon així el president ceutí, Juan Vivas, que afirmava que va intentar contactar en Sánchez fins a 10 vegades. Moncloa nega tenir constància d'aquestes telefonades i Interior Defensa, que ja havia reforçat la presència policial des de principis de juliol.
1: 2 mesos després de l'entrada massiva, el govern espanyol ha anunciat la voluntat d'impulsar un nou decret llei de 40 milions d'euros per a despeses que sumeixin la ciutat autònoma en qüestions com neteja i també seguretat.
2: El ministre de Política Territorial, al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, també ha anunciat nous recursos per a les persones que encara romanen a la ciutat autònoma.
3: Se tomó la decisión unánime de añadir un nuevo recurso, será el último, que se utilizará si es necesario hacerlo, que es el espacio que está junto a la cárcel en Ceuta.
1: A tot això, l'ONG Amnistia Internacional ha denunciat tortures i vexacions per part de militars espanyols als migrants que romanen a la ciutat autònoma.
2: L'ONG ha donat a conèixer documentalment els resultats d'una visita que feren del 10 al 15 de setembre a Ceuta, on varen entrevistar més de 65 migrants i es varen reunir amb altres organitzacions, la Fiscalia i representants del govern ceutí. Esteban Beltrán és el director d'Amnistia Internacional.
4: Como una forma de castigo de estos inmigrantes. No hay ningún motivo de seguridad detrás de las operaciones de estos militares.
1: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat de la seva parella a Benidorm.
5: Està acusat d'un delicte d'homicidi o assassinat. També s'investiguen 2 homes per un delicte d'encobriment que ha quedat en llibertat provisional. Els fets van passar el cap de setmana.
1: També s'ha decretat presó provisional per l'home acusat de matar la seva dona a La Campana, a Sevilla.
5: Amb la confirmació d'aquest casos i també el d'una dona assassinada a Màlaga a mitjan setembre, el Ministeri d'Igualtat eleva el nombre de dones assassinades per violència masclista. Si pateixes violència masclista o ets testimoni de que algú pugui patir-ne, el telèfon 012 atén a víctimes de violència de gènere en 50 idiomes i no deixa rastre a la trucada. Sí que s'ha d'esborrar, però, de l'historial de trucades.
1: Estan parlant del telèfon al 016. Israel investiga com a possible segrest o atac terrorista l'incident d'un vol que cobria la ruta de Dubai a Tel Aviv.
5: El vol de la companyia Fly Dubai va haver de fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. A partir d'aquí hi ha diferents versions. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, assegura que el pilot va apunyalar un company i va intentar estavellar l'aeronau. En canvi, l'aerolínia no ha definit com un aldarull a la cabina de comandament i diu que n'investiguen els fets.
1: I el primer ministre britànic, Andy Burnham, obre la porta a una possible tornada del Regne Unit a la Unió Europea.
5: Assegura que analitzarà totes les opcions sobre la relació amb els 27 països, unes declaracions que arriben després que fa uns dies digués que el Brexit va fer més mal que bé. Aquest acostament de posicions ja ha estat aplaudit per líders com el president espanyol Pedro Sánchez i el francès Emmanuel Macron.
6: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
1: Rodrigo Cuevas, qui sentint de fons arriba a Magaluf carregat de tristesa, o millor dit, amb un espectacle que diu fa plorar i es ple de cançons amb molta de pena, romansos de segles enrere que l'apassionen. Ho ha dit durant la primera roda de premsa del Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLEM, on també ha deixat un missatge per als mallorquins, Sandra Martínez.
7: I això ha estat quan se li ha demanat sobre el fenomen de la gent d'aquí que compra cases al Principat aprofitant que estan més bé de preu. La resposta és ben clara. Som benvinguts, però...
8: Chicos, ja sé que Astúries és molt atractiu, és molt sexy, Astúries, però el que heu de fer és protegir el vostre territori. Com es diu? És vostre territori. Lluiteu per al vostre territori. Ho tenim que fer tots, no? No podem fer com que gentrifiquen, doncs ara gentrifico.
7: Enamorat de la música tradicional que qualifica d'eina contra l'individualisme salvatge del nostre món, aquest showman inclassificable

0: Xanguito, Maria Jaume i Pichorina són els artistes amb més nominacions als Premis Enderrot de la Música Balear 2026. Entre el reconeixement ja decidits per la crítica, Paradís de Júlia Colom ha estat elegit millor disc de l'any, mentre que Maria Jaume ha estat escollida millor artista de l'any. Maria del Màbona rebrà a més el Premi Especial del Jurat. La novena edició dels Guardons se celebrarà dia 18 de novembre al Teatre Principal de Palma.
1: La gala comptarà amb les actuacions de Fora de Sembrat, en Júlia Colom, amb Mulet, Cris Juanico, Pere Bujosa, Projecte Mesquida, Terri Sal i Carme Vives. El grup de Pep Suassi rebrà el guardó La Trajectòria i ho farà justament enguany, quan han anunciat una gira puntual de retorn abans del comiat definitiu i com a reconeixement al seu llegat del millor rock i la millor defensa de la llengua.
2: Fa moltíssima il·lusió, més amb un recorregut d'ili X d'anys, que seran 35, i per nosaltres el fet que te reconegui una feina que la fa sense cap finalitat de que sigui reconeguda, sinó simplement la fas per fer feina, ara te'n dones compte que dius, uau!
0: I la Fira B, Arts Escèniques, ja s'ha inaugurat oficialment a Palma amb més de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges escènics. Fins dissabte, diferents espais de la ciutat acolliran espectacles d'artistes i companyies de les illes, de la resta de l'Estat i de l'àmbit internacional.
3: L'arquitecte de Produccions de Ferro ha estat l'encarregada d'inaugurar oficialment aquesta 11a edició al Teatre Principal de Palma. Més enllà dels espectacles, Fira B tornarà a ser un punt de trobada per a programadors, productors, companyies i professionals del sector. Per Ramon Cerdà és director de la peça teatral.
4: Ha guanyat el Premi de l'Associació d'Actors d'Espectadors de Estat de la Mà, el Premi de l'Associació de Teatres Públics, també de l'Associació d'Actors. Jo quan la vaig escriure no tenia clar si això enganxaria en el públic, una història ambientada l'any 67 sobre la transformació urbanística de Palma, però veig que està despert en els espectadors tota una sèrie de debats que continuen totalment actuals, com és la transformació de l'illa a causa del turisme.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 30 de setembre, en què creix la mobilització social en defensa de l'habitatge. Demà al vespre hi ha convocada una cassolada davant tot l'Estat per exigir la convalidació dels dos decrets, unes reivindicacions que s'allargaran també al cap de setmana. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. Dissabte es farà una manifestació a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya de Palma. A Menorca també es faran concentracions davant els ajuntaments de Maó i Ciutadella d'ella entre les 7 i les 10 del vespre.
0: També continuen les acampades a diverses ciutats com Madrid, Barcelona o Sevilla. També a Palma diversos activistes dormiran una nit més a la plaça d'Espanya. Anem cap allà en directe per saber quin és l'ambient en aquesta hora. Francesc Mas, bon vespre. Quanta gent preveu acampar-hi a nit?
2: Bon vespre. En aquests moments a l'assemblea hi ha una cinquantena de persones i una vintena de tendes de campanya, el doble de les que hi havia ahir. L'assemblea, però, s'ha hagut d'aturar fa uns moments perquè un grup disruptiu de persones han intentat increpar els activistes. Això està fa pocs minuts, però l'assemblea a poc torna a la normalitat sense més incidents. Tot apunta que els activistes romandran a la plaça d'Espanya al Manco fins al cap de setmana. D'aquesta manera, la iniciativa s'uniria a les diferents mobilitzacions previstes per, com dèiem, aquest cap de setmana. Durant l'assemblea, els activistes han organitzat les diferents comissions de feina i han remarcat que els dos decrets proposats no són suficients per resoldre la crisi de l'habitatge, especialment en el context balear. Escoltem una de les activistes.
3: Realment el que volem és que això se mantingui perquè el govern s'adoni compte de que el decret no canviarà res. És a dir, Mallorca té un sistema i una situació que si tu congeles els preus, no serveix de res, perquè ara mateix el preu està a 2.600 euros un lloguer i això és impossible.
2: Per demà també està prevista una jornada de portes obertes aquí a la plaça d'Espanya i aquesta és la darrera hora, mentre ara sí continua l'assemblea.
0: Gràcies, Francesca. Tot plegat quan anant coneixent detalls dels decrets d'habitatge, el govern espanyol preveu que els propietaris indemnitzin el llogater amb 12 mensualitats si no prorroguen automàticament i de manera indefinida els contractes.
1: Així ho inclou el decret que incorpora les demandes de Sumar i el sindicat de llogateres, que publicarà demà el butlletí oficial de l'Estat, però que mai arribaria a entrar en vigor per manca de suports. Tot fa pensar que divendres el Congrés no el validarà. Sí que estaran en vigor a partir de demà i, per tant, es podran ja sol·licitar mesures com la pròrroga obligatòria de 2 anys dels contractes i la prohibició de comprar habitatges per part dels fons voltors. Són Pablo Bustinduy, de Sumar i ministre de Drets Socials, i la presidenta Marga Proens.
4: La renovación automática de los contratos de alquiler es el régimen que existe en media Europa. Y lo único que plantea es algo que es de sentido común. Si no quiere renovar ese contrato, tendrá que indemnizar al inquilino.
5: ¿Quin efecte tindrà això a les Illes Balears? Les Illes Balears, tot i que molt vulguin entretenir en els fons voltors i en tots aquests discursos, el 96% són petits propietaris. El 96% són famílies que en els seus esforços han pogut tenir un habitatge o 2 habitatges o més habitatges.
0: I a Eivissa, l'Ajuntament ha detectat 9 infrahabitatges a la zona de Ses Feixes de Vila.
1: Són algunes de les persones desallotjades fa una setmana i que ara s'han mogut cap a una zona humida més protegida. Per això Vila s'està assessorant abans de fer cap passa, com explica el batle Rafa Triguero.
6: Son humedales, por lo tanto, por parte de Medio Ambiente y Urbanismo se está valorando las futuras acciones para minimizar ese asentamiento.
1: D'altra banda, un jutge ha ordenat com a mesura cautelar el desallotjament immediat de la finca ocupada Casa Lola.
0: I a partir de demà els estudiants de la UIB pagaran manco pels menús universitaris.
1: Ara costaran un 10% menys, una rebaixa que s'ha assolit després de les peticions dels estudiants. El topall vol facilitar la vida universitària, així com pal·liar l'elevat cost de vida a les illes.
0: Arribem a les 8:04. Les notícies tornen als butlletins informatius. Ara comença el programa entre avui i demà.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per avui hem triat una paraula poc o gens polisèmica, crim, que és la violació greu de la llei moral que sol estar escrita. Després el crim agafa pat segons l'adjectiu que l'acompanya, perquè n'hi ha de crims de lesa majestat, d'alta traïció, de guerra o fins i tot de passionals. Definició, per cert, que ja podria caure del diccionari. La passió amorosa no justifica un crim. Per sort i també per maduresa social i jurídica la greuja. En el programa d'avui ens demanarem per què sentim aquesta atracció novel·lesca pels crims. Com és possible que la bellesa física alteri la nostra percepció del bé i del mal? I demanarem a un advocat penalista si li diuen molt allò de «I tu, per què defenses els dolents?». Per cert, ja heu començat a escoltar la temporada 3 d'Entre avui i demà, la radionovel·la, perquè va de crims.

0: Idò, sí, crim, la paraula del programa d'avui. No sé si va ser idea teva, Aina Mar, que posàssim crim com a paraula d'un capítol d'entre avui i demà.
1: Pot ser, ara no me'n record, però és bastant possible.
0: Sí, perquè en Aina Mar, com molta gent en sa que hem parlat, i li deim, per exemple, el programa Crims. Sí, sí, l'escolta, quina enveja, tothom sap que és Crims, i tothom l'escolta. A tu que te venes cap, Aina Mar, si te dic crim.
1: Això, tot d'una mai, la típica imatge de la policia que ha presentat un lloc i en terra està dibuixada la forma d'una persona així tombada,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: amb un braç cap...
0: Sí.
1: Exacte, sí. I d'això. Però és vera que avui han trobat, comentàvem, que fer aquesta pregunta per un carrer quedava una mica massa greu.
0: Sí, allò de dir, tu has comès algun crim?
1: Sí, sí. M'encantaria haver demanat, però tampoc volia que ningú me fes còmplice de...
0: No,
1: de...
0: Ni violentar ningú.
1: No, volia acabar la policia.
0: Per tant,
1: han tret a passejar la paraula avui amb temes una mica més amables.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: I la pregunta que em fem més és si vosaltres quin gènere de pel·lícules mirau i si les de crims vos agraden?
3: Romàntica, a mi només són les policies, nada de esas cosas.
4: Pero no tengo mi género de película un poco romántica, tipo ghost, así, no.
1: ¿El crimen no te gusta?
4: No, poco, no. Soy italiano y quindi no, roba de mafia, no. No es mi género de película. La miro, pero no es mi género.
1: I avui per mi m'han dit tots els gèneres de pel·lícules possibles, menys les de misteri. Així com ahir tothom muntava cavall i tot eren cavalls, avui no he trobat a ningú que me digui que disfruta mirant documentals o llegint llibres de misteri. I mira que solen ser dur que enganxen.
5: Más bien las románticas, las de acción, más o menos ese género.
1: Y tema crímenes, por ejemplo, nada, ¿no?
5: No me gusta. No.
1: Ni de policías ni nada.
5: No, mucho no. Más como te digo, romántica, ¿qué te digo? Y acción.
6: Bueno, no me agrada mucho. Me estimé una película de indios, o de cowboy. Pero lo que me agrada son las películas buenas, las clásicas.
1: Les clàssiques, idò. No vas de sobre misteris ni rescat.
6: Perquè a vegades me fa passar pena. I a vegades ja sé el final antes de acabar i m'avorresc.
1: I mira que pitjat per veure si sortia res de crims, però així tot no ha funcionat. Escoltam ara aquesta parella que tant ell com ella ho tenien ben clar.
7: A mí me da igual, yo me pongo y así, sobre todo del oeste, caiga muchos tiros.
1: Anava a dir, les pel·lícules de l'oeste també hi ha bastant de crims.
7: Por eso te digo, hay bastante crims. Bueno, pero ya, por lo menos te trae un poco.
1: I si te posen un documental de crims reals, el mires o el lleves?
7: Normalmente lo llevo. Lo llevo, sí.
1: Te'n vas a l'oeste?
7: Sí. O si me dan de esto de animales y esto sí lo veo, lo miro, pero el otro no.
8: Bé, ell, no ho sé, però jo som més de pel·lícules històriques. Sí, jo pel·lícules que siguin verídiques.
1: I si és una pel·lícula històrica que inclou...
8: Bé, si maten no me queda més remei. Jo m'ho he de... Nosaltres hi vaig veure una... Sí, aquella que era de les cruzades, sí, que eren los templarios, dels templarios, i que estaven, no sé, estaven conquistant Palestina i jo què sé, i em mataren, hi havia que aquí rodolaven, no vegis, però com que era històric jo me la vaig enviar tota.
1: I amb aquesta mateixa dona hem quedat xerrant una estona i mos ha contat que ella havia estat col·laboradora d'IV3 Televisió i seria un crim no posar aquest trosset de conversa.
8: a 97 Balears, amb en Joan Montse, era presentador.
1: I que no, amb tu?
8: Jo, Mari Cruz Sánchez, estava de col·laboradora. M'agradava molt aquell moment. Vaig dir, i encara mos pagaven i tot. I mos donàvem berenar.
1: Berenar, això ja no ho dona, no?
8: Sí, jo no, i mos donàvem berenar. Sí, sí, un bon berenar mos donaven. Sí, sí, és vera.
1: Si és que hi ha dies que sortim en un carrer demanant per una cosa i acabam aprenent molt més de lo que mos pensàvem. Però ara sí que ho deixam aquí per ara. Mos ha quedat clar que la gent esquiva o crins fins i tot quan sona la pantalla.
0: Molt bé, Aina Marc, i d'atenció, atenció, que seria un crim no encendre els fogons ara mateix.
9: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.
10: Esto no es un aperitivo, es una emboscada para mojar pan. Hoy berberechos tratados con ajo y perejil. Bueno, ya he tenido estos berberechos en agua y sal durante media horita o así, para que vayan sacando la arena. Caña en fuego, buen chorrazo de aceite. Nos laminamos un par de ajitos. Bueno, los ajos ya para adentro. Y nos picaremos un poquito de perejil para terminar el plato. Bueno, aceite ya toda hostia, el ajo dorándose y los berberechos para adentro. Y en cuanto empiezan a abrirse los primeros berberechos, los bautizamos con un poquito de gin. Y en cuanto le falte un minutito o medio minutito, un poquito de perejil, un meneito. Esto ya está listo. Emplatamos un poquito de perejil fresco. Y aquí tenéis berberechos tostados con ajo y perejil. Y a disfrutar. Como comer pipas, tío. Buah, brutal.
0: Miquel Llebrés Mercadal, com estàs? Benvingut.
11: Hola, com va?
0: Molt bé, escolta, la l'horeta d'aquestes escopinyes, mos arriba pràcticament fins a l'estudi d'IB3 Ràdio.
11: Que... No, són les bones que van ser.
0: Sí, les esbares deixa ben batiades, eh?
11: Hombre!
0: No necessitaven anar a missa, aquestes, eh?
11: No, això no falla.
0: Escolta, tot el que et prepares per el teu perfil d'Instagram o de Facebook, després t'ho menges?
11: Hombre! No tiran res aquí.
0: Aquí no tiran res. Jo crec que aquí primer no haguereu dit, primer menjam i després ja veiem si ho mostrem a televisió o a xarxes,
11: sí,
0: no?
11: Primer se'm va dels plats, després ja veurem si ho traiem o si no ho traiem.
0: Molt bé. I surtes a primera o fas moltes tomes i vas teant i vas aferrant?
11: Bueno, al principi quan vaig començar havia de repetir moltes coses. Avui en dia ja ho tenim bastant per mà i ja se'l sortís a primera.
0: Molt bé. I d'aquí tenim a Miquel Llebrés Mercadal, el Rubio Kitchen. Potser vos ha sonat la seva veu, potser vos ha sonat el que sentiu. Més de 39.000 persones el segueixen a Instagram, més de 20.000 a Facebook. Que els dones per aconseguir aquesta comunitat en només un any i mig, Miquel?
11: Pues mira, la veritat, cuina tradicional i cuina bastant típica d'aquí de Balears, sobretot de Menorca, que és d'aquí on soc, i, bueno, mostrar tot pas per pas i explicar el més bé que puc.
0: I crec que d'una manera molt natural, no? Jo aquí també hi ha un poquet de secret del teu èxit, no?
11: Bueno, sí. Jo som molt, potser molt així, ens agrada molt anar pel camp i per la mà i realment és el que cuin i tenim mortal i pues, el que cuin per casa nostra és el que aprofitem per cuinar i el que hi havia aquell temps i el que nosaltres encara fem.
0: Molt bé, i així ho mostres a través d'aquest perfil i és hora de crear aquest perfil del Rubio Kitchen que, com dic, ja té molt de seguidors a Instagram i a Facebook. Crec que va tenir molt a veure el teu veí. Espera, no te moguis, escolta, que tenim un missatge.
12: Hola, Araceli, buenas tardes. Bueno, pues soy Benjamín Riquelme, soy fotógrafo y videoproductor y el Rubio Kitchen es mi vecino. Yo creo que ahí básicamente se resume el 50% de esta historia. El resto es que siendo vecinos, tanto él como su familia, les encanta hacer comidas. como buenos menorquines y ciutadellencs, pues les gusta juntarse, reunirse y estar alrededor de una mesa. Nada, yo viviéndolo todos estos años siendo vecino, me han invitado muchísimas veces, he vivido mucho pues esta hermandad y esta familia que montan alrededor de una mesa, tanta cocina menorquina y a raíz de eso pues un día le dije, oye, Miquel, ¿y si grabamos esto? Y como nos habíamos tomado alguna cerveza, pues fue relativamente fácil convencerlo. Pero no se lo digas esto.
0: I de crec que ho has sentit ja, Miquel, però sí, sí. Una cervesa no basta, que hi ha molt de curro per fer el que feis.
11: Bueno, sí, és veritat que hi ha curro, però és veritat amb Benja, que és Benjamín, és el que m'agrada, el tio té molta idea, les idees molt clares de com ho vol treure, el tipus d'imatge que vol treure i tal, i jo faig el resto. Jo només posc ara i fogons.
0: Que ja n'hi ha. De fet, hem de contar que tu no ets cuiner de professió, però cuines i ho mostres i estem segurs que està boníssim. Parlaves de que sou gent de camp i gent de la mà. De qui has après i com a cuinar?
11: Pues, no ho sé, és que ho he dit sempre a casa, a casa àvia, nosaltres sempre hem estat sempre hem estat famílies molt unides i sempre ens hem ajuntat molt i quan diu en Benja, pues, aprofitant qualsevol excusa per juntar-nos a una taula i menjar. He après molt de sàvia, he après molt de mon pare, de mon mare i de tothom. La veritat, m'agrada el món de la cuina i m'agrada aprendre i m'agrada fer i provar coses noves.
0: Uh-huh. I per on t'està duent el Rubio Kitchen, que ha passat aquest any i mig a la teva vida?
11: Hombre, la veritat és que ha canviat. Primera, perquè els diumenges aprofitant per gravar i ja no puc estar tant sols amb la família. Ja s'has convertit en una altra feina més. Però sí, la veritat que molt guai, perquè pues, molta gent pel carrer, clar, en el trotxot de Menorca, a Ciutadella, un poble petit, entre cometes, tots ens coneixem. I clar, i hem passat de... Jo aquell dia feia de carnisser i ja me coneixem per la plaça, doncs ara ja me venien a la plaça demanant-me què faig avui per menjar i com ho cuinaries i tal, saps? I te quedes un poc, ostres.
0: I ara que fas electricista m'imagino que t'ho demanaran igual, no?
11: Pues sí, la veritat és que aquest estiu que he fet moltes avaries i d'una casa a l'altra, doncs... Sí. Pues, igual, clar, també tothom es coneix aquí a Ciutadella.
0: Sí. Idò, ja que la gent demanava a veure, Miquel, què faig per menjar? Això és el que te demanam ara nosaltres, que podríem preparar per sopar? Tens alguna idea pels oients?
11: Pues mira, jo ara mateix tenc un tionot de la aigua d'un de foc. Me feia ganes d'aprofitar les darreres verdures de casa i faig jo la aigua.
0: Ah, molt bé. I això és fàcil o complicat de fer? Ho podríem explicar?
11: No, és molt fàcil, simplement fer un bon sofrit de tomàtica, ceba, un poquet d'all, sempre, i un pot de pebre vermell, pebre verd, o un pot de verdures que tinguis per casa, i ben sofregit, sobretot ben sofregit, i després simplement estirar l'aigua i un puntet antes de que bulli, això és molt important, un poquet antes de que comenci a bullir, aturar el foc.
0: Sí.
11: Perquè si bull, perd tot el gust. Som una mentida. Ets un secret que té a la llaigua.
0: I des d'un bon secret, que gràcies per compartir-lo amb els oients i un tàper per demà, que mos proposaries? Feim alguna cosa amb aquest oli aigua o n'hem de fer un de nou de tàper?
11: Pues mira, jo l'altre dia vaig sortir amb barca, amb un parell d'amics, i vaig fer un tàper per prendre'm una picadeta al migdia, que havíem anat a pescar, i me feia ganes d'algú fresquet, i simplement vaig agafar dos cogollos de lletuga, els de baix tirar, juliana, que quedi un poc grosset, una tomàtica, i després faig conserves de... A casa meva, a casa m'ho serà, m'ho fer conserves, i tenia conserva de perdiu amb escabetxa.
0: Toma.
11: I vaig agafar aquesta perdiu amb escabetxa, la vaig desmenuçar per dins, vaig fer una ensaladeta, amb la perdiu aquesta desmenuçada per damunt, i amb la mateixa escabetxa, pues remenant els pots, me va quedar la vinagreta
0: sí.
11: per trempar, i amb un pot de pimenta negra i listo.
0: I llest i delicatessa n'hi ha damunt la mà encara millor, no? Amb més bon gust.
11: Clar. I així, però és que ocupar mantenint-se en la vareta, pues, sí, encara millor que millor.
0: Ja ho
11: I
0: crec.
11: I ara que encara fa calor, aprofitar.
0: Sí. Molt bé. I de bones idees, aquestes que mos dona avui en Miquel, el Rubio Kitchen, per cert, el Rubio, que no el Rubius, que aquest era un altre, eh?
11: Sí, d'una altra.
0: Vale, nosaltres ens quedem amb el Rubi autèntic, que és aquest de Ciutadella. I de... Escolta, Miquel, ara en Aina Marc i en Juny Cortés t'han de fer un parell mallorquí en aquest cas de preguntes. Espera't.

0: Idò, Miquel, quan hi ha un crim hi ha un interrogatori i nosaltres hem triat per un programa d'avui la paraula crim. Estàs preparat perquè en Joan i jo te facem un petit interrogatori de culinari, diguem?
1: Sí, mai no. Ara veurem quan surt.
0: Sí. La primera pregunta és si has comès qualque crim a la cuina.
1: Bueno, en quin sentit?
0: Qualque cosa que diguis ara, aquesta l'he feta i quan estaves començant t'hagis mesclat, qualque cosa que diguis d'aquesta me'n record i no ho he tornat a fer.
1: Pues sí, n'he feta qualcuna d'aquesta. N'he feta qualcuna. Me'n recorda un parell de vegades amb els companys meus quan anem a fora o això, sempre me'n toca jo cuinar. I unes tantes vegades feia una paella i me tenien els companys, me tenien marejat ja de que volem menjar i tal, i no sé què. I quan hi faltaven res, 6 minuts per tirar l'arròs, ells se'n van agafar i se'n van anar a la platja. I van dir, d'aquí 20 minuts o mitja hora tornem. I vaig dir que sí, pues, vaig tirar un quilo i mig d'arròs, que anava aproximadament mig quilo així. I bé, vaig fer una cosa horrorosa. No feia ni gust, no tenia color, no feia ni oreta.
2: Vaja, vaja. Bueno. I ara demanant per l'altra cara de la moneda, quin és el crim culinari, així, aquesta roca, dius, ai, no me puc creure que hagin fet això, que te trobes més sovint quan vas a restaurants o quan vas a menjar fora?
1: Sò xungo, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: No, pues no ho sé. No ho sé.
2: No seria un interrogatori si fos fàcil, i supos que també és més fàcil en recordar-se dels errors propis que és d'altres persones. No te preocupes.
1: Sí, és veritat que sí. Pues no sabria que contestar-te.
0: Sí, no, és que hi ha vegades que val més no agafar-se dits amb aquestes coses, així no quedar malament.
1: Sí, va més així.
0: Quina de les quasi 160 receptes que has fet tu en el teu perfil d'Instagram és un crim no tastar?
1: Pues el pa més típic d'aquí de Ciutadella, almenys, que són les pilotes en tomatigat. Que aquí mos els de menjar, aquí mos els de posar dins un bocata de pilota amb tomatigat, no sabeu què és.
2: Me fa renou a la panxa. I quin diries tu que és el producte de Menorca més agraït a l'hora de cuinar?
1: Pues... així, producte típic d'aquí de Menorca? No ho sé. Depèn de la recepta que vulguis fer, però jo trobo que el formatge avui en dia és una cosa que va bé a pràcticament tot. Tenim molts tipus de formatge, tendre, vell, semi, mesclat amb cabra, mesclat amb bé... No ho sé, podeu triar, hi ha una carta molt ampla.
0: Sí, amb això sí. I ja la darrera pregunta d'aquest interrogatori. On t'agradaria que arribés la cuina menorquina?
1: Hombre, jo crec que la cuina, en general, no només la menorquina, s'ha de mostrar i s'ha de poder veure per tot. Allò que m'agrada la cuina, o tots els que ens agrada la cuina, sempre volem veure plats, no només de casa, com aquell que diu, sinó plats de l'altra punta del món.
0: Clar.
1: Jo crec que la cuina, en general, s'ha de mostrar per tot.
3: Molt bé, i de Miquel Llebrés Mercadal, superat l'interrogatori, pots partir, estàs lliure. El Rubio Kitchen, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio i te seguim a Instagram i a Facebook. Moltes gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres, adeu.
4: A Ivetres Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és diversitat. La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
5: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: 28 minuts, aquí ens teniu en directe tot l'equip d'Entre Avui Demà, Juny Cortés, Naina Marc, en Joan Jiménez en el control tècnic aquesta primera hora, després vendrà Miqui Fiol, Naina Marc, vinga, que han de passar pel teu prisma particular la paraula d'avui, que és crim.
1: Sí, i és ben interessant especificar que és un crim, perquè posar primer la llet i després els cereals, per això és un crim. Preferir les crispetes dolces en vez de salades és un crim. I tombar-se en un llit en la roba de carrer també és un crim. Però bé, anem ara a les definicions que mos diuen diccionaris. En moral i en dret, un crim és una violació greu de la llei moral que implica que has fet una infracció punible. I si hi ha qualcú que comet crims de forma continuada, deien que aquesta persona viu d'un crim. Però segons contra qui o com se cometi, encara especificant més la definició. Si s'atenta directament contra la figura d'un rei, xerram d'un crim de lesa majestat. Si l'atac posa en perill la seguretat de tota la comunitat o d'un país, tenim un crim d'alta traïció. I si mon anant cap a un dret internacional i un conflictes armats, apareix un crim de guerra, que són infraccions contra un dret humanitari durant un conflicte armat de caràcter internacional.
2: Por mucho que congenies con alguien en página de citas, en realidad no le conoces. Acabó siendo uno de los casos más raros e impredecibles en los que he trabajado.
3: Según la fiscalía, es un triángulo amoroso con mal final.
2: Una mañana, recibí un mensaje de Carrie. Me quedé totalmente en shock. Empezó con pocos mensajes, pero fueron incrementando.
4: La conclusión era, si no estás conmigo, no estarás con nadie.
1: Acabam d'escoltar un trosset del tràiler de la pel·lícula Amor, Acoso, Asesinato, perquè els crims passionals, com has comentat tu, Araceli, abans de la introducció, també existeixen i són aquells originats per la passió o el desengany amorós.

0: un judici penal, una infracció contra els drets humans, una atrocitat bèl·lica o una simple queixa quotidiana quan qualcú fa una barbaritat. Una paraula amb prou pes per fer tremolar qualsevol consciència. Manteniu-vos lluny d'Ucrins i fins la pròxima paraula.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: Exenegats que ens xerren d'un assassí que no se vol rendir i que vol escriure el seu destí. Però no ens diuen, Juny Cortés, com és aquest assassí.
1: Sí, no mos ho diuen. Podria ser lleig o podria ser guapo. En el cinema en trobem molts de guapos, com Ted Bundy, interpretat per Zac Efron, o el protagonista d'American Psycho, interpretat per Christian Bale, o la sensual Catherine Tramell, d'Instinto Básico, interpretada per l'actriu Sharon Stone.
0: Està claríssim que tots guapos, tots.
1: Sí, sí, sí. I a la vida real també n'hi ha hagut de guapos. De fet, Ted Bundy va ser un assassí en sèrie nord-americà dels anys 70, guapo i educat, que es guanyava la confiança de les seves víctimes justament per això. Va arribar a tenir un club de fans i se va casar amb una seguidora.

0: aquesta pel·li també eren ben guapes, els criminals. Francesc Soler, periodista, autor dels Assassins Guapos, la fascinació per Luigi Mangione i altres criminals atractius. Benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, molt bé, content de parlar amb vosaltres.
0: I nosaltres de tenir-te avui, que em triàs la paraula crim, com a sí. Conductor d'aquest programa. I deia en juny d'en Ted Bundy, aquest criminal, guapo és la realitat, guapo en el cinema, del qual tu també en xerres en el teu llibre, no?
1: Sí, de fet és un dels primers casos d'assassins guapos que jo analitzo d'una llarga llista que des d'aleshores han acabat inspirant pel·lícules documentals, però també il·lustrant samarretes, pastissos, qualsevol tipus d'objecte de marxandatge i que en el fons acaben sent una mica els ídols pop globals al costat doncs, de persones que s'han convertit en famoses per haver fet una cançó, per haver fet una pel·lícula, per haver escrit un llibre o per haver-se casat amb un príncep com la Meghan Markle i acaben ocupant les mateixes pàgines. És així de boig tot plegat.
0: No, no, i així tu has vist, ho has comprovat, has estirat del fil, per dir-ho d'alguna manera, i has dit això per què passa. De fet, tu també parles i el dus en el titular, en el títol d'aquest assaig, d'aquest llibre, de Luigi Mangione, que va ser acusat de l'assassinat del director d'una gran asseguradora nord-americana a Nova York, allà a Manhattan. En sortir ho varen veure tots, no? Li va pegar un tir, després el varen estar cercant fins que el varen agafar. 28 anys, en el judici se va declarar culpable. Està clar que un criminal guapo no és manco criminal, ho varen veure tots en aquest cas, no? Però si t'ha de jutjar un jurat, millor ser guapo, Francesc.
1: A la vida sempre millor ser guapo. Hi ha estudis que acrediten que els nens guapos reben menys càstigs,
0: vaja,
1: que
0: sí.
1: En un procés de selecció tenen més fàcil per trobar una feina,
0: sí.
1: etcètera, per una sèrie de biaixos mentals que tenim que ens fa confiar en les persones guapes i pensar que una persona guapa és igual a una persona exitosa, és igual a una persona bondadosa i és igual a una persona intel·ligent. Mm. El que passa és que quan s'asseuen al banc dels acusats resulta doncs, que això també passa. L'efecte halo, que és aquest biaix cognitiu, sí. Que ens fa confiar en les persones atractives, també té a veure amb quan una persona s'ha de posar doncs, això davant de la justícia. Perquè, en el fons, un judici és un acte de seducció. És a dir, l'advocat ha d'intentar seduir el jutge o el jurat amb els seus arguments, però també amb la seva aparença, també amb el seu to de veu i, evidentment, també el criminal. I la predisposició és positiva. Això no vol dir que les persones guapes sempre se'n vagin de rosita si no acabin mai condemnades.
0: Ja,
1: és
0: no.
1: Evident que no. Però sí que hi ha estudis que diuen que cometen menys delictes els guapos, potser perquè s'han sentit més ben tractats per la societat, potser perquè han pensat que tenien menys motiu. Si els cometen, són menys condemnats i quan reben penes de presó són de menys anys. Això s'ha estudiat, hi ha estudis que així ho testifiquen i, per tant, una de les coses que descobrí amb aquesta investigació que em va portar a escriure aquest llibre és que la justícia és menys cega del que hauria de ser.
0: Que fort i que bo. L'explicació la deus trobar en molts àmbits. Ara, parlant tu, entenc que la neurociència, si mos dona aquesta explicació de la neurociència, o altres ciències, tu on la trobes?
1: Sí, jo he volgut anar estirant fils a partir del cas de Luigi Mangione i pensar, però com pot ser que ens passi això? Com pot ser que una persona que hagi matat a sang freda una altra persona de tres trets a Manhattan, per molt que ell consideri que hi havia una causa política, per molt que algunes persones pensin que pot ser gairebé una revenja i un acte de justícia contra els abusos de la indústria mèdica, aquest és un altre debat, però com pot ser que en unes hores el debat a les xarxes socials i també els mitjans de comunicació sigui sobre la seva bellesa, sigui sobre el seu cabell, sigui sobre les seves celles, sigui sobre el seu somriure. Com pot ser que es comparteixin fotografies d'ell sense samarreta, anant d'excursió, estant a la platja amb amics, etcètera, etcètera. I això, per seguint la pista d'això, doncs he anat a parar molt enrere, he anat a parar a la neurociència, a la psiquiatria, a la psicologia, a la criminalística i sobretot per entendre què ens passa en el cap quan veiem algú atractiu. I el que ens passa és que se'ns activa la mateixa part, el mateix circuit de recompensa que s'activa, per exemple, quan veiem un cheesecake, un pastís de formatge o un tros de xocolata, que és que pensem que és una cosa agradable i ens dona plaer. S'agrega unes substàncies que ens donen plaer. Per tant, la bellesa va molt associada al plaer i a la bondat i a la confiabilitat. I això que fa molts anys, fa moltes dècades, fa molts milions d'anys, era fruit d'un procés de reflexió, és a dir, nosaltres hem de confiar en una persona atractiva amb uns trets asimètrics perquè això és positiu per la perpetuació de l'espècie, ara ja ho tenim com un automatisme. És a dir, el mateix automatisme que fa que abans de travessar una carretera, quan ve un cotxe a velocitat important, ens quedem quiets perquè pensem que hi ha perill, o si veiem una serp al camí ens posem en guàrdia, fa que quan veiem alguna persona atractiva pensem, hi hem de confiar. I això passa quan ens vol vendre un cotxe, quan ens vol vendre una enciclopèdia, i evidentment també, abans feia referència al cas del Ted Bundy, quan aquesta persona ens diu si la podem ajudar pel carrer. Veiem una persona tan ben vestida, tan elegant, tan cuidada, tan atractiva, i pensem, hi hem de confiar perquè aquesta persona no ens pot fer cap mal.
0: Exacte.
1: I això passa perquè tenim molt interioritzat que hi ha una cara de dolent. És que aquell, és que no feia cara de dolent, què vol dir fer cara de dolent, no? Que hi ha uns trets, o quan diem, és que la cara és el mirall de l'ànima. Clar, si pensem que una cara és molt atractiva, hem de pensar que té l'ànima molt, molt clara,
0: molt neta,
1: i que no pot tenir una, molt
0: neta,
1: i no pot tenir una ànima fosca.
0: Sí, sí.
1: I a partir d'aquests prejudicis que tenim molt interioritzats, doncs ens fa incórrer en alguns errors, i evidentment això pot tenir unes conseqüències desastroses quan estem parlant del crim. Sí?
0: Ja, ja. I tot això mos ho explica la ciència, mos ho conta també en Francesc Soler en el seu llibre, Els assassins guapos, i diries que les plataformes de vídeo, de pel·lícules, totes aquestes sèries que tenim a disposició i que tantes n'hi ha, i també el true crime, que ara en parlarem, han modificat la nostra relació amb els criminals, també, no sé, les podríem justificar quasi, quasi.
1: Sí, absolutament. Absolutament, sobretot per una deriva en el cas de les ficcions basades en fets reals d'algunes plataformes de streaming, com per exemple Netflix, evidentment, que fan un tractament molt determinat de la figura de l'assassí en aquests darrers anys. És a dir, anys enrere l'assassí el que buscava més que fes por, que repugnés, que inquietés el públic. I ara veient ficcions, abans també parlàveu de l'adaptació cinematogràfica del Ted Bundy, interpretada per Zac Efron, també podríem parlar de l'adaptació de la història dels germans Menéndez, evidentment, o fins i tot del Jeffrey Dahmer, quan aquest paper l'interpreten actors que, a més ja tenen molts fans, quan, a més, hi ha escenes sense samarreta, escenes amb un cert erotisme, tot això el que fa és intentar buscar la fascinació per aquest assassí. Ja no busquem que ens faci por, sinó que ens fascini, que ens atragui, i de l'atracció a la celebració, la romantització i acabar-los convertint en una espècie de celebritat, doncs hi ha un pas molt petit. I és això el que està passant. Per això jo dic que la ficció ens ha ensenyat a estimar o enamorar-nos dels assassins, encara que sembli molt fort, però és que jo crec que és així.
0: I escolta, en el final i dos, estètica guanya estètica, no? L'estètica se menja estètica, podríem dir.
1: Absolutament, absolutament. I, de fet, veiem en les ficcions, però també en els casos que ara comentàveu, en aquests casos basats en casos reals, com les víctimes pràcticament desapareixen de la narració. És a dir, moltes vegades són un nom i a vegades ni un nom, només un número. I, en canvi, de l'assassí sabem quins gustos té, sabem la música que escolta, sabem com és la seva família, sabem quins somnis té. És a dir, la figura de l'assassí es converteix en una figura molt complexa, molt atractiva, alhora molt despullada de tots els trets que ens podríem posar en guàrdia per aquesta herència que dèiem que teníem, i en canvi la víctima pràcticament desapareix. En el cas del Ted Bundy, quan es va estrenar la sèrie de Netflix, hi van haver evidentment una onada de fans que celebraven la bellesa de l'actor, que deien que els semblava superatractiu, i recordo un criminòleg nord-americà que va fer un fil de publicacions a Twitter molt interessants amb fotos de totes les víctimes de les crec que són més de 20 víctimes, més de 20 dones que va matar Ted Bundy, per recordar una mica aquestes 20 dones i aquestes 20 famílies a qui va destrossar la vida, no? Que a vegades sembla que les acabem esborrant una mica de la història.
0: Que interessant això. Mira, agafarem el fil perquè després parlarem a la segona hora, xerrarem amb la coordinadora de guions de crims, amb la Minaia Llorca, i aquí també hi ha tema per demanar-li. Idò, t'agraïm molt aquesta estoneta amb els oients i Vetres Ràdio, Francesc Soler, preneu nota, els assassins guapos, la fascinació per Luigi Mangione i altres criminals atractius. Interessantíssim. Francesc, gràcies i molta sort.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada forta. Adéu, bona tarda.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
1: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
3: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
2: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
4: Bon dia, com estàu?
5: Bé. Per Pablo Torres, de l'àrea, però la Torres remata el pal!
2: L'emoció del partit.
5: El pal!
2: I el post en l'opinió dels protagonistes.
6: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
2: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
2: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
8: Estàs a punt de covar-me.
9: Sí?
8: Que és emoció.
10: Què dius?
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: All aboard the night train!
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
11: Miami, Florida!
12: Jo, si ara m'anàs en tren, m'aniria amb en Miquel Àngel Riera. Com estàs?
13: Molt bé,
12: i nosaltres de tenir-te el president d'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. T'he de demanar si t'ha dit crim que t'ha ben escap a tu.
13: És una paraula que no trobem molt potent, perquè per nosaltres, i va lligat una mica en el tema que avui, gràcies a la teva proposta, xerrarem, els crims patrimonials. Ah. El ferrocarril viu molt la situació de crims patrimonials. Sí. És a dir, no es roben coses, no es destrossen monuments, canvien el sentit del món. És a dir, hi ha molt de criminal, diríem, en aquest món. Sí.
12: Sí, jo que pensava que m'aniries a xerrar d'assassinat en l'Orient Express.
13: El dia que xerren de cine i de pel·lícules i de llibres, xerren un poc d'aquestes, de les dues versions
12: però
13: importants que hi ha.
12: A Miquel Àngel, a micro tancat, diu, no, jo sempre te sorprendré, efectivament. Escolta, avui és 30 de setembre. No? Avui sí? És 30 de setembre. Què va passar tal dia com avui de l'any 1911?
13: Pues varen passar coses, passar coses. És a dir, el més important és que un dels grans monuments ferroviaris que tenim, que és tot el conjunt del tren de Sóller, pues va ser el dia que la petita locomotora, que no m'hi ha dit, Maria Lluïsa,
12: era com un
13: cotxet en rodes de tren, va fer ser primera vegada el viatge a Palma. De proves, òbviament, va fer el viatge. I això pues, és una petita data, que no se diu mai, perquè és una coseta molt... Però que sí que és de importància. Aquell immens túnel va ser donat per bo, gràcies a en Pere Grau, que va ser enginyer, no només de la plaça, sinó de Pere Grau, sinó d'aquest tren, és que va aconseguir un desig i un somni per als sollerits.
12: Que bé. I això va passar fa 115 anys i més ni manco. I vols que recordem alguna altra data de setembre? Per exemple, podríem recordar el metro, que no només xerram de trens que van per superfície.
13: Sí, el metro és una esperança, aquesta segona línia que esperem que arribi a zones passes i doni molta mobilitat a tota una zona territorial, però sí, el 23 de setembre del 2007 és conegut per el dia de l'aigua, el dia que el metro va ser enormement banyat, inundat.
12: Quan diu un amic meu, tenim el primer metro submarí del món.
13: Sí, sí, va ser una cosa que no tens que veure. No, òbviament, tota l'aigua va entrar per el canal del metro. Va ser possiblement uns errors de disseny que es van rectificar amb uns sobres d'aquest un any posterior, però sí, va ser l'any del metro, com diu molt bé, subterrani.
12: Sí, sí, o submarí, sí, submarí. Sí. Alguna altra efemèride o passam en...
13: Sí, una molt, molt important, que jo crec que han de fer sempre un agraïment a les persones que des de fa anys han fet feina per millorar la societat, millorar el tren, millorar, de vegades, la recuperació de la línia de Manacortà. Pues el 24 de setembre de 1998 es du la primera gran marxa ciutadana per reclamar la reobertura i l'extensió de Manacortà cap a Cala Ratllada. Aquesta és una data important per al mes de setembre i que aquesta plataforma Tren de Llevant ha estat lluitant molt d'anys, segueix lluitant i fan que avui el govern no tingui... aquest tema. Té en marxa l'estudi de la línia, que no sabem els temps que pot tardar de demanda, però està damunt la taula. A lo millor tot tan alt com voldríem nosaltres, però està damunt els quatre projectes ferroviaris que en aquest moment tenim.
12: I això és just el que fan des de l'Associació d'Amics del Ferrocarril. Molta divulgació, però sempre també reivindicant aquest tren.

0: Vinga, d'elements patrimonials volem xerrar. Alerta, criminals dels elements patrimonials que veia Miquel Àngel Riera. Quin seria el més important? Quin destacaries per damunt de tots?
1: Sempre el que tenim davant, i ho veiem cada dia, no som conscients de la importància que té. I el primer gran element ferroviari de la nostra illa és el traçat. El traçat se va fer en 1875, on pràcticament hi havia 4 camins de carro, i el tren va tenir la capacitat, en les seves necessitats tècniques, d'enxarxar un territori amb un ponts, amb unes trinxeres, amb unes corbes, amb unes estacions que, com era,

0: Geni i el Gall de Porreres i acaba Felanitx i finalment la gran línia de Santanyí, que també ja te puc anunciar, un poc més exclusiva, que l'any que ve farà 105 anys i així que nosaltres fa 5 anys vam fer una gran campanya poble a poble d'aquesta línia que arriba fins a Santanyí explicant en diapositives, en maquetes, en conferències, pues el 105, com no es troben bé, s'han tirat, se troba bé, pues tornarà a fer una altra moguda de reivindicar aquesta línia, almenys que se mantengui els aspectes patrimonials, sí, de lo que queda, perquè són importants.
1: I d'important, importantíssim. I xerràvem del tren de Sóller. Aquí també tenim molt de material mòbil històric, no?
0: Uf, el tren de Sóller l'hem de veure en un context europeu. Mm. És a dir, nosaltres sabem que el tren de Sóller és 97% de les persones que hi van són turistes, sí, però també hi ha molt d'aquest turista que és turista ferroviari. Jo tenc la sort que cada any, des de fa 7 o 8, faig un viatge per Europa, Suïssa, França, es diu veure trens, i veure com la gent estima els trens antics. I clar, venen aquí i troben un tren espectacular. És un tren on tens les locomotores de fa més de 100 anys, que són, el veuen, diuen, és que són les mateixes, yeah, i funcionen. Yeah. I jo et puc dir que funcionen a tope. Sí. N'hi ha 4 i van per la demanda que hi ha, molt importants. Tenen un cotxe de fusta extraordinaris, són de la casa Cardés Coriaza, i se mantenen molt bé. El gran segon gran element patrimonial que nosaltres tindríem és el tren de Sóller.
1: De fet, quan fan aquesta aturada cada any, importantíssim per mantenir tot això.
0: Sí,
1: no?
0: La necessari. Gent de vegades, clar, diu, com pot ser? No, és necessari. Perquè després també ja comentarem que un element patrimonial important és el seu taller, que de vegades és complicat visitar, però se mereix. Però és un taller que fa 100 anys perquè el tren de Sóller segueix fent les peces del tren de Sóller. Uh-huh. I això és una cosa interessantíssima.
1: Sí.
0: A més de desmuntar-los, les màquines se desmunten, però perna a perna. Jo els he vist desmuntar tots els mòduls perna a perna i se torna a muntar.
1: I ho tenim aquí de vora.
0: Sí, per tenir una cosa preciosa.
1: Sí, sí. I després has dit ses vies, han xerrat el tren de Sóller i després hi ha ses estacions, no?
0: Sí, quan se van fer la xarxa ferroviària 1875 cap endavant, ho he dit ja a altres bandes, eren bons mestres d'obres, eren bons picapedrers. No sé si cobraven molt o poc, però la feina la feien com toca.
1: Per durar.
0: És a dir, ara fa uns anys van desmuntar el que deien el pont de Susto i va anar gent especialista i va dir, per favor, és que ni la Seu està tan ben feta com aquest pont.
1: Què és el pont de Susto?
0: El pont de Susto és un pont que hi ha just a Villafranca, que se va fer un pont modern i va quedar aquest pont petit. És un pont de carretera, que passava per damunt la línia, i com els trens sense electrificació van un pont més alts, no hi havia solució, se va desmuntar i està aquí. Però és que tenim unes estacions extraordinàries, basta veure la de Palma, les dues, la de Palma d'Estén de Sóller, o la de Bunyola, o la de Sóller mateix, que està fet damunt d'una antiga casa senyorial amb una torre mitjaval, basta veure l'estació d'Inca per lo maca que és i lo ben situada que està, encara que els moderns li van fer aquelles fustes modernes que bueno, estan allà, l'estació, les dues petites estacions de Palma, és a dir, que avui una se dedica a policia municipal, però bé, aquestes estacions són petites per tot un tema que ja en seran qualque dia, del tema que les murades no hi podia haver una altura per el tema militar, etc. La gran estació de Sineu, extraordinària, una de les millors estacions, diríem, d'Espanya, ens ho dic, és una estació de doble planta, no molt aprofitada, però afortunadament bastant mantinguda, i després l'únic lloc on podem veure el que era el global d'una estació, perdonau-vos la gràcia, els excusats d'homes, excusats de dones, el corral pels animals, l'estació pròpia per vendre bitllets i esperar el tren, els magatzems, els dos magatzems per esperar els trens que arriben a la Porreres. A Porreres se va tancar la línia, se va vendre aquest redol, però els constructors que el va comprar no la va tomar per fer pisos com va passar, lamentablement, a Felanitx, per exemple. Encara està així. És una cosa que nosaltres hem demanat, perquè allà és, pot dir, reconstruir-se perfectament com era la vida d'una estació en plena feina.
1: I aquí tenim aquests tresors patrimonials i després tenim grans obres d'enginyeria.
0: Sí, jo em fa una pena xerrar d'això tant, no vull dir a la velocitat dels trens, a 90 quilòmetres per hora, perquè te puc garantir que cada cosa l'agudim, però és vera.
1: Però no fa falta que en 3 minuts vos ho contis tot.
0: No.
1: T'haurem de fer venir cada setmana, Miquel Àngel.
0: No, jo...
1: No?

0: els
1: si
0: datos.
1: Si vols, pots venir cada setmana.
0: Jo, si m'ho trobar un racó, vendré. Eh? Mira, sí, és dir, quan xerrant de patrimoni, vas a mirar els ponts, vas a mirar els túnels, però has de mirar també les estacions. Eh? Sí. Tornem a les que no s'ha tocat pràcticament, que és les de Sóller. Si abans deien que les línies eren extraordinàries, la construcció de Sent de Soia, la manera en què afronta atacar, o enfrontar-se a la tramuntana, la forma en què ha de foradar, la manera en què ha de donar una doble volta, a on, quan va sent dins, li diu, mira, on és Soia? Miren per la dreta. Als 5 minuts entres un túnel i Soia apareix a l'esquerra. I clar, és per la volta que fa la tra. Pues, òbviament, allà el ferrocarril té 13 túnels, té 18 ponts, el mateix, que no se veuen, perquè un pont normalment vas per damunt i no el veus. Mm. I després té dues joies, que primer és túnel gros, que aquest té uns 3 quilòmetres, que va ser la primera vegada que se va aconseguir i solventar, es travessar la tramuntana, sí, i després és que no anem, aquí no es costa de vegades dir el viaducte, no anem, 5 ponts, quant de pont té? 5, pues, el viaducte de 5 ponts. Ja deixant una mica Soia, aniríem a l'estrem d'Esplà. L'estrem d'Esplà, pues, els ponts. Els ponts és el que veiem més, perquè quan vas en tren, quan passes per damunt, normalment no el veus, però després veus una foto, veus una pel·lícula, i clar, tenim, per començar, fins que se va enfonyar l'estació intermodal, el pont d'estrem, que tots hem conegut, han de dir que hi va haver una balança de Palma, que en un moment determinat, amb uns projectes egocèntricos d'aquests, el va tomar de vespre i de... però els jutges el van obligar a l'Ajuntament a reconstruir-ho. Està molt bé perquè ja ho posa la placa, diu poble, pont reconstruït o poble refet. Mm. I a partir d'aquí, quins són els més coneguts? Jo què sé, el torrent de jueus, a Serenal sempre l'han vist, aquell pont d'una sola arcada, el més maco per anar d'excursió, que és de les Set Boques, que és la línia de Santanyí, que està a l'altura de les Palmeres, de l'Urbició de les Palmeres. Major, sí. Hi ha molta gent que el camí no coneix molt. I després, curiosament, els túnels, a part de tenir el túnel de Palma, el famós túnel de Palma, tenim el túnel de la zona d'Artà, que apareix com pot ser que Artà. Pues allà és on tenim, dins el tren, que diríem, de serveis ferroviaris, és el túnel més important.
1: I doncs, per acabar, i ja ho diré jo, perquè a Miquel Àngel el feim anar a tope, perquè té moltes coses que contar, el podeu escoltar, el podeu veure, li podeu demanar un autògraf, dimarts dia 13, a les 6 de Soro Baixa, una xerrada sobre el tren d'esport i el túnel de Palma. Això està al Tèrminus, que serà ben guapo, això. Sí, un lloc preciós,
0: serà
1: també.
0: Crec que serà interessant.
1: I doncs ja teniu cita, dimarts dia 13 a les 6, en Miquel Àngel Riera estarà xerrant sobre el tren d'esport i el túnel de Palma, s'està al Tèrminus a Palma, ciutat ben cèntric. I de moltíssimes gràcies, Miquel Àngel.
0: A vosaltres, perdó, no és un poquet de bou.
2: IB3 Ràdio, les notícies de les 9.
3: Bon vespre. Un jutge d'Eivissa ha ordenat el desallotjament immediat de la finca ocupada de Casa Lola. La propietària podrà, per tant, desallotjar les 200 persones que s'hi han assentat des de fa mesos. Els advocats desmenteixen que s'estigui cobrant cap lloguer i reconeixen que genera una situació insostenible també pel veïnat. Ara es negociarà amb la Guàrdia Civil i la Policia de Sant Josep la data i el dispositiu necessari pel desnonament, que volen que sigui immediat davant els incidents violents que s'han produït, com ara la mort d'un home arran de les cremades que va patir en un incendi. Formentera tanca avui la temporada de regulació de vehicles amb més de 40.000 autoritzacions concedides. Aquest és el 8è any consecutiu que es limita l'accés i el Consell destaca que s'ha reduït el trànsit. Ens ho explica Elena Trinidad.
1: El Consell de Formentera ha tramitat enguany més de 48.000 sol·licituds per entrar i circular per l'illa amb vehicles a motor. La major part, és a dir, 41.000, han estat autoritzades. Pel que fa als vehicles dels visitants, s'han autoritzat més de 8.300 turismes i gairebé 1.300 motocicletes. També s'han concedit gairebé 6.300 autoritzacions a turismes i a 1.200 motocicletes de residents d'Eivissa. I com a novetat, el Consell ha revocat 122 autoritzacions de llarga estada després de comprovar que els vehicles no havien circulat per Formentera durant 15 dies consecutius. Formentera va ser al 2019 la primera illa en implantar la regulació de vehicles a motor. Des de llavors, el sostre de vehicles establert per Formentera Eco pels vehicles de lloguer i els vehicles de visitants ha passat dels 12.450 inicials als 10.287 actuals, amb una reducció de més de 2.000 vehicles. Els estudis tècnics realitzats durant aquests anys demostren, segons el Consell, una reducció de la intensitat mitjana diària del trànsit i una millora del nivell de servei en la majoria dels trams de la xarxa viària.
3: Més temes. Dilluns que ve començarà la vacunació de la grip. Els primers a rebre-la seran l'alumnat d'infantil, usuaris de les residències i les persones que reben atenció a domicili. A partir del pròxim dia 19 d'octubre, la vacunació s'estendrà a tota la població de les Balears. Salut fa una crida, especialment entre les persones grans. Quan es compleixen dos mesos de l'entrada massiva de 80.000 persones migrants a Ceuta, el govern espanyol ha anunciat la voluntat d'impulsar un nou decret llei de 40 milions d'euros per a despeses que assumeix la ciutat autònoma en qüestions com la neteja o la seguretat. El ministre de Política Territorial, al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, també ha anunciat nous recursos per a les persones que encara romanen a la ciutat autònoma.
4: Se tomó la decisión unánime de añadir un nuevo recurso, será el último, que se utilizará si es necesario hacerlo, que es el espacio que está junto a la cárcel en Ceuta.
3: En la plana internacional, Itàlia allargarà durant dues setmanes més els controls a passatgers procedents d'Espanya. És la tercera pròrroga que fa el país des que va suspendre l'espai Schengen arran de la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri de l'Interior italià ho justifica per les dificultats, diuen, que encara viu la ciutat autònoma. I precaució les pròximes hores davant la previsió de pluges i tempestes. Protecció Civil i Emergències demanen seguir consells d'autoprotecció i evitar desplaçaments innecessaris. A Mallorca, la vista taronja per pluges afectarà a partir de demà al sud de l'illa, on es podran acumular, segons l'EMET, més de 40 litres per metre quadrat en només una hora. A la resta de Mallorca, l'avís és groc, igual que a Menorca, tant per precipitacions com per tempestes. Arribem així a les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula crim. Per il·lustrar aquesta paraula i aquesta idea, sentim un enregistrament d'un paisatge sonor realitzat a la Franja de Gaza el 25 d'octubre de l'any passat, de l'any 2025. Està realitzat per dos companys periodistes i podem sentir el procés de retirada de runes després d'un dels més salvatges bombardejos. Resulta impossible imaginar un crim pitjor que el que està cometent l'estat d'Israel.

0: Acabau d'escoltar la postal sonora de Chema González de Lozoyo. Entre avui i demà, afinam l'oïda. La ràdio és Escolta Activa.
1: Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Avui hem triat una paraula i ho dèiem en començar a les 8 d'aquest programa, que no és molt polisèmica, que és el nostre joc aquí cada dia agafar una paraula polisèmica, però sí que és una paraula molt intensa, molt potent, i quan anàvem comentant que parlaríem de crims, d'aquesta sèrie de ràdio, de podcast, de televisió, no sé quanta gent diu sí, clar que l'escolt, sí, clar que la veig. Minaia Llorca, coordinadora de guió i guionista de True Crimes Factory, d'on surt la reconegudíssima i premiada sèrie Crims, presentada per Carles Porta. Com estàs?
2: Hola, bon vespre. Com estàu? Gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per ser nosaltres avui. T'ho diuen molt, no? Quan tu dius jo de Crims. Home, clar, tu de Crims. Ja, això és una bona targeta de presentació, no?
2: Sí. Bastant bona, sí.
1: Bastant bona. Escolta, no sabem si els crims fascinen, no fascinen, les miram en els ulls, això, un poquet així, clucs, però volen mirar, però no volen mirar. Què mos passa amb tot aquest true crime des que estem envoltats? Per què mos agrada tant?
2: Jo crec que agraden les bones històries, no? Històries interessants, històries que passen a persones ordinàries moltes vegades, però que, bueno, que de sobte viuen un moment extraordinari. Crec que és això el que més fascina, no?
1: Hi ha moltíssima gent enganxada. Mos imaginam que si tu te demanam, com feim amb la majoria dels nostres convidats, si te dic crim, que te ven al cap primer de tot. No sé si te ve directament crims o me respondries una altra cosa.
2: Bueno, lo primer que me ve és feina.
1: Sí, també.
2: El primer que me ve al cap és feina. I el que deia, no? Històries fortes que afecten a persones, no? I que s'han de tractar amb molta sensibilitat.
1: Uh-huh. I com seleccioneu justament aquests casos? Precisament perquè s'ha de tenir sensibilitat, perquè molts poden haver passat fa poc, acaben de passar, hi ha famílies, hi ha casos que estan en marxa, tancats, no sé, alguns que potser s'obrin algun dia. Com les seleccioneu?
2: A veure, som un equip de coordinació que més o menys treballem sempre junts i preparem, no? I mirem i seguim de prop l'actualitat. Seleccionem casos que ens semblen interessants, que tenen una història darrere potent, que tenen girs, sorpreses. Intentem que sempre siguin casos tancats, per que estiguin jutjats i amb sentència ferma, per evitar, doncs, bueno, que hi hagi i pugui haver algun canvi durant el procediment judicial i ja arribar quan tothom pugui haver tancat una mica una etapa. I després també sempre m'agrada pensar que ens agrada explicar un moment, no diria històric, però sí un context, un lloc, unes persones, una vida.
3: Hola, Minaia, és una Aina. Bé, nosaltres tenim curiositat per saber com se fa un guió de crims. Te pareix que ho mirem en qualcuns casos concrets i així mos ho expliques?
2: Vale, perfecte.
4: El 18 de juny del 2015, la Carme Gallar, una veïna dels Pallaresos, surt de casa per anar a dinar amb una amiga a Tarragona i desapareix. No es presenta al dinar ni respon al telèfon. Què li ha passat a la Carme? Una dona riallera preocupada per la seva família, que als 65 anys sembla que viu una segona joventut.
3: Palauet, una dona, Carme Gallard, desapareix un dia que havia quedat per anar a dinar amb un conegut de Facebook. Tenia una denúncia per estafa amb una immobiliària. El propietari de la immobiliària, Ramon Franc, va ser finalment condemnat per el seu assassinat. I el cadàver no se va trobar. Com triau casos que contau?
2: A veure, en aquest cas, era molt interessant, diguéssim, el tema de l'estafa, no? I com hi havia diversos girs fins a arribar a trobar aquesta persona i com aconsegueixen provar que és ell, no? I sí que era, també era molt important per nosaltres poder parlar amb la Mònica, que és la filla, poder, no, apropar-nos a ella, tenir la seva història. Ella ens va donar el vistiplau per parlar del cas, i a partir d'aquí vam poder contactar, doncs, també amb el fiscal, que també apareix en l'episodi, i amb els principals investigadors. I el que és molt interessant és que els investigadors són els que realment van fer cada una de les proves, cada una de les investigacions que van ser claus per descobrir el Ramon Franc, no? Com per exemple inspeccionar un cotxe on troben allà una prova clau. No vull entrar en molt més detalls per si algú no l'ha vist, però sí que, bueno, aquesta, no? Tenir aquestes persones que ens expliquen de primera mà el que ells van viure durant la investigació és molt important per nosaltres, i sobretot tenir a la Mònica, no? I el seu testimoni, que, bueno, que és molt colpidor.
3: Sí, és que cap a allà me dirigia, perquè abans has comentat que normalment trieu casos que ja estiguin tancats i que no hi hagi després possibles canvis en un relat. Però què passa quan ja és a posteriori? Heu tingut mai dilemes morals o jurídics amb familiars i les persones més properes en aquests casos que tractau?
2: Sempre hi ha debat, sempre ens reflexionem, i el que sempre fem primer de tot quan pensem en un cas és intentar contactar les famílies o les persones més properes. No sempre trobes famílies directes, però sí persones properes, explicar-li el que volem fer i escoltar-los, no? I a partir d'aquí comencem a treballar.
3: Clar, perquè jurídicament el necessitau en un permís de les famílies per xerrar d'aquests temes, o és una qüestió de moral?
2: Jo crec que és més una qüestió d'un segell nostre d'intentar que sempre aquestes persones estiguin d'acord, estiguin amb nosaltres. No sempre aconseguim que vulguin participar, cadascú està en un procés i en un moment diferent del seu dol, i no tothom té ganes, no, d'explicar-ho, però sí que hi ha molta gent que li va bé, que ho necessita, que compartir, socialitzar el dolor l'ajuda. En el cas de la Mònica, per exemple, la seva mare no l'han trobat, el cos de la seva mare. Llavors ella sí que necessitava com explicar-ho, aquest dolor que ella sent. I si veieu el capítol ho veureu molt clar.
3: Clar, fins i tot pot ser com a una ajuda, no? Tot i que no l'hagin trobat, hi haurà més gent alerta que vagi vigilant, no?
2: Sí. Sí. És que hi ha molta gent que pensa que el seu cas, que el que ell va patir s'ha oblidat, que no? La gent passa pàgina, continua vivint, però aquestes persones tenen una ferida molt forta i no sempre poden continuar vivint igual. I llavors, a vegades, socialitzar l'empatia que genera, no? El poder parlar amb els altres d'un cas que potser feia temps que no hi parlaves, però arrel de crims potser hi tornes a parlar, doncs a vegades és bo, no sempre. A vegades per les persones els hi va bé, sí.
1: I com se tria a bon acabar un capítol, Minaya?
2: Amb la sentència, normalment.
1: Sí.
2: Quasi sempre, menys els casos, que són pocs, que no tenen sentència o que estan oberts. Uh-huh. N'hi ha alguns que hem fet i que encara no estan resolts, però la majoria, quan hi ha una sentència, una veritat judicial que diem, uh-huh, doncs aquí normalment posem el punt final. Sempre hi pot haver un epíleg o alguna, no? Alguna cosa, uh-huh, després, però en general aquest és el moment, diguéssim, on tanquem la història.
1: Uh-huh. Idò, sentim un altre fragment també molt breu.
4: El 13 de març del 2019, a Viladecans, al Baix Llobregat, la Janet, una mare de 39 anys, deixa la seva filla petita amb l'àvia, el seu fill a l'escola, i marxa a Cornellà a fer un tràmit a Hisenda. Ha de ser ràpid perquè, com cada dia, ha quedat per fer el cafè amb el seu nebot. Però no s'hi presenta. I a la tarda tampoc va a recollir el seu fill a l'escola. On és la Janet?
1: Idò, aquesta era la pregunta. Vosaltres on posau més el focus? En l'assassí, l'assassina, o a les víctimes? Perquè abans parlàvem amb en Francesc Soler, que ha escrit aquest assaig, aquest llibre, que parla d'aquesta fascinació, no?, pels assassins guapos, que deia, que diu que moltes vegades les víctimes desapareixen de la narració. Vosaltres on soleu posar el focus?
2: precisament sempre intentant, depèn de la història, però sempre intentem posar el focus en les famílies, en les víctimes, posar-los foto, posar-los cara. Si veieu els nostres capítols, en el cas de la Janet, qui parla i qui l'explica i qui la defineix és una amiga seva molt propera, que dona aquest punt on realment la coneixem, no? I també intentem posar fotos, el nom, explicar aquella vida que va quedar troncada. Uh-huh. I sí que crec que és una assignatura del programa Crims.
1: Sí, i te sentíem xerrar i és vera que ens donava aquesta sensació. No sé si te queda alguna pregunta, Aina Marc, per fer-li una minalla o li donen ses gràcies?
3: Les gràcies, jo troc que...
1: És que ja li demanen Aina perquè és una gran oient de Crims, som, per això li demanava.
3: Sí, som una gran oient.
2: Fantàstic.
3: Sí, no, i de fet m'encanta, no?, escoltar que més pot servir d'ajuda per les famílies d'aquest cas, no?, que això per jo ha estat brutal.
2: Evidentment no sempre faig aquesta puntualització perquè no tothom estarà d'acord, ja, les famílies que no, eh? Però en molts casos que ens hem trobat, sí.
1: I de vos avalen molt de reconeixements, molts de premis, també en els guionistes, així que enhorabona, Minaia Llorca, gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estoneta i molta sort.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada.
2: Sí, moltíssimes gràcies. Adéu.

I avui que xerram de crim no hem pogut evitar pensar en entre avui i demà la radionovel·la, que ja ha estrenat la seva tercera temporada al Palau del Vent.

0: Maria Sastre, interpretada per Aina Serra, i Ramon Vilaseca, interpretat per Xavier Pascuet, se veuen ara immersos a una tèrbola investigació. Una sèrie d'assassinats per totes les illes i en qualsevol tipus de relació amb Antoni Gaudí.
1: Mare de Déu santa. Ramon, mira això.
2: Buf! Un home gran penjat del revés des de la viga central. Una mena d'arnès de cadenes i politges i un mirall gegant just a sota, reflectint tota l'estructura.
0: Aquesta sinistra figura actua amb una precisió mil·limètrica. Deixa escenes de crim que s'inspiren en l'obra d'un famós arquitecte català i els seus objectius són igual d'enigmàtics que la seva identitat.
3: Amb parsimònia i fredor, la figura apaga la ràdio i desplega sobre el volant la llibreta de feina. És moment de revisar el tercer objectiu, seguint la línia dels ceramistes.
0: I acompanyant l'investigació de protagonistes hi ha l'inspectora Marta Torrents, interpretada per Pat Aguiló. Però el que no saben és que una altra figura els encalça entre les ombres. Llop, que és interpretat per Toni Pons.
4: Mentre la judicial perd el temps xerrant amb la premsa, ja partes cap a Eivissa. L'artesà no m'esperarà tota la vida.
0: Tot això amb la narració de David Ordines. Si voleu sentir com segueix aquest misteri, la teniu cada divendres a partir de les 11 en un servei a la carta d'IV3.
5: Entre avui i demà amb Barçal i Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IV3 Ràdio.

0: Són les 9:21 minuts. Crim a la nostra paraula. Rafael Font, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé. Bon vespre a tothom.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. En Rafael és esportista, és entrenador de tir olímpic. De fet, nosaltres, la primera vegada que vàrem xerrar amb tu, era justament per la paraula tir. Però és que també ets expert en balística forense. Què estudies exactament en balística forense?
1: Bueno, balística, d'una forma molt concreta, estudia principalment el comportament de... dels projectils quan són disparats, les trajectòries, defectes, el que produeixen. I se divideix principalment en tres tipus de balística, perquè m'entengueu, és l'interior, la balística exterior i la terminal. L'interior és quan se produeix el tro, que tots sentim, dins arma, que és el que produeix les marques dels projectils dins l'estriat del canó. Després hi ha l'exterior, que és quan el projectil està volant, perquè m'entengueu, sí. I la terminal, que és la que estudia els defectes del projectil xocant contra qualsevol objecte.
0: Ah, vale?
1: I cada una pues, té molta cosa que estudiar, vale? Depenent del tir que s'ha pegat.
0: Va, i en el teu cas, que va ser primer, la balística forense o el tir olímpic?
1: Primer el tir olímpic. Jo de 7 anys, de 8 anys, ja me vaig federar. Ja de jove no m'agradava molt l'estil, el que passa que a nivell, ja de molt petit, ja feia els meus estudis de balística a nivell amateur, de forma oficiosa, estil olímpic.
0: Val. I un informe teu pot ser determinant per decidir una sentència?
1: Bueno, he anat un parell de judicis i jo el que faig en els informes normalment, perquè quan hi ha... un assassinat o s'ha fet ús d'armes.
0: Sí.
1: Normalment, a Mallorca, la competència, si és un nucli urbà, és del Cos Nacional de Policia. I si és una zona rural, normalment pertany a la Guàrdia Civil. Jo, com a policia local i com a perit judicial, el que faig és un informe de petició d'una de les parts o del propi jutjat. Vale? I sí que pot ser determinant si se ratifica, a lo millor, els informes de la Fiscalia o de la Defensa. Però a vegades pues, poden ser contradictoris. Vale. Perquè clar, això no és exacte a vegades.
0: Ja.
1: Pot tenir lectures distintes.
0: Sí. Sí, per això també hi ha judicis, està clar. M'has de perdonar si te faig alguna pregunta així que soni un poc peliculera, però...
1: Sí, però és normal. Tot el que són armes sempre hi ha pel·lícules per mi.
0: Clar, és que tenim aquestes referències cinematogràfiques i de sèries, ara que parlàvem també de crims. Tu ets dels primers que arriben, per exemple, a l'escenari d'un crim?
1: Bueno, com t'he dit abans, en el meu cas no, hombre, puc arribar. Afortunadament no he anat a molt d'actuacions amb persones mortes o ferides per armes de foc, perquè és competència més de la policia científica del Cos Nacional de Policia. ¿Vale? Aleshores, ells fan estudis més com a policies de lo que seria la balística del propi servei. Jo t'he dit que faria més com a membre del jutjat com a perit.
0: Val.
1: Però quan hi ha una escena d'un crim, normalment el que fem és deixar tot preparat perquè el científic pugui agafar totes les empremtes possibles i no se sol tocar res.
0: Val. I després és el que tu mos deies, que mires aquestes marques o mires la trajectòria o mires els defectes que pugui tenir la terminal. Val. I sempre, de fet, sentim dir que cada canó deixa una, com una marca única, no? Tu mos deies lo de les marques, unes estries úniques, com si fos un ADN o una empremta dactilar. És així, exactament?
1: Sí, això és així. No és que hi hagi unes estries per deixar una marca en aquell projectil perquè puguem reconèixer en quina arma s'ha disparat. Aquestes estries tenen la funció de donar-li una precisió al projectil, ¿vale? Perquè el que fan és fer un efecte de rotació perquè fa que la precisió sigui molt més alta que si fos un canó llis, que seria una trajectòria molt més erràtica. Què passa? Que aquest estriat, que pot ser... d'un parell de voltes dins el canó, de mitja volta, depenent del calibre, de l'arma, de tot això, no haurà dos iguals i cada canó deixa una marca distinta, encara que sigui la mateixa marca del fabricant de l'arma a cada projectil. Que això se veu amb un microscopi. Però no n'hi ha dos que deixin la mateixa marca. Després també, a part del canó, sobretot les armes automàtiques, deixen una marca quan expulsen la vaina. Perquè segur que l'extractora te deixa una marca que serà distinta a una mateixa arma per a d'una altra numeració. O també el que seria la agulla percutora. La agulla percutora el que fa és encendre la pólvora que hi ha dins del cartutxo i quan pegues cop en el fulminant, que el que encén la pólvora, no hi ha dues agulles que siguin exactament igual en el microscopi. I això amb això pot distingir una arma d'una altra. Vale?
0: Sí, sí. I doncs ja veiem que hi ha això, moltes evidències i molt de rastres a seguir.
1: Sí, te dona moltes coses. Si tens les eines adequades, doncs és més fàcil poder saber de, si tens arma i el projectil, si poden confirmar que ha estat empleada aquella arma.
0: Rafael, t'havia de posar aquesta de The Who. A part que és bona, és que és de CSI. Cinema i sèries com CSI que vos han fet més mal que bé, no vos afecten, te fan riure, te fan ràbia...
1: Bueno, un pot de tot. És vera que dona a conèixer que hi ha l'estudi balístic dels projectils i tot això, sí, això sí que ho dona a conèixer, però dona com a molt senzill, molt americà i tot d'una... Clar, és un capítol d'una sèrie i no poden estar estudiant hores el que ha passat. Però sí, és molt peliculero. Amb un projectil tot d'una ja saben qui ho ha disparat i tal, i els projectils moltes vegades queden deformats i no és tan fàcil comparar-lo en el microscopi ja. I ja està. No? Ja.
0: Sí, és que les veus i dius, jo vull ser de gran com ells, que sí, pim-pam, pim-pam, claro. I ja està. Sí. Au, que fàcil, no. Res de mal
1: de cap. Fa molta vida trobar sí. Les restes, projectils, vaines, sí, tot sí, molt sí. Fàcil, però no.
0: Sí, però,
1: la veritat és més complicat.
0: Sí, i escolta, avui que xerrant de crim, el crim perfecte existeix, jo sempre hi ha un rastre que seguir.
1: Bueno, per jo, si tenim el cor i el projectil, ja no és un crim perfecte, però aquí ja estic segur que se podria trobar, o seria molt més fàcil trobar l'assassí o el que ha fet el crim. Si, policialment, he donat la meva opinió,
0: sí.
1: Jo penso que el crim perfecte és quan no se troba el cos, així de clar, perquè és que mos pot donar molta informació. I si ja no tenim salva, ja no t'ho vull dir res.
0: Ja.
1: Vale? Però si tenim cos i projectils, el crim ja no és perfecte de per res.
0: Ja, ja. I ja anem acabant. Els reptes de la balística forense, quins són avui dia? Dies o temps d'intel·ligència artificial, de, no sé, d'impressores en 3D, de tantes coses. Quins són els reptes?
1: Bueno, sí, el repte principal és seguir intentant que en les eines també que hi ha... poder vincular els projectils i vaines que se troben a una escena d'un crim, se puguin vincular d'una forma sense tenir dubtes amb un arma en concret. I així, pues, vincular molt més fàcil els sospitós que se tingui si tenim les eines que toca per poder demostrar judicialment i científicament que aquesta arma s'ha empleat en aquell crim. És vera que el que m'has comentat d'impressores també això va en contra de la tecnologia perquè se fan pistoles en 3D i ja tot se complica, però són pràcticament armes d'un sol uso. Vale? I aleshores aquestes armes te deixaran unes empremtes que després ja l'arma la pot cremar a qualsevol puesto i ja és impossible ja fer una comparativa.
0: Bé, no dóna'm idees, Rafael Font, que això
1: no,
0: és
1: la no.
0: ràdio pública, no dóna'm
1: no,
0: idees.
1: Sí, no dóna'm idees perquè ja basta.
0: Però, escolta, molt interessant, avui que parlàvem de crim, pensava que el teu punt de vista era molt interessant i, a més, molt desconegut la feina que feis, sí. Per justament pel que deien, que mos queden les imatges de les pel·lícules i de les sèries.
1: Millor que hi hagi més imatges de pel·lícules que la realitat, afortunadament,
0: sí.
1: I que segueixi per molt de temps així.
0: Sí, sí.
1: Vale? Que sigui una cosa molt, molt esporàdica.
0: Sí, sí, sí. I gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona, Rafael Font. Una abraçada.
1: Un plaer. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
3: Pep Díaz, benvingut a Ca Teva, com estàs?
4: Molt bé, gràcies.
3: Encantat. Si te dic crim, que la paraula d'avui que te ve n'escap primer de tot.
4: La resposta és ben fàcil, això. The Buggles, Video Kill the Radio Star. Moltes vegades se posa aquesta cançó per reivindicar la quantitat de vegades que s'ha pronosticat la mort de la ràdio com a mitjà de comunicació. En l'arribada de la televisió, del vídeo, d'internet, i en tot ens han fet encara més forts i ho hem incorporat tot. La ràdio se pot veure per televisió, algú fa servir encara el vídeo com a reproductor. No ho crec. I per les xarxes socials podem distribuir la nostra programació per augmentar l'audiència. I una vegada fet l'acte reivindicatiu, anem a la paraula del dia.
3: Anem a la paraula del dia, que és crim i molt killer has vengut tu avui, eh?
4: Sí, però abans jugam amb els oients. La pregunta és, quina relació hi pot haver entre la pel·lícula El Verdugo de Berlanga, Mallorca i IB3 Ràdio?
3: A veure, situem-nos, de quin any és la pel·li?
4: 1964.
3: Val, això són 41 anys abans que s'inauguràs IB3 Ràdio. No mos ho dius ara, no?
4: No.
3: Esperam, bé, esperarem que d'aquí una estoneta no desconnecteu, que en Pep Díaz mos donarà la solució. I de vinga, seguim, paraula crim. Com la relacionam amb la ràdio?
4: He de dir que aquesta vegada està tot un repte, el manco a priori. Llavors la cosa ha anat més o manco fluida. Si juguem amb la paraula crim, malament hauria d'haver anat la cosa que cap emissora no hagués adaptat el clàssic de Fyodor Dostoyevsky.
5: Crimen y castigo. Una adaptación para radio de la novela psicológica del autor ruso Fyodor Dostoyevsky, publicada originalmente por primera vez en 1866 y considerada como una de sus obras maestras.

0: una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, salió el joven Nicolás Riascos de la reducida habitación que tiene alquilada en una callejuela del barrio.
1: Aquest és l'àudio de l'emissora comunitària de Bogotà, Suba a l'aire. És una adaptació un tant especial, sobretot en l'ambientació musical.
2: Sí, sí, no és molt clàssica aquesta.
1: No ben bé, és com la que segurament va fer servir en el seu moment Ràdio Nacional d'Espanya o la cadena SER en els anys 50 i 60.
2: El problema segurament es troba en arxiu sonor d'aquella època. En aquell moment, a més, les cintes se reciclaven, no?
1: Sí, però he trobat un enregistrament de l'any 1953, però en aquest cas de la Radiodifusora Nacional de Colòmbia, i la particularitat és que sona com si l'enregistrament fos un disc més que amb una cinta. De fet, fins i tot l'àudio pareix que de vegades bota la guia.
3: De Fedor Dostoyevsky. Adaptación de Fernando Gálvez Salazar. Hacen la interpretación los siguientes miembros del grupo radioteatral de la emisora: Ana del Val en Aliona, Esther Sarmiento de Correa en La Madre, Alicia de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky.

0: os quiere. Le presté un rublo y medio sobre un reloj de plata. ¿No es así? Entra, pues.
1: A veure, és que se nota com bota i tot s'agulla, és fantàstic.
2: Que sí, mira, de les 8 van ser les 9 i 4.
1: Total, que bo, això com es diu. Si història de la ràdio en el món, s'ha dit que les adaptacions teatrals són molt agraïdes i un dia podríem xerrar dels quadres d'actors que hi havia, no?, les diferents emissores.
2: I apuntat està, de la mateixa manera que tenc apuntat parlar un dia de concursos o de participacions dels oients. I si relacionem la participació de l'oient en la paraula crim, ens dona com a resultat El juego de los detectives del programa Si amanece nos vamos de la SER.
3: Creo que se ha quedado buena noche para dedicar un ratito al juego de los detectives, porque tenemos abierto el caso de Antonio Machado, que es un oyente que nos envió este caso, esta historia, que se titula Un crimen sin resolver.
4: En el capítulo anterior...
5: ¿Puede ser alguna pieza de algo? Por ejemplo, dos guantes, ¿no? Y le faltaba uno. ¿Complemento de algo?
3: ¿Un complemento de algo? No.
5: Tiene que ser algo pues más o menos pequeño.
3: Sí. Eso sí,
2: un crimen sin resolver. Així es titulava la història on havien de trobar l'assassí.
1: Molt bé. I tot a base de preguntes on només se pot respondre si... No o no té importància. No és senzill. Més ràdio, veure, relacionada amb el crim.
2: Ràdio Crimen.
1: És una emissora dedicada només en el true crime, en els processos judicials d'assassins, o què?
2: No, és musical.
6: Y nada, poco más que añadir, así que con esto ya comenzamos.
7: Ràdio Crimen emitiendo. Ràdio Crimen emitiendo.
2: Aquest és un fragment del programa Ràdio Crimen del 27 de setembre de 2026. El programa s'emet per a emissores lliures i també està disponible en format podcast. És un temàtic musical d'estil punk.
1: Molt bé, sorprenent. Per cert, jo fa moments esmentaves True Crime.
2: Que és una altra manera de tenir crims a la ràdio. Per exemple, en seccions de Crònica Negra on es parla de successos truculents i aquí també se pot il·lustrar amb àudios de podcast o pel·lícules. Aquest seria el cas de El crimen de Cuenca.
1: Aquella pel·li d'Ana Pilar Miró, dirigida per Pilar Miró, que va ser molt polèmica quan se va estrenar.
2: Sí, i va ser polèmica perquè, si ho recordeu, va ser el cas de la desaparició d'un pastor que nomia José María Grimaldos i dos amics del poble varen ser acusats d'haver-lo matat.
8: El crimen de Cuenca o caso Grimaldos fue un error judicial sobre un supuesto caso de asesinato que nunca tuvo lugar y que por la relevancia de la negligencia judicial y policial comentada ha pasado a la historia del derecho español.
9: Le digo a usted, señor juez, que no han asesinado a mi José María.
10: Vamos, vamos, señora, limítese usted a lo que ha venido, a denunciar la desaparición de su hijo, ¿no es así? No es así. Dijo que se iba a tomar los baños y no ha vuelto.
2: Així ho explicava en la secció Una història de cine de Ràdio Nacional d'Espanya en fragments de la pel·lícula.
1: I com han sentit es bessó la polèmica és que no hi havia proves de l'assassinat i que els acusats, a més, varen ser torturats fins que varen dir que sí, que l'ha matat nosaltres, no? Varen confessar el crim.
2: Exacte, però el crim no va passar perquè anys més tard el pastor va reaparèixer en el poble i la polèmica i de com va anar la investigació se'n feren ressò a la secció Tiempo de Matar del programa Más de Uno Onda Cero.
11: Nos situamos en Osa de la Vega al atardecer del 21 de agosto de 1910, entre las 8 y media y las 9 de la noche. Todo ocurrirá en esa media hora y el protagonista de esta historia, que todo hay que decirlo, es un pastor de 28 años llamado José María Grimaldos López.
1: Es que s'ha de dir que és un gènere aquest que fascina molta gent, a molts d'oients, i que hi ha, no sé, com una part atàvica en el fet que mos expliquin històries i si se saben explicar bé, com aquestes que sentim, és que quedem en sa boca oberta escoltant encara que siguin casos que preferirien no mirar, casos cruents.
2: Sí, d'això en sap molt en Carles Porta, que du moltes temporades a Catalunya Ràdio amb el programa Crims, tant en format de ràdio com després en versions en vídeo per TV3 o per plataformes.
1: Sí, sí, n'han parlat amb la seva responsable i coordinadora de guions, o en el cas d'IV3 també, amb Laboratori de Crims o Memòria Negra.
2: Sí, Laboratori de Crims és una sèrie documental de Virginia Galliano on se reconstrueixen alguns dels casos més estremidors del panorama criminal recent, on se destapen detalls ocults de l'escena del crim i se li dona importància en el procés meticulós que va des de l'autòpsia i fins al judici.
1: I tenim Memòria Negra, que deia, encara que aquí no aparegui la paraula crim.
2: No en el nom del programa, que va començar a la televisió i que llavors se va adaptar a ràdio, però sí que surt en alguns dels seus episodis. Encara que en aquest cas, el fragment d'àudio que he triat és l'episodi titulat Tudorí.
1: Ara sí que me despistes.
2: El cas Tudorí és la història del darrer justiciat a mort amb garrot a Mallorca l'any 1951, un cas que va trasbalsar la societat illenca i que va inspirar a Luis García Berlanga per fer la pel·lícula El Verdugo l'any 1964.
1: Ara ja sé per on vas. Poden recordar un poc aquesta història?
2: Sí.
12: El compte enrere per a l'execució ha començat. I és en aquest moment quan comença la inspiració que el cas va tenir per a la pel·lícula El Verdugo, de Luis García Berlanga.
13: A la pel·lícula estrenada l'any 1963, José Luis, l'empleat d'una funerària, accepta relevar el seu sogre com a botxí perquè està a punt de jubilar-se i és l'única manera que es pugui casar amb la seva filla i no perdin un pis al qual han d'anar a viure i del que ja han pagat una entrada.
12: La pel·lícula es disfressa de comèdia negra per amagar una autèntica...
1: Molt bé, jo ara me quedaria a escoltar-ho tot. Així que la relació entre El Verdugo, Mallorca i IV3 Ràdios, que se va dedicar a un programa a xerrar d'aquest darrer justiciat?
2: Sí, però si seguim escoltant el programa, descobrireu que no és el so de la pel·lícula i que no són les veus de José Isbert, Nina Manfredi o Emma Penella.
1: Sí, grans protes, i ara sí que me tens intrigada.
12: A José Luis la carta no li fa cap gràcia, però per a la seva dona i el seu sogre, de sobte, la idea d'aquest viatge a Palma els hi sona com l'oportunitat perfecta per passar unes vacances a Mallorca. I, fins i tot, per fer el viatge de noces que la parella no ha tingut.
14: Por lo menos conoces Palma.
15: No. Yo solo no voy. Si vinieras tú...
14: ¿Yo? Hombre, yo voy contigo si tú quieres, pero el viaje costará mucho dinero.
15: ¿Y qué hacemos con el niño?
14: La verdad es que el aire del mar le sentaría estupendamente.
15: Bueno, ¿qué sucede?
14: Pues nada, que me voy con él a Palma. Al fin y al cabo no hemos hecho viaje de novios. ¿Qué te parece? ¿Me compro un traje de baño nuevo o me pongo este mismo?
15: ¿Pero cómo puedes pensar ahora en bañarte?
14: Uy, hijo, ¿para una vez que voy a conocer el mar?
15: Yo no conozco Palma en Mallorca.
1: Jo sí conozco estas voces, Pep Díaz. Aquestes veus són d'IV3 Ràdio.
2: Sí, senyora, per recrear les escenes, les veus que heu sentit són les d'Antoni Escanelles fent de botxí retirat, Aina Morales d'informatius com a Sofia i jo. Fent de botxí jove.
1: I en Pep Díaz fent de botxí jove. Mira que t'agrada en Revoltar la Figuera, Pep.
2: Sí, ultra divertit.
1: I doncs, si t'apareix, ho deixem aquí, Pep Díaz. Gràcies. Torna, gràcies, per favor, que tu ets pura història de la ràdio i ens encanta jugar amb tu, amb les paraules i la ràdio. Que bé, Pep Díaz, que bé, que bé. I això és entre avui i demà, així que, Aina Marc, ja sabem que t'han de demanar, i demà què?
16: Mm-hmm. Demà, ja és dijous, començam a veure una mica més a prop cap de setmana, però avui tornem a tenir com a resposta estrella anar a fer feina.
17: Trabajando.
16: ¿De qué trabajas?
17: De cocinero.
18: Pues trabajar también en la casa. No, ahí en el hogar.
19: Feina todos los días y ya está.
20: La rutina diaria, trabajar y cuidando el adulto mayor.
16: Però sempre n'hi ha que tenen més sort i demà poden gaudir de fer altres activitats a més d'anar a fer feina.
21: Demà aniré a dinar amb el meu fill i passar el dia tranquil·lament. Y después el Naina me iré a prendre un café a l'hora baixa.
22: Pues yo mañana me iré al huerto a regar lo que tengo por ahí sembrado, que tengo unas cuantas cosas sembradas, y pasar un rato por allí.
16: I Eres d'Eli i Juny, no sé si recordeu que jo dilluns me queixava perquè volia trobar gent que me digués que feia l'aniversari i no hi havia manera. I d'ho he manifestat i avui hem trobat ja per segona vegada aquesta setmana una dona que avui fa uns anys.
20: Què faré demà? Demà que és dijous? Pues de matí anar a missa i després pues fer dinar? No, perquè ja el t'hem fet. Perquè avui és el meu cumpleaños i m'he alliberat de la cuina.
16: Molt d'any!
20: I demà menjaré amb escudella fresca.

0: Vinga, aquesta dona tan riallera, molt d'anys, es diu a Tres Ràdio, no?
1: Sí, molt d'anys, molt d'anys.
2: Exacte.
0: Nosaltres ho celebram també i ho hem celebrat amb coses com us ha dit en Miqui Fiola, que hi presento avui. En Miqui, sí. Acabam?
2: Acabam amb això, acabam avui la secció de demà.
3: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: I avui ens ajuda Llorenç Salvà, que és advocat. Com estàs, Llorenç? Benvingut entre avui i demà.
4: Bona nit, molt bé, tot bé. Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per ser-hi. Avui hem triat una paraula, ja ho he dit en començar. No és molt polisèmica, però clar, és que te pot dur per llocs insospitats. Si en Llorenç Salvà, advocat, li dic crim, que li venes cap primer de tot?
4: No és molt polisèmica, però és molt atractiva, no? Jo crec que quan jo em diuen la paraula crim, jo et diria que em venen dues coses, no? En primer lloc, em ve associar-ho, evidentment, a un delicte, però no qualsevol tipus de delicte, sinó una acció de més voluntària que afecta, diguéssim, en els béns jurídics o en els drets fonamentals més essencials de les persones, la vida, la integritat física, la llibertat d'una persona, la llibertat sexual d'una persona, sí. Aquest tipus d'accions voluntàries contra aquests drets fonamentals. I en segon lloc, jo com a professional sí que et diria que quan sent la paraula crim em ve en cap pues una persona, una persona que estigui a comissaria, ja. Detingut, una persona que estigui al meu despatx, sí. Perquè al final darrere aquesta paraula sempre hi ha una víctima, però també sempre hi ha un acusat o acusats. I de vegades inclús el crim ni siquiera ha existit, no? Per això quan sent aquesta paraula, el primer que hem de pensar, sobretot els professionals que ens dediquem al dret penal, és, bueno, no m'ho veure què és el que ha passat realment.
0: Val, no donem les coses per fetes, no? Anem a veure què ha passat. I Llorenç, perquè te vas especialitzar en dret penal, que t'atreu d'aquesta especialitat?
4: Bueno, jo crec que si tu demanes a qualsevol estudiant de dret que estigui a la facultat de dret, el primer que et diran és que l'assignatura de dret penal o de dret processal penal és una de les assignatures més, bueno, de qualque manera més... Que pugui cridar més l'atenció
0: a un
4: alumne, no? Sí. Més atractiva, efectivament. I jo vaig coincidir també, que vaig coincidir amb uns professors de Barcelona, pues que me van ajudar molt i me van fer molt més atractiu aquesta assignatura. I crec que és la branca del dret a on es juguen més les qüestions. Al final estàs discutint la llibertat d'una persona i crec que també el que m'atreu és que, bueno, que cada expedient, cada procés penal hi ha una història de vida darrere, no? Més enllà de, bueno, de que hi pugui haver un cas de la jurisdicció civil on una persona pugui deure una quantitat de dobbers o una altra, no? En el dret penal, que darrere cada procediment hi ha una història d'una persona o d'unes persones que han d'explicar.
0: I ets professor associat de dret processal penal a la Universitat de les Illes Balears. Nosaltres que estem molt més acostumats a les pel·lis nord-americanes i que no tenen res a veure amb el nostre sistema jurídic, què diries que caracteritza el sistema espanyol des del punt de vista penal?
4: Bueno, són dos sistemes, evidentment, molt distints, no? Un és el sistema americà i l'altre l'espanyol. Jo et diria, mira, diré tres coses, tres grans diferències. La primera és que aquí a Espanya qui investiga és un jutge, un instructor, la fase d'investigació del delicte, no? Abans d'arribar a judici. En canvi, als Estats Units, qui investiga és el fiscal. És veritat que això a Espanya fa molt de temps que hi ha un debat, on sigui el fiscal el que pugui assumir aquesta fase d'investigació també, però de moment això no és així. En segon lloc, una cosa que és molt particular també de la nostra legislació és que, a més del fiscal com a acusació, pot haver una acusació particular. Sí. I fins i tot una acusació popular que no sigui afectat per el delicte.

0: delicte. I als Estats Units això no passa.
1: Ja, és una cosa curiosa, que crec que quan estàs de fora crida efectivament l'atenció. Escolta, què prefereixes, un judici, en jurat o sense?
0: Et diria que depèn del cas. Depèn del cas i depèn del client, no? Jo crec que jo crec molt en el sistema de jurat, en un procediment de jurat, eh? Crec que és un sistema molt valuós democràticament. Crec que de qualque manera és un sistema que apropa la ciutadania a lo que és l'administració de justícia. Jo et puc garantir que quan faig un jurat, les persones que formen part dels membres del jurat al principi no volen ser membres del jurat, però estic segur que quan acaben el procediment per jurat estan encantats d'haver participat en aquesta administració de justícia i haver exercit aquesta responsabilitat. Però clar, per altra banda té un risc, no? El jurat és molt més permeable a la pressió mediàtica, a les emocions, etc.
1: Sí, i tant. I que efectivament la pressió mediàtica, ara pensa en la dona del president del govern, que en principi ha de ser
0: Efectivament.
1: jutjada per un jurat popular. I escolti,
0: Efectivament.
1: quantes vegades te plantegen si no és un dilema moral per tu defensar posaré cometes els dolents?
0: Pues moltes vegades, no? I jo sempre la resposta és la mateixa. A un metge que ha d'operar, per exemple, o ha d'intervenir d'urgències, o una persona que hagi comès, no sé, m'invento, un acte de terrorisme, un delicte o un crim absolutament execrable, no se li demana aquest debat moral. No se li planteja aquest debat moral, no? En els advocats, sí, i en definitiva, jo crec que això al final és una tecnicitat, no? I és el que ens protegeix a tots, aquest dret a la defensa, perquè tothom és innocent fins que hi hagi una sentència que digui el contrari. I el que se necessita és una defensa tècnica impecable, no? Que es pugui arribar a fer una defensa rigorosa i, per tant, això suposarà que si hi ha una condemna, sigui una condemna absolutament legítima. No? Hi ha moltes de vegades que hi ha molt de dolents, entre comilles, que són innocents. No? La història judicial, pues, evidentment, n'està plena. Però jo crec que això és una garantia per a tots, per a tots.
1: I és un bon exemple aquesta comparació. I quantes vegades te diuen també, Llorenç, és que el sistema no serveix de res. Entren per una porta i surten per una altra.
0: Sí, també. I a més jo crec que és una percepció moltes vegades comprensible, no? Però jo crec que barreja coses diferents. Una cosa és, diguéssim, els delictes on pugui haver penes petites, que pugui haver una suspensió de la condemna, que aquestes persones, evidentment, si són delinqüents primaris, pues han de sortir. I una altra cosa és la multireincidència, que aquí sí que crec jo que hi ha un problema. És a dir, multireincidència de delictes lleus, que són petits furts, que et suposen no ingressar a presó i que sí suposen una entrada i sortida.
1: Això s'ha anat, però s'han anat augmentant les penes en aquest sentit, crec, no? Amb el tema de la
0: Sí,
1: multireincidència.
0: efectivament, hi ha hagut una reforma darrerament, hi ha hagut una reforma de la multireincidència, però que hem de veure
1: Ja.
0: des d'un punt de vista pràctic
1: Com funciona.
0: com funcionarà.
1: Tenim dades de l'Institut Nacional d'Estadística de l'any passat que diuen que Balears va ser la tercera comunitat amb més delictes comesos per cada 1.000 habitants, només per darrere Ceuta i Melilla. Hi veus alguna explicació en això?
0: Bueno, jo crec que aquesta estadística de l'INE pues, parla de condemnats, no? No, de delictes comesos, que jo crec que no és exactament el mateix. Però, evidentment, jo crec que aquesta taxa es calcula sobre els residents, però a l'estiu pues, ho entenem perfectament, no? Aquí viuen moltíssimes persones i no vos vull enganar, a mesos de juliol, agost, evidentment, els delictes pues, moltes vegades creixen en aquest sentit per visitar entre la població censada, no? Tipus de delicte, molts delictes contra la seguretat viària, molts de judicis ràpids i, en definitiva, diferents factors socials, no? Pues, el cost de la vida, l'habitatge, la precarietat, moltes vegades de la feina, pues, evidentment fa que tots aquests factors facin augmentar aquest nivell de delinqüència.
1: Avui mos ajuda a baixar barrera Llorenç Salvà, que és advocat, i hem d'anar acabant i t'he de fer ràpidament les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Sempre dic que no és xafardeig, Llorenç, que feim una llista per tenir idees per dormir bé. Tu tens algun hàbit que ens ajudi a dormir millor?
0: Bueno, ojalà jo vos pogués donar qualque hàbit, perquè jo sí que necessito hàbits per poder dormir millor. Jo diria dos. Un, no pensar en crims, anar abans d'anar a dormir, no? Per tenir una,
1: Sí.
0: per tenir una, una

0: una bona nit i mòbil fora de l'habitació, sense dubte.
1: Vinga, i
0: Mòbil
1: de...
0: fora de l'habitació.
1: Exacte. I d'escolta sempre aquest programa, que anem donant idees. I el que necessitem ara és una cançó per acabar baixar barrera fins demà, que m'es proposes?
0: Pues vos propos la cançó de Oques Grasses, que és un grup que m'agrada molt, que a més ara està de despedida, que es diu La gent que estimo, que és una cançó que parla pues, de l'amor incondicional, no? De l'amor incondicional, però tant des d'una part positiva com aquest amor condicional pues, pot fer passar un mal moment, no? Per la por que puguis tenir en un moment determinat de perdre les persones que estimes.
1: Idò, una bona cançó per acabar el programa d'avui. Llorenç Salvà, moltíssimes gràcies i bona nit.
0: Bona nit.
2: Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí.
1: I nosaltres que habitualment ja deim adéu o directament no deim res, avui li regalem aquesta cançó a en Miqui Fiol, que ha estat amb nosaltres durant tota aquesta hora en el control tècnic, perquè avui mos diu fins aviat i nosaltres només podem dir-li que l'enyorarem. Bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El segon decret d'habitatge que contempla les renovacions automàtiques de contractes de lloguer es publicarà demà al BOE. Tot i això, mai arribaria a entrar en vigor per manca de suports. Tot fa pensar que divendres el Congrés no el convalidarà. En canvi, sí que estaran en vigor a partir de demà mesures com la pròrroga obligatòria de 2 anys dels contractes i la prohibició de comprar habitatges per part dels fons voltor. Les mobilitzacions continuen a diverses ciutats, també a Palma, tercera nit d'acampada a Plaça d'Espanya. Els activistes consideren que els decrets no són suficients.
2: Realment el que volem és que això se mantingui perquè el govern s'adoni compte de que el decret no canviarà res. És a dir, Mallorca té un sistema i una situació que si tu congeles els preus no serveix de res, perquè ara mateix el preu està a 2.600 euros un lloguer i això és impossible.
1: També demà entrarà en vigor la bonificació de 20 cèntims als carburants. Tot i això, potser caldrà esperar uns dies a notar-ne els efectes. Això és perquè els descomptes no s'apliquen als estocs que tenen les estacions de servei. El seu president, Joan Mayans, explica que durant uns dies veurem preus desiguals.
3: Durant diversos dies hi haurà un ball de preus, però aquest ball de preus és conseqüència d'això, que el decret no contempla una compensació perquè demà poguéssim tots aplicar aquesta bonificació, com que no ho contempla, l'haurem d'aplicar de manera gradual, així que nosaltres anirem fent comanda.
1: A Menorca, canvis en la recollida de fems. Es Castell eliminarà els penjadors dels poals del porta a porta dels punts més conflictius. A partir d'ara, cada veí haurà de deixar el seu poal davant el portal a partir de les 8:30 del vespre i l'haurà de retirar abans de les 10 del matí. El consistori vol posar fi als usos incívics d'alguns ciutadans. A més, el batle Lluís Camps adverteix que la policia podrà sancionar.
4: Si retiram aquesta opció de poder deixar el cubo i molvit que només davall de casa s'abossa i li posa dins el cubo i no l'entén per res a casa meva, entenem nosaltres que hi haurà un antes i un després. El cercle el tanca, desgraciadament, fer complir les ordenances. Per tant, la policia també és un actor principal.
1: Més qüestions. El sector turístic de les Illes Balears reconeix la feina i la trajectòria a professionals i empreses del sector en la 10a edició de la Nit del Turisme. S'han lliurat 21 guardons, 2 dels quals a títol pòstum al regidor socialista d'Alcúdia, Joan Gaspar Ballori, i al fundador de la cadena ProTour Hotels, Jaume Bausà. L'acte organitzat pel govern balear ha comptat amb l'assistència de diversos representants del govern, entre ells el conseller de Turisme, Jaume Bausà.
5: Aquesta nit celebram molt més que una indústria. Celebram una història compartida. I tenim el deure de recordar-la, perquè darrere cada passa hi ha persones que varen fer feina perquè els seus fills tinguessin més oportunitats que ells.
1: En la plana internacional, el president francès Emmanuel Macron finalitza 2 dies de visita d'estat a Espanya. Durant el seu pas per Madrid, Macron s'ha referit a diverses qüestions com la crisi migratòria a Ceuta, que ha qualificat d'atac, i ha defensat el reforç de les fronteres. També el tractat d'amistat entre Espanya i França, tombat pel Partit Popular i Vox al Senat, ha sigut un altre dels temes abordats. Sánchez, fins i tot, s'ha disculpat per aquesta situació, mentre que Macron ho ha qualificat de contratemps.
6: Je pense que c'est plus un contretemps qu'un drame. En tout cas, nous allons
1: continuer. El president francès assegura que continuaran treballant per avançar i actuar de cara a fer possible el tractat en un futur, un optimisme que el president espanyol també comparteix. Amb aquest apunt hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat del dia.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu? Avui ens acostam a una novel·la diferent, reveladora, i algunes de les propostes escèniques que ompliran els teatres els pròxims mesos. Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: I començarem tot d'una abans que vingui la fosca, la primera novel·la del manacorí Fausto Puerto, que ha publicat amb Angle Editorial. També dia de moltes arts escèniques. El productor Javier Matesanz ens du avui la nova programació del Teatre d'Esborn de Ciutadella amb el seu responsable, en Josep Marquès. També conversarem amb Jeroni Obrador, que es troba a Xile per estrenar una obra. I acabarem conversant amb en Pere Ramon Cerdà, autor de L'Arquitecte, que avui ha inaugurat la Fira B.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

D'estructura original i narrativa fluida, erudita i mangívola a la vegada, filosòfica i delicada també, són alguns dels objectius, que es poden aplicar abans que vingui la fosca. Basta llegir un parell de pàgines per comprovar que darrere aquesta novel·la, la primera d'en Fausto Puerto, hi ha passió creativa i un bagatge literari i cultural rellevant. Ningú no diria que és un debut literari, o sí, quan recordam que l'autor viu entre llibres, font irremeiable d'imaginació i de pulsió creativa.

0: Vivió entre llibres perquè el 2004 va obrir la llibreria Món de Llibres de Manacor. Fausto, com estàs?
1: Hola, bones tardes, com va?
0: Molt bé, encantats de tenir-te. De lector, escriptor, o de llibreter, sí. Escriptor, no sé si consideres fins i tot una conseqüència lògica.
1: Bueno, de llibreter, podríem dir que és el que som, en realitat, no? Jo, primer de tot, me considero llibreter perquè és el que he fet durant 22 anys. Llavors, es podríem dir que som una mica editor, perquè també hem editat un bon grapat de llibres des de l'any 2009 fins a dia d'avui, però això ha estat com un entreteniment, una cosa que... un complement a la llibreria que he passat molt de gust de fer. I finalment, escriptor, ho haurem de dir així.
0: Deixa'm que llegeixi un paràgraf que està pràcticament a l'inici del llibre. Diu que per aquells que han dedicat la vida a llegir, posar-se a escriure pot resultar descoratjador. El dia que vaig seure a l'escriptori convençut que tot el que... diem, es plagi, i sabem incapaç de crear res de nou, vaig comprendre que per contar aquesta història i donar forma a la teoria que l'envolta, no podia fer altra cosa que repetir-me. Clar, aquesta, no sé si dir-li complexa, de vegades assumpció directament, que tot ja està escrit, no? Alguns s'atreveixen a situar aquest tot en Homero, jo per ventura afegiria en Sòfocles i en Shakespeare, però diguen que els temes ja estan allà, no?
1: Pues sí, és una cosa que suposo que quan més llegeixes més te n'adones. Vull dir, és molt mal de fer parlar, és impossible parlar de res nou, i el que fas és donar voltes sempre a les mateixes coses i en els mateixos temes. La gràcia està en com ho fas, clar. I quin context li dones i des de quin punt de vista, i això sí que te dona un petit marge per intentar ser original. En quant als temes, és impossible.
0: Diguen que llegeixes i te diré qui ets. Diguen que escrius i te diré que llegeixes.
1: Sí, jo crec que diguen que escrius i te diré que llegeixes. Les lectures en el final de tota una vida, tant de llibreter com abans de ser llibreter, jo ja m'agradava molt la lectura. Si no, no m'hagués fet llibreter. És una conseqüència d'una cosa a l'altra. Està claríssim que ses lectures te condicionen, i en el final suposo que quan un se posa a escriure acaba en els llocs allà on se sent còmode, i en el meu cas ha sortit una novel·la filosòfica, però jo som un lector molt obert a tota classe de literatura. Jo m'agrada molt la novel·la policiaca, m'agrada molt la ciència-ficció, m'agrada molt la novel·la de terror, m'agrada llegir llibres més contemporanis i després m'agrada molt llegir els clàssics, o sigui que a mi m'agrada llegir de tot. Però per aquest llibre he emprat la filosofia, que és una cosa que també fa molt d'anys que llegeix, i crec que era l'única manera de fer-ho des de la filosofia.
0: Ja, no seré jo qui contradigui l'autor si diu que és una novel·la filosòfica. Jo diria que és una novel·la amb molta filosofia, molt de pensament, però que no sé si és filosòfica, en el sentit que no és un tractat, no intentes, diguem... entrar dins la filosofia per aportar, diguem, respostes a preguntes eternes, no? Però me serveix igual, vull dir que al final...
1: Sí, home, jo el que he tractat en tot moment ha estat que quan jo trobava que els temes dels quals parlava eren ja bastant complexos, i sobretot concretament la filosofia de Mailander, que és una filosofia molt extrema i molt radical, inclús pot ser que sigui un mica mal d'entendre per segon quin actor. Jo sempre he tingut clar que havia de, la meva prosa en aquest cas havia de ser el més clara possible. Clar. Jo no me volia entrebancar en la prosa ni intentar complicar-ho més de lo que ja és, perquè pensava que si no el llibre no arribaria a ningú. Però també és vera que a la primera part, sobretot, quan parla del sistema filosòfic de Mailander, sí, hauria de contextualitzar i també havia d'explicar un poquet quines eren les seves inspiracions, quins lectors llegia Mailander, quin filòsof liderava, i, per suposat, sobre Schopenhauer i en Kant era important, per lo menos per la nou una mica, clar, perquè són els que el varen inspirar i els que el varen induir a fer la seva obra filosòfica.
0: Ara parlarem de Mailander, de Kant i de Schopenhauer, però deies que la gràcia estava en el com explica les històries. Clar, jo crec que aquí la gràcia és, per exemple, l'estructura, el fet d'amagar el que i el qui, sobretot, fins al final, d'anar descobrint coses, de tenir tres, quatre, en realitat, parts o moviments, tu els dius moviments, també molt diferenciats, però que composen finalment un puzzle molt, molt estimulant, no? I anem ja a la primera part, que se centra en la figura, efectivament, de Philip Mailander, pensador a l'ombra de molts d'altres, precursor del nihilisme. Com arribes a ell?
1: Bueno, jo hi vaig arribar per una sèrie de caramboles molt especials que jo, per exemple, amb Mailander compartia una idea com aquestes idees que tenim a vegades cada un vespre que no puguis dormir o un dia que estàs inspirat i te poses a pensar, i recordo que en una ocasió vaig pensar d'una manera molt clara la idea bàsica que Mailander defensa. Jo la vaig pensar i en la meva ignorància vaig pensar que era una idea meva, que dic, mira, ara m'he inventat això. I llavors, curiosament, d'un mes sí que vaig llegir un llibre d'un autor italià que parlava de Philip Mailander i del seu sistema filosòfic i de la seva idea, i va ser quan va dir, pues, resulta que no ho havia pensat jo, que això ja estava ben pensat i estava ben escrit, no? I més que res, per curiositat, el va comprar i el va llegir i me va fascinar. Ho va trobar un filòsof molt desconegut i des d'aquell dia va pensar que de qualsevol manera estaria bé fent de qualsevol cosa, o escriure-ne un llibre, o un assaig, o qualsevol cosa.
0: Quatre moviments, com dèiem, el primer dedicat o centrat en Mailander, el segon amb aquestes converses entre el narrador i Matthew Renard. Com definiries en Renard?
1: Bueno, en Renard és un personatge extrem, en certa manera, no tant com en Mailander, vull dir, més que en Mailander, inclús.
0: Sí, això perquè...
1: sí, no tant o més. Un personatge molt contestatari, molt anarquista, però no és exactament un nihilista. Mailander, en Renard, és un vitalista, en el fons, no? L'únic que ell és una persona que no està condicionada per sa fe. I el narrador, sí. I en Mailander també està, no? Perquè va rebre, a pesar de que després renunciés a Déu i totes aquestes coses, ell va rebre una educació religiosa i no se la va poder llevar de tot mai de damunt, no? Ho va condicionar tota sa vida. En canvi, en Renard és un ésser lliure que diu exactament el que pensa, agradi o no, i en el moment que vol i quan vol, i fa una mica el que vol.
0: Efectivament. Arribam al dietari, al tercer moviment, que jo me sembla colpidor, preciós, amb un ritme fascinant, dur també, perquè és aquí on, sense fer spoiler, se descobreixen moltes coses, no? El bessó un poquet de la història. Per què decideixes en un moment determinat, diguem, canviar de registre i anar-te'n cap al dietari, a més a Menorca com a protagonista també?
1: Bueno, jo, el tema de registres que he emprat i tots els recursos que he emprat, que són bastants, perquè no només hi ha aquestes parts que estan completament diferenciades, diguem que la primera és una biografia, la segona és un diàleg i la tercera és un dietari.
0: Sí.
1: Jo com quan ho va tenir tot pensat i me va posar a escriure, a mi me costava veure que en el final, pogués funcionar el llibre i que fos una novel·la, perquè tampoc no tenia referents i no havia llegit un llibre que tenies aquesta estructura tan diferent, diguem, no? I el que tenia clar és que a la darrera part el narrador, que és el que escriu tot el llibre, i era on, el lector havia de conèixer, és on s'havia de donar a conèixer, perquè considero que un dietari és la manera més íntima que tens de parlar de tu i en tu mateix, no? I el dietari me donava molt de joc per poder explicar totes les coses que havien quedat obertes a la primera i a la segona part, no? I sempre he pensat que quan acabes el llibre havies d'entendre perfectament el narrador i els motius del narrador per fer i per fer tot el que ha fet durant el llibre, no?
0: Deixa'm tornar un moment a Mailander, perquè si només entre totes les cometes del món hagués estat un bon filòsof, t'hagués interessat tant? O és aquesta vida tràgica que també va tenir, que va completar? És a dir, ens agrada en Caravaggio, evidentment, perquè és un dels grans de la història de l'art, però per aventura ens sedueix una mica més perquè va tenir aquesta vida tan convulsa?
1: Bueno, la vida de Mailander és una llàstima. Jo sempre he dit que, no, que ningú s'hagi dedicat a estudiar-la en profunditat i a mirar de fer qualsevol biografia més extensa, perquè el que hi ha sobre la vida de Mailander és molt poca cosa. I clar, jo ha estat una de les coses que he trobat a faltar a l'hora de construir el llibre. Me faltava bibliografia,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Sobre ell. Així com d'altres filòsofs n'hi hagués pogut trobar molt, no sé, hagués, per exemple, hagués decidit que havia de centrar-me amb en Nietzsche, amb en Schopenhauer, pues, era molt més bo de fer trobar llibres i sobre ell, però de Mailander no. I així tot, el poc que se sap i el poc que s'explica és molt tràgic, és molt besti, perquè, clar, ell és un personatge que va tenir el coratge de suïcidar-se. I això ho poden contar perquè passes les primeres pàgines del llibre.
0: Sí.
1: Se va suïcidar el mateix dia que va rebre enquadernat el seu llibre. I ho va obrir, ho va mirar, i no ho va tornar a llegir, per suposat, i se va suïcidar. I ja amb aquest començament penses, ostres. Llavors, la seva família també hi ha un quant de germans seus que se van suïcidar. Vull dir, tot és una tragèdia. I això crida molta atenció, no?, en el lector que no ho coneix de res.
0: La mort, Fausto, tan present, inspira la filosofia, és un, no sé si frase literal, però em manca una idea, un concepte que transita per la novel·la. O demanat d'una altra manera, com que som mortals, cercam respostes a la filosofia, i això a la vegada, aprofitant també per dir-ho, ens diferenciarà sempre, per exemple, de la intel·ligència artificial?
1: Bé, per suposat que ens diferenciarà sempre. Vull dir, el que la humanitat pot arribar a pensar i a cavilar, crec que, per almenys a dia d'avui, crec que la intel·ligència artificial no ho pot fer de la manera tan exquisida. Ho pot fer d'altres maneres, però no d'aquesta manera tan profunda i generant tantes connexions com genera el nostre cervell. Que no.
0: Entrevistant Fausto Puerto en ocasió de la publicació d'Abans que vingui la fosca, d'Angle Editorial. Fausto, Schopenhauer i Kant, fars de Mailander, també els teus? O no és el cas?
1: Jo m'agrada molt Schopenhauer, més que Kant. Kant me costa més. Per escriure el llibre ho vaig llegir, igual que vaig llegir Schopenhauer, i encara jo només l'he empleat per qualsevol capítol, un fragment, però trobava que la meva responsabilitat era per lo menos conèixer-los a fons i entendre per què inspiraren en Mailander. En Mailander inclús tampoc no estava d'acord de tot ni amb un ni amb l'altre. Ell va agafar el que més li va agradar de cada un i va fer la seva construcció filosòfica. I de qualsevol manera, sí que penso que Mailander pertany a una generació de finals del segle XIX on no era l'únic filòsof pessimista, n'hi havia un bon grapat. I tots es tenen els 25 darrers anys de XIX a Alemanya i van donar una corrent filosòfica pessimista molt potent que avui en dia són autors que encara se poden trobar, traduïts i se poden llegir. La cosa és que ells a lo millor varen tenir monstres com en Schopenhauer que els varen superar. Uh-huh. I la gent coneix els filòsofs més grans i que són una mica secundaris, se n'ha oblidat i és molt interessant tot aquests personatges que hi havia envoltant de Philip Mainlander i de Von Hartmann i inclús hi havia unes quantes dones que filosofaven i eren molt interessants també.
0: Jo sempre he trobat un contrast, per no dir una dicotomia, Faust, entre religió i filosofia. Bé, jo hi ha moltíssimes més persones com a grans contenidors, no?, que cerquen respostes. No sé si estàs d'acord amb això de que som ateu o agnòstic, per tant, crec en la filosofia.
1: És que jo crec que només hi ha aquestes dues opcions. Si tu ets una persona creent, pues ja tens molt guanyat, perquè si en realitat et veig de bon de veres, és una cosa que t'ajuda a anar per la vida i a superar les coses bones i les dolentes. I si no veig, jo m'estim més a la filosofia, per exemple, perquè la filosofia t'obliga a pensar i t'obliga a pensar de diferents maneres. Un dia llegeixes un filòsof i penses d'una manera, llegeixes a l'altre i penses de l'altre, i això fa que al final tu treguis les teves conclusions i és una eina que te pot servir igual que la religió per anar a passar vida.
0: Mm-hmm. M'agrada molt la quarta part i també una cosa que de vegades ni se llegeix, però crec que en aquest cas està ple de contingut, no? Aquests agraïments als vius, als cassons dins la mà, als morts. Clar, quan fas agraïments sempre tens la por de deixar-te qualcú. Si és el que entre aquells que són dins la mà tampoc passa res, perquè sí. No crec que se queixin. Però no. Clar, evidentment és una responsabilitat això d'agrair, no? De tot aquells que t'han inspirat de qualque manera.
1: Jo això sí, quan fas un llibre sempre tens, no ho fas exactament tot sol, sempre tens qualcú amb qui parlar, amb qui parles directament del llibre, perquè crec que encara que l'escriptura és un acte solitari i això, és molt important poder parlar amb una sèrie de persones de confiança, perquè és una manera de verbalitzar el teu discurs i de donar-li forma i veure a través dels altres tu ja veus si allò t'hi convenç o no, o si li pareix interessant o no, no? I també t'ajuda a organitzar una mica les idees. Quan fas un llibre el mostres sempre en els més propers, el primer. Uh-huh. I aquestes persones pues, te diuen la seva opinió i a vegades te diuen coses molt interessants que no havies vist. Clar. I encara quan no està publicat ets de temps a corregir o arreglar coses, i per això hi ha d'haver uns agraïments, perquè al final et acabes donant una mica la tabarra durant el procés d'escriptura, sigui un any, dos o tres, no?
0: Tenia un amic que malauradament ja no hi és, estarà entre aquests que estan dins la mà, a més era un bon, un bon mariner, que ens va deixar abans d'hora, que deia no s'hauria de publicar res fins als 40. M'ho deia jo, que ja tenia aquestes ínfules quan els 20, i en general era una afirmació que ell defensava. No? Tu ho has fet en els 51, però clar, ara irremediablement t'he de demanar, Fausto, si ja que t'hi has posat, continuaràs publicant.
1: Jo pues, això, millor, quan més tard millor.
0: Sí, no?
1: Les coses que...
0: S'han de viure, primer.
1: Dolentes que havia, sí, primer s'ha de viure. I llavors les coses, no dic dolentes, sinó les manies, els teus rotllos a l'hora d'escriure, les teves fixacions, tot això, tens temps de llevar-te de damunt. normalment no sol ser bo el primer que escrius. Has d'escriure un parell de vegades i has de descartar les teves idees, i perquè dius, això són coses com obsessions meves que t'has d'anar llevant de damunt, i clar, necessites tornar gran per poder-lo fer. I llavors es diu que t'hi poses en sèrio, si has llegit molt, t'ajudarà per almenys a comparar, no?, el que tu has escrit. Després penses, si això ho llegís d'un altre autor, ho donaria per bo. Aquest paràgraf, aquest capítol, si ho llegís d'un autor dels que a mi m'agraden, així com està, estaria bé o no? No? I això ho fas quan tens moltes lectures i quan ets una mica més adult, que ja ets capaç de sacrificar coses que has fet, encara que tu consideris que potser estan bé, però quan et pots esborrar directament, és com un símptoma de maduresa, no? Uh-huh. I això sí que és una cosa que jo he fet en aquest llibre. Per sempre els llibres són més gruixats quan te acabes que quan te publiques. I tu mateix vas, no sé, anar llevant i no afegir. Normalment t'has de llevar. I això és una cosa que sí que jo he fet a base de revisió i repassar i rellegir, no? I respecte a l'Ojeda, és de si haurà alguna més, pues no ho sé, la veritat és que sé que hi haurà una cosa que és completament diferent en aquest llibre i que és una cosa que no m'acostarà tant i que és més alegre i més... és un llibre sobre llibreter, que és el que som, i és un llibre ple d'anècdotes i de lectures també, i de un poc intentar explicar la llibreria i el poble on jo he fet feina tots aquests anys, explicar els lectors i la gent que ha vengut per la llibreria. Bé, és un llibre molt divertit. Jo crec que no m'ha durat ni la meitat de feina de que m'ha duit aquest. I de moment ja està, no sé.
0: Bé, no, que no és poca cosa. Ràpidament, Fausto, sí. Pròxima presentació d'abans que vingui la fosca?
1: La pròxima presentació és a Palma, aquest dissabte.
0: Molt bé.
1: A les 12 del matí a Drac Màgic, i després a Barcelona en fem una dia 21 d'octubre, en dimecres, a les 7 de l'hora baixa, a la llibreria Laia.
0: I de Fausto Puerto Queclas, moltíssimes gràcies i enhorabona.
1: A tu, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
1: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol.
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: A Atzena, amb Javier Matesanz.
6: Amb en Javier Matesanz, que com sempre, com estàs, Javier? Amb el qual avui repassarem un caramull de propostes escèniques que o ben estan a tocar o ben les podrem gaudir les pròximes setmanes i mesos. Començam a anar-nos cap a... Jo quan presenten a Carme Planells, jo no sé si anar-me'n cap a Eivissa, anar-me'n cap a Mallorca, o en realitat a quedar-me a les Illes Balears, aquesta cosa tan universal i a la vegada tan complexa. Carme Planells, com estàs?
7: I si te quedes enmig de la mà, clar, potser estaria bé, també, no?
6: Clar, perquè saps què passa? Que na Carme, és eivissenca, acaba de guanyar un premi a Menorca, i a més, però a més en aquests moments és a Mallorca, allà on viu. O sigui que...
8: Venga, idò, jo faré de formenterenc, que assistem tots, d'acord? Vale?
7: Bueno, el deixam en aquesta cosa tan estranya que són ses Illes Balears.
6: Ses Illes, clar que sí.
7: Aquesta comunitat autònoma que tenim. Vinga, ho deixem així.
6: Na Carme Planells, que acaba de guanyar amb les mans plenes de paraules el Premi del Públic al Teatre de Butxaca, que s'ha fet aquest cap de setmana passat a Ciutadella, ex-aequo en Superkaufen, amb la història d'Anna Cèlia Vinyes. Carme, que vull que ens expliquis per si algú encara no sap qui és Anna Cèlia Vinyes.
7: Home, és que Anna Cèlia Vinyes va ser una dona interessantíssima, que per mi ha estat com amagada durant tots aquests anys, que només la coneixien la gent tal vegada del món de la pedagogia o de la família. Ella era cunyada d'en Llompart, i crec que ara a la fi la recuperarem. La Cèlia va ser una lota que, bueno, va ser filla d'un professor un catedràtic, que no és el mateix, de pedagogia de la Normal, que estava aquí a Mallorca. Ell havia nascut a Lleida, però en realitat la seva vida la va fer aquí a Mallorca, i als anys 40 va anar destinada al Sant Benal Almeria a fer de professora, de catedràtica, ella també d'institut, perquè aquí no la volien per aquesta cosa massa republicana que hi havia la seva família. I allà, bé, va deixar la gent tan al·lucinada, va ser com una bomba, que me contava na Cèlia Riba, que és la seva neboda, que hi havia gent que fins i tot en el seu currículum posaven com a mèrit que havien estat alumnes de na Cèlia Vinyes.
6: Que bé. Clar,
7: o sigui, que era molt important. Per Almeria va ser un revulsiu, eh?
6: I amb tot això vas fer una peça, si no recordo malament, Javi, d'uns 20 minuts?
8: Sí, una miqueta més llarga de 15.
6: Encarregada per Fundació Mallorca Literària, que se va estrenar ja fa uns mesos.
7: Javi, que està aquí de vora tu, és un dels culpables d'això, també.
6: És el productor de tantes coses.
7: Que també va ser ell que me va dir, Carme, buscant-me això. Jo que feia fer-nos res, que havia parlat en Sàlia Riba, això, perquè també vaig fer els mots que m'han abocat al poble sobre en Llom Part. Veníem de parlar d'això, havia sortit la seva tia, jo ja el coneixia la història perquè la meva família són coneguts de la família Vinyes, o tenien relació també, i va ser com a una casualitat, no?, que acabàvem de parlar d'en Cèlia, me telefona en Javi i me diu: Carme, estan buscant una cosa així a la Fundació Mallorca Literària, i jo vaig dir: que ha de ser ella.
8: Molt bé.
7: I
8: amb aquesta peça...
7: T'ho vaig dir així. Vaig dir: ostres, és que ha de ser ella.
8: Ha de ser ella, i va ser tot un encert, perquè la peça no només va agradar moltíssim quan la vam estrenar allà a la Casa Museu Llorenç Villalonga, sinó que estan passant coses guapes al seu voltant, perquè recorda que era l'any Cèlia Vinyes a l'Institut Ramon Llull, i ens van convidar a fer-la allà, i va passar una cosa molt guapa. Ningú no la coneixia, per això estaven reivindicant la seva figura, els professors d'allà, i va tenir una connexió. És cert que en Alba Flor i en Salvador Oliva fan una peça molt propera, molt guapa, poètica, íntima, molt emotiva, però poques vegades arribam d'una manera tan, una connexió tan directa i tan emotiva amb lots de 16, 15, 17, 17 anys d'instituts, que moltes vegades tenen altres referents avui en dia, no?, culturals i visuals i de més.
7: Com a molt diferents.
8: Sí. Molt diferents, i que mos costa molt seduir-los, no?, i que quedin en silenci i seduïts per el nostre teatre, que és un dels reptes que té això, no? Però, i allà el Ramon Llull va ser com una comunió tan bonica.
7: També,
8: és cert que Cèlia Vinyes era alumna del Ramon Llull fa 100 anys.
7: No, perdona, és l'única catedràtica que hi ha, sí. I a la sala de professors tenen aquelles famoses galeries de retrats, no?, de catedràtics d'institut. L'única dona que hi ha és la Cèlia Vinyes.
8: Sí.
7: I també va ser un poc això de reivindicar-la, el paper de la dona que ha tingut la cultura i l'ensenyament, i que hi ha hagut dones interessantíssimes que han quedat com a oblidades.
6: Està clar, Carme, però el més interessant de tot és que el viatge d'en Cèlia no ha acabat, que la peça breu
7: que va escriure.
6: fa un any està, no sé si a punt, però que se convertirà en una obra de llarga durada, que crec que més la tens escrita.
7: Bé, és que jo tinc un problema a vegades, que és que me sobren pàgines quan escric coses. Sobretot si m'agrada el tema o m'agrada la història que estic tratant. En aquest cas me va sortir un text bastant llarg. En Salvador Oliva em va ajudar a retear-lo, a concretar-lo amb una peça curta, però tenim tota la resta allà esperant, i, bueno, esperant. Ara hi estic fent feina, entre altres coses, quan tinc temps. Però sí, la meva pròxima obra, diríem, serà una Cèlia, que no sé si m'entendrem el títol.
6: Això
7: o el canviarem. El títol és res a partir d'un vers d'ella, que també era poeta i escritora, i era un vers que deia que té amb les mans plenes de cel, i a mi me va agradar aquesta idea, i vaig dir: home, les paraules també són una cosa tan poc material com el cel, no? I vaig trobar que quedava bé. A més, ella tenia molta facilitat, com se veu a la peça, avui en dia crec que la diagnosticarien d'hiperactiva.
6: Carme, enhorabona per el Premi de Teatre de Butxaca. Desitjant veure aquesta peça allargada, saber més, conèixer més sobre la figura de Cèlia Vinyes. Ella s'ho mereix, i jo crec que tu també, per la feina que estàs fent. Moltes gràcies.
7: Gràcies, Carme. A vosaltres, i gràcies a la gent de la Ciutadella,
6: que això és un
7: premi de públic, que crec que són els premis millors que hi ha de tot.
6: Totalment. Eh? 14 edicions, creixent sosteniblement.
7: I que duri molt.
6: Carme Planells, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres, fins una altra.
6: I mira, vinga. Javi, d'una autora que va participar en aquella edició de la Fundació Mallorca Literària, d'aquelles peces que se varen representar, estrenar a la Casa Museu Llorenç Villalonga, anam a un autor que també tenia allà una peça que es deia El Projecte, i que avui ha estat notícia perquè l'arquitecte ha inaugurat fa una estoneta aquesta edició de la Fira B. Per Ramon Cerdà, com estàs?
4: Molt bé, encantat de que comenci Figueroa una altra vegada, com cada any.
6: Clar que sí. Quantes alegries ens està donant l'arquitecte en manera de premis i sobretot en forma de funcions. Fins i tot jo crec que després de Fira B, si no vaig errat, sortiu de les Illes, no?
4: Això encara no ho sé. Sé que n'hi ha 5 o 6 per aquí per Mallorca. Vale. Sé que hi ha pobles on encara no hem anat, el Cudi, Artà, la Pollença, i seran durant els propers mesos. O sigui que de moment està veient un recorregut molt, molt xulo, de veritat. I sobretot, allò que satisfà molt és veure que agrada moltíssim, que la gent acaba la funció i té ganes de xerrar de sobre i té ganes de discutir sobre què va passar amb l'Institut Ferragut, té ganes de discutir sobre què ha passat en la transformació de Palma, sobre la transformació urbanística de Mallorca en general a causa del turisme des dels anys 60. Està pensat a molt de temes i molt de debat.
6: Fes una sinopsi, tu que és l'autor de l'arquitecte, recordem, dirigida per Rebeca del Fresno, interpretada per en Txen Garcinuño, per Miquel Àngel Torrents, Xisco Segura i Caterina Alorda. Fes uns 5 cèntims de què va la història.
4: Bé, és una conversa. En realitat és una conversa que passa una nit, la mateixa nit, i això, és a dir, vull aclarir que tota aquesta història està basada en personatges reals, com és Josep Fregut i com és Gabriel Lomà, Gabriel Lomà Esteve, és una ficció. Per tant, el que faim és proposar una història que sí, que és versemblant, però que ja he dit d'entrada que aquesta nit que se representa és impossible que se donés, perquè aquella nit aquests dos personatges no se van poder trobar, entre altres coses, perquè estaven a ciutat diferent. Però bé, fem venir bé una cosa que va passar en mesos de diferència, que és la darrera funció del Teatre Líric. El Teatre Líric era un teatre que era allà on estava on és ara Sort del Rei. I doncs la darrera funció d'aquest teatre, a banda que el tomàssim per aquesta reforma urbanística de Palma de final dels 60, fem que coincideixin en l'assassinat d'en Josep Ferragut. I una conversa entre dos arquitectes urbanistes que van ser molt influents a Palma, de Mallorca en general, sobre les seves idees, sobre com era la ciutat, sobre com havia de ser, sobre quin seria el futur de Mallorca. És un diàleg així intel·lectual, però en sa licenta que estan contant en el final un thriller, perquè és història d'un assassinat.
6: Què sents, per cert, quan entres en el principal ara ja com a autor, després d'una etapa com a director que va durar, si no vaig errat, 4 anys, va ser?
4: Me sent molt còmodo, de veritat.
6: No ho deixes més, per aventurar-ho d'una altra manera.
4: A veure, jo, el principal, per jo sempre serà casa meva, perquè, vull dir, la gent del principal, per jo, ja som família, com aquí qui diu, vull dir, m'hi trobo molt còmodo. I en s'alleujament de no haver de tenir responsabilitats, però més allà, sinó que vagi a disfrutar, vagi a gaudir de l'espectacle. És una sensació molt agradable. Jo, des que vaig deixar el principal, que m'estic dedicant sobretot a escriure, estic gaudint molt de molt de teatre i estic gaudint molt de fer-ne.
6: Idò, per Ramon Cerdà, autor de l'arquitecte, que també està col·leccionant premis, autor també de la segona línia, que va ser mereixedora del primer premi Àngel Guimerà de textos teatrals, i amb molt de projectes per endavant que varen repassar ja fa un parell de setmanes. Moltes gràcies, per Ramon, i llarga vida a l'arquitecte.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Vinga, vaja.
0: IB3 Ràdio és diversitat. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs en part o en totalitat.
9: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
9: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
10: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a manar per mi, va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: I continuem parlant d'arts escèniques. Hem començat a Palma, després ens hem anat cap a Menorca en aquest Premi de Carme Planells i ara ens anem ni més ni manco que cap a Xile, perquè el Monólogo de Marte, un dels textos teatrals vinculats a la història cultural del 15M, precisament aquest dia és on una altra reivindicació ha pres la Porta del Sol de Madrid. Xile recull el relleu de la campanya Sí al Teatro, que es va fer en aquest context, i allà tenim en Jeroni Obrador, que és un poquet el pare de la criatura, i que està participant al festival La Rebel·lió de les Voces, que depèn de Santiago Off. Jeroni, com estàs?
1: Molt bé, bones, com estàs?
0: Molt bé, amb 5 hores menys, si no vaig equivocat, amb aquests horaris d'hiver i d'estiu. Explica'ns la gènesi del Monólogo de Marte i què és això que estàs fent a Xile en aquests moments.
1: Sí, d'acord. La gènesi del Monólogo de Marte realment està a dins una obra més gran que se diu La Guerra de les Imágenes. Uh-huh. I aquesta obra, que dura una hora i tres quarts, va sortir editada el 16 de maig del 2011. I després ja el moviment 15M va començar a agafar aquest monòleg de dins l'obra, que són 13 personatges, va començar a agafar aquest monòleg en concret de 2 minuts per demanar un canvi de valors a través de la cultura. I van començar a llegir-lo arreu del món i a traduir-se de 7 idiomes i tot això. Uh-huh.
0: I, sí. Clar, diguem que aquella campanya de Sí al Teatro ara se replica a Xile, a més un país amb molt de creadors i creadores que intenten obrir camí també en el món de les arts escèniques, de vegades en condicions i en contextos bastant complicats a nivell polític, a nivell econòmic.
1: Sí, totalment. O sigui, realment, clar, que han sofert un retall ara del 40% i escaig, no? Perquè han entrat aquí l'ultradreta i els han fet aquest retall. I, clar, pues, ells han vist un poc també d'aquesta manera de dir, ostres, pues, traiem endavant aquestes lectures del monòleg, que en el final és només una reivindicació del teatre com a necessitat bàsica, cultural, universal, des del punt de vista que és de les emocions bàsiques, de que tothom hauria de saber manejar les emocions bàsiques, que és un pot de lo que va a sobre, no? Uh-huh. I res, ha sortit aquesta campanya paral·lela en el fet de que se munti tota l'obra que s'està muntant en el festival. Llavors són com a dues coses que van de la mà, però cada una per la seva banda, no? Bueno, va junt, però
0: qui,
1: sí.
0: Qui se pot adherir en aquest manifest de Sí al Teatre, Sí al Teatro?
1: Tothom, és a dir, totes les persones estan, o sigui, de fet estan tornant a arribar vídeos d'Alemanya, ara en Roda de Gener, per exemple, també l'ha llegit, s'ha animat amb això de Xile, després també hi ha en català, en castellà, en anglès, no sé, si la veritat que estan arribant un pot de totes bandes, no? Uh-huh. I se pot llegir, pues, entrant en el monòleg de Mart, que hi ha dins, per exemple, el blog d'Espacio Común, el trobaran, per exemple, no?
0: Clar, és un monòleg breu, no sé si el tens davant i t'animes a llegir a tu mateix.
1: Sí, ja que som a Xile i que estem parlant de Xile, ara me l'ha passat un dels actors i dic, mira, pásamelo perquè si puedo lo leemos.
0: I de venga.
1: No? I és, bueno, pues la gent ho diu així, diu, el llegesc en castellà perquè estic aquí i el tenc ara mateix en castellà.
0: Ho entendrem.
1: Sí. La gent diu, por un sí al teatro, ¿no? Por una educación emocional básica mediante la actuación para todos. I diu, aquí ho llegeix ni llapa, perquè també he de dir que aquí lo interessant és que els déus grecoromans els han convertit en bandinos, no? Que això tal. I diu, si no provoco la guerra de los dioses, tendré que provocar la guerra en el mundo. ¿Qué hacer, sueño infinito? Sentido ambicioso. ¿Quién es capaz de desobedecer al poder? ¿Debo luchar por lo que creo? ¿Debo creer en mi verdad? ¿No es cierto acaso que si dejo de luchar, el mal ganará su batalla? ¿No es la ley y la costumbre donde se ampara muchas veces el poderoso para esconder la libertad? Tal vez mi padre Viracocha, aquí digo en vez de Júpiter, tenga razón. Los humanos merecen morir. Padre, si pudieses aconsejarme mi deslealtad hacia ti, tú me creaste para escoger la verdad más cierta. Oh, colores, metáfora de lo diverso. Oh, emociones, mar infinito de verdades por descubrir. Oh, libertad luchada. Si la vida debe morir, yo debo ser el primero en perecer por defenderla. Si sentir es el milagro, y Yapa desafiará a Viracocha para mantenerlo, y todos los reinos deberán unirse junto a mí para seguir adelante. Oh, amor desconocido, placer desvirgado, oh, diversión desbordante. Acudid a mí impulsos necesarios, disfrute del suceso, verdades de la salud. Acabemos con la lucha de los oprimidos y que sean los dioses poderosos los que liberen el sentimiento. La guerra de los dioses debe empezar.
0: Molt bé, aquest és el
1: Això és.
0: monòleg. No sé si tindràs ocasió també de llegir-ho públicament en el context d'aquest Festival de la Rebel·lió de les Voces, o no?
1: Supos que sí, perquè tenim una xerrada d'altres funcions de l'obra sencera, que són 1 hora i 3 quarts de la guerra de les imatges, i a mi m'agradaria llegir-ho a la trobada que hi ha en públic el primer dia. I sí, la veritat que ja ara amb la campanya que hi va haver dels 15 anys dels 15M, enguany me van convidar a l'Estatua del Barri i allà a l'Ateneu de Madrid els vaig llegir amb el públic a la vegada, que són unes lectures molt xules. Si aneu a l'Instagram de Sí al Teatre trobareu la campanya, tota la informació i tot això. I res, la gent ho llegeix i jo encantat, duim així 15 anys, saps, amb tota aquesta història.
0: Efectivament,
1: Sí.
0: i creixent un poquet també el projecte i la bolla. Quan se representa la Guerra de les Imatges?
1: Dia 2, 3 i 4 en el Teatre Matucana 100, en el centre,
0: Molt bé.
1: És un teatre nacional d'aquí. I, bueno, jo som aquí a Xile pues, per veure. La veritat que és molt agradable venir com a només dramaturg, no? O sigui, que l'altra gent estigui allà muntant
0: Clar.
1: I tu només estàs mirant. La veritat que amb això
0: Una peça que dirigirà
1: és
0: Antenor Allende, que també va fer
1: Tal
0: una
1: qual.
0: residència també a Santanyí i que és un dels autors, directors emergents interessants que hi ha a Xile. A més, amb aquestes connexions que des de fa anys tens en Amèrica Llatina, en Colòmbia, també en Xile, altres països, Jeroni, que al cap i a la fi serveixen per mostrar, diguem, autors d'aquí obres allà i al revés.
1: Sí, o sigui, jo crec que la connexió que sempre hem fet en Llatinoamèrica des de Satalaia, que realment ha estat, o sigui, com a creador independent, arrel de venir per aquí, pues he pogut fer aquesta connexió després mitjançant el centre de residències, no?

0: sempre estan pendents dels autors europeus i jo crec que també haurien d'estar pendents d'ells perquè jo ara ahir vaig veure dues peces i me vaig dir, hòstia, és que aquí també, de sempre ho he dit, no? Però hi ha també unes autories molt interessants que estaria molt interessant fer intercanvis com estem promovent, no? Des de la Talaia. I bueno, sí, tot això.
1: No, digués,
0: Moltes ganes.
1: moltes ganes, no? També de transitar per aquests intercanvis entre les dues voreres que tantes alegries i tantes també tanta comunicació necessària ens estan donant. I do, Jeroni, moltíssima merda per aquest dies al Matucana, també un centre de creació d'exhibició de referència ja a Santiago de Chile, i que aquesta campanya de Sí al Teatre pugui créixer en volum i que s'adhereixi al major número de gent possible. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. I sí, o sigui, jo crec que hem de començar a ser conscients, com dèiem ara aquí, de que si el segle XXI està l'alfabetització, jo crec que el segle XX, perdó, el segle XXI pues, ha de ser el desmaneig de les emocions bàsiques de tothom, perquè vivim un moment amb una falta d'empatia a nivell de segons quin tipus de dirigents o segons quines personalitats, i la societat no està donant la importància que li toca en això, no? En el fet de que han de tenir dirigents que tinguin empatia i tinguin capacitat d'intel·ligència emocional, no? I crec que és el bot d'aquest segle.
1: Jeroni Bredó, moltes
0: Molt.
1: gràcies. Vinga,
0: Moltes
1: enhorabona i
0: gràcies
1: molta
0: a vosaltres.
1: merda.
0: Igualment, una abraçada enorme. Adéu.
1: Adéu. Javi, amb aquests intercanvis que també estan donant els seus fruits, avui és dimecres, això significa que demà nova sessió del Teatre de Barra, no sé si encara queden
2: No,
1: entrades.
2: no, no, no, en realitat no, en
1: Poques.
2: realitat no queden. Sí, és perquè avui sempre passa el dia anterior, com que la gent reserva molt de temps, han hagut avui a la baixa 3 o 4 anul·lacions, poques, o sigui que, i és el que queda, mos queden, jo què sé, 20 entrades, que si no les col·locam avui mateix a altres reserves que vagin arribant, seran les que surtin demà a taquilla, o sigui, molt poca cosa. Ple absolut per demà. Això sí, anem a fer la famosa cridada vuitantera als espectadors mallorquins. No sou gremlins. Demà diuen que plourà. Això no vol dir que els bars no tinguin sostre. Vull dir, i si vols banyar una miqueta de camí entre el cotxe i el bar, no passa res. Després fes una cerveseta o un cafè calentet i veus l'obra de teatre. Perquè aquí ja sabem que quan plou la gent escampa, això, com els gremlins, com si
1: Aquesta
2: tinguessin...
1: pedrera inesgotable, no? Perquè parlàvem del Teatre de Butxaca i el 80% de les peces que se van exhibir sortien precisament d'edicions del Teatre de
2: Sí,
1: Barra o d'aquesta de la Fundació
2: i la
1: Mallorca
2: veritat
1: de
2: és que és
1: Teatre.
2: una satisfacció afegida, no? Que Zuberkaufen és la guanyadora de l'anterior edició de Teatre de Barra dedicada al teatre i la van copremiar al darrer Teatre de Butxaca i amb les mans plenes de paraules. És una acció paral·lela que vàrem fer, no? Com el Teatre Barra, però en aquest cas en teatre entre llibres, que vàrem coproduir amb la Fundació Mallorca Literària, i vàrem fer aquesta obra sobre Cèlia Vinyes i han donat un exaequo entre dues peces produïdes per nosaltres.
1: Quant te
2: I
1: dus tu d'això, d'aquest premi?
2: bueno, no sé, ara
1: No, són
2: parlaré
1: reconeixements
2: ara parlaré amb
1: simbòlics.
2: el meu promotor, a veure si podem ampliar el xalet.
1: No, però ho deien a Carme, que és interessant que sigui el públic qui decideixi quina és l'obra que més li agrada. També passa en el Teatre Barra, que el
2: Sí.
1: jurat vota unes categories, però que la gran, diguem,
2: Sí.
1: l'obra que més ha impactat o ha emocionat o ha divertit, això és votació del públic sobirà, en aquest cas, no? Tant del Teatre Barra com el Teatre de
2: Sí,
1: Butxaca.
2: és el famós debat entre les opinions més especialitzades dels crítics o de la professió i del públic. Uns valoren unes coses, uns valoren unes altres. Normalment el punt de connexió, el punt de trobada és la qualitat. Però el públic normalment pues, vota més una qualitat que molt vinculada a l'entreteniment, la diversió o l'emoció, una cosa que te pega forta, que te commou, la voten molt bé. I després i el públic especialitzat, els crítics o la gent de la professió, de vegades valora pues, més unes construccions, un desenvolupament d'històries, una... interpretacions molt ajustades en els personatges, etc, que de vegades el públic pues, no valora igual i diu, no, pues, no, nosaltres no sé, no, no som tan tècnics, però és igual, pues, el punt de trobada sol ser la qualitat, no? I per tant, tot i que no sempre puguin coincidir pues, les dues corrents d'opinió, al final, si la gent vota i dona el seu suport a un títol, doncs nosaltres molt contents. I Supercaufen va guanyar

0: aquí ha guanyat a Ciutadella, per qualque cosa...
1: Per qualque cosa serà, perquè és molt divertida, entre altres coses. Javier, fins la setmana que ve.
0: Pues aquí estarem, com sempre, amb més teatre.
1: Per cert, estem de comiats.
0: Estem de comiat, sí,
1: va,
0: no? Sí.
1: Aquest home que tens davant del vidre, darrere el vidre, en aquest cas.
0: I l'únic bo de que se'n vagi és que ha duit uns pastissos molt bons, eh? No, no.
1: I coca de verdura. Miquel Àngel Fiol, que ens deixa, que estem a tocar de les 11, per tant, crec que és el darrer programa, no, Miqui? Deixes, llançarà el micro, metafòricament, sí, en aquest cas, mollarà els botons, que te vagi molt bé en tot allò que facis, Miqui, te trobarem a faltar. I, no sé, que ho passis molt bé, també, a part de fer molta feina. Moltes gràcies. I de música acabam per avui el programa. T'hi acostumaràs, un tema de Foraster. És del darrer disc, Misericòrdia. Ja sabeu que demà tornem a partir de les 10 a l'aviador.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Avui la música electrònica prendrà els minuts de la nostra sessió per a revelar-nos el treball més recent i diria que un dels més interessants, com a mínim més madur, de la banda britànica Depeche Mode. Era el passat 24 de març quan Memento Mori veia la llum. My Cosmos is Mine és el tema amb el que acabem d'encetar l'eclèctic. Ara seguirem amb Wowing Tongue i Gods Again.

Walking Touch i God's Again, dues de les cançons tal vegada menys obscures que poden trobar en aquesta darrera producció de Depeche Mode. De fet, el títol ja ens pot predisposar, un àlbum construït entorn a la mort però també a la vida. Memento mori és una expressió llatina que recull aquesta frase èpica romana de quan les tropes desfilaven eufòriques després de la victòria. Memento mori, recorda que moriràs. Una forma molt concreta de recordar els límits de l'ésser humà.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa tineja.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
6: tinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
8: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
9: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
8: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
9: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
8: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
10: Tèntol!
11: Tèntol!
10: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
12: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Tancàvem el bloc anterior en Don't Say You Love Me i han recobrat la sessió amb Soul With Me, dos temes d'aquest àlbum treballat durant la pandèmia i la quarantena. La banda havia enfilat aquest nou projecte i es plantejava la dicotomia de seguir endavant o aturar. I decidiren la primera opció, entre altres coses també perquè pensaren que seria el millor per la salut mental dels membres de la banda. De totes maneres, la pandèmia i la mort d'Andrew Fletcher marcà el rumb de les cançons.

0: Memento Mori, un nou treball de Depeche Mode a l'eclèctic d'avui. Un àlbum produït per James Ford, qui també ha produït bandes com Arctic Monkeys i Pet Shop Boys, i Marta Salogni, que també ha treballat amb Björk i Bloc Party. Un disc realment interessant, que serà el principal material sonor de la gira que prepara la banda aquest 2023. My Favorite Stranger i Before We Down són els darrers temes que han sentit. Ara sonaran Caroline Monkey i People Are Good.
1: Caroline knows how fragile we are. With hope as our faith, we look to the stars.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és participació.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en Pugues, sí.
4: Notici d'última hora.
5: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
13: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
14: Bienvenidos a Segunda División.
13: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
15: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
16: En Tomàs, ho pot dir.
13: David Gui, bon dia.
15: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
13: Company Fuster, bon dia.
17: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
18: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
19: Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
20: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
21: Depeche Mode, la banda britànica de música electrònica, formada el 1980 per Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore i David Gahan, presentant el seu darrer àlbum, Memento Mori. Considerats com els pares del rock electrònic per la importància dels samples i els sintetitzadors en les seves propostes musicals. De fet, el londinenc Sunday Telegraph els considera com un dels més grans grups de pop britànic de tots els temps. Avui, a l'Eclèctic, desgranam la seva darrera proposta.

amb Always You i Never Let Me Go ens hem anat atracant al final de la sessió. Final de la sessió i també final de l'àlbum que vos haurem presentat la totalitat dels 12 temes que conformen aquest Memento Mori. Ens queda pràcticament només temps per acomiadar-nos i presentar el darrer, Speak to Me. Tornarem demà. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Lluís Fortesa, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1249. Heu de saber que avui és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Sí, a flastoma.

0: Sí, avui és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia, que se celebra cada any dia 30 de setembre. És una data que té com a principal objectiu defensar el dret dels individus a expressar d'una manera oberta la seva postura cap a les diferents idees i religions i fins i tot de menysprear-les, això sí, amb respecte. Un dia proclamat per la Center of Inquiry, una organització nord-americana que promou la ciència, la raó i els valors humanistes. Blasfemar és maleir, ultratjar amb paraules ofensives, dir paraules que ofenen a la divinitat. I a les illes, aquest és un tema que tenim prou desenvolupat. Fins i tot tenim un verb ben nostrat, el verb flastomar. Però no només, perquè també poden dir paraulotes, insults, faltes, greuges, calúmnies, dir de tot, en nom d'esporc, ferir, humiliar, difamar, injuriar, menysprear, ofendre, vexar, aucar o esbroncar. Diuen que la intenció d'ofendre ha existit sempre. De fet, els exèrcits medievals ja mostraven el cul als seus adversaris abans d'anar a la lluita. Però avui ens interessen sobretot els improperis, els insults, perquè en aquest sentit el nostre camp semàntic és extens.
1: Blasfemies. Els ho tinc que dir jo.
2: Tenim d'escatològiques i de... Bé, és que... És que és un poc violent, això, per la càmera.
3: Jo no sóc molt d'insultar, però mal de pegar un llamp...
4: Blasfemies, sí, sí, però vaja, no és el meu fort.
5: Què ets a punt dir? Beneit, bossot...
6: I d'insults n'hi ha moltíssim, n'hi ha un xerrerany. Babau, beninai...
7: Bambol, bambol figa...
8: Collo...
9: Pardal, pardal amb manses...
10: Perdelarro, perdal soleat...
1: Repunyetes...
11: M'he perdal camies, també.
12: Aquest de fava, imbècil, beneit... Si vals, també, fins i tot tarambana...
13: Moniato. És un insult que dius, quin moniato.
14: Matxegarany. Etcidany. Malcriat.
15: Carabassot.
16: És un maquetol. Un maquetol és aquell que no té escoeficient molt elevat.
17: Bambol.
18: Penarro.
19: De fava beneit.
20: Ai, que pareixes un pardal ganso.
1: És un calçon grossos.
21: Bosses.
22: Bosses tristes.
23: Pren es vol, tira testes, aquest és un alcabot, aquest és un tros d'ase, poca latxa.
24: Beneitarro, no sé, xabota.
25: Bazzol.
26: Vés-te'n a la mà.
1: Vés-te'n a porga fum.
27: Ets un mai surt.
28: Tros de bassa.
29: Té embrolls.
30: Oh, sí.
29: Pelat d'antany.
30: Sí. Això són insults antiguíssims, de més de 100 anys, perquè del dia no sé si ningú ho digui.
31: No em més curt perquè ton pare va dir basta, no siguis bledo.
32: Aquí n'hi haurà per Navet i sa mare.
0: I no, sí que n'hi ha hagut per Navet i per sa mare. Si mos basàvem en els insults documentats, de fet, tenim documentat l'insult idiota censat d'ençà ja de l'any 1535. Existeixen beneis de 1490 o bacallars pudents del llibre dels fets de Jaume I del segle XIII. És evident, per tant, que s'ha insultat sempre. A principi del segle XX, però, va néixer la Lliga del Bon Mot, una associació per combatre la fastomia i les paraules grolleres i que promovia el ben parlar. Va fer campanya aquí a les Illes Balears i escampava el seu missatge a diari i cartells i anava a predicar a les escoles, a patronats i a fàbriques i fins i tot donava premis i diplomes a les persones que parlaven bé. Un dels lemes de la Lliga del Bon Mot era «No renegueu». Avui, però, i sempre en respectes, el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Començam.
33: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més de temps a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimecres 30 de setembre. Tenim totes les lletres i qui les saben totes són la Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Junque.

0: I un dia més ja hi som tots aquí a taula. Com anem, Miquel Jung? Ben tornat.
1: Bon dia, molt bé.
0: Celestia Oliver, com estàs?
2: Som aquí, bé.
0: I Maria Pons, com anem?
3: Molt bé.
0: I no, benvinguts un dia més aquí. Avui en parlarem d'aquestes plastomades d'aquí una estona, en sentides. Un bon fester, perquè n'hi ha, fiat.
2: Sempre ho fem, sempre flastomem.
0: Sí.
2: Un poc cada dia, no?
3: Sí, a vegades és inevitable, no?
2: Sí.
0: Sí, a mi m'agraden els insults sentits.
2: Però...
0: Bacallà pudent, pelat d'antany...
2: No sé si senten gaire.
3: Trembant.
1: M'agraden molt tots aquests.
2: Sí.
0: N'hi ha de molt bons, la veritat que sí, i els hem recollit ben divertits. Però bé, tenim altres temes, Celesti, començant per tu.
2: Sí, avui parlarem de Fira B, aquesta fira d'arts escèniques de les Illes Balears que promou l'Institut d'Estudis Baleàrids i que just avui comença.

0: La Fira B, dividida entre arts escèniques i música, arriba a la seva 11a edició amb un total de més de 80 propostes artístiques. A més, la Fira reforça la connexió de les Illes Balears amb els circuits culturals internacionals i se celebra, en aquest cas, la d'arts escèniques des d'avui, dia 30 de setembre, fins dissabte, dia 3 d'octubre, en l'àmbit de les arts escèniques, com dèiem, amb més de 30 propostes de creació contemporània, i del 4 al 7 de novembre serà el torn de la Fira B dedicada a la música.
1: Efectivament. Doncs avui parlarem d'aquest mercat de Fira B que comença just avui, però Maria, tenim més temes.
2: Sí, perquè com cada dimecres vos oferim una paraula en desús, avui seguint el fil del Dia Mundial de les Flastomies, cap de fa on vores.

0: Doncs sí, escolta'm aquesta cançó de Cifar, que sempre fa gràcia. A més, que quan la feien en directe, me'n record que l'adaptaven. A vegades no rimava, si eren Montuïri, sí, però si eren Vilafranca, no anava tan bé, no. Sa rima. Però bé, coses que passaven, però bé, ells ho adaptaven a cada concert, era molt divertit. Però bé, també tenim tema del dia, Miquel.
1: Sí, avui el dedicam a l'arqueologia i la història, perquè un equip d'arqueòlegs mallorquins ha excavat l'antic convent de Sant Francesc de Sòria a la recerca de les restes de Jaume IV, l'infant del regne de Mallorca.

0: Doncs sí, segueix la pista de Jaume IV. Avui parlarem amb els arqueòlegs que han estat i són a Sòria i a veure quins són els resultats d'aquesta troballa, que ja vos dic que de moment de Jaume IV poques notícies en tenim. Avui, però, també hem de rebre la nostra estimada coreta, Esna Raquel Agüeros, vendrà a Contracor i avui un dia especial per ella.
1: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com estàu? Jo molt contenta perquè tenim portadiques nostres i a la fi són un poquet diferents. No sé a quina hora dir-vos que hi seré allà. Bé, a partir de les 4 heu de connectar. Si no heu connectat a les 3, entén-ho. Fins ara.

0: I de si vull anar a Raquel fa anys, fa festa. D'aquí una estona te li estiraran ses hores perquè vendrà. I repassarem les portades i moltes altres temes que tenim pendents. Dues hores de programa que ara comencen i que, recordeu, tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atentos en directe a través del telèfon més famós de les Balears, ja sabeu, el 971139900.
4: O també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentol3, també tenim Facebook, Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic.
5: Oh, sorpresa!
3: Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: I de fantàstic, ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltes gràcies, Maria, moltes gràcies, Miquel. Fins d'aquí una estona, Tom, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que avui no fa anys, no?
4: No.
0: Facundo, no. Demà?
4: Demà?
0: No.
4: No? Sí? Demà?
0: No puc creure, demà en Facundo fa ja.
4: Demà dia 1 d'octubre.
0: M'encanten aquestes coses. Bé, doncs demà t'estirarem ses hores,
4: sentit.
0: Fem-nos i pensar.
4: Ha pitjat Facundo Tenaglia, que no
0: el contra el tècnic. Que demà fa ja anys, l'home.
4: Demà
0: festa.
4: De demà
0: avui festa grossa. Avui també ets a Santa Geroni,
4: sí.
0: I Sant Geroni.
4: Sí.
0: És a dir, ma mare fa festa, l'enviem
4: sí.
0: Molt d'anys.
4: Sí.
0: I tots els geronis i tots els geronis.
4: Jo tinc una gran amiga, eh? Aquí també l'envia molt d'anys. Mira, ara li faré aquest clip, no sé què així, i l'enviaré.
0: Ana Raquel Agüeros, que avui faig anys, sí. I demà en Facundo. Res, de festa, les 3:09.
2: La rabiosa actualitat.

0: És que ara ho hem de comptar, Celestí.
1: A veure,
0: en Facundo, sí. Demà comença l'octubre.
1: Aturen màquines.
0: Aturen música, Facundo.
1: Sí, aturen màquines. Dia 1 d'octubre.
0: Demà, primer d'octubre.
1: Sí.
0: En Facundo fa anys.
1: Fa anys, però no fa anys, uns anys qualsevol.
0: Quants en fas?
1: Quants en fas?
0: 40 anys.
1: 40, diu, sí, sí. 40 anys, demà dia, primer d'octubre.
0: Fort. Bé, això m'ho ha passat ara mateix. Sí. Demà en Facundo nostre fa 40 anys.
1: Ja li duc avantatge.
0: I arriba el moment de conèixer, ara sí, quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, la rabiosa actualitat del dia, Celestí.
1: Sí, aquesta rabiosíssima actualitat ens du a parlar d'una efemèride, d'un altre aniversari.
0: És que és gros, això.
1: No en són 40.
0: No.
1: Però en són 25, que ja són,
0: bé.
1: 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears.

0: Idò, si avui volem dedicar el concurs de Tento als 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears, perquè vivim en un moment en què el territori afronta grans reptes que afecten l'equilibri, la cohesió territorial, l'urbanisme, les infraestructures, el medi ambient, la gestió sostenible de l'aigua o la resposta a les emergències, ja ho sabeu. I per afrontar-los cal un element essencial. Aquesta és informació geogràfica rigorosa, actualitzada, accessible, reutilitzable i de qualitat que transformi dades en intel·ligència territorial. M'encanta aquest concepte, intel·ligència territorial. Aquesta és la missió que té l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears, que se diu ITGIP, fa mal de dir aquestes sigles, però direm Institut Cartogràfic, que s'encarrega de produir, recopilar i posar a disposició de la ciutadania informació geogràfica de referència, una informació que permeti entendre millor el territori, donar suport a la presa de decisions i facilitar la gestió tant pública com també privada. I d'ací, perquè al llarg d'aquests 25 anys que commemora l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Balears, es consolida com un organisme estratègic que proporciona una base científica i tècnica a l'administració i també a tota la ciutadania. És un servei que podeu fer servir tothom. Aquesta feina es fonamenta en un valors, la qualitat i el rigor, la transparència, l'accessibilitat, la coordinació i la col·laboració entre administracions. Valors que comparteixen un mateix propòsit, posar el coneixement del territori al servei de la societat de les Illes Balears. I tenen tres etapes, clar, que 25 anys han de fer una miqueta de cronologia. Primera etapa. La seva creació va ser l'any 2001 i l'Institut evoluciona constantment. En una primera etapa, el principal propòsit era ordenar i actualitzar l'equipament cartogràfic i geogràfic de referència i començar a implementar tecnologies de sistema d'informació geogràfica. Segona etapa suposa un canvi de paradigma. La informació geogràfica es converteix en un actiu compartit i accessible a través d'internet. I la darrera etapa, l'Institut fa un pas decisiu cap a la transformació digital. L'any 2018 implementa la base topogràfica de les Illes Balears, que és homogènia, contínua i harmonitzada i cobreix tot el territori i també suposa la substitució dels antics mapes per aquesta digitalització a la qual tots hi podeu accedir. Per tant, Celestí, ja ho tenim?
1: I doncs sí, per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem al joc de Tèntol en aquests 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears.
0: Au, i doncs, són les 3:24. Tèntol!

Continuem i ara hem de conèixer quina és la pregunta del dia. Avui diu així. Hi ha toponis majors que tenen llinatge. Això vol dir que tenen un determinatiu, un afegitó creat per la necessitat de diferenciar-lo d'altres poblacions en el mateix nom. Tot d'una ho entendreu. És el cas de Sant Joan a Mallorca, que és Sant Joan, però a Eivissa és Sant Joan de Labritja. O és el cas de Sant Jordi a Palma i Sant Jordi de Set Salines, a Eivissa. També és el cas de Sant Llorenç d'Escardassà i Sant Llorenç de... Perquè la pregunta avui és aquesta. Quin és el determinatiu de Sant Llorenç d'Eivissa?

0: Molt acompanya en Llorenç Santa Maria, de Santa Maria, també. Sí. Però hem de saber, Sant Llorenç, de què? Sant Llorenç a Eivissa, quin és el determinatiu, aquell llinatge que té Sant Llorenç? I com sempre, tenim tres opcions de resposta.
1: Sí, no ets Sant Llorenç de Santa Maria.
0: No.
1: Ets Sant Llorenç de Balàfia, ets Sant Llorenç de Corona, o ets Sant Llorenç de Balanzat.
0: Què trobeu? Aquestes són les tres opcions que tenim per respondre a la pregunta del dia i per jugar amb altres, com sempre, teniu dues maneres de fer-ho.
1: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sant Llorenç de Balàfia, Sant Llorenç de Corona o Sant Llorenç de Balanzat. Ara tornem.

0: Raimon Tèntol.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic bel,
6: tinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: les 3:28 minuts, Celestí, he de dir que hi ha un pot d'embull avui, amb la resposta.
1: I això?
0: Mira, ara t'ho diré, perquè vull cercar quin és el determinatiu, és a dir, aquell llinatge que té el poble de Sant Llorenç d'Eivissa, Sant Llorenç de què, mem?
1: Sant Llorenç de Balàfia, de Corona, o de Balanzat.
0: Doncs, de moment tenim un 67% dels vots que diuen que et senyoran de Balàfia i un 33% que diuen que et senyoran de Balanzat. Aquestes són les respostes, és a dir, que està un poquet ajustat.
1: Sí.
0: Balàfia, Balanzat o Corona, avui cercam aquest topònim tan interessant com és el del poble de Sant Llorenç de... Ara tot d'una, d'aquí una estoneta ho resoldrem, però abans hem de conèixer els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat que farà jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Ja són Àngels.
9: Jo som en Fèlix.
10: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
8: Són d'Alcudi.
9: Jo som de Santanyí.
11: Ah, oh, és que és un país com n'hi ha pocs. Tots aquests arbres, els camps verds, els ocells tan variats. No li sembla?
0: És així per Alcudi?
8: Sí, sí, sí, Alcudi. És que fantàstic.
0: Avui nord i sud, eh?
8: Sí.
0: Santanyí, Fèlix.
9: També, també, sí.
8: Cobrim els territoris.
0: Exacte.
12: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Pel govern de les Illes Balears.
9: Pel govern de les Illes Balears, també.
13: Té molta feina?
10: Què hi fa, exactament?
8: Sí. Sí, som el gerent de l'Institut Cartogràfic.
9: Jo som un tècnic que me dedic a la publicació de la informació geogràfica a través d'internet i les xarxes.
14: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Sí.
9: No ens podem queixar.
15: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
8: Ui, pilates.
9: El que més m'agrada de tots, a part de molts que practic, és la vela.
16: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web...
8: Bueno, fer Tetris en les extraescolars dels nens.
9: És part de la meva feina diària.
17: Què penseu fer aquesta nit?
0: Què fareu avui?
8: Intentaré dormir.
0: Sí? Sí.
8: Dormir pres.
18: Pesar molt.
9: Passar un temps amb la família.
19: Una actuació extraordinària.
20: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
21: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
22: Estic molt content que hagin vingut.
23: Són tan encantadors.
24: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
25: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
26: Adéu, que vagi bé!
27: Fins demà!
28: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot. Bé.

0: ja les heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Àngels de Haro, que és la gerent de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes.
1: Hola a tots, bones tardes.
0: Quin càrrec més llarg, jo.
1: Sí.
0: Bé, perquè s'organisme també. És així, ara
1: tenim un nom llarg, sí, per això ICGIP sempre sol ser més comú. Sí,
2: mira, ho dius millor que nosaltres.
1: Sí, estic avasada un poquet, per lo que sigui.
0: Sí, nosaltres per la ràdio no ho hem dit perquè de pots oient encara no està molt avasat amb aquestes sigles, però avui l'avasarem, perquè també ha vingut en Fèlix Escales, que és el coordinador i també tècnic de l'Institut. Com estàs? Benvingut.
3: Bones tardes. Gràcies. Moltes gràcies per la convidada.
0: I mos haureu d'explicar què feis, perquè clar, tothom, qui més qui manco sap que és un mapa, qui més qui manco sap que hi ha molta toponímia, les Balears, molt diverses, nosaltres aquí donant molta maceta amb això.
2: Cada dia feim mapes, i mapes, i mapes, i mapes. I feis, no.
0: Però que, cada dia que no. Feis?
1: Bueno, quant de temps tenim?
0: 25 minuts, com els 25 anys.
1: Vull dir, realment, diguéssim que la nostra eina estrella és la IDEIP, que és una eina que s'emplea i que és bastant coneguda en els ambients tècnics, tècnics d'ajuntaments, arquitectes bueno, i després ja organismes del govern. Uh-huh. En principi aquí és on anem carregant les capes d'informació que per bueno, normativa europea ens exigeixen que sigui normativa interoperable, és a dir, que ha d'estar disposable per que la puguin emprar altres òrgans de l'administració i a partir d'aquí donant la informació que determinats organismes ens demanen publicar.
0: Per tant, Fèlix, entenc que és molt important que tot estigui com unificat, no? La toponímia, la localització...
3: Efectivament. El que fem és la producció d'una sèrie de capes de referència, el que són els mapes que nosaltres li diem de fons o de base, amb la toponímia, amb totes les carreteres, els edificis i bueno, la tira de diferents elements cartogràfics, i després, per damunt, hi pot superposar tota una sèrie d'informació geogràfica, ja siguin espais naturals protegits, siguin pues, diferents reserves marines, tota aquella informació, el cadastre, per exemple, que prové o bé del propi govern o bé d'altres administracions que conjuntament se pot visualitzar i interpretar.
0: Clar, el cadastre deu ser un dels grans temes, no? Perquè, ho dic perquè un té una fita aquí, sempre ha estat conflicte entre veïnats, això. No sé si a vosaltres vos toca de qualque manera.
1: Sí, mos entren algunes consultes, sí que és bueno.
0: En aquest sentit, sí.
3: Sí, sí, sempre n'hi ha. Nosaltres, bueno, estem oberts a tothom i, lògicament, sempre mos poden telefonar i sempre hi ha preguntes que venen o bé per aquest tema o per altres temes que no us ho faríeu creus,
0: per
3: perquè
0: exemple?
3: Moltes vegades saps, et venen, doncs, a lo millor, perquè resulta que a lo millor tenen un veïnat i volen localitzar aquest renou que els hi ve d'un veïnat o alguna cosa així, i pensen que a través d'un mapa els hi serà millor, o qualsevol altra cosa. Vull dir, sempre la cartografia té milions d'utilitats. Mm-hmm. Sempre trobem diferents anècdotes per poder anar contant.
2: Sí. I és complicada, és difícil de delimitar, de definir, segon quan?
1: Bueno, realment és que partim a partir de vols que se fan vols aeris que prenen una imatge des de dalt de les illes, del terreny. Llavors, a partir d'aquí, és veritat que varen tenir una sol·licitud d'una ciutadana que volia aclarir un dret de pas. I a partir de les fotografies que tenim, ens va demanar, perquè això també ho fem, donar servei als ciutadans si necessiten una certificació de fotografia per un procediment judicial, per un procediment davant l'Ajuntament. Pues ella volia aclarir un dret de pas i veurem des de quan hi havia aquest dret de pas, i és veritat que algunes fotografies s'intuïa com un petit desgast del terreny, i a partir d'aquí, bueno, ella ens va demanar les fotografies certificades i els hi varen fer, però així n'hi ha moltíssimes de sol·licituds.
0: Clar, moltes coses molt diverses, i això, que la gent sàpiga que és un servei que tenen disponible tots els ciutadans de Balears.
1: Sí, sí. Mm-hmm.
0: I ara heu fet 25 anys, i és per això que divendres vau fer una festa a tu. Com va anar?
1: Molt bé.
3: Molt bé. Sí? La veritat és que vam tenir l'ocasió de poder compartir un espai i un moment amb antics companys, amb també gent que ara ha col·laborat amb nosaltres, però que també ha col·laborat durant aquests 25 anys, i la veritat és que va ser un moment molt especial per nosaltres.
1: Va fer l'apertura també el Consell del qual depenem, d'habitatge, territori i mobilitat. Vàrem tenir un treballador que va dir unes paraules, com jo mateixa també, i després vàrem tenir representants de l'Institut Geogràfic Nacional de Madrid que vàrem voler estar nosaltres per celebrar, i el que diuen Fèlix. Vàrem tenir un espai, després de 25 anys, vàrem fer com les nostres paraules, com un recorregut de la nostra història, perquè molta gent també és d'Institut Cartogràfic, mos coneixerà com CITIPSA, que era la denominació que va tenir cens fins 2023.
0: Clar. I Pantura, aquí sí que vos coneixem més, eh?
1: Sí, moltes vegades me diuen, perquè tu ets el gerent de CITIPSA, i dic, i jo sempre
2: encara
1: dic que sí,
2: claro,
1: i me diu, ai, no, perdona, l'Institut Cartogràfic, dic, no passa res, vull dir, és el nom, la memòria col·lectiva, la memòria col·lectiva és més CITIPSA, està més temps CITIPSA que l'Institut Cartogràfic, no.
0: I sempre heu estat comunitat autònoma?
1: Sí.
3: Sí, sí, sempre vam començar sent una societat anònima, i després hem passat a un ens públic empresarial, però sempre del govern.
2: Com ha evolucionat durant aquests 25 anys? Quina estructura teniu? Com estan repartides les àrees i quant de personal sou?
1: Claro, ara som 8 persones, bueno, comptant administració, hi ha una àrea de producció cartogràfica i després l'àrea d'en Fèlix.
0: I Fèlix, què fa? És que exagerem.
3: Bueno, al final el que fem és utilitzar la tecnologia que avui en dia hi ha per fer possible que la cartografia que es produeix ja no sigui no només la que produïm nosaltres, sinó la que produeixen els diferents departaments de tot el govern, vale? Es pugui publicar a través d'internet i, a més, estigui en aquestes condicions que hem xerrat de que sigui interoperable i es pugui combinar amb la cartografia que estan publicant els diferents ens de l'administració, com hem xerrat del catastre, però podríem parlar també pues, de l'atermenament de costes o altres cartografies.
0: Clar, jo pensava també que abans ho llegíem, per exemple, tema d'emergències, ara que malauradament cada vegada hi ha més fenòmens atmosfèrics adversos, clar, això és vostre organisme és bàsic en aquest sentit per localitzar un lloc, un espai.
1: Així és, i de fet som part de la comissió que se va crear en el govern, de SINUNCAIP, perquè realment proveir de cartografia és essencial.
0: És així, no?
3: Sí, de fet tenim tècnics que s'han especialitzat per millorar la col·laboració amb les necessitats que tenen emergències perquè se'ls pugui localitzar si un moment donat o cridar, perquè quan puja d'un nivell una emergència doncs tothom pugui, diguéssim, treballar sí, coordinadament i estiguem preparats davant d'un fenomen d'aquests, que cada vegada són més sovint.
1: Sí, la riuada de Sant Llorenç d'Escardassà, aquesta tècnica se va desplaçar en el centre de control i va ajudar pues, en tot el tema de la cartografia. De llavors ençà se va detectar que era necessari aquesta col·laboració i ara pues, aquests darrers anys l'hem impulsada bastant perquè entenem que aquesta part de servei públic és fonamental.
0: Totalment. Després hi ha el tema de la toponímia, que és apassionant, que nosaltres en parlem molt aquí. Sí. Clar, el que passa és que pendur un topònim se repeteix 50 vegades per totes les vegades.
3: O sí. Moltes més. En tenim alguns.
2: O moltes més.
3: En tenim alguns que són verdaders. Nosaltres, amb el tema de la toponímia, el que estem encarregats és de geolocalitzar-lo, perquè també és prou important, o sigui, no només sabre de bon prové i com s'ha d'escriure correctament, sinó tenir-lo ben georreferenciat. I això és una tasca també que mos du una feinada i, a més, hem de col·laborar amb gabinets d'onomàstica, amb tota una sèrie d'organismes en universitat, per assegurar-nos que estem donant la millor informació possible. Tot i que són molt dinàmics, els topònims tenen vida pròpia.
0: I són canviants, també.
3: Sí, efectivament.
0: I també n'hi ha de nova creació.
3: N'hi ha de nova creació.
1: Bueno, estem fent una feina ara a Menorca per recollir la topografia, diguéssim, els topònims, perdó, de fa anys, els més antics, per poder-los registrar també. Llavors, això normalment se sol recollir de persones majors. Llavors, és com una feina contrarrellotge per intentar que aquest coneixement no se perdi i tenir-ho registrat per després també poder avaluar la evolució.
2: Són topònims que no havien estat mai registrats, entenem.
1: Alguns sí, i alguns se va cercar un poquet. Alguns sí que no hi eren, i alguns és vera que un senyor te diu no, perquè això se deia la cova de no sé què, no estava registrada, però tu potser la tens com a pas d'una altra cosa. Vull dir, i és un poc fer aquesta feina d'anar-lo registrant.
0: Clar, aquesta és una de les feines més importants, no?, que teniu unificar tot això.
3: Sobretot sí. Per preservar el patrimoni immaterial.
1: Immaterial, sí, és un patrimoni.
3: És molt important, això.
2: És a dir, que encara n'afegim no només de nova creació, sinó també d'antics. Que...
1: Intentam recollir tot aquest coneixement perquè no se perdi.
2: Sí.
1: I perquè després cada fitxa de topònim recull aquesta petita història de bomber i després amb el gabinet, com deia en Fèlix, en sa WIP, se va fent una revisió i se van acceptant, que després això també se tramita a Madrid, ells també ho accepten per incorporar-ho, diguéssim, en el seu catàleg.
2: És una feina, és una feinada.
1: No, és una feinada,
2: però és
1: tenim una feinada.
2: És apassionant, no?
1: Sí, no m'ho esqueixem.
0: Sí. Per exemple, son que quantes vegades, quin és el més repetit?
3: Mira, et podria dir que, per exemple, Son Alegre, deu tenir un cada poble.
2: Per tot.
0: Sí, Son Alegre, bé. Sí. Manco sona bé.
3: Sí, sona bé, sí.
0: Però després... Rotes, quantes n'hi ha?
3: Uf, 30.000. Rotes. El que passa que, en relació una mica avui en el programa, normalment és la rota de...
0: Exacte.
3: I llavors, doncs aquí...
0: Això ajuda.
3: Ja t'ha ajudat una mica, sí. Però també heu d'entendre que... referència també una mica al que feis en aquest programa i tal, els topònims no queden només en el nom del lloc, també tenim tota una altra sèrie de toponímia que són els noms del viari.
1: Sí,
3: i en el nom de viari també estem fent molta feina perquè també els hem de tenir tots localitzats, ben localitzats, i ja passem de la representació d'un punt a la representació, diguéssim, d'un vial, no? Una línia. I a partir d'aquí també hi ha d'una feinada...
0: És a dir, camins...
3: Camins,
0: caminois...
3: Carrers, sí. Avingudes, carreteres... Rutes,
1: feina.
3: Perquè clar, també hi ha rutes i les rutes també apareixen noves, la ruta de senderisme, la ruta de bicicleta, la ruta de no sé què, tot això... Va creixent.
1: Sí. I estem fent feina amb el cadastre, per una banda, i amb Sibestat, per una altra, perquè avui en dia georreferenciar una dada és quan té valor. Vull dir, si tu saps que està passant alguna cosa, però no saps a on, només tens la meitat de la informació.
0: Total. Que interessant, idò, la vostra feina, l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears. Avui en parlàvem amb en Àngels de Haro, que és la gerent, i amb en Fèlix Escales, que és un dels tècnics.

0: És a dir, cada lloc tenia a tenir un topònim, moltes vegades lligat amb el propietari, Son Calà, dels senyors d'Escalà. I quan se repartien aquestes finques, Son Calà del mig, Son Calà d'ell, Son Calà nou...
1: Tenim topònims que són d'origen islàmic, òbviament, com Bini Taref, Benasque, o Defla, per exemple, que és una possessió que hi ha molt gran aquí a sortir de Cap a Maria.
2: Una possessió que se deia Bini Lassar, i l'altra que se deia, per exemple, Bini Gebiri, i són noms molt petits.
3: I després, antigament, hi havia un topònim que se deia Els Antigos. Alguns altres pobles també tenen Els Antigos, i solen a ser zones on hi ha restes prehistòriques.
4: També hi ha una barriada que se diu d'Ubellins, que pareix que ve de Bellins o Bellines, que eren una espècie d'orde religiosa i és una barriada del poble.
5: I per Randa, això ho banya, la mata escrita, que ja en diuen que hi va viure en Ramon Llull, la posició de la seva família.
6: Jo tenim Punxuat, Banya, Castellets, Males Herbes...
7: Aquí a Artà se va fer un recull de pesqueres, evidentment, de vorella de mà, i n'hi ha un parell interessant. N'hi ha una que és Na d'Estorba Jornals, i l'altra Na Picarandau.
8: Na Nicolava, que també era una pesquera.
7: Els illots, els illotets, això són pesqueres.
9: A tot Mallorca, a tot el dia, hi ha una enorme riquesa de toponímica i de microtoponímica, perquè a cada poble, el seu entorn, el tenien molt ben trascat i molt ben conegut. I, per tant, molt ben parlat.
10: Tèntol. Fem un tèntol. IB3 Ràdio és patrimoni.
11: De dilluns a divendres a les 5...
12: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
13: Que guapo.
12: No, estic entre jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
11: Xiu, xiu.
13: Lo nostre, cosa feixuga.
12: Uf, molt bona.
13: Jo agarraves, tu i en Pugues, lo nostre.
12: És impossible. Sí que és possible.
13: Cosa feixuga.
12: Home, per favor.
11: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Clar que és possible, tot és possible.
12: Aquest setembre serà possible.
11: IB3 Ràdio.
13: Se venen cosetes, petites.
11: Xiu, xiu.
12: Fora.
13: I en Pugues, sí.
14: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
11: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
15: Bienvenidos a la segunda divisió.
14: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
16: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
17: En Tomàs, ho pot dir.
14: David Gui, bon dia.
17: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
14: Company Fuster, bon dia.
18: S'ha de fer feina. Sí.
11: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Pensar i contestar, tot és començar.
19: Doncs, Àngels, Fèlix, mireu si n'han trobat de coses relacionades amb el vostre organisme, amb el vostre institut, perquè hem parlat primer d'aquests topònims que han sentit arreu de Balears, topònims de tot tipus, amb noms, llinatges, amb sobrenoms, de diferent manera, nom de rius també, bé, de rius, de torrents, de que sap que n'hi ha de coses, i després el tema de les emergències, que dèiem abans, que és tan important també per geolocalitzar. Bé, avui parlàvem amb Àngels i també amb en Fèlix d'aquest 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears, i ara farem un petit joc, ja que heu vengut, ja farem aquesta festa grossa, i començarem per Àngels. Àngels, tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquest institut.
20: Sí, vinga, Àngels, podrem quedar a pla. Tens 30 segons per enumerar topònims de Mallorca.
12: Topònims.
20: Topònims, aquells que vulguis dir.
19: N'hi ha molts, sí. Pots fer...
12: Prefereix que comenci en Fèlix.
19: Sí?
12: Sí.
19: Va, Fèlix, comences.
20: Vinga, Fèlix,
19: tu.
20: T'ha tocat.
21: Vinga.
19: Senta allí, pot pegar per la teva zona.
21: Sí, sí. Bueno, vinga, començarem per els municipals. Santanyí, Campos, Llucmajor, Algaida, Porreres, Setsalines, Felanitx, Manacor... Pues ja passarem per una cosa una mica més de detall i podem passar per Son de Nus, Cal Reat, Cal Xixa, Cal Xinxes, podem passar per els topònims un poc més mariners, es Pontàs, es Freu de Morell, es Freu de Cabrera, es Freu de Formentera.
19: Molt bé, Fèlix, fantàstica.
20: Que bé, s'ha animat, eh?
19: Sí,
4: sí, sí, podria Fèlix. Seguir.
20: Sí, sí, sí. Sí, sí.
19: I que és de guapos, Pontàs, eh? I tant, guapo que és. Bé, idò, Àngel, se tocarà a tu. Venga, ara. Te pot pegar per la zona del nord, ja.
4: Venga,
19: que...
4: Vinga, segurament.
19: En Fèlix ha anat més cap en el sud. Ah, mira, vinga. Quan vulguis.
20: Endavant.
19: Temps.
4: Vale, pues jo puc dir el Cudi, Pollença, Bonaire, Es Barcarès...
20: Preciós.
4: Sí. Muro, Can Picafort, Santa Margalida, Cap de Pere, Set Salines... Inca, Sa Pobla, Buja, Lluví, Moscari, Caimari, Campanet, Sauba...
19: Penta. Molt bé, Àngels, molt bé, eh? I això que en Raquel Agüero està fent,
4: sí.
19: Aquí darrere t'ha despistat un poc, eh?
4: És que no sé com ho volia dir, però intentava estar pendent de la coma d'allò. Però bé.
19: Molt bé, ara ho fem molt bé tots dos. Segona pregunta i segona prova per a vosaltres.
15: Guanya qui la sap més llarga.
19: Va, llavors faran dues preguntes a cada un relacionades amb això, amb l'Institut Cartogràfic i també amb la toponímia de les Illes Balears. Àngels, començant per tu, primera pregunta. Un topònim que hem sentit molt és de Aumalluig, escrit Almalluig. Mm. Un topònim que, òbviament, deriva de l'àrab, però sap què vol dir Aumalluig?
20: Significa camp o prat o significa aigua.
4: Ui. Ho he sabut en qualque moment, aquesta informació ha estat en el meu cap. Jo crec que vol dir camp.
19: I ho creus molt bé.
20: Sí, sí.
19: Efectivament, Aumalluig, que és un topònim fantàstic, que trobam en el Gorg Blau, de fet allà també hi ha un jaciment molt, molt preciós, i deriva de l'àrab, fa referència en aquest espai de prats o camps oberts, i dona nom en aquesta vall i en aquesta possessió del municipi d'Escorca. Aumalluig, heu estat mai a Aumalluig?
4: Jo crec que sí.
19: Sí, tots dos? Sí, molt bé. Segona pregunta, Àngels. Un dels primers mapes impresos coneguts dedicats específicament a les Balears és obra del geògraf i gravador italià Benedetto Bordoni, dins de la seva obra famosa Isolario. Inclou dos petits gravats xilogràfics independents dedicats a l'arxipèlag balear. Un mostra les illes Gimnèsies, és a dir, Mallorca i Menorca, mentre que l'altre representa les Pitiuses, Eivissa i Formentera. Però saps de quin any és aquest primer mapa?
20: Tenim dues opcions. Va ser publicat el 1528 o va ser publicat anteriorment, el 1402?
4: Anteriorment, crec.
20: Sí?
19: No? És que és molt difícil aquesta.
16: Sí, aquesta és difícil, eh?
19: Sí. Aquesta és molt difícil. 1528, forma part del llibre de Benedetto Bordoni, doncs és aquest que surt aquest mapa, però tot
20: i
19: així...
20: I seria dels primers mapes?
19: No, n'hi ha de més antics.
4: No, hi ha la carta portolana, per exemple. Clar, jo he pres com a referència la carta portolana de 1447 d'en Pere Rosell, que tenim en el Museu de Mallorca, i pensava que aquesta era la més... no era la més anterior, vull dir, pensar que la que vosaltres me dèieu era anterior a aquesta.
19: No, no,
4: sí.
19: No, és posterior que aquesta que dius.
4: Té lògica, sí. Té lògica, sí. Sí.
19: Però sí, de fet, a Balears també poden presumir de cartògrafs, també ja hi havia la família Cresques, que són com, no sé si són com els vostres, teniu un quadre allà de la família Cresques.
4: Bueno, tenim la carta, tenim una reproducció, vull dir, no és una reproducció ni un facsímil, vull dir, és una reproducció que tenim nosaltres, sí. Normalment la solem posar per la Fira de les Illes Balears, bueno, normalment no, alguns anys l'hem posat per la Fira de les Illes Balears, sí, per fer aquesta tasca també de difusió.
19: I de divulgació, sí. Però sí que és veritat que les Balears sempre han presumit de cartografia i així és. Molt bé, Fèlix, les preguntes per tu. Primera pregunta, no hi ha dubte que la toponímia és una manera excel·lent de descriure el paisatge, és així, i especialment elements que varen configurar el passat i que ara Pintura ja no ho fan. Palma, per exemple, té molt de topònims que descriuen el paisatge que hi va haver i que avui ja no hi ha tant. Per exemple, el Molinar, ja saps per què, és obvi, els hostalets, el Carnatge, establiments o el Secà de la Real. Però te demanarem per aquest darrer. Sap per què se diu el Secà de la Real?
20: Prové de la unió de dos elements, és a dir, del terreny, de secà, i per la seva proximitat en el conegut monestir de la Real, o prové de lloc real, de rei?
21: Pues m'hauré d'arriscar, perquè realment no la sé, però possiblement provengui de sa segona, d'algo real.
19: Que bo!
21: Pues no.
19: Justament. No, precisament et secà, és perquè sí. És una zona de secà, antigament. A veure, ara no sé si fas. I perquè està molt a prop de la real. Sí. I són topònims aquests descriptius, que supos que en trobau molts, no?, de topònims descriptius.
16: Sí.
21: Sempre.
16: També heu de tenir en compte que igualment que tenim una tècnica especialitzada per fer feina amb emergències, tenim una tècnica especialitzada en topònims, que és qui s'encarrega d'això.
19: Clar.
16: Que és l'Ali.
19: Sí.
16: Vull dir que és vera que nosaltres en tenim coneixement, però no és...
19: No, està clar.
16: Ella hagués fet un 10 de 10.
19: No. Això només és simbòlic i anecdòtic, només per jugar una miqueta amb les paraules.
16: Sí, sí, sí.
19: El Molinar, òbviament, hi havia molins un temps, ara en queden pots. Els hostalets, era perquè també hi havia hostalets, escarnatge, perquè era un lloc un poc sinistre.
20: On s'hi feia sa carn.
19: Exacte. I doncs, també, com dèiem, aquest topònim, en aquest cas, de Palma. Però bé, n'hi ha més, perquè la forma de topònim més freqüent a Mallorca és la que inclou la partícula can. Això sí, can pastilla, can amè, can... Bé, can, moltíssims. Però també tenim el camí. Camí de, camí vell de, camí de reis, camí de solla, camí. I també, llavors, hi ha els sons, que els sons... Uf, 30.000. Són Sant Joan, Sant Cervera, Sant Miró, Sant Benrell, són el que sigui, no? A Menorca, però, hi ha més camins i també sons i tanques, puntes, llocs i plats. I a les Pitiuses, quin d'aquest lloc destaquen a les Pitiuses d'aquests dos que te dirà? Ens l'estim.
20: Venda o lloc?
21: Crec que és venda.
19: Sí, tant. De fet, molt de topònims pitiusos

0: tots els topònims que comencen amb vini, que comencen vinigafull, per exemple, seria fida. El prefix vini vol dir fida. I després els que són son, com son Cintet, son Toni Martí, vol dir açò d'en Toni, açò d'en Joan. I després tots els topònims que comencen amb AL venen heretats dels àrabs, són berebers. El Forí, la Mudaina, la Vall, els Tudons, vinigarba, vinigafull...
1: Què trobau, dones, aquesta persona?
2: Ho ha de fer?
1: Sí, l'Àngels ho sap. Clar que sí. És de Menorca, efectivament. Idò, molt d'anys, 25 anys de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic. Àngels d'Aro, Gerard, moltíssimes gràcies per donar a conèixer el vostre organisme i també Fèlix Escales, moltes gràcies. Ha estat un plaer.
3: Igualment.
4: Moltes gràcies.
1: I que em pugueu fer molt bé.
2: Per aquests 25 anys.
3: Sí, per 25 o molt més.
1: I tots els que venguin.
3: Tots els que venguin,
1: sí, efectivament. I sobretot, enhorabona per la feina que feis, perquè és molt important com hem pogut conèixer avui. Gràcies a tots.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.

0: Heu de saber que un grup d'arqueòlegs han cercat durant 15 dies a Sòria les restes òssies del rei Jaume IV de Mallorca.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment de començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim una quantitat de topònims, de llocs geogràfics, cartogràfics de les Illes Balears, que això encara és gros. Però mos toca saber qui és el tema del dia d'avui. Per ser Joan Jiménez, que no t'he saludat, com estàs? Avui, ara, en aquesta segona hora del programa, Joan Jiménez, el nostre estimat, el control tècnic, i també avui taula plena, com sempre, Anna Maria Pons.
1: Què tal?
0: En Celestí Oliver.
2: Que bé que ho fa, en Joan, eh?
0: Ah, que sí?
2: Per
0: sí.
2: Fa la música a ell, eh?
0: Ha nascut sí. Amb això, sí.
1: Sempre concentrat.
0: Amb una taula, davall el braç. Miquel Jun, com anem?
2: Va bé, bon
0: i
2: dia.
0: També Raquel Agüero.
3: Bon dia, Core.
0: Com estàs?
3: Ai, Joan és el Santo Job.
0: Sí?
3: Joan és com el Santo Job, perquè ens aguanta a tots.
2: A tots.
3: Això és vera. A jo, especialment.
2: Té una paciència.
3: No, té molta.
2: Sí, sí. Sí.
1: Però, Raquel, tu ets no dona del moment.
3: Ah, sí?
2: Ara, aquí i ara, sí.
1: Poden dir per què? Bé, ja ho han dit, no?
2: Ja ho han dit.
0: Però no ella.
2: Però no ella.
0: No, no ella.
2: Però ella m'ha dit... Quants en fa,
3: eh? Sí.
1: Jo també, però no ho diré.
2: No ho direm, no.
0: Raquel Agüero, és molt d'any.
3: Moltes gràcies. 45.
2: Ai, ja ho has dit, ho ha mollat, ho ha
1: mollat.
0: No m'ho ha dit. No sé d'on, sé d'on no se diu.
3: Però què passa amb aquestes...
0: Ja, perquè és una...
3: Abans és vera que se deia molt, molt poc. Era com una qüestió quasi de... Ai, com te diria? D'elegància i tot.
2: Mm-hmm. Ai, Raquel, que mos varen conèixer en 25, eh?
1: A la ràdio?
2: Més a manco, en devia tenir 25. No, Raquel.
3: 25 meus, o teus?
2: Teus. Meus no.
0: Quant d'any tenies?
2: Meus ja eren 28 o 29.
3: Mira, jo vaig arribar a Mallorca, jo vaig néixer al 81, vaig arribar a Mallorca el 2008, i vaig començar, és que ho he de dir, i ara filareu tot. Vaig començar a fer feina en aquest micros el dia de l'anunci que el rei Joan Carles abdicava com a rei.
0: Wow. És que t'hi diu tant.
3: No, clar.
1: I va marcar un camí. Va marcar un abans i un després de la vida de la Raquel.
3: I me van dir, pot venir 20 minuts? Perquè, clar, jo havia cobert també des de fa anys, per exemple, el naixement de la infanta Sofia. A Madrid. És a dir, ja duia un parell de tal. I aquí havia fet els estius i tot això. I vaig dir, sí, quant temps serà? I me van dir 20 minuts. I vaig estar a les 4 hores del programa. I crec que va ser en aquest mateix puesto on sec avui. Així que res.
0: Que bé. I de sí. Raquel, molt content que siguis aquí. És dies teu aniversari.
3: Moltes gràcies, estimats.
0: M'ho ha dit un croissant i tot. Escolta tot, aquesta dona. Bé, Raquel, tot d'una anem en la teva secció,
3: sí,
0: però abans
3: clar.
0: Hem de parlar d'una notícia, és la notícia del dia, i parlant de les excavacions per trobar les restes del rei Jaume IV de Mallorca.

0: Doncs sí, la història de Jaume IV, que és apassionant, el donen coneixement amb més detalls, però abans vos hem de dir que en uns mesos, d'aquí ben poquet, IB3 estrenarà un videopodcast sobre la història de Jaume IV, se titularà Jaume IV, el perdut, són 8 capítols dedicats, sí.
1: Però ara és títol, va bé, perquè encara és perdut.
0: Sí.
1: Encara no sabem
2: si ho ha fet, sabem més coses d'això?
0: De moment, aquest és el titular, Raquel Agüero.
3: Em vaig sentir que no s'ha localitzat.
1: No s'han localitzat, les restes encara.
0: De fet, ara això és el que explicarem avui.
1: Exacte. Sí, sí, avui toca parlar un poc sobre arqueologia, perquè durant 15 dies un grup d'arqueòlegs han fet excavacions per intentar trobar les restes òssies del rei Jaume IV de Mallorca. Han hagut d'anar fins a l'antic convent de Sant Francesc de Sòria, allà on va ser enterrat, o al manco hi ha documentació que ell mateix demana que l'enterrin allà.
0: Ah, mira.
1: Així que hauria de ser per allà, en principi. I hem parlat amb Elena Inglada, coordinadora d'aquestes excavacions.
4: Hem estat un equip de 4 persones i hem fet feina a camp 15 dies sencers, dels quals una part ha estat per recobrir de nou el jaciment, perquè així ens ho han demanat les autoritats locals, i ja està, ja hem acabat i ja estem de tornada cap a Mallorca.

0: I de 15 dies, que gran part dels dies ha estat tornar a enterrar tot aquest jaciment arqueològic. És una feinada.
1: Tot allò que havien excavat.
0: Exacte. L'objectiu principal d'aquesta campanya, com dèiem, era trobar la tomba on, en teoria, hauria d'estar enterrat el rei Jaume IV.
2: L'objectiu de la campanya era poder identificar la zona o l'espai de sepulcre d'enterrament de Jaume IV. Aquest era, diguem-ne, la finalitat. I en paral·lel o com a col·lateralment, pues, conèixer una mica l'estructura de l'antic convent, que una cosa era necessària per l'altra, és a dir, poder entendre com estava estructurada aquesta capella major i a partir d'aquí poder identificar els espais que ens diu la documentació on podria ser que estigués l'enterrament.

0: però males notícies, perquè per ara han de dir que aquests arqueòlegs no creuen que hagin trobat les restes d'aquest rei del regne de Mallorca.
1: Bé, hem trobat moltes restes òssies, rellevants, no ho sabem. Hi havia moltes restes desconnectades i algunes en connexió anatòmica, però no hi havia ni fosses clares, ni cap tipus d'identificació, ni materials en relació, excepte alguna cosa molt concreta. I, per tant, la rellevància ho sabrem quan sapiguem de quines restes es tracten. En qualsevol cas, no pensem d'entrada que puguin correspondre al que cerquem, sinó que aquestes restes ens permetran datar estrats que ara mateix no tenim clar de quin moment són.
2: Quina feinada i que complicat, sobretot que és el que diu, que clar, restes òssies, però que moltes mesclades, corresponent a cossos, anatomies diferents.
3: Deu ser una feina... Sí, el detall
2: totalment
3: màxim i comprovant absolutament tot. No?
0: I és això, que teníem molt poc dies també, teníem dues setmanes només per fer tot això, i clar, la millor no dona temps. Però la cosa és això, que ells, el seu objectiu principal era trobar aquesta tomba d'en Jaume IV, que per ara no hi ha hagut sort, tot i que hagin trobat altres tombes.
1: Tret d'unes tombes del segle XVIII que sí que tenen làpida i data, no hem trobat cap altra estructura de tomba ad hoc. Per tant, no, el que hi ha són això, ossos remenats, com si fossis una ossera, i algun amb disposició primària, però no hem vist que hi hagués una fossa clara ni una estructura de tomba clara.
2: Raquel Troca, t'han d'enviar tot el que saps identificar la sang real.
4: Aquest és el teu tema, oh?
5: Vols dir una cosa?
6: Ella s'ho miraria, donaria instruccions.
2: La sang més clava? Aquí,
4: més tu saps allà. Que jo grataria. Cosa grataria?
0: La Raquel arribaria més a baix. La prehistòria, els primers reis que hi va. Sí, sí.
3: Sempre és el mateix, sempre falta temps. Sempre és així. I també de més, perquè això du...
2: Sí, és una inversió important.
3: Una inversió... molt grossa, però... que mai s'acaba per una altra banda, perquè clar, tu te poses i te poses i vols cercar el màxim possible amb els recursos que tens, no? Però segur que ho trobo.
0: El trobaran qualque dia. Jo.
3: Segur que sí. Que sí.
2: Tenim un equip fantàstic, el Consell de Mallorca, l'Institut d'Estudis Balears està darrere. Hi ha moltes ganes de trobar aquestes restes òssies de Jaume IV.
3: I moltes eines tecnològiques ara també que ajuden en això.
2: Clar, perquè ara s'ha d'analitzar totes aquestes troballes.
3: Per això t'ho dic.
0: Avui he llegit que fa 20 anys ja se va intentar fer qualque cosa de tallar en aquest convent de Sant Francesc de Sòria, però ara les eines que tenim són molt més avançades.
3: Imagina't, no? Sí. Que tant molt ficam en l'intel·ligència artificial i totes aquestes coses, no? Que de vegades despersonalitzen la gent, però...
0: Jo sempre dic que ben utilitzada...
3: Ben empleades,
4: com tots.
0: Està perfecte.
3: Claro que sí.
0: És una ajuda sempre per aquestes
3: coses. Sempre suma.
0: Però bé, la coordinadora d'aquesta excavació m'ha explicat un poc tots els avenços que han aconseguit amb aquest projecte que han fet aquestes dues setmanes i tota la feina que hi haurà ara per fer a partir
1: Ara el que tocarà és analitzar tota la informació, tota la documentació gràfica i fotogràfica que tenim i intentar donar-li forma i fer una memòria sobre tota la intervenció i veure si entre els materials, etcètera, etcètera, hi ha alguna dada que ens acosti més a saber entendre una mica més aquell espai. El que sí que hem pogut constatar aquesta vegada és que està en bastantes bones condicions l'última fase d'aquest convent, d'aquesta església del convent, però les parts més antigues o estan molt matxacades, que és una opció, que no hem trobat ni elements constructius i tal clars que diguem, uah, estem en un espai del segle XIV, o bé estan a una cota molt més baixa, amb la qual cosa havíem de desmuntar totes les estructures anteriors i no ho hem fet. entre altres coses perquè és un espai cementirial i perquè excavar un cementiri és complex i llarg i teníem els dies que teníem. Vale? Per tant, ens hem quedat amb el dubte del què.

0: Doncs moltes gràcies a aquesta arqueòloga per les seves paraules. Realment ens ha ajudat molt a entendre quina feina ha anat a fer a Sòria aquest equip que veiem que són quatre persones representant en Helena Inglada, que és qui hem escoltat avui, Norbert.
1: Ara tocarà segurament si han de gratar un poc més encara, perquè no saben si han arribat allà on havien d'arribar. De profunditat, vull dir, de la terra. Ja veurem si més endavant hi ha més excavacions i si poden trobar aquestes restes.
0: I si vos interessa aquest tema, res, heu d'escoltar IB3. De fet, serà un videopodcast, per tant, escoltar i mirar.
2: Que fantasia, això, quan s'estrena?
3: Raquel apunta tota l'agenda.
0: D'aquí uns mesos, Jaume IV, El Perdut, són 8 capítols dedicats a aquesta història, que és apassionant. Així que nosaltres ara, consell de la UIB i tornem tot una.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Quina diferència hi ha entre àrab, moro, musulmà i islamista? Sovint confonem conceptes com àrab, moro, musulmà o islamista, però no signifiquen el mateix. Avui intentarem aclarir-los per fer-ne un ús més exacte. El mot àrab fa referència a les persones que formen part dels pobles de llengua i cultura àrabs. S'aplica, per tant, a persones originàries de diversos països d'Àsia o d'Àfrica, on l'àrab és una llengua principal, però no a totes les persones que hi viuen. El terme moro té un origen històric relacionat amb els pobles musulmans del nord d'Àfrica, però actualment pot tenir un ús despectiu o ofensiu en molts contextos. Per això, és preferible utilitzar denominacions com ara marroquí, algerià, tunisenc o magrebí, segons el cas. Musulmà és un terme religiós. Designa les persones que segueixen l'islam. Cal recordar que no tots els musulmans són àrabs. Hi ha comunitats musulmanes molt nombroses a països com Indonèsia, la Xina o Albània, entre molts altres. Finalment, islamista fa referència a una persona o a un moviment que defensa que els principis de l'islam tinguin un paper en l'organització política i social. És un terme relacionat amb una ideologia o un corrent polític, no simplement amb la pràctica religiosa. Per tant, recordeu que una persona pot ser àrab i no musulmana, pot ser musulmana i no àrab, i pot ser islamista, que no vol dir simplement musulmà. I terme explicat, terme acabat.
1: Tenta'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: Que bé que ho expliquen a Margalida i que és important les coses com toquen.
3: Escolta, i una qüestió tan complicada, que mos costa tant. Són quatre termes ben diferents que de vegades empleem sense pensar
4: malament,
3: molt.
4: Sí. Malament, sempre.
2: I tant, doncs, gràcies a la universitat per esclarir-nos aquests conceptes. Però bé, avui és dimecres, Maria, i mos toca descobrir una paraula en desús.
5: Sí, com sempre escoltarem els nostres oients i avui li ha tocat a en Jaume.
6: Una paraula que està en desús, o expressió que està en desús, no sé si està en desús, però ja fa molt de temps que no l'escoltes, que et fa l'emborès. Emborès. Important.
5: Bé, mirau.
2: Què diu Raquel?
4: Totes les lletres, eh?
3: Però si ho diu tothom.
4: Ah, jo
3: no,
5: és
2: ofensiu, eh?
4: Sí.
3: Jo tenc un meme que posa cap de fava amb orelles.
2: Això és bé.
3: Sí,
2: no,
3: no
4: és que ho diguis.
7: Un sticker de WhatsApp.
3: No, molt bé, sí. No, no.
4: Pensa que avui és el dia més indicat, eh?
5: Això és el que anava a dir, que avui és el dia internacional del dret a la blasfèmia. Per tant, que rius, Albera?
3: No, no, que perdó.
5: I d'això, i mira, mos han enviat un insult. Cap de fava amb orets, que se sol utilitzar per referir-se de manera burlesca o despectiva a una persona poc espavilada o curta d'enteniment. I segons el diccionari català-valencià-balear, una de les excepcions del mot fava apunta que pot ser una persona beneitota, bé, sigui lletjat literalment, eh?
4: Sí,
5: beneitota, sí, sí, aturada, que no se'n sap desfer de ses dificultats i en documenta ús a Catalunya, València i les Balears, però de totes maneres la forma de catafar amb orelles està documentada en la paremiologia balear i apareix associada especialment a Mallorca.
4: Que no us ho han dit mai.
5: A mi...
7: Sí. No. I jo també ho he dit. No, sí.
3: Bé, cap de fava no és. Seria una qüestió com... Le falta un veranico?
4: Un veranico?
7: Podria ser. És que hi ha insults que no se poden introduir. No.
5: Li falta mi patató per quilo.
3: Però sí. Té una veneta enxuta. També ho he sentit. I això vol dir que...
5: No acaba de regar.
2: Perquè no tu hi ha coses que sí que has après bé, eh?
7: Sí, sobretot els insults.
5: Aquestes coses sempre queden, sí, paraulotes.
3: No, vull dir...
2: Té una veneta xuta, no ho havia sentit
7: jo mai. Tampoc, no,
5: m'ha quedat... Sí, m'ha deixat estorada.
2: Però és tan explícit que...
3: Jo vaig entendre tot d'una, en sentir-ho,
7: sí,
3: perquè
7: sí.
3: És que...
7: Entendre s'entén.
3: Vull dir...
4: I just és una veneta.
3: Just és una veneta. No, ho dic que de vegades... Jo, per exemple, cap de fava amb orelles sempre... és vera que no s'emplea molt, però sí que s'emplea un poquet quan te refereixes a una altra persona. Però no com una manera, pot ser...
5: Que t'ho diguin a la cara.
7: Home, no, pot ser despectiva. Ningú, no ho he dit a ningú
3: per
7: mai.
3: Això,
5: però imagines.
3: Però tu dit, sempre te refereixes a una altra persona. Clar, aquest és un cap de fava, amore.
7: Això sí, això sí.
3: T'imagines que te presenten a un o a una i no te poden dir molt bé perquè no n'hi ha temps.
4: És un cap de fava, amore.
3: I te diuen, un cap de fava, amore. I tu li dius, hola, com estàs?
5: La nostra Raquel, que s'ha posat en situació total, eh? No,
3: és així.
5: Ningú ho podria haver dit millor, és així.
7: És així, és així.
5: Bé, però quin és l'origen de fava com a insult? Idò, sabem amb seguretat que fava és una paraula antiga, Borja Moll en fa derivar el mot del llatí fava, i que des de fa molt de temps té, a més del sentit literal d'un llegum, diversos usos figurats. Algunes fonts diuen que aquest insult provindria de la forma de la fava, considerada buida o tova per dins, però...
4: Ja ha rebut.
5: No... Què passa ara?
4: No, ja ha rebut la fava.
3: Ah, sí, sempre ha de rebre.
5: Però bé, això és una teoria que no està prou documentada, hem de dir. Però el que sí que sabem és que el català empra nombroses metàfores procedents del món vegetal i dels aliments per qualificar persones poc espavilades, com per exemple, cap de suro, cap de meló, cap de carabassa o cap de fava, com dèiem.
8: Ell que té bona planta, avui ha dit que es planta la tercera planta, es regala planta, què més vol dir planta?
2: Pobres faves, eh?
3: Ai, sí, és que, se... no, és que no, no, no ha dret. No,
2: precisament no per això, que la gent no li solen agradar les faves, eh?
3: No, però també se diu molt en castellà, per exemple, tontolava. Tonto del Ava.
5: Ah, pensava que era l'Ava de Volcà.
7: No, no. No.
3: Tonto del Ava, és tonto l'Ava. Ah, per això doncs s'emplea molt. Jo se fa, me fa com a pena.
2: Sí. No agraden a tothom, però, ser faves, eh?
5: No.
2: Un cuinat de fava parada, tu, Raquel, que tan mallorquina.
3: M'agradaria molt, tot i que no el puc menjar, no, però la fava tendra també és boníssima. Sí.
5: També depèn de quan se cuini a cada casa, sí, no? I de lo que li agradi un. Però bé, un no poc... són tan famoses les faves com els ciurons, que li agraden en el destí.
4: Ah, no, els ciurons i la fava.
7: Ciurons passat de 7 dies.
4: I la fava pelada també m'agrada, no?
3: T'agrada el ciurons passat de 7 dies?
5: Vai, no, ja. Bé, ara ja obrim
2: un capítol que hem de tancar.
7: Sí. Ja va passar. Sí.
4: És un capítol que ja ha passat en aquesta casa.
3: I de vol dir que ja va sobreviure i sí, ja està.
4: Avui els he duit de pot encetats, sí, però es pot d'avui.
3: També se poden menjar al dente.
4: No, es cobren al dente, però clar.
2: Perquè les faves sí, sí, els xiurons.
3: Tot, un poc, perquè...
5: Una fava al dente, jo no sé.
3: Bé, una fava
5: sí, com
3: bollida, però que estigui un poquet al dent, i com en una amanida seca, diguéssim,
5: clar,
3: també se les posa molt.
2: De fet, els restaurants bons on solen posar de faves per condiment.
3: Sí.
2: Bé, deixem les faves.
5: Sí.
2: Passem les hores.
5: Sí, sí, anàvem. Cap de fava, però cap de fava amb hores. És a dir, aquest complement que probablement contribueix a fer l'expressió més gràfica i humorística a intensificar aquest insult. I, de fet, la paremiologia catalana en documenta diverses variants, entre elles cap de fava amb hores tortes. Ah, que jo això ja no havia sentit. Ja.
3: Això és que odies a una persona.
5: Això ja.
7: Sí, no, aquesta ja...
5: Això ja no és crinyós.
3: Okay.
5: Però bé, segons el context, com dèiem, pot funcionar com un insult lleu, una burla o fins i tot un toc afectuós entre persones que tenen confiança, com tot, segons com se digui. D'altra banda, la presència de la fava en la cultura mallorquina no es limita en el llenguatge. Aquest llegum, com també comentàvem ara, té molta importància dins la gastronomia local, perquè és un ingredient històric fonamental de la cuina pobra i de subsistència, i gràcies a la seva versatilitat protagonitza receptes tradicionals com la fava parada, les faves ofegades, les faves cuinades, l'escudella de faves i pèsols, la greixera de faves o la bajocada.

0: A vosaltres trobeu que no està tan en desús, no? Aquesta paraula, expressió, insult.
1: Jo l'he sentit moltes vegades i l'he dit també.
0: Amb hores tortes o amb hores normals?
1: Amb hores normals.
2: No, d'hores tortes, estàs molt...
1: O sense hores, també directament.
0: Cap de pago.
1: Exacte.
0: És més contundent, Pentura, no?
1: Però amb hores tortes també m'ha agradat molt.
0: Ja, mos hem d'apuntar en això. Qualque dia que mos faci alguna cosa que no mos agrada.
1: I això de ser beneixuta també.
0: Ser beneixuta és el millor que m'ha passat avui.
2: Lo negaré. Lo negaré. Jo, si no és davant, és meu misè, no dic. No, tornaré.
3: Raquel, m'encanta la emoticona. Bé, no és una emoticona, que és això, un sticker.
0: Un sticker, no?
3: Que mos has enviat, que et de fava amb hores.
1: De Meli Cotó.
3: Crec que és de Meli Cotó. I és preciós. Un pagès amb un cap de fava.
1: I amb hores grosses, sí.
2: Sí, aquesta pot ser hores tortes.
1: Sí, aquesta podria ser.
3: Són de pàmpol, que en parlaves l'altre dia.
4: Són de pàmpol, sí. Sí, sí, grosses.
3: Doncs, Maria, moltes gràcies avui. Aquesta ha estat la paraula en desús, o no? Continuem.

0: Penta.
1: I de tres ràdios. Jocnat.
2: Sí,
3: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
3: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
3: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
3: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I doi, prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio, serveis informatius.
4: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. A contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Ba-dum. Ba-dum. Ba-dum. Raquel Agüeros. Ai.
1: Ai, ell que faig anys avui.
2: Perdoneu, m'han enviat un altre insult.
3: A mi?
2: O bé, una altra expressió com per dir que té la boneta seca.
1: Per
3: que horror.
2: Li falten 10 minuts de bull.
4: Sí, aquesta sí que...
2: Aquesta és com que falta un veranico,
5: un error.
2: Exacte.
1: Sí. Li falta un bull, però sí. Un bull són 10 minuts. Mm. Perquè en 10 minuts jo crec que hi ha més de...
5: Home, si tens placa d'inducció són 10 minuts. Si no, no.
3: Espera.
5: No, en sèrio. Tenim portades, Coret.
3: Sí, és dimecres.
5: És dimecres. Mm-hmm. Crec que és el primer pic en molt de temps que tenim portades un poc així, que fa xiu-xiu.
3: Ah, sí?
5: Un poc, sí.
3: Un poc diferents.
5: Pues un poc diferents.
2: M'encanten aquestes portades d'avui, oi?
5: Mira, cada any, per aquestes dates, la revista Hola fa els premis Gen H de Hola. I...
1: Clar, jo no ho tenia.
5: Aquí cap tothom. Aquí cap tothom. Per això t'ho he explicat, Celestí. Aquí cap tothom, fins i tot, en el centre. Qui hi ha en el centre?
2: Però...
5: Qui és
2: el que està en el centre? Això és Manuel Carrasco?
5: Hem de descriure que és una portada amb dones i homes, les dones vestides de color corporatiu de la revista Hola, que és el vermell, i de negre els homes i també qualque dona. I enmig hi ha un senyor que tu, com bé has dit, és Manuel Carrasco.
3: Sí.
5: Manuel Carrasco té la meva edat.
3: I
5: jo no és per fer-me la tal, però...
1: 45.
5: Premis Gen H de Hola, pues trob que potser ja...
2: Però és que aquí para, jóvenes talentos del momento, però ell no...
5: Com que jóvenes?
2: No, que bon jove talent, que molt anys que canto.
5: La gent que en té per jove.
3: Però no has sortit tu aquí, Raquel.
5: No, jo ja no.
3: Sí, tu sí.
5: És que jo aquí no puc sortir, vull dir, hem de saber.
1: Però tu no t'hi consideres jove?
5: Mira, cariño.
1: Ja m'hi consideres?
5: Vull dir... Jo me sent bé, però...
1: Tarantosa.
5: Però després te ve un Junker. Després te ve un Junker.
1: No,
5: que
1: clar.
5: Té quant d'anys tens, Junker?
4: 28.
5: 28. Na Maria, que acaba
2: jo
5: de
2: ja
5: fer 30.
2: Jo ja no sé si són tan jove, clar.
5: Tu estàs ahí.
2: La societat no
4: és igual de jove que jo, Maria.
2: Ja,
4: no,
2: però la societat
4: no.
2: És molt pesada.
4: La societat pot
5: dir no
4: el que vulgui.
5: No és que sigui pesada. No és que sigui pesada. Vull dir, ara tenim una mitjana de vida... De 90 anys.
3: Home.
5: Abans la gent...
4: Bueno. Encara te queden 60 anys.
2: Si mos queda més de la meitat de la vida...
5: Abans la gent de 30 anys era gran. Ara, en 30 anys, no ets gran.
1: Ets jove.
3: Però, qui són aquestes
5: gent? Però ja no ets jove.
1: No?
5: Jove
1: no?
5: Són... Jo crec que fins als 20. 30.
3: 20,
5: fins
2: sí, incloses o no incloses?
5: Sí. Inclosos, Maria,
4: l'any que ve ja serà...
5: L'any que ve ja no serà.
2: Me queden un període més.
1: Ja m'ha pas de 20 anys, pràcticament.
3: Però bé, qui són aquestes persones que surten a la revista?
5: Pues són gent de la revista. Són gent que promociona la revista. Per exemple,
3: aquesta és la de la Miña Mal.
5: Mira, na Inés, sí, exacte. Sí. La de la dreta,
3: Inés, que no en García,
5: del costat de Inés.
3: M'han contat que va fer, però no és igual, no ho contaré.
5: Ara mateix ho contaràs.
4: No,
3: ho has sentit un altre programa.
5: No, ara ho contes.
3: No, que havia d'agafar un avió... Ho vaig sentir un altre programa de ràdio.
5: És igual.
3: Havia d'agafar un avió a Londres, que és allà on hi havia la Minya Mal.
5: Sí?
3: Ella i una amiga seva, que és la Lota d'un altre futbolista que
5: ara
3: no sé
5: qui és. Ara m'està sonant aquesta història. Vale, i?
3: I ella duu la maleta. I quan va arribar allà, va dir, no, és que l'avió està ple, la maleta l'heu de posar a baix, que això mos ha passat a tots 500 vegades.
4: Jo cada vegada que vol,
3: no hi cap, heu de posar la maleta que vine, l'heu de dur baix. I ella va dir...
5: A la bodega.
3: I ella va dir, que jo som la Lota en la Minya Mal.
5: Va dir,
2: i vaja.
1: No l'havien reconegut.
5: Ahir va fer la Min molt bon partit.
4: Sí.
5: Molt bon partit, és així, però això de que la gent se postuli, jo vaig sentir per la ràdio, però se postuli per guanyar el Balón d'Oro, allò me sembla un... Bueno, és que me fa vergonya sentir això. No, és que ho he de guanyar jo, perquè tal, perquè qual...
4: Això escolta, també ve perquè hi ha altres jugadors que ho fan.
5: Ja ho sé, ja.
4: I ell no pot quedar enrere, pobret.
5: Mira, i un altre que surt en aquesta portada random, m'ho direm així, és una germana de les filles d'en Bertín Osborne.
1: Ui.
5: No, ja ho sé. No, ho sent molt.
4: Com una germana?
5: O altres voleu a contra
4: una germana de Sofia d'en Bertino Albrando.
5: A contra que teniu. Això, o sigui, jo...
2: No és a dir, que comparte... O sigui, ses filles d'en Martín, d'en Bertino Albrando...
4: Comparteixen mare, no?
2: Comparteixen mare, però no pares. És a dir, que són pares...
5: Comparteixen mare, mare. Val, val, exactament, val. Exactament. Sí, i després, a la revista Ole ja sabeu que jo som molt fan. Aquí a dalt hi ha una finestreta que posa. Adriana Abascal no s'habla... del fin de su relación. Això en molt petit, el fin de su relación. I en més gran posa, su primera gran entrevista tras un any de canvis. Tras un any de canvis vol dir després de separar-se. Però a la revista Hola li agrada posar-ho tot més guapo. Aquesta dona, Adriana Abascal, va estar casada fa molt d'anys, estic xerrant de fa 30 anys, amb Emilio Azcárraga, que era un magnate dels mitjans de comunicació mexicans. I després ella es va casar amb José Luis de Villalonga, que llavors era el president de Telefònica, i després es van separar, va haver bastant de lío, i ara havia estat sortint en Manuel de Saboya, que és així com un príncep un poc així i tal, guapet, guapet. Però bé, se van donar dos, tres oportunitats i bé, no ha anat bé. Revista Lectures. Així és Inés, la nòvia espanyola d'en Brad. Bé, duen un parell d'any junts, quan dic un parell és un parell bon. Han passat uns dies a Madrid i me crida molt l'atenció quan xerren de Brad Pitt. No sé com dir-ho, aquest senyor té 6-7 fills amb Angelina Jolie.
2: Sí, l'altre en xerraven, sí, que molts han renegat d'ell.
5: I tots, la majoria han renunciat del llinatge Pitt.
2: És que és Jolie, sona molt bé, també.
5: Clar. No, està bé, i cadascú fa el que vol. Vull dir que estic segura que si en Brad Pitt hagués estat una dona, segurament a cada portada li haurien posat sus hijos han renunciado, saps? I aquí sembla que no estem jutjant, és un actor, és productor. Ell va dir fa no molt que havia tornat a caure a una addicció que ell va tenir i de la que se va tractar, que és l'alcohol. I res. I això és el que passa. Portada de la revista Setmana. Per favor. Mem, aquesta la coneix tothom.
4: Aquesta sí.
5: No, mem. Per una persona que coneixeu. Ana Belén Esteban.
3: Que té un missatge per Gasolín de Brique.
5: És de missatge per tothom. Entendria per tu també. Ella diu... Belén Esteban a Jesús Indubrique, recupera a tu hija, todavía te quiere. Bé, aquestes frases així com molt dramàtiques, no? L'altre dia, i després d'uns anys allunyada de Mediaset, de Telecinco, recordareu quan varen cancel·lar Sálvame, tot el show que va suposar això, la pèrdua d'audiència que això va tenir com a efecte immediat, que fins i tot dura fins ara, és a dir, estan sent anys molt complicats, i molt complicats perquè fins i tot la cadena 4, que és de Mediaset també, fa més audiència que la primera cadena, que és Telecinco, no? Wow. Clar, les audiències estan molt així i varen dir què fem amb Belén Esteban, han recuperat qualque personatge i en el final varen arribar a Mediaset i la productora del programa de Viernes, varen arribar a un acord amb Belén Esteban perquè ella tornés a la tele, ho varen emetre divendres passat i d'una mitja de 10% que feia d'audiència, amb la visita de Belén Esteban, que no va ser una visita pròpia, en el sentit que ella no va anar al plató, sinó que li varen gravar una entrevista i la varen anar posant, el programa va fer de mitja un de 8 en 9%.
3: Que va ser com una xifra rècord.
5: Sí, molt rècord. sobretot ara, amb les audiències tan baixes que està tenint Telecinco i, en general, Mediaset. Sembla que...
3: És molt, un 20%. Pensau que de tota la gent que està mirant la televisió en aquell moment, un 20% miraven
5: Telecinco.
3: Sí,
5: quasi de nou miraven Telecinco. Això és molt.
3: És molta gent.
5: També hem de dir una cosa. Les audiències són les que són. Hi ha molt pocs audímetres a tot el país. Però, de moment, és l'únic que tenim per fer una mesura més o manco que sigui orientativa del producte que tu estàs oferint. Jo me'n record quan estudiava a la universitat. Va venir un professor i va dir... El professor de redacció periodística, que a més era un home ben guapo. Ho ha de dir, no me puc callar. I va dir... Vendrà un senyor a donar-vos una xarla.
3: D'audiències.
5: D'audiències.
3: Sí. La classe d'audiències.
5: I va dir una cosa que a jo me va semblar molt guai. Va dir, vull que identifiqueu es titula mentida. Vull que la identifiqueu. Bé, i tots...
3: Mira ja.
5: Sí,
3: se
5: sí, sí.
3: Anava,
5: sí,
3: d'aquest
5: sí,
3: tema,
5: sí.
3: Tu,
5: eh? Era molt de ni fec ni fum, carinyos meus.
2: Clar.
4: Si has acabat, eh?
5: Sí, no.
2: Te va marcar, aquest professor guapo.
5: No, en sèrio.
4: Va ser professor.
5: I va venir el professor i va dir, mem, va fer la xarla i van aixecar les mans i, mem, quin titula tu? I el meu amic Dani, d'Extremadura, va dir... Jo crec que tenc el titular bo. I va dir, i quin és? I diu, era així, los datos de l'EGM, que és Estudi General de Medis, estan manipulats. Oh! I vos ho va dir. I clar, jo me vaig enfadar en jo mateixa, de dir, com que no he estat a la guai de detectar això? I me va quedar molt, perquè és vera. Estan manipulats. Ara han d'introduir, per exemple, una altra televisió, que dia 5 de novembre comença una nova televisió, que és la sèptima.
3: A sèptima,
5: sí. Que és la sèptima, sí. Ara ja no se sap una o dues. És complicat.
4: Qualque dia hauran d'aturar amb números.
5: Sí, no, jo també ho penso. Tot i que s'han tallat un poc, perquè no han posat, així com la sexta és la sexta, el número, han posat la sèptima escrit. Amb un 7.
3: No és un número.
5: Bueno, amb un 7, jo què sé, no ho sé. Hem de veure també com encaixaran aquestes, les audiències amb el naixement d'una nova televisió, que segurament també voldrà anar molt
3: forta. De totes maneres, alerta amb això, perquè tots els anunciants de tots els estats espanyols se regeixen per aquestes dades, vull dir que no diguem segon que jo.
5: No, exactament. Men, com encaixen la sèptima a tot el pastell? Que això crec que és igual. Tot això per dir que Belén Esteban ha fet un
3: trull.
5: Com diuen, un belenazo.
3: Sí.
5: Un belenazo i que ja està. I menys hi torna.
3: Un moment, que vull comentar una cosa d'aquesta revista.
5: D'aquesta?
3: Sí.
5: Ah, jo pensava
3: Miguel
5: que era
3: Bernardo, el actor de moda de Nuevo Enamorado.
2: Ah, sí. Sí, m'ha cridat molta atenció, perquè després de Naitana no va estar ningú, no?
5: Jo te dic una cosa. Jo, me sembla, jo hagués demandat a la revista per haver-me treure amb una bossa d'aquestes.
3: Ah, no,
5: no és guapo.
3: Ho dic perquè Miguel Bernardo...
5: Una bossa molt xunga.
3: És notícia, però no sé si ho sabeu. Però
5: bé, conta.
3: Surt a La Bola Negra, ja sé que encara no l'heu vist, no vols fer cap espòiler.
5: Qui l'ha vist d'aquí, La Bola Negra?
3: En Celestina.
5: Celestina Margalida. Sí. Tu, Jung, no tens ni ganes, o sí?
4: Jo és que aquestes pel·lícules que tothom enxerra me fa un poc de...
3: No ho dic per això, ho dic perquè aquest senyor surt... que sí, Celestina li ve.
5: Surt a La Bola Negra.
3: Sí. Un nude, que se diu ara.
5: Bueno,
3: has de dir, però no se sap si és ell.
1: Ah, no?
3: No.
5: Què vol dir que no se sap si és ell? Que no l'han posat un doble.
3: Si les parts íntimes corresponen...
5: A l'ala.
3: Bé, ja està. Trobes? Fins aquí poden xerrar.
2: Això passa moltes les pel·lícules, clar, no? Ah, no és ell. Perdona,
5: te pot passar en un Jack Nicholson, en un Robert Redford al Celsia, en un Miguel Bernardo.
2: I si ho té gelós, pobret. Mem?
5: Això, mira, no havia caigut en això.
2: Si no li ho pagaven, el mostrar.
5: Ho tenia gelós. La revista 10 minuts és dedicada a la Margalida Mateu.
3: Per què? A la teva amiga?
5: No, a la teva.
3: Natana
5: Rivera i Rocarrey preparen su boda? per 2027.
4: No sé qui som.
2: Jo tampoc. Mira, jo sé qui és Rosalía. A mi no Rosalía, morta d'amor a París.
5: Jo no,
2: amb la seva nòvia Loli.
5: Però com em poden dir Rosalía, apassionado reencuentro, con Loli Bahía en París? Si sembla que
4: l'està...
2: No s'han desencontrat, no estan juntes tot
4: el
2: gira.
5: Però per què posen apassionado encuentro? Si li dona un piquito que...
2: Perquè no s'havien d'anar mai besades en públic i ara això va tot en revolucionat.
5: Trobau l'any 2026, que sí, dues dones se donen un besicó.
4: No,
3: perquè van fer 10 anys. Primer a Loli i després ella. Ella el va fer fa molt poquet, totes dues.
2: Ai, no,
3: fan... Loli. Són com tu, fan 10 anys aquest
5: sí,
3: dia.
5: No, elles són joves.
2: Són libres.
5: Libres sí, libres sí. Per cert, tinc una notícia fantàstica que jo crec que podem celebrar, que avui de matí hem conegut que els Premis Goya, la 41a edició dels Premis Goya, es celebraran dia 6 de febrer a Pamplona.
4: I que tot vendrem a casa teva.
5: Podeu venir, inclús faig una petició a...
1: Ai, no sabia si anaves a dir que feies...
2: Ahir ho presentava ella.
1: Quin menjar, quin plat, anava a dir.
5: Ah, no, puc fer també el que vulgueu. Però, jo estic demanant ja a tothom de tot. Menys si podem anar. Tenim camomara. Tenim camomara.
4: Podria anar i podem anar.
5: Dormir gratis.
3: És a dir, tu que encara no s'han obert les acreditacions i tu ja l'has demanada.
2: Jo, ella és grata.
5: Jo he contactat amb gent que tenc coneguda, que té mà. I ja vos contaré.
3: L'any passat va ser a Barcelona, sí. El veure que va sent itinerant.
5: Sí, aquest, això sí, és
3: verà. I que mai s'han fet a Balears.
5: M'encantaria que se fessin...
2: Fem una crida.
5: No, vos dic una cosa.
3: Hi va haver un intent de fer-ho,
5: però no me basta ni Mallorca ni Eivissa.
3: Creus que s'ha de fer a Menorca?
5: O a Formentera, inclús. Perquè sàpiguen...
2: Ui, quina logística se complica.
5: I què passa? És la nostra?
2: Sí.
5: No?
2: És caríssim, però...
5: Perdona. És que només...
4: Que
5: només veient les coses.
2: Que contribueix quina és l'economia balear.
3: No hi ha un teatre tan gros a Formentera. Hi ha cine, que està molt bé, però no és prou gros per rebre tanta gent.
5: Escolta, perquè jo convidia menys. Jo què vol que te digui? Ja que gratin les edicions. Què m'estàs contant?
3: 6 de febrer, a Pamplona.
5: Això seria... No, ho dic així mitja broma, però jo crec que això, quan tu vius una experiència en la que te costa molt arribar a un puesto, prens consciència, no?, del que costen les coses i tot això, i estaria molt bé. Dic Formentera, digo el hierro. D'acord? Vull dir que seria també tot un repte logístic, de producció, absolutament de tot. D'acord? O sigui que jo crec que seria el millor exemple per viure una cosa des de dins.
3: Raquel, tu t'agrada l'oreja de Van Gogh?
5: Ai, el que va passar és altre... Tenc entrades per anar a Pamplona.
3: Ah, sí?
4: No, sí.
3: Doncs...
4: Vendran a Mallorca.
5: Ho sé. Ja ho sé, ja.
2: Quina feta.
5: Ja ho sé, ja. Pot ser la vènguila de Pamplona, Ida.
3: Tendràs feina, perquè s'ha anunciat que l'oreja de Van Gogh tornaran a l'edició de l'any que ve del Mallorca Live. És la notícia d'ahir, de fet, ho recullen els companys, però nosaltres no n'havíem parlat.
5: Però és l'altre dia, Margalida.
3: I crec que ho havien de comentar.
5: No, home, jo te dic una cosa, això serà un èxit asseguradíssim.
2: Però tu què més, de l'Eire o de Maya?
5: Jo vaig créixer amb aquesta de la Maya, no? Aquesta és la Maya.
2: Sí, no?
4: Sí, potser jo.
3: Pobre dona, que la plataforma no va pujar.
2: Ai, sí, quina d'astra.
4: Va quedar encallada l'altre dia.
5: Jo? Te dic un...
4: Va quedar encallada baix terra.
5: Como cuando se te encala un balón en un árbol.
1: I ella cantava i no havia pujat. No havia pujat.
4: Van és que per riu, que sortia.
5: Però ella...
1: I com va acabar?
5: Pues ella, superdigna.
2: Digna.
5: Cantant.
3: La Duran, aquesta plataforma. A
2: Palma.
5: No ho sé, no ho sé. Bueno, suposo que són fallos elèctrics, supòs.
1: I com va sortir fora?
2: Mira,
5: no ho sé, però tota l'actuació la va fer com en un semisota, no?
2: Sí.
5: Però bé, escolta, te dic una cosa. Hi ha molta de gent que continua criticant a Maya Montero. Ella és la primera que ha dit que s'està recuperant d'un procés i que és conscient que potser no... O sigui, sempre haurà de conviure amb això. I te pot agradar més o manco, però ella està tirant tirant endavant i bé, ja veurem tanta sort que pugui acabar aquesta gira, perquè aquesta gira, Margalida, és molt... té molt de concerts. Va començar, vos recordeu? Va començar...
1: Ara veixes imatges.
5: Sí.
1: Ara veixes, és com un piu d'una font que no té aigua.
0: Celestí. Petitona.
1: Va quedar allà baix.
0: Sí.
5: Però no se va aturar de cantar.
1: No,
2: és
1: això,
2: que has de fer.
5: No, però una... Perdona, un altre hagués dit, jo no cal, jo aquí no canto. I Amaya Montero va dir...
1: N'hauran rodat cats, però, no? Clar, no, degués ser un problema de...
3: A vegades passa tant.
5: El directe de vegades...
1: Molta càrrega, això.
5: Bueno, el directe és com és i t'has d'adaptar i tampoc és important.
3: Però saps, Raquel, a banda que te'n vagis molt ràpidament, aniràs a veure'n a Shakira? Saps la quantitat de balears que han anat a veure'n a Shakira aquest dia a Madrid?
5: Mira...
3: Ho dic perquè la setmana que ve, l'any que ve, no? La setmana que ve farem un reportatge.
5: En sèrio?
3: Sí.
5: Ah, jo conec una que em va... I crec que se'n va demà.
4: Passa'm el número.
3: Molts pop passa
5: amb una nina petita. No, el seu regal impressionat. Crec que, bé, sí, està tenint molt d'èxit. No?
3: Sí.
5: No, Shakira, la veritat és que sí. I s'està posant molt de moda.
3: Univers Shakira.
5: I s'està posant molt de moda, no? Aquest de fer este... com se diria en...
3: Parc temàtic de Shakira.
5: No, però fer com estàncies llargues a un puesto en lloc de...
4: Una residència.
5: Residències, exacte. Sí. En lloc de desplaçar a tot un equip amb... gran i amb molt d'elements tècnics també, perquè això és més que un concert. La biblioteca és de tot.
3: Doncs en parlarem la setmana que ve.
5: Te passaré ara un número.
1: Podem menjar ja un croissant?
5: Podeu
3: sí?
5: menjar el
3: que vols. Raquel, fa anys. Fem una pausa molt i tornem tot d'una.
6: IB3 Ràdio és Dial. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
6: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
6: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.

0: Raquel, abans d'acabar aquesta hora hem de fer un petit apunt, perquè tu saps que avui ha començat Fira B.
1: Home,
0: Fira B en aquesta primera convocatòria dedicada a les arts escèniques.

0: I d'això són 4 dies de teatre, dansa, circ i nous llenguatges escènics que comencen avui mateix amb aquesta nova edició, l'onzena, de Fira B, un punt de trobada per artistes, companyies, programadors, professionals, institucions i també agents culturals amb l'objectiu d'impulsar la creació arreu de les Illes Balears, afavorir la circulació de projectes i generar també noves oportunitats de col·laboració i internacionalització. Es podran veure més de 30 propostes artístiques d'artistes i companyies d'aquí de les Illes, de diferents territoris de l'estat i també d'àmbit internacional. Pel que fa a Fira B dedicada a música, serà del 4 al 7 de novembre.
1: I nosaltres volem parlar amb Victòria Verger, que és tècnica de l'Institut d'Estudis Baleàrics i també una de les organitzadores de Fira B. Victòria, com estàs?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Com ha començat tot? Bé?
2: I va començar molt bé, estem molt contents. La veritat és que estem tenint bastant de públic. De fet, ara està començant, ara a les 5 comença la segona actuació d'avui i està tot entrades exaurides, així que estem molt bé.
1: Quina bona notícia.
2: Sí.
1: Victòria,
2: sí.
1: Que bé. Quantes persones de fora han vengut, s'han interessat per Fira B?
2: De programadors, sí. Te refereixes? Sí, n'esperam uns 50-60 programadors.
1: Uau.
2: Sí. De fora i més sempre els de les Illes, evidentment.
3: Això és un increment respecte a l'any passat?
2: Una miqueta sí, sempre ho intentam. Tampoc moltíssim, perquè al final és complicat, però sí, ni que sigui un poquet, pues ja és positiu.
1: Podem donar suport a Fira B? Podem venir d'espectadors per donar suport a les produccions i que la gent també se'n vagi contenta i programin, que és allò que ens interessa de Fira B, no?
2: Sí, per favor. De fet, a més, enguany, pràcticament tots els espectacles, excepte uns poquets, són gratuïts i els altres són a preus superassequibles, precisament per això, per intentar que hi hagi el màxim de públic.
1: I on podem mirar com serà la programació? És des d'avui fins dissabte, Victòria?
2: Exacte, sí, avui i dissabte inclòs, i teniu tota la informació a firab.org.
1: Allà
2: vos podeu descarregar la programació i també podeu comprar les entrades o bé reservar-les. Aquelles que són gratuïtes també, si són espais tancats, s'han de reservar.
0: I no només són aquestes 30 o més de 30 propostes artístiques de creació contemporània d'aquí de les Illes i de Reu, sinó que també hi ha aquest ampli programa de jornades professionals, no?, dedicades a la creació i també destinades a aquesta internacionalització de la cultura d'aquí. Com és aquesta aposta enguany per les jornades professionals?
2: Sí, enguany, hem començat avui les jornades, i les jornades són avui, demà i també divendres, en horari de matí. I bé, les xerrades bàsicament estan molt centrades en la creació i també en els ajuts, en com poden recórrer en aquests ajuts els nostres artistes per tal de poder de finançar les seves produccions i poder moure-les a l'exterior.

0: que a lo millor ens resulten desconegudes, que sempre pot ser interessant.
1: I tant que sí. I de Victòria Verger, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, fira bé. Vos tornarem a cridar a veure com ha anat, d'acord? Una ferrada.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Adéu. A tu. Aquests dies ja fira bé, consultau la programació, perquè hi ha moltes coses molt interessants.
2: I quina energia, na Victòria,
1: sí, que bé, sí. A més, és primer dia allà.
2: És fantàstic, superenèrgica. Sí.
1: Perquè els hi queden dies de feina intensa, de dies, de nit i de dia, i de gombolar programadors.
2: I de dormir poc, i menjar poc, i de...
1: I acompanyar. Sí. Artistes, programadors i molta gent amb aquesta fira bé. Raquel Moldains.
2: Moltes gràcies, Coret.
1: Has estat mai a Sant Llorenç de Balàfia?
3: No.
1: Era la pregunta del dia.
3: De Balàfia, clar.
1: Avui, Sant Llorenç de Balàfia.
2: No. No.
1: No Sant Llorenç de Balençà ni Sant Llorenç de Colona.
3: No.
1: Sant Llorenç de Balàfia. Aquest és el nom, el topònim correcte d'aquesta localitat eivissenca. Celesti, gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
1: Miquel Jung, Maria Pons, Joan Jiménez, Raquel Agüeros.
3: Fins aviat.
1: Fins demà. Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per avui hem triat una paraula poc o gens polisèmica, crim, que és la violació greu de la llei moral que sol estar escrita. Després el crim agafa personalitat segons l'adjectiu que l'acompanya, perquè n'hi ha de crims de lesa majestat, d'alta traïció, de guerra o fins i tot de passionals. Definició, per cert, que ja podria caure del diccionari. La passió amorosa no justifica un crim, per sort, i també per maduresa social i jurídica la greuja. En el programa d'avui ens demanarem per què sentim aquesta atracció novel·lesca pels crims. Com és possible que la bellesa física alteri la nostra percepció del bé i del mal? I demanarem a un advocat penalista si li diuen molt allò de «I tu, per què defenses els dolents?». Per cert, ja heu començat a escoltar la temporada 3 d'Entre avui i demà, la radionovel·la, perquè va de crims.

0: I de sí, crim, la paraula del programa d'avui. No sé si va ser idea teva, Aina Mar, que posàssim crim com a paraula d'un capítol d'entre avui i demà.
1: Pot ser, ara no me'n record, però és bastant possible.
0: Sí, perquè en Aina Mar, com molta gent en sa que hem parlat, i li deim, per exemple, el programa Crims. Sí, sí, l'escolta. Quina enveja, tothom sap que és Crims i tothom l'escolta. A tu que te venes cap, Aina Mar, si te dic crim.
1: Això, tot d'una mai, la típica imatge de la policia que ha presentat un lloc i en terra està dibuixada la forma d'una persona així tombada,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: amb un braç cap...
0: Sí.
1: Exacte, sí. I d'això. Però és vera que avui han trobat, comentàvem, que fer aquesta pregunta per el carrer quedava una mica massa agressiva.
0: Sí, allò de dir, tu has comès algun crim?
1: Sí, sí. M'encantaria haver demanat, però tampoc volia que ningú me fes còmplice de...
0: No,
1: de...
0: Ni violentar ningú.
1: No, volia acabar la policia. Val, per tant, han tret a passejar la paraula avui amb temes una mica més amables.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: I la pregunta que em fem més és si vosaltres quin gènere de pel·lícules mirau i si les de crims vos agraden?
3: Romàntica, a mi només són les policies, nada de esas coses.
4: Pero no, tengo mi género de película un poco romántica, tipo ghost, así, no.
1: ¿El crimen no te gusta?
4: No, poco, no. Soy italiano y quindi no, roba de mafia, no. No es mi género de película. La miro, pero no es mi género.
1: I avui per mi m'han dit tots els gèneres de pel·lícules possibles, menys les de misteri. Així com ahir tothom muntava cavall i tot eren cavalls, avui no he trobat a ningú que me digui que disfruta mirant documentals o llegint llibres de misteri. I mira que solen ser dur que enganxen.
5: Más bien las románticas, las de acción, más o menos ese género.
1: Y tema crímenes.